0: manté que seguiran defensant-ne la integritat i la imatge davant d'atacs externs i, d'altra banda, ha subratllat que el club pot abordar qualsevol operació, inclosa la de Julián Álvarez. D'altra banda, el Barça ha fet oficial la renovació del defensa central danès Andreas Christensen, de 30 anys, fins al 2028.
1: Dissabte comença a Barcelona una nova edició del Tour de França i aquest dimecres han arribat a Catalunya el gruix dels equips participants. És el cas del conjunt Emirates, amb el 4 vegades vencedor Tadej Pogačar al capdavant.
2: Fins aquí les notícies. Evitem el soroll.
3: Ens allunyem de les estridències.
2: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
3: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
4: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
2: Un informatiu sense presses.
3: Per donar context als grans titulars.
4: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Aviam què passarà avui.
2: Teníem molts cigrons i vam menjar cigrons. Jo no he menjat més cigrons en ma vida. Se'n sortien per les orelles.
3: Hòstia santa.
2: I el pobre cuiner es va posar malalt dels nervis, de l'estrès d'haver d'alimentar, no sé quants érem aquell any, potser 40.
1: Va, Mercè, parla de tu.
4: Ostres, molt bé, la Conxita Ávila.
1: Home, jo el lugar.
4: A l'Antàrtida.
1: A l'Antàrtida?
4: Especialista sobre l'Antàrtida.
1: És molt fort.
4: Una cosa grossa, grossa que disfrutarem avui.
1: I parlarem de la figureta aquella de...
3: Del caganer?
1: No, el gat de la sort.
3: És
1: És aquella figureta que porta...
4: Sí, vale,
1: i sort.
4: Calla, que arriba el jefe, va, calla.
5: Déu vos guard.
6: En esta vaina!

0: La Renaixença. El gatet de la sort, que originalment es diu Manekineko...
1: Sí, home, és aquell gatet xinès que mou així la pota.
0: Eh?
1: És un gatet xinès que mou la pota així.
0: Sí, no, no és xinès, eh?
2: No és xinès?
0: No és xinès.
2: Hòstia,
0: no.
2: Però ven a tots els basars aquests xinesos, eh?
0: Sí,
2: aviam...
1: Saluda amb la pota.
0: No, ni saluda ni és xinès.
2: Oh, no?
0: I que el venguin als basars no és garantia de res, perquè crec que el que venen als basars no són productes tradicionals xinesos. Tot lo... Vull dir, venen llitets de gos, venen ganivets de cuina.
3: Sí, són passadissos diferents, però, eh? Vull dir que els ganivets de cuina estan en un passadís i el del gos està en un altre passadís. No
1: sí.
3: Està tot junt.
1: És veritat.
0: No, és veritat, sí. És veritat, sí. Sí que és veritat que hi ha xinesos que mengen gos, podria estar al mateix passadís, poder.
4: Ja, ja. Però, a veure, això dels xinesos que mengin gos, això és un mite? O...
0: És un mite, no és un mite. A veure, sí que és veritat que hi ha regions, passen molt, a zones molt concretes de Xina que sí que mengen gos, el que passa que la immensa majoria no en mengen. Passa la gent, la gent generalitza,
1: sí.
0: És com aquí que dius a vegades, els espanyols són uns fatxes.
4: Ara,
0: i la,
4: ara.
0: I la majoria...
4: I no.
0: La majoria no mengen gos, tampoc.
4: Exacte. Llavors, exacte.
0: Perquè l'altre, per les enquestes que van sortint,
2: sí, sí.
0: No sé... Però no ens despistem, estàvem parlant del Manekineko, eh?
1: Sí, home, és el gatet aquell xinès que saluda.
0: Tornem-hi. No, és que
4: no.
0: És d'origen japonès i no saluda, Xuri. Els orientals no saluden aixecant la mà com nosaltres. El gest aquell que fa amb la pota és el gest de vine cap aquí.
2: Vine cap aquí.
0: Saps? Vine cap aquí. Vine cap aquí. Simbolitza que atrau la sort i la fortuna. Si tens una botiga, per exemple, saps? I poses a prop de la caixa registradora el gatet aquest mirant cap a l'entrada local,
1: d'acord.
0: Doncs el gatet atrau la gent i els seus diners cap al teu negoci.
2: A casa meva teníem peixateries,
0: sí.
2: N'hi teníem, eh?
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: Allà, un gatet d'aquests
2: allà
0: a la peixateria.
2: I els vam tancar totes dues.
4: Sí.
2: Tu, per què ho vam fer amb un gat i no amb un gos?
1: Collons, perquè els gossos, els xinos se'ls mengen.
0: Que no és xinès, Xuriguera, que és japonès, home. En la cultura oriental, els gats sempre han estat ben considerats perquè protegien els cucs de seda i els camps d'arròs dels ratolins. Hi ha una llegenda associada al Manekineko, si voleu us la puc explicar.
2: Sí, sisplau.
0: Sí?
1: Sí.
0: Pots posar, Arnau, una mica de música de...
1: Música xinesa, Arnau.
0: No,
4: que
0: xinesa,
4: no, que són japonès. A veure, tu tens una fixació, no?
1: No.
4: No?
2: Japonesa.
4: Japonesa. Escolta.
0: Fa molts i molts anys.
3: Quants anys, Peyu?
0: Eh?
3: Que quants anys? Has dit molts i molts, però quants són?
0: És igual, 10, és
3: 20...
0: una llegenda. Deixeu-me explicar la llegenda.
3: Sí. Vale, perdó.
0: Fa molts anys.
3: Quants?
0: A Tòquio.
2: A Tòquio? La gent, quan surt del metro... O sigui, la que ha d'entrar, primer s'espera i deixen sortir tothom.
0: Sí,
2: són
0: sí.
2: Educats, que és l'hòstia.
0: Ja ho he sentit que ho expliqui.
2: Sí, sí, estat,
0: puc explicar la llegenda?
2: Sí,
0: per
2: que
0: això?
2: Sí, jo només feia aquest apunt. Per...
0: Fa molts anys, deia, a Tòquio, un sí. Senyor feudal caminava just per davant d'un temple budista.
1: A Catalunya n'hi ha un.
0: Eh?
1: Allà al Garraf, de temple budista.
0: No, sí, puc explicar la llegenda?
1: Sí, però només vull dir que... Aquí a Catalunya
2: si vols,
1: també tenim
4: també,
1: temples.
4: Però...
2: Tinc una foto amb el meu sol.
4: No ho vull sentir, no. Explica-ho.
0: Arnau, no toquis més música. Ja ho explico ràpid.
4: Oh.
0: La llegenda diu bàsicament que plovia. Plovia, llavors un gat li va fer el gest amb la poteta al senyor feudal aquest que passava per davant del temple. L'home es va acostar cap al gat i just després va caure el llamp on era abans.
4: Ai.
0: El gat li va salvar la vida.
2: Hòstia, que bo.
4: Quina sort.
0: Bueno. Sí. Això va passar al temple Gotokuji, un temple on actualment hi ha milers de gatets Manekineko que hi deixen els seus visitants.
1: Mira, si mai vaig a la Xina, ni portaré
5: un. A Japó, t'ho han dit 10 vegades.
4: Veritat,
5: a Japó.
4: Eh?
5: A Japó, hòstia, m'entens o no?
4: Podem acabar bé la temporada?
5: Una cosa és la Índia i l'altra és el Japó.
0: La Índia.
4: Ja, nano.
0: La Xina.
2: He dit la Índia? Sóc idiota, jo també, ratos.
0: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer.
1: Avui ens visita una boja per conèixer. Una investigadora del fons marí, doctora en biologia per la Universitat de Barcelona.
0: Has dit boja per conèixer, eh?
1: Sí.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí, una boja per conèixer.
0: Coincideixo.
2: No la coneixem.
0: És sàvia i, al meu entendre, una mica boja.
1: Ja veuràs si ho és. Doncs això, que és doctora en biologia per la Universitat de Barcelona i s'ha especialitzat en una zona que li queda lluny de casa. De fet, molt lluny. L'Antàrtida. Mira si n'és de boja. Allà on el fred i la foscor són extrems, ella hi troba vida, fins i tot molècules amb possibles aplicacions per la salut humana. Alguns de nosaltres anem a la platja i ens mirem al mar des de la tovallola, però ella prefereix fer-ho des d'una base científica a més de 20 graus sota zero.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Conxita Ávila!

0: Conxita, què has menjat avui per esmorzar?
1: Per esmorzar?
0: Sí.
1: Ostres, no me'n recordo. Pa amb tomàquet,
0: pa amb tomàquet
1: i formatge.
0: Molt bé.
1: I un cafè amb llet.
0: Perfecte. Escolta, Conxita, tu ets biòloga especialitzada en organismes que habiten els fons marins, sí, sobretot els de l'Antàrtida. Jo, aquesta gent que us especialitzeu en una cosa tan concreta, com t'hi porta la vida fins aquí? Per què això i no una altra cosa?
1: No sé, suposo que el que deies una mica a la introducció, ganes de conèixer i ganes de saber, i veure que hi ha llocs que estan més inexplorats que d'altres, no? I llavors, també l'Antàrtida té aquest punt que nosaltres diem que quan vas és com si t'hagués picat, no? Que, o t'hagués agafat el virus antàrtic, no?
0: Sí.
1: Que un cop vas, veus tantes coses per fer que ja t'enganxa i sempre
0: tantes
1: vols...
0: coses
2: hi ha
0: per
2: coses
0: fer,
2: per fer, ja, eh?
1: N'hi ha moltes coses per investigar. N'hi ha molts animals que no sabem ni què són.
0: Sí. Perquè, quantes vegades has trepitjat l'Antàrtida?
1: Trepitjat? De vegades he anat només amb vaixell, o sigui, no he trepitjat.
0: Però que hi has estat, diguéssim,
1: que
0: a la
1: zona.
0: He
1: anat 15.
0: 15 vegades.
2: Sí.
0: A l'Antàrtida.
1: Sí.
0: És que jo me l'imagino, és això que t'imagines, un tros de gel i absolutament res més.
2: L'Antàrtida és la de dalt o la de baix?
0: La de baix.
2: La de baix, baix. La de baix,
0: la de baix,
2: eh?
1: Pol Sud.
2: Què?
1: Pol Sud.
0: Pol Sud.
2: Sí, molt bé, sí.
0: Sí.
2: No.
0: Com s'hi arriba, normalment? Com hi arribeu?
1: A veure, hi ha diverses maneres, però normalment és amb vaixell.
0: Sí.
1: Hi ha un aeroport així una mica senzillet, que no és ben bé un aeroport, és una vista de terra i una cabanya, una caseta. Però normalment anem amb vaixell, ja sigui des de Sud-àfrica cap a baix o des de Sud-amèrica cap a baix.
0: I quan arribeu allà, llavors, quan feu una expedició, entenc, que no sé quines durades tenen aquestes expedicions, on us allotgeu, què hi feu?
1: De vegades estem al vaixell, podem estar 2 o 3 mesos en el vaixell.
0: Quin tipus de vaixell és això?
1: A veure, per exemple, els vaixells alemanys, que són trencagels, que són grans i bueno, estan molt bé, tenen laboratoris, tenen de tot. I si no, doncs baixem en alguna base científica o en vàries, podem anar fent un recorregut, depèn de la feina que hem de fer.
0: I per què és tan important l'Antàrtida a nivell d'investigació?
1: A veure, per molts motius. Sobretot és una de les zones del planeta que menys s'ha estudiat i que més protegida està, en teoria menys afectada per la nostra contaminació i tots els tipus d'impactes que generem els humans. No? N'hi ha poca gent que pot anar, tot i que cada vegada és més i ja és massa, però tot i així és menys que en altres llocs del planeta.
0: En quin sentit? A nivell turístic, per exemple?
1: Sí, hi ha molts turistes.
0: Ah, sí?
1: Sí, només va baixar una mica quan el Covid i ha tornat a pujar.
0: El que hi van a fer els turistes, allà.
1: O sembla merda. Ser que és l'última destinació, no?
3: Sí, no. O merda, em mires amb una cara, ho hem dit, què vols dir? Van allà a fer la foto per penjar Instagram. He estat a l'Antàrtida, sí, i què?
4: El barco igual. Aquell de l'antivirus no anava per l'Antàrtida?
0: No ho sé.
4: Crec que s'hi acostava, com a mínim.
1: Estava a Ushuaia. Estava a la banda sud d'Argentina. Sí.
0: Mira.
1: Feia un creuer.
0: Sí, sí. Ens pots posar algun exemple d'algun estudi que hi hagueu fet o algun animal? Perquè hi ha algun animal que... Entenc que queden molts animals per descobrir per allà sota, no?
1: Sí. Nosaltres hem descrit uns quants de nous.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Tipo què? Quin...
1: Tipo cucs, tipo molusc.
0: I els hi poses nom, tu?
1: Sí, els hi posem el nom.
0: Ah, sí?
1: Sí.
2: Molt bé.
0: L'últim cuc que has batejat, què li has posat? Mercè.
1: No. Li van posar... O sigui, tenen com nom i cognom, no? I el nom ja, diguéssim, que era... venia determinat.
0: Sí.
1: I l'adjectiu li van posar de la illa on el vam trobar, que és la illa Decepció, i llavors li van posar Decepcionensis.
0: Hòstia.
1: De la illa Decepció.
4: Ai, pobre.
2: Que trobes un animal i diuen Decepcionensis.
1: Sí, sí, és un animal molt xulo perquè s'alimenta d'ossos de balena.
0: Hòstia.
2: Mira, veus?
1: Sí. I van posar un experiment, després van baixar a buscar-lo, perquè nosaltres ens fiquem a l'aigua a buscar-lo.
0: Hòstia.
1: I molt, va ser molt,
0: però
1: molt interessant.
0: Ho dius molt ràpid, eh? Ens fiquem a l'aigua a l'Antàrtida.
1: Sí.
0: Entenc que deu tenir els seus perills, això.
1: Sí.
0: Per exemple... Clar, és que ho diu...
4: Quants temps pots estar?
0: Sí.
1: A veure, nosaltres no ens deixen estar més de 45 minuts, però igualment és que pel fred tampoc pots estar molt més.
0: Clar, perquè a quina temperatura està l'aigua allà?
1: Entre -2 i +2.
0: Mm. Entre -2 i -2.
3: És fred.
0: Home, una mica fred.
3: És
0: fred.
1: Sí,
0: sí, perquè jo aquí et banyes a la platja, que em sembla que està a 25 i la trobo congelada.
1: Sí. Sí.
0: No,
1: sí. No, està freda. Sí. O sigui, els perills, bàsicament, és que està molt freda, o sigui, hipotèrmia, i hi ha animals grans, també, foques lleopard i així.
0: Foques lleopard.
2: Oh, i a quin nom? No pregunta. Això sí que és un nom ben parit.
0: Sí, no es diu Decepcionensis, no, no. La foca lleopard, no? Què fa la foca lleopard, que pot atacar?
1: Sí, ha atacat alguna vegada. Foques, sí, eh? Sí. Sí, té una mandíbula enorme, que es pot obrir molt, i a part són molt grans.
4: Clar, són
1: llavors això sí que espanta, espanta bastant.
2: Collons,
1: sí.
2: Espanta.
0: Déu-n'hi-do.
3: I lleopard, per què es diu lleopard? Que si és una foca?
1: Perquè té una mica de taques en el cos, així, com marrons.
2: Tot té explicació, eh?
5: Clar. Sí, si no, per... I existeix el lleopard foca?
0: No.
1: Que jo sàpiga, no.
0: Algun que s'hagi passat una mica amb la dieta, potser sí, un lleopard que, hòstia, aquest fa dies que no... que sap masses coses, poder. Conxita, més enllà de la broma, entenc que... bueno, hi ha gent que no ho sap, que l'Antàrtida està protegida. No s'hi pot fer de tot, diguéssim. I està protegida bàsicament per la investigació, no?
1: Sí, està, només es pot fer recerca, no es poden fer pesca que no estigui relacionada amb la recerca, no es pot fer res militar, extracció de minerals, res de tot això. El que passa que és veritat que alguns països les bases les tenen gestionades per militars.
0: Ja. Ah, sí?
2: Ja m'ho pensava.
1: Sí, perquè així posen la bandereta.
0: Ja, o sigui que no hi pots fer res militar, però les bases científiques d'estudi que hi ha les controlen militars.
1: No totes, no totes.
0: Algunes.
1: Alguns països tenen.
0: T'hi has hagut de relacionar, m'imagino, amb militars alguna vegada.
1: Sí, també els vaixells.
0: Ah, sí? Sí. Conviviu amb militars a vegades?
1: Si vols anar, no hi ha més remei.
0: I què tal, la relació?
1: Canviem de tema.
4: He notat que no em contestava la pregunta.
2: No ho porten bé, no ho porten bé.
1: No, a veure, és que som gent molt diferent. Els científics treballem d'una manera i ells d'una altra. I, a veure, depèn de la gent. De vegades sí que t'ajuden i va bé. D'altres vegades és més complicat.
0: La Conxita fa uns anys va ser notícia al diari ABC.
2: Què dius ara?
0: Sí, no precisament per les seves investigacions. El titular és aquest: una científica independentista lleva su provocación a la base militar española de la Antártida.
4: Oi, oi, què vas fer?
0: Sí, bueno, és el delicte és aquest. Luce lazo amarillo y un pin con la estelada en el laboratorio y zonas comunes del ejército de tierra.
4: És que de veritat, eh?
1: Quin drama.
4: Sí, quin drama.
0: És que un pin,
1: científica... cap científic d'un projecte o en un vaixell militar i ser dona, catalana i independentista. Jo ho tinc tot. Tots els números.
4: Tres voltes rebel.
0: Moltes desgràcies.
1: Exacte, tres voltes rebel.
2: Aquests sí que són decepcionants.
1: Però he sobreviscut, eh?
0: Sí, no? I continues anant a l'Antàrtida. Sí. Ja està. Ja s'han calmat ara, aquella gent.
1: És que depèn, cada any són diferents, llavors no saps mai el que tocarà.
0: Els van canviant, els militars.
1: Sí.
2: Es congelen.
1: És com... és com la caixa del Forrest Gump, que diu que, és com, que la vida és com una caixa de bombons, sí. No saps mai el que tocarà, doncs això.
0: Lo mateix.
1: Exacte,
0: lo mateix.
1: Igual.
0: Escolta, entenc que allà també teniu altres companys científics, no? A part sí. De militars, gent de tot el món. No sí. Sé, els catalans, quan sempre fan rànquings, no? Estem ben considerats, per on passem?
1: Jo crec que sí. A veure, a Catalunya hi ha moltíssima gent que ha treballat a l'Antàrtida, començant per la Bevita Castellví, que just l'altre dia li van fer un homenatge. Okay. I ella va sentar les bases de tota la recerca que es fa a l'estat espanyol. Vull dir, ho va fer ella. Va moure tot, cel i terra, per aconseguir aquella base, no? Que de fet hauria de dur el seu nom, però encara no s'ha aconseguit.
2: Ejército de Tierra.
1: No, aquests tenen una altra base.
2: Ah, vale.
1: La de la Illa Decepció és la que porten els...
0: Mira, la de la Decepció, nada menos.
2: Puc preguntar una cosa de calés? Vull dir, tot això...
0: Qui ho paga?
2: Tu com vas allà, tot això, d'on surten els calés?
1: La teva butxaca, la d'ell, la d'ell, bueno, la d'ell. De tots. No. Són diners públics. Diner
2: públic. Molt bé, bueno.
0: Per recerca.
1: Són diners públics.
0: Bueno. I ja que ho paguem una mica nosaltres, diguéssim,
1: sí.
0: Hi ha alguna cosa de les que investigueu que diguis això ho notareu en un futur? Ja veuràs que en el vostre dia a dia notaràs un canvi. Pregunto, eh?
3: No sí, sí, no, no.
1: La ciència pot ser molt aplicada directament de coses que tu veus demà passat i no tan aplicada, que vol dir que treballes amb coses que són generals i que a la llarga també tindran beneficis, però més a la llarga.
0: Sí.
1: Llavors, per exemple, si nosaltres trobem algunes molècules que tenen una activitat antitumoral i poden servir d'aquí uns anys, després de fer molts assajos, potser 10, 15 anys, doncs potser ho veuràs, no? De fet, a les farmàcies ja n'hi ha medicaments que són d'animals marins, no de l'Antàrtida, però d'altres llocs.
0: Veus?
1: Però temes, per exemple, com canvi climàtic i biodiversitat, això triga més en què tu vegis, però clar, és igual d'important, perquè sí, si no conservem la biodiversitat, és que tot el sistema se'n va en orris.
0: I això pot ser que passi, que en un animal que no s'ha descobert encara, l'Antàrtida trobis que té unes propietats que les podem aplicar en medicina, que ens beneficien en nosaltres.
1: Sí, sí, això està passant cada dia. Hi ha molta gent treballant amb molècules d'organismes marins i alguns de l'Antàrtida.
0: Mira,
1: sí.
0: Veus tots, eh? Sí, sí. Ah, sí, què sí. Hi van a fer a l'Antàrtida?
2: No, sí, em sembla molt bé.
0: Ah, doncs oita.
2: Cas on més els que les anessin més cap aquí que no pas cap als militars.
4: Exacte.
0: Algun accident que recordis? Està passant mai alguna cosa?
1: Bueno, sempre passen coses, però millor oblidar-les.
0: Però, home...
1: No, a veure, per exemple, quan el Covid ens vam quedar sense menjar, perquè el vaixell venia amb el menjar i va fer mitja volta i se'n va anar perquè hi havia Covid al vaixell.
0: Ah, no, clar.
1: I ens van deixar allà sense menjar.
0: És molt millor deixar-los morir de gana que no pas que els hi passéssim el Covid.
3: Home, és fort,
1: això. No, a veure, teníem molts cigrons i vam menjar cigrons. Jo no he menjat més cigrons en ma vida. Se'n sortien per les orelles.
0: Hòstia santa.
1: I el pobre cuiner es va posar malalt dels nervis, de l'estrès d'haver d'alimentar, no sé quants érem aquell any, potser 40 o 50 persones.
2: 40, menjant cigrons.
1: I clar, no tenia res, llavors... van demanar ajuda i els vaixells que passaven per allà ens anaven baixant coses. Tipo, jo què sé, sobres de te, Fanta de llimona, que dius, hòstia, això no alimenta gaire, no?
0: Amb els cigrons, sí. I vinga. Cigrons i Fanta de llimona.
1: No, alguns van ser més generosos i van portar peix i alguna cosa més així, no?
4: Quant temps us van tenir allà, sense...
1: No me'n recordo, però igual vam estar com 2 setmanes.
4: Déu-n'hi-do.
0: 2 setmanes de cigrons s'han de fer llarg.
1: Problemes d'alimentació.
3: No n'has menjat mai més de cigrons, no?
0: No, diu que no.
1: Molt poc.
2: És una quaresma molt ben parida.
0: Hòstia.
1: Els cuiners allà, la veritat, és que cuinen molt bé i s'esforcen molt, perquè...
0: Quan veus...
1: que allà no tenim fruita i verdura fresca.
0: Clar,
1: i arriba al principi, quan s'acaba, fins que no torna a arribar, no n'hi ha.
0: Tot és congelat, allà, és tot
2: fresca,
0: congelat.
2: Fresca, fresca.
0: Escolta, Conxita, has vist amb els teus propis ulls algun efecte del desgel de l'Antàrtida? Que quan ho has visitat al llarg d'aquests 15 cops que hi has anat, una cosa que es pugui apreciar i dir, hòstia, això...
1: A veure, és que el canvi climàtic està a una escala molt més gran del que tu pots veure en la teva vida. O sigui, ho veus amb les dades... però d'un any per l'altre és difícil. A veure, sí que és veritat que si t'hi fixes, doncs ara, per exemple, quan estàs allà, plou molt i abans no plovia, nevava. Mm-hmm. Però, clar, són coses que potser són cicles més curts, no?
0: Clar.
1: Vull dir, això s'ha de veure a llarg termini i és cert que s'està escalfant i a parts de l'Antàrtida s'estan escalfant moltíssim, moltíssim.
0: Creus que l'Antàrtida serà un territori de disputa entre les grans potències mundials, com ja comença a passar una mica amb el Pol Nord?
1: A veure, és que el Pol Nord és diferent, perquè és un mar i tot de països al voltant que es barallen pels recursos.
0: Sí.
1: L'Antàrtida és un continent envoltat per mar i els països estan com més lluny i s'ha fet aquest pacte, que és el Tractat Antàrtic, per mantenir-lo per la recerca. Això s'ha d'anar renovant.
0: El contracte aquest el tenim a gaires anys...
1: S'ha d'anar renovant. Ara fa poc es va renovar, però clar, no... tots els països del planeta l'han signat.
2: Mm. És com llavors, el dret internacional, eh? Vull dir, saps? No sé...
1: No sé, el tema és ara els minerals rars, no? Que si realment els volen anar a buscar pels nostres mòbils i totes les nostres coses, doncs potser aniran a llocs que no s'hauria d'anar.
0: Si hi ha negoci...
3: No acabarà bé, això.
0: No acabarà bé, no acabarà bé.
1: Esperem que sí.
3: No ho veurem, però no acabarà bé.
1: Jo tinc esperança que...
3: No en tinguis. No?
0: Home, ella ho estudia més de prop que tu, Fel. Ella sabrà, no?
1: És que no es pot saber. No.
0: Quin és el descobriment més gran que heu fet al vostre equip?
1: Del
0: que et sentis més orgullosa, a part del cuc aquest, del Decepcionensis.
1: Jo em sento orgullosa de tots els meus estudiants, de totes les coses que han fet en els seus doctorants. No sé, no sabria dir-te un per sobre de l'altre.
2: Inventa-te'l.
1: Tot, espècies noves, molècules noves. Ara hem mirat moltes coses de... efectes dels impactes humans, no? Com està afectant l'augment de la temperatura i l'acidificació en els animals que viuen al fons del mar, no? Que sembla mentida, abans heu dit allà només n'hi haurà gel i aigua, no. Allà mires cap a baix i està ple. N'hi ha esponges, n'hi ha cargols, n'hi ha eriçons, n'hi ha estrelles, n'hi ha cucs de molts tipus, n'hi ha mil coses, coralls tous, n'hi ha moltes coses.
0: I ens els estem carregant nosaltres.
1: Sí, bàsicament, l'augmentar la temperatura estan patint canvis, i l'acidificació també està produint canvis. I a més, estem detectant molts contaminants que abans no hi eren, per exemple, les esponges, i també molts plàstics.
0: Arriben allà baix,
1: Hi ha molts plàstics. no només en el fons i en l'aigua, sinó també en els animals. Clar. Estan acumulant plàstics, ja. I aquests plàstics són nostres.
3: Però ser tan avall també és més... No?
0: Va baixant per la gravetat.
3: És més fàcil que... Sí. No?
0: O sigui, ens estem carregant nosaltres els animals que ens podrien salvar del càncer en un futur, per exemple.
3: És una bogeria molt... Per això no acabarà bé. Ja
0: és un peix que es menja la cua.
3: Mai millor dit.
0: Ah, exacte.
3: Sí, sí.
6: No pots anar a dormir sense millorar el teu Llemosí.
0: Conxita, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llonganissa Ral d'Avinyó, gentilesa de...
7: Pere!
0: Vinga, va, que no són cigrons, això, eh?
1: No, no.
0: A, la paraula d'avui, perdó, és moren. Moren. A, moren. Mot que antigament s'utilitzava per definir capellans i tots els encarregats de transmetre la moral religiosa.
2: Si s'ha de destacar la història de Catalunya una figura religiosa influent, no pot ser altra que la de Moren Cinto Verdaguer.
0: Bé, moren. Es diu popularment de la persona d'origen marroquí per evitar altres noms més pejoratius.
3: Cada matí, quan vaig a treballar, passa un moren en patinet allà a la carretera d'Arbústies que algun dia, us ho juro, l'aixafarà un camió, eh?
0: O C, moren, sinònim de moribund. Es diu de la persona o ésser viu que es mor o que està molt proper a la mort.
4: Al llit de mort, quan l'avi ja era moren, va venir el capellà a intentar convèncer-lo de deixar el patrimoni a l'església.
0: A, B o C.
1: Et pots dir com l'escrius? Amb T final? O
0: M-O-R-E-N-T.
1: Vale, l'última, la C.
0: La C, eh?
4: Correcte!
0: Sí, senyora. Avui dedicàvem el capítol al gat de la sort, el manequineco, es diu això? Ho dic bé? Sí.
4: Manequinecos.
2: Manequineco.
4: Manequineco. Els primers manequinecos que es van fabricar al Japó als segles XVIII i XIX, abans que comencessin a produir-se així massa i a vendre's a totes les botigues d'arreu del món, els feien artesans, ceramistes sobretot. Són peces que actualment, ara mateix, si les trobéssim, serien molt valuoses, amb subhastes, serien molt, molt valuoses. Tot i això, no són els gatets de la sort més cars del mercat, perquè, a més d'aquests fets per ceramistes... Sí. N'hi ha fets per joiers.
0: Més moderns.
4: Ah. Sí, més moderns, però fets per joiers i d'or massís, per exemple.
0: Hòstia, d'or massís?
4: Sí.
0: Ha de valdre que...
4: Hi ha alguns manequinecos que pesen uns 20 quilos i estan fets de pedres precioses i que, evidentment, valen centenars de milers d'euros.
0: Home, 20 quilos d'or...
8: Ja, què et sembla? Diners, eh? Però si la gràcia del ninot aquest és que amb el gesto atrau la fortuna i la sort, si pots comprar un bitxo de 20 quilos d'or... No, no necessita fortuna, no?
4: No, la veritat és que...
0: És l'avarícia dos vegades.
4: És l'avarícia.
2: Sí. Estan ben tarats aquests xinesos, eh?
4: No. A veure, noi, en sèrio.
3: Són japonesos. Bueno. Ho has sentit? Vull dir, portem tot el puto programa. Són japonesos. Bueno. No són xinesos. No. Els xinesos són una cosa, els japonesos són uns altres. Vull dir, tu, escolta una mica, hi sents per aquí o no hi sents? Si no hi sents, ens ho dius i que t'ho arreglin els tècnics. Però és que portem tot el programa igual, estàs portant nerviós. Vale. Tia, para, ja, amb els xinus i els japonesos.
2: Ah, i els indis.
3: Eh? Els indis és un altre tema. Els indis els dic el que vull. Tia, és que de veritat, jo digui, li ha algú?
0: No,
2: que sé, jo pensava que era xinès.
3: Que no, és que no ho és, de xinès. Que bueno. És japonès. I a punto y pelota, ja.
0: Perdona, Conxita.
4: S'està acabant la temporada i això no...
2: Amb la calma que porta la Conxita.
0: Ara.
2: Portes calma.
0: Tens marcat el calendari ja quan tornes a marxar a l'Antàrtida o no?
1: No, encara no.
0: Encara no?
1: No, encara no.
2: S'ha de fer calaix primer.
0: Bueno, algú ha de pagar-ho, sí, clar.
3: No, ho paguem nosaltres.
0: Tu?
3: Ja si ho paguem nosaltres, una mica d'allò, un imant per la nevera, no m'ho portaries pas.
1: De l'Antàrtida no podrà ser.
3: No podrà ser.
1: De Sud-amèrica, sí. A l'Antàrtida no hi ha ni botigues, ni bars, ni metro, ni bus, no hi ha res.
0: Només bases científiques.
3: Ah, clar.
1: Científics...
0: I militars.
4: I cigrons.
0: Cigrons.
1: Jo crec que ens els vam acabar, ja.
0: Conxita Ávila, moltes gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
1: Gràcies.
6: Cada vegada que sents una entrevista, penses que Catalunya ha de conèixer la teva història? Entra al corral.cat i omple el formulari. No esperis que t'entrevistin el foraster si vius a Granollers.
0: Àlex Vila.
8: Ei, com va?
0: Bé. Ei. Una faula del manequineco.
8: Una faula del manequineco.
0: El gatet.
8: Correcte.
0: En tens cap a casa, no?
8: Jo sí, jo sí? En vaig tenir un. Sí. Va d'això, la faula, de fet. Però abans m'agradaria comentar que em fa gràcia, no?, perquè tingui un nom compost, Maneki Neko.
0: Sí.
8: Recorda una mica com a Josep Maria, no?
0: Sí.
8: Moncada, reixac.
0: Sí, senyor.
8: Reguleu el preu del lloguer. Ei, feia dies, que no ho deia.
0: Sí que és veritat.
8: Us ve algun exemple més d'aquest tipus? Pregunto si teniu vosaltres algun exemple més.
5: Vilanova i la Geltrú.
8: Sí.
5: Sí. Fel i Xuri.
8: Sí.
4: Sí.
8: Molt bé.
7: Sí, sí.
8: Doncs, jo en vaig tenir un de Maniquí Neko d'aquests a casa de mons pares, un gat de la sort, i el tenia posat allà i anava fent aquesta, la cosa aquesta a la mà. Jo el mirava i pensava, que xulo, seré més afortunat i tindré més diners. I res, tot anava bé, la veritat, fins que el gat va començar a parlar.
0: Què dius ara?
8: Va començar a parlar, el puto gat. Sí.
0: Li vas posar masses piles, potser.
8: No ho sé, al principi no l'entenia, però després em vaig anar fixant i era curiós perquè només parlava quan aixecava el braç.
0: Fixa't.
8: Quan tenia el braç a baix, no, silenci. Uh-huh. O potser aixecava el braç i deia... La immigració és un problema, els immigrants venen aquí a robar-nos la feina. I baixava el braç, silenci.
0: Fixa't.
7: Mira.
8: Silenci absolut.
0: Sí, sí, sí, sí.
8: Pujava el braç, tenim un problema amb l'ocupació, l'única forma de regular els lloguers, el lliure mercat i la propietat privada. Baixava el braç,
0: silenci.
8: Silenci, silenci absolut. Era una cosa boja, eh? Pujava el braç, ja no es pot dir res, vivim en una dictadura woke, els temps d'abans seran millor, que torni la mili. Baixava el braç.
0: Que torni la mili, havia arribat a dir.
8: Havia arribat a dir això.
4: Com tenia la mà, Àlex, així o...?
8: Això no, jo no m'hi vaig fixar.
4: Ja.
0: Era el braç dret o l'esquerra, la puteta?
8: No ho sé, però jo un dia li vaig dir, hòstia, Maniquí Neko, gat de la sort, dic, una cosa és que tu... Vull dir, no estaràs aquí elaborant discursos a partir de simplificar idees, no? Perquè la gent amb por absorbeixi aquests discursos.
0: Ah, clar.
8: Vull dir, una cosa és que tu em vulguis fer creure en la fortuna, està molt bé. No, però això que estàs fent, Maniquí Neko, no és de gat de la sort. No sé quin tipus de gat ets. Total, es va quedar callat.
7: Josep, sí. Maria, no?
8: Es va quedar callat, no ho sé. I jo vaig dir, mira, ha reflexionat. I em vaig apropar, i em va fotre un cop de puny i em va dir Dios, pàtria i família. En ese orden. I vaig dir, bueno, és igual, li dono la volta, el deixo de cara a la paret i vaig a donar una volta perquè em toqui l'aire, perquè no... I res, vaig tornar a casa de donar la volta i resulta que la meva mare en aquell moment havia decidit fer neteja general. Oh. I sabeu que m'havia llançat?
4: El va fotre mar.
8: El meu gat de la sort.
4: No.
0: El Maniquí Neko.
8: I clar, vaig dir, hòstia, mama... Jo ja sé que això és casa teva, però... Em podies haver avisat, no? Feia il·lusió a mi aquest gat, també, no? Bueno, no sé. I la conclusió d'això és que, bueno, que no us fieu ni de la vostra mare. És la conclusió del dia.
0: És bona. Saps, recordes on el vas comprar, el Maniquí Neko?
8: El vaig comprar al Japó.
0: Al Japó?
8: Sí.
0: Que no és la Xina?
8: No.
5: Ho veus?
0: Xuriguera.
5: Veus?
8: O potser... Espera, no. Potser a Toledo. Potser haver comprat a Toledo.
0: Bons ganivets, sí. A Toledo.
8: Sí.
0: Sí.
8: I bons gats.
0: I bons gats d'aquest, com el teu.
8: Sí,
5: sí, sí. I d'altres.
0: I d'altres. Ja heu estat mai a Toledo?
5: Una vegada.
0: Ah, sí?
5: Sí.
0: Vas comprar ganivet o no? Recuerdo de Toledo.
5: No, però vaig agafar un bon gat.
0: Mira. Xuriguera?
2: No, mai. Toledo, és que no, mai.
0: No ho ubiques.
4: Jo no hi he estat mai, tampoc.
2: Sí que ho ubico,
0: sí?
2: Home, sí.
0: A on?
2: El Covell és allà mig.
0: Al mig.
8: Allà.
2: A sota.
8: Meseta.
2: Al mig o sota?
0: Meseta central.
8: Uh-huh.
0: Molt bé.
8: És això el que portava, és la conclusió.
0: No ens podem fiar ni de la nostra mare.
8: Ah,
0: ja està, quedeu-vos amb aquest missatge.
8: Correcte.
0: Àlex Vila, moltíssimes gràcies.
8: Gràcies a vosaltres.

0: Pretty Woman? Qui ha dit Pretty Woman?
1: Carlos.
0: Xuriguera, no és Pretty Woman. Què està sonant, Arnau?
2: Ah, no, que ho faci ell.
0: No.
2: I Xuriguera?
0: Què és això, Xuriguera?
1: No ho sé.
3: Quin dia que portes no avui, Xuri?
2: Home, això és Lucky Day.
0: Lucky Day.
2: Una cançó que la banda de Nova Zelanda, The Bats, va publicar el 2025. Quan va sentir la peça, el director del videoclip, el també neozelandès Mark Swaddell, va tenir una idea curiosa. Mm. Es va comprar un gat de la bona sort i el va anar filmant en diversos llocs on el portava la feina. A Florència, a Londres, a Tòquio, a Doha, a Taipei, a Liverpool, a Zagreb, a Manchester, a Hong Kong, a Arbúcies i jo que sé on més. Va acabar ajuntant totes aquestes imatges del gat de la bona sort arreu del món i va ser del tot adequat per fer el videoclip d'una cançó anomenada Dia Afortunat. Per afortunat el gat, que en comptes de quedar-se pal plantat a un lloc per sempre més, va fer una ruta que tots nosaltres no podem ni somiar.
0: No. Escoltem The Bats i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic pel descobriment del foc.

0: Avui us porto en Bru, que és un gos d'atura català, que és de Vall d'Oreix i és de la Laura.
1: Molt bé. Veiem-lo. Aviam, en Bru. Mira que maco.
0: Mira, mira quina preciositat de gos autòcton de Catalunya, me cago en l'ou.
1: Gos d'atura català, sí, senyora.
0: Hosti, és un gos que és fidel, és tossut i és ferèstec.
1: Sí, i parla català.
0: Sí, i no és un border collie com el que tens tu.
1: Bueno.
0: Què us passa amb els border collies a la gent que pastoreu?
1: Jo no vull entrar-hi.
0: Jo sí que vull entrar-hi. Explica-m'ho, explica-m'ho.
1: Què vols que t'expliqui?
0: Per què tu, sentant de la ceba, me cago en l'ou, que ets el peio de Catalunya...
1: El peio de Catalunya.
0: El peio primer de Catalunya, o segon o tercer, no sé, com va el llinatge.
1: Per què tinc border collies?
0: Per què cony tens border collies?
1: Primer, no els tinc jo, són de la meva xicota. És ella la que els remena i la que els fa anar.
2: I els he vist anar i en sap un niu.
0: Però alguna cosa deus tenir a dir a casa teva, dic jo.
1: En aquest aspecte, zero. No puc triar res dels gossos, ho porta ella. I això és una discussió que, bueno, hi ha qui és més partidari del gos d'atura i qui és més partidari del border collie. Són eines diferents de treball i fan feines diferents. Fixa. Si tens un ramat gros d'ovelles, hi ha gent que prefereix, doncs, un gos d'atura català o...
0: Doncs que sàpigues que el Bru no pot suportar els border collies, perquè són uns intrusos, perquè a casa nostra s'ha de tenir border collies.
1: Has dit al revés.
3: Sí, ho estàs dient al revés, Mercè.
0: Gossos d'atura català.
3: Ho estàs dient al revés, Mercè.
1: Que compri el gos que vulgui. Ja està, ja està. També són molt macos i fan molt bona feina, també.
0: No, no, també.
1: Els gossos d'atura català.
0: També, també. Sí,
1: on anem avui, aviam?
4: Tercera i última entrega de la gent de la gran companyia del Mugàvers a Constantinople.
5: Bravo, bravo, bravo.
1: Ai, ai, ai.
4: Ara que Roger de Flor ha sigut assassinat, els Almogàvers estan contra les cordes.
5: Prèstecs.
4: A vegades, però, un animal ferit, quan es troba acorralat,
5: ara
4: es pot tornar encara més agressiu.
5: Yes.
1: Avui passegem el gos per Gallipoli. Som a l'any 1305.
0: Estic escalfant, jo, ja. Ja veig quin personatge em toca fer. Estic escalfant. Vinga!
2: El matarem tot. Ja veuràs que ho matarem tot.
1: Després de violar a tort i a dret, els Almogàvers han perdut el favor de l'emperador de l'Imperi Romà d'Orient. Més que un passeig amb en Bru, això avui serà una supervivència. Ja. Supervivència. La gent de la regió no vol sentir parlar dels catalans, eh? Tot el que recordi o s'assembli a un català serà executat.
2: Oi.
1: Bueno, és que l'han estat liant molt fort.
3: Sí, sí, sí.
1: L'han estat liant molt grossa.
3: Sí, sí, quedat parat, eh?
1: No és el millor lloc pel nostre gos d'atura, la veritat.
3: Això amb un border collie no es passaria.
1: Ah, exacte.
3: Aquí la Mercè Terró.
1: Quan en Roger de Flor és assassinat, les seves tropes són a la ciutat turca de
0: Gallipoli.
3: No, no, Terró. És que m'ha liat abans, també. Ja no sé qui, Terró i qui no.
1: Els Almogàvers, però, encara tenen prou múscul per reaccionar. Sempre tan dialogants, la seva primera decisió és cremar la ciutat.
0: Bueno, cremar... Sí. Sí, però que consti que ens hi han obligat, eh?
2: No, a veure, a mi m'han digeperut, eh?
0: Home!
2: No sé si us en recordeu.
0: Sí, que me'n recordo, sí.
2: I ens han tractat de porcs, eh?
0: Sí.
2: I ens van matar el nostre
0: capill.
2: En Bernat de Flor.
1: Roger de Flor.
0: Roger, que aquell nano que ens comandava era Roger.
2: El nostre capill, et dic. No jo, el capill.
0: Roger!
2: Es deia Roger?
0: Roger!
2: Tota la puta vida que li vaig dir Bernat.
0: Estic tallo coll, me cago en l'ou.
2: Li vaig dir Bernat tota la vida, pobre.
1: Es deia Roger.
2: Es deia Roger.
1: Sí, home, hi ha un carrer a Barcelona. Roger
2: Bernat
1: de Flor.
2: No,
1: Roger de Flor.
2: Roger de Flor.
1: Roger de Flor.
2: Ai, carai.
1: Recordem que tot just fa dos anys...
2: Vaig equivocat, així, eh?
0: A vegades et costa molt, eh?
1: Puc continuar amb la història?
2: Sisplau.
0: Sisplau, narrador.
1: L'any 1303, fa dos anys, els Almogàvers havien arribat a Constantinople per ajudar l'emperador a lluitar contra l'islam. Això ja ho vam explicar en un altre capítol. Però el seu comportament va estar tan lamentable que el mateix emperador els va trair, no? Resulta que a l'edat mitjana els catalans no érem gent de pau. Us sorprendrà. Però érem una mica violents. A partir d'ara, el nou líder serà en Bernat de Rocafort, un home que encara està més sonat que el difunt Roger de Flor.
3: Bueno, esclar, home, és que en Roger de Flor va ser un gran comandant, això ho haig de dir-ho, és així. Però era mica tou, eh?
1: Era tou.
3: Ja, però jo em dic una mica figaflor, eh? Figaflor, m'entens?
2: Sí, no és el xiste, el xiste.
1: Roger de Flor.
3: Figaflor. Figaflor, vull dir que...
1: En Bernat de Rocafort està completament boig. Les forces catalanes s'han vist reduïdes a 3.000 homes i 200 cavalls, però diu que vol presentar batalla.
3: És que i tant que presentarem batalla, eh?
1: Sí.
3: Qui s'han pensat que són nosaltres? Qui s'han pensat que són nosaltres?
1: És en Bernat de Rocafort, eh? Aquest. No en Jordi Pujol, dius.
3: No, però no intentava imitar en Jordi Pujol.
1: Ah, t'ha sortit.
3: Això els catalans ja fa molts anys que aquesta frase...
1: És un tic de català.
3: Nosaltres som catalans! Catalans!
1: Bé, ja em sap greu que els almogàvers siguin uns assassins perquè és ben maco veure'ls així de valents, eh?
3: Què vols dir?
1: Vull dir que, hòstia, dius...
3: Què vols dir, que les pròximes generacions de catalans no sereu així de ben parits com nosaltres?
1: No te vull avançar res, però... Hem perdut un punt...
0: Una mica de pistonada.
1: El tema de la violència l'hem anat perdent.
3: Sí?
1: Sí.
2: Hi ha poca empenta.
1: Hi ha poca, en aquest sentit.
3: No, us falta aquella ràbia de m'agrada... Que te mato, fill de la gran... No, no, això no...
1: No ho tenim, això.
3: No, m'agrada, tinguin llàstima.
1: Tenim altres coses.
3: Ja, però... ja.
1: Atenció, perquè això us encantarà. Després de destruir Gallipoli, els almogàvers tenen la possibilitat d'escapar-se i tornar cap a casa, que semblaria l'acció intel·ligent, diguéssim. No tornem, perquè el port és l'únic que continua intacte i podrien utilitzar els vaixells que hi ha amarrats. Però en Bernat diu que ni parlar-ne, que els catalans no són uns gallines.
0: Ara, fugir? Nosaltres fugir? No.
2: Digues que no.
0: Ni parlar-ne. Jo abans, mira, prefereixo que em degollin.
1: Per evitar la temptació d'agafar els vaixells i quedar com uns covards, en Bernat de Rocafort decideix destruir-los al crit de...
3: Cremem les nostres naus!
2: Cuidao.
1: Ordena incendiar-los, eh? Ara sí, acaben de quedar-se sense escapatòria.
2: Mira, ara ja no... Només ens queda lluitar, eh?
1: Sí, sí.
0: Vinga!
2: Visca el nostre capdill, en Roger de Flor!
0: Vinga!
2: Bernat de Gràcia!
1: En Bernat de Rocafort.
3: Em dic Bernat. Bernat de Rocafort.
2: Ah.
3: Bernat de Rocafort. En Roger el van matar.
2: En Roger em van
3: matar. Mira-me la cara.
2: Sí.
3: Sóc en Bernat.
2: Bernat!
3: Bernat de Rocafort.
2: Bernat de Rocafort!
3: Vale?
1: Sense possibilitat de fugir, els valerosos catalans s'han d'enfrontar a l'exèrcit que han vingut expressament des de Constantinople. El combat es disputa davant de les runes de la ciutat, a camp obert. Recordem que els catalans només són 3.000 soldats. 3.000, eh? 3.000, eh?
2: 3.000 som.
1: Sabeu quants són els altres?
0: Quants?
1: 10 vegades més de soldats.
2: Calla, els més serien 30.000? 30.000,
1: si no. No crec que en Bru, el nostre gos d'atur, ens serveixi de gaire. Malgrat tot... Després d'un xoc inicial, els almogàvers són tan efectius que fan recular un exèrcit 10 vegades més gran que el seu. Després d'hores i hores de lluita, les baixes de l'imperi romà són de 20.000 soldats i 6.000 cavallers.
3: Guaita quina matança, nano. Guaita quina matança que estem fotent. Què? Gente, us esteu passant bé o què?
0: Molt divertit, això de matar serraïns, hòstia, jo m'ho passo bé.
2: Home, no! No són pas serraïns!
0: Ah, no són serraïns!
2: Hòstia, que ets burra!
0: Per què?
2: No són pas serraïns!
0: A veure si et tallo el coll, eh?
2: Són d'uns altres, aquests!
0: Uns altres! Colla a terra!
3: No saben ni contra qui lluitem, eh? A veure, són bons nanos, són bona canalla. De veritat que són curtots, eh?
1: Sí, una mica. Segons les cròniques de l'època.
2: Hòstia!
1: Vosaltres sou els catalans d'aquella època, eh?
2: Sí.
0: Què passa?
1: Se'ls veu arriats, eh?
0: Escolta, que ens els hem carregat a tots, eh?
1: Ah, no, això sí, això sí.
0: Fots-hi tu davant!
1: No.
2: Semblaven de mantega.
1: Segons les cròniques de l'època, els enemics han perdut 20.000 soldats i els almogàvers, atenció, eh? Apunta-t'ho, si vols. Xuriguera, apunta-t'ho.
2: Quants?
1: Els altres, 20.000 morts.
2: Sí.
1: Els almogàvers...
2: Nosaltres?
0: Què?
1: Les baixes, en total, són d'un cavaller i dos soldats.
2: Quina pelissa.
3: Llàstima que aquests dos soldats no siguin aquests dos. Ha estat de mala sort, això, hòstia.
1: Ai. Després d'una de les victòries més acalparadores de la història, els almogàvers comencen la venjança catalana, una matança sistemàtica de la península turca. Nens, homes, dones, vells, animals, tots són assassinats. Anàveu fort, eh?
2: Collons. A una placa.
1: Molts pares de família decideixen matar els seus propis fills. És gros, això, eh? Abans que siguin capturats pels almogàvers.
3: Això no m'ho hagués imaginat mai, jo.
1: Mira.
0: Amor.
2: Què?
0: On són els nens?
2: Home, dormen ara, a aquesta hora.
0: És que he sentit que els catalans venen cap aquí.
2: Sí.
0: És millor que preparis la destral.
2: Ostres, però... Poc em puc enfrontar, jo, amb aquests... No has vist que són unes bèsties?
0: No, amor, no és per lluitar.
2: Eh?
0: És per matar els nostres fills.
1: Carai.
0: I després vull que em llevis la vida a mi, amor. Els catalans no ens poden agafar vius.
2: Bueno, si ho vols així, ho freixis, eh?
0: Gràcies. T'estimo.
2: No, jo també, però...
1: Mataràs la canalla?
2: Sí.
1: La dona?
2: També, tot.
1: Llavors què faràs, tu?
2: No, aniré a fer un vol.
0: Que no, ai, acabes de tallar tot el clima.
3: De juerga.
2: Sí.
3: Home,
2: tions, comença una nova vida.
3: Estaràs de Rodríguez, eh?
2: Tu saps lo hipotecat que estava.
1: El favor que t'han fet els almogàvers.
2: El favor que m'han fet aquesta gent. Que no hi havia qui no l'aguantés en aquesta.
0: No encara sóc viva,
6: no
0: eh? Vull
6: que estàs morta, ja.
0: No, no, no. No m'ha matat encara. No, ara, encara li puc fotre jo la destral aquí mig així. Entre ull i ull, eh?
2: M'he passat 200 programes, tota una temporada aguantant-la.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
2: Ara que em demana que la mati, collons, si la mataré.
1: Déu-n'hi-do amb els Almogàvers.
6: No, jo ara que he vist aquesta història sí. que han representat tan bé aquest parell,
1: sí.
6: jo ara, hòstia, és una cosa que no semblen tan divertits. Saps, n'hem rigut aquí, bueno, els Almogàvers, però, hòstia, això és trist, eh? Això.
0: Home,
6: no
0: fotem.
1: Dius, hòstia, mira quins catalans tan ben parits. No. Va, si toca ser l'altra banda.
6: Ara, ara.
1: Emprenya una mica.
6: Una mica, sí, eh?
1: Són les dues cares de la moneda, no? I els Almogàvers porten la seva venjança fins a les portes de Constantinople, la ciutat que els va rebre amb els braços oberts.
2: Què? La conquerim o què? Jo em veig valent,
0: eh?
1: Fins i tot ells saben que Constantinople és una ciutat impossible de conquerir. És llavors quan decideixen marxar per sempre més. Pugen fins a Bulgària i treuen el cap fins a l'actual Romania, com sempre matant tot el que es mou. Les cançons sobre la brutícia dels catalans són substituïdes per coses més greus. En albanès, per exemple, català, escrit amb K, significa monstre. Això és així, eh? I a Bulgària, fill de català és un dels pitjors insults que existeixen. També hi ha una dita popular que diu: vaig fugir dels turcs per caure en mans dels catalans. És l'equivalent del foc a les brases? Doncs mira,

0: S'ha acabat sent nòmada. Els catalans entren a Atenes i funden un nou ducat, el ducat de Neopàtria. Això és tot veritat, eh? Sembla una llegenda, però no ho és. Els almogàvers comencen a gestionar el seu ducat independent, com una espècie de república militar catalana situada a Grècia. Penseu que l'idioma oficial eren el llatí i el català.
1: Molt bé.
2: Trobo que hem perdut molt.
0: Sí que hem perdut.
3: Home, ens devien tenir moltes ganes, eh?
0: Home, sí. En principi, el duc d'Atenes és qui mana, però ho fa realment amb un ganivet al coll.
4: Jo, duc d'Atenes, lliurement i amb totes les meves facultats, proclamo els almogàvers com a nobles cavallers de la meva cort. Ara, si us plau, deixeu anar a la meva família i pareu de pagar-me.
5: Bueno, bueno, és el duc,
6: és per Jordi!
5: D'Atenes, per Jordi!
0: El domini català s'estendrà 80 anys. 80 anys en què només retran comptes amb la corona d'Aragó, que gairebé s'havien oblidat dels almogàvers.
1: Hòstia, els almogàvers, aquells bojos encara són vius? Eh? Què diu que han fet? Han conquistat Atenes?
0: Després de 80 anys, l'any 1388, Atenes cau en mans florentines.
3: Ah, Florentino Pérez, tu.
0: Eh?
3: Els espanyols sempre donen pel sac.
0: No, home, no. De la gent de l'exèrcit de Florència, florentines.
3: Ah, collons.
0: Els almogàvers supervivents per fi tornen cap a Catalunya, on continuaran fent de mercenaris o també faran de bandolers. Com ja hem dit, les bestieses dels nostres avantpassats encara es recorden a l'est d'Europa. En alguns països, fins fa poc, es feia servir la figura de l'almogàver com l'home del sac. També existeix una cançó romanesa molt il·lustrativa que diu: «Dóna'm força i coratge per lluitar contra els francs i contra els gossos catalans».
1: Home, ho trobo una mica ofensiu,
0: Esclos,
1: eh?
0: Collons, sí, collons. I espera, perquè la cançó continua. Diu: «Gos català, no dejunes els divendres ni dejunes el dissabte. Quan Crist és a la tomba, el català menja carn fins i tot en Divendres Sant». No ens tenen en massa bona consideració.
3: No. Anàvem dient que Europa ens mira, però...
0: Aquest és el llegat dels almogàvers, un dels mercenaris més efectius del món, uns assassins i violadors. Això sí, nostres, de casa nostra.
3: Això sí.
0: Parlaven català.
3: Són de confiança, sí. Són d'aquí.
0: Exacte. Aquest anunci. De veritat. Aquest anunci.
1: Oh, quan... ha tingut èxit, eh?
0: Sí, no, ja. Anem a veure si ha sobreviscut el nostre gos a aquesta passejada amb els almogàvers. Aquest gos d'atura, en Bru, això està en mans de qui, Mercè?
2: Com et dius?
7: Susana.
2: I d'on vens?
7: D'Olot.
2: Vinga.
0: Susana d'Olot, para atenció. L'any 2005, el portaveu de del govern de la Generalitat, Joaquim Nadal, va anar fins a Grècia a demanar disculpes pels desastres causats pels almogàvers. Què més va fer Joaquim Nadal en la seva visita a Grècia? Ah... altres coses, diria.
3: Ah, que...
1: no entrem en detall.
3: Hi ha quines opcions que poseu.
0: Va anar a un local. A. Va tornar les relíquies que els almogàvers van portar a Catalunya. B. Va pagar les reparacions d'un monestir que els almogàvers havien destruït. O C. Va emportar-se les despulles de Roger de Flor.
1: Roger o Bernat?
0: Roger. A, B o C?
2: B.
0: La B. En Bru és... viu!
6: No! Yeah!

0: Bé, manallà, demanar perdó i 240.000 euros dels nostres impostos per reparar un monestir que havien xafat els almogàvers.
1: M'agradaria veure si està reparat.
0: Sí, aviam. En Bru, el gos fidel, tossut i feréstec com un almogàver, ha pogut superar una passejada que se'ns ha acabat allargant una mica. Els almogàvers van estar batallant pel l'est d'Europa més de 10 anys, 8 dels quals van passar-los administrant la Neopàtria, un ducat que es van inventar.
1: Molt bé.
0: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres!
2: I en el vostre esperit!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Veneçuela comença 7 dies de dol nacional per les víctimes del doble terratrèmol de fa una setmana. El recompte de víctimes continuarà augmentant i ara ja són gairebé 2.300 les persones mortes i més d'11.000 les ferides. A moltes de les persones hospitalitzades se les atén en hospitals de campanya improvisats.
2: Mi hijo fue el que tuvo la mayor desgracia, como quien dice, ya tiene fractura de radio. Le cayó una mitad de una pared encima y le partó, tuvo fractura de radio.
3: Estaba todo destruido y viendo alrededor, tengo ahí familia, bastante que, bueno, se murieron casi toda la familia mía, más o menos como entre 15 o 10 personas, familiares.
1: Els equips de recerca i rescat de víctimes comencen a retirar-se i ja donen pas als equips encarregats ara de retirar la runa i assegurar les estructures que han quedat malmeses. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: Els pressupostos de Salvador Illa rebran aquest dijous l'aval definitiu del Parlament. Esquerra i els comuns oxigenaran la legislatura amb els primers comptes del govern del PSC, que fins ara havia funcionat amb els prorrogats del 2023. Els republicans adverteixen, però, que cal avançar en el nou model de finançament abans de l'aturada estival.
1: José María Aznar corregeix l'estratègia d'Alberto Núñez Feijóo i reclama que el Partit Popular s'allunyi de Junts. L'expresident espanyol ha apel·lat a una majoria àmplia del nacionalisme espanyol, tant de dretes com d'esquerres, per fer caure Pedro Sánchez.
4: L'ONU reclama als governs que acordin regles globals per evitar els danys que pot provocar la intel·ligència artificial. El primer informe sobre la IA, encarregat per les Nacions Unides, alerta de riscos per als drets humans o desinformació i denuncia l'excessiva concentració de la tecnologia en poques companyies i estats.
1: La Ludwig van, sopa de cabra, pastora, la fúmiga o fades són alguns dels artistes que actuaran al Festival Acústic de Figueres del 27 al 30 d'agost. El cartell combina veterans com Locomia o Defcon 2 amb bandes actuals com Alosa i Malifeta. La vídua d'Isaac Andic declara davant del jutge que el fundador de Mango volia dictar un nou testament que ho canviaria tot i que hauria retallat molt l'herència dels seus fills.
4: Segons ha avançat el País i han confirmat fonts judicials aquesta emissora, la parella de l'empresari, Estefania Nut, va dir dimarts, a la seva compareixença com a testimoni, que el fundador de Mango tenia previst crear una fundació benèfica que s'enduria una part notable de la seva herència. També va parlar de les desavinences entre en Dick i el seu fill Jonathan, acusat de la mort del seu pare. De fet, va explicar que va ser ella qui els va animar a començar una teràpia per resoldre els seus conflictes. La terapeuta també ha estat un dels testimonis clau que aquesta setmana han desfilat pels jutjats de Martorell. Divendres serà el torn de les dues germanes de Jonathan en Dick.
1: Esports, al Mundial de Futbol, Bèlgica ha eliminat Senegal. La selecció belga perdia 2-0, però ha marcat dos gols en el tram final, ha forçat la pròrroga i s'ha classificat gràcies a un penal a l'últim minut del temps extra. Bèlgica s'enfrontarà a vuitens contra el guanyador del partit que enfronta a aquesta hora els Estats Units i Bòsnia-Herzegovina. Al descans, el resultat és d'1-0 a favor dels nord-americans. Ha marcat el davanter del Mònaco, Balogun.
4: D'altra banda, Anglaterra també ha hagut de remuntar per imposar-se per 2-1 a la República Democràtica del Congo a la pròrroga. Harry Kane ha fet els dos gols anglesos, tots dos després d'una assistència del nou jugador del Barça, Anthony Gordon. Anglaterra s'enfrontarà a Mèxic als vuitens de final.
1: Joan Laporta ha pres possessió com a nou president del Barça i ha assegurat que han recuperat el club a tots els nivells. Laporta manté que seguiran defensant la integritat i la imatge davant d'atacs externs i, d'altra banda, subratllat que el club pot abordar qualsevol operació, com la de Julián Álvarez. D'altra banda, el Barça ha fet oficial la renovació del defensa central danès, Andreas Christensen, de 30 anys, fins al 2028.
4: Dissabte comença a Barcelona una nova edició del Tour de França i aquest dimecres ha arribat a Catalunya el gruix dels equips participants. És el cas del conjunt Emirates, amb el 4 vegades vencedor Tadej Pogacar al capdavant.
1: I al torneig de tenis de Wimbledon han superat la segona ronda el quadre masculí Sinner, Medvedev, Ojeras, Liasim i Djokovic, que ha eliminat Tsitsipas. Mentrestant, el més destacat al quadre femení és l'eliminació d'Andrieva, l'actual campiona de Roland Garros, a mans de Krejcikova. En canvi, sí que han passat a tercera ronda favorites com ara Sabalenka, Osaka, Goff i Pegula.
0: Fins aquí les notícies.
5: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
6: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
7: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
6: Per aprofundir en tota mena de temes.
8: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
6: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
9: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
5: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: Ja ha arribat el moment d'investigar a fons tota mena de temes en un món de respostes simples. Nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I, com sempre, part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs?
0: Sorpresa per les teves ulleres noves.
1: Ah, molt bé, moltes gràcies.
0: Ulleres d'estiu, que m'agrada molt el concepte, Fran. No,
1: ara m'acostaré al micròfon perquè la gent les pugui veure. És molt curiós perquè ahir parlàvem de... No, el dia... Avui quin dia és?
0: Avui és dimecres. Tu dius dilluns amb la Sílvia Rosés.
1: Amb la Sílvia Rosés, que parlàvem de Los Vigilantes de la Playa. I avui he vist que Pamela Anderson, que era una de les actrius que tu vas esmentar, compleix anys.
0: Quants anys fa?
1: 1 de juliol. Va néixer el 1967 i ara li demanaré a la persona que no és experta en matemàtiques que faci la suma, 59 anys.
0: 59 anys.
1: Sí, concretament és el que fa Pamela Anderson.
0: Mare meva! Pamela Anderson,
1: sí?
0: I Fran Domènech. Correm per la platja tots dos.
1: No. Potser perdo alguna cosa, eh? És el que acostuma a passar.
0: En Fran Domènech porta dos dies perdent coses. A veure què perd demà. Escolteu-me, us penjarem una foto de les ulleres d'estiu d'en Fran al WhatsApp del programa. Us el podeu apuntar al 677-38-77-19. 677-38-77-19. Va, el control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gasa i la Lívia Discípio.

0: Avui és dimecres, canviem una mica la rutina en l'última setmana en directe de La Solució, i la solucionet d'avui és... Un aplaudiment per l'Estel Soler. Molt bon dia, Estel.
1: Molt bon dia.
0: T'hem mogut de dilluns a dimecres, eh?
2: Jo sóc una persona adaptable.
0: Exacte, una persona... Avui parlarem d'això, també.
2: Deixa'm dir-te que és que cada dia ho dius, i Viena, casa, em sembla un nom que... tan ric, tan sonor, que la vida t'ha d'anar bé, si et dius
0: Viena,
2: així.
0: Viena, Gaza, és preciós,
2: trobo tan melòdic, tan... de vull conèixer-te més.
0: M'agradaria molt que el tercer cognom és Soler, de segon cognom és Soler.
2: Meravella, sempre.
0: M'agradaria molt que es digués, jo què sé, Àustria, no?
2: Per exemple.
0: O Suïssa, és igual, un altre país. Que tot fossin localitats. Hauríem de fer un programa de noms.
3: És que, perdona, ahir que vas demanar noms curiosos...
0: És veritat.
3: Ens ha escrit la Georgina, que ens escolta a la matinada.
0: Ah, clar, la gent va responent.
3: Aquest programa també s'escolta a la matinada, en la repetició. Diu, la meva filla es diu Ilana.
0: Ilana.
3: Masculí. Ilan.
0: Ilan i l'Anna, m'agrada. Sí. Un dia farem un especial IDESCAT també de noms curiosos, perquè ahir em van sortir uns quants, eh? Uns quants bastants, eh? Ara no recordo quin era el més estrany.
3: Doncs mira, n'hi havia un que era el Modis, que n'hi havia nou a l'IDESCAT.
0: El Modis, eh?
3: I ens va escriure un oient que es diu Arel, i ens va demanar la carta, perquè la gent demanava al WhatsApp a veure si li podíem dir quants de la seva calanya n'hi havia a l'IDESCAT, i em sembla recordar que d'Arels n'hi ha 8 ara mateix a
0: Catalunya. 8 Arels a Catalunya.
3: I 24 Malcoms.
0: Doncs un dia ens farem un especial a noms estranys. Avui, però, no parlem de noms. Avui us portem una solució molt vital, ara que s'acosta l'estiu. Volem saber, a l'estiu, com funciona el cervell? Treballa menys el cervell durant les vacances? Com ens canvia el fet de deixar de banda la rutina? Per cert, la rutina ens ajuda a tenir la vida endreçada o ens limita pel que fa al terreny de la creativitat? Què vol dir exactament ser productius? A l'estiu som productius? Estem sobrevalorant aquesta necessitat de ser productius? En general està de moda en estressat i tenir molta feina, i quan fem vacances el cervell realment pot ser més creatiu o no? O si no el fem treballar, per altra banda, perd habilitats? Doncs mireu, la solució a aquestes i altres preguntes les té la professora en Neurociències de la Universitat Oberta de Catalunya. Un aplaudiment per l'Emília Redolà. Emília, molt bon dia.
4: Bon dia.
0: Com estàs?
4: Molt bé, molt contenta d'estar aquí.
0: Home, sí, perquè vam connectar, em sembla que hem connectat més d'una vegada.
4: Sí.
0: Però sempre ho hem fet a distància, ara ens posem cara.
4: Ara sí, ara sí.
0: L'Emília Redolà aviat publicarà el llibre Lo que somos bajo la piel, la identidad de género desde la neurociencia. El cervell té un paper actiu en la construcció de la identitat de gènere? De quina manera, Emília?
4: Pues mira, la identitat de gènere és un tema que es construeix des de l'inici del desenvolupament. Hi ha com un full de ruta al nostre cervell. El que passa que després la interacció social, les emocions, la cognició, sobretot l'encaix que fem a la societat en la que vivim, va configurant i va modificant aquest full de ruta. El que passa que sí que veiem des de la neurociència que està bastant clar des del principi, però clar, la influència de l'entorn, la influència social, les experiències vitals són importants.
0: Farem un seguiment de la publicació del llibre i ja et tornem a convidar, Emília, però avui parlem del cervell i de l'estiu. Si jo et dic com funciona el cervell quan estem de vacances, és com un ordinador que es posa en mode repòs?
4: Pues jo crec que és una analogia molt, molt bona, perquè al final el que fem és, durant tota la nostra activitat laboral, anem sobrecarregant una mica el cervell. A neurociència diem sobrecàrrega cognitiva, perquè l'estrès, malgrat estem treballant en una feina que ens agrada moltíssim, estem gaudint, però realment això va calant de manera negativa, perquè va baixant els nostres recursos cognitius, emocionals, i tot això va generant aquesta sobrecàrrega, i necessitem fer aquest reset. Si no ho fem, no tirem, i ja moltes vegades tenim aquestes converses amb la gent, arriba el mes de juliol i diem, és que ja estic sota mínims. És veritat, és que no arribem.
0: Que ens sembla que no... Mira, ara explicaré una cosa personal, eh? Però abans d'ahir...
3: Per Maria.
0: No, exacte. Desgraciat. Vaig fotre un pifòstio.
3: Ai.
0: Una operació que era agafar un cotxe, entrar-lo al pàrquing i treure l'altre cotxe.
3: Aparcar?
0: Vaig aparcar el cotxe a fora, vaig dir, no, molt millor, vaig baixar la rampa caminant, em vaig deixar el comandament, vaig tornar, vaig treure un cotxe, el vaig deixar a mitja rampa, vaig baixar l'altre, saps allò de dir... Però
4: què
0: li està passant al teu cap? I vaig arribar a casa i vaig dir, Crec que he perdut la capacitat de pensar. Això és sobrecàrrega cognitiva?
4: Tal qual, mira...
0: De fet... No és que estigui idiota, no?
4: No. De fet, és una part del teu cervell que es diu escorça prefrontal, sobretot la part dorsolateral, que és la part que triga més en madurar, però és la part que fem servir per tot. No sé si alguna vegada t'han dit no pensis en res, intenta no fer res...
0: Ah, però mala idea.
4: I el teu cap va allà, rum, rum, rum. Pues aquest rum és escorça prefrontal. I què passa? Que l'estrès, tota la càrrega que anem amb la feina i amb la situació de la vida diària, la família, tot això, va sobrecarregant l'escorça prefrontal. I arriba un moment que diu, ja està, no tinc
0: passen coses com aquesta, que comencem a intentar transitar per la vida sense cagar-nos a sobre, amb perdó de l'expressió.
2: L'escorça prefrontal. Ja sé que no parlem d'això, però oi que als homes això se'ls desenvolupa bastant més tard, en general? Pot ser que als 50 encara no hi hagi la maduresa...
0: No soc neuròloga, però això ens ho dirà l'Emília.
2: Ja hi dedicarem un altre dia, l'escorça prefrontal masculina.
0: Hi ha diferències?
4: Pues mira, sí que hi ha diferències en lo que és la velocitat, però, ojo, les diferències, quan nosaltres comparem el cervell de la dona i de l'home, a veure si hi ha diferències a nivell cognitiu i hi ha un substrat neural diferent, veiem que no. Que amb estudis de neuroimatge ben fets, veiem que únicament...
2: Perfecte. Així vol dir que no tenen excusa.
0: No tenen excusa.
4: No hi ha excusa, efectivament. Les diferències estan en les xarxes neuronals que estan vinculades a la conducta reproductora, però a nivell cognitiu, capacitat visoespacial, control d'impulsos, tot això, no hi ha diferències, com a mínim, a nivell del cervell. Les diferències estan en el funcionament, per què? Per la plasticitat. Clar, si tu a una nena li dones un videojoc, li dones un Lego des de molt petita, les seves capacitats visoespacials estaran molt més avançades a l'edat adulta, cosa que al final la plasticitat va calant.
0: Clar. Per tant, bàsicament és un constructe, no? Les diferències?
4: Jo diria més que un constructe, les diferències poden estar, el que passa que no és que ens vinguin donades pel nostre desenvolupament, o sigui, de base, no sigui un full de ruta ja tancat, sinó que són degudes a la plasticitat, a les nostres experiències.
0: Per tant, podem anar modificant-les si ho agafem a edat temprana, no?
4: I tant.
0: Per tant, excuses.
4: Sí, sí. I a l'edat adulta també.
0: També. Exacte. No, és que jo ja no tinc el cervell plàstic, jo ja no em canviaràs. No. Mentida. Sí, va, com sempre, avui podeu dir la vostra, un tema apassionant el que tenim entre mans. Fran, ens poden contactar per les vies habituals.
3: Doncs sí, al 93-201-7474, que és el telèfon del directe, o el WhatsApp de la solució, aquell que ja teniu guardat com la solució amb Elisenda Carot, al 677-38-77-19. Mireu, avui parlem del cervell i de l'estiu i crec que hem de fer aquella reflexió que moltes vegades fa moltes famílies, moltes parelles, moltes persones que se'n van de vacances. Què hem de fer quan som de vacances? Hem de fluir, deixar que l'estiu passi, no hem de planificar i que la vida ens vagi sorprenent? O, per l'altra banda, sou d'aquells que ho planifiqueu, si hem d'anar a fer un viatge, ho teniu tot mil·limetrat i, per tant, esteu exprimint encara molt més el cervell del que ja ho heu fet durant els últims mesos.
0: Va, com ho plantegeu vosaltres? Sou d'aquells que improviseu i fluïu o sou d'aquells que ho porteu tot comptabilitzat? Estel, tu de quin grup ets?
2: A veure, jo sóc autònoma, aleshores el meu cervell s'hauria d'analitzar a part. No?
0: És un superpoder, això.
2: Sí. Tenim un sistema immunitari molt fort, que mai ens posem malalts i tal. Aleshores, no, jo em sento sovint
0: crec que... T'he de dir que a la taula d'avui crec que quasi tots som autònoms, excepte l'Emília. No ets autònoma, no. Emília? Doncs la resta som autònoms.
3: Sí, i hem estat malalts poques vegades. Avui.
2: Exacte. Aleshores, sempre sento en això que vaig una mica contracorrent, no? Perquè molts estius treballo, val? O, no sé, vaig com una mica que mai vacances, des que era petita no recordo què és exactament el concepte de vacances. Llavors, a mi amb el temps m'ha agradat molt diferenciar. Crec que ens equivoquem. Sempre diem, el fet no fa la cosa, i sí. O el nom no fa la cosa, i sí. Per què? Normalment diem, fem vacances per desconnectar. I per mi és totalment al revés. És, nosaltres estem desconnectats tot l'any, amb aquelles feines
0: alienats,
2: que fem... Alienats, amb aquelles feines que fem que no ens agraden, amb aquella rutina asfixiant d'autòmats. I per mi parar és connectar. És tornar a nosaltres.
0: És boníssima, aquesta.
2: No? Aleshores, jo ho tinc com molt clar, almenys jo ho visc molt així. I a mi m'agrada molt en concret, com a autònoma, treballar quan tothom para. Tant sigui, o quan encara ningú ha començat. M'agrada molt llevar-me d'hora i aquell moment de 6 del matí a 8 que encara ningú t'envia un mail, encara ningú... El món no s'ha despertat i no et pot tocar els pebrots. M'agrada molt. I a l'estiu m'encanta de dir, esteu tots fora, ara vaig a connectar-me i a treballar.
0: Però fixa't que això que dius també respon molt al model productiu al que estem sotmesos,
2: Evidentment.
0: És intentar fer una feina, no?, i tens un munt d'interrupcions al mig, i més un autònom que hem de fer malabars entre diverses feines, etc. Jo també, mira, et tiro una pregunta en la línia, perquè sé que tu combregues amb mi, no creus que està molt de moda ser superproductius?
2: No, absolutament. Absolutament.
0: Sí, i hem, vals el que produeixes?
2: I hem productivitzat totes les nostres relacions, tot, ja està, el capitalisme ja s'ho han portat i s'ho han passat absolutament, absolutament tot. Consumim persones, consumim relacions, estem molt malament, però bueno, avui no cal que anem tant per aquí.
0: No.
2: Simplement,
0: no,
2: si em preguntes, jo a l'estiu m'agrada, bàsicament, no fer res. Ja vaig passar el meu període de viatges a Tailàndia, tot ultraorganitzat, que tornes i dius... Però a les vacances quan comencen, no?
1: Que arribes de viatge del Japó...
2: Estressats...
0: Amb sang al nas,
2: tu. No, llavors, jo ara sóc producte d'interior, és a dir, em moc pel país, pel Principat...
3: Quilòmetre zero.
2: Quilòmetre zero, poder anar a comprar un tomàquet fresc, dels que tenen gust de tomàquet i no trobem a les grans ciutats, calma, llocs tranquil·lets, i per mi això és una mica fer vacances.
0: Mira, en aquesta línia ara de seguida saludo a l'Helena Puigguitart, la nostra psicòloga de capçalera. Abans, però, deixeu-me saludar, és que s'ho està fent a sobre, posem-li un fort aplaudiment a Marc Sagarra, per favor. Hola, Marc. Apropa't el micròfon, Marc. És que et sentia per aquí de fons. En Marc, parlarem amb ell de creativitat, perquè en Marc Sagarra és professor de pensament creatiu des de fa més de 20 anys a Barcelona, Espanya, Xile, Mèxic. També imparteix un curs d'estiu a finals de juliol a l'escola Elisava. Et faig una pregunta perquè ja vagis entrant, Marc. La creativitat, quan parem, som més proclius a ser creatius o no?
4: Aviam, està molt alineat tot el que esteu dient. Jo crec que, i faig una invitació a la gent aquest estiu, el dolce far niente.
2: Ai,
4: hem de recuperar el dolce far niente. Perquè ja passen dues coses. Una, que sortim d'aquest FOMO i ens adentrem a escenaris més de gaudir. Llavors allà ressetegem càrrega cognitiva, mals hàbits... No? Rutines una mica patològiques.
2: Sí.
4: Llavors comencem a entrar en un escenari molt d'exploració, de quilòmetre zero, de redescobrir a l'entorn amb una mirada de nens.
0: Però això ho hem de fer, Marc, sense les pantalletes, perquè clar, si no, no podem redescobrir el nostre entorn amb mirada de nen. És a dir, hem d'evitar pantalles,
4: exacte,
0: per exemple.
4: Exacte, en aquesta primera fase del parar, sí, el passar del FOMO al HOMO, que diuen.
0: HOMO.
4: Sí, el HOMO, el Joint of Missing Out. Jo crec que ens hem de forçar al deixar les pantalles.
0: Perdoneu-me, el FOMO és aquella... quan veus, per exemple, stories de la gent que està fent coses i tu no, dius, ostres,
2: enveja.
0: I el joy seria gaudir d'estar fora d'això que està passant.
4: Exactament.
0: Eh? L'Emília anava fent que sí? T'ha obert algun tipus de pensament, això que deia ara en Marc?
4: No, o sigui, jo crec que la mateixa línia, quan parlaves de la creativitat i parlaves de tot això, ho portava al meu terreny i jo crec que és molt important poder tenir aquesta mirada. Poder veure aquest període des d'aquesta mirada i també des de lo que és el cervell, també sabem que això li va molt, molt, molt bé, perquè hi ha diferents xarxes neuronals que s'activen d'una manera diferent quan tenim aquesta mirada. I això és veritat que ho hem contrastat en el laboratori i veiem que estan funcionant d'una manera més efectiva.
0: Ara m'agradarà preguntar-li a l'Helena Puigguitart també com fer aquest procés de desacceleració, perquè clar, estem parlant de parar i potser parar en sec, a vegades ens quedem no?, en aquest buit emocional, vital, espiritual, que ens fa una mica allò de qui sóc, no? Ara que no estic produint, perquè porto 11 mesos a l'any produint com un boig, no?
2: T'oblides d'un clàssic que és agafar vacances i posar-te malalt. Ah,
0: bueno. Mira, dic una cosa, jo tinc una setmana buida abans no marxo de vacances.
2: Per la malaltia.
0: Perquè dic que aquí és quan caic. Aquí és quan el sistema immunològic i diu, hola! I aquí és quan em foto la patacada. Val 677-3877-19, Frank, què ens diuen?
3: Mira, l'Eva diu que quan comença dues setmanes de vacances, la primera no és persona.
0: Veus? Li costa, és aquesta setmana.
3: Li costa habituar-se. Diu, claro. Llavors, la segona estic bé, però ja s'ha acabat. Per tant, han estat dues setmanes de vacances, però n'he gaudit una. Sobre el cervell, a l'estiu, el David diu que el seu cervell és un pollastre rostit, perquè l'acumulació dels mesos doncs, fa que s'hagi rostit.
0: Doncs mira, portaré dos cotxes a veure com els aparques.
3: Doncs mira, apunta, David. El Manel té una pregunta sobre aquest cansament que acumulem durant els mesos, que és possible que també estiguem més cansats quan sabem que això s'acaba? És a dir, si sabem que, per exemple, agafem les vacances el 18 de juliol...
0: Com veiem el llindar, eh?
3: Exacte. Això és possible?
0: Doncs mira, li demanem a la nostra psicòloga de capçalera, Helena Puigguitart, molt bon dia.
5: Hola, bon dia a tots.
0: Com estàs, estimada?
5: Bé, i vosaltres? Sí, de vacances?
0: Ja et veig. L'Helena està al cotxe L'Helena està al cotxe i jo crec que està a punt de sortir per les costes del Garraf derrapant de vacances. Escolta'm, Helena, aquesta pregunta que ens feia el Manel, quan pot ser que se'ns faci més feixuc aquest final de temporada quan veiem el llindar a tocar?
5: De, abans de les vacances, sí. Vol dir, o quan se li acaben les vacances.
0: Abans de les vacances, disculpa. Abans.
5: Sí. Hi ha gent que aquesta cosa de ja s'acosten ho veu com un calvari, perquè no arriba mai, i en canvi hi ha persones, hi ha tarannes de persones que el que diuen és no, jo ja vaig de baixada, això ja s'acaba. Mm. Per tant, no, el cas d'ell és possible. Hi ha molta gent que li fa pujada perquè ha d'acabar moltes coses, perquè està cansat, perquè fa molta calor, perquè té els nens a casa, i tot són raons superllògiques.
0: Helena, ara parlàvem també amb l'Estel, aquesta mania que tenim de sobreproduir, no? D'explotar-nos, autoexplotar-nos en alguns casos, i no aturar-nos mai. Com ho podem fer per passar d'aquesta màquina incessant que són els nostres 11 mesos de feina a aquest dolce fare niente que deia en Marc, d'aturada? Convé fer-ho paulatinament? Dóna'ns alguns trucs per desaccelerar.
5: Sí, jo estic molt d'acord amb el que ha dit l'Estel, que l'Estel ja ho sap, que estic d'acord amb ella en moltes coses.
2: Sempre.
5: Que és el fet que vivim en una societat que ens porta a viure així. I això és una cosa que n'hem de fer consciència. No hem de pensar que és un problema nostre, només que no ens sabem organitzar, bla, bla, bla. No, també és com apreta la societat. Estem fets per produir, per fabricar, per donar rendiment. I això no ho hem d'oblidar mai. Llavors, a partir d'aquí, el primer és entendre que durant l'any jo m'he de mirar el meu any com és abans d'arribar a les vacances per entendre que hi he de posar petites coses, jo ja sé que gent que ho té molt difícil, però petites coses que donin sentit al meu dia a dia, no només a les meves vacances, perquè si no les vacances acaba sent com marxar a Mart. Mm. Un canvi tan radical que després quan torno una altra vegada al meu pou. Mm. I aquí és on hauríem una mica d'actuar cadascú a la mesura del que pugui, sabent que hi ha gent que ho té complicat. Mm-hmm. Però tots podem afegir petites coses, moments per nosaltres que no els tenim, però que podríem, i estem parlant de 10 minuts, no estic parlant de 2 hores i me'n vaig a fer un retir un cap de setmana sencer. Si pots, fantàstic. Després jo et diria molt el ressignificar aquesta cosa que estàveu parlant ara, que sembla com que tots hem de fer alguna cosa. Llavors, hi ha persones que no fer res els provoca culpa, els provoca vergonya, els provoca moltes coses. Doncs donar un significat diferent al que significa no fer res. No fer res està bé. Mm. Però, clar, estem en una societat on quan no fem res, què fem? O mirem sèries o estem mirant l'Instagram? Mm. Clar, això no és no fer res, això és fer coses. Mm. I aleshores aquella cosa de... Jo m'imagino a vegades, poso aquest exemple amb tota el respecte cap a la gent que treballa al camp, no? Doncs el pagès, la pagesa que està allà i que es pot aturar un moment i mirar l'horitzó, i que pot estar 5 minuts mirant l'horitzó pensant en res. I això jo crec que és molt bo i és molt, molt sa.
0: Però,
5: I aquesta
0: Helena,
5: cosa anem a practicar.
0: L'hem de practicar, ara t'ho has dit, practicar, perquè suposo que hi haurà, i amb tu ho hem parlat moltes vegades, potser hi haurà aquell període d'aquella certa incomoditat d'estic mirant el mar, hòstia, no estic fotent res, i ara què hauria de fer? I m'he d'aixecar. És a dir, hem de també tenir o respectar que necessitem un període d'adequació per passar del tot a res?
5: Totalment, totalment. Estic molt d'acord. Saps que jo sempre parlo de sostenir la incomoditat, però és que ens va bé nosaltres com a adults i ens va bé els nostres nens educar-los així. Jo, perquè som d'una altra generació, però nosaltres ens podíem avorrir l'estiu, perquè doncs passaves l'estiu al teu poble i què feies? Doncs jo per mi era superfeliç, agafava la bici, cada dia feia el mateix, una raqueta i anava a jugar no sé què, anava a la piscina, a banyar-me al mar... Aquestes coses de no fer res, però també eduquem els nens amb que l'estiu és per fer alguna cosa grossa, no? Anem a algun lloc molt, molt diferent. A qui li encanti viatjar, és fantàstic, però jo també faig una crida a tots els que no els agradi fer grans coses. Que entenguin, a mi molta gent em pregunta, què, Helena, les vacances? Què, aneu a algun lloc? I dic, mira, jo vaig a mi mateixa.
2: Ara.
5: Perquè necessito estar amb mi mateixa, canviar la rutina, canviar el ritme, canviar d'horaris, menjar quan vull. Per mi això són vacances. Mm-hmm. Però, en canvi, tinc amigues que el que els agrada és agafar un avió i anar a l'altre punt del món. Fantàstic. Però si jo ho faig forçada pel que es fa, jo em sentiré malament. Mm. I jo, una gran cosa que he de fer és connectar amb qui sóc jo i què necessito jo. No què em diu la societat que es necessita per ser feliç.
0: Ai, però és tan difícil, això.
2: Mm. Sí.
0: Ara m'heu fet pensar en una cosa que diu en Joan Soler Socarrat, que també l'hem tingut aquí a La Solució, que deia, intenta construir amb aquestes petites coses que deies, Helena, de fer aquestes petites detalls d'autocures, no?, durant la temporada. Ell diu, clar, aquestes addiccions al mòbil que estem veient no deixen de ser com escapatòries a una vida que no t'agrada. Per tant, intenta construir una vida que t'agradi el màxim possible per haver-ne de fugir el mínim possible a través dels reels d'Instagram, no? I em sembla una reflexió força interessant, no sé què en penses.
5: Sí, sí, estic molt d'acord, i sí que llavors jo hi afegiria el que diu ell, el fet que hi ha gent que té vides felices, que està contenta, que li agrada la seva feina, que li agrada la seva vida, la seva parella, etc, i que tot i així cau amb aquestes coses. Mm. Per què? Perquè hem de tenir en compte que són tremendament addictives.
0: Sí, que estan fetes per això, eh?
5: Clar, i que van més enllà de la teva voluntat. O sigui, no hem de pensar que només hi cau la gent que està avorrida, que té una vida que tal, que qual. No, i caiem una mica tots. Tots, del primer a l'últim. Excepte aquesta gent que diu, no, jo conec algú que diu, jo no tinc WhatsApp, jo no tinc xarxes socials, val, d'acord. Però si en tens, és molt difícil resistir-t'hi. I pots estar molt sencer de cap, i de ment, i d'ànima, saps?
0: Em sembla interessantíssim. I ara m'agradaria tornar al tema de l'excés de la producció. Ho farem amb l'Emília Redolar, perquè et tiraré una pregunta, Emília. Vale. Per què el nostre cervell interpreta que està enfeinat i sinònim de soc important? Ara te la tiro, anirem a la publicitat i ho resoldrem. Abans, però, Helena Puigguitart, com sempre, molt bon estiu, ens tornem a sentir al setembre. Una abraçada bonica.
5: Ens tornem a sentir i vull saludar a l'Emília Redolar, perquè li dieu de part meva que sóc una gran fan.
0: Opa! Epa! A veure, un moment. Digue-li tu que t'està sentint, Emília.
3: Antònia.
0: Antònia, Conxita, que t'està sentint, Helena.
5: Doncs que ho sàpiga, que l'admiro molt, que és una gran professional, molt, amb molta saviesa, i penso que aporta moltíssim a tot plegat, a mi particularment, a la meva feina, moltíssim. O sigui, que et dono les gràcies en majúscules.
4: No, gràcies a tu, al revés.
0: Ai, que bonic aquest moment, no? Aquest maig, aquest first dates que hem fet així improvisat.
5: Home, quan he sentit això, dic que és la meva oportunitat.
0: Helena Puig, una abraçada bonica. Desconnecta.
5: Un petó a tots.
0: Connecta. Adéu, adéu. Val, 677-38-77-19. Què ens diuen, Fran? Per cert, centraleta restablerta, que teníem una caiguda. Ja podeu trucar al 93-201-7474.
3: Doncs mira, la Glòria, abans del que deia el Marc Sagarra del FOMO i el JOMO, la Glòria és de la banda del JOMO. Mm. Zero enveja del que fa la resta de la gent. I sobre el que dèiem de fluir o planificar, l'Anna fa una reflexió sobre la seva feina, que diu, com que jo estudio i treballo durant tot l'any, tinc molt poc temps per la creativitat. Mm. Llavors, què li passa a l'Anna? Doncs que sí, que ella és de planificar. Mm. I la majoria de vegades, quan fa viatges, el 95% hi afegeix molts detalls. Sobretot perquè si marxo lluny, com que és segurament la darrera vegada que hi anirà, per tant aprofita per veure-ho a fons. I la Irene ens envia un WhatsApp per fer-nos enveja, que és que demà marxa amb les dues nenes al paradís. Durant dos mesos. No ens ho ha dit. Oh, yeah. Paradís, però us he de dir que, el temps és relatiu i la pressa no existeix.
0: Epa, mare d'aquest paradís, tu convida'ns-hi.
3: Serem set.
0: Irene, sisplau,
3: es gaudeix de tot i també de les petites coses, home.
0: Fluir o planificar? És la pregunta que us estem fent avui, eh? Fluir o planificar? Tu ets de fluir i planificar, mitges?
2: A mi la vida em passa per sobre. Jo
0: la vida planifica per tu. Jo crec que això és com un bon guió, saps? Has de planificar-ho, perquè no et quedis... Quan dius, ai, ara què faria? Tenir un pla, però també aprendre a fluir dintre del pla.
3: Doncs mira, perfecte.
0: Ja s'ha resolt,
3: no? No, és que m'estava escrivint la Irene, que ens ha dit que el paradís és Menorca.
0: Ah, home!
6: Un paradís molt compartit, ja. A no ser que tinguin un casalot aïllat d'allò de privilegiats, ostres, ja és un paradís.
0: Si tens casa, sí. Perquè si no...
6: Sí, un paradís molt compartit. Els de les illes, és que, Déu meu, els hi arribem tots allà, jo no sé com no ens volen matar tots.
0: Bueno, no descartis que ho vulguin fer.
3: Per cert, dona idees per... Si la gent vol no fer res, diu, observar una flor, un arbre, l'horitzó, com la pluja mulla a la finestra...
0: Estic molt d'acord amb tu, però el que hem de fer, abans de fer tot això, és desaccelerar per no sentir-nos, perdoneu-me, tontos, no?, quan estem fent això, perquè així, del 300% de, he produït, he tancat 50.000 excels, 400 pressupostos, a observar una flor, no?, hi ha molta gent que li agafa cobriment de cor.
2: Sí.
0: I no, és el que dèiem, aquesta desacceleració pausada. El nostre cervell, per què interpreta que està enfeinat, és sinònim de soc important, soc competent, soc valuós? Ara us ho resol l'Emília Redolà.
7: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Passen 7 minuts de 2:15 del migdia. Avui estem parlant de què li passa al cervell quan estem de vacances, què li passa al cervell a l'estiu. Ho estem fent amb l'Emília Redolà, professora en Neurociències de la Universitat Oberta de Catalunya, i amb en Marc Sagarra, professor en Pensament Creatiu d'Elisava. Li hem deixat una pregunta votant a l'Emília Redolà. Hem dit, parlàvem de que vivim en un sistema eminentment productiu, que sembla que està de moda fer moltes coses, o és que no tinc ni un forat fins al 2027, no? I jo et deia, per què el nostre el cervell interpreta que estar enfeinat és sinònim de soc important, soc competent, soc valuós?
4: Pues mira, quan estem a la voràgina de fer coses, produir, que al final és el que ens ve donat per la societat en la que vivim, i una part que he parlat abans de l'escorça prefrontal, però una part concreta que és la dorsolateral, que és la que ens permet fer tot això, ens permet fer aquesta producció, ens permet mantenir els nostres recursos executius, nostre control cognitiu per produir, i aquesta escorça prefrontal rep informació d'una altra part, que és el nucli accumbens, que té un nom molt, molt raro, però si jo us parlo de la dopamina...
0: Home,
4: que la dopamina
0: la nostra amiga.
4: La nostra amiga dopamina, que surt sempre, pues, la dopamina s'allibera en diferents parts del nostre cervell, però una de les parts que s'allibera és el nucli accumbens, les coses que ens gratifiquen, el que ens agrada, si ve un grup de música i volem les entrades, és el nucli accumbens ens diu, Emília, has d'aconseguir les entrades per aquest grup i ho has de fer de la manera que sigui, no? I és la manera de poder enfocar la nostra conducta per aconseguir coses que ens gratifiquen. Doncs aquesta comunicació entre escorça prefrontal i nucli accumbens és molt important per això, perquè quan realment fem moltes coses, doncs aquesta gratificació canvia i ens sentim, la nostra autoestima puja i ens sentim importants, ens sentim, inclús arriba gratificació de dir, mira, he fet això i he fet tantes coses i estem produint. Per què? Perquè és el que la societat diu que hem de fer. O sigui, al final és encaixar a la societat i això puja molt l'autoestima. I a nivell social el nostre cervell és que ens porta a fer el que la societat demanda de nosaltres i el que creiem que ens permet encaixar millor al grup.
0: Perquè m'imagino, i tornem al mateix que hem dit sempre, no? El nostre cervell és més paleolític del que ens pensem i formar part del grup és igual a sobreviure, no?
4: Molt important, sí. El grup, al final, el que veiem és que hi ha d'haver una coordinació entre els membres de la nostra espècie i el formar part del grup ens fa, d'alguna manera, sobreviure. I, clar, aquí, per exemple, nosaltres hem estudiat molt això de la percepció al grup en el laboratori, perquè hi ha un tàndem molt xulo. Hi ha un tàndem que, per exemple, s'ha fet estudis amb aplicacions de cites com Tinder, Bumble, on quan, per exemple, què passa quan et giren, desplacen la pantalla a l'esquerra, que et rebugen, o la pantalla a la dreta, que és com...
0: T'accepten.
4: Mira, t'accepten, aquesta persona és atractiva. Doncs hi ha un tàndem que és escorça cingulada i nucli accumbens, que és quan giren a la dreta, perquè en aquest cas és una parella, però quan... giren o desplaça la pantalla a l'esquerra és escorça cingulada e ínsula. I és com un tàndem que dius, bueno, si t'accepta el teu grup o t'accepta la possible parella, s'activa la part de reforç i l'escorça cingulada. Si s'activa, si et rebugen o és un joc que et deixen fora o la parella no et vol escollir, s'activa l'escorça cingulada i la ínsula, que són les mateixes parts del cervell que s'activen quan tenim dolor. Si ens fem mal a la mà...
0: Pues fa dolor físic,
4: físic, no? Sí, sí, tant i tant. És la part emocional del dolor. I s'activen, i per això és tan important encaixar en el grup. Perquè si encaixem, sentim reforç, gratificació. Si no encaixem, és un dolor emocional, però sentim aquest dolor.
2: Perdó, faig un mini incís. Aleshores, tot i que tots i totes en aquestes altures ja sabem que ens hem d'estimar nosaltres, aprovar nosaltres, la validació externa, segons estàs dient, amb la neurociència demostra que també la necessitem i és important, no?
4: La necessitem, sí. És veritat que hem de potenciar la nostra autoestima. Al final, el que passa que la nostra autoestima depèn de la societat en la que vivim. I si tenim aquesta validació, sobretot si tenim l'encaix al grup que nosaltres volem estar, doncs és molt important per pujar aquesta autoestima. És com un semàfor social.
0: Un semàfor social em sembla interessantíssim, sí, eh? I que s'activi la part del dolor em sembla ja encara més gros. Va, ara anirem a parlar de creativitat. Abans, però, fem aturada als whatsapps, que veig que el Fran està enfeinat. A veure què
3: no,
0: diu en Fran.
3: No, és que el whatsapp del programa, ara que s'acaba la temporada, això és com una mena de call center. És a dir, hi ha tot tipus de demandes, hi ha gent que parla del programa, cosa que agraïm també, però també hi ha persones que fan referència a altres espais de la solució. I ara, precisament, estava parlant amb un oient que ens demana la llista de restaurants d'esmorzars de forquilla que vam fer fa uns dies, que ha tingut molt d'èxit i que ens estava demanant, i l'Ali estava dient que li de seguida li passem.
0: Exacte. A tot això, tot el material, és a dir, recuperar programes antics, els documents que us diem, els trobeu al Club de la Solució. És molt fàcil. Entreu al Club de la Solució, perquè allà entrareu en una espècie de grup de WhatsApp sense revelar la vostra identitat ni número, no patiu. Ens envieu un WhatsApp al 677-3877-19 i ens dieu: vull formar part del club. Us enviem un enllaç, entreu en exclusiva en aquest club i allà trobareu i podreu veure tot l'històric. Podreu veure el mapa que vam fer amb tots els restaurants d'esmorzars de Forquilla que es veu recomanar entre tots ara fa una setmana. Podeu veure vídeos en exclusiva, podeu veure les enquestes, podeu veure els links de tots els programes. Allà ho teniu tot. És com un directori de tot el que passa a la Solució. Per tant, us recomano entrar al Club de la Solució, que som vora 800 persones ja.
3: És que estàs definint l'Helena, perquè l'Helena, el Marc parlava del Jomo i el FOMO, l'Helena té FOMO, de ràdio concretament, perquè diu que veu tants programes, tants podcasts, que de vegades s'estressa una mica, i això que no veu la tele, diu, però
0: tu queda't amb la Solució, que és bo.
3: Sí, també diu que els escolta. I si vol repetir, pot fer-ho també, perquè
0: també
3: és igual, el mateix, la repetició és el mateix programa. El Jordi diu: fluir o planificar? I el Jordi diu: probablement planificar. Fluir seria si tingués molts diners, suposo, però he de tenir en compte que fa 2 anys que no faig vacances. Jordi,
0: Jordi. La sobrecàrrega cognitiva està fent...
3: Aturem-nos.
0: Pobre Jordi.
2: Jo ara no vull treure temps del Marc, però ostres, també molt interessant com a vegades el planificar tant acabem fent coses que en realitat a últim moment no ens venen de gust. I jo últimament estic practicant el... en principi sí, però vull sentir a l'última hora si vull venir o no vull venir, si vull dir que sí o no. Perquè m'he vist fent coses per obligació. De fa un mes vaig dir: sí, vindré al concert, vindré al sopar, i de cop estic rebentada, no em ve de gust, i per què ho faig? Ja està, és una altra secció.
0: No, és que ara he connectat d'una manera espectacular, però això em passa a mi des que tinc 25 anys. Vull dir, no és nou d'ara. I en Marc anava fent que sí, també. Marc, tu també t'ho respectes, això?
4: Sí, sí, no. Jo sóc del ram fluir.
2: Jo també.
4: Sí, sí. Totalment. Si s'ha de planificar alguna cosa, ja ho planificarem, però...
2: De demà?
4: Fluir, perquè em dona més impulsos d'autoconfiança, no? El fluir ens porta molt a l'autoconfiança. Llavors, el planificar és com que ho vols controlar, i si se t'escapa alguna cosa, se t'amarguen les vacances, llavors no soc tan d'això.
0: Això és una altra. La gent que sou de planificar, abraceu a ser flexibles o no? Perquè hi ha dos tipus de persones. També hi ha gent que planifica per tenir-ho tot preparat, i si se surt de la ruta no passa res, però hi ha gent que, el que deia el Marc, una gran decepció perquè no vaig trobar els tíquets per anar a veure el musical de no sé què, no? I que pot suposar realment un greuge, per a aquestes persones. Manifesteu-vos els uns i els altres, el 677-3877-19. Parlem un momentet de creativitat. Abans ens deies, Marc, que clar, cal crear aquest espai, no?, perquè es desenvolupi la creativitat. Si ens considerem persones creatives, tu recomanes avorrir-se primer per poder crear?
4: Avorrir-se pot formar part, no necessàriament ens hem d'avorrir per crear, però si ens n'anem als nens, un terreny molt infantil, sí que ells, un estat d'avorriment els porta a una fàbrica d'imaginació. Sí? El sol fet de tornar a no rebre estímuls de fora, entrem en contacte amb un tipus de connexions molt genuïnes, que parlen molt de nosaltres.
0: Per tant, com a pares, si els nens diuen: m'estic avorrint, avorreix-te.
4: Exacte, perquè és el que parlàvem amb l'Helena. Nosaltres venim d'una generació que, ostres, ens avorríem. Sí? No hi havia...
0: ens avorríem. Ara, mira, l'altre dia una amiga ho deia, i dic: tens molta raó. Li va dir al seu fill: escolta, jo no sóc la teva entertainer.
4: Totalment.
0: Però també els hem acostumat a això. Ara titelles, ara no sé què, ara anem aquí, ara anem allà, no?
4: Però és el que parlàvem amb l'Emília també. Hi ha un esforç de casa de reeducar, sí? De recordar. A mi m'agrada molt la tecnologia de recordar, que és tornar al cor, recordar. Sí. Llavors, hem de tornar al cor essencialment a fer entendre als nens que no tot és entreteniment, perquè la cultura ja té aquest entreteniment que ens sobrepassa.
0: Marc, es pot crear enmig d'una rutina productiva tan bèstia com la que estàvem comentant ara amb l'Estel?
4: Hi ha dos tipus de creativitat: la que impulsa el sistema, que és la productiva, diguem, l'executiva, la que busca la convergència, no?, d'estar produint constantment, i això a llarg plaç sí que esgota. Sí.
0: I arribem a aquesta sobrecàrrega cognitiva.
4: Sobrecàrrega cognitiva que, Emília, jo vinc d'allà, ja porto com 6 mesos amb sobrecàrrega i és, li dic a l'audiència que és fort perquè no pots respondre ni un WhatsApp.
6: Sí, sí.
4: Però a aquests nivells de saturació, de paràlisi total.
0: I aquell ja has entrat, Marc, deixem fer un apunt de la sobrecàrrega cognitiva. Clar, el que ens diu el Marc és bèstia. Pots arribar a fins i tot no ser capaç de respondre un WhatsApp. Què li passa en el nostre cervell en aquell moment de bloqueig?
4: Pues mira, és que a mesura que anaves parlant jo estava pensant, a mi m'agrada molt quan explico tot això, hi ha moltes xarxes neuronals al cervell, hi ha més de 200, però hi ha 3 que són molt importants: la Default Mode Network, la Red de Saliència i la de Control Executiu. I jo sempre poso l'exemple d'un interruptor. La de Saliència posa l'interruptor o bé a la de Default Mode Network, que és la que d'avorrir-se, de pensar en tu mateix, estar en una situació com els nens, no?, a l'estiu que fèiem abans, i la de control executiu és la que està en la producció, molta producció. I al final aquest interruptor l'haurien d'anar movent. Què passa? Que si estem en una situació en la qual estem molta producció, tenim l'interruptor en el costat i la red executiva està funcionant contínuament i això genera sobrecàrrega. Hem de tenir moments de desconnexió de l'interruptor. Com? Pues durant l'any no hem d'esperar les vacances.
0: Que és el que deia l'Helena, fixeu-vos, que estem anant a parar allà.
4: Esport, hem de fer ioga, relaxació, llegir també fa que l'interruptor estigui en el mode apagat, malgrat dir, ostres, estic llegint. No, però no estem a la part executiva. És qüestió de desconnectar aquest interruptor i ho podem fer. És veritat que l'estiu ens ajuda, però no hem de parar i no hem d'esperar.
0: No totes les cireres al pobre estiu, no? Tant, perquè després ja també, si no surt bé alguna cosa o has de seguir treballant, hi ha la frustració associada. Sí, no?
2: Perdonin si em sembla símptoma dels temps que vivim, perquè jo també vinc d'aquest moment, he estat molt malament per causes que ara no venen al cas, i m'ha costat molt fer el que jo sé que em va bé, que és ser creativa. I he estat, en un període que he estat molt malament, com tu, de no soc capaç de contestar un WhatsApp, un correu, amb la culpa que això genera, etcètera, anar a la creativitat, tornar, em vaig acabar pintant un mural a casa.
0: Mira, però és molt interessant, perquè el Marc, la pregunta al final que jo li feia a l'inici és, es pot crear enmig d'una rutina productiva? I ella em deia, a veure, hi ha 2 tipus de creativitat. Un que respon precisament a treballar en la corrent d'aquesta producció, d'acord? I aquí ens hem aturat, i ara anaves al segon tipus, que és aquest que apel·lava l'Estel.
4: Sí, i l'altra és la creativitat, que té, és més la del goig de viure, la que ens desacelera, la que ens recorda qui som, que connecta amb els talents, les habilitats, les passions, la molt poc explorada per la societat, que quan connectem amb ella ens enamorem de nosaltres mateixos.
0: Posa'm un exemple. Quin podria ser un talent que redescobrim, una creativitat que redescobrim?
4: Jo crec que la creativitat l'hem anclat molt a lo que és a lo mental. Hi ha una creativitat molt del cos, molt que ens recorda ser nens, que es vincula molt a les mans.
0: Exacte, és el que he dit abans.
4: Exacte.
0: A
4: llavors
0: mi em va molt
4: bé. Hi ha una sensorialitat a les mans que activa moltes parts del cervell que ens estem oblidant, perquè en el món digital se'ns està erosionant la iema dels dits i ja està. Llavors, connectar...
0: Per tant, fer coses manuals.
4: Coses manuals, però amb aquest sentit d'explorar-se. Llavors, la segona creativitat és la més l'explorativa, no? Pot ser manual o no, pot ser més contemplativa, pot ser fent un Camino de Santiago, o sigui, tornant al cos. Jo crec que allà ja habita una creativitat que ara, amb l'arribada de la intel·ligència artificial, l'hem d'explotar moltíssim, que és el que ens diferenciarà de tot això.
0: La tornada al cos, perquè sí que és veritat que estem molt tronc superior, eh? Sí. O sigui, tot està dalt, tot és al cap, eh?
2: Per mi, justament, l'estiu és un gran moment per practicar aquestes coses. Jo crec que, òbviament, estem desconnectats de les nostres passions, i estem desconnectats i sóc molt... Em costa dir aquestes coses perquè sóc molt poc naïf, però de la nostra criatura interior. I llavors per mi tot això ressona molt amb quan ens permetem crear. És igual, el que les àvies ho diuen, o la meva idea, quan tinguis angoixa fes coses amb les mans, encara que sigui fregar els plats manual en comptes del rentaplats. Jo efectivament em calmo, no? Llavors, ara darrerament m'he posat això com a teràpia, de és igual, no sé fer macramé, busco el tutorial i acabes fent alguna cosa. I també el resultat. No voler fer alguna cosa
6: que estigui bé. És igual si no surt.
0: Mira, això és tan guai. Mira,
6: perquè llavors penso, perquè són persones, he desaparegut.
0: Clar, perquè estem posades en... He de...
4: respondre.
0: Success, sí. Com en un sortela. He de triomfar, no?, fent això, i he d'aconseguir un propòsit que sigui perfecte. De vegades, admetre, a mi em va resultar molt alliberador. Jugant a pàdel vaig dir, no passa res, sóc la pitjor de tota aquesta pista, de tot aquest club, sóc la pitjor. I com d'alliberador és això?
2: Sí.
0: Ser el pitjor fent una cosa, i no passa res, la fas per gaudi. Sí? No sé si connectes amb alguna cosa del que estem dient, Emília.
4: Totalment, o sigui, jo és de les coses que també quan estic en aquesta situació de sobrecàrrega, aquesta relació que dieu, no?, de les mans, del cos, aquesta experiència del teu entorn amb el teu cos, jo crec que és crític i dona, al final, la nostra salut del cervell ve per aquí.
0: Però tenim tendència a dir, va, això són xurrades, va, proveu, proveu, torneu al cos, torneu a l'espai, torneu a la natura, que això ens ho diu sempre.
2: Això és una altra cosa.
0: L'Helena Puig-Guitart.
2: Vivim tant, i amb la canalla, jo ho veig amb els meus fills, que em demanen pantalles perquè els tinc tancats amb quatre parets. Jo, en el moment que els aporto al riu, a la muntanya, s'obliden que hi ha mòbils. I jo mateixa, quan estic en pobles on hi ha un riu a la vora, vaig, em foto dins el riu fred i et passen totes les
0: tonteries. Absolutament veritat. Tot,
2: l'angoixa de tot baixa, veus aquell riu fluir, dius, està tot bé, el riu va baixant, fem com el riu, saps? Vull dir, però és que vivim tan al revés de com hauríem de
0: viure. I després passa que quan realment ens aconseguim adequar, no?, aconseguim adequar-nos a aquesta nova realitat, que hauria de ser la nostra realitat principal, tornar a la rutina.
3: Uf.
0: Va, deixeu-me fer una última pausa per la publicitat i a la tornada us llegim el 677-38-77-19.
7: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.

0: 20 minutets i posarem punt i final a la solució d'avui amb l'Estel Soler, evidentment amb en Fran Domènech, amb l'Emília Redolà, professora de Neurociències de la Universitat Oberta de Catalunya, i amb en Marc Sagarra, professor en pensament creatiu de l'ISABA. A veure, hem arreglat una mica el món, eh? El resum és, l'estiu és necessari pel cervell, però hauríem d'invertir-ho, hauria de ser durant la temporada que estem més relaxats, i per això hem d'introduir petites coses, petites cures, processos d'autocura, com fer esport, connectar un altre cop amb la natura, a redescobrir-los aquesta creativitat més relacionada amb el tacte, amb lo sensorial, amb el nostre nen que portem dins, no? Intentar invertir els pesos. En lloc de que fos un 90-10, doncs que fos al revés, no? Què ens diu en Fran, ja per tancar?
1: Doncs l'Adela diu que planificar és de joves, que ella no planifica i que el que s'ha de fer és fluir. Tot el contrari del Christian, que sí que planifica, però mira, que ho reparteix a totes les estacions. És a dir, no només planifica l'estiu, sinó que ell intenta tot l'any intentar planificar. Per cert, hi ha molts oients, ràpidament, l'Agustí i la Isabel i l'Àngel, que li demanen al Marc si té alguna recomanació d'això que ha explicat, ja sigui llibre, llibreta o eina per tenir idees creatives.
0: Eines per crear. Va, Marc, és el teu moment. A veure, què recomanes?
2: Aviam,

0: no el limito d'alguna manera i li dono la llibertat perquè pensi.
1: Jean-Marc, tu què faries en aquesta
0: llavors,
1: situació?
0: Llavors tinc una conversa amb aquella dimensió meva que no em deixo en pau. Mm. Sí? Per, sobretot resseteja molt l'autoexigència, l'autosabotatge, no? Tota aquesta pressió, aquesta gàbia mental.
1: És molt interessant.
0: Llavors tinc una conversa interessant amb una altra dimensió.
2: L'amic invisible que teníem de patir.
1: No, poca broma, proveu això. Poseu-vos un altre nom i dir, realment, si jo fos lliure, si no tingués aquests condicionants de família, de feina, d'entorn, del que pensaran, del que el social, què faria el Jean-Marc de tots vosaltres? Establiu un diàleg i potser descobriu que hi ha una persona molt creativa a l'altra banda que està encotillada respecte al que li demanen socialment que sigui. Avui ho hem de deixar aquí, ens queden 30 segons per posar punt i final a la solució. Emília Redolà, moltíssimes gràcies,
0: moltíssimes
1: estimada.
0: Moltíssimes gràcies, m'ho he passat molt bé.
1: Marc Segarra, gràcies, estimat.
0: Gràcies.
1: Torna
0: gràcies.
1: Quan vulguis. Estel Soler, bon estiu,
2: bon tot.
1: Ens sentim al
2: bon
1: setembre.
2: Tot, Catalunya.
1: Fran Domènech, va, tanca'm amb un missatge.
3: No, doncs, mira, jo estava ara tancant l'ordinador, però us dic que demà parlarem de secrets i de tresors amagats a Catalunya.
1: Tornem demà. Fins la una. Adéu, adéu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La conductora de l'autocar accidentat al centre de Lleida ha donat negatiu a les proves d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat un balanç de 44 persones ferides, 4 de les quals estan ingressades a l'UCI, tot i que evolucionen favorablement. 2 estan en estat crític i 2 estables. La policia continua investigant les causes de l'accident per esbrinar per què el vehicle ha fet un canvi de trajectòria. Ho explica l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
2: El que està clar és que la trajectòria de l'autobús era encertada i en un moment determinat canvia. Aquesta és la clau. I quan canvia i envaeix la zona de vianants i s'arrossega per la paret del Palau de la Diputació és quan realment ha generat aquest impacte tan important, no?
1: L'autocar cobria la línia regular cap a la Granja d'Escarp, al sud del Segrià. El sinistre ha passat uns minuts després de les 7 del matí i ha obligat a tallar durant hores el trànsit a la Rambla Ferran. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Quim Balaguer.
3: Els pressupostos de Salvador Illa rebran aquest dijous l'aval definitiu del Parlament. Esquerra i els comuns oxigenaran la legislatura amb els primers comptes del govern del PSC, que fins ara havia funcionat amb els prorrogats del 2023. Els republicans adverteixen, però, que cal avançar en el nou model de finançament abans de l'aturada estival.
1: Veneçuela comença el primer dels 7 dies de dol nacional decretats pel doble terratrèmol de la setmana passada. El nombre de víctimes frega les 2.300 i els ferits ja són més d'11.000. Les autoritats treballen per assegurar les edificacions que van quedar malmeses pel sisme.
3: Un incendi ha cremat ja més de 800 hectàrees de bosc al sud de França, a l'oest de Narbona, entre els departaments de l'Hérault i l'Aude. El foc, atiat pel fervent que bufava aquest dimecres a la zona, s'ha propagat amb rapidesa per un terreny molt afectat per la sequera i amb molts arbres caiguts mesos enrere pel pas de la tempesta Nils, que fan de combustible per les flames. Centenars de bombers treballen per intentar apagar l'incendi, qualificat de molt perillós i que encara està fora de control. Les condicions pels equips d'extinció durant la nit són especialment dures per la falta de camins d'accés a la zona afectada.
1: Sony anuncia que els nous videojocs de la PlayStation seran només digitals a partir del gener del 2028. La companyia deixarà de produir discos físics, una mesura que respon, diuen, a l'evolució de les preferències dels consumidors. L'anunci ha provocat, però, una allau de queixes a les xarxes socials. Rescaten 16 nens que vivien confinats des de feia gairebé 4 anys en una habitació d'Ohio, als Estats Units, en condicions deplorables.
3: Amb edats d'entre 1 i 18 anys, vivien reclosos en un espai de 4 metres quadrats i envoltats d'excrements humans. Alguns d'ells no havien desenvolupat la parla i no van poder dir ni el seu nom als agents. Segons les autoritats, els menors els van traslladar a l'hospital i alguns es van quedar ingressats en estat greu. El xèrif del comtat de Vinton, Ryan Kane, descrivia les condicions penoses en què vivien.
4: La major part del nostre bestiar ha estat en millors condicions que aquests nens. Estic segur que hi havia una gran presència de bacteris de femta humana. Era una escena simplement repugnant.
3: La policia ha detingut els pares i els avis dels nens i se'ls acusa de 17 càrrecs per haver-los posat en perill. Els investigadors van descobrir que la família havia viscut en diversos comtats d'Ohio des del 2008 i que durant aquests anys havia evitat generar registres mèdics o governamentals dels menors.
1: Esports, el Mundial de Futbol Bèlgica ha eliminat el Senegal. La selecció belga perdia 2-0, però ha marcat 2 gols en el tram final. Ha forçat la pròrroga i s'ha classificat gràcies a un penal en l'últim minut del temps extra. Bèlgica s'enfrontarà a 8 anys contra el guanyador del partit que a aquesta hora estan disputant els Estats Units i Bòsnia-Herzegovina. Aquest partit encara a la recta final, de fet està ja en el temps afegit i de moment victòria dels Estats Units per 2-0 contra Bòsnia-Herzegovina.
3: D'altra banda, Anglaterra també ha hagut de remuntar per imposar-se per 2-1 a la República Democràtica del Congo a la pròrroga. Harry Kane ha fet els dos gols anglesos, tots dos després d'una assistència del nou jugador del Barça, Anthony Gordon. Anglaterra s'enfrontarà a Mèxic als vuitens de final.
1: I Joan Laporta ha pres possessió com a nou president del Barça i ha assegurat que han recuperat el club a tots els nivells. Laporta manté que seguiran defensant-ne la integritat i la imatge davant d'atacs externs. I d'altra banda, ha subratllat que el club pot abordar qualsevol operació, com la de Julián Álvarez. D'altra banda, el Barça ha fet oficial la renovació del defensa central danès Andreas Christensen, de 30 anys, fins al 2028.
0: Fins aquí les notícies.
5: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
6: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
7: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
5: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
8: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
5: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Només pronunciant la paraula germanes ja ens venen al cap un munt d'històries boniques i també alguns prejudicis. La cultura popular, el cinema, la literatura, també la música ens han fet el seu retrat particular de les germanes. La fraternitat, l'amistat entre dones, però també la gelosia, la competició entre germanes, perquè allà on hi ha humans sempre hi ha el patriarcat fent de les seves. Avui parlem d'aquesta bonica relació entre dones d'una mateixa família, del que significa, del que aporta i sobretot també del divertit que pot ser, amb dues convidades que són de casa, però sobretot de casa seva.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: Si hi ha dues germanes de la història del pop que ens encanten, aquestes eren les Breeders, amb aquesta cançó de l'any 93, Kim Deal i Kelly Deal. I amb aquesta cançó, amb aquest ímpetu i amb aquesta energia, una mica de baralla de germanes, comencem el programa d'avui, encara no he dit qui són les convidades. Us faré croar una miqueta. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies. A veure, que parli primer la que ballava més aquesta música.
1: Què tal, Montse?
0: Com estàs?
1: Com estàs?
0: Sentiu-ho amb aquesta veu, no? És Agnès Marquès, la nostra companya del Catalunya Nit. Avui vens molt ben acompanyada.
1: Millor impossible.
0: Exacte, de la teva germana.
1: Sí.
0: Avui jugueu amb avantatge, diria i tot. Hola, benvinguda, com estàs?
2: Gràcies. Bé, bona nit.
0: Bona nit. És la Gemma, acosta't al micro.
1: Sí, és la Gemma, acosta't al micro.
0: Perquè ta germana té una veu d'aquestes impetuoses.
2: Sí, sí, sí, jo no tant, no tant.
1: A vegades no ens passa això, no? Li dic, Gemma, que no et sento.
2: Sí, em diuen que parlo fluix. No ho sé, potser sí.
1: No, perquè jo potser acostumo a tirar més endavant, no?
2: Deu ser això.
0: Doncs, a veure, una es dedica a la ràdio, l'altra té una feina absolutament diferent, ara ens ho explicaràs, però clar, avui volíem convidar dues germanes, perquè volíem parlar del fet de ser germanes, i vam dir, per què buscar-les lluny si les podem tenir aquí? I a més perquè moltes vegades, quan hi ha una cara tan visible com la de l'Agnès Marquès, que té tanta presència, dius, qui hi ha al costat? Com es porten? De quina manera funciona tot això? I us he de preguntar, a Instagram, ja ho publiqueu algunes fotografies de les dues, amb la vostra germana, amb la Gemma. Quina relació teniu? Quina relació teniu? Com la definiríeu?
1: Aviam, qui comença?
2: Bueno, jo... Tu mateixa. Sí. Jo diria que propera, però...
1: Sí, tenim una relació propera. Ens portem 5 anys. Aleshores, 5 anys que no es deuen notar, perquè sempre ens pregunten quina de les dues és la gran. Sí. Jo me n'adono sempre que ens fan aquesta pregunta, perquè jo sóc la petita.
0: No? Sí. I són 5 anys. Això et fa una mica de ràbia.
1: Llavors us dic, com pot ser, si són 5 anys?
2: Sí, sí, és una cosa molt graciosa que ens passava molt, sobretot quan sortíem juntes, de nit, a farra, tot això, que sempre demanaven que qui... Ah, és la teva germana petita. I jo, era una cosa que m'encantava. Ja entenc que no li fes tanta gràcia, però això passava. Jo penso que per la seva feina, també, no? Que em veia la veien, feies el TN,
1: sí,
2: el vestuari seriós, el posat, i clar, doncs jo penso que la feien més gran del que era.
0: Segurament, sí. Segurament hi té a veure, però clar, això de ser germana de la famosa, com ho has portat tu? Perquè la gent a lo millor se t'acostava a tu per dir, tu ets germana de l'Agnès Marquès,
2: sí.
0: Li pots demanar un autògraf? Coses d'aquestes. Això ha passat?
2: Sí, sí, sí, la gent té molt interès per saber de la vida dels demés, en general.
0: Yeah.
2: Passa en una comunitat de veïns, doncs passa, no? Si a sobre és una persona coneguda, més encara. I sí, sí m'ha passat fins i tot amb gent que jo no he explicat, que és la meva germana, la gent s'assabenta, no em diguis com.
0: Aquella és la germana,
2: sí,
0: de l'Agnès Marquès.
2: Sí, això passa. I et trobes que et pregunta i dius, bueno, jo em sembla que no t'he explicat res de la meva vida, de la meva família, i ara em demanes. Però a mi no em sap greu, no és una cosa... Jo, doncs, amb orgull per ella, no?
0: Perdona, t'han arribat a donar diners? Explica'm
2: no.
0: Tot.
2: No, no, això mai.
0: No ha arribat el moment paparazzi,
2: no,
0: eh?
2: No, això no ha arribat, no.
0: Escolta, ara fèiem una mica de broma. Quan has entrat, jo t'he dit, ets més alta que l'Agnès Marquès, però res, veu que és una cosa d'un centímetre.
2: Molt poca cosa.
0: Però, clar, diguéssim que una és més morena, l'altra és més castanya. Hi ha unes petites diferències. O sigui, es veu que hi ha una llavoreta aquí. I jo no vull ja començar aquí a posar marro sobre la taula, però, volgués que no, des de petites fins ara, a les famílies, tothom té un rol. Quins rols són els de casa vostra? És a dir, l'Agnès qui és? I qui és, quin rol teniu? Va.
1: Aviam, jo crec que vinga, tira, no?
0: Tira.
1: No, jo crec que representem bé el tòpic, em fa la sensació de... Mira, això no ho hem parlat mai, de germana gran i germana petita, crec, no? Tens la sensació, no, Gemma?
2: Sí.
0: Però el tòpic aquest de la germana gran és la germana que cuida, la sensata, la que posa ordre, o quin tipus de germana gran?
1: No, sí, bueno, Andrés, sí, ordre, sí, no?
2: Sí. Jo penso que sí, que potser... Pues això, la germana gran la responsable que ja li cau aquest càrrec ja per ser la gran, no?
1: Exacte. Li cau per ser la gran i perquè al final, a l'hora d'obrir camí, per exemple, amb els pares, no? quan érem més joves, doncs ella doncs, mantenia aquí un... Bueno, ella va haver de negociar, dialogar, acceptar, doncs és fins aquí, clar, quan arriba un germà petit que ja s'ha trobat molt camí fet, diu, ai, jo no en tinc prou amb això, jo en vull més, no? I clar, aleshores aquí sempre ha... el petit genera tensió normalment amb aquestes coses.
0: A mi m'ha dit un moixonet que tu, a més, era de les que si podies allargar la farra 3 hores més, ho feies.
1: Clar, jo sí. Clar, perquè potser ella havia pactat o havia aconseguit, jo què sé, sortir fins la una. Però quan jo m'incorporo a sortir i dic, home, fins la una és molt poquet, ja que tenim la una, anem a aconseguir les dues, no? Aleshores, aquí és on es generava una mica a la tensió i on es generen aquests rols de dir, doncs, la petita no en té mai prou, no? Ha d'anar sempre una mica més enllà. Però bé, ho hem portat molt bé. Abans que em preguntaves i que no t'hem respost, el tipus de relació que tenim, no?
0: Sí.
1: És una relació, tot i aquests 5 anys, que és molt propera i que ara, no sé, quan anem a quan érem nenes, doncs 5 anys són molts, però quan jo m'incorporo, i això potser la teva mirada és més interessant, quan m'incorporo a o a l'adolescència o als 17 anys, que tu aleshores en tens 22,
2: sí.
1: Doncs ja és més interessant. Tu també devies anar trobant amb mi
2: sí,
1: pues,
2: clar.
1: La nena que em pipa.
2: Sí. Clar, hi ha final... un moment de la vida que la germana petita, amb diferència de 5 anys, no és que molesti, no molesta mai, però et fa malbé tot. O sigui, les joguines, la roba, el que sigui...
0: La roba és un tema. Parlem, perquè més o menys físicament sou bastant iguals, vull dir, sou dues dones primes, altes, etc. I aquí m'imagino que devia haver moment de et robo la roba.
2: Sí, jo amb ella no crec que li robés mai.
0: No, Jo crec que no. Tu ets la bona.
2: Jo és que crec que no li vaig robar mai.
1: Jo sí, intentava robar-li, però ella és molt llista i em deia, no, Agnès, si vols aquesta samarreta o aquest vestit, d'acord, però ha de ser un canvi per sempre amb una cosa que jo triï.
2: Per sempre.
1: Ferma, ella, eh?
0: Clar, és que ella es dedica... Puc dir que ets com empresària, no? Podríem dir, ara. O treballes a l'empresa familiar. Vull dir que ja tenies els gens aquests d'empresària de dir això a canvi d'una altra cosa.
2: És que no sé si era això o que... em sabia greu que m'ho destrossés. Llavors pensava, mira, jo t'ho dono i amb això fes el que vulguis, com si t'ho vols foradar i saps? Allò ja no torna a mi. Llavors és quan...
1: Clar, però jo a vegades li demanava una cosa que ella ja pràcticament no es posava i ella, tu te'n recordes? Tu sempre em demanaves a canvi la cosa més, gairebé més nova que tenia, vull dir, que tenia més vista que jo realment, perquè jo tenia un desig.
0: Tu eres la petita, també.
1: Jo tenia un desig d'una cosa d'un dia i, clar, ella em feia pensar, no, pensa que si ho vols avui ho has de voler per sempre, no?
2: Per sempre.
1: Ella feia exercir de germana gran, eh?
0: Germana gran o barra madrastra, una mica?
2: No ho sé.
0: No, faig broma, eh?
2: No. Bueno...
0: Posar una mica d'ordre.
2: Sí, ella era una mica més destroyer, no?
1: Sí.
2: I aleshores, si tu deixes una samarreta i te la tornen amb, jo què sé, amb el coll desbocat o foradat, tal, a mi, clar... No.
0: Que tots, et veig que ets molt polida.
2: Tot ben posat,
1: saps? Però jo també sóc polida,
2: Sí, també. Però, clar, aquesta diferència d'edat era que jo ja era com més responsable i ella era, vinga, saps? Llavors, pues, quan li donava una cosa, era, és per tu i fes el que vulguis.
0: Val. O sigui, que amb el que m'acabeu de dir, el rol és que ella és la destroyer i tu ets la...
2: Jo sóc més tranquil·la.
0: Més tranquil·la. Podríem la destroyer i la tranquil·la.
2: Sí.
1: Sí, els rols clàssics, no? Això jo crec que germana gran, germana petita, sense ser destroyer ni d'allò, però sí, una mica sí. Fa aquesta sensació.
0: Sí. Després... Són molt bones nenes les dues, eh? Vull dir, però, clar, a casa passen
1: Aquestes coses, i tant. Sí. Me'n recordo, però, un dia que jo tenia 17 o 18 anys, o 19 o 20, no, 19 o 20 ja no, i bueno, l'adolescència típica, això, no?, que busques els límits. I la Gemma un dia ve i em diu, escolta, Agnès, perquè, clar, allò, després d'una batalla amb els pares, no sé si te'n recordes, em diu, escolta, Agnès, tot això que fas, no sabries fer-ho sense que els papes se n'adonessin?
2: Bueno, és que...
0: Perquè tocava el rebre.
2: No, el rebre, jo no, vull dir, jo podia
0: posem
2: fer
0: context,
2: el mateix...
0: Posem context, que és una mica tramposa aquí.
2: Sí, exacte. No. Hi havia matins que eren drames, perquè no ha arribat a l'hora, no diu, què sé, o mil coses.
0: Sí.
2: I clar, jo vivia allà, saps? Jo, tot i que la història no anava cap a mi, però havia de conviure amb saps? Amb aquell drama del que havia fet ella i tal. Llavors...
0: Però què havies fet,
1: Agnès? No, però no havia fet res, no. Explica-li a Catalunya. Sempre m'han estat molt bones totes, vull dir que no, en realitat tampoc vam...
0: Però que potser havies arribat més tard a casa
1: Normalment això, o arriba més tard, o no respon... Sí, no, o diu una cosa i després en feia una altra. Sí. Però ella em va dir, no sé, em diu, és que jo hi ha coses que també les faig, els papes no se n'assabenten. I aquell dia, a mi, vaig obrir els ulls.
2: Pobres papes, sí.
1: Això ho vas dir.
2: Sí, sí, no me'n recordo el dia de dir, a veure, no hi ha una manera de que puguis fer això, però sense el drama de l'endemà, sense que els papes ho acabin sabent. Tampoc estem parlant de coses greus.
1: No, sí, que va, a mi és que no són molt bones.
0: Tenim el telèfon a la vostra mare. No, és broma.
1: Bueno, deu estar col·lapsant la meva mare ara mateix, perquè a més no l'hem avisada. Li hem dit, mama, posa la ràdio ara.
0: Posa la ràdio. Com es diu ta mare?
1: Fina,
0: no col·lapsis, que són bones xiquetes. El que passa és que avui doncs, les estem enredant una mica.

0: Avui tota la música que sonarà a les dones i els dies és música de germanes, les greques. No he dit que sou les greques, perquè la cosa acaba fatal, o sigui, no sou les greques. Però sí que estem parlant d'aquesta relació de molt de petites ara o d'aquest moment d'adolescència, però clar, ara, amb l'edat que teniu ja, les coses han evolucionat molt. Les dues ja teniu les vostres famílies, esteu en un altre moment. I ara, que la germana és refugi, és aquella que quan estàs fatal li expliques, amb la que comparteixes coses, o hi ha coses que una germana millor no explicar perquè no li vols fer mal, o penses que està bé tenir cadascú la seva intimitat? Com esteu amb això?
1: Home, jo crec que, jo per mi, tenir una germana és una sort. Això per començar, i tenir la Gemma com a germana, doncs també per la seva manera de ser, perquè és una persona molt, com et diré, molt atenta, que sempre està pendent, que hi pots comptar, és molt lleial, etc. No? Però més enllà d'aquestes característiques, home, tenir una... clar, és un element estrany, un germà, perquè no és un amic, però ho és estones, i no és com cap altre familiar. O sigui, és un company de viatge, perquè és allà, depèn de les famílies, però en el cas de la nostra família, i és allà de manera permanent.
0: Esteu molt unides, no?
1: Som una família petita i ens veiem molt. És veritat que ara els pares porten encara, perquè estan molt bé, i això, porten molt el timó de quan quedem, on dinem, encara el centre és casa els pares. Però, bueno, si un dia t'has d'imaginar que no hi siguin, agafarem nosaltres més el timó, no de la quotidianitat, però sí potser de la cosa més diària. Ara sabem que ens veiem cada cap de setmana, no? Doncs, i és una... És com una garantia. Jo no sé com ho veus tu, però és com, bueno, tinc la meva germana, qualsevol cosa que em passi, és que sé que hi puc comptar. Bueno, almenys és la sensació que jo tinc respecte a ella, si li passés alguna cosa, no?
0: Gemma, i tu, per exemple, quan has viscut moments difícils o moments emocionants, també, que has tingut ganes de compartir, és com a la primera persona que truques, o...?
2: Bueno, és que és una mica això, tenir un germà...
0: Una germana.
2: Sí, una germana, millor dit. Sí. Doncs si la meva vida té uns pilars, un és aquest, o sigui, el fet de tenir una germana, no? Ningú més podrà estar en el seu lloc, vull dir, només podrà estar ella, no? I aleshores, sí, és clar que quan em passa algú que em remou o algú, li explico més tard o més d'hora. A vegades jo tinc que pensar molt les coses i després ho trec. Cadascú té els seus temps, no? Però sí que compto amb ella per tota la vida, o sigui, la tinc molt present. Molt
0: clar,
2: present.
0: Hi ha aquest nivell també d'intimitat, del fet de que us coneixeu tant, que potser tu no ets tant d'explicar, però potser ella només et veu als ulls i ja sap què et passa,
2: sí,
0: oi?
2: Bueno, suposo,
1: sí, clar, hi ha coses que sí.
2: Coneixem molt, clar, sí.
1: Sí, a més és que saps que et passen coses per... Cadascú és com és, que som diferents, però la matriu és la mateixa. Aleshores, hi ha coses que saps com m'afecten, o com les veus. Encara que sí, són molt diferents de caràcter, no? Però hi ha una cosa molt sòlida, potser és particular de cada família, això, però la nostra, no? Que dius, home, ja sabem, quan alguna cosa no està dins del requadre o del cercle tenés, dius, hosti, ja entenc com t'està afectant, perquè això se'n va... És lluny d'allò que hem mamat, d'allò que per nosaltres és una base, no?
2: Un centre. Podem saber... una qualsevol cosa que passi, com la pairà una o com ho pairà l'altra. Això sí que ho sabem. Sí.
0: Creieu per això, pel fet de ser dones, que és realment diferent que si fóssiu, per exemple, dos homes? Ja sé que no ho podeu comprovar, però sí que hi ha algunes coses, m'imagino també amb la infància, no? La primera regla, els primers dubtes sobre sexualitat... Parlaves abans amb la teva germana que amb la teva mare, per exemple, o parlàveu amb amigues? Perquè, clar, que és un tema, no?
1: Sí, home, tu te'n recordes quan arribàvem a casa? Aquesta és una altra, que ens asseiem allà al rebedor, mortes de riure, quan sortíem. No te'n recordes?
2: Sí, tinc home, la imatge.
1: Home, allà xerràvem moltíssim, no?
0: Sí, era perquè anàveu a la mateixa colla.
1: Durant molt temps, bueno, i encara ara.
2: Sí,
1: vull dir, sí.
2: Sí, i si... No sortíem juntes, acabàvem la nit juntes perquè ens trobàvem, perquè freqüentàvem els mateixos llocs, perquè al final jo coneixia les seves amistats, ella les meves, aleshores acabàvem, juntes i arribàvem a casa, juntes, a la mateixa casa, perquè vivíem juntes.
1: Sí, clar,
2: no?
1: Clar.
0: I qui lligava més, a veure?
1: No, ui, aquí...
2: No...
1: S'ha lligat bé, s'ha lligat bastant.
2: S'ha fet el que s'ha pogut.
0: Ui.
2: I ja està.
0: No. Quines perles!
1: No, sí. La Gemma... Bueno, en fi...
2: No, s'ha fet el que s'ha pogut i...
0: Veig que s'ha pogut bastant, us veig amb cara d'èxit en aquest sentit. Esplendoroses. Sí?
2: Tu creus?
1: Home,
2: què penses?
1: Sí. No, jo parlo de tu.
2: Ah, sí, no,
1: home,
2: pots parlar de tu també, perquè... Sí.
0: I no hi ha hagut cap moment allò de rifirrafe en aquest sentit, de dir m'agrada el mateix que la meva germana?
1: No ens ha passat mai, això.
2: No ha passat. És una sort, que no hagi passat, perquè suposo que hagués sigut un problema, però no.
0: Tot tranquil, llavors.
2: Sí.

0: Parlant de germanes avui, les dones i els dies, amb les germanes Marquès, que em fa molta gràcia dir això, les germanes Marquès, les germaníssimes, la Gemma i l'Agnès, i parlant, vaja, de tot el que significa ser germana d'algú, la diferència entre ser germana, ser amiga, si és compatible, no és compatible, i també amb les dones pesa molt, jo crec, el tema de les cures, no? De que algun dia, quan els pares no estiguin bé, tot aquest tipus de pensaments, us els heu parlat, o, per exemple, l'Agnès té una filla, tu no tens fills, allò de dir qui cuida la meva neboda, totes aquestes coses, com ho porteu, tot aquest tema?
1: Sí, sí que hem parlat alguna cosa d'això, sí que ho hem parlat de cara a un futur. Jo penso que, clar, jo si miro el futur, ella està en aquest futur i compto amb ella. Yeah. Espero que ella compti amb mi, també, esclar. No. Sí.
2: Jo crec que és una cosa que serà molt natural, no? Jo crec que no cal gaire conversa. Vam parlar una vegada perquè ens va arribar un cas, no?, d'unes germanes que havien de gestionar una cosa i ho debatíem, no? I en la conversa, va haver un moment que potser no teníem el mateix punt de vista o hi havia més gent a la conversa. I quan vam plegar, li vaig dir, escolta, Gemma, si això ens passa, jo espero que m'ho diguis, no?
0: Perquè moltes vegades les famílies es barallen, per exemple, per les herències o per moments difícils, vitals, no? De dir qui es quedarà amb la mare, qui cuidarà, el portarem a una residència, no? Tot aquest tipus de pensaments que crec que, a més, les dones ens ho fem molt nostre. No sé si en aquest sentit també aquesta cosa de... Som les que comprem els regals per Nadal. Vull dir, aquesta cosa de la cura. Això és així?
2: Sí, és que a més a casa tenim un model, tenim un pare que és fill únic. Que vull dir que no sap el que és tenir germans, i nosaltres hem vist, per la part del pare, un altre exemple de germans. I la mare té una germana que han tingut una relació que jo crec que d'alguna manera diferent, però que nosaltres la seguim, aquesta relació. Sí. Molt, molt propera, sempre, molt properes físicament també, sempre que s'ha pogut, però nosaltres vam créixer les dues amb els pares sols al País Basc, però sempre han buscat molt aquesta proximitat, no? I jo crec que aquest exemple, aleshores ho veiem com natural, efectivament. Bé. Quan l'àvia es va posar malalta, les dues s'hi van posar a la vegada, per bé que la relació que tenien amb la mare segurament era diferent, i jo crec que de manera natural, si jo m'imagino un escenari de futur amb els meus pares, doncs, que es facin més grans, m'imagino el que hem viscut a casa, no? M'imagino
1: sí,
2: una altra cosa,
1: és,
2: no?
1: Sí, clar, per nosaltres és natural el que hem vist, no? És el que... Penso que ens sortirà.
0: Us imagineu de velletes? Què és el que faríeu... Què és el que us agrada fer juntes, per exemple? Fer gin tònics i jugar al dòmino? No sé, què m'he d'imaginar? Com m'he d'imaginar a les Marquès?
1: No? Sí, xerrant.
2: Prendre alguna, sopar...
0: Sou de bon menjar, les dues, o què? O de morro fi?
2: Home, ens agrada... No... Jo crec que és més la cosa del sortir i això, no?
0: Sí.
2: Pensa que no tenim aficions conjuntes, no practiquem el mateix esport, no?
1: Això no ens uneix.
0: A què jugues tu, Gemma?
1: No, a què juga ella.
0: Ella a tenis, ja ho sabem.
1: Jo el que no jugo.
0: El
1: que no jugo.
0: Tu no jugues a res.
2: No jugo a res, no?
1: Faig poc esport. Clar, tampoc pensava que m'hagués de confessar en aquest sentit.
0: No passa res, deixem-ho aquí.
1: No. Llavors, per l'esport no ens trobem.
2: Aleshores és aquesta cosa del xerrar.
1: Ha de ser una altra cosa, sí.
0: Xerrar
2: i... De comentar, no?, la vida dels altres, les coses que ens passen, és més aquest punt, no?
0: Doncs mira, tenim al telèfon a la Marta Rico, que és antropòloga, que crec que fa estona pobra que para l'orella i que escolta les germanes Marquès. Marta, com estàs?
3: Hola, molt bé.
0: Escolta, per què és tan especial el vincle entre germanes? Això que estem sentint aquesta nit, no? Perquè és una relació única.
3: Sí, bueno, clar, jo pensava, única, no sé si seria única, però sí que és molt especial, no? O específica, potser, podríem dir, no? Perquè realment, pensant en tot això, no?, en aquest vincle que es genera, clar, des de la punt de vista més social, no?, o més de l'antropologia i de l'estudi, diguéssim, de la família, doncs clar, el vincle de germanes, no?, és un vincle específic que nosaltres en la nostra societat entenem d'una manera determinada, no?, i que expressa, en aquest cas, de germana o de germans, no? Clar, que quan parlem concretament de les germanes, clar, estem parlant, ja posem aquest filtre de gènere, no? I evidentment que té les seves diferències amb l'àmbit més masculí o dels homes, perquè, clar, el gènere també marca, no? Marca el que heu estat una mica expressant, no? Els
0: sí,
3: rols,
0: sí. les expectatives,
3: ah, exacte. No? Exacte. Llavors, sí. Clar, podem parlar de germanitat, no?, en aquest sentit, del uh-huh. vincle, però al parlar de dones, de germanes, estem ja posant aquest filtre que es condiciona una perspectiva concreta, no?, que està molt basada en això.
0: Jo no en tenia ni idea, sí, jo no en tenia ni idea, Marta, però preparant aquest programa ens explicàveu sí. que hi ha estudis que reforcen la idea que créixer amb germanes et fa una mica més feliç. O sigui, que les que tenim un germà, malament. Malament, que ens falta alguna
3: bueno,
0: peça.
3: Jo he de dir que jo tinc un germà, eh?
0: Sí, i bé, no? Jo vas no sé bé si... de felicitat?
3: Bueno, jo no em sento malament, però bueno, això ja seria una cosa, oi?
0: Sí,
3: però,
0: sí.
3: Però bueno, en base a aquesta mena, a aquests estudis, no?, que poden afirmar això, potser pensant en les lògiques que mouen una mica les relacions entre les dones, en genèric, i concretament amb l'àmbit familiar, no?, de germanes, clar, hem de pensar que les dones tendeixen sempre en l'àmbit familiar a ser les persones que fan més de connectores o de cuidadores dels vincles. Ja no dic de cures, com les entenem a vegades, de cuidar algú perquè ho necessita o perquè necessita atenció, sinó el tenir cura dels vincles, és a dir, cuidar de que tothom estigui al cas dels altres, de que tothom es vagi trobant de tant en tant, no? Tota aquesta història de connexió és molt femenina, és moltes vegades té aquest sesgo, no? Aquest
0: sí,
3: filtre
0: sí,
3: femení, aquest... no? Llavors, clar, diem, et fa més feliç? Bueno, si les dones també acabem criant-nos d'una manera, no? Entenem, veiem a les nostres mares, dèieu, no?, que van a comprar els regals de Nadal, que cuiden de tothom,
0: ho acabem repetint.
3: Una sèrie de rols, sí. Nosaltres també l'expressem i ens criem en aquest context i també d'alguna manera el reproduïm, no? Llavors, sentir-te més feliç perquè estàs fent justament aquest rol, no?, més intens d'estar pels altres, de vincular-t'hi, doncs clar, si trobes una persona al costat que fa el mateix perquè també tendeix a reproduir aquestes pautes, doncs clar, d'alguna manera trobes algú que és afí a tu en aquest sentit, més que si fos potser un home que se li esperen, potser, clar, altres coses.
0: El que passa,
3: no?,
0: és que, clar, nosaltres hem parlat d'aquesta història idíl·lica de les Marquès, sí, però en sí. general, també hi ha moltes amigues i moltes conegudes, no?, que sí, et diuen, jo amb la meva germana me l'estimo molt, però és que ens portem clar. Fatal. O resulta ja. Que jo tinc... O sigui, m'hi porto fatal per culpa dels meus pares. Això, aquesta frase l'he sentit.
3: Sí.
0: Perquè ens
3: sí.
0: han tractat sí. tan diferent que s'ha creat com una gelosia. Clar, no sempre tot és meravellós.
3: No,
0: és a dir...
3: No, no. Clar, bueno, és que és un... Perdona.
0: No. Volia preguntar sobre la gelosia, perquè crec que la cultura popular ha explicat molt que les dones tenen gelosia, no? N'ha parlat molt de que les dones competim i s'ha parlat molt en aquests termes, i quan es parla de germanes i surt, hi ha una pel·lícula i hi ha una sèrie o el que sigui, és molt fàcil en l'argument col·locar aquesta cosa de que en el fons, soterradament, s'arrencarien els cabells un a un.
3: Sí. Bueno, clar, és que és veritat que és una relació que sempre està en una tensió al voltant d'aquesta solidaritat i rivalitat, no? Que també es deu una mica a aquestes expectatives que hi ha moltes vegades que se'ns transmeten familiarment, no? Pues hi ha una expectativa de que tu, com a germana gran, has de complir amb això, l'altre o s'esperen altres coses, unes sí. obligacions, uns deures, no? Tot això nodreix aquesta possible tensió que hi pot haver entre les persones, no? I clar, a sobre, si des d'una mirada feminista, no?, també podríem dir, clar, se'ns expressa que moltes vegades som les dones que estem, no?, en aquest context de rivalitat entre nosaltres, bueno, doncs clar, llavors clar. Encara és més visible, no?, això.
0: Està clar que hi ha el síndrome, se li diu així, el síndrome de la germana gran, abans quan sí. l'Agnès ens parlava de que la seva germana deia alguna cosa així, ara a veure si no ho explico igual, però com dient, Agnès, fes el que et doni la gana, però no cal que el que facis interrompi la vida dels pares, no? O que causi aquest... Tu et posaves una mica en aquest paper, Gemma, sí, en aquest paper sí. una mica de dir, sí. aquí jo sóc la responsable del cotarro, que si la meva germana arriba a les 4 de la matinada, la bronca em caurà a mi, no?
2: Sí, una mica sí, és això.
0: Bueno, ho hem explicat això una mica pel broc ample, eh? Ara la teva mare, la Fina, està amb els pèls de punta a casa.
2: Fina, sí, la Fina està dient que l'hem entabanat, que... No, però clar, sí, sí. Jo crec que és el sentit de responsabilitat. Jo crec que hi fa molt, no sé com ho veieu, que els 5 anys de diferència. Vull dir, de petites, jo no recordo mai que els pares fessin una distinció, una comparació entre les dues. I, però cap record, eh? No. Zero, nul, no, no, no. Nul, nul, ni de gran. Mira, la Gemma ha fet això i tu... No, mai, mai, mai a la vida. O sigui, que per això trobo que potser... bueno, doncs en aquest sentit ho van fer molt bé. I també crec que els 5 anys de diferència ajuden, en sentit que durant els anys més sensibles estàs sempre en etapes diferents, no?
1: Sí.
0: Hi ha un aprenentatge, no? Suposo, també important, Marta, amb les germanes. És a dir, de la teva germana també aprens coses. Aprenem coses dels pares, però també aprenem coses de les germanes.
3: Clar, bueno, aquí potser el més interessant seria que, clar, dintre d'aquest context familiar, no, tenim relacions que podem dir que són verticals, que serien aquestes entre generacions diferents, però, clar, justament la de germandat, no, seria una relació horitzontal i que és entre iguals. Una altra cosa és que també és interessant veure quan les distàncies d'edat són més o menys grans, no? Perquè podem criar-nos en un context d'infància més o menys similar, no? Amb una proximitat d'edats, o potser podem trobar persones que són germanes i que potser tenen una distància molt gran.
0: No, i jo sempre penso, clar, que els teus pares, quan et van criar uns i quan van criar uns altres, no eren els mateixos. Potser ho estaven passant, ho invento, clar, econòmicament malament, quan va néixer la teva germana i quan vas néixer tu ja estaven bé i ja estaven en un moment plàcid, o tot el contrari, no? I això també suposo que afecta en les educacions i en les criances.
3: Clar, bueno, evidentment que el primer fill o filla, en aquest cas podria ser una filla, no? La primera filla, les expectatives, tot el que se li transmet, quan tu ets per segona vegada, no? Mare o pare, transmets d'una altra manera, perquè tu ja has passat per una sèrie de coses. O sigui, tothom va canviant. Els infants també van canviant, no? Els moments de gelosia o de possibles rivalitats que hi puguin haver també faciliten o dificulten aquests processos. Vull dir que, clar, també hi ha processos personals, no? Aquí dins... una mica de la vivència.
0: I totalment.
3: Però les persones canviem.
0: Sí, sí, sí.
3: Per descomptat.
0: I a més no és el mateix néixer a l'època dels mòbils que néixer abans. O sigui, només et portes 3 anys amb el teu germà i allò hi ha un abisme. Eh? Escolta, una última pregunta, Marta Rico, que ens interessa molt. Hi ha un tema de que abans no se'n parlava tant, i que és el tema de les noves famílies. Hi ha noves parelles i també arriben les germanastres, les mitgermanes... aquest tema? Perquè aquest tema, vaja, jo crec que hem de fer un programa d'aquest tema, però si ens vols llançar algunes pinzellades...
3: Sí, no, mira, en realitat és que pensant sobre aquesta temàtica d'avui, clar, et planteges i dius, bueno, però què vol dir ser germà o germana, en aquest cas ser germana, no? I clar, entrem aquí en la lògica d'anar una mica més enllà, no? Perquè podem pensar que la germandat ve perquè hi ha un origen comú, però no té per què ser, no? És a dir, que trobem famílies recompostes en les que potser pots tenir un mig germà o germana, una mitja germana, no? Compartim part o compartim mare, però no tots dos.
0: I això crea tensions o al contrari, a vegades és alleugeridor?
3: Mira, amb això també hi ha estudis molt, molt interessants sobre el tema de recomposició, no? Perquè aquí juguen molts factors. La presència o absència de les persones progenitores, és a dir, és diferent. Si potser se t'ha mort un pare o una mare i la persona que ha sobreviscut doncs, té una nova parella, que potser que estigui present l'altra persona, que hi ha hagut un procés de separació. Les relacions entre els adults també marquen les relacions amb els menors, no? També és diferent que t'enganxi això a tu, que els teus pares se separin, o les teves mares, o el teu pare i mare se separin als teus 40 anys, que això passi quan tu en tens 8.
0: Veig que hem de fer un programa, Marta Rico. Està claríssim.
3: I no només això, ja posant ja el tema, és que la germandat, ja no sé, podríem arribar a plantejar-nos aquesta qüestió sobre les persones que han estat concebudes amb els mateixos donants. No? Quin vincle s'estableix?
0: Que m'estàs aquí obrint un poltergeist.
3: Amb l'adopció, no?
0: Sí, l'adopció. Totalment.
3: Quin paper té la germandat amb tot això? Vull dir que, bueno, ui, hi ha un món amb tot això.
0: Doncs,
3: sí.
0: Escolta, haurem de fer un programa, vindràs aquí a l'estudi i ens ho explicaràs.
3: Molt
0: bé. Moltíssimes gràcies, Marta Rico.
3: A vosaltres.
0: Bona nit, antropòloga. Gràcies.
3: Bona nit. Adéu.

0: És que aquest tema és apassionant, eh? M'encanta. Falten 20 minuts perquè siguin les 10 de la nit. Esteu a Catalunya Ràdio, la sintonia de Catalunya Ràdio amb les dones i els dies, amb l'Agnès Marquès i la Gemma Marquès, les germanes. Com tenim la mare? Molts whatsapps o què?
1: Sí, sí, van veient. Ella va dient,
0: Què opina? Què opina la Fina? No,
1: ara ha enviat un missatge que diu mai, que deu ser mai? De quan he dit que no ens va comparar mai, no ens ha comparat mai.
0: Ella
1: va fent el comentari. Sí, està fent la tertúlia a casa.
0: Està fent la tertúlia. Ens acompanya la Mar García Puig, que la teníem aquí calladeta, però el tema de les germanes a tu t'encanta, també.
2: A mi m'encanta el tema de les germanes i de les germanastres, que ja en farem un altre de programa.
0: I tant, i tant. Escolta'm, tens aquí un munt, has preparat un munt de coses. Jo et diria que facis un resum, perquè tenim a Olga Ábalos. Olga Ábalos, tens germanes, tu?
3: No.
0: No, d'acord.
3: No.
0: Tu has hagut de pensar,
3: Sí, no, perquè tinc un germà, un germanastre i un germà polític.
0: Uau! Escolta, et mereixes tres programes, tu. Doncs anem-hi molt fort. No sé, has sentit una mica el que deien les germanes Marquès, Mar García Puig. Serien una mica donetes?
2: Doncs una mica bones, sí. Bones. Donetes, Little Women, no? El clàssic de Louisa May Alcott. I jo venia amb la idea de parlar amb tu de la Jo, el personatge, una de les germanes de...
0: La més indòmita, que seria una mica la Marquès.
1: És la Jo. Sempre m'ha agradat a mi la Jo, ja,
2: des de petita. És que moltes ens hem identificat amb la Jo. No, però el que per exemple, passa amb Donetes, no?, que és la traducció al català, o, per exemple, amb...
0: De Mujercites, per si algú s'ha perdut.
2: Sí, de Mujercites, Little Women, o, per exemple, també amb les germanes de Jane Austen, no?, que Sentit i Sensibilitat, Orgull i Prejudici, també hi ha parelles de germanes. És que normalment la gran, no?, és la cuidadora, la que té cura, la responsable, etc. I a la segona se li permet aquesta rebel·lió, no? En la Jane Austen és molt curiós, Sentit i Sensibilitat, les estic mirant, les germanes Marquès, i amb bé, no sé si heu llegit, heu vist les pel·lícules,
0: sí,
2: no?
0: Sí.
2: De fet, Jane Austen utilitza dues germanes, no?, que una té el sentit i l'altra té la sensibilitat, la gran és la responsable, la petita és la que deixa anar la seva sensibilitat, no?, com per mostrar que l'equilibri està al mig, no?
0: I també quan hi ha, a vegades, a les pel·lícules o a les sèries o també doncs, a la literatura, hi ha tres germanes, la del mig és la que està perduda. És a dir, literàriament, eh? És a dir, la que no acaba de trobar un lloc on ser.
2: Sí.
0: Perquè la gran té un rol i la petita també té un rol. Així que les germanes mitjanes també un altre programa per fer, aquest, eh?
2: Sí, totalment. I després jo volia parlar de la Virginia Woolf i la seva germana, la pintora Vanessa Bell, no? Que serien... a la trucada de l'antropòloga parlava de l'amor i la gelosia entre les germanes i com es pot combinar tot, no? Moltes vegades entre les germanes, no només en els llibres, sinó les pròpies autores, creadores, s'alimenten la creativitat, no? De fet, les muses gregues eren germanes, no? Filles de Zeus, no? Llavors, la Vanessa Bell i la Virginia Woolf, que no es coneix gaire bé la seva relació, una era una pintora destacada i l'altra escriptora, es van retroalimentar molt en la seva creativitat, però després tenien una relació també difícil de gelosia, triangles amorosos, no?
0: Jo abans els he preguntat a les Marquès si havien compartit nòvio, es veu que tot bé. No.
2: Elles no van arribar a compartir nòvio com perquè estaven com a destemps constantment, no? Per exemple, el marit de la Virginia Woolf al principi es volia casar amb la Vanessa Bell. El que passa és que la Vanessa Bell havia conegut el Clyde Bell, no? Llavors va dir, bueno, doncs vinga, les germanes, no?
0: Us imagineu que us passa
1: això? Quin gran enrenou, això? No.
4: No, seria un problema gros.
1: No, jo crec que hauríem fet retirada, eh? Tinc la sensació que no em ficaria mai tan en aquest enrenou.
0: És un tomàquet bastant grandiós.
2: Sí. Jo vull llegir, quan estaven les dues gairebé amb 50 anys, la Virginia Woolf, que és, clar, és tot un personatge, també en la relació amb la seva germana, una molt petita cita que li escriu en una carta, que us quedareu, li diu, Virginia Woolf, a Vanessa Bell en una carta, gairebé 50 anys, li diu, estic profundament i apassionadament enamorada de tu, sense que aquest amor sigui correspost, i encara sort que la teva bellesa s'ha fet malbé, perquè així el meu sentiment incestuós podrà refredar-se, encara que ha sobreviscut a mig segle d'indiferència.
0: Uau, però perdona, això és entre germanes?
2: Sí, Virginia Woolf li escriu en una carta a Vanessa Bell, que sí, va tirar el cognom de casades, però eren Stephen, les dues, no?, germanes, li escriu en una carta, quan gairebé tenen 50 anys, aquesta declaració d'amor, que a més li diu que han veït malament.
1: No? Sí, sí.
2: Virginia Woolf, que sempre està, no?, sí, sí, amb aquestes petites pulles. Llavors, jo convido a vosaltres dues, però a totes les oients també, a llegir una mica sobre la relació entre Virginia Woolf i Vanessa Bell, que és molt desconeguda, però com podeu veure, és realment interessant.
0: És de pel·lícula, això, mare meva.

0: Kate Bush, que em sembla que no tenia germanes, tenia un germà, crec.
1: Mira, però... saps que no ho sabia?
0: Sí, sí, però ara ho busco, que m'he tirat a la moto jo també. Vull
1: és
0: dir,
1: que això està una mica per tu, dedicat a tu.
0: Exacte. Escolta'm, vols parlar de les Bronte? Jo ja ho saps què opino de tot això.
1: Tu apassionada de les Bronte.
0: Jo, m'encanta.
1: Tu estàs en la Brontemania, però... perquè ja es coneix com la Brontemania, eh?
0: Sí.
1: La passió cap a les germanes Bronte.
0: Sí, sí, tenia dos germans, la Kate Bush, ho he buscat. És que em sembla, havia vist un documental i dic, ui, espera't un moment, que ara hi haurà una germana per allà.
1: Doncs la Kate Bush, com tu, Montse, com jo, no sé si com vosaltres, atrapades a la Brontemania.
0: Buscar referents de la literatura, és a dir, llegíeu les germanes Bronte perquè pensàveu, ella és l'Agnès i jo sóc la tal, o què?
2: No, tant així jo no, tant així no, però és veritat que Jane Austen i les germanes Bront les hem tingut, les hem llegit.
3: Sí, sí, sí, sí. I perquè a mi en general és que m'agraden les històries de dones, en general. Sempre,
0: sí, eh?
3: Sí, no sé. Sempre m'interessen més, no ho sé.
0: T'haurem de fitxar, les dones i els dies.
2: Home.
3: No, bueno, no sé, sí, sí. I sobretot, per exemple, en el seu últim llibre li vaig dir... Vaig dir, m'agrada perquè...
0: Perquè és una història d'una dona.
3: De dones, sí, de dones. I això m'atrapa més, mira, que les històries d'homes, no sé.
0: No, no, està bé. Doncs les germanes Bronte, que són un cas com un cabàs.
1: Són un cas com un cabàs. Tenim tres germanes nascudes en aquests erms del nord d'Anglaterra, paisatges solitaris, freds, filles d'un reverent progressista que els... va ser per ell era important que estudiessin. De fet, eren sis, però dues de les germanes van morir, igual que la seva mare, quan les germanes Bronte eren... Quan les tres germanes Bronte, Emily, Charlotte i Anne, eren molt petites, tenien un germà, però ningú li ha fet ni cas al germà, Patrick.
0: Es veu que estava tot el dia begut, per això m'han dit.
1: Escrivia també, però, en fi, jo no sabria citar ni una obra de Patrick, no? Però llavors tenim aquestes tres germanes que viuen aïllades, marcades per la mort, i de fet es parla de la maledicció Bronte, perquè les tres van morir de tuberculosi, també tot molt brontemaníac, no? Quan eren molt joves, 29, 30 i 38 anys.
0: El que passa és que van fer feineta.
1: Van fer molta feineta, perquè precisament aquest aïllament va crear un vincle molt fort entre elles, i un vincle, que això també m'apassiona, no?, com es van retroalimentar literàriament, literari, no? Creaven mons imaginaris des de que eren molt petites, tenen noms aquests mons imaginaris, Àngria o Gondal, no?, que eren mons amb la seva geografia, la seva història, dinasties i tot això. Però més enllà d'aquest mite, que de fet, si tu vas a Yorkshire, pots fer la ruta, no?, de les Bronte i tot plegat, la veritat és que van escriure llibres importantíssims i el meu preferit, perquè tothom té una Bronte preferida i un llibre de les Bronte preferides, no? La meva preferida és Charlotte Bronte i el meu llibre preferit és Jane Eyre.
0: Sí.
1: I tu ets de Sims per les coses?
0: No, no, jo sóc de Jane Eyre, perquè és el primer llibre que em vaig llegir, més a més.
1: Val, ja,
0: o sigui, això no se t'oblida mai, sé on el vaig comprar i sé per què el vaig comprar i me'n recordo qui me'l va vendre. O sigui que...
2: Jo vaig llegir primer Sims borrascosos. Oi, que el teníem a casa?
3: Sí, sí, els tenim a casa. Segur que a casa els papers estan.
0: I us passava a vosaltres que estic, us barallàveu per aquest llibre és meu o us barallàveu per altres coses?
2: No ens hem barallat gaire. No. És que no... Tu recordes? Tens record de...
0: Ni una, no m'ho crec.
3: No, sí, amb alguna baralla, clar, que hem tingut de batalletes o... Jo què sé.
2: No, tens, no ens en recordem.
0: Ni batalla de pastigolles.
2: El cotxe, quan vivíem a Bilbao i anàvem i veníem, fèiem moltes hores de cotxe, clar, anàvem creixent llarguirudes i no hi cabíem per dormir, no?
3: No passis d'aquí, allò que... Aquest colze fora,
2: típic.
3: Aquesta és la meva part.
2: Aquest genoll, sí. Aquest turmell, aquesta cama, sí. No? Això sí, però poca... No tinc
0: un
2: memòria.
0: Un tema d'espai, eh?
2: Un tema d'espai, clar, eren moltes hores en cotxe.
3: Moltes, hem fet molt cotxe, eh? Molt.
2: Molt, molt.
0: I escolta, ara que explicava ella això de les germanes Bronte, cadascuna, m'imagino tancada a la seva habitació escrivint. Clar, l'Agnès ja porta un parell de novel·les, o tres, ja, no? Mm. I tu tens alguna afició així? Alguna afició allò íntima, podríem dir?
3: Bueno, a veure, de llegir m'agrada molt.
0: Sí?
3: Sí, també m'agrada...
2: Pintar?
3: Pintar, però és que, clar, és una cosa... que només ho puc veure jo, saps? M'agrada fer-ho, però no ho puc ensenyar. Vull dir,
0: no.
3: M'agrada. Però...
1: Tenim aquí una Virgínia i una Vanessa. Estic veient.
2: Sí, sí,
3: sí, sí, sí, m'agrada.
2: Bueno, però també és, ho hem vist a casa, no? També el pare pintava, sí. La mare també ha escrit, no?
3: I sí, també li agrada molt llegir. Sí, sí, sí. El tema del círculo de lectores a Bilbao. Jo tinc molt clar com venia el comercial a la porta de casa, perquè venien a la porta, et deixaven el catàleg, passaven a la setmana o 15 dies, llavors tu li donaves la butlleta amb els 3 llibres per aquell mes, i això la meva mare ho feia molt. I de tant en tant d'aquestes llibres doncs, hi havia algun juvenil o infantil per nosaltres. Llavors, sí.
0: Però no es barallaven. Doncs escolta'n, no passa res. Ja,
2: sí que ens vam barallar. Li vaig pintar no sé quina nina, que tu encara te'n recordes.
3: Sí, encara me'n recordo, clar. Sí, sí, sí.
0: Això joguines... surt, no? Això sortirà algun dia.
3: Algun dia.
0: Algun dia sortirà.
3: Clar, sí, sí.
0: Doncs germanes Marquès, Agnès Marquès i Gemma, moltíssimes gràcies per venir, per haver-nos explicat tot això aquesta nit.
2: Gràcies a tu.
0: I res, perquè crec que és important també parlar del que passa a les germanes. Avui no m'he obert els telèfons perquè crec que ho patem. Anem a la Segur. Publicitat i quan tornem continuem amb l'Olga Ábalos i també deixem que es quedi la Mar García Puig, parlem de música, no sé de què acabarem parlant.

0: res de les germanes Bronte. Ella arriba tard, així que Olga Ábalos, explica el que vulguis.
1: Home, mira, estem escoltant Carole King amb el, potser l'arribar tard més icònic de la història de la música pop, que és aquest It's Too Late, que és una declaració de quan a tu et plantes davant de la vida, no? Normalment les dones són les que callem en una relació amorosa, doncs aquesta cançó, i sobretot amb aquesta veu tan dolça que tenia la Carole King, diu, saps què? Ara em planto i et dic, nano, has fet tard, ara la nostra relació s'ha acabat, no?
0: Això t'encanta, tu, eh?
1: Home!
0: Treure l'espasa làser allà.
1: M'agrada molt perquè, sobretot, fer-ho amb una cançó pop, i tan dolça, que molta gent la canta i a vegades cantem moltes cançons que no sabem ni què volen dir.
0: Això ens
1: ni,
0: ha passat molt als d'aquí, els d'aquí, que vam aprendre anglès de grans.
1: I et quedes amb...
0: I hem estat fent It's Too Late i xumi-xumi-xumi-xu
1: sí.
0: I després, déu-n'hi-do, el que estàs deixant anar.
1: Sí, doncs volia parlar d'això, de com les dones, a través d'algunes cançons, s'han plantat i li han dit, ja sigui a la seva parella, al company, a l'amant o fins i tot a una altra dona, ei, has fet tard.

0: La rockera per antonomàcia, Pat Benatar. També dient Little Too Late, que és una mica... Allò, quan ho dius en diminutiu, és que...
1: Has
0: ja tens molt els ovaris plens.
1: Has fet molt tard. Clar, per qui no conegui, Pat Benatar va ser una de les primeres icones de dones rockeres dels anys 80. De fet, va ser la primera dona que va aparèixer com a líder d'una banda rock a l'MTV l'any 1982, i va ser el segon videoclip que mai va publicar, que mai va transmetre la MTV, i allò va ser un xoc per a molta generació, una generació d'adolescents que estan mirant la televisió en aquell moment, van dir, uau, qui és aquesta dona, no? Una dona que volia ser entre Liza Minnelli i Led Zeppelin, i a partir d'aquell moment ella va tenir una carrera fulgurant, sobretot en els anys 80, als 90 es va desinflar una miqueta, però va acabar guanyant 4 Grammys, i entre els seus èxits hi ha aquest Little Too Late.
0: Doncs meravella, escolta'm, no podem acabar el programa sense sentir Senyora, de la Rocío Jurado.

0: A veure, la jurada qui li diu que arriba tard?
1: Li diu que arriba tard a la dona de l'home amb qui ella s'ha embolicat. És a dir, hi ha un matrimoni, ella, la jurada, és l'amant del senyor, i llavors quan la que és l'esposa se n'adona que el seu home té un amant, l'amant li diu, saps què, senyora? Ara fas tard, perquè he estat jo la que m'acabo d'emportar el teu marit.
0: Uau! Això sí que... Avui que parlàvem de la competició entre dones, aquí no hi ha dubte. Però no. Estic segura que aquesta lletra la va escriure un senyor.
1: La va escriure Manuel Alejandro.
0: Ah, veus?
1: I és
0: sempre ens veuen com unes
1: arribes. És fascinant com moltes d'aquestes grans cançons de folklòriques, no? que són aquestes declaracions d'intencions, no? Les acaba escrivint un home. I penso, uau, com pot ser que un home acabi... no sé, llegint la ment, no? O fent... Perquè després, cantat per boca d'una dona, sent una cançó feminista, però que l'acaba escrivint un home, que de fet és el mateix cas que el que sentirem ara.
2: No es preciso que grites cuando hablas ni es preciso que...
0: Olga Ábalos, Marc García Puig, vosaltres us dutxeu amb la Pantoja?
1: La meva mare. Aquí ho deixo.
0: Aquí ho deixes. Escolta, Me Voy, de què va Isabel Pantoja, l'última cançó d'avui?
1: És una cançó escrita per José Luis Perales i és de les cançons que José Luis Perales va escriure a la Pantoja després de la mort de Paquirri. I és una cançó que diu, saps què? Me voy, he trobat un home, un altre home, i ara me'n vaig. Escolta'm, una declaració d'intencions, i aquí et quedes.
0: Doncs escolta, nosaltres ho deixem aquí, l'equip de les Dones i els Dies, amb Conchi Vecino avui aquí pujant els faders. Nosaltres hi tornarem demà a les 9 de la nit. Ens encanta fer aquest programa, però demà ens agradarà molt, perquè parlem d'aquelles frases que us han dit moltes vegades a les senyores de on vas, que ja no tens edat per anar vestida així. Doncs demà portem dones que amb l'edat que volen fan el que els dona la gana i porten la roba que els interessa. Això demà a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio. Gràcies, no cal que aplaudiu. Merci, bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els pressupostos de Salvador Illa rebran avui l'aval definitiu del Parlament. Esquerra i els comuns oxigenaran la legislatura amb els primers comptes del govern del PSC. Fins ara, l'executiu havia funcionat amb els prorrogats del 2023, els últims que la Cambra Catalana va aprovar. Els d'Oriol Junqueras adverteixen, però, que cal avançar en el nou sistema de finançament abans de la trobada estival. El cap de files dels republicans del Parlament, Josep Maria Jové, ho ha traslladat aquest dimecres, al president, que li ha replicat assegurant que manté el compromís intacte.
2: No tornin a fer tard. Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que vam pactar. No ho demorin més.
3: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per el seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
1: Junts i el Partit Popular, per la seva banda, en retret a Illa, falta d'explicacions al voltant dels casos de corrupció que esquitxen els socialistes. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: Avui, que fa just una setmana del doble terratrèmol a Veneçuela, el nombre de víctimes ja frega els 2.300 morts, més d'11.000 ferits i desenes de milers de desapareguts. El País comença avui el primer dels 7 dies de dol nacional per la catàstrofe, mentre els equips de rescat continuen buscant supervivents entre la runa.
1: S'investiguen les causes de l'accident d'un autocar ahir al centre de la ciutat de Lleida, que va deixar 44 ferits, dels quals 4 continuen a la UCI. La conductora va donar negatiu en les proves d'alcohol i drogues. Ara s'intenta esclarir per què l'autocar es va desviar del trajecte.
4: La cerimònia de presentació dels equips del Tour afectarà aquest migdia el trànsit de Barcelona. A les dues es tancaran els carrers del voltant de la Sagrada Família i l'Avinguda Gaudí. Els ciclistes dels 23 equips aniran des del recinte modernista de Sant Pau fins a l'escenari davant la façana de la Basílica.
1: Rescaten 16 nens que vivien confinats des de feia 4 anys en una habitació d'Ohio, als Estats Units, en condicions deplorables. Amb edats d'entre 1 i 18 anys, vivien reclosos en un espai de 4 metres quadrats envoltats d'excrements i no apareixien en registres mèdics ni governamentals. La policia ha detingut els pares i els avis dels nens i se'ls acusa de 17 càrrecs per haver-los posat en perill. Catalunya tindrà un organisme públic pioner a escala internacional que vetllarà perquè les empreses que operen al país no vulnerin els drets humans ni ambientals als estats on tinguin activitat.
4: El Parlament ha aprovat la proposició de llei per crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans, impulsat per la Federació Catalana d'Organitzacions per la Justícia Global. Júlia Martí, portaveu de la Federació.
5: Aquest mecanisme serà molt útil per poder avançar en aquesta lluita contra la impunitat empresarial.
4: La llei no convenç les patronals. Salvador Guillermo, director d'Economia i d'Estudis de Foment del Treball.
6: Les empreses catalanes ja s'estan adaptant a les noves exigències europees en matèria de diligència deguda. Per això, sorprèn que es vulgui impulsar una regulació més exigent que afecti a tot la totalitat d'empreses, a diferència de l'europea, sense haver demostrat que existeixi un problema generalitzat que ho justifiqui.
4: La creació del centre s'ha aprovat amb els vots a favor del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP, l'abstenció de Junts i els vots en contra del PP, Vox i Aliança Catalana.
1: Esports, el Mundial de Futbol Bèlgica ha eliminat el Senegal. La selecció belga perdia 2-0, però ha marcat 2 gols en el tram final. Ha forçat la pròrroga i s'ha acabat classificant gràcies a un penal en l'últim minut del temps extra. Bèlgica s'enfrontarà als vuitens de final contra els Estats Units, que aquesta matinada s'han imposat a Bòsnia-Herzegovina per 2-0.
4: D'altra banda, Anglaterra també ha hagut de remuntar per imposar-se per 2-1 a la República Democràtica del Congo a la pròrroga. Harry Kane ha fet els 2 gols anglesos, tots dos després d'una assistència del nou jugador del Barça, Anthony Gordon. Anglaterra s'enfrontarà a Mèxic als vuitens de final.
1: I Joan Laporta ha pres possessió com a nou president del Barça i ha assegurat que han recuperat el club a tots els nivells. Laporta manté que seguiran defensant-ne la integritat i la imatge davant d'atacs externs. I d'altra banda, ha subratllat que el club pot abordar qualsevol operació, com per exemple la de Julián Álvarez.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 2 de juliol. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que tindrem un temps 100% estable. Dia de sol de cap a cap, ni durant la tarda creixeran nuvolades. Tindrem una matinada més suau, sense calor nocturna, o sense la calor nocturna d'aquests últims dies, segurament ho heu notat. I, en canvi, al migdia les màximes pujaran lleugerament. Les més altes del dia rondaran els 37 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matines. Avui a Colera, l'Alt d'Empordà. El sol sortirà un quart de set del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 13 minuts.
0: Laura García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matines. Avui, 2 de juliol, fa 40 anys, l'estrella Lindsay Lohan, una actriu que ens ha deixat frases com aquesta.
0: A veure.
1: Quan algú em diu que no faci alguna cosa, encara em venen més ganes de fer-la.
0: Ah, mira-la, ella. Ella és provocadora. Ara, Lindsay Lohan. Ella provoca. Bé, avui l'equip d'aquest programa està veient pràcticament des d'una cantonada com ens saluden les vacances. Ens queda un despertador i tal com estem fent aquesta setmana, ens despertarem amb una cançó que ens convida a sortir del llit. Toca enfilar el dia amb un artista optimista, simpàtic, bona gent, amb un talent brutal i que no para de fabricar èxits. Avui li toca el torn a Nil Moliner.

0: El despertar, que és com es titula aquesta cançó, és un èxit amb una lletra que ens convida a viure la vida. De fet, Moliner, amb un talent especial per les lletres, diu: si la llum s'apaga amb el temps, que la foscor no et faci por. Treu les armes del teu cor, que la lluna brilla més que el sol. O viatjarem de nit i sense dormir, aprofitant l'aire i sense patir, descobrint les maneres de vèncer totes les fronteres. Al llarg d'aquesta temporada hem viatjat de nit, però sempre hem acabat veient sortir el sol. I sí, no negarem que un nou dia sempre és un regal, tot i que molt sovint ens n'oblidem. També és cert que potser aquestes hores del matí no tenim el cervell preparat per processar aquest pensament. Però, per sort, sempre hem tingut el nostre gran aliat, el cafè, el te, o el que els faci obrir els ulls i despertar-vos. I parlant de despertar, més enllà de la cançó de Nil Moliner, avui és el penúltim despertar dels matiners, o més ben dit, és el penúltim dia d'intentar ser persones a aquestes hores del matí. Tenim un mig somriure a la cara i ens heu de permetre aquesta petita llicència, segur que ens enteneu, perquè només els que ens despertem o matinem sabem perfectament què significa aturar l'alarma del maleït despertador.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui, home, tu diràs, serà un bon dia. Pràcticament 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia, bon dijous.
2: Molt bon dia, què tal?
0: Bé,
2: molt bé, i vos?
0: Bé. Avui ja... amb les vacances a la cantonada.
2: Això parla per tu?
0: Sí, sí, clar, m'has preguntat a mi, no?
2: No, però vull dir que... Sí, tant, perquè el matí continua després de, amb el Frederic Vincent a partir de dilluns que ve. No t'ho deia malament, vull dir que, que segur que hi ha molts matiners que pobres no faran vacances
0: sí,
2: i que
0: home,
2: hem de ser solidaris i, per tant, hem de celebrar les nostres, perquè jo també començo vacances divendres, però també avisar que el matí continua, almenys amb el Frederic Vincent, que estarà en marxa, i nosaltres seguirem encara aquests dos dies amb tot el peu al canó, amb diversos temes. El primer, ahir Salvador Illa va dir que havia sigut... no va dir un error, literalment, però que s'havia d'haver plantejat diferent la gratuïtat de la P7, que és una autopista que, des de que és gratuïta...
0: Doncs,
2: sí, exactament. En parlarem amb el Josep Lluís Merlos, perquè és un dels temes que més afecta els conductors, que n'hi ha molts que ens escolten a aquesta hora, i segur que n'hi ha molts que estan passant per la P7, i tractarem el tema perquè té tela. Després entrevistarem la Míriam Nogués, la portaveu de Junts al Congrés, per parlar de la via Starmer, que és aquesta cosa que diu Junts, que és el pas al costat d'Artur Mas tota la vida, però queda més modern dir-li via Starmer. I després anirem a Palau Saverdera, que hi ha un gos perillós que està generant debat al municipi, n'ha matat un altre. Hi ha molt debat al municipi sobre què fer-ne. I després, un tema que també generarà debat. Detectius privats que investiguen llogaters. Atenció a aquest tema, que explicarem al matí de Catalunya Ràdio a 11:15.
0: Obrirem
2: la taverna última de la temporada. I a les 11, Jordi Savall, músic i director d'orquestra.
0: Quina meravella, el Jordi Savall. Que bé que vingui al matí de Catalunya Ràdio. Per cert, seguint el partit del Mundial, Bèlgica sent...
2: És repetit. Bèlgica-Senegal.
0: I per què ho fan ara aquí?
2: Bueno, perquè és el canal de Zone, que té un trets del Mundial.
0: Que
2: ara mateix no hi ha cap partit en directe. Bèlgica-Senegal.
3: Ha passat Bèlgica
2: 3-2, remuntant i a la pròrroga.
0: Clar, fa estona estem només a 32 minuts del partit.
2: I fa mitja horeta que ha acabat
3: els Estats Units contra
2: que ha guanyat 2-0 als Estats Units.
0: Molt bé, doncs veus, perfecte. Sort que tinc a tu, perquè...
2: Si fet el gest
0: abans que... Si haguéssim de fer la TDC, transmissió d'en Canalies, això seria ràdio rigorosa,
2: eh? L'altre dia ens ho va passar estupendament.
0: Estupendament.
2: Va, fins ara.
0: Gràcies, Maiol. 3 minuts, 5:45 del matí, això suposo que estic dient bé. No estem en directe, no és remissió. Estem fent els matiners a Catalunya Ràdio. Àlex, què passava al món mentre dormíem?
4: Doncs mira, avui Donald Trump és un home especialment feliç.
0: Ah,
4: no sí? No pas perquè faci vacances, sinó perquè ha estrenat el nou Air Force One.
0: Ah, mira, quan feia que no hi havia un Air Force One? Devia fer temps, no?, que no s'estrenava.
4: De fet, una estrena d'una mica, ara ho explicarem, eh? Perquè estem parlant de qui estem parlant i, òbviament, quan estem parlant de Donald Trump, sempre hi ha una mica de polèmica. Durant el seu primer mandat, Trump va trobar que l'Air Force One era més aviat vell i que no estava a l'alçada del càrrec.
0: Caramba!
4: I, per tant, va ordenar a Boeing que en fes un de nou, però... fer un avió d'aquestes característiques no són 4 dies.
0: I de 4 duros.
4: Ell no l'estrenarà. L'estrenarà el president que el rellevi. Però no volia esperar-se tant i, per tant, va decidir o va trobar la manera d'aconseguir un Air Force One.
0: De veritat.
4: Què va passar? Que els seus amics del Qatar li van regalar un avió Boeing d'aquests de dos pisos, molt gran.
0: Qatar, eh?
4: Sí, Qatar. I aquí hi ha la polèmica. No és molt ètic acceptar un regal d'aquest tipus i tot això, i tampoc no és molt ètic gastar-se 400 milions d'euros, o de dòlars, millor dit, de l'erari públic per arreglar aquest...
0: És que estava pensant ara, ètica i Trump no crec que vagin gaire agafats de la mà, també t'ho dic.
4: Es va gastar 400 milions d'euros per adaptar aquest Air Force One a les seves necessitats. Què té?
0: Això, t'anava a dir. Perquè hi ha un jacuzzi a dins.
4: Perquè no és com un avió comercial. Eh? Estem parlant d'aquests avions de dues plantes. Doncs
0: un duplex.
4: Té una sala principal tipus saló amb sofàs de pell, botagues grans i taules per reunions. Té un dormitori presidencial amb llit gran, vestidor i bany privat amb dutxa.
0: Dutxa, eh? No banyera.
4: Sí, sí. Diversos salons privats per a reunions o descans dels passatgers VIP. Com si no es pogués ser un... Com si es pogués ser
0: com
4: un passatger...
0: Com si tothom pogués pujar a l'Air Force One.
4: Exacte. Oficines equipades perquè el president pugui treballar durant el vol. Menjadors i cuina de gran capacitat preparats per servir desenes de persones en qualsevol moment. Acabats de luxe amb fustes nobles, marbre, catifes gruixudes, il·luminació ambiental i molts detalls en tons crema...
0: Això puja de preu, l'ambientació.
4: Beix i daurats. Doncs, escolta'm, l'estrenat estava supercontent.
0: Home, t'ho diràs, però, home, sí.
4: Ha vist la premsa ja mateix i ha dit, m'aturo i faig declaracions.
0: Però sí, s'ha comprat un duplex que vola, aquest home, bàsicament.
4: I ha dit una d'aquelles coses que el defineix com a personatge.
0: Visca la pau al món.
4: Que exemplifica una mica la seva filosofia de vida.
3: N'estem molt orgullosos i pots fer dues coses. Pots senzillament mirar-lo o pots exhibir-lo. I això fem. Crec que el país n'hauria d'estar molt orgullós.
4: Pots portar tant, discreció o dir, escolta, mira quin tros d'avió que porto.
0: Sempre que m'acabo imaginant que deu pensar la gent que ha votat a Trump en el seu moment, t'ho dic de veritat. Molts americans,
4: perquè...
0: Alguns segur, a l'Amèrica profunda estaran encantats de la vida. Però aquells que diuen, mira, el votem per veure què tal, veient les bestieses del seu regnat...
4: Imagina.
0: Gràcies, Àlex.
4: Vinga, adéu.
0: Hem arribat a un quart de sis del matí. Aquestes hores volem saber, més enllà de Trump, ara sí, centrem-nos, perquè avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. El món seria un lloc millor si valoréssim com cal el talent local. A Finlàndia, l'Ajuntament d'Helsinki ha engegat un pla per reclutar mestres d'educació infantil de l'estat espanyol, oferint-los sous de 3.200 euros bruts mensuals i habitatge a preus raonables. Els primers docents que hi han arribat diuen, però, que el que més els ha impressionat són les condicions de treball a l'aula. Queda molta feina per fer.
0: Moltíssima feina per fer amb aquesta notícia que ens explica ara mateix l'Andreu Merino. I alerta, perquè ens ha sorprès moltíssim a Marta Dua Lipa, que avui jo crec que se'n parlarà poc.
6: Sí, Dua Lipa ha obert una nova llibreria a Oporto. No sé si ho sabíeu, si ho coneixíeu.
0: Gens
6: és que la cantant devora els llibres, li encanta llegir. De fet, va fundar un club de lectura amb milions de seguidors i, de fet, és un dels projectes culturals més seguits arreu del món, amb què ha aconseguit apropar la literatura a un públic que potser no estava acostumat a llegir. Ara aquest club de lectura i la històrica llibreria Lelo de Oporto s'han ajuntat, han decidit col·laborar i han creat la Manifesto Library amb milers de llibres. I Dua Lipa, ara us recordarem, va ser l'encarregada d'obrir el Premi Booker Internacional i ho feia amb aquest discurs sobre els llibres i la lectura. Sentim-ho.
7: Llegeixo tant com el temps em permet i mentre que alguns dels llibres que m'encanten es converteixen en títols de clubs de lectura, d'altres me'ls guardo perquè continuïn sent passions privades. Quan vaig llançar el meu club de lectura no va ser en un cafè acollidor de Londres, va ser amb un grup de lectura a la presó de dones de Downview. Una de les converses més interessants sobre un llibre que mai he tingut va ser aquell matí a Downview i mai oblidaré el que una de les dones va compartir amb el grup. Que si hagués llegit més llibres quan era més jove, potser no seria a la presó. Aquell moment em va fer adonar que llegir un llibre sovint és molt més que una activitat solitària.
0: Escolta'm, quina meravella, Dua Lipa, m'encanta...
6: És la millor. Ens encanta.
0: I a més, quin discurs que ben traçat.
6: Recomano que el recupereu tot sencer, perquè això, evidentment, és un fragment, però ahir me'l vaig tornar a posar i vaig dir... Ai,
0: molt bé.
6: Que bé que persones com aquestes i joves i amb tanta influència parlin de llibres i de lectura.
0: Sí, senyor. Vinga, bones notícies per engegar el matí, Lara.
6: Doncs avui la cosa va de gats.
8: Estava el senyor d'un gato sentadito en su tejado, mara, miau, miau, miau, miau. Sentadito en su tejado ha recibido una carta.
0: Bon dia, Catalunya. Benvinguts al programa més matiner de la ràdio.
8: Que si quieres ser casado.
0: A veure, per favor, a veure per on ho reconduïm tot això amb aquesta cançó.
6: En concret, parlem de la comunitat de gats que habita l'edifici històric de la Universitat de Barcelona. Mm. Són els residents més longeus. La colònia porta més de 20 anys instaurada a la UB i ja ha vist graduar-se nombroses generacions d'estudiants. És per això que ara estudiants i professors han constituït un grup de voluntaris per tenir cura dels gats, un grup format per 10 persones que es fa dir, atenció, Universigats.
9: Molt bé.
6: Els donen...
9: Molt bé.
0: Que bé, que una bona cerveseta per treure el nom, eh?
6: Els donen menjar i ara, amb la onada de calor, els porten aigua per beure i els posen gel al pinso. A l'hivern els duen mantes i bosses d'aigua calenta perquè no passin fred. I fins i tot els guàrdies de seguretat de la UB cuiden els gats i els vigilen perquè no els passi res i ningú els faci mal.
0: Ai, que bé, quin respir ja sense aquesta cançó de Don Gato.
6: És perfecta, aquesta cançó. Me la cantava la meva àvia.
0: M'ho dius?
9: Sí.
6: No, no, i vas estar molt contenta quan la vas trobar, trobo.
0: Sí, veus?
6: No? I ella pensant, dic, calla, la cançó de la iaia.
0: Veus, Don Gato? I la podries cantar a capella?
6: Home, clar. Estava el senyor Don Gato.
0: Fem el penúltim programa.
6: Vinga,
0: nota.
6: No, anem amunt.
0: Quin motiu tenim per saltar del llit? Tot serra, bon dia.
10: Bon dia, matiners. Encara que avui hi hagi partit al Mundial de Futbol, un bon motiu per saltar del llit és pensar-se dues vegades això de penjar una bandera d'Espanya al balcó. No per res, però pot portar problemes. I és que la llei de propietat horitzontal posa alguns límits. El propietari d'un pis pot modificar elements arquitectònics, instal·lacions o serveis del seu pis sempre que no alteri la seguretat de l'edifici, l'estructura general, la seva configuració o estat exterior, ni tampoc perjudiqui els drets d'un altre propietari. La façana, encara que el balcó sigui d'ús privat, acostuma a considerar-se un element comú de l'edifici. La comunitat, doncs, podria oposar-se a penjar la bandera al considerar que s'ha alterat l'estètica d'un espai comú.
0: Amb només 10 minuts arribem a 6:15 del matí. Obrim, com cada dia, la revista del cor dels matiners per saber precisament l'ara com batega el cor aquest matí.
6: Doncs batega amb la nòvia de Lamine Yamal, la influencer Inés García. Ha penjat un vídeo a Instagram en què explica com es van conèixer amb l'estrella del Barça i diu que va ser a través de les xarxes socials.
11: No te lo digo por redes sociales. O sea, llevamos mucho más tiempo de lo que la gente se cree, mucho más. O sea, a mí empezaron a ver con él cuando nos fuimos a Grecia unas semanas antes y todo eso. Yo conozco a Lamine desde hace mucho, mucho más. Mucho más, tampoco 3 años, ¿sabes? Pero bastantes más meses de lo que la gente se cree. No voy a dar muchos detalles, no ha sido como ni muy rápida, de hecho sí bastante lenta. Estuvimos mucho tiempo hablando antes de vernos, mucho, mucho tiempo hablando. Y ya está.
9: No había, ¿no?
6: Tenia dius, Marta, nòvia abans, no?
0: Sí.
9: La
6: Nick
0: i
9: Nicole.
6: Sí,
9: la Nick i Nicole.
0: Xerraven, xerraven.
9: Ah. No, dic Lamine,
0: sí, sí.
9: Amb Nicky.
0: Que dic que xerraven amb l'Inés.
6: Clar. Ella diu, hace mucho tiempo y potser feia 2 mesos.
0: Però a veure, però quants anys tenen?
6: 18, o així.
9: Què no, que dius, quin, que visc, quin,
6: tu. Parlàvem de feia molt temps i potser portaven 2 samaretes.
0: Amb 18 anys, què fas?
9: Parlar, clar, tot el dia parlar.
0: Sí, vas tirant... Sí. Sí, sí. Després de mal temps dius, què vaig fer en el seu moment?
6: Una mica cap aquí, una mica cap allà.
9: No, bé, està molt bé.
0: I el to de veu és una mica...
6: No,
0: una mica... És que té una veu una mica...
6: Sí. Gràcia.
0: Mira,
6: no el bullying,
0: Don Gato.
6: Molt bé.
9: Senta dito en su tejado.
0: El cop també batega amb el sapat aquí.
6: Sí, a veure, està a punt de fer 50 anys, una mica més gran que Inés García.
0: Doncs està estupenda, eh?
6: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Jo ahir vaig veure la foto a la portada a la revista de lectures. Li han fet una llarguíssima entrevista per fer una mica de balanç de la seva vida. Ella, recordem, ha repetit en més d'una ocasió que va apartar-se de la vida d'actriu, la vida professional, per dedicar-se plenament a cuidar els fills, que ha sigut sempre una decisió personal, que en cap cas s'ha sentit forçada ni pressionada a prendre aquesta decisió. Ara es troba en el seu millor moment, de fet s'ha convertit en tot un referent de la vida saludable, i en una entrevista recent que ha fet a la Universitat de Madrid donava aquest consell als alumnes.
12: Que seas siempre fiel a ti mismo, a lo que tú quieres hacer, a no tener miedos a decir que no a algo que no te llena, que no te inspira, simplemente porque sea conveniente, porque sea por dinero. Es difícil económicamente también decir, oh, es que tal, o sea, pero si no te está llenando realmente de verdad, no vas a tener una experiencia buena. Con los años vas aprendiendo más porque es lo que más te ilusiona, pero sí, una de las cosas es no rendirte y otra, pero sigue siendo fiel a ti mismo a tus, y a tus valores, ¿no?
0: Molt bon consell, perquè t'accent americà australiana aquest cas. Quins sons deixa la ràdio?
6: Al matí de Catalunya Ràdio vam conversar amb Maria Oliver, la primera dona que va entrar a la banda dels Latin Kings a Espanya. Ara fa tasca de prevenció contra la violència juvenil a través de les xarxes socials.
13: No son jóvenes directamente violentos o que entren en la banda ya con una actitud muy violenta. Sí, van normalizando la violencia poco a poco, la van justificando, que esto es lo más peligroso, porque cuando la justifican son capaces de hacer cosas cada vez peores, y después se van dando cuenta cuando ya están demasiado dentro, que muchos quieren salir pero no saben cómo. Y efectivamente el precio lo pagas durante mucho tiempo. O sea, yo tuve una condena de 2 años en 2010 y me han limpiado los antecedentes en 2023.
0: Amb només 6 minuts arribem a 6:15. I què passava, Marta, un dia com avui?
6: Doncs un 2 de juliol del 2005, diverses estrelles de la música s'ajuntaven per fer diversos concerts simultanis sota el nom de Live 8 per pressionar els líders polítics abans d'una cimera del G8 que havia d'abordar la pobresa a l'Àfrica. Aquell esdeveniment va aconseguir reunir més de 1.000 músics en els diversos concerts que van fer en ciutats com Londres, Filadèlfia, París, Berlín, Johannesburg, Roma, Tòquio i Moscou. I atenció a tots els artistes que hi van actuar. Bon Jovi, que ara sentim, Pink Floyd, The Who, Madonna, Coldplay, Sting, Linkin Park, Alicia Keys, Stevie Wonder o Black Eyed Peas.
0: Un moment també de saber quin dia ens espera astrològicament parlant, com cada dia ens ho explica la gent d'astrocat.cat. Home, avui saludem per última vegada en Sergi Tous.
6: Ai, Sergi.
0: Oh, Sergi. Sergi, molt bon dia.
14: Bon dia, matiners. Avui, dijous 2 de juliol, som sota l'energia de la lluna Aquari, que estimula el pensament innovador, la llibertat emocional i la mirada col·lectiva. És un bon moment per desconnectar una mica del drama i connectar amb idees més inspiradores. Podem aprofitar-ho per trencar la rutina, fer alguna cosa diferent i abraçar la nostra originalitat. Que tingueu un bon dia.
0: Oh. I també toca saber qui bufarà espelmes avui, Lara.
6: Avui tenim uns aniversaris una mica ensupits, perquè n'hi ha poquets, però per això són menys importants. Comencem felicitant l'actriu, cantant, compositora, productora de cinema i televisió, empresària i activista...
0: Tot.
6: Molt fort avui en fa 40. 40, eh? Molt fort que faci 40.
0: Noies, la vida passa ràpid, afanyeu-vos, perquè s'us escapa de les mans.
6: Jo.
0: Qui més?
6: També bufarà espelmes l'actriu Margot Robbie, protagonista, entre d'altres, de la pel·li Barbie. Avui bufarà 36 espelmes i acabem felicitant a la cantant Michelle Branch, que avui celebrarà que ha arribat als 43.
15: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.
0: Vinga, va, que en 4 minuts arribem ja a 6:15 del matí. Bon dia, Catalunya, benvinguts als matiners. Com cada dia estem fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, precisament ens ho estava comentant fa pocs segons la Lara. Avui fa anys Michelle Branch, és un bon moment per recordar el seu gran èxit, segur que el recordareu, es diu Everywhere, i amb aquesta arribem a 6:15.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem la portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras. A partir de les 11, ens visitarà el músic Jordi Savall. A la tarda, en Francesc Garriga, ens visitarà el Xavier, el tècnic de so protagonista d'una de les cançons de l'últim disc de la Ludwig Band. Avui, el Catalunya Nit obrirà l'última sessió golfa d'Àlex Gorina d'aquesta temporada. Ens sorprendrà amb algunes recomanacions cinematogràfiques.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dijous 2 de juliol. En Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Moment de repassar els titulars d'aquest matí. El Parlament donarà finalment llum verda als primers pressupostos de Salvador Illa.
1: Sí, serà aquest migdia. El govern s'assegura així que podrà esgotar la segona meitat del mandat sense asfixiar-se. Feia 3 anys que el Parlament no aprovava uns pressupostos. Esquerra i els comuns donaran oxigen a la legislatura donant el seu vistiplau als comptes. Els republicans, però, adverteixen que cal avançar en el nou sistema de finançament abans de l'aturada d'estiu i Illa recollia el guant. Va ser ahir durant la sessió de control a l'executiu.
2: No tornin a fer tard. Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar. No ho demorin més.
3: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per el seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
0: José María Aznar censura l'estratègia d'Alberto Núñez Feijóo d'acostar-se junts i reclama al PP que se n'allunyi.
1: Després dels gestos del líder dels populars cap als de Puigdemont, l'expresident espanyol ha alertat que no són de fiar. Diu que l'única via per expulsar Pedro Sánchez de la Moncloa és construir una majoria àmplia des del nacionalisme espanyol, tant de dretes com d'esquerres.
4: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar el muro de Sánchez. ¿Esa mayoría será nacional o no será?
0: I avui fa just una setmana del doble terratrèmol devastador a Veneçuela.
1: El govern ha decretat 7 dies de dol oficial mentre continua buscant desapareguts sota la runa. La majoria són morts, però encara rescaten supervivents. De fet, els equips de recerca i rescat de víctimes comencen a retirar-se i ja donen pas als encarregats de retirar la runa i assegurar les estructures que han quedat malmeses. El recompte de víctimes continua augmentant, ja són gairebé 2.300 morts, hi ha més d'11.000 ferits i desenes de milers de desapareguts.
0: I a Ucraïna, nova nit d'atacs russos.
1: Sí, Kiev ha patit intensos bombardejos amb míssils i drons. Un dels projectils ha impactat en un edifici d'apartaments del centre de la capital. Hi ha com a mínim 2 morts. 4 anys i mig després del començament de la invasió russa d'Ucraïna, la capital ha estat sovint l'objectiu d'atacs aeris massius i indiscriminats que han causat centenars de morts.
0: Rescaten 16 nens que vivien confinats des de feia 4 anys en una habitació d'Ohio, als Estats Units, en condicions deplorables.
1: Amb edats entre 1 i 18 anys, vivien reclosos en un espai de 4 metres quadrats, envoltats d'excrements i no constaven en registres mèdics ni governamentals. Alguns d'ells no havien desenvolupat la parla i no van poder dir ni el seu nom als agents. El xèrif del comtat de Vinton, Ryan Kane, descrivia així les condicions penoses en què vivien.
5: La major part del nostre bestiar ha estat en millors condicions que aquests nens. Estic segur que hi havia una gran presència de bacteris de femta humana. Era una escena simplement repugnant.
1: La policia ha detingut els pares i els avis dels nens i se'ls acusa de 17 càrrecs.
0: I tornant a casa nostra, es continuen investigant les causes de l'estrany accident d'un autocar ahir al centre de Lleida.
1: Va deixar 44 ferits, dels quals 4 continuen a l'UCI, 2 han estat crític, tot i que evolucionen favorablement. La conductora ha donat negatiu en les proves d'alcohol i drogues i ara el vehicle va fer un gir inesperat i ara cal determinar per què. Ho explica l'alcalde Fèlix Larrosa.
6: El que està clar és que la trajectòria de l'autobús era encertada i en molt determinat canvia. Aquesta és la clau. I quan canvia i envaeix la zona de vianants i s'arrossega per la paret del Palau de la Diputació és quan realment ha generat aquest impacte tan important, no?
0: I compte, si sou de Barcelona, ho heu de circular per la ciutat aquesta tarda.
1: La cerimònia de presentació dels equips del Tour de França afectarà aquest migdia el trànsit de la ciutat. A les 2 es tancaran els carrers del voltant de la Sagrada Família i l'Avinguda Gaudí. Els ciclistes dels 23 equips aniran des del recinte modernista de Sant Pau fins a l'escenari davant de la façana de la Basílica.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: Vinga, va, 6:45 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
8: Molt bon dia.
0: Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
7: Avui, amb varietat de temes a les portades, l'Ara obre l'edició amb Aznar, que crida a forjar una majoria nacional, són paraules textuals, per fer fora Pedro Sánchez. Insta a plegar esquerres i dretes en contra del govern del PSOE. I a La Vanguardia llegim que Aznar i Ayuso censuren l'estratègia d'acostament de Feijóo cap a Junts.
8: El Tour, però, també ja treu el cap en diversos diaris. El Periódico Gran foto de la Sagrada Família i llegim que Barcelona ja respira aire de Tour. Fotografia més discreta, però també del gran temple de Gaudí, a l'Ara, que titula que la ciutat ja està a punt per acollir-lo.
7: Els diaris també es fan ressò avui del que ahir us explicàvem en aquest informatiu. Avui obre edició El País. Trump va guanyar 1.200 milions amb les criptomonedes el 2025. Un diari que avui ja no du en portada el terratrèmol de fa una setmana a Venezuela, sí que ho fa El Mundo, que parla de dol nacional amb les morgues plenes de cadàvers.
8: I altres temes de portada, l'accident d'ahir de Lleida és la gran foto de La Vanguardia que el defineix com a brutal. I per acabar, El Periódico. Les famílies espanyoles inverteixen 2.000 euros a l'any en mascotes.
0: I avui, varietat de temes a les pàgines d'opinió amb alguns articles destacats sobre la situació del PP.
8: L'Ara dedica l'editorial a les paraules d'ahir Aznar, que interpreta com que va dir a Feijóo que ha d'oblidar-se de Junts i el PNB i, en canvi, mirar cap al PSOE felipista amb gent com Emiliano García Page i Jordi Sevilla.
7: Diu que per Aznar no es tracta només de desbancar Sánchez, sinó d'evitar que torni a ser possible una majoria plurinacional.
8: Encara sobre el PP, el filòsof David Mejía escriu al Mundo que li preocupen les declaracions d'Alberto Núñez Feijóo quan va dir que calia girar full del procés per apropar-se als nacionalistes catalans.
7: Alerta que d'aquesta manera Feijóo substituiria Sánchez, però com a hostatge de Junts.
8: El periòdico titula l'editorial El Tour viu a Barcelona, canviant de tema, i diu que l'acte dona la benvinguda amb tota la seva grandesa a Barcelona, amb tot el seu entusiasme i també vitalitat.
7: Celebra que Barcelona es vesteixi de gala per acollir un dels esdeveniments esportius més importants del planeta i un dels de més repercussió mediàtica.
8: La Vanguardia dedica l'editorial a la candidatura de Móra la Nova per acollir una de les grans gigafactories d'intel·ligència artificial d'Europa.
7: El diari destaca que hi ha possibilitats que Móra sigui l'escollida, però recorda que no s'han de llançar campanes al vol perquè Alemanya, França, els Països Baixos i Itàlia presenten també candidatures molt potents.
8: En l'àmbit internacional, El País titula l'editorial La cobdícia de Trump i recorda que els ingressos del president dels Estats Units van superar els 1.000 milions de dòlars en un any per negocis amb criptomonedes.
7: Considera que les revelacions sobre els negocis privats de Donald Trump mostren la cultura de la rapacitat a la Casa Blanca.
0: Sílvia Solanes, molt bon dia.
9: Bon dia.
0: Passen ja 7 minuts a 6:15 del matí amb la Sílvia. Com cada matí repassem la premsa digital. I qui s'ha colat?
9: Doncs mira, una parella de russos que van entrar a l'Empire State Building amb uns arnesos fins a dalt de tot. A
0: escalant-lo.
9: Ho
0: creure.
9: Una colada...
0: Home, magistral.
9: Sí, sí, sí.
0: Pel·liculera, americana.
9: Sí. Exacte, sí, sí. Doncs van pujar fins a dalt de tota l'antena. És una parella de russos que ja venen fent coses d'aquestes acrobàtiques. De fet, sí, han fet fins i tot algun documental. I per demanar-se matrimoni a dalt de tot.
0: Ah, dalt de... Escolta, molt bé, però ja ho devien tenir previst, no?
9: Home,
0: entenc.
9: M'imagino, però no, no escalem,
0: i després
9: m'ho
0: demanes. Sí. Potser devia ser una sorpresa. També podria ser.
9: Home,
0: no?
9: En lloc de...
0: Planegem l'escalada i després jo et faig la sorpresa de demanar-te matrimoni.
9: Va. Pensava que deies allò, posa el...
0: Ho faig com americà.
9: Agafa el passaport. No. Posa't un arnest.
0: Com una pel·li americana, que això seria el final d'una pel·li americana d'acció que s'acaben demanant matrimoni a l'Empire State Building.
9: Doncs això, que han acabat detinguts.
0: Un lladre estrany.
9: Doncs un lladre de... Tu si robes una pintura, què la fas? Per a la pintura o pel marc? Per començar, no robes la pintura, no?
0: No, home, en teoria, si robo una pintura seria per la pintura. El marc el puc comprar posteriorment.
9: Doncs bé, hi ha hagut un turista que va robar un quadre que estava al carrer aparcat recolzat, sí, en una paret perquè hi havia un trasllat. Li va agradar el marc, el va agafar...
0: I a la pintura?
9: I a la pintura era un sorolla.
0: Que no devia ni saber-ho.
9: Que no devia ni saber-ho.
0: Més coses. I quina selecció pinta més en aquest Mundial?
9: Doncs mira, la belga, perquè van aparèixer amb una samarreta, amb la seva samarreta blanca. Sí. El que passa que, deies, aquí hi ha una cosa estranya. Amb taques com vermelles. Uh-huh. Llavors resulta que van explicar que era un homenatge al seu pintor més cèlebre, René Magritte. I llavors van aparèixer amb aquestes com... una samarreta blanca amb, sí, taques vermelles que no sabies ben bé què passava.
0: I què li passa a Antonio Banderas?
9: Doncs mira que ha fet un comunicat perquè diu que per tercer any consecutiu hi ha una quantitat preocupant de mitjans de comunicació, de persones, de xarxes socials que confonen la identitat del seu germà, que el seu nom és Francisco Javier Domínguez Bandera,
0: val,
9: amb una persona que ocupa la llista de morosos. I que ja n'ha servit.
0: Gràcies, Sílvia.
9: Fins ara.
0: A veure, Marc, hem notat que ha baixat la temperatura, almenys els que vivim a tocar del mar al litoral. Hem dormit una mica més frescos. Quin dia ens espera per avui?
7: Avui tindrem un dia de força sol. Si bé de bon matí les temperatures encara seran més agradables, com dius, al migdia sí que farà una mica més de calor una altra vegada, amb màximes més altes que rondaran avui els 37 graus a Ponent, també a les Terres de l'Ebre. Una calor que s'intensificarà molt més, sobretot ja de cara a finals de setmana.
0: Pràcticament 5 minuts, arribem a 6:45 del matí. També moment de repassar alguns apunts culturals. Amb què comencem, Marta?
9: Doncs parlant d'un festival a l'Hospitalet de Llobregat, es diu Per amor a l'art, l'art aquest H-A-R-T. Hi ha un munt d'espectacles d'arts de carrer, també dansa, circ, música. És una edició que ja arriba a la 22ena i qui ens hi convida als matines de Catalunya Ràdio és la seva codirectora, la Lara Renart.
10: Torna al festival Per amor a l'art. Aquest dijous 2 de juliol comencem programació als Jardins de Can Sumarro a partir de les 8 amb 3 propostes de circ, una francesa, una catalana i una de Navarra. Divendres continuem a les 7 amb el Germinarts, propostes en procés de creació a l'interior d'Illa de Pablo Picasso. I continuarem a la plaça Lluís Companys amb espectacles de dansa i circ. Dissabte repetim a Lluís Companys a partir de les 5:30 amb el taller de circ per tota la família i fins la nit que seguirem gaudint de les arts de carrer. Veniu a flipar i a gaudir.
9: Ja és dijous i això vol dir que ja s'acosta el cap de setmana i amb ell, doncs, molta música en directe.
11: Sento com les coses que faig s'esborren de l'aire.
9: Avui és dijous i comença el Festival Vida a Vilanova i la Geltrú. Des d'avui fins dissabte hi podreu veure i gaudir de concerts del Petit de Caleril, que ara sentim, també de Maria Jaume, de Sant Etienne, Fatboy Slim, o, per exemple, la Ludwig Van. El que també engega avui és òperes, són micròperes de nova creació, és un projecte entre el Liceu i el Museu del Disseny. Arriba ja la 5ª edició, s'hi estrenaran 3 òperes del 2 al 5 de juliol. Tot això es fa a la Fabra i Coats dins la programació del Festival Grec. Són òperes breus que aposten, doncs, per formats molt més innovadors i, per exemple, que compten amb llibrets de, atenció, Paul Guasch, Alicia Kopf o el dramaturg Pablo Macho Otero. Tot això el que fa a l'òpera i també avui una cosa ben diferent al Palau de la Música. Concert dels 75 anys del Cor Madrigal. És un concert que podeu gaudir avui a les 8 del vespre. I el que no comença avui, però sí que ja sabem i hem conegut en les últimes hores, és el cartell del Festival Acústica de Figueres.
12: Neixes lluny de tot, alhora et sents tan a prop de tot que ets per tu. L'única que et sents tan sola en aquest món.
9: Un festival que es fa del 27 al 30 d'agost i hi haurà, doncs, concerts d'aquestes que sentim, a l'Osa, també la Ludwig Van, Damper Albo, El Convoy, Kim Mandando, Fades o 31 Fam.
0: Doncs quina meravella, Kim Mandando estava veient, s'han traït.
9: Sí.
0: En solitari, eh? Molt bé. Doncs ja tenim aquest...
9: Cap a l'acústica.
0: Sí, sí, cap a l'acústica de Figueres. Gràcies, Marta.
9: Fins ara.
0: Per cert, avui movem el dial fins al 2005 al programa Grans Preguntes, Grans Respostes de Catalunya Ràdio. Antoni Bassas conversava amb el professor Raimon Panicar, que feia aquesta gran reflexió de com reaccionar a l'insult i l'odi.
13: Contra l'odi no es pot reaccionar només que amb odi, que és el que el Salvador Cardús diu. Contra l'odi no es pot reaccionar de la mateixa manera. Per 60 segles s'ha pensat que contra l'odi, un altre odi, que contra un atac, un contraatac. I així anem com anem.
14: Allò de ull per ull i tots bornis, no?
13: Ull per ull i tots bornis. Sí, recuperar la nostra... Diguem-ho d'una altra manera. Recuperar la nostra serenitat. Si l'insult, per repetir el que ell ha dit,
14: sí,
13: jo responc amb una... amb una bajanada o amb un somriure, li trec tot el verí que tenia l'insult, perquè l'insult em vol fer a mi excitar i no m'excita.
0: Doncs quina bona reflexió del Raimon Panicara. Grans preguntes, grans respostes. Grans respostes. I quan falten pràcticament 16 minuts per les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des de Siena, a Itàlia. Guillem Soler, bon dia.
15: Buongiorno, matiners. Si heu estat mai a Siena, sabreu que cada 2 de juliol milers de persones es reuneixen a la Piazza del Campo per presenciar el mític Palio.
16: Puta que tu! Puta que tu! Vai tu! Vai dentro! Puta que tu!
15: És una cursa de cavalls d'origen medieval que enfronta a 10 dels 17 districtes de la ciutat en una lluita pel respecte i l'honor. L'objectiu és fer 3 voltes a la plaça amb el mínim temps possible en una cursa amb molt poques regles i molta intensitat. La cursa no la guanya el ginet, sinó que la guanya el cavall. Així que si el ginet cau a mitja cursa, normalment el cavall sol seguir corrent sol i en alguna ocasió ha acabat guanyant el pàlio. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Siena pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I des de Siena tornem cap a l'estudi de Catalunya Ràdio perquè a partir de les 6 del matí, d'aquí 15 minuts, engega Maiol Roger al matí de Catalunya Ràdio.
16: Bon dia, doncs mira, bon anirem dia. En directe a La Guaira, a Venezuela, on tenim el Miquel Harca, el company d'informatius. També parlarem dels problemes a la P7, després que ahir el president Salvador Illa reconegués que hi havia aquests problemes després de la gratuïtat de l'autopista. En parlarem amb el Josep Lluís Merlos, una de les persones més autoritzades per parlar de carreteres i vehicles d'aquest país. Després tindrem a la Míriam Nogueres, la portaveu de Junts al Congrés, per parlar de la via Starmer, que és aquesta idea que és el pas al costat d'Artur Mas, que és el sí. que li hem proposat al PSOE. I després anirem a Palau Saverdera, on hi ha un gos perillós que està preocupant a molts veïns del municipi. De fet, va matar un altre gos l'altre dia i estan preocupats. Parlem amb l'alcalde d'aquest tema. Després, a partir d'un quart d'onze, una notícia que us explicarem al matí, l'analitzarem, que són els detectius privats que investiguen llogaters de pisos
0: molt
16: per ordre dels propietaris.
0: Tema, Maiol.
16: Curiós i preocupant. Sí. En parlarem amb la presidenta del Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya, que ells diuen, sí, ho hem detectat, que ens contracten més, contracten els detectius privats per vigilar llogaters, un altre dels símptomes de com està l'habitatge en aquest país. Després, una mica de millor humor amb la taverna, l'última de la temporada, i a partir de les 11, una de les persones més brillants d'aquest país, Jordi Savall, que serà entrevistat per Ricard Ostrell aquí al matí de Catalunya Ràdio.
0: Parlarem de llogaters a la de Maiol?
16: No.
0: Ai...
16: Parlarem...
0: No, espera, anem a la dada, Maiol. Preparat ja, com sempre, el trident per participar. Sara Elias, Lara García, Marta Viana... Maiol Roger, què passa avui, va?
16: Doncs has estat a punt d'encertar, perquè has agafat molt bé.
0: A P7,
16: Maiol... Molt bé! Oh!
17: Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando.
16: Pasito a pasito, o en català, passet a passet.
0: Escolta, és que és com circules per la P7, clar.
16: Clar. En concret, quantes àrees de servei té l'autopista AP7?
9: M'agrada molt.
16: L'autopista AP7, us recordo la dada Maiol de fa uns mesos, és la més llarga d'Espanya, 1.007 quilòmetres.
0: Sara Elias té una pregunta.
16: Quina?
0: Pels dos costats, eh? És a dir, en total, pujada i baixada?
16: No, és a dir, comptem una.
0: Molt bé, Sara!
16: Mira, per exemple, l'àrea de la Jonquera és una, encara que hi hagi a dos costats.
0: És a dir, comptem que encara que siguin duplicades d'un costat i l'altre, les que hi ha,
16: correcte.
0: La Sara és que és una fan les preguntes. Sara, vine a fer el programa amb nosaltres.
9: Sisplau, Sara.
0: A veure, quants quilòmetres té?
16: 1.007.
0: Jo diria que... 30? Més? 26. Sara Elias diu 26. A veure...
9: Menys de 3.
0: 26?
9: 22.
0: 22, diu la Marta.
9: 31.
0: 31, la Lara.
16: Doncs avui el premi és per Lara García. Perquè en concret en són 32.
0: Amb aquesta desídia que has dit, i mira,
16: 32 en tot el tram, 24 de les quals a Catalunya. És
0: molt
16: a dir, que tot a Catalunya tens una àrea de servei cada dos minuts i després ja has d'anar. La més gran és la que us deia de la Jonquera,
0: sí?
16: 7.187 metres quadrats. De fet, és l'àrea de servei més gran de tot Espanya.
0: I molt viscuda. La Jonquera és molt viscudeta.
16: La Jonquera ja hi ha ambientillo. Hi ha
0: ambientillo sempre. Gràcies, Maiol.
16: Fins ara.
0: Vinga, que en 12 minuts arribem a les 6 del matí fent el penúltim matiners d'aquesta temporada. 93207474. Tenim ganes d'escoltar-vos. Aquells que tingueu ganes de saludar-nos, ja ho sabeu. Podeu començar a marcar el telèfon des d'ara mateix.
18: Senyores i senyors, bon dia.
19: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
18: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
20: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
21: ¡Hijo!
22: Simplemente demuestra la desesperació d'un hijo que acaba de perder a su padre i del que li acusen d'haver-lo matado, ¿no?
23: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
24: Sí.
23: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
18: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
9: És veritat que la cara estava rara.
18: Era Shakira o no era Shakira?
9: Jo estic segura que sí.
19: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
2: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
3: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
19: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
4: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
19: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
21: I també disponible a la plataforma 3Cat.
19: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
24: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
25: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
24: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
19: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
24: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
26: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
24: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
19: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
26: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
24: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona. Let's go!
19: De 5 a 6, a Catalunya Ràdio, el matiner.
0: Jan, com definiries o amb què et quedes d'aquests 9 mesos a Nova York?
27: Doncs mira, doncs, si t'ho hagués de definir amb una expressió, diria que és de pel·lícula. O inclús diria que és més que de pel·lícula. Jo visc a Manhattan i és que me l'he volgut caminar tota i no te l'acabes. La illa de Manhattan, doncs imagina els altres districtes. És increïble.
0: Quina nota li poses? Un 10, no entenc?
27: Doncs sí, no ens anem enganyant.
0: No ens enganyis, o sigui, no ens enganyis.
27: Tot el que diuen a les pel·lícules és així d'increïble.
19: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
0: Fem camí cap a les 6 del matí i arribem en 9 minuts. Moment de repassar algun dels sons que ens deixa la ràdio i la tele. Per cert, va parlar pel podcast del 3Cat Pausa Edu Esteve, exconcursant de la primera edició d'Eufòria, on ha volgut fer una reflexió sobre una situació que es troben molts artistes, que és que hi ha vegades que s'ha de menjar i a vegades el món de la música no dona per fer-ho. Mireu què explicava Edu Esteve.
28: Jo, al principi, potser per al tema de l'ego, sí que em tocava bastant haver de renunciar a aquesta visibilitat de, o que la gent vegi, ah, mira, ell és artista, ell és cantant i només fa això i viu d'això. Quan tu tornes pues, a un lloc de treball on estaves, després d'haver passat per tot aquest procés, és molt complicat. Al principi, sobretot, a mi em costava molt gestionar-ho, que vingués una persona i em digués, hòstia, ets l'Edu, què fas aquí? I era com, hòstia, és que és veritat, què faig aquí, no? Aquest era el meu pensament, rotllo, què faig aquí si jo no hauria de...

0: el 3CAT. I alerta perquè també que ha passat per l'últim programa, en aquest cas del podcast Déus i Simis, ha estat Gerard Quintana, que ha explicat algunes curiositats de la seva carrera com aquestes.
1: M'han felicitat molts cops. Oh, Pep Quintana, m'encanta, boig per tu, és la millor cançó que tens.
2: Clar. I dius no, gràcies o no?
1: Jo no els hi porto mai la contrària. També em diuen, ei, Lluís Quintana, bon dia, he arribat a signar autògrafs com a Rosendo.
3: I com a Patti Smith, també, no? Ens van dir.
1: Com a Patti Smith, crec que l'accent se'm nota, però com a Rosendo, sí. A més, recordo un senyor a la boqueria que tenia una parada i em saludava de lluny. Jo el saludava, pensava que simpàtic. I un dia va deixar la parada, em va venir a buscar, va esperar que jo acabés de parlar per telèfon i de sobte s'acosta i diu, oye, es que ya no puedo esperar más, es para mi hermano, que es muy fan tuyo. Ponle, venga, de Rosendo para... I vaig quedar mirant i dic, hosti, vaig quedar tan tallat que vaig firmar de Rosendo per tal, vaig firmar Rosendo. Escolta,
2: i l'al·lusió d'aquell senyor encara home, està, encara per viu.
1: No, al cap de pocs dies ja no em va saludar mai més i es va acabar allà la nostra relació.
0: 9-3-2-0-7-4-7-4, Gerard Quintana, sent múltiples cantants, no només catalans, sinó internacionals.
4: Patti Smith m'encanta.
0: Vinga, va, rebem les trucades d'alguns matiners. Vull saludar a aquestes hores del matí a la Laia. Laia, bon dia.
5: Bon dia.
0: Com estàs, Laia? Quina veu més desperta i més optimista?
5: Sí, ja fa estona que estic desperta, ja fa estona.
0: A quina hora et lleves tu, Laia?
5: A 4:45.
0: A 4:45. I com portem aquest horari? Sí.
5: Bé, em desperto perquè vaig a passejar la gossa, abans d'anar a treballar i de fer les coses per deixar preparat una mica les coses per la canalla i això. I bé. No em costa.
0: On vius tu, Laia?
5: A més, a Mollà.
0: A Mollà, o sigui bé, que... Digue'm.
5: Jo trucava perquè us trobaré molt a faltar.
0: Oh, Laia, un aplaudiment per la Laia. Laia, et despertes cada dia amb els matiners?
5: Des del minut zero. O sigui, quan van denunciar que farien un programa als matiners i tal, vaig pensar, mira, els escoltaràs.
0: Veus?
5: I des del minut zero us escolto.
0: Laia, i tu passes bé amb nosaltres, que això és el més important?
5: No, transmeteu una energia positiva, però... genial.
0: Veus? Això és el més important.
4: Gràcies, Laia.
0: Això ja nosaltres ja hem fet la temporada només amb aquestes trucades. Laia, hi tornarem la temporada que ve, estarem res, unes setmanetes de pausa, però t'hi esperem en aquesta segona temporada, d'acord?
5: Molt bé.
0: T'ho agraeixo molt, Laia.
5: Que gaudiu molt de les vacances.
0: Gràcies, igualment. Suposo que em faràs, no, també?
5: Sí, però encara em queda.
0: Paciència que arribarà. Una abraçada forta, Laia.
5: Una abraçada.
0: Que vagi bé. Adéu, bon dia.
5: Adéu.
0: I també vull saludar en Pere. Pere, molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Què tal, Pere? Des d'on ens truques?
6: Molt bé, de Sant Feliu de Guíxols.
0: Sant Feliu de Guíxols. Què s'explica aquesta gent d'aquest poble meravellós?
6: Collons, qui em despertarà ara?
4: Clar.
0: Home, a partir de les 6 del matí de Catalunya Ràdio, Pere.
6: Bueno, però massa tard, les 6.
0: A quina hora et lleves tu?
6: A les 6.
0: A les 6. A les 7 comença, per cert.
6: A les 5... Us escolto vosaltres i m'aixeco.
0: I Pere, et despertes de bon humor, que això és el més important?
6: Oh, i tant.
0: Bé. I ara què farem, doncs? Hauràs d'escoltar-nos a través de...
6: Regar el jardí, donar menjar als peixos... Ui, tinc molta feina.
0: Treballes, estàs jubilat? En quina situació ens trobem, Pere?
6: Estic jubilat, noi.
0: Ah, tu ja ets de la bona vida, doncs.
6: Oh, i tant.
0: Tens més feina ara que quan treballaves?
6: Bueno, és diferent. Ara faig el que vull.
4: Clar.
0: Però veig que mantens això de despertar-te aviat, Pere?
6: Sí, molt aviat. Amb vosaltres.
0: I ens n'anem a dormir molt d'hora o no?
6: No, me'n vaig a dormir amb la nit dels ignorants.
0: Caramba! Quina bona manera, també. És a dir, te'n vas a dormir amb la rumagosa i et despertes amb nosaltres, eh?
6: Exacte,
0: doncs
6: sí.
0: Això és el més important, que ens seguiu, com sempre, des de Catalunya Ràdio, que és una cosa que ens encanta. Pere, a veure si venim a treure el cap a la Festa Major de Sant Feliu de Guíxols, que és aquest estiu, que sempre és una meravella.
6: Exacte.
0: També una abraçada, Pere.
6: Vinga.
0: Que vagi molt
6: bé.
0: Adéu. Home, és que clar, hi haurà molts oients que a partir de dilluns hauran d'escoltar els programes remesos.
4: Riuran igual.
0: A través de la plataforma 3CAT. Tinc el Tomàs Molina per aquí?
7: Sí, bon dia.
0: Home, bon dia, Tomàs. Escolta'm, tu ens trobaràs a faltar una mica o no? No, digues, no. Digues la veritat que no. O sigui, m'escolta Ramon Pellicer, que quan me'l trobo a la tele sempre em diu que ve i tal, i tu no ens escoltes, Tomàs.
7: Jo estic... Hauria d'estar dormint aquesta hora. Però la veritat és que m'he passat bé aquesta setmana. M'ho estic passant bé. Bé, atabalat perquè... Hosti, això de l'Eloi Cordoví ho controla moltíssim. Jo m'atabalo una barbaritat.
0: Què vols dir que t'atabales?
7: Sí, perquè hi ha tantes coses a fer aquí entre vosaltres.

0: nosaltres i després els matins, que m'atabalo bastant.
1: Ja saps que ens agrada el ritme, Tomàs.
0: Molt de ritme teniu.
1: Deixa'm que acomiadi la Lara Garcia i la Marta Viana per penúltima vegada aquesta temporada.
2: Adéu, fins demà.
1: Ai, mira que contentes elles, apa!
2: Adéu.
1: Tomàs, és que les tinc contentes, clar, de m'agafem vacances.
0: Oh, estem contents.
1: Hem de descansar una mica, que els despertadors a vegades són complicats. Escolta'm, per cert, aquesta matinada, sobretot els que vivim arran del litoral, hem notat ja una mica aquesta baixada de la temperatura.
0: I qui t'ho va dir des de principis de setmana?
1: Tu, sempre tu, Tomàs. Jo sempre et faig cas a tu.
0: Així m'agrada. Doncs això durarà fins demà. Fins demà. Demà és encara un dia normal i després el cap de setmana tornen a pujar les temperatures, però, per exemple, amb els mapes d'avui, la setmana vinent no serà tan calorosa com amb els mapes d'ahir. Per tant, tinguem esperança i esperem que la calor sigui la normal per l'època de l'any i el temps, de moment, no surt precipitació cap dia. És a dir que, des d'ara fins divendres vinent, si t'ho dic ara, ja serveix pràcticament. Podríem gravar-ho, no? Podria gravar-ho.
1: Mira, ja està, ja ho tenim fet, no? El que passa que la setmana ve, com que ja no hi serem, potser ja no ens servirà. Però, escolta'm, una mica de pluja també ens faria falta, per refrescar.
0: Sí, sí. Sobretot per aquesta situació d'incendis forestals que avui i demà s'ha de tenir molt present. Això, molt fort, ho diem. Atenció en aquest mestral, que avui anirà perdent força, i la tramuntana, que també perdrà intensitat a partir de dissabte. Per tant, molta precaució, res que pugui fer foc al bosc.
1: Doncs agafarem aquest consell i demà també parlarem tu per última vegada, em trencaràs el cor i a Tomàs.
0: Ens trobem per aquí per la tele i ja seguirem parlant.
1: Això segur. Una abraçada, Tomàs.
0: Que tingueu bon dia.
1: Que vagi molt bé, adéu. El tinc ja entrant a l'estudi de Catalunya Ràdio. Què tal, Ricard Ostrell?
3: Molt bé.
1: Com va tot?
3: Tot?
1: Sí, en general,
3: si la vida. Si no entrem en detalls, molt
1: com bé. Diria Sergi Pàmies.
3: Sí, exacte.
1: Doncs vinga, t'ho deixo ja ben preparadet perquè t'hi posis fins les 12.
3: No m'ho deixes, perquè...
1: La cadira ben calenteta, la sessió d'oberta...
3: Són teles estrangeres que poses.
1: Engega el matí de Catalunya Ràdio amb el seu humor habitual. Ricard Ostrell.
3: L'ordinador no va.
1: Demà hi tornem, matiners, l'últim programa. Bon dijous. Vinga, endavant, Ricard.
4: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Avui ens despertem amb 25 graus a Torroella de Montgrí, 15 a Vilanova i la de Meià i 18 a Margalef. 3 anys després, per fi avui, el Parlament aprovarà els pressupostos de la Generalitat.
1: El projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel 2023 ha estat aprovat amb 73 vots a favor i 58 en contra.
0: Aquesta era l'última vegada, 10 de març del 2023, amb el govern d'Aragonès i amb el suport del PSC i els Comuns. Avui, amb govern socialista i quan ja hem entrat a la segona meitat de l'any, es repeteix la majoria per aprovar uns comptes que suposen uns ingressos de prop de 50.000 milions d'euros per les arques públiques. És un 10% més que fa 3 anys. I això mentre a Madrid l'ala dura del Partit Popular surt en tromba contra els plans de Feijóo d'acostar-se junts.
2: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar el muro de Sánchez. ¿Esa mayoría será nacional o no será?
3: Que España no tenga que verse presa de dictaduras minoritarias, tener una amplia mayoría que te permita liberarte de la amenaza independentista constante, que al final se ha convertido en una gran corrupción, es lo sensato.
0: Aznar i Ayuso marquen el camí a la direcció del Partit Popular. Avui li preguntarem també a la portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras, si realment existeixen o no aquestes converses amb els populars i què en pensa d'aquestes declaracions. Ens acompanyarà a partir de les 9 del matí. I més tard, a les 10, parlarem amb la presidenta del Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya. Avui aquest programa us avança, atenció, un fenomen que va a l'alça. Són propietaris de pisos que contracten detectius privats per investigar inquilins. Això amb l'objectiu de fer-los fora. Sentirem casos com aquest.
4: Van anar a casa dels meus familiars per tal d'extreure informació mitjançant càmeres ocultes, fent-se passar per falsos repartidors de correu comercial. Van gravar conversacions també dels veïns, parlant de mi. Van obrir correspondència meva, personal, certificada.
0: Avui fa una setmana també del terratrèmol a Venezuela. Anem directe cap a La Guaira. Enviat especial, Miquel Jarque, bon dia.
5: Bon dia, Ricard.
0: Què és el que veus?
5: Balanç oficial d'ara fa pocs minuts. 2.295 morts, 11.267 ferits. D'aquests hi ha almenys 26 de nacionalitat espanyola. I aquí el que veiem enmig de la foscor és l'intent de rescat de la majoria, cossos sense vida, però avui encara s'ha trobat gent que està viva. I l'activitat augmenta a la tarda, vespre, nit, perquè moltíssima gent de Caracas, com va passar amb la Dana, deixa la seva feina, agafa el cotxe, agafa la moto o agafa la bicicleta, se'n va cap a La Guaira a fer de voluntari i ajudar a desenrunar i a trobar cossos, la majoria, com et deia, doncs ja sense vida.
0: Clar, aquí els equips d'emergència continuen treballant i aquí la feina serà també, Miquel, suposo, com gestionar el que ve ara, que són molts buits, són molts silencis, són moltes preguntes i són molts cossos per trobar.
5: I molta indignació, també, eh? També hem trobat indignació de falta de resposta de l'Estat.
0: Gràcies, Miquel. De seguida tornarem cap a Venezuela. Fins ara.
5: Fins ara.
0: I a 14:15 obrirem també a la taverna Maria Nicolau, Pau Aranós, Marc Casanovas i Carles Xuriguera. Avui, entre d'altres, debatrem sobre si s'ha de poder demanar arròs per una persona sola a un restaurant. I a les 11, entrevista Jordi Savall.

0: El músic i director d'orquestra que enguany ha estat guardonat amb el Premi Ernst von Siemens i conegut també com a Nobel de la Música. És el primer músic català que l'aconsegueix. I en esports, aquesta tarda es presenta la sortida del Tour de França a Barcelona als ciclistes que faran el recorregut de Sant Pau a la Sagrada Família per l'Avinguda Gaudí. Hi haurà afectacions al trànsit i a la mobilitat. I pel que fa al Mundial de Futbol...
1: Il a marqué, et c'est parti, et c'est là.
2: Quelle maîtrise!
0: Bèlgica, que ha protagonitzat la primera gran remuntada dels setzens de final, perdia 2-0 contra Senegal, faltant 5 minuts per al final i ha forçat la pròrroga i ha aconseguit, en aquest cas, el gol de la victòria al minut 125 de partit. També aquesta nit, Estats Units 2, Bòsnia, Herzegovina 0, i aquest vespre a partir de les 9, Espanya, Àustria.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Frederic Pinsent, bon dia, bona hora.
2: Molt bon dia.
0: Ja falten menys dies per deixar-t'ho tot a tu. Vinga.
2: És que no pot ser, això.
0: Però abans farem un cop d'ull a la matinada, si et sembla. Sí. Però tu t'hi posaràs a les 7, no?, a partir de dilluns.
2: Sí, i què insinuem?
0: Res.
2: És més fàcil?
0: No, més fàcil no. Vol dir que estaràs una hora més treballant, per tant, serà més excel·lent el programa, encara. I amb què ens despertem aquest matí?
2: Ai. El periòdico avui destaca que el govern espanyol vol forçar les empreses a explicar els criteris per concedir un ascens o un augment de sou. I estarien obligades les companyies de més de 50 treballadors, segons l'esborrany que ja s'ha enviat a les patronals i als sindicats. És una directiva europea, això, que ara els estats han d'incloure a les seves legislacions. Espanya, de fet, ja va tard en això, perquè això hauria d'haver estat en vigor el 7 de juny.
0: I a Brussel·les?
2: La presidenta de la comissió ha rebut una carta de l'associació que representa els aeroports i la que agrupa les aerolínies, on li han demanat canvis en els controls del nou sistema d'entrada i sortida de la Unió. Segons diuen, tant aeroports com aerolínies, si això no es canvia, l'estiu pot ser un enorme caos pels que se'n vagin de vacances o pels turistes de fora que vinguin a Europa.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Amb científics de la Universitat de Minnesota que diuen que han construït per primera vegada una cèl·lula des de zero. Literalment han fabricat una cèl·lula que pot alimentar-se, créixer i replicar-se com una cèl·lula natural. Diuen que és veritat que és un prototip molt fràgil, molt limitat, però que és un enorme pas endavant.
0: I a la Xina?
2: Amb la detenció a Taiwan de dos empleats locals de la companyia nord-americana Supermicro en el marc de la investigació per la presumpta exportació il·legal a la Xina de servidors avançats d'intel·ligència artificial.
3: Avui dijous 2 de juliol comença el dia una miqueta més fresquet. A Sant Pere Pescador ara tenen 24 graus, a l'Alt Empordà, a Das, a Cerdanya, 14 graus, a Blancafort, a la Conca de Barberà, 17 graus de temperatura. Avui un dia radiant, assolellat, una miqueta ventós, encara amb vent de mestral a les Terres de l'Ebre i tramuntana forta a l'Empordà. Atenció al risc d'incendis perquè continua molt alt.
0: Avui a l'hora del matí, Marta Pascal, Marc Bataller, Ignacio Rigau i Jofre Llombart, quan són les 6 i 8 i ens actualitzem abans, després de sentir la matinada amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Bon dia.
4: Bon dia.
0: Finalment, aquest migdia, el Parlament donarà llum verda als primers pressupostos de Salvador Illa.
5: El govern assegura així que podrà esgotar la segona meitat del mandat sense asfixiar-se. Feia 3 anys que el Parlament no aprovava uns pressupostos.
6: Salvador Illa podrà governar més tranquil els 2 anys que li queden gràcies a Esquerra i als comuns. Amb pressupostos tindrà marge per desplegar el pla de govern, no veure's tan arrossegat per la inestabilitat a Madrid i aïllar-se del cicle electoral que està per venir. Esquerra ja s'ha felicitat abans que el govern es pengi la medalla aquest migdia.
7: S'aprovaran tard, perquè vostès sempre arrosseguen els peus quan han de complir allò pactat. I s'acabaran aprovant perquè, una vegada més, nosaltres hem posat la responsabilitat i l'exigència que a vostès sempre els manca.
6: I, a canvi, el president es compromet a batallar perquè el nou finançament autonòmic tingui els vots al Congrés, començant pel de Junts.
8: Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per al seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
6: Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I en política espanyola, José María Aznar i Isabel Díaz Ayuso marquen el full de ruta a seguir a la cúpula del Partit Popular.
9: Tot plegat després dels intents d'acostament d'Alberto Núñez Feijóo cap a Junts, la presidenta madrilenya va demanar a allunyar-se de l'independentisme.
10: Que Espanya no tenga que verse presa de dictaduras minoritarias, tener una amplia mayoría que te permita liberarte de la amenaza independentista constante, que al final se ha convertido en una gran corrupción, es lo sensato.
9: Unes declaracions similars a les de José María Aznar. L'expresident va advertir que els de Puigdemont no són bona companyia per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa i demana construir una majoria nacional àmplia i centrada per fer caure el govern actual.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
11: Lluny de compartir el canvi d'estratègia de Feijóo buscant el suport de Junts per tombar l'executiu de Sánchez, José María Aznar diu que no es refia dels independentistes i deixa molt clar quina via s'ha de seguir.
12: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar y superar el muro de Sánchez. Esa mayoría será nacional o no será.
11: Una majoria nacional que, segons Aznar, hauria d'abastar des de l'esquerra, recollint els crítics del PSOE, fins a la dreta, que representa Vox, per guanyar unes eleccions, les més importants de la recent democràcia espanyola, perquè, adverteix, no està en joc un canvi de govern, sinó un canvi de sistema. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el president de la Generalitat qüestiona com es va fer la retirada dels peatges de les autopistes catalanes.
5: Salvador Illa reconeixia ahir a la sessió de control al Parlament que hi ha un problema a l'AP7 per l'alta densitat de circulació que ha de suportar aquesta via. Després que els comuns van demanar que es prohibeixi als camions fer-hi avançaments, el president va demanar un debat responsable sobre el que cal fer i també una reflexió sobre les decisions que es van prendre en el passat.
4: Fem tots una reflexió col·lectiva, jo la faré avui. Potser se'm va equivocar, no? Quan alegrament tots demanàvem fora peatges i ningú... No, sí, tots ho demanàvem. No, escolti'm, que jo me'n recordo que hi era. Tots ho demanàvem. Tots. I quan fem una nova infraestructura i una carretera, tots ens la veiem. Tots. Alguns més que d'altres, per cert.
5: El president es va mostrar obert a estudiar les solucions que plantegen els comuns, però els va reclamar responsabilitat quan es plantegin noves infraestructures com ara la D40.
0: Ho analitzarem a l'Àgora a partir de les 9 amb el periodista expert en motors Josep Lluís Merlos. I la benzina torna a pujar de preu un cop acabada aquesta rebaixa de l'IVA, que torna a ser del 21%.
9: La gasolina costa ara a Catalunya 1,48 € de mitjana, 8 més que l'últim dia de juny, i el gasoil s'ha pujat uns 5 cèntims, fins a l'€1,51. A més, recordem que les bonificacions aplicades a través de l'impost d'hidrocarburs també s'aniran reduint en els pròxims mesos. Per evitar que les gasolineres aprofitin els canvis fiscals per inflar els seus marges, el ministre de Consum, Pablo Bustinduí, ha anunciat que es publicarà la llista de les que no traslladin correctament els preus als consumidors.
13: I se habilitarán los mecanismos de reclamación para que los consumidores puedan obtener resarcimiento por esa diferencia.
9: En el preu de la gasolina també influirà l'evolució de la cotització del petroli en els mercats internacionals.
0: I avui, que fa just una setmana del doble terratrèmol a Veneçuela, el nombre de víctimes continua creixent. Ja frega els 2.300 morts, hi ha més d'11.000 ferits i més de 50.000 desapareguts.
5: El País comença avui el primer dels 7 dies de dol nacional per la catàstrofe, mentre es continuen buscant supervivents entre la runa. En la majoria dels casos, els rescatistes troben cossos, però aquesta nit encara han intentat rescatar persones en vida.
0: La Guaira, Miquel Jarque.
14: L'esperança es manté viva aquí a La Guaira, tot i que una setmana després del doble terratrèmol, bona part dels efectius internacionals dedicats al rescat marxen, sobretot els que van amb gossos que busquen persones vives. Ara fa una estona parlàvem amb la Jessica Suso, finalment ha aconseguit llogar maquinària pesant que intenta trencar les parets rebregades on hi ha atrapat, potser en vida, el seu pare. Tenir els 4.000 dòlars que costa el lloguer d'aquesta màquina no ha estat garantia per poder-la fer servir immediatament.
15: Però és molt costoso, ¿qué? Como 4.000 dòlars. Creo yo, más o menos 4.000 dòlars, 5.000 dòlars, depende de la máquina, porque una más pequeña nos estaban cobrando 2.000 dòlars, una chiquitica que está por ahí. Todo depende de la máquina. Además, que necesitas, tengo entendido, unos permisos, no es que la pagaste y ya, entonces después para el traslado. No viene incluido el operador ni el transporte.
14: També hi ha joves com l'Ender que es dediquen a repartir aigua i queviures entre les persones que ajuden als rescats.
16: Al principio nos enfocamos en las víctimas. Nos dijeron que en algunos sitios ya estaban bien surtidos. Después empezaron los videos de que necesitan los trabajadores de aquí, los grupos de rescate, que no contaban con los insumos porque prácticamente los dejaron solos, por así decirlo. Hay que ser sincero, pues, en la situación. Empezamos a conseguirle agua, hielo, por donaciones de amigos que están por fuera, que también les duele porque a todos, ahorita todos somos una sola familia. Somos una sola familia y se llama Venezuela.
14: Al vespre i ara a la nit és quan aquí hi ha més moviment de persones a La Guaira perquè és quan arriben els voluntaris.
0: És la crònica en directe de Miquel Jarque des de Veneçuela. I l'onada de calor ha provocat com a mínim 218 morts prematures a Catalunya, la xifra més alta d'un juny des que es fa aquest recompte.
9: La majoria de morts, 9 de cada 10, van ser durant l'onada de calor que hi va haver als voltants de Sant Joan. Ha estat un juny molt càlid i sec i els termòmetres van arribar als 43 graus al Segrià. Malgrat aquesta xifra, aquest juny no s'ha superat el rècord de l'any passat, ho explica Lluís Serra, que és tècnic del Servei Meteorològic de Catalunya.
17: Ha estat com un juliol, fins i tot si fos un juliol estaríem parlant de lleugerament càlid, per tant són mesos de juny que queden totalment incorporats dintre del que seria la canícula.
9: Segons dades de l'EMET, el primer semestre d'aquest any ha estat el més càlid de l'estat espanyol en els últims 65 anys, des que es tenen registres, un grau i mig per sobre del que és habitual.
0: I Kiev, la capital d'Ucraïna, ha viscut una altra matinada d'intensos bombardejos russos amb drons i míssils balístics d'ahir de creuer, que han fet almenys 2 morts.
5: La defensa aèria ucraïnesa s'ha activat per repel·lir l'atac, però el centre de la ciutat ha rebut diversos impactes. En total s'han comptabilitzat fins a 28 indrets tocats per atacs, sobretot immobles residencials i infraestructures civils. 4 anys i mig mig després del començament de la invasió russa d'Ucraïna, la capital ha estat sovint l'objectiu d'atacs aeris massius i indiscriminats que han causat centenars de morts. L'últim, el 2 de juny, va matar 7 persones a Kiev i 16 a la ciutat de Dnipro. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky va interrompre ahir el viatge que feia a Irlanda per tornar d'urgència al seu país, assegurant que tenia informacions fiables de la intenció de Moscou d'ordenar un altre bombardeig massiu.
0: I les Nacions Unides s'alerten que la intel·ligència artificial s'està desenvolupant de forma accelerada i sense control i demana als governs que actuïn conjuntament per posar-hi regles.
9: L'ONU ha presentat el primer informe sobre IA encarregat a un grup d'experts internacionals en què alerta dels riscos que comporta la nova tecnologia sense una governança global. El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha dit que la IA pot ser un motor de desenvolupament en ciència o medicina, però avisa de resultats negatius si els governs no es posen d'acord per aplicar-hi normes.
18: Com més avanci la intel·ligència artificial sense normes compartides, menys veu tindran els governs i la gent en el resultat. Així que el missatge que donem als governs és senzill. No espereu.
9: L'informe que es debatrà en una cimera internacional la setmana que ve a Ginebra alerta sobre els riscos de la intel·ligència artificial en matèria de drets humans, de falta de privacitat o de desinformació. També adverteix de desigualtats lingüístiques i culturals, ja que els sistemes prioritzen l'anglès i els estàndards occidentals.
0: I a tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, han escenificat el seu suport a la candidatura de Móra la Nova com a seu d'una gigafactoria europea d'intel·ligència artificial.
5: Tots dos es van reunir ahir a la Moncloa amb els representants del consorci empresarial que impulsa la instal·lació. Es tracta de la primera reunió al màxim nivell polític i empresarial després que el Consell de Ministres aprovés una aportació de 719 milions d'euros al projecte. Si finalment Brussel·les tria la candidatura de Móra la Nova, la intenció seria que comencés a funcionar en una primera fase el 2028.
0: I la parella d'Isaac Andic declara davant del jutge que el fundador de Mango volia dictar un nou testament que ho canviaria tot i que hauria retallat molt l'herència dels seus fills.
9: Segons ha avançat el País i han confirmat fonts judicials aquesta emissora, la parella de l'empresari Estefania Knut va dir dimarts a la seva compareixença com a testimoni que el fundador de Mango tenia previst crear una fundació benèfica que s'enduria una part notable de la seva herència. També va parlar de les desavinences entre Andic i el seu fill Jonathan, acusat de la mort del seu pare. De fet, va explicar que va ser ella qui va animar-los a començar una teràpia per resoldre els seus conflictes. La terapeuta també ha estat un dels testimonis claus aquesta setmana que han desfilat pels jutjats de Martorell. Demà serà el torn de les dues germanes de Jonathan Andic.
0: Són les 6 i 18. Més notícies que repassem amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
19: Bon dia.
0: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. El Col·legi de Detectius Privats explica que en els últims anys s'han multiplicat les peticions de propietaris d'habitatges per contractar detectius privats que investiguin llogaters.
20: Un cas molt habitual són els seguiments a llogaters amb contractes de renda antiga. Paguen lloguers vitalicis molt per sota del mercat i els amos intenten fer-los fora mirant de demostrar en detectius que en realitat aquell pis no és la seva residència habitual. Llogaters com en Gabriel, que viu a l'Eixample.
21: Van anar a casa dels meus familiars per tal d'extreure informació mitjançant càmeres ocultes, fent-se passar per falsos repartidors de correu comercial. Van gravar conversacions també dels veïns, parlant de mi. Van obrir correspondència meva, personal, certificada.
20: Els inquilins normalment no s'adonen que se'ls investiga fins que reben una denúncia de la propietat per expulsar-los de l'habitatge a la qual s'adjunta l'informe dels detectius.
0: A partir de les 10 en parlarem amb la degana del Col·legi Oficial de Detectius Privats, Mercè Ferran. I es frena l'arribada de migrants en situació irregular a Espanya. Ha caigut més d'un 30% en un any.
22: Segons el Ministeri de l'Interior, del juny de l'any passat al juny d'aquest any han arribat a Espanya uns 12.000 migrants sense papers davant dels 18.000 d'un any abans. Baixen sobretot les arribades per via marítima, tot i que continua sent la més habitual. A les Canàries, la caiguda d'entrades és del 67% i a les Balears del 13%. Aquestes arribades representen només el 6% del total de les entrades d'estrangers a Espanya. La gran majoria sol·liciten algun tipus de protecció internacional, al·legant que fugen de conflictes als seus països d'origen.
0: I Vox expulsa definitivament l'exdirigent Iván Espinosa de los Monteros, que va ser cofundador de la formació d'extrema dreta.
23: Després d'anys de distanciament de la cúpula del partit, l'ex número 2 de Santiago Abascal ha confirmat la seva expulsió amb un vídeo a les xarxes.
24: Hoy me han comunicado formalmente mi expulsión del partido que ayudé a crear y a crecer. No puedo decir que me haya sorprendido, pero la verdad, me da un poco de pena. A pesar de todo, sé que lo mejor está por llegar.
23: El mes de març passat, Vox va expedientar Espinosa de los Monteros per haver firmat un manifest del sector crític que demanava la celebració d'un congrés per debatre l'estratègia i el rumb de la formació.
0: I la coordinadora de Sumar, Lara Hernández, dimiteix i es dona de baixa com a militant denunciant una campanya de desprestigi personal.
20: Hernández marxa després que s'ha arxivat la denúncia interna de 6 treballadors que l'acusaven d'assetjament laboral.
25: Porque todos los bulos
1: todas las mentiras y todas las injurias que he tenido que soportar durante todos estos meses se han demostrado falsas.
20: Hernández marxa de Sumar 10 dies abans de l'assemblea de la formació, que només tindrà una candidatura única, unitària.
0: I els comandaments de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional admeten que la coordinació amb el govern durant la vacunació contra la Covid va ser bona i fluida.
22: La segona jornada del judici per l'endarreriment de les vacunes als policies estatals ha desinflat bona part de les tesis de l'acusació.
0: Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
2: No només no han qüestionat l'actuació de la Generalitat, sinó que els responsables de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil han reconegut demores administratives perquè, per exemple, els dos cossos van proposar vacunar els agents en les seves dependències, cosa que va obligar a modificar el protocol que havia preparat Salut. Daniel Rapado és inspector de la Policia Nacional.
3: No sé cómo se habían vacunado otras fuerzas y cuerpos de seguridad, pero sí sé que cuando hicimos la propuesta, un poco como que se rompió el esquema, ¿no? Fue algo como que tenemos que plantearlo y organizarlo bien, porque es algo diferente.
2: A més, els comandaments han destacat que la comunicació amb la Generalitat va ser fluida en tot moment. El judici contra els 5 exalts càrrecs de Salut, entre els quals hi ha els exconsellers Vergés i Argimon, es reprendrà dilluns vinent. Cristian Roldán, Tomàs Palmatí, de Catalunya Ràdio.
0: I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil tornen a escorcollar el laboratori d'Irta Cressa per determinar quin és l'origen del brot de la pesta porcina. Roger Santaló.
7: L'escorcoll, que es va fer dimarts, el va ordenar el jutjat número 2 de Cerdanyola del Vallès, que s'ocupa del cas. Segons fonts policials, haurien requerit els tècnics de l'Irta Cressa que donessin altres mostres dels virus que manipulen, a més de documentació vinculada a les seves investigacions. És el segon cop que es registra el laboratori després de la intervenció policial del 18 de desembre passat. En un comunicat, l'Institut de Recerca assegura que ha col·laborat en tot moment amb les autoritats i recorda que l'auditoria que va encarregar després de l'inici del brot no va detectar irregularitats en els seus protocols de seguretat. També remarca que la soca del virus que s'ha trobat en sengles malalts no coincideix amb les mostres que hi havia als laboratoris, segons les investigacions. Roger Santaló, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I així sonava la cerimònia celebrada a Suïssa per la congregació ultracatòlica dels lafebristes, on s'ha ordenat 4 nous bisbes sense l'autorització del Vaticà.
23: El papa Lleó XIV s'enfronta a la primera crisi del seu pontificat després que la congregació tradicionalista ha desobeït el pontífex. Les disputes del Vaticà amb els lafebristes s'arrosseguen des del papat de Joan Pau II, que el 1988 ja va excomunicar el fundador de la congregació, l'arquebisbe francès Marcel Lefebvre. Pel capellà i periodista Francesc Romeu, aquest episodi representa un nou cisma dins de l'Església Catòlica.
19: Per nomenar uns bisbes sempre es necessita l'autorització del papa. Va haver-hi la carta del papa Lleó XIV advertint que la situació era molt greu i ells van respondre dient que tornarien a repetir.
23: L'anomenada Fraternitat Sacerdotal Sant Pius X rebutja algunes de les reformes emanades del Concili Vaticà II i defensa la litúrgia tradicional amb la missa en llatí i el sacerdot d'esquena als fidels. Actualment compta amb uns 720 sacerdots i prop de 500.000 de fidels arreu del món.
0: I Bèlgica continua investigant l'origen de l'incendi que hi va provocar 5 morts i diversos ferits de gravetat a la ciutat d'Anvers.
20: El foc, que ja està extingit, va començar pocs minuts abans de les 10 del matí en un edifici de 10 plantes amb prop de 200 veïns. Alguns veïns van sentir una explosió just abans que s'escampés el fum.
25: He sentit moltes coses. Primer he sentit foc i he pensat que era molt estrany.
26: De cop hem sentit les alarmes dels detectors de fum. Aleshores hem sortit a la terrassa i crec que entre 8 i 10 minuts després han arribat els bombers per rescatar-nos amb l'escala.
20: Segons la policia, un problema tècnic a la planta baixa del bloc podria ser la causa del foc.
0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
27: Què tal, bon dia?
0: La primera.
28: Ets el cos d'una flor, ets un pou dins d'un llar, ets un somni més enllà, ets el bosc en un clau.
27: El Petit de Galerí l'inaugura avui el Festival Vida Vilanova i la Geltrú. Des d'avui i fins dissabte a la Masia d'en Cabanyes hi haurà concerts també de Maria Jaume, Sant Etienne, Fatboy Slim o la Ludwig Band.
0: I la segona.

0: Avui també hi ha concert solidari per Venezuela del grup Noco Boy, liderat pel portuguès Salvador Sobral i amb la majoria de la resta d'integrants de Caracas. El concert es fa a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona avui a les 8 del vespre i, si es vol, es pot col·laborar amb una entrada de fila zero que no dona accés al concert i que val 16 euros.
1: I la tercera...

I ja coneixem el cartell del Festival Acústica de Figueres, que se celebrarà del 27 al 30 d'agost i actuaran la Ludwig Band, Dan Peralbo i el Comboi, Quim Mandado, Fades i Alosa. L'acústica també tindrà artistes i grups com Sopa de Cabra, Pastora i acollirà, per cert, l'últim concert a l'aire lliure de la Fúmiga.

0: I pel que fa als esports, Montserrat, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Anglaterra i Bèlgica amb drama i els Estats Units amb esforç passen els vuitens de final del Mundial.
1: Fins al minut 85, Bèlgica perdia 0-2 contra el Senegal. En 3 minuts, força la pròrroga i ja els 125 i de penal, Tielemans els porta als vuitens. Sipenga, al minut 7, avança el Congo davant Anglaterra, que fins al 75 no pot empatar. Gol de Kane, que també marca el 86 i classifica l'equip. Dues assistències, per cert, del nou fitxatge del Barça, Gordon. I els Estats Units eliminen Bòsnia-Herzegovina 2-0 i amb 10 jugadors l'última mitja hora de partit.
0: I avui la selecció espanyola juga contra Àustria a les 9 del vespre.
1: De la Fuente, seleccionador espanyol, veu Lamine Yamal a punt per als 90 minuts.
2: Lamine ya está para jugar todo lo que se le exija. Hemos estado muy prudentes marcando los tiempos. Lamine está ya muy bien y, por supuesto, además, creo que ya le veis con las ganas que tiene de jugar.
1: A la 1 de la matinada, Portugal, Croàcia i Suïssa, Algèria, a les 5. Mèxic, Anglaterra i Estats Units, Bèlgica s'afegeixen a les eliminatòries de vuitens del Mundial. Els tres països anfitrions hi són.
0: I a Joan Laporta, el president del Barça, assegura que l'oferta per Julián Álvarez no és limitada en el temps.
1: El president blaugrana veu viable incorporar el davanter argentí.
3: Llavors t'he dit que no ven, ara. No ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps.
0: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
4: Bon dia. Avui he pensat que un bon motiu per llevar-se pot ser tenir una mica de paciència, perquè està molt de moda exigir-se i perfeccionar-se i ser la millor versió de nosaltres mateixos, i no dic que no s'hagi de fer, però em fa la sensació que ho fem amb massa pressa. Ja sé que potser sonarà malament, però una mica d'autocondescendència i de treure's pressió de sobre, jo crec que està bé. El món va molt ràpid, però nosaltres seguim sent exactament els mateixos humans que fins fa 4 dies no teníem massa més cosa a fer a la vida que no morir-nos i reproduir-nos. I us posaré un exemple que almenys a mi, quan noto que vaig massa lent a cremar etapes, em serveix per tranquil·litzar-me. Quan es va començar a jugar a bàsquet als Estats Units a finals del segle XIX, es jugava amb una cistella que tenia la xarxa tancada, com un caça papallones. A cada partit hi havia un home que pujava per una escala a recuperar la pilota després de cada punt. I no va ser fins després de 20 anys, 20 anys, que algú es va adonar que potser seria una bona idea tallar el fons de la cistella per facilitar la recuperació de la pilota.

0: I avui cançons sobre la milionada que ha guanyat Donald Trump amb criptomonedes.
1: Sí, per això cantants que s'han forrat amb una sola cançó. Macy Gray, 12 milions de dòlars a My Try.

Goiti va petar-ho amb aquest tema. 2 Grammys i 10 milions de dòlars. I també 10 milions, Carly J. Rapsen, amb aquest Call Me Baby, que és veritat que des de llavors ha tingut algun èxit més, però vaja, no tant com aquest.

0: En punt, 2:15. Titulars d'aquest dijous, amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Aquest migdia el Parlament donarà llum verd als primers pressupostos a Salvador Illa.
1: Que fins ara havia funcionat amb els comptes prorrogats del 2023. Esquerra adverteix, però, que cal avançar en el nou model de finançament abans de l'aturada d'estiu. Josep Maria Jové, cap de files dels republicans al Parlament, li traslladava ahir.
2: No tornin a fer tard. Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que vam pactar. No ho demorin més.
3: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per el seu grup, no ho dic pel meu, sap per qui parlo.
0: I en política espanyola, José María Aznar i Isabel Díaz Ayuso marquen el full de ruta a seguir la cúpula del Partit Popular.
4: Després dels intents d'acostament d'Alberto Núñez Feijó cap a Junts.
5: Que Espanya no tenga que verse presa de dictadures minoritàries, tener una amplia mayoría que te permita liberarte de la amenaza independentista constante, que al final se ha convertido en una gran corrupción, es lo sensato.
0: En parlarem a l'Àgora avui també amb Míriam Nogueres, portaveu de Junts al Congrés. I Illa ha qüestionat a les darreres hores també la retirada dels peatges de les autopistes catalanes.
1: El president reconeix que hi ha un problema de saturació a la P7.
3: Un moment he pensat que em anava a demanar que féssim la B40 sencera. No pateixi que compliré els compromisos.
0: Carap. Això en resposta als comuns, entenc. Ho analitzarem a l'Àgora avui també amb el periodista expert en motor, Josep Lluís Merlos. I la benzina torna a pujar de preu un cop acabada la rebaixa de l'IVA, que torna a ser del 21%.
4: El ministre de Consum, Pablo Bustinduy, ha anunciat que es publicarà la llista de les benzineres que no traslladin correctament els preus als consumidors.
6: Y se habilitarán los mecanismos de reclamación para que los consumidores puedan obtener resarcimiento por esa diferencia.
0: Fa just una setmana del doble terratrèmol a Venezuela, el nombre de víctimes continua creixent. Ja frega els 2.300 morts.
1: En la majoria dels casos, els rescatistes troben cossos, però aquesta nit encara han intentat rescatar persones en vida. L'enviat especial de Catalunya Ràdio a la ciutat veneçolana de La Guaira, Miquel Jarque, ha parlat amb Manuel.
7: Después que termine en mi quehacer, me dedico a esta cuestión, a ayudar a la persona aquí.
0: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. El Col·legi de Detectius Privats explica que en els últims anys s'han multiplicat les peticions de propietaris d'habitatge per contractar detectius que investiguin llogaters.
4: Un cas molt habitual són els seguiments a llogaters amb contractes de renda antigues. El cas del Gabriel, que viu a l'Eixample.
8: Van anar a casa dels meus familiars per tal d'extreure informació mitjançant càmeres ocultes, fent-se passar per falsos repartidors de correu comercial. Van gravar conversacions també dels veïns, parlant de mi. Van obrir correspondència meva, personal, certificada.
0: A partir de les 10 en parlarem al matí de Catalunya Ràdio. I la parella d'Isaac Andic declara davant del jutge que el fundador de Mango volia dictar un nou testament que ho canviaria tot i que hauria retallat molt l'herència dels seus fills.
1: Estefania Knuth va explicar a la jutge que el fundador de Mango tenia previst dedicar una part important de l'herència a una fundació.
0: I els carrers del voltant de la Sagrada Família i l'Avinguda Gaudí es tancaran el trànsit a les 2 del migdia per la cerimònia de presentació dels equips del Tour.
4: Passant per l'Avinguda Gaudí, els ciclistes dels 23 equips aniran des del recinte modernista de Sant Pau fins a l'escenari davant la façana de la Sagrada Família.
0: En cultura, les guitarres protagonitzen el Festival Acústica de Figueres.
1: Ho fan amb bandes com la Ludwig Band, Dan Peralbo i el Comboi o Kim Mandado del 27 al 30 d'agost. També hi haurà lloc per la música urbana amb Fades i 31 Fam o música d'arrel amb Velosa.
0: I repassem també les portades de la premsa. Avui Marc Jurado amb varietat de temes, el Partit Popular, el Tour, Donald Trump i l'accident d'autocar de Lleida.
9: Sí, l'Ara obre l'edició amb Aznar, que crida a forjar una majoria nacional. Són paraules textuals per fer fora Pedro Sánchez. Insta a plegar esquerres i dretes en contra del govern del PSOE. I a La Vanguardia llegim que Aznar i Ayuso censuren l'estratègia d'acostament de Feijó cap a Junts. El Tour Pro també ja treu el cap en diversos diaris. A El Periódico, gran foto de la Sagrada Família, i llegim que Barcelona ja respira aire de Tour. Fotografia més discreta, però també del gran temple de Gaudí a l'Ara, que titula que la ciutat ja està a punt per acollir-lo. Els diaris també es fan ressò avui del que ahir ja us explicàvem en aquest informatiu. Avui obre l'edició a El País. Trump va guanyar 1.200 milions amb les criptomonedes només el 2025. Un diari que avui ja no du en portada el terratrèmol de fa una setmana a Venezuela. Sí que ho fa El Mundo, que parla de dol nacional amb les morgues plenes de cadàvers. I altres temes de portada. L'accident d'ahir de Lleida és la gran foto de La Vanguardia, que el defineix com a brutal. I per acabar, El Periódico. Les famílies espanyoles inverteixen 2.000 euros l'any en les mascotes.
0: Avui a Mieres, a la Garrotxa, es lleven més fresquets amb 13 graus de temperatura. Al migdia arribaran els 33 i a l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, es lleven amb una mica de mestral i 21 graus. La màxima prevista és de 34. Tomàs Molina, bon dia.
10: I a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix tenim al Dover 21 graus, al Baix Ebre, a Camarasa 14 graus, a la Noguera, a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa 15 graus de temperatura. Avui l'ambient serà una miqueta menys calorós que el dels últims dies, amb temperatures normals per l'època de l'any, en un dia bàsicament assolellat, sense precipitacions i encara amb vent de mestral, que bufarà moderat a les Terres de l'Ebre i tramuntana amb cops forts a la Empordà. Atenció a aquest risc d'incendis que avui continuarà molt alt als dos extrems del país.
0: I quan falten dos dies perquè el Tour de França arrenqui a Barcelona, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. Em fastigueja molt la presència del Tour de França a la meva ciutat, Barcelona. Primer i abans que res, perquè qualsevol invasió dels francesos al nostre territori em porta molts mals records. I dels nostres enemics del nord mai no n'hem tret gaire cosa. En segon lloc, això del ciclisme és un esport nefast, com qualsevol cosa que impliqui posar-se objectes a l'entrecuix. I tercer, per acabar, n'estic una mica fart de viure en una ciutat que només es publicita al món a través de fastos papals o esportius. Diuen els experts que mandangues com el Tour deixa molta pasta a Barcelona, però a banda d'augmentar el turisme i de fer-nos la vida més cara als seus indígenes, a mi aquestes polles amb vinagre mai no m'han reportat un sol euro. És molt fatigós, en definitiva, viure en una ciutat aparador.
0: I ara les cançons del Mundial, Dai Dai. És la cançó d'aquest Mundial de Futbol amb Shakira al capdavant, Montse.
12: És un tema enganxós, Dai Dai, una expressió italiana que vol dir vinga, vinga, dona-li, dona-li. És un tema molt ballable. És com el Dale, Dale dels argentins.
0: Dale,
12: Dale. Dale,
0: Dale. Sí, clar, clar, clar.
12: Doncs això.
13: Home,
0: Dai Dai.
13: Dai Dai.
12: És molt ballable amb un missatge global i multicultural que evoca l'emoció del moment. L'esport és un símbol de superació i així ho canta Shakira en moments de la cançó en què diu «Alguna vegada et va trencar, et va fer fort». És un himne col·lectiu.

0: jugadors de tots els temps com Pelé, Maradona, Ronaldo i Messi, deixant clar que el Mundial pertany a tot el món. Serà el Mundial de la Minya Mal?
1: Doncs ho veurem els propers dies. I amb qui heu parlat aquest matí els matiners, Caralies?
2: Vinga, dai, dai, amb alguns matiners que aquests dies ens truquen per dir-nos una cosa que ens encanta i és que ens trobaran a faltar. És el cas de la Laia des de Mollà i en Pere des de Sant Feliu de Guíxols.
3: Jo trucava perquè els trobaré molt a faltar. Va. Quan van denunciar que farien un programa als matiners i tal, vaig pensar, mira, els escoltaràs. I des del minut zero us escolto. Transmeteu una energia positiva, però...
4: Sou genial. Collons, qui em despertarà ara? Us escolto vosaltres i m'aixeco.
2: I Pere, et despertes de bon humor, que això és el més important?
4: Oh, i tant.
1: Veus? Doncs jo crec que Canalies pels oients hauries de continuar.
5: I tant.
1: Hauries de continuar almenys fins a l'agost.
2: Però al matí quina hora comença l'estiu?
1: A les 7.
2: I què faig, matiners de 5 a 7
1: de 5
2: o de 6 a 7?
1: De 5 a 7. A l'estiu, matiners de 5 a 7.
2: Bé, parlem amb la direcció de la casa.
1: Fet! Bravo!
6: Dai.
1: I avui on són festes?
2: Doncs mira, avui és festa major d'estiu de Sant Pere a Tossa de Mar. Avui se celebra la festivitat de la Mare de Déu dels Socors.
1: Sí.
2: Una data molt assenyalada al calendari festiu de Tossa de Mar.
1: A la capella, sí.
2: Sí, a la capella de la Mare de Déu dels Socors.
1: En l'ofici solemne.
2: Exactament. També 3/4 del migdia van de la capella de la Mare de Déu dels Socors. Hi haurà les sardanes, efectivament.
1: Sí.
2: I també a les 7 de la tarda al passeig
1: Mossèn
2: Cinto Verdaguer. Exactament, més audició de sardanes. I per acabar-ho de reblar, a 2/4 de la nit al carrer Socors, toquen a córrer ses nou sardanes. Per
1: molt
2: tant,
1: bé.
2: Una festa important avui. Dai.
1: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
7: Doncs el vídeo d'una parella russa que ha escalat l'Empire State de Nova York demanar-se matrimoni.
2: Guaia.
7: Ho van fer ahir al migdia i a les imatges gravades per la CNN des de l'aire es pot veure un home i una dona en passamuntanyes desplegant una pancarta que deia «Quan el poder de l'amor vens l'amor pel poder, el món coneixerà la pau». Després, una esposa de genolls per demanar-li matrimoni a l'altre i acaben abraçats i després, doncs, detinguts. Des de l'Empire State, recorden que això està prohibit, però atenció, que si es vol gaudir d'una experiència privada per demanar matrimoni a l'edifici, ho podem fer pagant 1.000 euros.
8: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
9: Avui hem rebut el missatge de la Sílvia, de Sant Cugat. Té un fill amb discapacitat i durant el procés de preinscripció per començar a l'institut, tenia clar que la seva prioritat era el centre Angeleta Ferrer, a prop de casa. Com a segona opció va marcar l'Arnau Cadell, que és el que finalment li ha tocat. El problema és que, per arribar-hi, es requereix un trajecte que el seu fill no pot fer sol i per això demana un canvi. En el moment de la preinscripció, el nen encara no disposava del carnet que acredita la discapacitat. I, d'altra banda, el Departament d'Educació recorda que es té en compte qualsevol opció que la família inclou en la preinscripció.
10: Nosaltres vam posar com a segona opció perquè ens van dir que havíem de posar les dues opcions perquè si no posàvem les dues i la primera opció no et tocava, llavors entraves com al sorteig de qualsevol institut de Sant Cugat.
9: Fons d'Educació aclareixen que la família pot recórrer a l'Oficina d'Escolarització de Sant Cugat o als Serveis Territorials del Vallès Occidental i sol·licitar un canvi d'institut si hi ha alguna vacant.
8: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609. Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesseps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesseps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesseps.com.
7: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Després de tancar el juny amb crescudes sòlides, les borses comencen el juliol amb recollides de beneficis dels inversors. El tancament d'ahir, l'IBEX 35, va baixar un 0,34%, però es manté en els 19.400 punts. Als Estats Units continua la davallada de les inversions en intel·ligència artificial. Ahir, el principal índex tecnològic de Wall Street, el Nasdaq, va caure un 0,66%. Aquestes caigudes ja es traslladen a l'Àsia. Aquest matí, la borsa de Tòquio perd un 2% pel declivi de les empreses fabricants de xips. I pel que fa al preu del petroli, el barril de Brent ja cotitza en $70, el preu més baix des del febrer. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
11: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
12: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
8: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
5: Previsió destacada del dia. El Parlament donarà finalment avui llum verda als primers pressupostos de Salvador Illa.
7: I ho farà amb el suport d'Esquerra i els Comuns. El govern s'assegura així que podrà esgotar la segona meitat del mandat. Els republicans, però, adverteixen que cal avançar en el nou sistema de finançament i Illa recull el guant.
6: No tornin a fer tard. Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar. No ho demorin més.
13: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per el seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
7: Feia 3 anys que el Parlament no aprovava uns pressupostos.
5: Mentrestant, des de Madrid, José María Aznar i Isabel Díaz Ayuso marquen el full de ruta a seguir a la cúpula del Partit Popular.
7: José María Aznar esmena l'estratègia de Núñez Feijóo, reclama que el PP s'allunyi de Junts. L'expresident espanyol ha alertat que no són de fiar. Per ell, la recepta per fer fora Sánchez de la Moncloa és una majoria àmplia des del nacionalisme espanyol, tant de dretes com d'esquerres.
14: Hay quien apoya proposiciones pidiendo la dimisión del presidente del gobierno para que el PSOE lo sustituya por otro que cumpla. Es decir, otorgar la plurinacionalidad y ampliar la amnistía. Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar el muro de Sánchez. ¿Esa mayoría será nacional o no será?
7: Sí, va afegir Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, va demanar allunyar-se de l'independentisme.
15: Que España no tenga que verse presa de dictaduras minoritarias, tener una amplia mayoría que te permita liberarte de la amenaza independentista constante, que al final se ha convertido en una gran corrupción, es lo sensato.
5: Aquí el president de la Generalitat qüestiona la retirada dels peatges de les autopistes catalanes.
7: Salvador Illa reconeix que hi ha un problema a la P7 per falta de densitat de circulació que ha de suportar aquesta via i demana una reflexió sobre les decisions que es van prendre en el passat.
13: Fem tots una reflexió col·lectiva, jo la faré avui. Potser ens vam equivocar, no? Quan alegrament tots demanàvem fora peatges i ningú... No, sí, tots ho demanàvem. No, escolti'm, que jo me'n recordo que hi era. Tots ho demanàvem. Tots. I quan fem una nova infraestructura i una carretera, tots ens esveiem. Tots. Alguns més que d'altres, per cert.
5: Ho analitzarem a l'Àgora a partir de les 9 amb el periodista expert en motor Josep Lluís Merlos. Això mentre la benzina torna a pujar de preu un cop acabada la rebaixa de l'IVA.
7: I l'IVA torna a ser del 21%. La gasolina costa a Catalunya 1,48 € de mitjana, 8 més que l'últim dia de juny, i el gasoil s'ha pujat uns 5 cèntims fins a 1,51 €. A més, recordem que les bonificacions aplicades per l'impost d'hidrocarburs també s'aniran reduint en els pròxims mesos. De fet, el ministre de Consum, Pablo Bustinduí, ha anunciat que es publicarà la llista de les gasolineres que no trasladin correctament els preus als consumidors.
16: Y se habilitarán los mecanismos de reclamación para que los consumidores puedan obtener resarcimiento por esa diferencia.
5: A Veneçuela, avui fa just una setmana del doble terratrèmol. El nombre de víctimes continua creixent i el país comença 7 dies de dol nacional.
7: El nombre de víctimes mortals frega les 2.300, a més d'11.000 ferits i més de 50.000 desapareguts. A moltes persones hospitalitzades se les atén en hospitals de campanya improvisats.
17: Mi hijo fue el que tuvo la mayor desgracia, como quien dice, ya tiene fractura de radio. Le cayó una mitad de una pared encima y le partó, tuvo fractura de radio.
18: Estaba todo destruido y viendo alrededor, tengo ahí familia, bastante que bueno, se murieron casi toda la familia mía, más o menos como entre 15 o 10 personas, familiares.
7: Els equips de recerca i rescat de víctimes comencen a retirar-se i ja donen pas als equips encarregats ara de retirar la runa i assegurar les estructures que han quedat malmeses.
5: Més notícies. Als carrers del voltant de la Sagrada Família i l'Avinguda Gaudí es tancaran el trànsit a les 2 del migdia per la cerimònia de presentació dels equips del Tour.
7: Passant per l'Avinguda Gaudí, els ciclistes dels 23 equips aniran des del recinte modernista de Sant Pau fins a l'escenari davant la façana de la Sagrada Família.
5: Barcelona, Nascura.
19: A l'Avinguda Gaudí s'han començat a instal·lar les barreres de protecció aquesta nit i les terrasses de bars i restaurants ja no van poder obrir ahir. Loreto Almirall és la presidenta de l'eix comercial Gaudí Shopping.
20: 2 dies sense facturar suposarà doncs, un trasbals als restauradors. Aleshores, que vingui el Papa justament aquí i que després passi el tour per mig de l'Avinguda Gaudí és una publicitat importantíssima.
19: La reobertura del trànsit serà progressiva a partir de 9:45 de la nit. Anna Escurell, Aixàs, per al Matí de Catalunya Ràdio.
5: A Lleida es continuen investigant les causes de l'accident d'un autocar ahir al centre de la ciutat que va deixar 44 ferits, dels quals 4 continuen a l'UCI.
7: La conductora va donar negatiu a les proves d'alcohol i drogues.
5: Anem a Lleida, Estela Bussoms.
21: Bon dia. La Guàrdia Urbana s'ha fet càrrec de la investigació. En dona detalls Roberto Santa Eufemia, portaveu.
22: S'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, han agafat declaracions, han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis... Bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat.
21: La conductora, que era novell i portava pocs dies a l'empresa, ha donat negatiu en les proves d'alcohol i drogues i ara s'intenta esclarir per què l'autocar es va desviar del trajecte. Dels 44 ferits, una vintena continuen hospitalitzats i 4 estan a la UCI, 2 estables i 2 en estat crític. Des de Lleida, Julià Bacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
5: La Fiscalia rebaixa de forma significativa la petició de penes per als acusats del cas Innova de Reus, que s'està jutjant a l'Audiència de Tarragona.
0: Ha passat de demanar entre 7 i 10 anys de presó sol·licitar penes menors.
5: Manel Sastre.
3: Per als dos acusats que han pactat amb Fiscalia, Josep Prat, director d'Innova, i l'arquitecte Jorge Batesteza, el fiscal demana 6 i 9 mesos de presó per delictes de prevaricació, falsedat i malversació de cabals públics. En canvi, ja Carles Manté i Lluís Miquel Pérez, l'exalcalde socialista de Reus, els demana 3 anys. Pels altres 4 imputats, penes que van d'entre el 1 i 2 anys de presó. La Fiscalia ha retirat, finalment, la prevaricació i el tràfic d'influències per la majoria d'acusats. El cas quedarà aviat vist per sentència i jutja les suposades irregularitats en la facturació de més d'un milió d'euros per la construcció de l'Hospital Sant Joan de Reus. Des de Tarragona, Manel Sastre, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: I els productors del Delta de l'Ebre demanen l'obertura de la bocana del Fangar per ajudar la supervivència del musclo.
0: Aquesta setmana la temperatura de l'aigua ha tornat a arribar als 28 graus.
5: Tarragona, Jordi Barranca.
4: La cosa no es quedarà aquí. Les dades amb què treballen indiquen que la temperatura pot arribar als 31 graus. El problema per les cries és quan persisteixen durant diversos dies. Per això reclamen avançar en l'eliminació dels sediments. Gerardo Bonet, gerent de Fepromòdil.
23: Aumentaria la circulació, aumentaria la resiliència de tot el que hi ha dins de l'abadia, de tots els éssers vius que hi ha a l'abadia del Fangar. I, bueno, jo crec que és l'última cosa que havien de fer, no?, per assegurar-nos de que es podria produir aquest millorament de les condicions a l'abadia del Fangar.
4: A partir dels 28 graus és quan la cria de musclo mor. Des de Tarragona, Jordi Barranca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: I la crònica cultural la comencem parlant del nou muntatge d'Àlex Rigola al Festival Grec.
24: Ladies, good night. It's time to say...
25: El director situa el clàssic de Shakespeare, El somni d'una nit d'estiu, en una de les festes que Andy Warhol va impulsar a la Nova York dels anys 60. És en el muntatge Factory, que es podrà veure tot el mes de juliol a la Heartbreak Hotel del barri de Badal de Badal, Barcelona.
5: Marta Vivas.
26: Rigol ens té acostumats a la seva mirada personalíssima damunt dels clàssics que porta a escena i aquest Factory, somni d'una nit d'estiu, també és així. En aquest cas, els enamorats de la història original els col·loca no en un bosc encantat, sinó en una festa d'Andy Warhol.
27: Jo sempre pensava quin espai, quina rave, quina festa seria la que a mi m'hagués agradat assistir, no? I per mi era la Factory de l'Andy Warhol, potser perquè la Velvet Underground hi eren allà, no?
26: Rigol fa una volta de rosca més. Els joves enamorats Shakespeareans aquí són vells, interpretats magníficament per Francesca Pinyon, Toni Sevilla, Oriol Genís i Muntsa Alcañiz. La paraula i unes interpretacions que excel·leixen tornen a ser marca de la casa d'aquesta proposta original que barreja dos mons tan estranys com no sempre reconeixibles en una de les propostes més destacades de la programació d'enguany del Grec, amb les entrades exaurides. Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: Ara un nom propi. La periodista barcelonina Rosa Maria Calaf és la guanyadora d'aquest any del Premi Nacional de Televisió que atorga el Ministeri de Cultura.
25: El jurat reconeix així el llegat i la trajectòria d'una figura pionera en el reporterisme i les cròniques internacionals amb una mirada feminista i avançada al seu temps. Calaf, amb una extensa carrera com a corresponsal de Televisió Espanyola a ciutats com Moscou, Nova York, Buenos Aires, Hong Kong o Pequín, també va formar part de l'equip fundador de TV3 on va assumir la direcció de la programació l'any 1983.
5: I atenció a això perquè neix l'Acadèmia de les Arts Digitals per donar impuls i visibilitat al sector de la creació audiovisual, digital i de les tecnologies.
25: Són aquells creadors que es dediquen a les instal·lacions interactives, la realitat virtual o la intel·ligència artificial aplicada a les arts. Entre els integrants de la nova junta hi ha l'artista Alba García Corral, el director del Centre Immersiu Ideal de Barcelona, Jordi Sellas, Tatiana Albac i Xavi Bové, que serà el vicepresident de l'Acadèmia.
28: Ara el que volem és unir-nos per ser una interlocució per institucions, per empreses i crear uns manuals de bones pràctiques i impulsar aquest reconeixement social i de sector de creació.
5: I els esports, Montse Raya.
0: Anglaterra, Bèlgica i els Estats Units passen als vuitens de final del Mundial. Remuntada a Bèlgica, 3-2 contra el Senegal al minut 125. D'Anglaterra contra el Congo, 2-1 al 86. I Estats Units, 2, Bòsnia-Herzegovina, 0. Avui, Espanya, Àustria, a les 9 del vespre, a la 1 de la matinada, Portugal, Croàcia, i a les 5, Suïssa, Algèria. I Joan Laporta, president de Barça, adverteix que l'oferta per Julián Álvarez no és il·limitada en el temps.
5: Ara el comentari esportiu amb Xavi Campos.
1: Joan Laporta comença fort el mandat. Després del discurs institucional no va trigar ni 5 minuts en enviar un missatge a l'Atlètic de Madrid sobre Julián Álvarez. Amb tot tipus de detalls va descriure la situació actual. El Barça ja va fer una oferta fa uns dies, Julián vol venir al Barça des de fa anys i si l'Atlètic de Madrid, que de moment no el vol vendre, canvia d'opinió, l'oferta del Barça continua sobre la taula. Això sí, potser no bastarà per sempre. O sigui, que no es pensin que el Barça farà cap bogeria ni esperarà fins a última hora per fitxar Julián. Segurament del que es tracta és d'una maniobra del president del Barça per afavorir l'operació i pressionar l'Atlètic de Madrid. Ara bé, sabent com és això del futbol, que no ens estrenem,

0: viatges.
1: I a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix, Aldover, 21 graus, al Baix Ebre, a Camarasa, 14 graus, a la Noguera, a la Vall d'en Bas, hi ha 15 graus de temperatura a la Garrotxa. Un dia avui marcat un altre cop per la presència del sol a tot el país, encara amb aquest vent de mestral a les Terres de l'Ebre, amb tramuntana forta a l'Empordà i també amb vent del nord en tota l'àrea del Pirineu, que mantindrà la situació de perill d'incendi força elevada, molt alta, sobretot a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre. Un dia de sol i un cap de setmana, de fet divendres, dissabte i diumenge, que vindrà marcada també per la presència del sol, amb temperatures que són normals per l'època de l'any, amb tendència a pujar, però, una altra vegada de cara al cap de setmana.
2: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: La grande part del Tour a Catalunya. Tot el Tour a Catalunya Ràdio. Aquest dijous 2 de juliol, la presentació oficial del Tour al voltant de la Sagrada Família, en directe al Tot Costa.
4: I no ens en volem perdre detall.
3: El dissabte 4 de juliol, la primera etapa del Tour. Una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona, el Tot Gira.
5: Tot Gira en la seva màxima expressió.
3: Les tres etapes del Grand Depart en directe a TV3 i a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
6: Està a punt de creuar la línia.
3: I fins a l'última etapa, tota la informació del Tour a Catalunya Ràdio amb Isaac Vilalta.
6: Aixeca els dos braços.
3: Algú podrà amb Pogacar? Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
7: A dos quarts de nou, obrirem l'àgora parlant de l'AP7 amb el periodista Josep Lluís Merlos, després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, hagi dit que potser va ser un error alliberar els peatges i fer gratuïta l'autopista.
8: I després, entrevista a Míriam Nogueres, portaveu de Junts al Congrés.
7: A un quart d'onze analitzarem l'increment de contractacions de detectius privats per part de propietaris que busquen vies per fer fora llogaters. En parlarem amb Mercè Ferran, presidenta del Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya.
8: I a les 11 obrirem la taverna amb Maria Nicolau, Pau Arenós, Marc Casanovas i Carla Xuriguera. Ens preguntarem si s'han de poder demanar rossos per a una persona i descobrirem un restaurant sense rètol a Tarragona que defuig dels turistes.
7: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
9: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
10: Ahir a temes pendents ens va venir a veure en Salvador Oliver, que ens va explicar que quan era jove liderava una banda llatina d'estudiants de llatí. Després va tenir una filla a aquella època, no sé.
11: Antes jo era líder d'una banda latina. Què hacíamos latín en la escuela?
12: Bueno, és el mateix, eh?
11: I por eso teníamos... una banda latina con puñales y mocadors en la cabeza.
10: Però, escolta, Salvador...
11: I, bueno, la tuve a ella con 13 o 14 años.
10: Vostè tenia 13 o 14
11: claro,
10: anys, vostè.
11: Claro, porque la madre era de una banda rival.
12: Va, no ens expliqui res més, de debò. És que no cal.
10: Què coño estàs explicant,
11: sí, Salvador? La tuve que dejar un dia al Corte Inglés.
10: El refugi climàtic.
11: Porque, bueno, era de la banda rival, la madre.
10: La madre, ja.
11: Yeah. I, además, hola, al suspender latín se acabó la banda latín.
12: Prou. Sisplau, prou. Sisplau.
13: Hola.
12: Prou de debò.
10: Hola, hola. Hola, hola.
12: Un bucle, això.
10: Hola i adéu. Hola i adéu. Sí, cap a quarts de 12. Més temes pendents.
9: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Eixita Robert.
14: Avui pot ser un bon dia per recomanar-vos un llibre d'aquests que poden durar tot un mes d'estiu i que es poden portar a la platja, però que alhora és una lectura, diguem-ne, amb substància. Herzog és una novel·la de l'escriptor americà Saul Bellow, que segueix els deliris d'un professor mig boig, mig neuròtic, però sobretot molt divertit i molt lúcid. Un es pot passar hores amb els dilemes sentimentals de Herzog, així que espero que us acompanyi en aquestes estones de lectura estiuenques.
9: I el segon, la Llucia Ramis.
0: Avui pot ser bon dia per prendre la fresca en entorns no urbans. Per exemple, el Poesia i Més, que se celebra fins al 12 de juliol amb l'actuació aquest vespre de Marià Robestrio al Teatre Principal d'Arenys de Mar. O si no,

Vida a Vilanova i la Geltrú amb un espectacle inaugural del Petit de Calaril. També podem refrescar-nos al FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles a l'Alt Empordà, o el Circ Picat, a l'Alpicat, al Segrià, que també comença avui. Amb aquesta calor són opcions tan bones per prendre la fresca com ballar sense fre amb Remei de Cala Fresca.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Un altre dia de vent al Pirineu, a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre. Atenció al perill d'incendis, que avui continua molt alt en aquestes zones en un dia en què serà assolellat i les temperatures normals pel mes de juliol. Tomàs Molina, bon dia.
1: Bon dia. Avui un altre cop un temps assolellat, un dia estiuenc, amb temperatures normals per l'època de l'any. I atenció, perquè el mestral continua bufant a les Terres de l'Ebre. També el vent del nord al Pirineu, la tramuntana a l'Empordà, mantindran molt alt el perill d'incendis avui en aquestes zones.
0: Tot això el dia en què, 3 anys després, per fi el Parlament aprovarà avui uns pressupostos de la Generalitat.
2: El projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel 2023 ha estat aprovat amb 73 vots a favor.
0: Això era el 10 de març del 2023, aquesta era l'última vegada, amb el govern d'Aragonès i amb el suport del PSC i els Comuns. Avui, amb el govern socialista, i quan ja hem entrat en la segona meitat de l'any, es repeteix la majoria per aprovar uns comptes que suposen uns ingressos de prop de 50.000 milions d'euros per les arques públiques, que és un 10% més que fa 3 anys. Això mentre a Madrid, l'ala dura del Partit Popular surt en tromba contra els plans de Feijó d'acostar-se junts.
3: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar el muro de Sánchez. Esa mayoría será nacional o no será.
4: Que España no tenga que verse presa de dictaduras minoritarias, tener una amplia mayoría que te permita liberarte de la amenaza independentista constante que al final se ha convertido en una gran corrupción. És lo sensato.
0: Aznar i Ayuso, que marquen el camí a la direcció del Partit Popular, avui li preguntarem també a la portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras, si realment hi ha converses amb els populars. Ens acompanyarà aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio, a la seu del 3CAT de Diagonal, a partir de les 9 del matí. I més tard, a les 10, parlarem amb la presidenta del Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya, Mercè Ferran. Avui aquest programa us avança un fenomen que va a l'alça. Són propietaris de pisos que contracten detectius per investigar inquilins. Això amb l'objectiu de fer-los fora. Sentirem casos com aquest.
5: Van anar a casa dels meus familiars per tal d'extreure informació mitjançant càmeres ocultes, fent-se passar per falsos repartidors de correu comercial. Van gravar conversacions també dels veïns, parlant de mi. Van obrir correspondència meva, personal, certificada.
0: I en esports, aquesta tarda es presenta la sortida del Tour de França a Barcelona. Els ciclistes que faran el recorregut de Sant Pau a la Sagrada Família per l'Avinguda Gaudí. Hi haurà afectacions al trànsit i també a la mobilitat. I el Mundial de Futbol...
6: Il a marqué, et c'est parti, et c'est là.
7: Quelle maîtrise.
6: Total maîtrise pour Youri Tillmans, buteur égalisateur. Il obtient ce penalty, il l'inscrit. La Belgique va s'envoler.
0: La Belgique, Bèlgica, ha protagonitzat la primera gran remuntada dels setzens de final. Perdia 2-0 contra el Senegal quan faltaven 5 minuts per la final. Però al final ha reforçat, en aquest cas, ha forçat la pròrroga i ha aconseguit un gol de victòria al minut 125 de partit. I també aquesta nit, Estats Units-Bòsnia-Herzegovina 2-0, i també aquest vespre, a partir de les 9, es juga Espanya-Àustria. Tot això avui que a Bossos, al Vall d'Aran, el sol ha sortit a les 6 i 23 minuts, i a Ciutadilla, a l'Urgell, es pondrà aquest vespre a 2:15 i 10. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
8: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a la hora del matí, Marta Pascal, Marc Bataller, Ignacio Rigau i Jofre Llombart. Abans ampliem els titulars del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
9: Bon dia.
0: Agafa aire.
9: El govern d'Illa aprovarà avui els pressupostos, els primers de la legislatura. D'aquesta manera, l'executiu tindrà més recursos i no estarà tan limitat a l'hora de decidir en què els gasta. La incògnita és saber si seran els únics comptes del mandat, ja que l'any que ve estarem en ple any electoral.
10: Salvador Illa podrà governar més tranquil els 2 anys que li queden gràcies a Esquerra i als Comuns. Amb pressupostos tindrà marge per desplegar el pla de govern, no veure's tan arrossegat per la inestabilitat a Madrid i aïllar-se del cicle electoral que està per venir. Esquerra ja s'ha felicitat abans que el govern es pengi la medalla aquest migdia.
11: S'aprovaran tard, perquè vostès sempre arrosseguen els peus quan han de complir allò pactat. I s'acabaran aprovant perquè, una vegada més, nosaltres hem posat la responsabilitat i l'exigència que a vostès sempre els manca.
10: I, a canvi, el president es compromet a batallar perquè el nou finançament autonòmic tingui els vots al Congrés, començant pel de Junts.
12: Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per al seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
10: Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Pla de xoc.
7: La Policia Nacional ha hagut de doblar esforços per atendre totes les peticions de regularització d'immigrants. Avui el govern espanyol donarà detalls de quantes peticions s'han rebut finalment i amb quins terminis es treballa per poder resoldre-les totes. Se n'han rebut més d'un milió i se n'han tramitat més o menys la meitat.
0: Censuren.
13: Aznar i Ayuso critiquen l'estratègia de Feijóo d'acostar-se a Junts. En poques hores de diferència, l'expresident espanyol i la presidenta madrilenya fan una crida a bastir una majoria nacional que no depengui dels independentistes per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa.
9: Ayuso també ha sortit en tromba a denunciar una topinada de cara a les properes eleccions, poc després que la direcció del PP intentés suavitzar el tot, dient que no qüestionava la llei de nets que dona la nacionalitat espanyola a fills i nets d'exiliats. La tàctica de Ayuso es comenzar ya a posar en dubte el resultado electoral.
14: Van a favorecer el voto cera, eso nos lo tememos también, allá donde el recuerdo de voto les sea favorable. Y quizá por eso, no lo sabemos, ahí lo dejamos como una duda, también el personal asignado a según qué embajadas y consulados se ha duplicado en muy poco tiempo. ¿Quiénes son? ¿Con qué criterio están ahí? Es decir, ¿están intentando nacionalizar socialistas? Seguiremos pidiendo transparencia, rigor, iremos a las instancias que haga falta.
0: En aquest cas, dir-li Aznar, que és un nom àrab, Aznar, doncs està més ben trobat que mai. Espies.
7: Us avança el Matí de Catalunya Ràdio. El Col·legi de Detectius Privats està veient com en els últims anys s'han multiplicat les peticions de propietaris d'habitatges que els demanen que investiguin els inquilins.
13: Un cas molt habitual, per exemple, són els seguiments a llogaters que tenen contractes de renda antiga, vitalicis, molt per sota dels preus de mercat, i s'intenta esbrinar, per exemple, si qui viu al pis és qui realment té firmat aquest contracte. Molts cops es fan passar per venedors o per repartidors.
5: Que havien accedit al domicili del meu pare mitjançant una excusa d'algun producte comercial a venda. El meu pare tenia una malaltia degenerativa i, bueno, van jugar amb aquesta confusió per extreure la informació de qui vivia en el pis.
9: En cas que els detectius determinin que els inquilins no viuen al pis, fan un informe que adjunten a una denúncia de la propietat fer-los fora.
0: Noves dades.
7: Avui l'Eurostat, l'Oficina d'Estadística Europea, publica les dades de preu de l'habitatge durant el primer trimestre a la zona comunitària. L'any passat Espanya va tancar amb una pujada del 14%, més del doble que la mitjana europea.
0: Comença el dol.
13: El dol oficial a Veneçuela, una setmana després del terratrèmol que ha deixat ja, com a mínim, 2.300 morts. Segueixen les tasques de rescat, mentre desenes de milers de persones s'han quedat sense casa.
0: Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque, bon dia.
15: Encara que sembli impossible, bon dia, entre la runa amb edificis panxant l'aire, rebregats o plegats com un acordió, encara s'hi pot trobar vida. La Jessica Suso busca el seu pare. Ahir els rescatadors mexicans, que tenen el sobrenom de Topos, li van donar esperances.
16: Los canadienses vinieron varios y todos decían que no. Incluso de aquí mismo, los bomberos de aquí, todos que aquí no había vida. Pero los topos mexicanos se metieron ayer y dijeron que sí había probabilidades de vida, que sí había porque ellos escuchaban.
15: De nit s'incrementa la presència de la policia per por als saquejos enmig de tanta destrucció, però també s'incrementa la solidaritat a aquestes hores de persones que s'acosten a aquesta zona per fer de voluntaris un cop acabada la seva jornada laboral.
0: Segon intent.
9: Andalusia, PP i Vox segueixen negociant contrarrellotge abans que avui es faci la segona votació per reescollir Juanma Moreno Bonilla. La votació està prevista al vespre. Si s'han arribat a un acord, arrencarà el compte enrere de 2 mesos abans no s'hagin de repetir eleccions.
0: Va ser un error?
7: El president de la Generalitat qüestiona per primer cop si va ser encertat treure els peatges de les autopistes catalanes fa prop de 5 anys. Preguntat pels comuns per si calia prohibir els avançaments de camions per l'AP7, Illa llançava aquesta pregunta.
17: Fem tots una reflexió col·lectiva. Jo la faré avui. Potser se va equivocar, no? Quan alegrament tots demanàvem fora peatges i ningú... No, sí, tots ho demanàvem. No, escolti'm, que jo me'n recordo que hi era. Tots ho demanàvem. Tots. I quan fem una nova infraestructura i una carretera, tots ens esveiem. Tots. Alguns més que d'altres, per cert.
13: Amb la gratuïtat per l'AP7 hi ha molta més densitat de vehicles, també hi circulen molts més camions i és, en diferència, la via catalana amb més mortalitat.
0: Actualitzarem a l'Àgora avui a partir de les 9 amb el periodista expert en motor Josep Lluís Merlos. 218 morts.
9: Són les que com a mínim ha deixat l'onada de calor a Catalunya el passat mes de juny. És la xifra més alta des que es fa aquest recompte. La majoria de morts, 9 de cada 10, van ser durant la calorada que hi va haver als voltants de Sant Joan.
0: Crit d'ajuda.
7: Dels productors del Delta de l'Ebre per la supervivència del musclo. Demanen l'obertura de la bocana del Fangar. Aquesta setmana la temperatura de l'aigua ha arribat als 28 graus.
0: Tarragona, Jordi Barranca.
18: La cosa no es quedarà aquí. Les dades amb què treballen indiquen que la temperatura pot arribar als 31 graus. El problema per les cries és quan persisteixen durant diversos dies. Per això reclamen avançar en l'eliminació dels sediments. Gerardo Bonet, gerent de Fepromòdil.
19: Aumentaria la circulació, aumentaria la resiliència de tot el que hi ha dins de l'abadia, de tots els éssers vius que hi ha a l'abadia del Fangar. I, bueno, jo crec que és l'última cosa que havien de fer, no? Per assegurar-nos de que es podria produir este millorament de les condicions a l'abadia del Fangar.
18: A partir dels 28 graus és quan la cria de musclo mor. Des de Tarragona, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Nou testament.
13: La parella d'Isaac Andic va declarar dimarts davant la jutgessa de Martorell que el fundador de Mango volia fer un nou testament que ho canviaria tot i que hauria retallat molt l'herència dels seus fills. Segons Estefania Nut, Isaac Andic tenia previst crear una fundació benèfica que s'enduria una part notable de la seva herència.
9: També va parlar de les desavinences entre Isaac i el seu fill Jonathan, acusat de la mort del seu pare. De fet, va explicar que va ser ella qui va animar-los a començar una teràpia per resoldre els seus conflictes. Demà declaren les dues germanes de Jonathan Andic.
0: Segon escorcoll.
7: Dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil al laboratori de l'IRTA Cresa a Cerdanyola del Vallès per determinar l'origen del brot de pesta porcina. Es va fer dimarts. El primer escorcoll va ser el 18 de desembre. En un comunicat, l'Institut de Recerca assegura que ha col·laborat en tot moment amb les autoritats.
0: Es desinfla.
13: L'acusació en el judici contra els consellers Vergés i Argimon pel suposat retard en la vacunació contra guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia.
9: Els responsables d'aquests cossos policials han admès que la coordinació amb la conselleria va ser bona i que si va haver algun endarreriment pot ser en part perquè es van proposar fer la vacunació a les seves dependències. Daniel Repado, inspector de la Policia Nacional.
20: No sé cómo se habían vacunado otras fuerzas y cuerpos de seguridad, pero sí sé que cuando hicimos la propuesta un poco como que se rompió el esquema, ¿no? Fue algo como que tenemos que plantearlo y organizarlo bien porque es algo diferente.
0: Rebaixa significativa.
7: Les peticions de pena que demana la Fiscalia pels acusats en el cas Innova, en què es jutja exresponsables de salut per suposada corrupció en la construcció de l'Hospital Sant Joan de Reus. La Fiscalia ha passat de demanar entre 7 i 10 anys de presó a sol·licitar penes menors, cosa que implica que probablement els principals acusats esquivaran la presó.
0: Segueixen a la UCI.
13: Quatre dels ferits ahir a l'accident d'autocar a Lleida que vam estar explicant al matí de Catalunya Ràdio, la conductora va donar negatiu a les proves d'alcohol i drogues.
0: Lleida, Júlia Becar.
21: Bon dia. La Guàrdia Urbana s'ha fet càrrec de la investigació. Dona detalls Roberto Santa Eufemia, portaveu.
22: S'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, han agafat declaracions, han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat.
21: La conductora, que era novell i portava pocs dies a l'empresa, ha donat negatiu en les proves d'alcohol i drogues i ara s'intenta esclarir per què l'autocar es va desviar del trajecte. Dels 44 ferits, una vintena continuen hospitalitzats i quatre estan a la UCI, dos estables i dos en estat crític. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Es presenta.
9: Els carrers del voltant de la Sagrada Família i l'Avinguda Gaudí es tanquen el trànsit avui a les 2 del migdia per la cerimònia de presentació dels equips del Tour a partir de 6:45 de la tarda.
23: A l'Avinguda Gaudí s'han començat a instal·lar les barreres de protecció aquesta nit i les terrasses de bars i restaurants ja no van poder obrir ahir. Loreto Almirall és la presidenta de l'eix comercial Gaudí Shopping.
24: Dos dies sense facturar suposarà doncs, un trasbals als restauradors. Aleshores, que vingui el Papa justament aquí i que després passi el tour per mig de l'Avinguda Gaudí és una publicitat importantíssima.
23: La reobertura del trànsit serà progressiva a partir de 9:45 de la nit. Anna Escurell, Aixàs, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I arrenca. Ets el cos d'una flor, ets un pou dins d'un llac, ets un somni més enllà, ets el bosc en un clar. Avui arrenca el Festival Vida Vilanova i la Geltrú. Ho farà amb el concert del Petit de Calderil. Això serà avui. Fins dissabte, a la Masia d'en Cabanyes, hi haurà concerts de Maria Jaume, Saint Etienne, Fatboy Slim o la Ludwig Band. I Shakespeare i Warhol junts. Ladies, good
13: night. És la nova proposta de l'Àlex Rigola pel festival grec que es pot veure a la Heartbreak Hotel del barri de Badal, a Barcelona.
0: Nova Acadèmia de les Arts Digitals.
9: Per donar impuls i visibilitat al sector de la creació audiovisual, digital i de les tecnologies. Entre els integrants de la nova Junta hi ha l'artista Alba García Corral, el director del Centre Immersiu Ideal de Barcelona, Jordi Selles, Tatiana Halbach i Xavier Bové, que serà el vicepresident de l'Acadèmia.
25: Ara el que volem és unir-nos per ser una interlocució per institucions, per empreses i crear uns manuals de bones pràctiques i impulsar aquest reconeixement social i de sector de creació.
0: Premi Nacional de Televisió.
7: Per a la periodista Rosa Maria Calaf, el jurat reconeix el llegat i la trajectòria d'una figura pionera en el reporterisme i les cròniques internacionals. Calaf va ser corresponsal de Televisió Espanyola a ciutats com Moscou, Nova York, Buenos Aires, Hong Kong o Pequín, i també va formar part de l'equip fundador de TV3.
0: No n'hi haurà més.
13: Sony deixarà de vendre videojocs físics de PlayStation a partir del gener del 2028. Seran, aleshores, els jocs només digitals. La companyia diu que la mesura respon a l'evolució de les preferències dels consumidors, però l'anunci ha provocat una allau de queixes a les xarxes socials.
0: I pel que fa als esports, Montserrat, Anglaterra pateix.
9: Per superar el Congo i ser els vuitens del Mundial de Futbol 2-1, amb el primer gol anglès al 75 i el definitiu al 86, els dos de Kane. També dificultats per a Bèlgica contra Senegal. Fins al 85 perdien 0-2 i en 3 minuts forcen la pròrroga i ja al 125 i de penal passen a vuitens. I als Estats Units 2, Bòsnia-Herzegovina 0, amb l'equip de Pochettino jugant amb 10 l'última mitja hora de partit.
0: Lamin, 90 minuts.
9: Diu Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, que l'extrem mataroní pot jugar tot en l'Espanya-Àustria, tot el partit en l'Espanya-Àustria d'aquest vespre a les 9. El central Pau Cubarsí veu bé l'equip.
1: Sí, ens veiem molt bé, ens veiem concentrats, sabem que serà un partit complicat, que hem de fer les nostres coses molt bé, fixar-nos amb nosaltres mateixos, amb les nostres característiques i intentar treure la victòria.
9: També avui a la 1 de la matina de Portugal-Croàcia i a les 5 Suïssa-Algèria.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
3: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
4: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
6: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
8: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
0: Avui és dijous 2 de juliol del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Cataleya de las Mercedes, quan passaven 5 minuts de les 3 de la matinada a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa, i la llum, amb 3 quilos 140 grams a casa seva, Sant Cugat del Vallès. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingudes a la vida i enhorabona a les famílies.
2: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
7: Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Jurado. Tenim 15 graus a Vilada, 17 a Talamanca i 25 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
26: Lentitud amb aturades als punts habituals a l'entorn de Barcelona, sobretot Ronda de Dalt i Litoral en sentit Llobregat.
7: Avui que Barcelona es prepara pel Tour, us expliquem que Mataró acaba d'estrenar una parada ciclista per atraure més turistes.
27: S'integra així a l'Eurovelo 8, la ruta ciclista europea de llarga distància que ressegueix el litoral mediterrani i que també transcorre pel Maresme. Aquest nou punt de parada i informació per a cicloturistes al front marítim és just davant de l'entrada del port de Mataró.
28: L'espai inclou una pèrgola amb ombra, un plafó informatiu, aparcaments per bicicletes i un punt d'autoreparació equipat.
7: Més notícies. Vic prepara un nou carril bici entre el barri del Nadal i el centre de la ciutat.
27: Connectarà el barri del Nadal i el Sucre amb el centre de la capital d'Osona. Ho fa amb un pressupost de més de 550.000 euros i amb un projecte més ambiciós que l'anterior, quan el 2023 ja s'havia projectat un carril bici que passava per l'Avinguda Olímpia.
28: El nou traçat s'estendrà durant poc més de 2 quilòmetres.
7: Salut preveu començar a ampliar el cap de Torelló a principis del 2028.
27: Es va reclamar per primera vegada el 2008, només 5 anys després de la seva inauguració.
28: Aquest mes de juliol es farà la licitació del projecte, ho llegim al 9-9.
7: A l'Alt Penedès descobreixen a Subirals les restes d'una nova espècie de gosos de fa 16 milions d'anys.
27: Segons llegim a l'Eix Diari, el jaciment penedesenc dels Casots és el primer del món que identifica aquest mamífer.
7: I Cultura avui obre al públic l'exposició de l'any Gaudí a Mataró. La mostra documenta que és aquí on fan les primeres obres. Mataró, Marta Vallès.
29: L'exposició es diu Gaudí, Pagès i l'Obrera, perquè és el cooperativista Salvador Pagès qui encarrega l'arquitecte fer la fàbrica i un conjunt de cases per als treballadors de l'Obrera mataronensa. Es mostren els planos i maquetes que documenten que és a Mataró on l'arquitecte comença la seva carrera. Núria Poc i Ignasi Riera, comissaris de la mostra.
30: La primera casa que construeix és aquí, a Mataró.
31: Tan simple com llegir els planos per poder entendre què és el que volia fer, volumetritzar-ho i convertir-ho en models.
29: Des de Mataró, Marta Vallès, pel matí de Catalunya Ràdio.
7: I també avui al Palau de la Música.
5: Concert dels 75 anys del Cor Madrigal en direcció de Pere Lluís Biosca a les 8 del vespre. I a l'Hospitalet, Festival per l'Amor a l'Art, en Bach, hi ha un bon grapat d'espectacles, d'arts de carrer, dansa, circ i música. Un festival que arriba a la 22a edició. Són les 7:20 minuts, esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
2: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
10: Si us plau, el senyor que ha estacionat el cotxe amb matrícula 333JN al passadís dels congelats, entre els pèsols i el lluç, ha de retirar el vehicle. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarregui's l'app de Parklic i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
11: Troba el teu lloc amb Parklic.
12: Catalunya Ràdio.
14: I quan són les 7:20 minuts, repassem les portades de la premsa des del quiosc. Avui l'Ara obre edició amb Aznar, que crida a forjar una majoria nacional. Són paraules textuals per fer fora Pedro Sánchez. Insta a plegar esquerres i dretes en contra del govern del PSOE. I a La Vanguardia hi llegim que Aznar i Ayuso censuren l'estratègia d'acostament de Feijó cap a Junts. El Tour de França ja treu el cap també en diversos diaris. El periòdico Gran Foto de la Sagrada Família. I llegim que Barcelona ja respira aire de Tour. I també hi ha foto de la Sagrada Família Ara, tot i que més discreta, que titula que la ciutat ja està a punt per acollir la competició. A El País avui destaquen que Trump va guanyar 1.200 milions amb les criptomonedes el 2025, un diari que avui ja no du en portada el terratrèmol de fa una setmana a Venezuela. Sí que ho fa El Mundo, que parla de dol nacional amb les morgues plenes de cadàvers. I altres temes de portada, l'accident d'ahir de Lleida és la gran foto de La Vanguardia, que el descriu com a brutal. I per acabar El Periódico, les famílies espanyoles inverteixen 2.000 euros a l'any en mascotes.
2: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
15: El 91.264, Ricard.
0: Ricard, també premiat?
15: No.
0: Què m'ha tocat?
15: La loteria, sí, amb mi. Sí. 91.264, Ricard. De la sèrie 24.
0: Vinga, el Ricard on va? El 264, Ricard?
15: No, les, a
0: la
15: veure,
0: gent queda a mirar.
15: 91.264.
0: Explica-ho bé, és que no, si
15: perquè
0: no expliques
15: bé... Pessigolles, 91.264.
0: També és la paraula clau?
15: També pessigolles, si has jugat a pessigolles. A veure, una entrada, 91.264.
0: Una entrada? Una entrada?
15: El número premiat.
0: Número premiat quin és? A veure... 91.264.
15: 91.264. Sèrie, alerta, 24. 0, 2, 4.
0: No cal que cridis, home, la gent.
15: No, perquè el 0 fa intenció. Sí?
2: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
0: I avui a les històries del Mundial, l'únic jugador que ha jugat al Mundial amb tres seleccions diferents. Maiol Roger, bon dia.
16: Bon dia, o com la Guerra dels Balcans va transformar el panorama futbolístic europeu. Anem als quarts de final del Mundial d'Itàlia 90, Jugoslàvia-Argentina. L'Argentina de Maradona elimina els penals la generació d'or de Jugoslàvia, Prosineki, Boban, Savicevic o Zucker. Una selecció cridada a tot fins que esclata la Guerra dels Balcans. Iugoslàvia és expulsada de l'Eurocopa del 92 i del Mundial del 94. Al 98 la situació ja comença a canviar i al Mundial juguen dues seleccions balcàniques. La millor, Croàcia, que queda tercera amb Davor Šuker com a pitxitxi del Mundial.
17: Can he put the gloss on it? Yes! 3-0! Davor Šuker!
16: L'altre representant és la República Federal de Iugoslàvia, que representa la unió entre Sèrbia i Montenegro. I juga un jove Dejan Stanković, referent de l'Estrella Roja, i la selecció queda eliminada als vuitens contra Holanda. El 2002, Jugoslàvia encara juga amb aquest nom, però la situació és ben diferent, amb Milosevic desterrat i en plena transició. Queda eliminada a la fase de grups, i l'únic partit que guanya és contra Eslovènia, un enfrontament impossible 12 anys abans amb Jugoslàvia unificada. I del 2002 anem al 2006 amb una situació encara més rocambolesca.
0: Què va passar?
16: El Mundial comença el 9 de juny i juga una nova selecció, Sèrbia i Montenegro, amb Dejan Stanković com a estrella. Però 6 dies abans del Mundial, Montenegro vota la seva independència, que reconeix Sèrbia. Per tant, el Mundial hi juga un país que formalment ja no existeix. Tampoc futbolísticament és gaire cosa perquè l'eliminen amb 0 punts. I anem ja al 2010. Sèrbia, ja seca, sense Montenegro, queda eliminada a la fase de grups. L'últim Mundial d'un Stankovic que es retira amb el mèrit de ser, com dèiem, l'únic jugador que ha jugat al Mundial amb tres seleccions diferents. Jugoslàvia, Sèrbia i Montenegro i Sèrbia. La guerra deixa el futbol molts canvis de samarreta i d'aquella Jugoslàvia que va brillar als 90, ara hi ha set seleccions, amb Croàcia, que juga avui contra Portugal, com a gran referent del futbol balcànic.
2: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
16: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia la xifra que destarota les parelles en no res, i la resposta era 3. Moltes crisis de parella venen quan un dels membres s'adona que són 3 en comptes de 2. I això les destarota en un 3 i no res. Avui dijous, el penúltim Enigmàrius de la 19a temporada de l'Enigmàrius fa... el tocar abans de desaparèixer un sistema operatiu de Microsoft de 3 lletres. El tocar abans de desaparèixer un sistema operatiu de Microsoft 3 lletres.
2: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: Hi ha 4 minuts per 8:15, el més destacat a la televisió de les últimes hores, avui sobre la periodista Rosa Maria Calaf.
1: Ahir li varen donar el Premi Nacional de Televisió a Rosa Maria Calaf. Jo la vaig conèixer fa anys, quan ella encara estava a Televisió Espanyola, poc abans de retirar-se, sense moltes ganes, la veritat, quasi per obligació. I des de llavors he coincidit amb ella un fum de xerrades, de congressos, relacionats amb el periodisme, i sempre pensava el mateix. Esta dona podria perfectament continuar a la tele fent qualsevol cosa, presentant un informatiu de nit, assessorant un consell informatiu, fent apologia del bon periodisme en definitiva.
0: I a la recomanació del dia, coincidint amb el Dia Mundial de l'OVNI, la Cristina Bordes han recomanat la pel·lícula Arrival.
3: Dirigida pel multinominat als Oscars Denis Villeneuve i protagonitzada per una gran Amy Adams, és una de les pel·lícules de ciència-ficció dels últims anys més destacades. Arrenca amb l'aparició de 12 naus inquietants en diferents punts del planeta, i davant la incertesa de si aquests visitants són pacífics o representen una amenaça, l'exèrcit dels Estats Units recluta una lingüista, Adams, per intentar comunicar-s'hi i aclarir-ho. Més enllà d'una història d'extraterrestres, Arrival també explora el poder del llenguatge, la comunicació i la memòria. Per reflexionar i per veure amb crispetes alhora, la trobareu a Netflix. L'estiu és tu,
2: la llum dins dels meus ulls. Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel. El matí de Catalunya Ràdio.
2: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
3: Bon dia, Joan Laporta.
4: Sí, aquí.
5: Ramon Samburri.
4: President.
6: Aquest gamarús m'ha fet una pregunta que no la volia contestar i l'he acabat contestant.
3: Ole! El president del Barça és protagonista del dia perquè tot just ahir a la tarda va prendre possessió del seu càrrec després de la victòria a les eleccions a la presidència que es van celebrar el mes de març passat.
2: El club va organitzar un acte multitudinari per escenificar el relleu a la presidència que fins ara ha ocupat Rafa Juste.
7: Però ara ja està, eh? Ja torno a ser sí. Jo. L'univers torna a estar en ordre.
2: President Laporta, bon dia.
8: Bon dia, maco. Quin mal de cap que tinc, collons.
3: Sí, té mal de cap. No es troba bé, president?
8: Sí, és que ahir al vespre vam anar a celebrar la victòria de les eleccions però... i la cosa s'ha allargat una mica.
3: Home, ahir al vespre va tornar a celebrar la victòria a les eleccions, però ja ho va celebrar quan les va guanyar el mes de març.
7: I què passa?
3: No sé quantes vegades.
7: Passa?
3: No, no passa res.
7: Que ets un reprimit.
3: No, no saps com reprimit.
7: S'ha de celebrar. I si Barça té nou president des d'ahir, doncs se celebra.
3: Ja, bueno, però no s'enfadi, home.
7: I parlant de celebrar, vau veure el partidàs del guiri aquest que hem fitxat o què?
3: Gordon.
7: Què m'has dit?
3: No, el guiri aquest que diu, vostè que hem fitxat, Anthony Gordon, el jugador anglès, que ahir va fer un molt bon partit amb la seva selecció.
7: Collons, hi va fer un partit. I molts de vosaltres, que sou uns setciències i uns mestratites, ja estàveu criticant i dient que si era una talla, que si ens havíem enredat, pues toma!
3: Sí. Home, sí que hi havia una mica de preocupació, perquè no va començar gaire encertat al Mundial.
7: El que passa és que el jugador s'ha estat reservant, fins que el president legítim del club ha pres possessió del càrrec.
3: Sí, ja ho vam sentir. Va tenir algun missatge pel Madrid en el discurs ahir, pel tema Negreira.
7: Sí, contra tot i contra tots. Si ens busquen, ens trobaran.
3: Sí. I va fer referència a Florentino Pérez i el seu discurs esperpèntic.
7: És que l'home comença a estar una mica... Ja m'entens.
3: Sí.
2: Són 8:15. El Parlament aprovarà avui els pressupostos de la Generalitat. Serà el primer cop en 3 anys que la cambra catalana aprovarà la que es considera la llei més important de l'any. Amb el suport del PSC, d'Esquerra i els Comuns, la Generalitat comptarà amb uns ingressos de prop de 50.000 milions d'euros. És un 10% més que fa 3 anys. A partir de les 9, avui ens acompanyarà aquí al matí de Catalunya Ràdio la portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras. Li preguntarem si existeix realment un acostament amb el Partit Popular, una estratègia que, per cert, en els últims dies i últimes hores ha posat sobre la taula Feijó, però que l'ala dura del Partit Popular li ha esmenat amb contundència.
9: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar el muro de Sánchez. ¿Esa mayoría será nacional o no será?
10: Que España no tenga que verse presa de dictaduras minoritarias, tener una amplia mayoría que te permita liberarte de la amenaza independentista constante, que al final se ha convertido en una gran corrupción, es lo sensato.
2: I avui també ens preguntarem, tal com va suggerir ahir el president Salvador Illa, si va ser un error treure els peatges de les autopistes catalanes. Ens acompanyarà el periodista especialitzat en motors, Josep Lluís Merlos, a partir de 8:45. Tot això el dia en què en aquest programa us avancem una tendència. Una tendència a l'alça entre els propietaris de pisos llogats amb rendes antigues. Contractar detectius privats per descobrir si realment qui viu és qui té el contracte signat. Sentirem casos... com aquest.
11: Van anar a casa dels meus familiars per tal d'extreure informació mitjançant càmeres ocultes, fent-se passar per falsos repartidors de correu comercial. Van gravar conversacions també dels veïns, parlant de mi. Van obrir correspondència meva, personal, certificada.
2: En parlarem amb la presidenta del Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya, Mercè Ferran. I pel que fa als esports, Montse Raya?
12: Anglaterra, Bèlgica i els Estats Units passen als vuitens de final del Mundial. Remuntada de Bèlgica 3-2 contra el Senegal, al minut 125. D'Anglaterra contra el Congo 2-1 al 86 i Estats Units 2, Bòsnia-Herzegovina 0. Avui Espanya, Àustria, a les 9 del vespre, a la 1 de la matinada, Portugal, Croàcia i a les 5, Suïssa, Algèria. I Joan Laporta, president de Barça, adverteix que l'oferta per Julián Álvarez no és il·limitada en el temps.
2: Pel que fa al temps, avui aquest matí fa més fresca i molt de sol. Fins quan duraran per això aquestes temperatures, diguéssim, més suportables? Tomàs Molina, bon dia.
13: Molt bon dia. Doncs duraran ben bé fins dissabte, tot i que diumenge sobretot es notarà la pujada amb les temperatures màximes i la setmana vinent sí que tindrem força més calor. Temps de sol en conjunt i encara pendent d'aquest parell d'incendis que hi ha a l'Aragó, una lecinyena, a la zona dels Monegres i la Fova també a la comarca de Sobrarb. Aquests vents del nord persistiran, doncs, i va atenció, aquest risc d'incendis, aquest perill d'incendis que continuarà molt alt a les Terres de l'Ebre i a l'àrea de l'Empordà.
2: I mobilitat també a aquesta hora amb els retards habituals de Rodalies. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. L'R15, retards d'entre un quart d'hora i 20 minuts en els trens que van de Lleida i Reus cap a Barcelona. Demores de 10 minuts a l'R11, la línia que uneix Barcelona i Portbou. El regional express que va de Tarragona a Lleida circula amb una demora de 3 quarts d'hora. I recordem que aquesta tarda a Barcelona hi haurà afectacions en el transport públic. A l'estació de la Sagrada Família del metro de Barcelona, de la línia 2, els trens no s'hi aturaran des de la 1 del migdia.
2: I a les carreteres, accident greu a l'AP7, la via està tallada a la Pobla de Montornès en sentit Tarragona. Clàudia Serra, bon dia.
14: Bon dia, sí. Hi ha hagut un xoc entre un camió que ha bolcat i un turisme. La via està tallada, com deies, a la Pobla de Montornès en sentit sud. Hi ha retencions des de Creixell. Es fan desviaments per la sortida 220 a l'alçada del Vendrell. Vies alternatives, la Nacional 340, la 7 i l'AP2 i la 27. Atenció, però, perquè en el cas, per exemple, de la Nacional 340 ja hi ha retencions destacades entre Coma-ruga i Creixell en sentit Tarragona.
2: Avui a la Guarda del Matí ens acompanyaran Marta Pascal, Marc Bataller, Ignacio Rigau i Jofre Llombart. Són les 7:34. Obrim la redacció del matí i comencem per les opinions destacades. Manuel Roger Palforada, bon dia.
15: Bon dia.
2: Avui destaquen els articles sobre la situació del Partit Popular.
16: L'Ara dedica l'editorial a unes paraules d'ahir d'Aznar, que interpreta com un missatge a Feijóo perquè s'oblidi de Junts i el PNB i miri cap al PSOE felipista amb gent com Emiliano García Page i Jordi Sevilla.
15: Diu que per Aznar no es tracta només de desbancar Sánchez, sinó d'evitar que torni a ser possible una majoria plurinacional.
16: Encara sobre el Partit Popular, el filòsof David Mejía escriu al Mundo que li preocupen les declaracions d'Alberto Núñez Feijóo quan va dir que calia girar full del procés per apropar-se Junts.
15: Alerta que d'aquesta manera Feijóo substituiria Sánchez, però com a hostatge del partit de Carles Puigdemont.
16: Canviant de tema, La Vanguardia dedica l'editorial a la candidatura de Móra-la-Nova per acollir una de les grans gigafactories d'intel·ligència artificial d'Europa.
15: El diari destaca que hi ha possibilitats que Móra sigui l'escollida, però recorda que no s'han de llançar campanes al vol, perquè Alemanya, França... Els...
2: A la primera imatge hi veig la Rambla Ferran de Lleida i a tocar l'edifici de la Diputació. Hi ha un autocar de color blanc, la part del davant ha estat totalment destrossada i després de l'impacte de l'accident i les feines dels equips de rescat, entre el munt de ferralla s'hi veuen els seients de les primeres files.
17: És un dels accidents més greus que es recorden a la capital lleidatana. 44 persones van quedar ferides, 4 de les quals continuen a la unitat de cures intensives. Les causes del xoc encara s'investiguen. La xofera feia pocs dies que era a l'empresa i conduïa, de fet, amb un instructor al costat. La persona que ha perdut una cama ha donat negatiu, això sí, en la prova d'alcohol i drogues.
2: A la segona imatge hi veig la Sagrada Família, però aquesta vegada no està envoltada ni del Papa, ni d'altres personalitats, ni de focs artificials. Se la miren un grup de ciclistes.
17: Barcelona es converteix a partir d'avui i durant uns dies en la capital mundial del ciclisme i per alguns directament en la capital mundial de l'esport. Serà segur un nou aparador mundial de la capital catalana. L'arrencada del Tour la veuran a 180 països d'arreu del món. S'espera una afluència de 800.000 persones per veure en directe les etapes. I qui no vulgui esperar dissabte, aquesta tarda, a partir de 6:45, pot anar a la presentació dels 23 equips participants per l'Avinguda Gaudí fins la Sagrada Família.
2: I la tercera imatge ens porta, en aquest cas, fins al bell mig d'uns camps de cereal. Alguns encara estan per collir i d'altres ja tenen les bales de palla preparades. Júlia Albacar, on som?
18: Doncs és el municipi de Torrefeta i Florejacs el que estem veient un any després del devastador incendi de la Segarra que va arrasar 5.000 hectàrees. La sort és que gran part van ser camps de cereal i un any més tard s'ha pogut tornar a sembrar i treballar a la zona. Per tant, ja és poc visible aquí la cicatriu del foc. I un apunt, aquí, tot i l'incendi, la collita es preveu que acabi sent bona perquè les pluges d'estivern han acompanyat.
19: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquest titular que circula. La Venus de Botticelli patia un tumor al cervell quan va posar pel quadre, segons un nou estudi científic. Marc Amorós, bon dia.
20: Bon dia. El naixement de Venus és un dels quadres de Botticelli més famosos de la història de l'art. Segur que el teniu present. Mostra una jove nua damunt d'una closca, es tapa els pits amb la mà, les parts genitals amb els cabells. Al costat, una dona intenta donar-li una tela florejada de color vermell. A l'altra banda, el déu del vent i la seva companya bufen per empènyer la closca que transporta la jove. Doncs bé, la notícia que ara circula diu que un nou estudi científic ha analitzat la mirada de la jove del quadre. És una mirada una miqueta estràbica, com si mirés de reull. Fins ara s'interpretava com un símbol de bellesa i de devoció religiosa. Però, segons la notícia que ara circula, aquesta mirada mostra que la jove, en realitat, patia un tumor hipofisiari al cervell. Un tumor benigne, diu la notícia, però que va acabar provocant-li la mort als 23 anys.
2: I això és real o fals?
0: El Matí de Catalunya Ràdio.
21: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
20: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que la Venus de Botticelli patia un tumor al cervell quan va posar pel quadre segon...

Segons un nou estudi científic, és una notícia real. Fins ara es creia que la jove del quadre havia mort de tuberculosi, però els científics apunten ara al tumor del cervell com la causa més probable. L'estudi que cita la notícia és de la Universitat Queen's.

0: Titulars en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Aquest migdia el Parlament donarà llum verda als primers pressupostos de Salvador Illa.
1: Que fins ara havia funcionat amb els comptes prorrogats del 2023. Esquerra adverteix, però, que cal avançar en el nou model de finançament abans de l'aturada de l'estiu.
0: José María Aznar i Isabel Díaz Ayuso marquen el full de ruta a seguir a la cúpula del Partit Popular.
2: Després dels intents d'acostament d'Alberto Núñez Feijóo cap a Junts.
3: Que Espanya no tenga que verse presa de dictaduras minoritàries, tener una amplia majoria que te permita liberarte de la amenaza independentista constante que al final se ha convertido en una gran corrupción. És lo sensato.
0: En parlarem a l'Àgora amb Míriam Nogueras, porteu de Junts al Congrés. I Salvador Illa qüestiona la retirada dels peatges de les autopistes catalanes.
1: El president reconeix que hi ha un problema de saturació a l'AP7.
4: Un moment he pensat que anava a demanar que fessin la B40 sencera. No pateixi que compliré els compromisos.
1: Així responia als comuns ahir al Parlament. I mentrestant, la benzina torna a pujar de preu un cop acabada la rebaixa de l'IVA, que torna a ser del 21%.
0: Una setmana després del doble terratrèmol a Veneçuela, el nombre de víctimes continua creixent. Ja frega els 2.300 morts.
2: A la majoria de casos, els equips de rescat troben cossos, però aquesta nit encara han intentat rescatar persones en vida.
0: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Segons el Col·legi de Detectius Privats, en els últims anys s'han multiplicat les peticions de propietaris d'habitatges per contractar detectius que investiguin llogaters.
1: Un cas molt habitual són els seguiments a llogaters amb contractes de renda antiga. És el cas del Gabriel, que viu a l'Eixample.
5: Van anar a casa dels meus familiars per tal d'extreure informació mitjançant càmeres ocultes, fent-se passar per falsos repartidors de correu comercial. Van gravar conversacions també dels veïns, parlant de mi. Van obrir correspondència meva, personal certificada.
0: La parella d'Isaac Antic declara que el fundador de Mango volia dictar un nou testament que ho canviaria tot.
2: Estefania Knut va explicar a la jutge que el fundador de Mango tenia previst dedicar una part important de l'herència a una fundació.
0: I avui es presenten els equips del Tour i afecta la mobilitat del voltant de la Sagrada Família i l'Avinguda Gaudí de Barcelona.
1: Es tancaran el trànsit a les dues del migdia. Els ciclistes dels 23 equips aniran des del recinte modernista de Sant Pau fins a l'escenari davant de la façana de la Sagrada Família.
0: I el Mundial de Futbol...
2: Bèlgica guanya el Senegal 3-2 i es classifica per a vuitens. Els Estats Units també passen després de superar Bòsnia-Herzegovina 2-0. Avui a les 9 de la vespre, Espanya-Àustria, i a la 1, Portugal-Croàcia.
6: Pel que fa al temps d'avui, seguim parlant d'un dia assolellat, amb alguna nuvolada a la tarda, sense més conseqüències, i amb temperatura que serà normal per l'època de l'any. De fet, la propera nit i matinada tornaran a ser relativament fresquetes a bona part del país.
0: I pel que fa al trànsit, pendents de l'accident a la P7 a la Pobla de Montornès entre un camió i un turisme. Clàudia Serra?
7: Sí, recordem que la P7 està tallada en aquest punt en sentit sud. El camió transportava cerveses que han quedat escampades per la carretera. Un ferit lleu ha estat traslladat a l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona i un altre home li han donat l'alta al lloc dels fets. Trànsit informa que es fan desviaments per la sortida 220 a l'alçada del Vendrell. Les vies alternatives són la Nacional 340, la C7 i la P2 i la 27. Atenció, però, perquè en el cas de la Nacional 340 ja hi ha retencions entre el Vendrell i Creixell en sentit Tarragona.
8: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
0: Manu Guix! Bon dia, com estàs?
9: Molt bé, molt bé. Aquí amb el sol, prenent el meu cafetó.
0: Sí, doncs aprofita perquè s'apropa un nou episodi de calor extrema a Catalunya.
9: No m'ho diguis,
0: sí,
9: això.
0: Sí, ja m'hi explicant.
9: Cremadíssim tots. L'aire condicionat espatllat.
0: Doncs ves-ho arreglant, encara tens dies. Sí.
9: Hosti, noi. Arregla. Quan comença aquesta calor extrema?
0: Ja, d'aquí pocs dies.
10: Sí, ja la veu sortir darrere de Montserrat.
9: Bueno, vaig a comprar uns ventiladors.
0: Vinga.
10: Sí, i tant, i gel.
0: Com farà la Meritxell, que fa 18 anys.
9: Home, 18 anys!
0: Cal també ventiladors.
10: Molts.
9: Això vol dir festa, 18 anys.
0: Home,
9: avui.
0: Per això.
10: Per això.
0: Meritxell!
11: Sí?
0: Què? Què?
9: Què?
11: Bon dia, Chiripapi.
9: Chiripapi, molt bé!
0: Chiripapi, Chiripapi, dale mogollón. Meritxell, 18 anys no es fan cada dia.
10: Per això la teva família et vol desitjar que passis un gran dia i també et volen dir que t'estimen moltíssim amb aquesta cançó de Spice Girls que es diu Wannabe.
0: Dale, Manu!

0: Meritxell, que tinguis un fantàstic dia d'aniversari. Una abraçada.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi bé. Adéu, Manu. Fins demà.
2: Fins demà, xiripapi.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: El Parlament aprovarà avui els primers comptes a Salvador Illa com a president de la Generalitat, amb el suport dels Comuns i d'Esquerra Republicana. Seran amb tota probabilitat els primers i els únics comptes que veuran la llum durant aquesta legislatura. I això d'entrada és una bona notícia. Catalunya feia 3 anys que no aprovava uns pressupostos. L'any 2024, Pere Aragonès va acabar, recordeu, avançant eleccions davant la impossibilitat de tirar endavant els comptes del seu govern, perquè els pressupostos no són un caprici. Presentar-los és una obligació de qualsevol govern, negociar-los una responsabilitat de les forces polítiques i aprovar-los, quan és possible, una necessitat per al país. Els pressupostos són molt més que una relació de partides i de números. Són el centre de gravetat de qualsevol projecte polític que vulgui ser ambiciós i que vulgui ser creïble. Permeten establir prioritats, ordenar la despesa i adaptar-les també als temps actuals. Sense pressupostos, governar és més difícil i planificar el futur gairebé impossible. Per això, en un temps marcat per la polarització i la confrontació permanent, té un valor afegit que 3 forces polítiques hagin estat capaces d'arribar a un acord. Aquest és probablement el missatge polític més rellevant dels comptes que s'aproven avui, que els pactes encara són possibles a Catalunya. Que, malgrat tot, a Catalunya encara hi ha un espai per als acords. Una imatge que contrasta, per exemple, amb la situació que viu la política espanyola, on tot apunta que Pedro Sánchez continuarà sense poder aprovar uns nous pressupostos. Ara bé, i els pressupostos de l'any vinent, a Catalunya què? Es negociaran a partir de la tardor o ja hi renuncia el govern? I encara més preguntes. Per expansius que siguin, per elevades que siguin les xifres, els pressupostos resoldran els grans problemes del país? La crisi de l'habitatge? Les incidències cròniques a Rodalies? El malestar de metges o de professors? La situació preocupant també de la llengua catalana? Els pressupostos no fan màgia i per això la pregunta important és què passarà a partir de demà. Perquè aprovar els comptes garanteix estabilitat, dona aire al govern i reforça la seva capacitat d'acció, però també augmenta l'exigència. Perquè a partir d'ara ja no hi haurà l'excusa de falta de pressupost. Ara cal que aquests recursos es transformin en resultats, que les prioritats es converteixin en polítiques efectives i que les promeses acabin tenint impacte en la vida quotidiana dels ciutadans. Els pressupostos són una eina imprescindible, però al capdavall el que la ciutadania espera no són números. Són solucions. I caldrà també exigir-ho en els pròxims mesos i en els propers anys que venen.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Ara mateix a la famosa llei del Segrià, 17 graus de temperatura a Vilassar de Dalt, al Maresme 24 graus, a Llagostera, al Gironès 16 graus de temperatura, un matí de temperatures relativament fresques, un dia de sol amb màximes que s'enfilaran cap als 30, potser les més altes 34-35 a les Terres de l'Ebre i a les comarques de Ponent. No hi haurà precipitacions, el vent continua bufant de mestral a les Terres de l'Ebre i de tramuntana a l'Empordà, vent del nord del Pirineu, atenció encara amb el risc d'incendis que segueix molt alt als dos extrems del país.
0: Ara són les 8 i 4. D'aquí a pocs minuts entrevistarem la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras. El matí de Catalunya Ràdio serà a l'Àgora amb Marta Pascal, Marc Bataller, Ignacio Rigau i Jofre Llombart.
3: El projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel 2023 ha estat aprovat amb 73 vots a favor i 58 en contra.
0: Aquest va ser l'últim cop que el Parlament de Catalunya va aprovar uns pressupostos. Era el 10 de març del 2023, amb el govern de Pere Aragonès. D'aquí unes hores, la cambra abordarà els comptes de l'any que ve i, si no hi ha sorpreses, els aprovarà avui mateix. En concret, aquest matí, els pressupostos i a la tarda, la coneguda com a llei d'acompanyament, que modifica altres lleis perquè les mesures previstes es puguin aplicar.
4: I ara, diguem-ne, dotem el conjunt de l'acció de govern i el conjunt del país d'un horitzó d'estabilitat amb aquests pressupostos. Què hem de fer a partir d'ara? Posar-la directa.
0: Així treia pit fa uns dies el president Salvador Illa. Tot i les protestes de metges i docents dels últims mesos, i que es podrien repetir a la tardor, el govern insisteix que amb els comptes guanya tranquil·litat. Albert Prat.
5: Salvador Illa podrà governar més tranquil els 2 anys que li queden gràcies a Esquerra i als Comuns. Amb pressupostos tindrà marge per desplegar el pla de govern, no veure's tan arrossegat per la inestabilitat a Madrid i aïllar-se del cicle electoral que està per venir. Esquerra ja s'ha felicitat abans que el govern es pengi la medalla aquest migdia.
6: S'aprovaran tard perquè vostès sempre arrosseguen els peus quan han de complir allò pactat. i s'acabaran aprovant perquè, una vegada més, nosaltres hem posat la responsabilitat i l'exigència que a vostès sempre els manca.
5: I, a canvi, el president es compromet a batallar perquè el nou finançament autonòmic tingui els vots al Congrés, començant pel de Junts.
7: Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per el seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
5: Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui seguirem a Catalunya Ràdio la votació dels pressupostos. De moment, un primer comentari de la periodista Sara González.
8: Malgrat el caos dels trens, del conflicte irresolt amb els mestres i d'un primer intent fallit, Salvador Illa tindrà avui els pressupostos al seu sarró. Els primers de la legislatura i probablement els últims, perquè ja se sap, quan s'acosten eleccions, tothom apuja el preu i escombra cap a casa. Però en tot cas, són un revulsiu per un govern que intentarà a partir d'ara remuntar del desgast acumulat i també emancipar la seva agenda de la d'Esquerra i Comuns, que fins ara li han marcat el pas. Tot i això, la cautela sempre és bona consellera i seria agosarat presumir d'estabilitat. Si mira al seu voltant, Catalunya pot semblar una mena d'illa, però el tsunami de Madrid és d'abast incalculable.
0: Avui seguirem a Catalunya Ràdio la votació dels pressupostos. Com dèiem, hi tindrem també dues grans pantalles polítiques de les quals estarem pendents. Una és aquesta que dèiem i l'altra és l'entrevista que farem aquí al Matí de Catalunya Ràdio amb Míriam Nogueras. La portaveu de Junts al Congrés serà en aquest programa a partir de les 9 del matí i, entre d'altres coses, li demanarem per les opcions reals d'arribar a acords amb el Partit Popular. Sobretot perquè pel partit de Feijó han arribat missatges ben diferents.
9: Queremos pasar página. El cambio no se puede hacer sin Cataluña, y mucho menos contra Cataluña.
10: Lo que ha sucedido en Cataluña en el año 2017, pues sucedió en el 17, y por lo tanto, hoy el contexto es otro, ¿no?
0: Començàvem la setmana amb aquestes afirmacions. És Alberto Núñez Feijó i Miguel Tellado, i d'aquestes afirmacions s'ha passat a un missatge ben diferent a les últimes hores.
11: Tener una amplia mayoría que te permita liberarte de la amenaza independentista constante.
0: Isabel Díaz Ayuso insistia en la idea de que no hi ha res a parlar amb els independentistes. També José María Aznar ha anat en aquesta línia i esmena així els missatges iniciats per la direcció del Partit Popular. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
12: Bon dia, sí, Ayuso i Aznar, ho dit d'una altra manera, l'ala dura del PP han esmenat la plana a Feijó. No hi ha res a pactar amb Junts, ni per seduir-los o arrossegar-los a una eventual moció de censura. No són de fiar, diu Aznar.
13: Hay quien apoya proposiciones pidiendo la dimisión del presidente del gobierno. No para convocar elecciones, sino para que el PSOE lo sustituya por otro que cumpla. Es decir, otorgar la plurinacionalidad y ampliar la amnistía.
12: I marca el pas a Feijó. La majoria per fer fora Sánchez, diu, encara està per construir.
13: Esa majoria serà nacional o no serà.
12: Una aposta per un nacionalisme espanyol, esquerra i dreta, que suposi, diu, un canvi de sistema i no només de govern.
0: Gràcies, Tània. Tot i les diferències entre uns missatges i els altres, des del Partit Popular Català, que també s'ha oposat a obrir diàleg amb Junts, diuen que no hi ha cap desafiament a Feijó.
14: Jo crec que aquesta esmena de la que parlen és una mica una interpretació dels mitjans de comunicació, no? Aquí ningú esmena el president nacional.
0: Així ho deia aquesta nit al Més Nit el número 2 del Partit Popular a Catalunya, Juan Fernández. I enmig de tot això, el Partit Popular també ha modulat una mica les seves crítiques a la llei de nets. Frederic Vincent, bon dia.
15: Què tal, bon dia.
0: Entre altres coses perquè era un punt del seu propi programa electoral.
15: Exacte, l'anomenada llei de nets, recordem que és un apartat de la llei de memòria històrica que contempla donar la nacionalitat espanyola als descendents dels exiliats de la Guerra Civil i el franquisme. El PP, aquests últims dies, s'ha afegit als retrets de Vox que consideren que d'aquesta manera el govern de Pedro Sánchez vol donar dret a vot a persones, diguem-ne, susceptibles o pròximes a votar el PSOE.
16: Como los votantes que tiene actualmente parece ser que le van a hacer perder las elecciones, lo que va a fabricar pues son 2,5 millones de votantes.
15: És el que deia Feijó aquesta mateixa setmana. Ara bé, com deies, el Partit Popular, el seu programa electoral del 2023, portava la idea de nacionalitzar els nets dels descendents espanyols que han marxat d'Espanya. És per això que el PP diu ara que no està en contra de la mesura, sinó de com s'aplica aquesta mesura, com la fa Pedro Sánchez. Diuen que és poc transparent. De fet, avui està previst que comencin una ofensiva per la amb diverses preguntes per, diuen, fiscalitzar tot aquest procés.
0: Aquest és un dels temes del dia. L'altra tensió és l'AP7.

0: Potser es van equivocar, no? Quan a Vegrament tots demanàvem fora peatges i ningú... No, no, sí, tots ho demanàvem. No, escolti'm, que jo me'n recordo que hi era. Tots ho demanàvem. Tots. I quan fem una nova infraestructura i una carretera, tots ens esgavellem. Tots. Alguns més que d'altres, per cert. La proposta que vostè em fa ja ho estudiaré. És veritat que hi ha un problema amb la P7.
1: El president Salvador Illa qüestionava així la decisió d'eliminar els peatges a la P7 ara fa 5 anys. Va ser, en resposta, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, que davant les cues i els accidents de l'autopista proposava posar límits als camions.
2: Primer, obligar els vehicles de més de 7.500 quilos a circular pel carril dret. I segon, prohibir els avançaments dels camions. Quina és la seva alternativa? Perquè el que està clar és que el que estan fent no és suficient.
1: La P7, que és de titularitat estatal, va deixar de cobrar peatges l'any 2020 des de Tarragona fins al Canà, direcció nord, i el govern espanyol va eliminar els peatges al setembre del 2021. Repassem què ha passat des d'aleshores amb Bot Serra i Andreu Merino.
3: El 2023 l'increment de circulació va ser del 26% i el de les retencions i la seva durada d'un 70%, segons el Servei Català de Trànsit.
4: Actualment hi passen 150.000 vehicles cada dia, 25.000 dels quals són transportistes. De fet, per l'AP7 hi passa el doble de trànsit que per l'A2, la segona via amb més volum de circulació de Catalunya.
3: Pel que fa a la sinistralitat, el 2025 va ser l'autopista amb més morts, un total de 17. És la segona pitjor xifra des de l'alliberament dels peatges, darrere del 2022, amb 24.
4: A finals de l'any passat, el govern ja va anunciar un pla de xoc per reduir la sinistralitat a l'autopista, especialment a la demarcació de Tarragona. Entre les mesures anunciades hi havia l'augment de control als vehicles pesants i la reducció de la velocitat entre Calafat i Amposta.
3: El primer trimestre de l'any 2024 es van posar 22 sancions per avançaments prohibits, però durant els primers mesos del 2026, després de la instal·lació de càmeres a Amposta i Ulldecona, s'han imposat més de 1.900 multes.
4: Durant el primer trimestre del 2026 s'han registrat gairebé 400 multes a camions per circular fora dels horaris permesos. En el mateix període de l'any 2025 se'n van tramitar només 20.
1: Avui en parlarem de l'estat de la P7, que ara mateix, Clàudia Serra, com va?
5: Doncs estem molt pendents d'aquest accident que us estem explicant des de primera hora del matí, que talla la P7 a la Pobla de Montornès en sentit sud. Recordem que ha estat un xoc entre un turisme i un camió que transportava cerveses i que ha bolcat. En aquests moments, doncs, us podeu imaginar la via plena d'aquestes cerveses trencades. Trànsit informa que es fan desviaments per la sortida 220 a l'alçada del Vendrell. Recomana vies alternatives, utilitzar la Nacional 340, la 7 i l'AP2 i la 27, però precaució perquè en algunes d'aquestes vies doncs, ja es generen retencions importants també.
1: Doncs seguirem l'estat de la P7 i en parlarem a partir de 3:15 a l'Àgora sobre si cal o no recuperar els peatges. I ja que parlem de trànsit, avui es presenta també la sortida del Tour de França a Barcelona. Començaran també afectacions al trànsit i a la mobilitat que tindrem els propers dies. Frederic.
6: Sí, avui els ciclistes fan un recorregut simbòlic entre el recinte de Sant Pau i la Sagrada Família. Dissabte hi ha contrarrellotge entre el Fòrum i l'Estadi Olímpic i diumenge etapa de Tarragona a Montjuïc, passant per l'Alt Penedès o el Baix Llobregat. Això, per descomptat, afectarà les carreteres per on passin els ciclistes, per tant, tingueu en compte que hi haurà talls, i també els carrers de Barcelona.
7: Que s'utilitzi el transport públic en tots els desplaçaments que sigui possible, i segon, que es pugui preveure una sortida amb una mica més d'anticipació, donat que sempre que hi ha restriccions de mobilitat doncs pot haver-hi algun inconvenient, no?
6: Eren les recomanacions de la consellera Paneque. Els carrers de Barcelona més afectats seran sobretot a Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc. Tingueu present que els carrers es tancaran des de 2 hores abans de la cursa i, de fet, només es podran travessar, ni tan sols a peu, en uns punts habilitats molt determinats, una cinquantena, com sentíem, es recomana bàsicament el transport públic.
1: I com passen altres esdeveniments, no està del tot clar tampoc quan costarà el Tour que surti tot plegat de Barcelona.
6: Sí, l'Ajuntament diu que no podrà concretar el cost total fins que no hagi passat aquest famós gran depart. Sí que s'ha fet públic que les institucions catalanes han pagat pràcticament 10 milions d'euros per portar el Tour a Barcelona, en concret 9,6. Una despesa que han assumit la Generalitat, la Diputació de Barcelona, la de Tarragona i l'Ajuntament de Barcelona. Des de les institucions diuen, com és habitual en aquests casos, que tot això segur que es compensa.
8: L'impacte econòmic que esperem, tenint en compte que les edicions anteriors, com havien sigut, per exemple, Bilbao o Roma, estava al voltant dels 100, 110 milions d'euros. Nosaltres estem convençudíssims de que aquesta xifra pujarà molt més.
6: És el que deia el conseller Berni Álvarez. Ara bé, hi ha diversos estudis que coincideixen a dir que els grans esdeveniments esportius aporten a la ciutat molt menys del que es calcula i del que s'estima inicialment. De fet, hi ha un estudi de la Universitat de Lausana que va mirar els números dels Jocs Olímpics i dels Mundials des dels anys 60 fins ara. 4 de cada 5 van acabar amb dèficit per la ciutat que els organitzava.
1: Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
9: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
10: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
11: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners. Deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
12: Gràcies. Per què, mama? Perquè sé que us ha costat molt fer la reforma per adaptar el bany. I, dona, per tot el que esteu fent per mi.
13: Gràcies a tu. Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
14: El matí de Catalunya Ràdio.

0: Repassem ara els bàsics amb Sílvia Solanes, amb Pol Forada, amb Marta Viana, amb Marc Jurado, Francesc Soler i Lara García. Bon dia!
1: Bon dia!
0: Deixa que us avança el matí de Catalunya Ràdio. El Col·legi de Detectius Privats assegura haver constatat que s'han multiplicat les peticions de propietaris de pisos que els demanen que investiguin els inquilins.
2: En Gabriel, un llogater de renda antiga que viu a l'Eixample, va saber que l'havien espiat quan va rebre una denúncia de la propietat per fer-lo fora, al·legant que no estava fent servir el pis com a residència habitual.
3: Van anar a casa dels meus familiars per tal d'extreure informació mitjançant càmeres ocultes, fent-se passar per falsos repartidors de correu comercial. Van gravar conversacions també dels veïns, parlant de mi. Van obrir correspondència meva, personal, certificada.
2: Els límits del que pot fer un detectiu privat estan recollits en la Llei de Seguretat Ciutadana, com explica l'advocat Jaume Cortés.
4: El que no pot fer és enganyar, això està claríssim, fer-se passar per una altra per obtenir una informació, ni pot accedir a les zones privades. Aquests tres límits són molt clars.
2: A partir de les 10 conversarem amb la degana del Col·legi de Detectius Privats, Mercè Ferran.
0: I es continuen investigant les causes de l'accident d'autocar a Lleida, que va deixar una quarantena de ferits, quatre dels quals segueixen a la UCI. La conductora va donar negatiu a les proves d'alcohol i drogues. Júlia Albacar.
5: Bon dia. La Guàrdia Urbana s'ha fet càrrec de la investigació. En dona detalls Roberto Santa Eufemia, portaveu.
6: S'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, han agafat declaracions, han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat.
5: La conductora, que era novell i portava pocs dies a l'empresa, ha donat negatiu en les proves d'alcohol i drogues i ara s'intenta esclarir per què l'autocar es va desviar del trajecte. Dels 44 ferits, una vintena continuen hospitalitzats i quatre estan a la UCI, dos estables i dos en estat crític. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I a les últimes hores també s'ha confirmat que la calor d'aquest mes de juny ha provocat com a mínim 218 morts prematures a Catalunya.
2: És la xifra més alta d'un juny des que es fa aquest recompte. No es tracta de cops de calor, sinó de morts relacionades amb les altes temperatures.
0: La calor que va afluixant una mica, però continua també generant un alt risc d'incendi. En aquest sentit, segueix actiu el foc de l'Aragó, que va fer que molts catalans notessin ahir pudor de cremat.
2: Si els bombers treballen per aconseguir controlar l'incendi a l'Esinyena, que ha cremat unes 2.200 hectàrees, el vent que bufava ahir va complicar l'extinció i, com deies, va fer que l'olor de cendra arribés fins a Barcelona.
0: I avui, que fa just una setmana del doble terratrèmol a Veneçuela, la xifra de persones desaparegudes supera les 50.000. Anem en directe a La Guaira. Miquel Jarque, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Avui Veneçuela comença aquest dol nacional i en aquest context com van les feines de rescat?
7: Doncs mira, accelerades i realment en pocs metres trobes aquí realitats molt diferents. Al mateix carrer, a la mateixa vorera, hi veus equips de rescat estrangers lluitant contra rellotge per sota la runa, on sembla mentida, però encara detecten vida, i uns quants metres més enllà, famílies que esperen recuperar els cossos per poder fer el dol. Falten màquines, les que ja poden costar 4, 5 o 6 mil dòlars, poden ser requerides per l'administració i redirigides, i per tant, tenir els diners no és garantia de poder aconseguir extreure el cos del familiar. Enmig de tot això, ara, foscor, por a pillatge, por a les rèpliques, però també la llum de la solidaritat de veïns de Caracas, que quan pleguen de treballar a la capital venen a fer de voluntaris com en Manuel.
8: Después que termine en mi quehacer, me dedico a esta cuestión, a ayudar a la persona aquí.
7: Aquest és el panorama que viu Veneçuela, encara molt colpida i que no se'n sap a venir amb unes tasques de desenrunament i també unes feines de reconstrucció que són abismals. No seran ni d'un any ni de dos anys. Això trigarà molt a poder-se reconstruir, mentrestant encara en aquesta incertesa i esperança també de poder trobar supervivents.
0: Gràcies, Miquel Jarque, que vagi bé.
7: Molt bé, bon dia.
0: I sobre això, el BBVA envia atenció 5 milions d'euros a entitats que treballen sobre el terreny a Veneçuela.
9: Els destinaran a la Creu Roja, ACNUR i UNICEF, entre altres organitzacions locals, davant l'emergència arran del doble terratrèmol de la setmana passada. La seva portaveu, Lídia del Pozo, fa una crida a la ciutadania a ser conscients de la vulnerabilitat amb què es troben ara les persones afectades.
10: Hay ahora mismo unas necesidades de protección de la población, hay necesidades de artículo de emergencia, ¿no?, que están organizando las propias entidades. Las personas están refugiando donde pueden, en iglesias, en refugios, pero también hay muchas personas a la intemperie, y luego seguramente pues también haya bastante necesidad de reconstrucción, ¿no?
9: El banc també ha posat en marxa diverses mesures per ajudar empleats i clients del país i ha habilitat la seva seu principal a Veneçuela com a lloc d'aprovisionament de material de primera necessitat.
0: I una altra previsió del dia. Si sonava la cerimònia celebrada a Suïssa per la congregació ultracatòlica dels lafebristes, on s'han ordenat 4 nous bisbes sense l'autorització del Vaticà. Avui la Santa Seu podria concretar les mesures.
9: Els lafebristes són tradicionalistes i rebutgen alguns dels canvis a l'Església, com per exemple defensen fer la missa en llatí. El papa els havia demanat aturar el procés d'ordenar nous bisbes, però no li han fet cas. En declaracions del diari La República, el secretari d'Estat del Vaticà, Piero Parolin, diu que és un acte que trenca la unitat i per tant serà castigat.
0: I avui el govern ofereix els detalls sobre les peticions de regularització dels immigrants. Alhora, hem sabut que es frena l'arribada de persones de fora en situació irregular a Espanya.
1: Ha caigut més d'un 30% en un any. Segons el Ministeri de l'Interior, del juny de l'any passat al juny d'aquest any han arribat a Espanya uns 12.000 migrants sense papers davant dels 18.000 de l'any passat. Baixen sobretot les arribades per via marítima, tot i que continua sent la més habitual.
0: I la immigració està complicant les negociacions entre el Partit Popular i Vox Andalusia. Avui, segon intent.
1: Serà aquesta tarda segona votació d'investidura després que Juanma Moreno Bonilla perdés dimarts la primera. Si avui tampoc surt investit, s'engegarà el rellotge per a la repetició electoral.
0: I dels tribunals, una notícia d'ara mateix que afecta aquest moment televisiu.
11: Que vamos, que la liado pardas.
0: La justícia obliga a A3Media a indemnitzar aquesta socorrista que es va fer viral fa uns anys amb aquestes paraules.
12: L'Audiència de Madrid considera que l'ús de la imatge i la veu en diverses paròdies van lesionar l'honor de la noia. Per això posa una multa de 50.000 euros més interessos. A més, A3Media també haurà de retirar la gravació de totes les seves plataformes.
0: I del cas Andic, la parella del fundador de Mango ha declarat que Isaac Andic va voler fer, diguéssim, un nou testament abans de morir, que ho canviaria tot.
12: I que hauria retallat molt l'herència dels seus fills. Segons Estefania Knut, Isaac Andic tenia previst crear una fundació benèfica que s'enduria una part notable, diu, de la seva herència. També va parlar de les desavinences entre Isaac i el seu fill Jonathan, acusat de la mort del seu pare. De fet, va explicar que va ser ella qui va animar-los a començar una teràpia per resoldre els seus conflictes. Demà declaren les dues germanes de Jonathan Andic.
0: I també de les últimes hores. Segon escorcoll dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil al laboratori de l'IRTA Cresa de Cerdanyola del Vallès.
13: Per determinar l'origen del brot de pesta porcina es va fer dimarts. El primer escorcoll va ser el 18 de desembre. En un comunicat, l'Institut de Recerca assegura que ha col·laborat en tot moment amb les autoritats.
0: I es desinfla l'acusació en el judici contra els consellers Vergés i Argimon pel suposat retard en la vacunació contra guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia.
13: Els responsables d'aquests cossos policials han admès que la coordinació amb la conselleria va ser bona i que si va haver algun endarreriment pot ser en part perquè van proposar fer la vacunació a les seves dependències. Daniel Rapado és inspector de la Policia Nacional.
14: No sé cómo se habían vacunado otras fuerzas y cuerpos de seguridad, pero sí sé que cuando hicimos la propuesta un poco como que se rompió el esquema, ¿no? Fue algo como que tenemos que plantearlo y organizarlo bien porque es algo diferente.
0: I ja es pot veure a Barcelona a la sala Heartbreak Hotel de Sants el nou muntatge d'Àlex Rigola pel Grec. Ladies,
13: good night. És el muntatge Factory, on el director situa el clàssic de Shakespeare, El somni d'una nit d'estiu, en una de les festes que Andy Warhol va impulsar a la Nova York dels anys 60.
15: Rigol ens té acostumats a la seva mirada personalíssima damunt dels clàssics que porta a escena, i aquest Factory, somni d'una nit d'estiu, també és així. En aquest cas, els enamorats de la història original els col·loca no en un bosc encantat, sinó en una festa d'Andy Warhol.
16: Jo sempre pensava quin espai, quina rave, quina festa seria la que a mi m'hagués agradat assistir, no? I per mi era la Factory de l'Andy Warhol, potser perquè la Velvet Underground hi eren allà, no?
15: Rigola fa una volta de rosca més. Els joves enamorats shakespearians aquí són vells, interpretats magníficament per Francesca Pinyon, Toni Sevilla, Oriol Genís i Muntsa Alcañiz. La paraula i unes interpretacions que excel·leixen tornen a ser marca de la casa d'aquesta proposta original que barreja dos mons tan estranys com no sempre reconeixibles. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a Vilanova i la Geltrú ja ho tenen tot a punt per una nova edició del Festival Vida.
13: Perquè arrenca avui amb concert del Petit de Caleril fins dissabte a la Masia d'en Cabanyes. Hi haurà concerts de Maria Jaume, San Etienne, Fatboy Slim o la Ludwig Band.
0: I encara parlant de música... Per què no vens a sopar un dia a casa? Darrere de la Ludwig Band ja coneixem el cartell del Festival Acústica de Figueres.
13: Se celebrarà del 27 al 30 d'agost i actuaran, entre d'altres, en Peralbo i el Comboi, Quim Mandado, Fades i Alosa. L'Acústica també tindrà artistes i grups com Sopa de Cabra, Pastora, i acollirà l'últim concert a l'aire lliure de la Fumigam.

0: Rapunzel.
1: 9:26, una pausa i els esports.
2: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic.
3: Doncs millor.
4: Porta els teus amics d'Endesa i emporta't fins a 500 euros en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
5: Última trucada pels passatgers amb destinació a Lisboa. Ah, i el propietari del vehicle estacionat a la porta de sortides que està tapant la mare amb el cartell de benvingut reietó. Si us plau, retiri el cotxe. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarregui's l'app de Parklink i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
6: Troba el teu lloc amb Parklink.
7: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat. Catalunya Ràdio.

0: I en esports, Anglaterra i Bèlgica pateixen per ser els vuitens de final, on també hi són els Estats Units.
1: La classificació de Bèlgica contra el Senegal és digna d'estudi. Fins al 85, els belgues perdien 0-2 i en 3 minuts empaten a 2 i forcen la pròrroga. I ja al minut 125 i de penal, Tielemans firma la classificació. Tampoc ho ha tingut fàcil Anglaterra per superar el Congo, que s'ha avançat amb gol de Sipenga al minut 7. Els anglesos no han vist porteria fins al minut 75 i el definitiu ja al 86, els dos gols de Harry Kane, per cert, amb dues assistències del nou fitxatge del Barça, Gordon.
2: Sí, és increïble estar a prop seu cada dia, perquè quan tens al costat algú que forma part de l'elit, t'adones del nivell que té. Està fent una temporada que només ha estat superada per Leo Messi, el millor futbolista de tots els temps. Això ja diu molt del nivell al qual està jugant. És una inspiració per tots nosaltres.
1: I als Estats Units 2, Bòsnia-Hercegovina 0, amb l'equip de Pochettino jugant amb 10 l'última mitja hora de partit.
0: Avui és el dia de la Minya Mal, que pot jugar els 90 minuts a l'Espanya-Àustria.
1: De la Fuente, el seleccionador espanyol, veu l'extrem de Rocafonda a punt pel que calgui.
3: La Minya está para jugar todo lo que se le exija. Hemos estado muy prudentes marcando los tiempos. La Minya está ya muy bien y, por supuesto, además, creo que ya le veis con las ganas que tiene para jugar.
1: L'equip espanyol juga a les 9 del vespre a la 1 de la matinada a Portugal-Croàcia en un possible last dance de Cristiano i Modric i a les 5 de la matinada a Suïssa-Algèria. Les tres anfitriones ja són a vuitens del Mundial. Mèxic jugarà contra Anglaterra, Estats Units-Bèlgica i ja ho sabíem, Canadà-Marroc.
0: Mentre Joan Laporta, el president del Barça, assegura que l'oferta pel Julián Álvarez no és il·limitada en el temps.
1: El president Blaugrana veu viable incorporar el davanter argentí al Barça, tot i la negativa de l'Atlètic.
4: Llavors t'he dit que no ven, ara. No ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps.
0: Ara són 9:15.
5: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
6: Miqui Núñez i Sara Roy.
7: Deixaries abans la música o la parella?
8: Vinga, adéu.
7: Uau!
5: L'eclipsi, amb Roger Escapa. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: Matí de Catalunya Ràdio.
1: El matí arrenca pendent de l'AP7, que està tallat en el sentit sud, a l'altura de la Pobla de Montornès, per un accident entre un camió de cerveses i també un cotxe. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Sí, i Trànsit ja avisa que aquesta situació es pot allargar perquè la càrrega, com ara deies, aquestes ampolles de cervesa, el camió ha volcat, han quedat totes per la via i costarà netejar aquesta carretera. Ara s'ha obert un carril només per buidar la via, perquè hi havia vehicles atrapats des del moment de l'accident. Per la resta, es fan desviar per la sortida 220 a l'alçada del Vendrell. Més enllà d'aquest accident, a la resta de carreteres més tranquil·litat, això sí, les retencions als punts habituals, sobretot a l'entorn de Barcelona i d'entrada cap a la ciutat.
1: I acabem de saber el nombre exacte de persones que s'han acollit al procés de regularització. És més del doble del que preveia el govern espanyol. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
3: Bon dia, sí. Concretament són 1.170.000 persones, una xifra que supera de llarg els càlculs del govern espanyol, que estaven a l'entorn del 500.000. Ja se n'han anat a tràmit més de 500.000, per tant, persones que ja tenen permís provisional per residir i treballar un any a l'Estat. La gran majoria són llatinoamericans, un procés que ha qüestionat la dreta i que està pendent de la decisió del Suprem, que ha obert la porta a dur aquesta regularització davant la justícia europea, com li demanen dues comunitats governades pel PP.
1: I aquest migdia, després de 3 anys, el Parlament tornarà a donar llum verda als pressupostos de la Generalitat, cosa que durarà aire també a Salvador Illa. Anem cap al Parlament. Marta Corbalán, bon dia.
4: Hola, bon dia. Seran els primers pressupostos que s'aproven al Parlament des del 2023 i també els primers pressupostos que pot tirar endavant el govern de Salvador Illa. Arriben pràcticament a la meitat de la legislatura gràcies al suport d'Esquerra i els Comuns i permetran al president de la Generalitat afrontar amb més tranquil·litat els 2 anys que li queden de mandat. Els pressupostos del 2026 freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els de fa 3 anys.
1: I a partir d'aquest migdia serà un dia complicat als voltants de la Sagrada Família i l'Avinguda Gaudí de Barcelona per la presentació dels equips del Tour, però com que tenim també, com tenim en aquest cas els serveis públics a aquesta hora, Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia, doncs a la línia 2 del metro el servei ja s'ha restablert després que s'hagi hagut d'interrompre una estona per una incidència entre les parades de La Pau i Sant Adrià. Justament la línia 2 és la més afectada aquesta tarda per la presentació dels equips del Tour de França i a partir de la 1 els trens no s'aturaran a l'estació de Sagrada Família. Pel que fa al servei de Rodalies, hi ha els retards habituals. A l'R15 hi ha 20 minuts de demora en el tren que està anant de Lleida a Barcelona. També hi ha retards d'uns 10 minuts a l'R11, la línia que uneix Barcelona i Portbou. I l'Avant, que va de Barcelona a Figueres, circula amb una demora de 10 minuts.
1: Doncs avui també que els diaris recullen les paraules d'Aznar i de Díaz Ayuso apuntant estratègies contra el PSOE i el tret de sortida també d'aquest Tour de França amb la presentació. Què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Sílvia Solanes.
6: Doncs parlarem dels problemes a la P7, ho farem amb el periodista de motor Josep Lluís Merlos. També entrevistarem la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueres. Parlarem dels anomenats detectius de pisos, com cada dijous, propostes de cuina i restaurants a la taverna, i a les 11 conversa amb Jordi Savall, músic i director d'orquestra.
1: Avui a l'Àgora, Marta Pascal, Marc Bataller, Ignacio Rigau i Jofre Llombart.
7: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, Tomàs Molina, bon dia.
8: Molt bon dia.
1: Tornarà la calor intensa?
8: A partir de la dilluns i març de la setmana vinent, sí que tornarà a fer calor, però de moment aquesta matinada ha estat més fresqueta i ho seguiran així sent relativament fresquetes, almenys a les comarques interiors, en tota l'àrea del Pirineu, no tant a la façana litoral, on encara aquesta nit doncs, ha estat una mica de més mal dormir. Un temps avui de sol, amb nuvolades, atenció al vent, que bufa fins a 100 km per hora a Portbou, per exemple, i està per sobre dels 50-60 km per hora a les Terres de l'Ebre, al Mestral. Per tant, precaució encara amb aquest perill d'incendis que continuarà molt alt als dos extrems del país.
1: Són les 8:34. Com dèiem, aquest matí hi ha hagut un nou accident entre un camió i un turisme a l'AP7 que ha obligat a tallar l'autopista en sentit sud, a l'altura de la Pobla de Montornès, a Tarragona, un camió de cerveses que ha volcat i hi ha retencions. I ahir, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va plantejar de nou un dubte, un dilema.
9: Potser ens vam equivocar, no? Quan alegrament tots demanàvem fora peatges i ningú... No, no, sí, tots ho demanàvem. No, escolti'm, que jo me'n recordo que hi era. Tots ho demanàvem. Tots. I quan fem una nova infraestructura i una carretera, tots ens esveiem. Tots. Alguns més que d'altres, per cert. La proposta que vostè em fa ja ho estudiaré. És veritat que hi ha un problema amb la P7.
1: Hi ha un problema a l'AP7. Una de les coses que va proposar Salvador Illa és si ens havíem equivocat o no traient els peatges. El que farem ara és parlar-ne amb Josep Lluís Merlos, també a l'Àgora, amb Marta Pascal, amb Marc Batallé, amb Jofre Llombar, Ignacio Rigau, i també volem sentir-vos a vosaltres, si esteu atrapats a l'AP7 o si agafeu l'AP7 habitualment i voleu compartir amb nosaltres les vostres experiències, per dir-ho d'una manera suau, 93201-7474. 93201-7474.
0: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu i Esclat.
10: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
11: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
12: Ahir, la xifra cadastarot a les parelles en no res era 3. Avui, el penúltim Enigmàrius de la 19a temporada de l'Enigmàrius fa... el tocar, abans de desaparèixer, un sistema operatiu de Microsoft, de 3 lletres. El tocar, abans de desaparèixer, un sistema operatiu de Microsoft, 3 lletres.
11: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
13: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
14: Aquesta setmana, Lidl estalvia l'engròs amb els nostres més de 90 productes XXL. En format estalvi, costelles de porc marinades amb salsa barbacoa per 7,29. T'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.
15: Molt honorable!
16: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
17: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
18: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
19: Per tu, que amb el futbol estàs molt motivada, i per tu, que al cap de 10 minuts ja estàs cansada, gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El meló i l'abuelo ara amb un 21% de descompte per 2,20 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
20: Què et passa?
21: Que no em tanca la maleta.
20: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
21: Bé, si trec uns quants banyadors...
20: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
22: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
20: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
23: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
24: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, la consultora i professora de Ciència Política, la Pompeu Fabra, Marta Pascal, els periodistes Marc Batallé i Jofre Llombart i l'advocat Ignacio Rigau.
1: I de què hem parlat fins ara, abans d'entrar a l'Àgora?
24: Del Mundial. Primer de la sonda de la Marta, però aquest dia és un clàssic dels dijous, que arriba cansada i ens ho restrega per la cara els que ens hem llevat hores abans que ella, però després del Mundial. I de
1: Catalunya Ràdio, que jo he dit que s'hauria d'emetre per Catalunya Ràdio els partits del Mundial de la selecció espanyola. Això és el que hem parlat?
24: Això és una de les coses que s'ha parlat, sí.
1: Perquè si hem de fer un favor a la llengua, igual estaria bé que la gent que sent que hi té interès en això, doncs ho pogués sentir en català per Catalunya Ràdio. Però això no passa, vale. Perquè... No, perquè la lluita és una altra. No, no, la llengua, al final, interessa quan hi ha el que hi ha.
25: Va el que va, diguem.
1: Si interessés la llengua de veritat, hauríem de voler que es parlés de tot. Després tu pots seguir o anar a Espanya o no anar a Espanya.
26: Jo no sóc gaire objectiu, perquè com que no vaig amb Espanya... Doncs...
1: És que no cal anar amb Espanya. Jo tampoc vaig amb Espanya, ni no Espanya. Vull dir, no parlo d'això, parlo de defensar la llengua. Si volem que la gent senti que el català és útil, ha de parlar dels interessos. Fa 50% d'audiència a Catalunya, al Mundial,
26: doncs
1: els partits d'Espanya.
26: També fem la final, doncs... encara que no hi sigui Espanya.
1: Clar, evidentment.
25: Sí, sí. Tot.
26: No, tot tampoc.
25: Ah, no?
26: Bueno,
1: dos, tot, clar que sí.
26: Baixarà el director i ens dirà alguna cosa.
1: Escolta'm, si fem tot el papa, fem tot el Mundial, ah, sí, i Eurovisió, sí, sí, i tot, tot en català, com ha de ser. Si volem ser un país normal, tot en català.
26: Sí, però no hi podem participar cap dels dos llocs. Ni Eurovisió,
1: això és un altre tema. Això és una altra lluita.
26: Has dit un país normal.
1: Sí, no, no, lluita, no, no. Aquesta és una altra lluita que jo també te l'afirmo, aquesta lluita. Però vull dir que no... Sí o no?
2: Sí, sí.
3: Veig que s'acumulen els temes de bon matí.
1: Bueno, no. Però no, no hi esteu entrant.
3: No, no, jo estic d'acord. El que passa que és veritat que... És veritat que... les samarretes que veus, no? A vegades, doncs, et
1: pot generar
3: un determinat estat d'opinió. Però normalitzar la llengua vol dir parlar de tot en aquella llengua.
1: Clar.
3: Per tant, sí.
2: No, suposo que és el que s'ha dit sempre, no? Que a mi em sembla una mica cursi, però generar espais de simpatia per la llengua en realitat són generar espais de privilegi i d'utilitat. Jo, en aquest sentit, sóc plenament objectiu perquè no m'agrada el futbol, no el veig.
3: Ah, no?
2: No, no, no.
3: És I que... què fas aquests dies?
2: Doncs...
3: I durant la Lliga, què fas?
2: És que per mi passen sense que siguin
26: sí,
2: especials.
26: Però
2: o...
26: ho vas seguint, els resultats, ni això?
2: A mi em van informant la resta del món. Em va informant que està jugant a futbol.
3: Perquè per tant, allò de durant la setmana molt malament, perquè com que ha perdut el Barça, no miro la tele, no llegeixo cap diari, no escolto cap ràdio...
2: Jo visc amb aquesta llibertat. A mi, a setmanes em tors quan el PP fa coses estúpides.
26: Que és sovint, a vegades.
2: Que és sovint, però... El futbol...
1: Bé, doncs, obert aquest meló, que si voleu després ja l'obrirem, hem de parlar dels problemes a l'AP7. Perquè aquest matí hi ha hagut un nou accident entre un camió i un turisme a l'AP7 que ha obligat a tallar l'autopista en sentit sud a l'altura de la Pobla de Montornès, a Tarragona, i ahir just el president Salvador Illa deia això.
9: Potser ens vam equivocar, no? Quan alegrament tots demanàvem fora peatges i ningú... No, no, sí, tots ho demanàvem. No, escolti'm, que jo me'n recordo que hi era. Tots ho demanàvem. Tots. I quan fem una nova infraestructura i una carretera, tots ens esveiem. Tots. Alguns més que d'altres, per cert. La proposta que vostè em fa ja ho estudiaré. És veritat que hi ha un problema a l'AP7.
1: Hi ha un problema a l'AP7. A veure, Jofre Llombart, bon dia.
4: Hola, bon dia. I els túnels de Vallvidrera.
1: Ah, i els túnels de Vallvidrera també. També. No, no has arribat, sí, perquè això vol dir que avui...
4: S'han quedat petits, estic a punt d'arribar, però s'han quedat petits de fa temps els túnels de Vallvidrera. I jo crec que les infraestructures d'aquest país s'han quedat petites en general. L'AP7 és l'emblema d'aquest quedar-se petit, però jo crec que hi ha moltíssimes i moltíssimes carreteres que s'han quedat petites. Per exemple, els túnels de Vallvidrera té un sistema de seguretat perquè que no et quedis a dintre pròpiament del túnel, et posen el semàfor en vermell abans. Però això estava pensat per una qüestió excepcional. És a dir, quan es regulava el trànsit, quan hi havia un accident, i aleshores, perquè no et quedessis a dintre atrapat, posaven el semàfor vermell abans d'entrar al túnel i així no et quedaves atrapat a dintre. Ara aquesta excepcionalitat s'ha tornat quotidiana. Cada dia han de posar el semàfor vermell, que estava pensat per si una moto es quedava tirada o un camió es quedava tirat, i ara ho fan perquè hi ha retencions pures i dures. I crec que l'element sociològic de passar-hi quasi cada dia em dona l'autoritat de dir que aquesta via també s'ha quedat petita. Soc veí de Sant Cugat, visc a 500 metres en línia recta de l'AP7, i també puc participar del debat de l'AP7. Efectivament, també s'ha quedat petit.
1: Sí, sí. Té clar, som més i les infraestructures són les mateixes, i llavors tenim problemes, perquè, a més, si tenim una xarxa ferroviària com la que és, en aquest cas, de Rodalies, doncs tampoc ajuda a descongestionar el que serien les carreteres. Josep Lluís Merlos, què tal? Bon dia.
5: Bon dia i bona hora.
1: Mentre en Jofre arriba, va ser un error, diries, treure els peatges de l'AP7?
5: Jo crec que treure peatges mai és un error, perquè per això paguem impostos, evidentment, i les autopistes, les carreteres, formen part d'aquest conjunt de serveis que un estat posa a disposició dels seus ciutadans. Jo crec que l'error va ser no preveure un subministrament de diners per suplir l'absència dels diners que entraven dels peatges per fer-ne el manteniment. I l'error és també no buscar una solució dissuasòria de la utilització del transport privat a través de la millora del servei públic. Aquestes dues coses sí que crec que són errors.
1: Clar, estem parlant de l'artèria de mobilitat més important del país, que no només va cap a Catalunya internament, sinó que va de França cap a la resta d'Espanya o fins i tot a Portugal, no?
5: I que fins i tot serveix per traslladar moltes de les mercaderies que des d'Europa arriben cap al nord d'Àfrica. Tinguem en compte una cosa. A Europa, el 14% de les mercaderies es desplaça per via fèrrea, a través de tren, mentre que a Espanya tan sols ho fa un 4%. I aquí és on rau, precisament, un dels problemes que justifica aquest increment de la mobilitat en vies com ara l'AP7. No és només el fet que ara sigui una via gratuïta, és també que no hi ha una tradició, que no hi ha un costum d'utilitzar altres sistemes de transport de mercaderies.
1: Recentment el RAC va fer va presentar el que es diu les 24 edició de l'estudi d'IRAP. Explica'ns què és això i què va explicar aquesta anàlisi de l'AP7.
5: L'IRAP és, per entendre'ns, és com... Hi ha un test que es diu l'Euroncap, que el que valora és el nivell de seguretat dels vehicles. Doncs bé, l'IRAP és un test que valora el nivell de seguretat de les vies per on ens movem, una mena d'auditoria. El RAC participa amb això, amb l'estudi IRAP, que fa un grapat d'anys que es fa, i en aquest cas el que vam fer va ser analitzar sobretot la part de l'AP7 que ens afecta a Catalunya. I què ens ha demostrat aquesta auditoria de la via? Doncs que el deteriorament de l'asfalt és molt evident a l'A7, a l'AP7, però sobretot al carril dret, que és el més perjudicat. I per què el carril dret? Perquè és per on, en teoria, passen la majoria dels vehicles més pesants. L'increment de la circulació en aquesta AP7, que ha arribat a ser d'un 70% i d'un 58% pel que fa referència als vehicles pesants, és, evidentment, el causant d'aquest deteriorament de l'asfalt de l'AP7, però també la manca d'inversions en el manteniment són els causants d'aquesta situació. L'estudi ens diu que és molt curiós, perquè veiem dos pols a on l'AP7 està pitjor, que són els pols que estan més lluny de la capital de Barcelona. I d'aquesta manera trobem que quan entrem a l'AP7, i sobretot si venim de França, amb una A9, que és una autopista que destaca perquè té un ferm en perfectes condicions, quan entrem a l'AP7, quan ens acostem a la zona de Figueres, a les sortides 3 i 4, també quan ens acostem a les diferents sortides que porten al nucli de la ciutat de Girona, sortides 6, 6B i 7, i quan ens acostem a la zona de l'entorn de la comarca de la Selva, a la sortida 10, és on l'asfalt està pitjor. Després, a partir d'aquí, l'asfalt millora una miqueta fins que arribem als voltants de la zona de Granollers. Però atenció, la situació més dramàtica és quan l'autopista s'allunya de Barcelona per endinsar-se cap a Tarragona. I en especial, el tram en pitjor estat, ens diu aquest estudi de l'IRAP, diu que està a la sortida 294 en sentit sud, és a dir, a la zona de l'Ametlla de Mar. I què ens explica l'IRAP? Doncs que aquest asfalt està ple de graveta, està ple de brutícia, hi ha moltes marques de frenada, no únicament al carril dret, als tres carrils, i fins i tot hi ha restes de pneumàtics que han punxat.
1: Clar, i això es tradueix en més sinistralitat?
5: Totalment, totalment. L'AP7 és la via, en tot el conjunt de l'Estat, amb més sinistralitat. Fixa't, detalls, com per exemple, en el pas de les comarques de Girona, els camions estan implicats en un 55,3% dels accidents greus. És a dir, un de cada dos accidents greus que passen a l'AP7 a les comarques de Girona impliquen la presència d'un camió. Però, en canvi, els camions només representen el 27,3% del trànsit total. És a dir, un de cada quatre vehicles que passa per l'AP7 és un camion, però un de cada dos provoca justament aquests accidents. Però si ens anem a les Terres de l'Ebre, allà la situació encara és molt pitjor, molt pitjor. L'any passat, l'AP7, a Catalunya va haver 145 morts l'any passat. Doncs bé, el 12% d'aquests 145, és a dir, 17 morts, van passar a l'AP7. Però és que d'aquests 17, 11 van passar a Tarragona. I això que hem de tenir en compte, que una autopista és molt més segura, evidentment, que una carretera convencional.
1: Clar.
5: Hi ha estudis que diuen que el risc de patir un accident mortal en una via desdoblada, com és l'AP7, una via on hi ha una separació física dels dos sentits de la marxa, és 6 vegades més baix que en una carretera convencional amb un únic carril per sentit.
1: I la solució quina seria?
5: La solució... Mira, hi ha un portal que es diu CarWow, que és un portal que analitza productes de mobilitat, començant per cotxes, però també analitza el que pensen els usuaris. Diu que el 95% dels conductors espanyols diuen que cal invertir molt més en el manteniment de les carreteres. De fet, el Ministeri de Transports diu que caldria invertir 5.600 milions d'euros en aquest moment per posar a punt les carreteres sota la seva competència. I, de fet, ara fa pocs dies, el ministre Òscar Puente va confirmar que hi haurà inversions i que, concretament, una part important d'aquestes inversions seran a les tres carreteres grans, les tres grans artèries de mobilitat que té el Ministeri de Transport i Obres Públiques a Catalunya, no? Com són l'AP7, l'A2 i la B30. No? Doncs bé, a Catalunya hem de tenir en compte una cosa. Per preparar aquesta intervenció d'avui hem estat parlant amb el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. I ens han explicat el següent. A Catalunya tenim 11.600 quilòmetres de carreteres que es distribueixen. Un terç és propietat de la Generalitat, 1.800 quilòmetres d'aquests 12.000 pràcticament són de l'Estat i 4.185 de la xarxa de diputacions. Molt bé. Doncs des del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica diuen que cada any s'hauria d'invertir un mínim de 47 milions d'euros en la conservació d'aquest asfalt. Però quina és la realitat? La realitat és que les inversions que s'han fet estan molt per sota d'això. Hi ha un termini que va del 2011 al 2022 que les inversions han estat pràcticament inexistents. I això fa que si analitzéssim el que s'hauria d'haver invertit i el que s'ha invertit en realitat, doncs hi ha un dèficit d'inversions per valor de 352 milions d'euros. És veritat que ara la Generalitat té, de fet l'altre dia el president Illa avançava a l'increment del pressupost destinat a infraestructures. Una part d'aquest pressupost destinat a infraestructures fa referència precisament també a les àrees de circulació més importants, com poden ser aquesta AP7, i l'any passat ja la Generalitat va començar un pla d'actuació que contempla una inversió de gairebé 250 milions d'euros per fer ferms, atenció, més sostenibles, perquè també no és només fer un ferm més segur, que també, però és fer també un ferm més sostenible. Com? Doncs utilitzant materials que desprenguin menys partícules contaminants a l'atmosfera.
1: Impecable fotografia, com sempre. Josep Lluís Merlos, una abraçada, gràcies.
5: Una abraçada, que vagi molt bé.
1: Ara ho comentarem també a l'Àgora i escoltarem oients que estan trucant ja al 9-3-0-1-7-4-7-4.
0: Com era possible que una dona de 36 anys tingués una aventura amb un de primer de secundària?
6: Reviure el passat.
7: Us en recordeu de quan us vau conèixer?
6: Pot canviar el present per sempre.
8: I si no, estava preparat. Tenia 13 anys.
6: Natalie Portman, Julianne Moore, basada en fets reals. Secrets d'un escàndol és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
10: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
12: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
10: A més, té un 98% de carn.
12: És natural que es noti, oi?
10: Doncs sí, natural.
25: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
27: Pensa en un cor, en un tomàquet o un botó d'alarma. Ara, pensa en un cotxe. I si no fos només vermell? Dóna-li un toc black. Skoda Kamiq en Black Pack des de 22.150 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta les condicions a skoda.es.
28: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
29: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Amb Marta Pascal, amb Marc Bataller, amb Nació Rigau i també amb Jofre Llombart, que ja ha arribat. Hola, Jofre.
30: Hola, què tal?
1: Com estàs? I oients que truquen al 9-3-0-1-7-4-7-4. Ens truca el Carles. Carles, bon dia.

0: hagin de pagar, però hem de tenir en compte molt bé la, com de simètric era tot plegat en terme de peatges, no? Que es pagaven tots a Catalunya, fora d'Espanya se'n pagava molt menys, i molt dels problemes venia d'aquesta sensació d'injustícia.
1: Absolutament, sí, sí, perquè quan es va fer la campanya del No Vull Pagar, per exemple, era un cant extès, que la gent no volia realment pagar per aquesta asimetria que hi havia amb la resta de l'Estat, no?
0: Clar, i es considerava molt injust, no? I bueno, però si ara mirem a Catalunya, si ens hem de ficar amb els peatges de Vallvidrera, el de Terrassa, Manresa, o inclús el del Garraf, per exemple, els preus són altíssims, i això és el que molta gent no vol, no? Molta gent ha de fer servir aquests peatges, i sí que és cert que el de Terrassa, Manresa té descomptes importants, valgui a dir que només són entre setmanes, és a dir, que és una autopista que entre cap de setmana estàs aprofitada perquè la gent va per la C55, la C58, per exemple, i hi ha ple de radars i ple d'obres, cosa que també és un perill, no? I són unes autopistes que costen vora 10 euros al cap de setmana. Vull dir que són coses que s'han de tenir en compte. És a dir, jo crec que un peatge racional amb el qual la gent pugui pagar és molt correcte, ara, pagar 10 euros per un peatge, doncs clar, la gent naturalment... I amb el Garraf, malgrat els descomptes que hi ha, és exactament igual. Jo tinc companya de feina que anava a venir a dia sí, dia no, i clar, al final és una bona picossada en termes de sou que s'emporta un quan ha de fer servir aquesta autopista. Per tant, el peatge potser sí, però una cosa molt racional en la qual se deixa pel manteniment. I una altra són els camions. Com no tenim transport públic de qualitat, molta gent agafa el cotxe, i això és un error que no se'n parla habitualment, no? Anar des del Penedès a Barcelona en tren és una autèntica odissea que a molta gent no li compensa.
1: Evident, és trist, però la situació de Rodalies no ajuda. Gràcies, Carles, per trucar, que vagi bé.
0: Merci, bon dia.
1: Ens truca també el Pere. Pere, bon dia.
2: Bon dia.
1: Vostè dirà, Pere.
2: Jo fa 35 anys que utilitzo totes les carreteres de Catalunya, autopistes nacionals, tot el que hi tenim, i l'autopista principalment el que és l'A17, tant la veig ara com fa 50 anys enrere, és la mateixa carretera. I en canvi hem anat augmentant de vehicles, clar, tot això s'ha anat emplenant, i la cosa doncs és difícil de passar-hi. Llavors jo el que he notat, al moment que hi va haver-hi l'autopista de Franc, la gent s'hi ha ficat més a les autopistes, a part que ja sabem que hi ha molts més cotxes, però el cas meu, que de vegades dius, hòstia, ara arribo tard a algun lloc que has d'entregar no sé què, agafaves l'autopista i arribaves. En canvi, ara no, et pots trobar que hi ha una embussada. Mm. Això també ha canviat molt. Llavors, una altra expectativa que també que no en parleu gaire, al moment que van començar a sortir els tom-toms i el bubel, tothom s'ha vist valent d'agafar el cotxe i anar a la carretera. Llavors, clar, tot això també ha anat omplint, perquè tu vols anar dins, jo què sé, a la Sagrada Família, doncs poses i t'hi porten. I en canvi això abans, com que la gent no ho tenia tan fàcil, doncs ja no agafaven el cotxe. I això també veig que ha funcionat.
1: No, m'ha portat un referent del Tom-Tom, que ara m'ha tornat
2: en...
1: Sí, sí, el Google.
2: El mòbil que tenim ara, no?
1: Sí, tant i tant.
2: I vas allò, i esclar, això sempre et senyala pel camí més curt i sempre et fa passar per l'autopista. I clar, llavors tot això va augmentant de vehicles, i les carreteres són les mateixes d'ara que fa 60 anys enrere.
1: Queda clar, Pere.
2: I tot l'altre del voltant s'hi ha anat creixent, el polígon, tot això, s'ha anat fent moltes obres. I una altra cosa també, el manteniment, des del moment que hi va haver-hi el peatge gratuït, no s'ha fet com es feia. Per què? Perquè també van plegar les empreses que estaven al manteniment de les autopistes.
1: Queda clar, Pere. Gràcies per trucar. Que vagi molt bé.
2: Merci.
1: Gràcies. Adeu. I també tenim una altra trucada, que és el Miquel. Miquel, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: És on truca, Miquel?
3: Sí, soc de Girona.
1: De Girona, molt bé. Vostè dirà.
3: Bueno, jo també fa 30 anys que utilitzo aquesta autopista regularment a diari, des de Portbou fins a Barcelona principalment, però ara mateix estic a Múrcia i tinc que tornar cap a Catalunya. I comparo també amb altres països, i evidentment el manteniment és un verdader desastre des de que s'han alliberat els peatges, i això és un factor realment important. Però per altra banda, vull dir, anem incrementant el trànsit i no anem fent cap millora de les infraestructures. Vull dir, aquí evidentment calen més desdoblaments, calen més inversions, i jo he arribat un moment que hi ha dies que no agafo l'autopista perquè em fa por de no arribar al lloc, o fins i tot em fa por de... Jo faig més de 50.000 quilòmetres a l'any i em fa por agafar l'autopista. O sigui, prefereixo agafar la carretera perquè la considero més segura. Jo discrepo ja, per exemple, de Portbou a Barcelona, és més segur anar per carretera que no anar per autopista, que tens un risc de tindre incidents constantment. Llavors, solucions. Jo volia aportar dues solucions. Una, velocitat mínima dels camions de 100 km per hora, màxima de 110. Si els camions no

0: s'haguessin d'adelantar, solucionarien part del problema. Evidentment, per què hi ha tants camions a l'autopista? Perquè no hi ha trens, no hi ha trens de mercaderies. Aquest és el gran problema de la infraestructura espanyola. I després, per altra banda, la necessitat, doncs, això de prohibir en certs trams l'adelantament de camions. I una altra cosa que caldria fer és ser molt més estrictes amb la gent que condueix pel mig de l'autopista. Hi ha quilòmetres i quilòmetres que tens tothom conduint pel mig de l'autopista. Per si de cas es troben un camion a la dreta, que durant unes hores al dia potser els trobes, però si la policia fos més estricta amb això, guanyaríem volum de trànsit a l'autopista i guanyaríem seguretat. Ara, tots aquests sistemes que s'han posat ara també de control de carril, que t'ajuden a que vagis recte, que no cada cop que trepitges les ratlles et rebota el cotxe i d'això, això jo crec que és una cosa que generarà encara més incidents, perquè més aviat porta, jo crec, problemes a la conducció que no avantatges, i ajuda que la gent, precisament, no es canviï de carril. Jo penso que amb aquests dos temes, obligar una velocitat mínima i siguent més estrictes amb el tema de la conducció per la dreta, com a mínim guanyaríem seguretat i seria una solució temporal. Mentre, evidentment, s'ha d'arreglar la carretera, s'ha d'ampliar i s'han de fer altres accions a llarg termini. Acabem de donar a regularitzar un milió i mig de persones a Espanya que, evidentment, començaran a treballar, es compraran un cotxe i voldran conduir part d'ells per l'AP7. Per tant, hem de pensar abans de fer aquestes coses també en que les infraestructures han de poder-ho permetre.
1: Queda clar, Miquel. Gràcies per trucar.
0: A vosaltres.
1: I breument, bon que tenim també més temes, ens truca l'Aleix de Sitges. Aleix, bon dia.
2: Hola, bon dia. Què
1: tal? Vostè dirà, endavant.
2: Doncs mira, jo crec que el que està passant, i és usuari de l'AP7, que som la gran majoria de catalans, ho veiem claríssimament. La intensitat de camions que estem circulant, sobretot si estem fixant-nos en els últims 5-6 anys, ha incrementat d'una manera brutal. I per què? Lògicament, tots som usuaris. Bé, tots, vull dir, la majoria d'això som usuaris d'Amazon, serveis de missatgeria. Aquests productes que tu demanes una coseta i te l'envia a casa, evidentment, primer de tot, venen d'algun lloc. La majoria venen d'Europa, de grans centres de distribució, i baixen cap a Espanya. Tots aquests camions són els que porten les mercaderies, evidentment, a part del món industrial, però aquest fet que nosaltres vivim a les nostres pròpies cars, que és, avui en dia, porten productes a casa terra, tenen un origen, i aquest origen és... evidentment, centres de distribució que baixen cap a Espanya. Camions i camions i camions que baixen constantment. I a l'inrevés, tota la indústria alimentària espanyola, que ha crescut molt de la part mediterrània, des d'Almeria, Múrcia, el que és la Comunitat Valenciana, Catalunya, tot això puja cap a Europa per portar la mercaderia als mercats europeus. I, lògicament, tot això fa que la intensitat de camions que circuli ha incrementat d'una manera realment exponencial. Un altre factor que tenim en compte, el turisme. El turisme ha crescut, està creixent, i molta gent de turisme ve a través de transports privats, com que és el cotxe. Tot això què vol dir? La capacitat de l'AP7 ja ha fet pur i no res més. I això té previsió dels gestors administratius que tenim. Els polítics. Els polítics han de veure que si, lògicament, tot el tema de mercaderies, tot el tema d'increment de tràfic a través de turisme, i no parlem, evidentment, de l'increment de població. No? Si Catalunya passa de 6 a 8 milions, doncs aquestes persones, molts, aniran amb cotxe. Això què vol dir? Que les capacitats d'infraestructures estan absolutament col·lapsades. I les polítics que han de fer ja és començar a planificar i executar amb variacions i, si no, alternatives a una via que avui en dia està absolutament col·lapsada. I això és el més important. No arreglarem res fent peatges, no arreglarem res disminuint la velocitat. Això no s'arregla. L'única manera és incrementant la capacitat de les vies a través d'ampliacions o fer alternatives.
1: Planificar, no planificar, deies la paraula clau.
2: Planificar, aquesta és la clau, sens dubte.
1: Sí, sí. Aleix, gràcies per trucar. Que vagi molt bé. Intervencions breus també dels nostres agonistes, Marta Pascal, Marc Bataller, Jofre Llombart, Ignacio Rigau, i també, ja que avui ens acompanya Míriam Nogueras, portaveu de Junts a Madrid. Què tal, Míriam? Bon dia.
3: Bon dia, molt
1: doncs,
3: bé.
1: Doncs també li preguntaré, perquè vostè va participar molt activament del No Vull Pagar. Va estar, ara llegiu una notícia de fa anys, que va estar retinguda 2 hores per no voler pagar un peatge.
3: Sí.
1: Se'n recorda d'aquesta experiència?
3: Sí, sí, quan érem joves, i tant, i me'n recordo, i jo crec
1: encara
3: que
1: es va, jove,
3: es va
1: eh?
3: Fer... Es va fer una molt bona campanya i jo també contestant al president Illa, el problema no és que els catalans decidíssim que se'ns havia de deixar d'escurar les butxaques perquè és això el que era un peatge, perquè al final el peatge incluïa les despeses de construcció i quan tu estàs pagant durant 30 anys les despeses de construcció les has pagat moltíssimes vegades, cosa que no passava a la resta de l'estat espanyol. Un dels grans problemes aquí és que l'estat espanyol segueix sent l'últim estat d'Europa en transport de mercaderia per ferrocarril. L'últim d'Europa. I tenim un corredor mediterrani que fa 30 anys que se'ns va dir que es faria i no s'ha acabat. I ni governant els socialistes, ni governant els del PP, s'ha acabat el corredor mediterrani. Per tant, un dels grans problemes és que no s'ha fet el corredor mediterrani. És més, part dels diners que Europa donava pel corredor mediterrani s'han invertit en un corredor central que es van inventar els del Partit Popular, un corredor per al que no passa ni la meitat de transports que passen pel corredor mediterrani. L'altra és la fallida de Rodalies. Que no funcionin els trens a Catalunya fa que hi hagi molta més gent que agafi els cotxes. Per tant, òbviament que hi ha molt més cotxes. Els serveis de Catalunya estan tensionats les carreteres, estan tensionats els serveis públics, i al final també la P7 depèn del govern de l'estat espanyol. Jo crec que aquí hi ha un gran problema d'inoperància i d'incapacitat d'aquests gestors. I també la darrera cosa que m'agradaria refrescar-li al president Illa és que no és el mateix un peatge que una vinyeta. Tots els estats d'Europa tenen vinyeta. La vinyeta es paga per ús. Alguns països ho fan servir per turismes, altres ho fan servir pels pesants, però no inclouen aquestes despeses de construcció que sí que incluïen els peatges. Per tant, no cal fer invents, no cal que el president Illa estudiï res, com deia ahir, que s'ho estudiaria, perquè la solució la té davant dels nassos i fa molts anys que la té davant dels nassos.
1: Marc.
4: Jo afegiria un tercer aspecte al que deia la Míriam Nogueres. Quant d'anys fa que, per exemple, a la zona de Girona, que em conec, perquè soc d'allà, es parla del desdoblament de l'N2? Anys i panys. Crec que des que tinc ús de raó es parlava. S'ha avançat, s'ha fet alguns trams, però hi ha el tram de Maçanet a Tordera que no està desdoblat. La variant de Figueres. La zona fins a Junquera. Com és possible que l'N2 no pugui tenir dos carrils per banda, una de les carreteres amb més sinistralitat? Si la carretera estigués en ús, segurament no hi hauria tant de trànsit a la P7. És que aquesta era, per exemple, una de les solucions que fa anys i panys que reclamava el territori. No es va fer. Evidentment, a més, el caos de Rodalies no ajuda, el que deia el transport de mercaderies, ho deia en Josep Lluís Merlos, un 4% només en tren a Espanya i a la resta d'Europa, un 17%. Per tant, són situacions que fan doncs, que la P7, en aquests moments, quan s'han tret els peatges, s'hagi col·lapsat. Està bé que estiguin els peatges, està bé democratitzar serveis públics. No era just, jo era, repeteixo, usuari, tinc els pares a Figueres, i de Barcelona a Figueres, uns 15 euros, aproximadament 12-13. Què feia molt de cops? Sortia a la zona de Girona, que sí que estava desdoblada, a la zona d'aeroport, i agafava el tram de l'N2. Repeteixo, si des d'aquí a Barcelona pogués ser una N2 potent, tant per anar cap a dalt com per anar cap a baix, estic parlant, no hi hauria aquestes situacions. I d'altra banda, és evident, des de, això sí que és cert, que no hi ha un manteniment. I aquest manteniment l'ha de fer l'Estat. Des del mateix moment que l'empresa desapareix del peatge, qui ha de fer aquest manteniment de l'asfalt, cada cop més deteriorat, és l'Estat, i cosa que no fa, i que temo que no farà, i que encara pot anar més.
1: El que passa és que, per exemple, en el cas del transport públic, no? Quin missatge estem donant a la gent? Perquè, clar, la gent va buscar el tren, Rodalies, no sap a quina hora arribarà a la feina, si l'arriba a perdre, perquè hi ha casos de gent que ha perdut la feina per no arribar puntual. Llavors, clar, la gent agafa el cotxe, però clar, agafa el cotxe i es troba aturat a l'AP7. Hi ha gent que ens està escrivint que es porta 30 minuts que no s'ha pogut ni moure ni un metre avui a l'AP7. Llavors, clar, què hem de fer? Quedar-nos a casa? Deixar de treballar? Aquesta és la situació que viu molta gent cada dia, i molt angoixant, a més, amb tots els efectes que té també per la salut mental també de molta gent. Ignacio.
5: Sí, jo recordo just quan van retirar els peatges de la P7, que jo, per qüestions de professió, jo sóc advocat i em moc força per la província de Barcelona per anar als jutjats. I just quan van retirar el peatge, a mi em tocaven molts judicis a Granollers. I era un caos diari, i retards de 45 minuts, una hora. I jo crec que, per un costat, això ha de ser una certa crida a la creativitat i a la innovació polítiques, perquè al final sembla que el debat es decideixi o s'hagi de negociar entre vinyeta, peatges o no peatges. Hi ha altres models que són també interessants, com pot ser els models de micropeatge, que als Estats Units són força habituals, que en canvi, en comptes d'anar pagant en punts o en claus concrets o pagar per un ús generalitzat, simplement es fan petits pagaments, molt petits pagaments, a mesura que es va utilitzant la carretera. Això s'utilitza un sistema de peatge de cobrament que és automatitzat, un estil teletac, i es va pagant. I, per exemple, aquí la càrrega fiscal, com qui diu, és més baixa. També respecte de peatges molt concrets també s'ha de dir tot. El Jofre, per exemple, ha estat aturat als túnels de Vallvidrera, que és un peatge que activament és dissuasori, i és un dels dos peatges activament, i es va dir, quan es van retirar els peatges, es va dir, no, mantenim el dels túnels de Vallvidrera perquè és dissuasori, volem que sigui dissuasori, i s'ha quedat petita perquè la intenció és que es quedi petita, perquè el combat contra el vehicle privat és un combat, en aquest cas, d'esgotament i de pressió, i també és força interessant, perquè el peatge dels Túnels de Vallvidrera és un dels dos, dels únics dos de tota Catalunya, que estan dotats a una concessió d'explotació públiques, en aquest cas a una empresa privada, juntament amb el del túnel del Caí, que són al voltant de 12 euros. És a dir, anar des de Sant Cugat, si surts de Sant Cugat i vols anar fins a els Pirineus, et costa més o menys 20 euros. Que, per què? Perquè és una explotació dissuasora per un costat, lucrativa per un altre, que no deixa de ser també curiós d'estudiar.
1: Marta Pascal.
6: No, dos coses aquí. Jo crec que hi ha un tema també de dimensionar necessitats, i el país necessita que les infraestructures estiguin dimensionades. Això no vol dir que ara ens haguem de posar com bojos a desdoblar. És a dir, hi ha elements que clamen al cel, no? I a més, el primer oient ho ha dit, i ho ha dit també en Merlos. Curiosament, per exemple, la zona de l'Ebre està molt abandonada, curiosament tota la zona de la Selva i de Girona està molt abandonada, perquè, evidentment, bueno, doncs es posa l'accent allà on sembla que hi ha més gent. Per tant, aquí jo crec que també hi ha un tema de planificació. Després hi ha el tema de l'execució, que és una absoluta vergonya, perquè en Merlos també ens deia, no, va sortir el ministre i va dir que hi haurà inversions en les tres grans infraestructures, bueno, doncs molt bé.
1: El que deia la Míriam Nogueres, del corredor del Mediterrani, bueno, quants ja anys està. Fa que sentim... Rajoy ja en parlava, ja del està, gran corredor.
6: És una vergonya, perquè si tu vas anunciant milions i milions i fa segles que les execucions... Bueno, suposo que, Míriam, tens els números, jo ara aquí no, però fan pena, per no dir un altre nom, doncs, esclar, ara passa el que passa, no? I després, crec que devem ser l'únic estat europeu que, senzillament, en aquelles infraestructures que són de pas per altres, encara que, evidentment, hi hagi, no?, doncs, la lliure circulació de persones i mercaderies, etc., doncs no hi hagi aquest peatge, o no sé si es diu la vinyeta, o exactament el nom que té. Llavors, els problemes es solucionen si es volen solucionar. I jo crec que aquí hi ha un element de deixadesa, va ser tot molt senzill i molt xulo sortir i dir no, perquè ara tot serà gratis, etc., però em sap molt greu. El gratis és un missatge, a vegades, una mica trampós, perquè el manteniment de la infraestructura hi ha de ser. El que passa, el que no pot ser, és que sempre paguem els mateixos, que és el que sol passar en aquest país.
1: Jofre.
7: Sí, aquí hi ha diverses coses. Dades que s'han dit. Transport de mercaderies per tren. La mitjana de la Unió Europea és el 77% per carretera, en tren el 17%. Alemanya és el 20% en tren i el 73% per carretera. A Lituània, que tenen el rècord, es transporten més mercaderies per tren, 62, que per carretera, 37. D'acord? Que allà tot és molt pla, més petit i tal. A Espanya, 96% carretera, 4% tren. A Catalunya, al País Valencià, i fins a arribar a Múrcia, tenim una cosa que es diu el corredor del Mediterrani. Però un altre rècord espanyol és que és l'únic país del món, en què la seva segona i tercera ciutat, en aquest cas Barcelona i València, no està unida per alta velocitat. Tots els països que tenen alta velocitat, la seva segona i tercera ciutat està unida per alta velocitat. Hamburg, Múnich, estan unides per alta velocitat. Marsella, Lió, estan unides per alta velocitat. Milà, Nàpols, que si agafes el tren són 10 hores, està unida per alta velocitat, 5 hores. Espanya, per motius polítics, perquè no sabem un ocorre un altre, perquè per motius geològics, geogràfics, no. De transició, de població, no s'ha volgut unir mai per alta velocitat, ni per mercaderies, ni per corredor mediterrani, Barcelona amb València. Per no fos cas que aquest pol competís econòmicament i políticament amb l'altre pol, que és Madrid. És una vergonya. Segona qüestió. La campanya es va dir no vull pagar. Però en realitat el que es volia dir és dues coses. No vull tornar a pagar, perquè el que s'estava pagant era doblement, amb els impostos i amb els peatges. Però clar, el màrqueting després és no vull pagar. O jo tampoc vull pagar. Jo tampoc vull pagar. Perquè els ciutadans d'Andalusia tenen la mateixa autopista, és que agafes la P7 i segueix fins a Huelva, la tenen, allà es diu A92 a partir de Múrcia, i no paguen. I el jo tampoc vull pagar també serveix per Madrid. A Madrid van fer les radiales amb peatge. No hi va passar ningú perquè, com que tenien les radiales sense peatge, totes les M's, M30, M40, M50, les anaven fent, no hi passaven. Saps què van fer? Van rescatar. I saps què va costar aquest rescat? 1.500 milions d'euros. Què ha dit el Merlos que costava mantenir la P7 i resfaltar i posar-la bonica? 47 milions l'any. Quants anys pots mantenir la P7 amb el rescat de les radials de Madrid? És una autèntica vergonya.
1: Per tancar la P7, senyora Nogueres, i després anirem a altres temes també que ens ocupen, per això l'havíem convidat, però ja que estàvem immersos en això, si vol afegir alguna cosa més.
3: No, mira, amb aquesta darrera dada que ha donat el Jofre, Junts per Catalunya ha votat en contra d'aquest rescat, però com que la legislatura anterior els vots de Junts no comptaven, doncs els catalans ho hem hagut de pagar.
1: Avui ens acompanya Míriam Nogueres, portaveu de Junts a Madrid, vicepresidenta de Junts. Després d'una setmana en què hem començat la setmana sentint a Feijó i Tellado amb aquest to...
8: Queremos pasar página. El cambio no se puede hacer sin Cataluña, y mucho menos contra Cataluña.
9: Lo que ha sucedido en Cataluña en el año 2017, pues sucedió en el 17, y por lo tanto, hoy el contexto es otro, ¿no?
1: I l'acabem amb unes altres paraules, un altre to, en aquest cas d'Isabel Díaz Ayuso.
10: Tener una amplia mayoría que te permita liberarte de la amenaza independentista constante.
1: O també de José María Aznar. D'aquí a dos minuts respon Míriam Nogueres.
11: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
12: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
13: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: Soc l'Igor de Carglass. Aquesta pedreta pot ser un gran problema si et pica el parabrisa. Perquè un de cada dos impactes acaba en esquerda. Val més que demani cita a Carglass i en 30 minuts t'arreglem el parabrisa.
16: Carglass canvia. Carglass repara.
17: Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda. Un llibre d'Empúries.
18: El teu cos continua aquí, però el teu cap fa dies que és a la platja. Pensant en aigües cristal·lines, en no saber ni quin dia és... Atrapa-lo, tens destinacions com la Riviera Maya o Punta Cana des de 940 euros per persona amb sortida des de Barcelona. L'estiu comença quan el reserves. I ara fins a un 35% de descompte en viatges. Atrapa-lo.
19: Carinyo, hi ha bitxos a la cuina!
20: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
19: De veritat?
20: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom.
21: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
22: Sona bé.
21: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
22: Sona el nou Micra.
21: I el 0% TAE.
22: Sona que estreno Nissan.
21: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
23: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: A les últimes hores, Aznar i Ayuso. Ayuso i Aznar.
24: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar el muro de Sánchez. ¿Esa mayoría será nacional o no será?
25: Que España no tenga que verse presa de dictaduras minoritarias, tener una amplia mayoría que te permita liberarte de la amenaza independentista constante, que al final se ha convertido en una gran corrupción, es lo sensato.
1: Li ha sorprès, senyora Nogueres?
3: No. No, perquè al final Aznar o Ayuso són la viva imatge d'aquest espanyol que té aquest odi irracional per tot allò que és català. Les mateixes enquestes diuen que els catalans és allò, o el segon que més odien els espanyols. No, no ens estranya. Aznar, Ayuso, el PP, els partits espanyols, al final volen aquesta Catalunya que calla i que paga. I tenen molt clar que si algú ha demostrat que això es pot acabar, som Junts per Catalunya. Junts per Catalunya som aquells que podem frenar a l'extrema dreta, que són els amics d'aquesta gent, i és obvi que quan a tu et dispara tant el Partit Popular d'Aznar i Ayuso com el Partit Socialista de PSOE, és perquè molestes. Quan els dos partits espanyols es posen d'acord en disparar a la Diana, i aquesta Diana és Junts per Catalunya, vol dir que Junts per Catalunya està fent allò que durant molts anys no s'ha fet per Catalunya, i és dir que fins aquí hem arribat, i ho seguirem dient, per molt que bramin des d'allà.
1: Vostè aquestes setmanes, aquestes últimes hores, aquests últims dies, ha sorprès proposant el que s'ha conegut com la via Starmer, no? Això de que Sánchez s'aparti, però sense convocar eleccions, proposant un candidat alternatiu que obtingui els suports que fins ara tenia Sánchez. Això en una setmana, en aquesta setmana que ho hem anat coneixent, com ha evolucionat? Ha evolucionat d'alguna manera? Hi ha hagut converses?
3: Mira, aquest tema és un tema que d'entrada no neix aquesta setmana. És veritat que casualment, quan nosaltres ho anunciem dos dies abans, és el mateix Starmer, i suposo perquè per això se l'ha batejat amb aquest nom, que és el primer ministre britànic, anuncia que fa un pas al costat, però igual que en el cas de l'Starmer o en diferents casos que hi ha hagut a Europa, perquè això ha passat a Irlanda, a Escòcia, a Països Baixos, a França, a Portugal, és a dir, no és un tema nou a la resta de països d'Europa. De fet, on Europa és una normalitat democràtica, que els primers ministres o els presidents d'un país, quan queda tot bloquejat, acaben fent un pas al costat. Per tant, és un tema que, si tu segueixes a Junts per Catalunya, saps que acabaria aquí. Nosaltres fa un any i mig proposem una qüestió de confiança quan estem en plenes negociacions a Suïssa. En aquell moment tothom es posa les mans al cap amb aquella qüestió de confiança, però nosaltres, partint d'un acord en el que ja estava escrit que no confiàvem en el Partit Socialista, després d'un any i mig, on alguns dels acords que s'havien tancat no s'havien complert, proposem una qüestió de confiança per saber si el senyor Sánchez té aquesta majoria que el va investir. Fa dos mesos som nosaltres els primers que en sessió parlamentària li demanem que convoqui eleccions. I davant del no d'aquestes eleccions, nosaltres veiem, i també ho vam veure el dimecres passat vam escoltar molts eslògans, vam escoltar molta propaganda, vam escoltar moltes queixes, moltes preguntes, però ni una sola proposta de cap partit, més enllà de no entrant en la zero autocrítica que va fer el mateix Sánchez. L'única proposta que hi va haver sobre la taula va ser la de Junts per Catalunya. Una proposta que faria que aquest bloqueig amb Catalunya, i després podem parlar de pressupostos i de números, d'aquests recursos que no arriben a Catalunya, d'aquests acords que no es compleixen, proposem posar al capdavant algú que tingui aquesta capacitat per complir els acords, que és evident que no té el senyor Sánchez. També davant tots els partits que donen el seu suport a la investidura de Sánchez es queixen de la crescuda de l'extrema dreta quan alguns són els qui l'alimenten, però no posen cap proposta sobre la taula, perquè al final l'extrema dreta neix quan la gent no està bé, quan hi ha malestar, i aquest malestar és conseqüència que no es solucionen els problemes de la gent, i quan més malestar hi ha, més creix l'extrema dreta. Per tant, això impediria l'entrada a un ministeri dels senyors de l'extrema dreta. I darrer punt, però no menys important, és tots els casos de corrupció que estan envoltant el senyor Sánchez. El senyor Sánchez decideix delegar el seu poder a persones que avui... Una està condemnada a 24 anys de presó per corrupció, d'altres estan assegudes a la banqueta dels acusats per corrupció o per presumpta corrupció, i quan tu delegues el poder a algú, ets el màxim responsable d'aquest poder que delegues. Per tant, si tu no coneixies totes aquestes trames de corrupció, tenim un problema, i si els coneixies, també. Per tant, la solució que proposa Junts és allò que a altres països d'Europa és una normalitat democràtica, que és una solució, perquè tampoc n'hi ha cap més, perquè ningú n'ha posat cap altre sobre la taula, i també és una solució, ara sí, responent al que em pregunta, és que no és de resposta immediata. De fet, quan jo mateixa li proposo al senyor Sánchez que s'aparti i que posi al capdavant el seu partit algú que sí que sigui capaç de complir aquests acords, la primera resposta del senyor Sánchez va ser no, i en la rèplica nosaltres ja li vam dir és que no ha de contestar avui, és que ni tan sols ha de contestar ell. Això és un tema que ha de meditar el seu partit, i no és un tema que es mediti ni en 24 ni en 48 hores. El senyor Stramer, posant l'exemple de l'Starmer, des de que se li va proposar fins que va ser efectiu, van passar més de 2 mesos. Per tant, és un tema que s'ha de meditar i, per tant, la pregunta hauria d'anar dirigida als socialistes si estan meditant això, que el rum-rum que hi ha a Madrid és que sí, que hi ha una part del Partit Socialista que, evidentment, creu que la figura del Sánchez ja no té més recorregut, però en tot cas hauran de respondre a ells.
1: És també la via Artur Mas, que aquí hem viscut directament a casa nostra, no?
3: Clar, nosaltres quan diem que això és la normalitat democràtica, no ho diem per dir, és que, insisteixo, Països Baixos, Escòcia, Irlanda, França, Portugal, ja ha passat i és la normalitat i no s'ha acabat el món i la vida continua. El que no pot ser és que quan tu tens uns acords a sobre la taula no es compleixin, i no pot ser que quan al Congrés dels Diputats aprovem, per exemple, que s'elimini l'impost de successions o que els autònoms que facturen menys de 85.000 euros no paguin IVA o tinguin l'opció de pagar IVA zero, que s'aprovi això i no s'executi perquè el govern espanyol, que no té una majoria, no ho executa, i quan s'apliquen polítiques i si és que s'executen són aquelles que s'aproven per la porta del darrere sense passar pel Congrés dels Diputats, com per exemple la regularització massiva que està ara mateix perpetrant aquest govern espanyol sense una majoria i sense haver-se votat.
1: Quan em deia que hi ha veus del PSOE que fan, hi ha un run-run, em deia, no?, de dins del Partit Socialista, de que sí que contemplen o comencen a estudiar aquestes propostes, perquè vostè n'ha parlat directament?
3: No, nosaltres aquesta proposta, igual que la qüestió de confiança, igual que les eleccions, les hem proposat perquè creiem que és la trajectòria natural a la que ens està portant tota aquesta legislatura, però jo insisteixo, la proposta està sobre la taula. Haig de confessar si és que el mateix dimecres, quan nosaltres vam fer una proposta, potser per incrèdula, però jo pensava que sobretot els partits que bramen cada dia que no d'entrar a l'extrema dreta i que es queixen perquè el govern espanyol no està complint els acords, que farien alguna proposta, i sincerament pensava que hi hauria propostes a sobre la taula, i em va sorprendre que, de nou, Junts per Catalunya, aquells que som la diana de tots, fóssim els únics que realment poséssim a sobre la taula una proposta que, insisteixo, és una proposta que la resta de països d'Europa és normal.
1: El nom, per tant, entenc que no seria el que és important en aquest cas per vosaltres. És a dir, és igual el que tria el PSOE per un nou candidat que sigui el que és la garantia d'aplicar allò acordat.
3: No, el nom és que no ens importa, ni entrarem a parlar de noms. Nosaltres volem algú que compleixi els acords amb Catalunya, punt. I hi ha acords que s'han de complir i no pot esperar més la gent. I abans he posat l'exemple dels autònoms, però també puc posar el tema dels pressupostos. Necessitem un govern que executi els pressupostos, perquè el govern espanyol, i és igual qui governi, PSOE, PP, perquè els números són terribles, governi qui governi, volem un govern que executi els pressupostos. Llavors, quan hi ha gent que ens pregunta per què som independentistes alguns, doncs quan poses a sobre la taula tots els números i abans parlàvem de l'AP7 i d'aquest corredor mediterrani que fa 30 anys que s'anuncia però que no hi és, amb els serveis públics saturats a Catalunya, amb uns pressupostos que no hem cobrat mai i a més els darrers anys molt poc, i dono només dos números, el 2023 a Catalunya vam cobrar el 45% del que ens tocava i a Madrid el 212%, s'inverteix 130 euros per català i 372 euros per madrileny, 396 euros per algú que viu a Castella a Lleó o per algú que viu a Múrcia, 643. Per tant, quan això està passant, doncs sí, som independentistes, molts perquè ens sentim catalans i d'altres perquè estan fins als nassos de pagar i callar.
1: Vostè deia que Junts vol fer això per frenar l'extrema dreta, no? Perquè Vox no acabi entrant també al govern. Quan diu això, es refereix directament a Vox, però en això també Junts, la posició amb Aliança Catalana, per exemple, en el cas de Catalunya, és la mateixa que farà el que sigui perquè no entri en un govern?
3: Miri, nosaltres, una de les coses que hem demostrat, clar, jo puc parlar per Madrid, perquè jo estic al Congrés dels Diputats. Al Congrés dels Diputats som l'únic partit, nosaltres, la gent de Junts per Catalunya, que quan hi ha iniciatives de Vox no sortim a contestar, perquè la gent que ens escolti ens entengui. Ja cada setmana es debaten, doncs, potser uns 20 punts, 20 iniciatives, com que PP, Socialistes i Vox són dels partits que més diputats tenen, doncs són dels que més iniciatives es debaten. Nosaltres no hem sortit mai a la vida a contestar les iniciatives de Vox, sempre hem votat que no. És a dir, considerem que alimentar aquests partits que tenen un discurs, jo crec que mandros en el sentit que no són amb dades rigoroses, que no tenen propostes, no ajuda gens a resoldre els problemes reals de la gent, perquè al final tu pots fer moltes proclames, moltes d'aquestes proclames i molta d'aquesta valentia s'acaba, comença i s'acaben a Twitter, però la realitat és molt més complicada que tot això. I per tant, nosaltres ja el 23 de juliol, quan aquests 7 vots de Junts per Catalunya van determinar si què passava i qui governava, nosaltres en aquell moment ja vam tenir molt clar que els nostres vots no anirien per alimentar un govern on l'extrema dreta i pogués formar part. Per tant, si avui no governen PP i Vox és precisament perquè Junts per Catalunya ho va evitar. I jo crec que aquí tots els partits que es fan dir progressistes haurien de fer una reflexió perquè alimentar aquests discursos i alimentar aquests partits doncs, fa que surtin figures com el Vito Quiles o que la gent es confongui i es faci creure a la gent coses que no són.
1: Però en el cas d'Aliança Catalana, creu que també s'ha d'aplicar el mateix mètode que fan a Madrid?
3: Bueno, és que nosaltres, jo crec que ja s'aplica, que no es contesta ni això, però bueno, en tot cas jo puc parlar per allà on soc la portaveu de Junts per Catalunya, que és el Congrés dels Diputats, i allà li asseguro que no només ho fem, sinó que som els únics que ho fem.
1: Què n'opina vostè, per exemple, de la proposta de Vox de prohibir directament el vot per correu a qui viu a l'estranger?
3: Mira, jo és que de les propostes d'aquesta gent li torno a repetir, ni hem entrat ni entrarem, no entrem al Parlament en el Congrés dels Diputats, ho farem a la Ràdio Pública Catalana. Jo el que sí que li puc dir és que hi ha un cert interès d'una part dels partits, sobretot dels socialistes i d'Esquerra, de posar-nos a nosaltres en un sac on no només no hi som, sinó que hi defugim de ser-hi, com ara també li he explicat. I per tornar a situar Junts per Catalunya al centre, quan analitzem aquests partits que estan intentant posar a Junts per Catalunya al sac de PP i de Vox, analitzem amb dades i el partit que més vegades ha votat amb PP i Vox es diu Partit Socialista, el PSOE, i aleshores nosaltres ens preguntem, home, si aquests partits estan dient que nosaltres som els que estem votant amb aquesta gent, quan aquesta gent, el Partit Socialista, és amb el PP amb qui ha votat el Consejo General del Poder Judicial o és amb Vox amb qui va negociar al seu dia el Reial Decret dels Fons Europeus, per què diuen, posen de nou a Junts per Catalunya a la diana? Doncs llavors, si més els números, veus que el PSC, els 19 diputats que té el Partit Socialista a Madrid, els 19 diputats del senyor Illa i els diputats d'Esquerra Republicana, en 8 anys que porten fent de crosa el govern del PSOE, no han aprovat ni una sola llei pròpia. Nosaltres, amb 2 anys que ha durat aquest acord de Brussel·les, hem aconseguit aprovar lleis pròpies, iniciatives, hem aconseguit abaixar impostos als ciutadans de Catalunya, recuperar competències que no teníem, hem aconseguit una cosa històrica que sempre ens havien dit que era impossible, que era poder comunicar-nos amb la nostra llengua, amb el català, i des de que Junts per Catalunya és determinant a Madrid, han passat coses per Catalunya, i segurament, i ho lligo amb la primera pregunta de l'entrevista, segurament per això ens dispara tant Aznar i Ayuso com el mateix Illa o el senyor Sánchez.
1: O el senyor Gabriel Rufián, que aquesta setmana, per exemple, va fer un tuit dient que les notícies que fem els mitjans catalans sobre la via Starmer és que vol dir que comprem mercaderia variada convergent.
3: Sí. Jo, la pregunta que em faria és quina és la proposta del senyor Gabriel Rufián? Quina és la proposta? Perquè potser parla dels mitjans de comunicació perquè ell no té cap proposta sobre la taula, que no la té i no l'ha posat. Potser critica Junts per Catalunya perquè ell no ha aconseguit aprovar cap llei en 8 anys que porta fent de falca del Partit Socialista Obrer Espanyol. Potser és per això. Jo, quan algú necessita estar posant excuses tot el dia, és perquè segurament no té arguments per defensar la seva postura. Nosaltres hem decidit, des del primer dia que anés aquest partit, situar-nos en un bloc que es diu Bloc Catalunya, i ells han decidit situar-se en un bloc que es diu esquerres espanyoles. Ja està, i des d'allà jo els hi desitjo molta sort, però nosaltres seguirem el Bloc Catalunya, per molt que alguns ens vulguin posar a blocs espanyols, però el nostre bloc és Catalunya, seguirem treballant i batallant per Catalunya, i insisteixo, segurament això, que hi hagi un partit de centre a Catalunya que ha decidit, que posa per davant els interessos dels catalans, per davant de partits i de blocs i d'històries, és el que té els dos blocs espanyols una mica nerviosos.
1: Passa que aquest mes serà també important per veure què passa amb la posició de la Unió Europea, del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sobre la llei d'amnistia. No sé si en aquest sentit ja estan també preparant com ha de ser aquesta resposta, i si a Madrid també té la sensació de que serà una situació, una sentència, una pronúncia que pot marcar un to també diferent en la política espanyola.
3: Veurem, esperarem a la sentència del 16 de juliol, que si és similar a l'informe que va fer l'advocat general, doncs entenem que serà una bona sentència, però esperem a què. El que sí que val la pena recordar és que hagi de ser el Tribunal de Justícia de la Unió Europea que li digui a l'Estat espanyol que compleixi les lleis que s'aproven al Congrés dels Diputats, és molt preocupant. I quan la justícia espanyola s'ha convertit en una justícia que et fa dubtar, és a dir, que tu quan acusen algú no saps si és lawfare, és a dir, que la paraula lawfare ja plana aquí, el que s'ha fet amb els polítics catalans no té nom, però jo crec que aquí s'ha de fer una reflexió. El mal està fet, s'ha de continuar, i veurem el 16 de juliol què passa i on està tothom, també. I respecte al president Puigdemont i els consellers que segueixen a l'exili, espero que siguin ells que puguin explicar el que faran i com faran.
1: Però entenc que s'està contemplant l'opció que torni el president Puigdemont.
3: Pel president Puigdemont, sempre ho dic, parla el president Puigdemont.
1: Marc.
0: Bon dia.
3: Bon dia.
0: Jo li volia preguntar el nou model de finançament, que d'aquí poc hauria d'en condicionar, si es compleixen els pactes, d'arribar al Congrés dels Diputats. I li volia preguntar quina posició adoptarà Junts per Catalunya, és a dir, presentarà una esmena a la totalitat. Ho dic perquè vostès s'han mostrat bastant crítics amb aquest model i em costa entendre, sobretot pel tema dels 4.700 milions, és a dir, em costa entendre que es pugui renunciar a uns 4.700 milions de més, que porta aquest nou model de finançament, que, si em permet l'exemple, agafant l'AP7, servirien per mantenir-la durant 100 anys, o, per exemple, per construir el nou clínic o el nou Hospital Trueta, de Girona. Per tant, la meva pregunta és clara. Què faran en el Congrés dels Diputats sobre el model de finançament?
3: Jo, d'entrada, crec que hem de ser molt clars amb la gent. No hi ha nou model de finançament. No hi ha ni un sol text legislatiu.
0: És un nou pacte.
3: No hi ha...
0: Per tant, és un nou model amb un nou principi d'ordinalitat.
3: Un nou pacte d'Esquerra i socialistes, quan a dia d'avui no s'ha complert ni un dels pactes entre Esquerra i socialistes. Dit això, no hi ha cap document escrit, no hi ha un nou sistema de finançament. Jo també et puc dir què podríem fer amb els 22.000 milions d'euros d'impostos que paguem als catalans, que se'n van a Madrid, al forat negre de Madrid, i no tornen. Quan nosaltres diem que a Madrid estan molt acostumats a que Catalunya pagui i calli, també és això. És a dir, quan els pressupostos generals de l'Estat espanyol, com he dit abans, el 2021, de cada 100 euros que havien d'arribar a Catalunya, se'n van pagar 36. On són la resta? A Madrid se'n van pagar, de cada 100 que en tocaven, 184.
0: Jo no l'estic defensant, no, aquest...
3: Ho planteja com per culpa de Junts...
0: Jo li he preguntat què faran al Congrés.
3: Però jo crec que la gent que ens està escoltant es mereix saber que no hi ha un nou sistema de finançament. Dos, no hi ha cap text legislatiu que reculli aquest acord. És més, si vostè escolta els portaveus d'Esquerra parlant de l'acord aquest, recordi que es va investir el senyor Illa perquè se'ns va vendre que tindríem la clau de la caixa, que Catalunya tindria el mateix sistema que tenen al País Basc. I d'aquí hem passat a... tindrem un sistema de finançament singular. I d'aquí vam passar... Mira, per començar, recaptarem l'IRPF i el gestionarem des d'aquí. I hem acabat dient, farem una cosa, el FLA, que són aquells diners que demana Catalunya a Espanya perquè no té recursos, perquè tots els diners que pagues queden a Madrid i no tornen, us perdonarem algun dels interessos d'aquests diners que us deixem, que a més són vostres. I això suposo que es votarà d'aquí poc al Congrés. Per tant, jo crec que hem de deixar de donar titulars i hem de començar a executar, que és el que està fent Junts per Catalunya. I som conscients que la nostra metodologia allà a Madrid no agrada. I no agrada perquè la mantenim. Perquè mantenim posició. I si arribem a un acord, l'acord es compleix. I no es canvia. i s'ha complert, i l'amnistia avui existeix perquè Junts per Catalunya ha mantingut la posició. Parlem català al Congrés i molts diputats catalans no l'utilitzen perquè Junts per Catalunya va mantenir la posició. Tenim una llei contra la multireincidència perquè Junts per Catalunya va mantenir la posició. Tenim una llei ELA perquè Junts per Catalunya ha mantingut la posició. S'ha doblat l'aportació del MNAC a Catalunya per part del govern espanyol perquè Junts per Catalunya ha mantingut la posició. I, per tant, quan a mi se'm diu que què em pensen fer amb el nou sistema de finançament, doncs jo haig de dir a la gent que ens escolta, no hi ha nou sistema de finançament perquè això explica una cosa i Esquerra n'explica una altra, i fins que jo no vegi un text legislatiu amb la proposta exacta, jo crec que ni jo ni ningú ha de parlar del finançament amb Catalunya, perquè avui no hi ha res. Hi ha titulars, que és el que hem escoltat els darrers 8 anys.
0: Però aquesta proposta ja s'ha ensenyat. Una altra cosa és que s'ha agendat al Congrés.
3: No s'ha ensenyat cap proposta. No s'ha ensenyat. Que a mi m'ensenyin un PowerPoint, això no és una proposta. Quin és el text legislatiu que han acordat Esquerra i PSC?
0: Per tant, encara no sap què votaran, no hi ha... pregunto.
3: Jo sé que votaran, el que a mi m'han de dir és què vol que es votin. Són ells que no saben què han de portar a votació. El dia que a mi em diguin què porten a votació, jo m'estudiaré el text legislatiu i li diré a vostè què votarem.
1: Gràcies.
2: Sí, Míriam, bon dia.
3: Bon dia.
2: Volia fer una reflexió i fer-te dues preguntes. Jo la sensació que tinc, i crec que avui s'ha demostrat una altra vegada, és que el que està fent Junts, ja porta anys fent-ho així, és buscar un camí propi, no? És a dir, quan vosaltres plantegeu la via Starmer, que em sembla una via audaç, al final el que esteu dient és en l'escenari de superbloqueig, no? Doncs sí, es poden fer coses, no? Jo la sensació que tinc, i que se m'entengui, diguem-ne, és que la cultura política espanyola, diguem-ne, està molt, molt faltada, no?, d'aquestes actituds de dir, si aquí hi ha un bloqueig, doncs democràticament he de deixar pas, com per exemple fa Starmer o com s'ha fet en altres llocs. Llavors, jo el problema, diguem-ne, el veig aquí, no?, que segurament Pedro Sánchez, quan li planteges, fa un punt de cara de aquesta gent de què m'estan parlant, no?, perquè objectivament en el que és la cultura política espanyola això jo crec que està molt poc treballat, no?, i per això en el Regne Unit no ha passat amb Starmer, sinó que ha passat amb molts més, ha passat a d'altres llocs, i en canvi aquí això va sonar com estrident, quan objectivament dius, bueno, doncs això es fa en altres llocs, i recordo, per exemple, que normalment en els països europeus quan un ministre d'Economia no aconsegueix aprovar els pressupostos, dimiteix, i moltes vegades fa caure el govern, i aquí portem el que portem, no? Llavors, jo volia fer aquesta reflexió perquè em sembla audaç la proposta i tinc poques esperances, diguem-ne, tinc la sensació que no passarà, però et volia preguntar si la teva sensació és que anem a un escenari electoral més proper o que això serà culo di ferro fins al final, diguem-ne. I la segona pregunta que et volia fer, una mica en la línia de... Tu has dit en dues o tres ocasions durant l'entrevista, bramen, no? És a dir, tinc la sensació que la degradació, diguem-ne, del llenguatge i del debat públic està totalment instal·lat dins del Congrés. Tu ja portes uns anys de recorregut per haver-ne vist moltes i de molts tipus, però si realment creus que hem arribat en un punt ja preocupant, i com tu això com ho vius també des d'un punt de vista més personal, perquè bueno, el Front Madrid, a vegades aquí compartim tertúlia amb el Joan Puigcercós, que hi va ser molts anys, jo vaig ser molt poquets, i en el Senat, que també és una altra història, però el Front Madrid és un front complicat, no?, perquè té una dinàmica pròpia, no? Llavors, saber una mica tu també des d'un punt de vista més personal això com ho estàs visquent.
3: Merci, gràcies, Marta. Comparteixo la reflexió que has fet al principi. És veritat que la cultura política i democràtica aquí és molt diferent a la de la majoria de països de la Unió Europea. Però també és veritat que jo ho visc amb esperança, perquè al final una de les coses que ens n'adonem quan som a Madrid és que ens venen que hi ha només dues alternatives, que és els socialistes i els seus amics d'esquerres o extremes esquerres espanyoles, i els del PP amb els seus amics de l'extrema dreta espanyola. El bloc espanyol de dretes i el bloc espanyol d'esquerres. I jo crec que a Madrid, sobretot aquests darrers 3 anys en els que els vots de Junts, i per tant els vots de molts catalans, han determinat què passava, aquí a Catalunya hem de començar a dir que no només hi ha dues alternatives, no només hi ha els partits que estan al bloc d'esquerres espanyol o al bloc de dretes espanyoles. Hi ha Junts per Catalunya. I Junts per Catalunya és un partit de centre que defensa i defensarà els ciutadans de Catalunya i el nostre país sempre per davant de qualsevol cicle. Crec que som l'únic partit que té 3 corrents ideològiques a dins, des de la liberal a la socialdemòcrata i el corrent d'esquerres. Per tant, el mirall del que és el nostre país, perquè aquesta Catalunya que coneixem és la Catalunya transversal, i sí que hi ha una alternativa, i aquesta alternativa és Junts, i quan més gran és Junts i quanta més força té Junts, i per tant el vot de molts catalans, a Madrid passen coses. Aquesta legislatura s'ha demostrat que mentre el govern espanyol de torn faci polítiques o segueixi el ritme vital d'un país a nivell polític, social o econòmic d'esquenes a Catalunya i sense atendre les necessitats dels catalans i escurant la butxaca dels catalans, Madrid quedarà bloquejat. Que és on som ara? On som ara? Perquè segurament si fos per la resta de partits catalans, i he posat d'exemple abans els 19 diputats del PSC o els d'Esquerra, el senyor Sánchez acabaria la legislatura tan pinxo, sense haver complert amb Catalunya, sense pagar els catalans, i ja està. I a Junts per Catalunya hem demostrat que hi ha una alternativa. Hi ha una alternativa aquí a Catalunya, i també hi ha una alternativa mentre a Madrid es prenguin decisions polítiques que ens afecten, també hi és. Allà. Si hi haurà unes eleccions properament o no, home, nosaltres hem posat aquesta proposta sobre la taula conscients que s'ha de meditar i que no hi haurà una reacció de manera immediata, i ens mantenim aquí. Tant de bo el senyor Sánchez faci un pas al costat i hi hagi algú al capdavant que compleixi els acords amb Catalunya i que Catalunya tingui allò que li correspon. I que, a més, es freni aquesta entrada als ministeris espanyols de partits d'extrema dreta.
4: Jofre.
5: Sí, jo la meva petició o pregunta que li vull fer, igual pot ser una frívola, però és que jo crec que com a català també tinc dret a la frivolitat, la mateixa que un habitant de Sòria que té dret a, per exemple, a anar a treballar i que no el facin fora del seu lloc de treball per fer servir la llengua que habitualment utilitza, perquè això ha passat a Catalunya. I aquest mateix senyor hipotètic de Sòria avui es podrà posar la samarreta del seu país i celebrar la victòria del seu país si s'escau. Doncs jo vull tenir aquesta frivolitat. És a dir, jo vull poder-me posar la samarreta de la selecció nacional del meu país, que no existeix. I sé que és possible que pot existir, perquè el Regne Unit, que és una de les potències mundials, doncs resulta que a les competicions esportives internacionals hi va per separat, i hi pot haver un Anglaterra-Escòcia. No ha passat, perquè Escòcia ha quedat eliminada, però podia haver passat. A risc de ser frívol, però tinc el mateix dret a ser frívol que aquest veí de Sòria, li volia preguntar si en alguna de les pròximes investidures, ja sigui perquè la via Starmer funciona i Pedro Sánchez fa un pas al costat i s'ha de votar un nou president, o a les pròximes eleccions, si s'han plantejat vostès, igual que van plantejar-se per al català al Congrés i ho van aconseguir, doncs que d'una vegada per totes Catalunya pugui tenir seleccions esportives en competicions oficials. Ho posaran damunt de la taula.
3: El tema és que això ja està damunt de la taula. Ja fa molts anys que nosaltres hem... Abans m'agradaria comentar que precisament aquest diumenge passat vam estar a l'estadi del Congost a Manresa veient la selecció catalana de bàsquet, que jugava contra l'anglesa, i estava ple l'estadi. Per tant, som molts catalans que volem...
5: Seguidors i talent esportiu no,
3: sí,
5: no, no
3: tenim,
5: en falta, no.
3: No, no. I tenim tot el dret del món com a nació a tenir la nostra selecció, però que la tenim, però hi ha un estat que es diu Estat espanyol que no ens deixa jugar. Però això està sobre la taula, i també estava sobre la taula de Suïssa. Quan nosaltres ens plantem i el novembre del 2025 trenquem amb el Partit Socialista, és també per coses com aquestes, perquè hi ha coses que són importantíssimes pel nostre país que el Partit Socialista està bloquejant. I dic Partit Socialista perquè és el que avui està governant des de fa 8 anys i és a qui ho hem posat a sobre la taula. Però això ho està bloquejant el Partit Socialista. Per tant, a mi m'agradaria que el senyor Illa també expliqués què està fent el seu govern per Catalunya. Perquè, de moment, el president Illa, més que president, està fent de delegat del govern a Catalunya, perquè està dient sí a todo, i tots aquells temes importants i transcendents pel nostre país que estan a sobre la taula, o estaven a sobre la taula de negociació de Suïssa, els han defensat sols la gent de Junts per Catalunya, sent conscients que hi ha molta gent a Catalunya que en aquest cas comparteix amb tu i amb mi aquesta voluntat de poder tenir la nostra pròpia selecció, que jugui com juguen, com has dit, Escòcia o altres països, altres nacions.
4: Ignacio.
6: Sí, senyora Nogueres, hi ha una cosa que té Junts, que és relativament anòmala a la democràcia espanyola, tristament anòmala a la democràcia espanyola, i és que sap jugar a diferents bandes, cosa que està bé, negocia, cosa que està molt bé, negocia en termes objectius, no ens dit l'objecte més enllà del subjecte, cosa que està molt bé, i jo crec que, des que tinc memòria política, com qui diu, no hi ha hagut 7 diputats més productius o més, amb millor rendiment que els de Junts, perquè s'han tingut molts pactes amb una, diguem, una participació en escons molt petita. Per això la meva pregunta és, i li demano, si és possible, amb tota la sinceritat possible, no? Que és, com vol que vagin les següents eleccions? Ja siguin anticipades o en termini? Com li quedaria que anessin les següents eleccions? Perquè, i ja no tant per Junts, que entenc que el millor possible, sinó pel que fa al Partit Socialista, Partit Popular, Vox, etc, perquè part de la productivitat pactista de Junts ve donada per un Partit Socialista dèbil. Dèbil i obert, diria, massa obert a pactar amb qualsevol persona que li doni la raó una mica. Per tant, com li agradaria que anés, que es conformés al següent Congrés dels Diputats?
3: A mi, d'entrada, m'agradaria que passés amb els partits catalans aquest front, que alguns demanen fronts espanyols. Jo crec que és imprescindible que hi hagi un front català, i segurament 7 diputats hem aconseguit moltes coses. És cert, insisteixo, som l'únic partit dels que ha investit a Sánchez que ha aconseguit aprovar lleis pròpies, i és evident que hem aconseguit allò que sempre ens havien dit que era impossible, o moltes de les coses que ens havien dit que era impossible. Però jo crec que hem demostrat que Catalunya té molta força, si vol. Els catalans tenen molta força, i els catalans podem aconseguir allò que estem determinats a aconseguir, i si som 7 hem aconseguit amb el que hem aconseguit. Si en fóssim més, sembla que no m'equivoco si dic que hi ha 42 escons catalans al Congrés dels Diputats, per són 42 cadires al Congrés dels Diputats que podrien i que haurien de treballar per Catalunya, i en aquest cas, o durant molts anys, no ha estat així. I nosaltres el que fem és utilitzar totes les eines que tenim al nostre abast. Alguns han decidit que només utilitzen xarxes socials, que està molt bé perquè nosaltres també les utilitzem, però nosaltres utilitzem totes les eines que tenim al nostre abast per aconseguir el millor per Catalunya. I ja que estic aquí, també aprofito dient totes aquestes eines que utilitzem. Nosaltres denunciem a la Comissió Europea aquesta regularització massiva que està perpetrant el govern espanyol, i no perquè faci una regularització massiva, malgrat no hi ha ni un sol estat de la Unió Europea, ni un, que estigui fent el que està fent el govern espanyol, és tot el contrari, però al final un estat té les competències que té, i l'estat espanyol té les competències per fer això que està fent, encara que no s'hagi portat a votació. I ho fem per primer, perquè aquesta regularització xoca amb normativa de la Unió Europea, i les mateixes institucions europees ja han alertat que és així, i segurament hi haurà estats que s'hi rebel·laran i que no es callaran, perquè al final donar residència espanyola obre la porta a l'espai Schengen, i per tant la primera norma amb la que xoca és aquest principi de cooperació lleial que hi ha entre els estats, i Espanya no ha avisat a la Unió Europea que faria això i no s'ha coordinat amb els diferents estats per fer-ho, però sobretot també per la llengua, perquè no pot ser que en una operació com aquesta, on Catalunya és el principal afectat d'aquesta mesura, no pot ser que Catalunya no tingui ni veu ni vot, i no pot ser que es ningunegi el català d'aquesta manera i que desapareixi de tot el pla, aquest el pla Sánchez que ens ha arribat a tots, inclús del pla president Illa, que també va desaparèixer. Per tant, contestant a la teva pregunta, què fem des de Junts i què esperem? Esperem no quedar-nos sols amb totes aquestes eines i recursos que tenim a la nostra disposició. Hem estat 8 anys la política, vivint de titulars. És a dir, nosaltres no estem a Madrid per escalfar la cadira, nosaltres estem a Madrid per tornar a Catalunya amb la feina acabada, i volem tornar a Catalunya amb la feina acabada. I tant de bo arribi un dia que no hàgim d'anar a Madrid per acabar la feina i puguem estar aquí a Catalunya, disposar dels recursos que tenim, perquè Catalunya és un país riquíssim, amb un talent brutal, i el model que estan imposant aquesta gent no és el nostre, almenys el nostre, el de Junts per Catalunya. I tant de bo aquesta força que tenim els catalans es pugui traslladar en accions polítiques i en seguir utilitzant aquestes eines en benefici de Catalunya i els catalans.
1: És la vicepresidenta i portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras, que ens ha acompanyat amb totes unes llargues explicacions per entendre també el moment polític que viu Junts i el país a Madrid. Gràcies per acompanyar-nos.
3: Gràcies a vosaltres.
1: I bones vacances, si no ens veiem. Ara tornem.
3: Igualment.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
9: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
10: I tant.
7: i té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
8: A més, té un 98% de carn.
7: És natural que es noti, oi?
8: Doncs sí, natural.
10: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
11: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
12: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
13: No tenir temps.

0: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
1: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Del 4 al 6 de juliol, Catalunya acull la sortida del Tour de França. El Servei Català de Trànsit desplega un dispositiu especial. El dia 4, a Barcelona, el 5, entre Tarragona i Barcelona, amb restriccions i desviaments del litoral, i el 6, de Granollers als Pirineus, amb afectacions importants al Ripollès i la Cerdanya. Si t'has de desplaçar, prepara el trajecte amb antelació i consulta les restriccions i els itineraris a gem.cat/tour2026. Planifica't i gaudeix del Tour.
4: Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la consultora i professora de Ciència Política, la Pompeu Fabra, Marta Pascal, els periodistes Marc Bataller i Jofre Llombart i l'advocat Ignacio Rigau.
5: Són les 9:57, l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Tancarem aquesta àgora després d'escoltar Míriam Nogueres, de sentir també el que ha dit el Partit Popular aquestes últimes hores. Veiem una situació complicada. Tampoc veiem una voluntat clara de Pedro Sánchez de canviar el seu pla, que és presentar pressupostos a la tardor. Si fracassen els pressupostos, convocar eleccions. Ja ha dit, per activa i per passiva, que no vol que coincideixin amb les eleccions autonòmiques, autonòmiques a algunes comunitats d'Espanya i municipals, en el cas de Catalunya. Per tant, estem parlant de que això aniria cap al febrer-març. Entenem aquestes eleccions, però aquest és el pla de Sánchez.
6: És que, mira que fa anys que em dedico a observar la política i tal, i mai havia arribat a aquesta conclusió, i és que Pedro Sánchez és el pitjor millor candidat del PSOE. És el candidat que pot fer perdre les eleccions i és l'únic que pot fer-li guanyar les eleccions.
5: És que
7: no tenen cap més, tampoc.
6: Amb aquest dilema, jo tampoc sabria què fer. És a dir...
5: Sí, que tenim bastanta retenció a la peça. A veure, Clàudia Serra, què està passant?
8: Actualitzem la situació. Matí molt complicat a l'AP7. L'accident més greu és aquest que afecta a l'AP7 a la Pobla de Montornès, en sentit sud. Recordem que la via està tallada per aquest xoc que hi ha hagut entre un turisme i un camió implicat. Ara les grues ja estan treballant a la zona. S'ha pogut retirar el turisme i ara s'està treballant per retirar el camió i poder obrir almenys un parell de carrils de la via si les condicions de seguretat ho permeten. Però és que, a més, tenim un altre accident que afecta la P7, en aquest cas entre el Papiol i Martorell, en sentit Tarragona. Hi ha un carril tallat i uns 6 quilòmetres de retenció, i encara un tercer accident, en aquest cas a l'alçada de Maçanet de la Selva, sentit Girona. Aquí només hi ha un carril obert, retencions des de Fogars de la Selva.
5: Doncs gràcies, Clàudia.
8: Que vagi bé.
5: Perdona, Jofre, però feia estona que els oients ens anaven reclamant també que actualitzéssim l'estat del trànsit.
6: El que volia dir, ja he dit. Vull dir que ja està.
9: Agafant el fil d'en Jofre, hi ha una cosa aquí interessant des d'un punt de vista de l'anàlisi polític. Això, diguem, la política té molt d'obra de teatre, no? Llavors, jo crec que els nostres oients també han d'entendre tot el que va passant ara com uns petits fascicles preelectorals o de precampanya on tots els partits van armant, diguem-ne, els seus discursos. Quin serà el de Sánchez? O jo, o el desastre de l'extrema dreta, per tant, ben llop, que això, diguem-ne, hi ha en algunes altres campanyes electorals del Partit Socialista, si ells van... No, si tu no vas, ells vuelven, sí. No? Alguna cosa així. Per tant, diguem-ne que està tot inventat. Clarament, en el cas de Junts, no? La Míriam fixava, no? El bloc Catalunya, és a dir, nosaltres no volem estar entre el bloc de la dreta i de l'esquerra, si som una cosa diferent, no? Els partits d'esquerres, Esquerra Republicana, Sumar, etc., marcaran, evidentment, també la seva posició d'estirar el posició on pugui, i el PP, lo de Vox, doncs ja es veu, i el PP intentarà bascular, no?, entre aquestes dues ànimes que té, on clarament mana, no?, Aznar i Ayuso, i el senyor Feijó pues, va fent, no? I això és el que anirem veient. Veurem aquests fascicles que crec que, bueno, almenys en el meu criteri, els hem d'entendre com hi ha una precampanya perfectament treballada que et portin al relat final de la campanya electoral. Em sembla que la cosa va per aquí, ho dic perquè la gent no es frustri, diguem-ne, no? I què passarà? No, és que el que passa és el que ha de passar perquè tothom

0: ocupant els seus espais. No?
1: Marc.
2: Sí, la presentació del pressupost serà el primer gran acte de campanya, o de precampanya, millor dit, de Sánchez.
1: El programa electoral.
2: El programa electoral, que prometrà tot, i després es quedarà en res, segurament. I agafant el tema de l'estratègia de precampanya, si em permets, un apunt des d'un punt de vista de Catalunya i del que ha dit la Míriam Nogueras, m'ha sorprès bastant, o no, la taviesa de la qual ha parlat sobre Aliança Catalana.
0: Taviesa? Mm-hmm. Home, quan ha parlat de Vox, ha dit d'aquesta gent,
2: Vox,
0: diguem-ne...
2: Sí, però quan en Ricard Ostrell li ha preguntat directament i Aliança Catalana ha esquivat el tema directament.
0: Hi ha hagut un moment que ha dit jo, amb els partits mandrosos de fer propostes, no hi tinc cap interès.
2: Parlant de Vox.
0: Ha dit, vaja, jo no ho he interpretat.
2: Ho ha matitzat directament, perquè li has preguntat, Ricard, i Aliança Catalana.
1: Ha dit que ella, el que l'ocupa és la política de Madrid.
2: Correcte, quan és vicepresidenta de Junts, també.
0: Però ha estat molt clara i diàfana en què aquests partits...
2: Jo no ho he vist gaire clar.
0: No, jo entenc...
2: Amb Aliança, estic parlant amb Aliança.
0: Bueno, jo crec que ara aquí a Junts li passarà una cosa, que és que, evidentment, aquí tothom juga la partida i es voldrà alimentar el fantasma de... Ui, a la gent de Junts tant els hi fa Aliança i si cal hi pactaran per mantenir el poder, etc. Jo, sincerament, si analitzeu una mica totes les intervencions dels seus portaveus, jo crec que Junts no està en el coqueteig amb Aliança Catalana.
2: No hi estic d'acord.
0: Diguin ells,
2: No hi estic d'acord.
0: Jo no he fet aquesta interpretació,
2: Quan han sortit algunes enquestes, últimament, de diversos mitjans de comunicació, diversa gent de Junts o afins a Junts deien que l'independentisme sumava en aquestes enquestes i, per tant, que podien tornar a pactar i incluir Aliança Catalana.
0: El coqueteig no és
3: amb Aliança, el coqueteig és amb els votants.
2: Home, és amb el mateix?
3: No.
0: Home, no.
2: O sigui, no, una cosa. No. Sí, jo te puc entendre que vols dir el coqueteig és agafar-li els votants Aliança.
3: No, és que ara passa la inversa.
4: Jo crec que agafar-li els temes.
2: I els votants, evidentment.
3: I jo el que vull dir és... Compte amb els que ara s'estan menjant un bol de crispetes esperant una hòstia de Junts en favor d'Aliança. Compte.
2: No.
3: Compte que aquest bol de crispetes se li pot indigestar a més d'un.
2: Evidentment, jo anava per aquí...
4: És que Aliança li fos bé. Per què? Perquè no són un partit preparat per la política institucional.
2: Com s'està demostrant. Jo no anava en aquest sentit, Jofre. En el sentit que hi hagi una davallada de Junts i una alça d'Aliança Catalana, perquè per mi seria una molt mala notícia per la política social d'aquest país. En tot cas, la meva pregunta, o el que deia, que no he acabat de contestar, és què faran amb Aliança Catalana si aplicaran, no vull dir cordó sanitari, perquè no m'agrada aquesta paraula, o aplicaran la mateixa duresa que estan fent amb Vox en el Congrés espanyol, com ha dit la Míriam Nogueras.
3: Sobre la política espanyola, a risc de fer una frase Enric Julianana, compta amb el que pot passar avui a Andalusia aquesta tarda. I l'Enric Juliana diria Aires de Sant Telmo, que és el palau on viu el president de la Junta d'Andalusia. Perquè si resulta que hi hagués repetició electorals per a Andalusia perquè el Juanma Moreno Bonilla s'entesta a no pactar amb Vox a qualsevol preu, això podria tenir un cert impacte en la política espanyola. En quin sentit? En què podria tensionar més les relacions entre PP i Vox, però a la vegada... que PP se sentís una miqueta més lliure d'aquest discurs de només pactes amb el PP, només pactes amb Vox. Per tant, el gir que pot donar Andalusia pot ser molt interessant. Compte, a no ser que tot sigui un teatrillo i que facin veure que estan una mica distanciats per després acabar pactant.
4: Que té tota la pinta que és això.
2: Que passarà això, segurament.
4: Val. S'estan deixant estimar.
3: Però si hi hagués repetició electoral, compte.
1: Són les 10:05.

0: Arrenquem l'Àgora avui amb Marc Bataller, amb Jofre Llombart, amb Marta Pascal i Ignacio Rigau. Però abans, Marisa Gil, Pol Forada, bon dia.
1: Bon dia.
0: Repassem la resta de continguts del matí de Catalunya Ràdio.
2: Tot seguit us explicarem una tendència a l'alça, i és la contractació de detectius privats per resoldre conflictes en pisos de lloguer. Majoritàriament són els propietaris, sobretot de pisos de renda antiga, que volen demostrar que l'inquilí realment no hi viu, a l'habitatge. Però també hi ha llogaters amenaçats d'expulsió perquè el propietari diu que necessita el pis i que contracten els detectius per demostrar que en realitat l'arrendador menteix. En parlarem amb la Mercè Ferran, que és presidenta del Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya.
3: Després ens acomiadarem de la taverna i dels seus taverners Pau Arenós, Marc Casanovas, Maria Nicolau i Carles Xuriguera. Com durant tota la temporada, ens faran un seguit de recomanacions sempre sorprenents, com ara restaurants sense carta de menjar ni de vins, o amagats dins d'una xarcuteria, o mexicans en que no fan tacos.
2: A partir de les 11, conversa amb el músic més important del país, el Jordi Savall. És l'únic català que ha rebut el premi Ernst von Siemens, que és considerat el Nobel de la música. A punt de fer 85 anys, Savall continua dirigint festivals musicals i divulgant la música barroca arreu del món.
3: I a les 12, l'última renaixença de la temporada. Avui tot quedarà a casa perquè els entrevistats seran obeses, amb Arnau Tordera al capdavant, i l'objecte al qual dediquen el programa és la gralla.
0: Abans arriba el moment de saber què han dit els altres. Gerard Jovany, Joel Díaz, hola!
4: Hola, hola, hola, hola!
0: I què, i què, i què?
4: Res, que ja som a prop de les vacances, eh? No sé si heu mirat el calendari, però falta molt poc. El compromís amb el programa per part nostra hi és, la professionalitat hi és, però hi ha alguna cosa també que fa que es noti que al final és a prop. I quan dic alguna cosa vull dir el mateix presentador d'aquest programa, que és que no deixa treballar.
5: El número premiat va ser...
6: el 91.264, Ricard.
0: Ricard, també premiat?
6: No.
0: El que m'ha tocat.
6: La loteria, sí, amb mi. Sí. 91.264, Ricard.
0: Número premiat quin és? A veure... 91.264.
6: 91.264. Sèrie, alerta, 24.024.
0: No cal que cridis, home, la gent.
6: No, ja perquè el zero fa intenció.
7: No podem fer un programa de futur d'aquesta manera.
0: No.
8: Però què li estaves fent?
0: Res. Si és ell que no sap seure la cadira.
4: Ei, el tocava. El pobre Canalies ha començat malament el dia ja, quan els matiners ha estat a punt d'explicar pels seus oients el partit del Mundial que estava veient en aquells minuts, en aquells moments, a la tele, sense saber que era una repetició. Sort que en Mayol, al contrari que el Ricard, ha anat a ajudar en Canalies.
6: Quina meravella, el Jordi Savall. Que bé que vingui al matí de Catalunya Ràdio. Per cert, seguint el partit del Mundial, Bèlgica sent...
9: No, és, ah, no? És repetit.
6: És repetit.
9: Bèlgica-Senegal.
6: I per què ho fan ara aquí?
9: Bueno, perquè és el canal de Zone, que té un tret del Mundial.
4: M'estranya perquè en Canalies és molt futbolero i sempre està al cas de tota l'actualitat. Però és que ni tan sols els oients estan al cas aquestes alçades de la temporada. Tots coneixeu el concepte xiripipi, la secció del Manu Guix, que si l'oient quan agafa el telèfon diu xiripipi tal i qual. Doncs és que ni això fem bé ja.
6: Això vol dir festa, 18 anys.
0: Home,
6: avui.
0: Per això. Meritxell!
10: Sí?
0: Què? Què?
10: Què? Bon dia, xiripapi.
0: Xiripapi, molt bé! Xiripapi,
11: dale mogollón.
0: Xiripapi, està bé.
4: Però escolta'm, que passa tot arreu això. Aquest matí a la COPE li han preguntat al senyor andalús que fa els esports que què tal el proper rival d'Espanya al Mundial, que és Àustria, i alerta el festival de coneixements que té l'home.
12: A les 7 de la tarde, creo que son las 6.
13: Qué nervios.
14: A las 9.
15: Pero hay buenos futbolistas austriacos.
12: No, vamos a ver, Austria lo que da bien son compositores de vals. Eso es lo que lo borda, ahí lo borda.
0: ¿Sí?
12: Y también salen esquiadores.
16: Y algún dictador que otro.
12: Muy bueno. Y luego el abuelo de Heidi, que no tengo claro si era suizo o austriaco, pero andaba por ahí, en la frontera. Lo demás de Austria yo sé poco, ¿para qué te voy a mentir?
0: Hi ha un que té la mateixa veu que Mònica Terribas. Mira, torna'l a posar, ja veuràs.
12: A les 7 de la tarde, creo que son las 6.
13: A
14: les
13: 9.
14: A les 9.
15: Pero hay buenos futbolistas austriacos.
0: Ah, sí.
12: No, vamos a ver, Austria lo que da bien son compositores de vals. Eso es lo que lo borda, ahí lo borda. I
0: fixat?
12: També salen
0: no
12: havia
0: fixat, veus?
8: No crec que estigui la copa, la Mònica Terribas.
0: No ho sé, sembla que ha plegat de la feina que feia, no? No sé què està fent, no... Igual sí, no ho sabem.
8: Jo no en tinc ni idea, Ricard.
0: No ho sé, no ho sé. Coses més estranyes han passat a la vida. I a les xarxes què han dit, Joel?
8: Les xarxes desmenteixen...
0: Què fas tants gestos?
8: Res, que el guió que tinc no està actualitzat. Les xarxes desmenteixen tòpics, Ricard. Per exemple, el que diu que els influencers són gent frívola i gandula que viu del cuento. No és veritat, Ricard. S'han filtrat unes imatges duríssimes de la participació de Lola Lolita al programa del Jesús Calleja, en què la milionària influencer espanyola s'enfronta ni més ni menys que la idea de morir-se, Ricard, fent una via ferrata. Aviso que és molt dur,
1: Lola, tranquil·la, respira. Ja estàs, ja estàs.
13: Ja estàs, Lola.
1: Estoy muy mal porque me voy a morir, tío.
13: Pero bueno, ¿cómo te vas a morir?
14: Lo tienes hecho.
1: Venga, Lola, dale. Que no te va a pasar nada.
16: Yo pero que me muero. Ay, Dios mío, que me muero.
13: Pero ¿cómo te vas a agarrarte aquí? ¿Cómo te vas a morir? Que tienes tres agarres.
16: Dios santo, me quiero ir.
8: Perquè després diguin, Ricard, que els influencers no es guanyen el sou.
0: I tant.
8: Els que està claríssim que sí que se'ls guanyen són els mestres. Ha sortit la tercera i última entrega dels mails reals a pares, de pares a professors que està recopilant el podcast Teràpia de Parejas, i en porto dos. El primer va dirigit al professor d'Educació Física i l'he titulat Protegim la petita LeBron James.
17: Entrenador, confiamos en el proceso, pero también lo cuestionamos. Mi hija lleva visualizando jugar a baloncesto profesional desde los 6 años. Reducir sus minutos de juego podría interrumpir esa manifestación. Creemos en la alineación positiva de oportunidades. Deberíamos organizar una reunión.
8: Jo trucaria a la de Gaia en aquell precís moment. El següent l'he titulat La pizza portava amfetamines.
17: Buenas tardes. Entiendo que mi hijo se quedó dormido en clase. Me gustaría aportar contexto. Tuvo entrenamiento de fútbol, comió pizza por la noche y se quedó despierto hasta la 1:15 de la madrugada pensando. El agotamiento no es un defecto, es crecimiento. Gracias por comprender su proceso.
8: Anem pel pedregar, I ara anem a Televisió Espanyola i la història d'un heroi anònim, un senyor de Múrcia que es va trobar un Sorolla valorat en 200.000 euros, llançat al carrer i se'l va quedar pel Marc, perquè li quedava el Marc, i l'ha tornat al propietari i ara exigeix la recompensa.
18: Los chicos venían con un cuadro en la mano y justo al volver la calle lo dejaron caer al lado de un macetero y yo pues lo cogí porque me gustó mucho el marco, no me fijé en la pintura. Me gustó el marco y digo, pues me lo llevo. Y ya lunes por la mañana digo, voy a ver lo que pone en el cuadro. Y ya cuando vi que ponía Sorolla, digo, esto parece que es bueno. Y efectivamente, ya me dijeron que sí que era un cuadro muy bueno, pero claro, cuando ya me entero que están buscándolo, la policía, que ha robado, le dijeron, no, he robado nada, el cuadro estaba tirado en la calle.
19: Y el propietario, aparte de las gracias, le ha dicho si también se lo va a agradecer, se lo va a agradecer de alguna manera o...
18: El propietario ponía unos papeles que puso que si a quien le trajera el cuadro le daba una recompensa.
19: Ya.
18: Entonces anoche cuando yo me dijo el hombre, vale, no se preocupe que le mandaremos un regalito. Ah, ja no sabem el que
8: és. El pobre home li enviaran uns bombons. I acabem amb un tall que s'ha viralitzat perquè si l'escoltes bé, Ricard, el Lamine Yamal, en una entrevista compartida amb Nico Williams, parlant de laterals difícils, jo crec que diu clarament que el seu company Jules Koundé és un patata.
20: Koundé.
13: Ah, Koundé.
20: Toca mucho. Está haciéndote así, braceando. Buah, qué pesado.
13: Cuando el lateral es bueno, sí. Yo tengo entre pesados y buenos.
20: Koundé, toca mucho.
13: Los pesados te tocan, te cogen, te van contigo. Vas a beber agua, van contigo. Y los buenos te dejan en paz, suben, bajan.
0: Doncs sí.
8: Que sí?
0: Queda bastant clar.
8: Es confirma.
0: Sí. Marta Pascal, Marc Bataller, Jofre Llombart, Ignacio Rirau, gràcies per acompanyar-nos. Que vagi molt bé.
21: Gràcies. Bé.
0: Farem una pausa i parlarem de detectius que contracten propietaris de cases per trobar incidències en els seus llogaters. Ara ho expliquem.
22: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
23: Avui l'Enigmàrius feia el tocar abans de desaparèixer un sistema operatiu de Microsoft. I la resposta era 2, D-O-S. Tocar el 2 vol dir marxar, i l'MS-D-O-S era un antic sistema operatiu de Microsoft, no digueu Microsoft, que... ja en podem dir Microsoft, que funcionava a tots els PC. 1.150 dels 1.214 participants l'han encertada. Sense punts, però amb premi. Guanya el lot de la lletera de Campllong Montse Buc i Pujol, de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. I avui també ens heu dit Mac... Esc o Déu.
22: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'estan en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
3: Avançar-se a la tornada al col·legi té premi al Corte Inglés. Amb la línia avançament de tornada al col·legi, comença el curs amb zero mal de caps. Finançant les compres escolars sense interessos TAE 0%. Quota mínima 30 euros fins al 30 de setembre. Únicament per clients amb targeta al Corte Inglés. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions del Corte Inglés Ponès a la botiga web i app.
14: Atenció, ens comenten per orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges, els millors preus amb vaques flex, venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. República Dominicana, Tailàndia, Riviera Maya i més destinacions des de 990 euros. I el millor, si puja el combustible, el teu preu queda protegit. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
21: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
24: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
21: Per què?
25: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a rac.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
26: Sort del RAC.
25: RAC. I som per ajudar.
27: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-ho.
28: S'ha lliurat in extremis de dues setmanes aturades d'autobusos.
29: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
30: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
29: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit.
31: La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
32: Bona tarda.
33: Catalunya migdia.
29: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
33: Amb Òscar Fernández.
34: Cada dia a les dues.
29: I a partir de les tres,
34: l'espai de reflexió a la tertúlia.
33: Catalunya migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
29: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
34: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: 10 i 17, la problemàtica de l'habitatge té múltiples vessants i avui ens volem fixar en la que afecta els detectius privats. En els últims anys hem vist com es multiplicaven les peticions de propietaris d'habitatges per investigar llogaters. De seguida parlarem amb Mercè Ferran, que és presidenta del Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya, però abans, Maria Fernández Noguera, bon dia.
35: Bon dia.
0: Hem parlat amb alguns d'aquests inquilins espiats per a detectius.
35: Un d'ells és en Gabriel, el fill d'un home que era titular d'un contracte de renda antiga, un contracte vitalici, i que va morir. En Gabriel, com que havia viscut al pis els últims anys, tenia dret a mantenir aquell contracte durant 2 anys. Un contracte que era de 700 euros al mes per un pis de 200 metres a l'Eixample. Ara mateix n'estan cobrant 2.600, és a dir, que la diferència de preu era prou evident. Però la propietat volia fer-lo fora abans d'aquests 2 anys i va contractar els detectius per intentar demostrar que en Gabriel en realitat no havia viscut en aquell pis els últims anys i, per tant, no tenia dret a quedar-s'hi.
36: Van anar a casa dels meus familiars per tal d'extreure informació mitjançant càmeres ocultes, fent-se passar per falsos repartidors de correu comercial. Van gravar conversacions també dels veïns, parlant de mi. Van obrir correspondència meva, personal, certificada.
35: La justícia, però, en aquest cas, no va donar credibilitat a l'informe dels detectius i en Gabriel es va poder estar 2 anys més al pis. Per cert, que el seu pare, abans de morir, ja havia rebut una altra visita de detectius.
36: Feia ja uns anys que havien accedit al domicili del meu pare mitjançant una excusa d'algun producte comercial de venda. El meu pare tenia una malaltia degenerativa i, bueno, van jugar amb aquesta confusió per extreure la informació de qui vivia en el pis.
0: Aquest és un dels casos. L'altre també hem pogut recollir un altre cas, en aquest cas a l'Eixample de Barcelona, Maria.
35: Sí, també a l'Eixample, com el primer. És el d'un matrimoni que està al voltant dels 80 anys i que són els únics amb un contracte de renda antiga de tot el bloc. Paguen uns 900 euros al mes, quan pisos com el seu, al mateix bloc, a la mateixa finca, s'han venut per prop d'1 milió d'euros. El propietari del pis, que en aquest cas és un fons inversor, els va denunciar per fer-los fora, al·legant que la casa que tenen al Pirineu era en realitat la seva residència habitual. I per demostrar-ho, els detectius van fer fotografies del seu pàrquing de Barcelona 8 i també els van seguir fins al Pirineu. La justícia, però, no els va donar la... No, perdó, en aquest cas sí que els va donar la raó i es van poder quedar vivint en aquest pis de l'Eixample. Aquest matrimoni, per cert, ens va convidar amablement a casa seva, ens va explicar tot el seu cas, però ha demanat restar en l'anonimat.
0: La Mercè Ferran és presidenta, dèiem, del Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya. Mercè, què tal? Bon dia.
37: Molt bon dia.
0: I gràcies per acompanyar-nos.
37: Molt bé, agraïda que ens doneu veu, també.
0: Enmig d'aquesta crisi habitacional que sempre expliquem, no?, del que està passant amb l'habitatge en què estem immersos a Catalunya, han augmentat molt, realment, les demandes de serveis de detectius privats per investigar temes relacionats amb l'habitatge?
37: A veure, els temes que afecten a la Lau realment és un dels camps que els detectius privats sempre hem intervingut. El que sí és cert és que la crisi actual que hi ha de vivenda ha propiciat doncs, que, sí, que hi hagi un augment que realment està clar que és així. No? De totes formes, voldria matisar que no solament contracten, en aquest cas serien els propietaris de vivendes per diferents motius, sinó que també a vegades llogaters que doncs reben un burofax que se'ls indica doncs, que el propietari té un fill que necessita la vivenda perquè s'ha quedat sense feina, bueno, motius diferents, i també contracten, perquè a vegades aquest argument no és cert. Potser aquesta persona el que vol la propietat és pues, convertir el pis en un pis turístic i poden haver-hi altres motius. Després, comunitats de propietaris també contracten detectius, a vegades per buscar morosos que hagin pogut deixar deutes a la pròpia comunitat. Hi ha molts informes, inclús, per exemple, propietaris volen llogar el pis a una persona, doncs demanarien un informe previ de solvència, a lo millor, o de reputació d'aquesta persona. És a dir, intervenim en molts casos.
0: Que la vostra feina sempre té un element o una pregunta sobre la taula, no? Quins són els límits que té un detectiu privat? Hem parlat, en aquest cas, amb l'advocat Jaume Cortés. Ens deia això.
1: El que no pot fer és enganyar, això està claríssim, fer-se passar per un altre per obtenir una informació, ni pot accedir a les zones privades. Aquests tres límits són molt clars. Com ho pots fer? Pues estar al carrer, com ho fan molts, però estar al carrer, esperant que surti, seguir-lo amb el cotxe, preguntant a altra gent, però no sense passar per una altra.
0: Això sempre es compleix? Perquè sentíem un testimoni, no?, en Gabriel, que explicava abans que hi havia detectius que s'havien fet passar per repartidors o falsos repartidors i que havien gravat dins de l'edifici. Això es pot fer o no es pot fer?
37: A veure, els límits que tenim els detectius són els que marca la llei i totes les lleis que tenim, no? Tota la normativa que està vigent. A més, tenim els límits que ens marca la pròpia llei de seguretat privada. Llavors, en aquest cas, per exemple, el que nosaltres no podem fer és usurpar la identitat de ningú. O sigui, jo no puc fer veure que sóc, no sé, alguna persona...
0: Telefònica. Venim de...
37: Exacte, de Telefònica. O
0: venim a arreglar el gas.
37: Exacte. Això, evidentment, és un límit que no es pot trepitjar. El que passa és que sí que hi ha, a vegades, situacions en les que es fan servir doncs investigacions bajo pretexto, que nosaltres li diem. Llavors, doncs, per exemple, el clàssic client camuflat doncs és algú que un detectiu ho pot fer servir, però t'has de buscar el teu perfil, has de fer-ho no usurpant la identitat de ningú.
0: Què vol dir client camuflat? Posa'm un exemple així que...
37: Per exemple, serveis que potser fem en un hotel. Doncs allà, per veure si funcionen, si hi ha... Doncs,
0: Per tant, una persona que és detectiva s'inscriu com a client...
37: S'inscriu com a client i estaria fent la seva feina i és absolutament legal.
0: Mm? No seria legal... En el cas d'un edifici és difícil. Bueno, podria ser una persona interessada en el lloguer, per exemple, no? I va visitar el pis.
37: Exactament. Però igualment, aquí estem parlant de temes una mica diferents.
0: Més sensibles, sí.
37: Sí, perquè el fet d'entrar en un domicili, evidentment, nosaltres no investiguem amb les zones privades. Tenim, o sigui, la pròpia llei ja ho marca.
0: No pots posar una càmera en una casa de ningú o en un bloc.
37: No, en absolut.
0: Pisos.
37: I a més, pensa que no ho fem. O sigui, la professió d'investigador privat, els detectius estem absolutament controlats i regulats. D'entrada, per accedir a la professió necessites complir una sèrie de requisits. El teu grau universitari, sense antecedents penals i tota la part de formalitzar l'emissió de la TIP, de la teva targeta d'identificació professional. Però, a més, per tu treballar amb client final has de tenir el teu número de Registre Nacional de Seguretat Privada per obrir el teu despatx. És a dir, que no fem el
0: no
37: que volem.
0: Fàcil.
37: Us asseguro que no.
0: I el testimoni que us he dit abans, en Gabriel, que també deia que li havien obert la correspondència, no? En concret deia l'informe, els detectius li adjuntaven unes factures de subministraments. Això es pot fer?
37: A veure, jo, això m'estranya tinc els meus dubtes.
4: No es pot fer això.
37: No. La correspondència és sagrada. A veure, tu pots, en una bústia, saps que a vegades deixen correspondència, tu pots veure si hi ha un nom allà. Això ho pots veure. Però obrir correspondència, jo no tinc constància que els detectius...
4: És un delicte, no?
37: Ho fem, clar. No. És que no ho fem, i a més et vaig a dir una altra cosa. Nosaltres, o sigui... no podem fer il·lícits, una, perquè no s'acceptaria la prova, i dos, perquè tenim en joc la nostra pròpia TIP, és a dir, que no és algo que els detectius ho facin, però també no oblidem que a la nostra professió hi ha intrusisme, i aprofito per dir-ho, cuidado quan es contracta un detectiu. Els detectius, per anar bé, i jo com a decana del Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya, aconsello que es treballi amb detectius col·legiats. Per què? Doncs perquè estem sotmesos amb un codi deontològic.
4: Ètic, sí, sí.
37: Per tant, això marca moltes diferències.
4: I que després això és determinant per si la prova és clau o no,
37: exactament,
4: diguéssim. No? Perquè pot ser que la prova sigui invalidada.
37: Clar, tampoc sabem qui signava aquest suposat informe.
4: Ja. Hem parlat també amb una advocada especialitzada en dret immobiliari, que és la Montse Serrano, del col·lectiu Ronda, i ens valorava així els informes de detectius dels casos judicials que ella ha portat.
5: Són informes molt senzills i amb poca garantia. Molts cops l'investigador visita 3 dies l'habitatge arrendat i a partir d'aquí es treu conclusions, amb la qual es poden arribar a conclusions errònies, perquè el fet que algú no hi sigui 3 dies en un determinat domicili, doncs no és significatiu.
4: I està d'acord? De què depèn, diguéssim, que un informe sigui més o menys elaborat?
37: A veure, jo sincerament els informes que matem els companys i jo mateixa en aquest àmbit són molt més elaborats i molt més complexes. És a dir, que per exemple, anem a suposar que es tracta de demostrar que una persona no viu en aquest edifici, és a dir, que no l'està utilitzant i que, en canvi, té una vivenda en un altre lloc. No es tracta només de demostrar que no està allà, es tracta de saber a on està, perquè, si no, no pots acreditar que realment no hi és. Llavors, qui ocupa la vivenda? Doncs aquí sí, es requereix veure, doncs, fer aquestes, millor, vigilàncies, establir-ho, saber, al millor, hi ha també una investigació veïnal. Hi ha molts indicis. No es limita a fer 3 dies de seguiment i treure conclusions, perquè l'únic que pots treure de conclusió és que en aquests 3 dies, exclusivament, aquesta persona no ha estat en aquest domicili. Però faltaria més averiguacions per realment donar l'informe per ben concluït.
4: I al marge de l'habitatge, hi ha algun altre tema que s'hagi vist més augmentat de peticions d'investigacions de detectius privats als últims temps?
37: Hi ha molt tema laboral. Tema laboral, molt tema de compliance, moltes investigacions internes, molts temes de forensic, temes de ciberseguretat també relacionat amb ciberseguretat, a vegades, o sigui que sí, han augmentat els casos. Hi ha molta feina pels detectius en aquests moments.
4: És un bon moment, diria.
37: Sí, de fet, una cosa que jo, que a mi personalment em sorprèn, és que són pocs detectius per tota la feina.
4: Us coneixeu entre tots?
37: Potser tots no, però pensa que som llicències en actiu actualment.
4: S'ha d'estudiar un grau, no?, que és el grau d'investigació privada de la Universitat de Barcelona.
37: Sí. Bueno,
4: obtenir l'acreditació del Ministeri de l'Interior.
37: Correcte.
4: I això et permet poder fer de detectiu.
37: Exactament, sí. I pensa que potser som uns 1.500 a tot Espanya, eh? O sigui que...
4: Hi ha feina.
37: Sí, hi ha feina.
4: I els temes del cor, seguiments de parella, tot això encara funciona o és més un tòpic que res?
37: A veure, sí que encara hi ha casos sobretot a vegades d'infidelitats que es poden donar, però no és tampoc com en les èpoques de fa molts anys, que la infidelitat realment era un delicte,
4: sí,
37: en la qual canviaven moltes coses i llavors l'aportació de la prova del detectiu era crucial. Ara els temes s'han derivat una mica més. Sí que és cert que n'hi ha, solen ser contractats quan hi ha qüestions econòmiques per dirimir i llavors sí que... Clar, necessita potser...
4: Un relat.
37: I els canvis aquests de mesures, doncs també de què van acompanyats, doncs si realment han canviat o no han canviat aquestes mesures. Temes també de fills, sobretot per conductes, per possibles consums, Doncs també. Això dintre del món familiar, diguéssim.
4: Sí, sí. Tot allò que tingui una investigació possible, diguéssim, és on entreu vosaltres.
37: Sí, és la necessitat informativa. Sempre, també aprofito per ja que ho comentes, sí, que nosaltres només treballem quan hi ha una demanda. Una demanda per part d'una persona que tingui interès legítim. No podem investigar el que volem, d'acord? Ni si algú ens demana... investiga'm el meu veí. No, si, aquesta persona, si aquest veí no tens... No té cap
4: per
37: vincle.
4: Què? No? Vostè pregunteu,
37: no,
4: per
37: és
4: què?
37: Que el client t'ha d'argumentar que és part legitimada.
4: Una època aquí en aquesta ràdio hi havia ampolles d'aigua i desapareixien molt. I a vegades veia caixes senceres que desapareixien. Això seria un motiu, no? Escolta, investiguem qui m'està robant les caixes d'aigua.
37: Sí, a veure, què és el que passa amb aquestes ampolles? Mm. Que de sobte no hi són.
4: Ho vam investigar i vam trobar qui era.
37: Vull dir que... Sí, però va ser amb confiança o amb detectius?
4: Encara, amb confiança, encara no ho hem fet públic.
37: Molt bé.
4: Però la persona que ho feia ja sap que ho sabem. Vull dir que no... Mercè Ferran, presidenta del Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya. Gràcies per acompanyar-nos i que tinguis, que tinguis un bon dia.
37: Gràcies a vosaltres.
4: Una pausa
37: gràcies.
4: I anem a la taverna.
6: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
7: Però si a aquesta hora la platja està buida.
6: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
7: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
6: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
8: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
7: Val més que en busquem un altre.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
11: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
12: Fins al 31 d'agost arriben les rebaixes més esperades. Les rebaixes del Corte Inglés. En moda tenim totes les peces clau de la temporada. Per home, dona i nen. En esport, tot el que necessites per estar en forma. I llar, bellesa, cultura... Les rebaixes del Corte Inglés. A la botiga web i app.
13: A les vostres cuines no hi poden faltar. Els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé. La taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat. I els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
15: A Catalunya Ràdio... Postdates.
16: Una hora robada a un gran escriptor pot privar la literatura nostrada d'una pàgina d'or. De Manual del perfecte escriptor mediocre, de Ramon Folch i Camarasa, 100 anys del seu naixement.
15: Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
34: El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
17: Condis, els supermercats més propers et porten l'espai de cuina del matí de Catalunya Ràdio.
4: Obrim la taverna avui generosa perquè tenim tot el temps del món per davant. Maria Nicolau, bona
18: nit. Bona nit, que se
19: n'ha
4: les cartes. Sí, sí, t'ho has acabat de perdre, Xuriguera. Potser ara ja estem perdent els minuts i acabarem.
20: Estem a Catalunya Ràdio o una cala de la Costa Brava, ara?
22: Això ha de ser un indicatiu, eh?
19: És que necessito
22: vacances. Tens el millor indicatiu, aquest.
4: El què?
22: El que ha de fer la Maria.
19: Sí. Necessito vacances,
4: té. L'aprofitarem, està bé, eh? Escolta, si les vacances són ensenyant les tetes, està bé.
19: És estiu, car de calor.
4: Va, Maria, què ens portes, va?
19: Mira, whiskers que vinga amb musiqueta. Posa-la, posa-la, posa-la, posa-la.
23: Si un dia estic sola i em vull menjar un bon arròs.
22: La taverna Club d'Estiu.
19: Ara arrenca la temporada fort d'estiueig.
4: Sí.
19: I tornem. Demanar arròs Perú al restaurant.
4: Ahir ho vaig fer, boníssim.
19: I què? Boníssim, no?
22: Jo m'aguanto.
19: No pateixis, no pateixis, Pau, ara arribo. La queixa és recurrent i torna cada any. Perquè és habitual que els restaurants ofereixin arròs a la carta i sempre mínim per dues persones. Escoltem-lo.

0: és balada.
1: La cançó és un tema raco.
0: De qui és? De qui és això?
1: Això és de Calmat, amb K. Paella sense parella.
2: És millor que la del pistatxo i el festuc, aquesta, eh?
1: Però he de dir que el dret a menjar arròs per u al restaurant no existeix a la Declaració Universal. I, a veure, jo voldria un castell a Versalles i, mira, doncs també m'aguanto. No existeix el dret a prendre cafè amb llet de civada, el de tenir un segon plat vegà en una braseria, el de demanar mariscada en una pizzeria, ni menjar-se un entrecot a un restaurant vegetarià. Un restaurant és una empresa privada i el propietari té dret a oferir jugar-se els quartos com vulgui i oferint el que vulgui. El client té dret a anar-hi o no anar-hi i jo dic, a veure, hi ha opcions. Menjar arròs per u, quan ho pots fer? Gairebé qualsevol bar de menú els dijous. Sí o no?
0: Sí.
1: Altra cosa, tens... Hòstia, estic a casa, tio, em ve un desig immens, una passió per menjar-me un arròs, tete, que no m'aguanto a sobre. Pots anar a una arrosseria que n'ofereixen de diferents varietats i que en fan per u, per tres, per quatre, per dos, mig i mig. I si no, vas a un restaurant qualsevol on hi hagi arròs o hi hagi paella, te la demanes, mínim per dos, tu porta-la, tete. Arrosset, una ampolla de vi blanc...
0: Jo me l'acabo.
2: Jo també.
1: I el que no t'acabis, primera, vas a embarrancar part de la platja...
0: No, és que t'ho acabes.
1: I si no, t'ho emportes amb un tàper i no passa res. És arròs, és paella per dos, que seria per un, però dos dies. Un aquí i l'altre al tàper. Però el tema de l'arròs per u, d'entrada, al fons hi ha una qüestió de logística. És a dir, l'arròs no el pots abandonar, t'has d'estar pendent. I et captura no només un foc sencer per una sola persona, sinó que l'atenció d'un client, ai, d'un cuiner, capturada només per satisfer aquell desig. És a dir, no pots estar controlant 3.000 arrossos a la vegada i si tu poses l'opció de demanar-ne per un tenint diversos arrossos diferents a la carta, t'arrisques a que et vinguin la taula de 7, la taula de 5 i dos taules de 4 i trobar-te amb tres comandes amb 16 arrossos diferents individuals i el cuiner de les paelles i els arrossos en posició fatal al fons del quarto de les escombres.
3: Bueno, si no saps fer arròs per un, no posis arròs a la carta.
1: Això,
3: és molt senzill, vull dir, si no tens capacitat, el més senzill és no fer-ho. Vull dir, no tinc aquesta oferta. Arrossos, no sé fer arrossos. Perquè l'arròs és l'estafa més gran d'un restaurant. Dona un marge bestial amb uns preus desorbitats. Ui. Ara mateix un arròs per dos, a molts arrossos que es mengen a Barcelona i a la costa, és pagar 60 euros. Els arrossos ja han passat la frontera dels 20 euros per persona per enfilar-se fins a 40.
0: És
3: horrorós. El marge d'una gramínia amb caldos superpotents, amb sofregits superbèsties, amb producte mediocre, estàs pagant un preu desorbitat. Que menys que et donguin per un i estalviar de la meitat.
1: Ja puc dir que això és una mica demagògic, perquè, a veure, fer un bon caldo, un bon fumet amb peix de roca, són calés. Un bon arròs, són calés, i les gambetes i cigaletes han d'anar al mercat,
3: Maria,
1: a veure quin prat que estan. I
3: de si fos veritat, cosa, si fos veritat cosa, que fan això,
1: segona
3: si fos
1: cosa,
3: veritat.
1: Amb tot això com estàs dient del marge, no comptes això que estem dient de capturar l'atenció del cuiner?
3: Com qualsevol altre plat que necessiti...
1: No, home, qualsevol no.
3: Clar, com qualsevol altre plat que es faci al moment que necessiti aquest temps. Tens una premarca de l'arròs, tens aquest brou que tens un sofregit, i a més una altra cosa, ja ho hem dit moltes vegades, la barreja de caldo més sofregit és Krakatoa. Estàs bevent tota la tarda per quantitat de sal, és bestial. Jo vull arrossos honestos, arrossos de carns, arrossos de verdures, arrossos de peixos lletjos, adequats i barats. Jo necessito arrossos de llagosta, de llamàntol, de gamba, d'espardenyes. Fem un arròs de calamar amb uns preus que són una salvatjada. I arrossos que tots fan el mateix gust.
1: Per satisfer aquest desig que tens, tens els arrossos de menú? No et van bé?
3: Que són arrossos de cassola fets amb quilos i quilos d'un arròs cubat. Passat.
1: Perdona, però ja estàs ficant tots els restaurants de menú de Barcelona en el mateix sac?
3: T'he dit que els arrossos del dijous, que durant tota la meva vida que he anat a restaurants de menú els he demanat perquè sóc un addicte a l'arròs, que són una porqueria, perquè són arrossos reventats. Ho sento, són reventats. Són reventats, perquè aquestes persones el que volen fer és volum, quantitat, ja ho entenc, ja ho entenc. L'arròs és una matèria delicada, el gra d'arròs, la gramínia, és una bomba de midó, i si tu trenques aquest gra, el midó es dispersa, i no és capaç de retenir el gust. Fer arròs és un art, i la gent que no sap fer arrossos, que no els faci, i la gent que vol fer arrossos, que treballi amb aquesta matèria d'un preu adequat que puguem gaudir-la.
2: Sempre pots agafar la carretera dels marges, que hi ha gent sensata com la arrosseria Xàtigua aquí a les Corts, que el que fan és posar la paella al mig encara amb la cullera de fusta, que a Barcelona costa trobar la cullera, i compartir taula, home, ja està, tu, i ens estem... I així no ens barallem.
1: Doncs aquest és...
0: Escolta,
1: és... el conflicte, però crec que aquest debat és... El que passa és que
0: bé,
1: ja vau engegar la campanya fa 10 o 12 anys de Rosperú i va fracassar. Per què? Perquè la logística mana i les logístiques són matemàtiques. I un restaurant és una empresa que es dedica a comptar i vendre diners.
0: Però és que no faci arròs, està bé.
1: Però n'hi ha que fan i els hi funciona i tiren endavant i no passa res.
3: Hi ha molta gent que està fent arròs Perú i està molt bé, que de la mateixa manera que la gent, quan demana un plat de pasta, demana un plat de pasta a Perú, i si no saps fer pasta al moment Perú, no fas pasta, si no saps fer arrossos, doncs no ho facis, fes una altra cosa.
0: Anem a buscar consensos. La paella al mig, entenc, no? I cadascú va agafant. O voleu el platet per vosaltres?
1: No sé, a veure...
2: Al mig, jo.
3: Jo vull que l'arròs sigui bo! Què vull? Que l'arròs sigui bo!
2: Home, això per suposar.
0: Estic a favor del Pau, eh?
3: Vull dir que el paelló al mig, jo faig paellons,
1: Com es nota que no he treballat mai en una cuina?
3: No, però jo dic que faig paellons artesanals, per gent, per grup...
1: Aquesta perspectiva és important.
0: Sí, bueno, però com Maria, escolta, és com si jo digués mira, fem un programa de mala qualitat, perquè com es nota que no he treballat mai fent un programa...
1: De mala qualitat, no.
0: Excel·lent, o no donem el que toca perquè la gent no ha treballat a una redacció. No, això no va així.
1: Hi ha arrossos per dos
0: excel·lents. Jo digués, com es nota que no he treballat a una redacció? No, escolti, vostè ha de complir.
1: Hi ha restaurants aquí que fan arrossos mínim per dues persones, excel·lents.
0: Sí, clar. No té res a veure.
1: Si entra una taula de dues taules de quatre i a les dues taules de quatre et demanen un arròs per quatre i un arròs per quatre, són dos arrossos. Però si d'aquests dues taules de quatre en una taula tens un arròs individual i un altre arròs individual diferents, i a l'altra taula
0: tens
1: un arròs individual i un
0: diferent. Doncs no facis arròs, ningú t'obliga a fer arròs.
1: No, tu pots tenir el restaurant que et doni la gana i tu pots no anar-hi.
0: Perfecte.
1: Però els hi funciona, segueixen oberts.
0: Que facin el seu. Que facin el que vulguin.
3: Sí, home, sí.
4: Sort que teníem temps avui.
3: Sí. Però bé, i pensem en això, que la gent s'hi fixi. Quan va als restaurants i veu arrossos, el preu de l'arròs individual. És que és, la veritat és una passada. Ara mateix n'hi ha molt pocs llocs que a Barcelona puguis menjar menys de 20 euros per l'arròs, on la major part és la gramínia. El que tens majoritàriament són 120 grams de gramínia.
1: Això és una gran fal·làcia, Tete, què m'estàs dient?
3: Que sí, home, que sí.
1: Però, a veure, evidentment hi ha només un 0,2% de cigaletes en aquell arròs, però el preu per quilo està imputat al brou, i el brou has hagut de gastar
3: quantes vegades s'utilitzen? S'utilitzen, i ja entenc, perquè la gent fa el marge com pot, escamarlans o gambes congelades. Clar, però tu no t'ho estan...
1: El Ferran Adrià feia la crema de pèsols amb pèsols congelats, no podem estar parlant en aquests termes.
3: Però és veritat, vull dir, no té res a veure una cosa amb l'altra. A més, la crema dels pèsols congelats era per una obra mestra.
1: Com si suposa,
3: Jo el que no vull pagar és gamba congelada per gamba fresca. No vull que un arròs de gamba congelada me'l cobren a 30 euros per relació.
0: En tot cas, menjar un arròs per un...
1: Són uns merdes. Jo no entenc.
0: Si jo vull menjar res per un... Ara no vull menjar res per un.
1: Ara em mou per dintre de menjar res.
3: Però som un merdes.
1: Som uns merdes.
4: Us ensenyo les tetes, som uns merdes.
1: Agafa l'arròs per dos i porta l'ampolleta aquí d'una pansa blanca ben bona, ben fresqueta, Tete, home.
0: Què més ens portes? Va, Pau.
3: Mira, el Club Vell a Tarragona, que és una anomalia fantàstica al centre històric de la ciutat, del número 8 del carrer Ventallols, un restaurant amb dos cuiners, Pau Feliu i Ricard Llop, atrafegats al darrere d'una porta sense cartell per estalviar-se l'entrada de turistes despistats. No tenen carta de menjar ni de vins. La primera part de la frase no té importància perquè molts restaurants sols disposen de menú degustació, en aquest cas, a 65 euros, que cada dia canvien segons el que arriba. Tenen una llisteta feta a mà on expliquen les captures de la jornada. La segona part, la dels vins, és més complicada, perquè per més que et demanin què vols, si no veus tot el que hi ha, l'elecció és difícil, i a més has de conèixer el preu de les coses. Superat l'escull, dir que el Club Vell és molt petit i que la millor taula és la que està a la barra, entaforada a la cuina. Si és un àpat romàntic, millor retireu-vos a una taula al micromenjador, encara que no trobareu discreció. Si és un àpat romàntic, millor aneu a un altre lloc. Cuiners joves i entusiastes improvisen, per exemple, amb un llust farcit amb galeres que han decidit al moment per l'entrada del peix i el crustaci. No importa que no sigui perfecte, el que importa és que sigui bo i amb sentit. Amanida russa amb xirivia i ous de llobarro curats i fumats per ells, terrina de cap de porc pasta de full amb escarola, prunes i pinyons i romesco, rap amb salsa verda i carxofa, mandonguilles, sumac, que és aquesta espècie a les valles seques d'un arbust, i patates fregides, botifarra al perol, feta a casa amb matafaluga i unes bledes cremoses i crema catalana de nyàmera i avellanes. Entusiasme, energia, cap protocol i molta, molta cuina.
2: De debò, abans o després del Dragon Can, aneu al Cubell. És que és un d'aquells
3: llocs...
2: Bueno,
3: abans, no?
2: És un d'aquells llocs que mereix que paga la pena, eh? De veritat. Yeah. És fenomenal, el Cubell.
0: Molt bé. Doncs queda recomanat. Marc, va, seguim a Comarques Tarragonines?
2: Sí, però deixa'm subratllar una cosa. Aquest diumenge, ja es va fer diumenge passat, i es torna a fer aquest diumenge, la bona gent del Franca, fan una arepa solidària a tots els diners, perquè a més el Gianmarco, que és un dels propietaris, té família venezolana, i el que volen, estan intentant és recaudar diners. Van recaudar més de 5.000 euros el diumenge passat i tornen a fer-ho aquest diumenge. Aneu al Franca, tots de peu, menjareu Franca, beureu papelón, que si no sabeu és aquesta beguda amb llima o llimona, i del que es tracta és de recaudar com més diners millor per una bona causa, que és doncs, intentar recaudar diners després dels terratrèmols. Tornem a la llotja. A la llotja de mar, de l'Ametlla de Mar, perdoneu, de Marc Miró, a la cuina de la Yolanda Rojas. A mi m'agrada molt aquests restaurants on hi ha una persona a la cuina i la parella al menjador. És un secret de domini públic, ben a prop del port de l'Ametlla de Mar. Un restaurant a una antiga casa plena d'encant mariner que no creu, a més, en la temporada alta. Allà tots els restaurants que estan al voltant, tots obren per la temporada d'estiu, doncs ells obren per tot l'any, ja tenen clients tot l'any. No depenen del turisme d'estiu ja, per sobreviure, i això és difícil en aquella zona. Es percep, a més, detalls interessants. Carta curta segons mercat, producte únic que no arriba normalment a la competència, clientela fixa i ritme molt plàcid. Allà has d'anar sense pressa.
1: Això
2: ho emprenya. Home, doncs ja et dic que no hi vagis si tens pressa. Amb dues dècades i escaig de vida, el Marc i la Yolanda honoren, a més, el mar a la cassola i particularment qualsevol plat de tonyina vermella després de molts anys col·laborant amb el grup Alfagó. Si li dius que és el millor cuiner que tracta la tonyina vermella, ell s'enfada, amb raó, perquè jo crec que els bons plats tenen sempre 4 o 5 plats de tonyina vermella a la carta, però això és la punta de l'iceberg. Després detectes més coses. Té dos plats d'arròs, no direm si és arròs per un o per dos, no ho diré.
3: Travesti. Dos collons aquí.
2: Se'n va a la llotja cada matí de l'Ametlla i agafa bons peixots per cuinar-los sencers. O sigui, és un tio que la toca, un tio sensat.
1: Un altre dia també parlarem tant del que ha dit abans en Pau com tu ara, el del preu segons mercat. Ja està.
3: Segueix, ah, sí, segueix. Buah.
1: Segueix.
2: Escolta, mira, carpaccio de llom. Carpaccio amb espàrrecs i ametlla de romesa. Tot de tonyina, eh? El tartar de llom també, excel·lent. Entrants encertats, com els filets de sardina marinats amb aigua de mar i vinagre amb oli fumat i excel·lents, com ho deia, peixos sencers, com el mero, el bacallà, el gall de Sant Pere o la lluerna amb alls torrats i bitxo. De veritat, una de les recomanacions i una de les descobertes que he fet aquest any, que no sé per què encara no hi havia anat. La llotja de mar, la llotja de l'Ametlla de Mar.
0: Soriguera, com ho remullem, això, va?
5: Doncs també a les Terres de l'Ebre. Fa unes setmanes vaig acostar-me a Corbera d'Ebre a buscar una màquina que em comprava de segona mà per la vinya, i preguntant-li al pagès que te'n compres una de nova, una de més bona, què passa? Que diu, que dius, boig, arrenco la vinya, s'ha acabat això. I, bueno, en Francesc i en Joan se'm van enterar que corria per Corbera i que no els vaig avisar, i són del celler Frisac, i els dic, tu, va, que alguna novetat del vostre celler? Diu, no parlis de nosaltres, parla de lo cardat com està tot. Parla de la crisi que ens ve sobre, parla d'aquesta... manca de... no es venen ampolles de vi, la gent ja no beu vi, ha passat a deixar... vull dir, ja no forma part de la nostra dieta mediterrània. I qui pateix tot això? Doncs els que estan a sota de tot, els pagesos, sobretot els que no fan el vi, sinó els que venen el raïm, m'emociono i tot, els que venen el raïm, que acabaran, bueno, ja... Es calcula que entre un 17 i un 20% de la vinya a nivell de tota la península ibèrica, doncs s'haurà d'arrencar, no sé els números exactes a Catalunya, però, bueno, que la cosa està molt, molt, molt, molt cardada. Molt cardada. I, bueno, dit això, fixeu-vos amb el celler Frisac, són dos germans, en Joan i en Francesc, que corren amb la vernatge blanca, tal com l'anomenen allà. Ampolles importantíssimes com la Brunet, la Foradada, el Sang de Corb... Sang de Corb, sí. No seria la vernatge blanca, el Sang de Corb, però la Foradada, per mi, em té el cor robart, és una brisat acollonant. Gent molt potent, gent compromesa amb casa seu, amb aquell lloc oblidat, cada cop menys oblidat, de les Terres de l'Ebre, del costat de l'Ebre, de la Terra Alta, gent molt ferma, molt ben parida, i que estem passant moments molt difícils. Jo? Una abraçada a tots ells, i si trobeu una ampolla de Brunet, que és tal com li diuen a l'Uraneta allà baix, doncs val molt la pena.
2: Carles, un dels cellers infal·libles de la zona. Jo faig sempre, molts cops, la prova que poso alguna botella de celler frisac a la taula amb gent que no coneix aquest celler ni aquests vins, i tard o d'hora, abans d'acabar la botella, em diuen, què és això tan bo que estic bevent? O
1: sigui, i quina etiqueta més bonica, perquè els
5: tipus són preciosos. Amb en Francesc tard al vespre, i altres amics del voltant, tinc una anècdota que és... Mira, allà, clar, hi ha una de les escenes de la Guerra Civil més importants, a la Batalla de l'Ebre. Treballant al camp es troben cascs, metralletes, bombes, s'han trobat de
0: les
5: tot.
0: Les sabates d'en Jaume, sí.
5: Sí, sí. Diu, vine, i ens vam fotre sota una escala, obren una porta i m'ensenyen... Eren les 3 del matí, després de tastar vins... 3 de la matinada, vull dir, després de tastar vins...
1: Em va portar el quart oscuro.
5: Em porta el quart oscuro i ens comencem a passar... Mira, una granada, mira, un no sé què. Jo pensava, ara això petarà tot... I s'haurà acabat, un amor ben maco
0: bon
5: i ben
0: final,
5: digne.
0: Són
5: una gent acollonant. Jo és que m'ho passo molt bé amb ells.
3: Bombes vi a les 3 del matí. Bueno,
5: sí.
3: Que
5: sí,
3: pot sortir malament.
5: Sí.
3: Pot
5: sortir malament. Llavors vam dir, anem a fer un arròs per un.
0: I Carles Xuriguera, exacte. Què més, Pau, va?
3: Mira, és una petita estafa que repeteix sense que el client s'acabi d'adonar perquè és subtil i quotidiana. La idea de tapa traslladada als restaurants moderns, l'última generació de col·leguets, amb tamborets, amb tocadisc, amb vins naturals, amb safates de metall en lloc de plats, amb cuiners amb bigot i tatuatges. Aquells llocs on diuen, aquest és un restaurant per compartir. Aquest és un restaurant per compartir, ja l'hem cagat. La primera cosa que no, és que no està pensat per una persona sola. La segona és que t'has de dur bé amb l'acompanyant. La tercera és que has de renunciar al que t'interessa per cercar un consens. I la quarta, la més important, és que pagaràs més del que cal. Perquè t'han dit que aquell és un restaurant de 40-50 euros per persona i que el plat més car en costa 25. Mires la carta i, efectivament, una mitja de 17. D'acord. Com que sou dos i voleu provar coses, cosetes dieu, trieu 5 plats i una ampolla de vi natural, petita producció, un home i un ruc treballant la terra, explica el sumiller, a 40 euros. I que la botiga costa 17. Minúscules copes de tast perquè és el que toca. El problema és que el plat no és un plat, és misplat. Tal vegada una mica més de misplat. Si estiguessis sol, necessitaries 4 mitjos plats per fer-ne 2 de sencers i haguessis pagat 68 euros. I amb el vi, 2 copes, perquè estàs sol i no vols una ampolla, el cafè i el pa, 77 euros. Però no era un lloc de 40-50 euros. Com que sou dos i heu de demanar 5 platillos, el compte serà de 135 euros. Més o menys 67 euros per persona. Una mica car, no? No, dona, és un lloc place to be. Heu passat de les postres perquè ja no teniu gana, però sí que teniu gana, perquè el plat d'espàrrecs blancs era un sol espàrrec. Excel·lent, això sí, partit per la meitat. Però quin espàrrec? Mig espàrrec més bo. I tampoc heu demanat l'aigua filtrada a l'aixeta que la cobren i que l'ampolla molt bufona diu que és de quilòmetre zero, arribada després de circular per centenars de quilòmetres de canonades.
1: Pau, necessites amics, perquè vols sempre anar menjar sol.
2: Què ens passa avui? No volem ni menjar junts, ni separats, ni sols?
3: Perquè jo, quan vaig a treballar per fer les cròniques pel diari, jo vaig sol. I m'acaben dient unes coses, no, això tal, el preu. I el preu jo sempre pago més per culpa d'aquestes fal·làcies, d'aquestes farses.
2: Estem mal vistos, si mengem sols. Això és cert.
1: Però després, d'entrada et miren malament, però després quan miren el compte, la comanda que has fet, llavors ja...
0: Ara. Marc, anem cap a Barcelona, va.
2: Mira, no entraré, després de la polèmica de l'arròs, no entraré en la polèmica del Tex-Mex, perquè la gent es pensa que menja mexicans i no està menjant a mexicans, aquí a Catalunya. Però bueno, anem directament a una recomanació, a una novetat, que es diu Maíz, una cantonada del barri de Sant Antoni amb cuina popular mexicana, que a més... Com deia ara, no acostumem a trobar a Catalunya. Em refereixo a tostades i flautes, que el Nico de la Vega...
1: Torrades i flautins. Això és la barretina catalana aquella, ho fan, no?
2: Amb una modalitat i una versió...
0: No acabarem bé avui.
2: Escolta'm, el Nico de la Vega, que segurament el Pau...
1: És l'última secció, vas de vacances. clar.
2: El Pau el coneix segur, el Nico de la Vega, ex-Slow and Low i ex-Bar Canyí, elabora amb el seu equip i anuncia tots els plats amb una pissarra. No hi ha carta i els pocs plats es diuen a viva veu. Destaquen les tostades de la llengua, les tostades de tonyina amb alvocat i porro fregit i flautes de cochinita pibil. Per acompanyar, sempre té un guacamole recent fet, sense ceba i sense tomàquet. Tan sols bon producte amb coriandre acompanyat de gambes fregidetes o pepites de mi abuelo, com diu ell, de mi abuela, que són com unes braves mexicanes, casolanes, molt i molt addictives. M'agrada, he de dir, que un cuiner afiançat en l'alta cuina decideixi parar màquines, abandonar el vaixell aquest de la cuina d'avantguarda, que sembla que si la deixes doncs, ja no hi ha camí, i decantar-se per aquesta cuina més tradicional del dia a dia, en aquest cas mexicana, sense presses. El problema és que aquests petits llocs de cuina mexicana que es vinculen sempre ràpidament al taco, si comences a fer coses diferents, sembla que no tinguis lloc ni marge. Allà cuida molt bé tot el que és el blat. El blat és el maíz nixtamalizado, que es diu, té un bon proveïdor. Aneu a aquesta cantonada perquè almenys provareu plats que no són els que acostumem a menjar a Catalunya quan parlem de cuina mexicana.
3: Sí, que ja havia tingut ja un restaurant mexicà, que es deia La Milpa, que va durar molt poc, que estava molt a prop de l'Ajuntament, i el cap de cuina és un noi que ara té un restaurant que es diu La Torre de Nura, al Torrent, a l'Empordà, amb una relació qualitat-preu fantàstica. Vull dir, la zona que és més bé cara...
1: Ens apuntarem.
3: Sí. Està molt bé.
0: Veus, hem acabat amb reconciliació.
3: Maria Nicolau. Ens ha dit, el tios merdes o algo així.
0: Maria Nicolau, Pau Aranós, Marc Casanovas, Carles Figuera, tios merdes de Catalunya Ràdio. No. Gràcies i bon estiu.
3: Poseu-vos
0: morent.
3: Igualment.
0: Igualment.
6: Tenim carn.
7: I també peix.
6: Tenim fruita.
7: I tenim verdura.
6: Tenim amplis horaris.
7: I botigues al teu costat.

0: Si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
1: Ja m'entens.
2: Un programa d'un altre gènere.
3: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
4: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
1: Amb David Ávila.
4: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
5: I també disponible a la plataforma 3Cat.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
7: Bon dia.
8: Hola, Fel. Què?
7: Bon dia. Com estem?
8: Jo bé.
7: Estem bé?
8: Sí.
7: Hem sumat les vacances, ja, no?
8: Sí.
7: Ah, no? Se t'empixin.
9: Ah, no? No fa... No fa
8: sí,
9: no
8: sí. Ah. Però tenim feina,
9: Ah, sí?
7: Ja, home, però ja és diferent.
8: Sí, això sí, de no llevar-se d'hora ja...
7: Ara, clar, això ja canvia, saps? Vull dir que, hòstia... Nosaltres avui, què? És l'últim dia, ja.
8: Demà ah, sí? No... Demà ja no veniu?
7: No, el divendres no ens has volgut mai, doncs jo ja demà agafo un vol i me'n vaig.
8: On vas?
7: A Sant Hilari.
9: Sembla unes bestieses.
8: No, però Sant Hilari, perdona, molta gent anava a estiuejar a Sant Hilari.
7: Home, Sant Hilari Arbúcies, la gent, senyors de Barcelona, venia a fer les aigues,
8: eh? Les aigues i aquell vent de l'estiu que fa aquella fresqueta al vespre.
7: Home, de Sant Hilari Arbúcies, 4 graus de diferència.
8: Veus? Val la pena.
7: Home, a la nit, quan aquí tenim calor, allà encara estan fresquets.
9: Perdona, aquesta setmana, de Sabadell a Sant Llorenç Savall, 8 graus de diferència.
7: 8 graus, eh? Home, 8 graus. Parir, eh?
9: 8 graus. A la nit, eh? A la nit.
7: Sí.
9: De dia, no val.
7: De dia no val, sí. No. Interessant, aquesta dada, també.
9: Bueno, escolta... També, igual d'interessant que la d'Arbúcies i Sant Hilari, eh? Ben igual, interessant.
7: No, vull dir que sí, que és interessant, que no ho sabia. Aquí hi havia aquesta diferència de temperatura.
9: Sí, és ben parida, aquesta diferència. Estem frescos.
7: Ben parida tampoc, que és interessant. Ben parida, digues ben parida perquè ben parida no és. És interessant.
9: Bueno, hòstia, doncs... Estiga't a Sabadell, o bé expressats. En canvi, no, aquí dalt, no és... si està bé...
7: Sí, esclar, és interessant, vull dir, està bé,
9: és
7: això.
9: És interessant, és ben parida.
7: Bueno,
9: tot i que la meva veïna, una llorençana de tota la vida, ahir em deia, ui, no, abans feia molt més fred.
8: Clar, és que abans la manta, abans anava dormint amb manta, sí.
9: I diu, ara això ja estic, ostres, jo estic la mar de bé encara, no, si està bé. Ui, no,
8: però dormiu sense aire, aquí sí?
9: Jo sí, a casa no hi ha aire condicionat.
7: Home, sense aire, no, a casa tampoc, home, dormir encara...
8: Ni ventilador, ni res.
9: Ni de dia, ni de nit, no.
7: Jo sí, Arbúcies, algun dia, o ventilador, una mica allò aquells del sostre, que quan et poses al llit, que dius, ai, que bé aquest airet...
9: Si veig de dir que és com una casa amb parets de 70-80 centímetres, vull dir que...
8: Ja. La nevera, tens una nevera, doncs.
9: I, bueno, llavors obres i tanques finestres com es feia abans, segons com passa el sol, i, collons, hi ha una ventilació, està bé, clar, funciona.
7: Sí,
9: ara, tu has de currar, esclar.
8: Sí. I no marxareu de vacances, us quedeu a casa.
9: A Sant Hilari, vaig jo.
8: Sant Hilari, també?
7: Quan jo marxo, ell.
8: Ah, aprofiteu.
7: Sí,
9: tot dos junts no hi podem estar.
7: No, fet una oferta.
8: Està bé. Escolta, una abraçada. Vols pujar? Descanseu. Sí, i tant.
7: Pujo un rato, Sant Hilari.
8: Sí, pujaré. Finals d'agost, per això.
7: Menjarem peix. Uns besucs d'aquí de...
8: Ah, mira.
7: Del Montseny.
9: De la Riera. Besucs de la Riera.
7: Bueno, va, bon estiu.
8: Bon estiu.
10: Bon estiu.
7: Ja ens diràs coses.
8: Sí, tant, ja trucaré.
7: Truca'm.
8: Ja trucaré. Adéu. Si no truco, tampoc passa res,
7: No.
9: Allà al setembre, coi, no ha trucat.
8: És que igual no... Tanco, ja ho elimino tot i ja...
7: Ah, collons.
8: Ja desapareixo, igual.
7: Ja ho sentirem, adiós.
8: Bueno, no, tampoc ho sentireu, eh?
7: Tampoc.
8: No.
7: Si es veiem al setembre,
8: poseu la ràdio, a veure què passa.
7: Si posen música tot el dematí...
8: No seria una mala idea. No seria una mala idea. Faríem més audiència en algunes franges. Jo crec que si posem música...
9: M'agrada tant com fas això. És que m'agrada tant com fas això.
8: Jo crec que alguna franja posem música i fem més audiència de la que fem.
9: Ja.
8: En general, en general.
7: Sí.
9: Hòstia,
7: Ricardo Pinxadiscos.
8: No, ni Ricardo.
7: No.
8: Pinxadiscos.
7: Pinxadiscos.
8: I jo agafaria programes dels anys 80
7: sí.
8: I els tornaria a posar.
7: Segur.
8: Però en prime time, Prime time.
7: Ho petaríem.
8: Agafes el Bases del 94.
7: Bah.
8: Bon dia, són les 8. Avui problemes a Rodalies.
7: Hòstia, la gent...
8: Hòstia, la gent tothom, encantada.
7: La gent que aniria votant Pujol una altra cop.
8: Bon dia, són les 8.
7: Ja hi som.
8: Portem l'helicòpter del trànsit, Laia Claret. Endavant.
7: Hola, Antoni, bon dia. Toni!
8: Bueno, doncs això, no, ja estaria.
9: No hi havia la Laura Durant, també estava enfilada. Sí.

0: I tant.
1: Sí, sí. Bé.
0: Devia fer una farda vomitar en aquell helicòpter. Sí. Perquè, clar, has d'esmorzar a les 7, llavors agafar l'helicòpter. Que fer això, un gasto, també, agafar l'helicòpter per anar a fer la foto de les carreteres?
2: No, també és veritat que era un gasto que el país, en aquell moment hi havia calés, però no es pot fer això. Ara s'ha de vigilar tot. Vull dir que... Veus, però un dematí així, jo crec que aniria bé, també. 4 o 5 hores cada dia així.
0: Sí,
2: sí, clar. Sí, és escolta, la gent vol,
0: Perdona, si els, video, els podcasts aquests que fan és això.
2: Sí.
0: Tu fots dues persones a parlar...
2: Sí.
0: I ja està, no cal saber res.
2: Calla, boig, perquè si no has de saber de res. No, home, no.
0: La gent vol que... Sí, les tetes, la gent vol les coses normals.
2: Això,
0: normals.
2: Això, normals. No, clar,
0: ara les vosaltres... notícies. Creus que la gent vol sentir les notícies, ara?
2: No. Que hi ha hagut un equip treballant tot el matí, perquè... Ah. Per res.
0: No, home, no, això tampoc.
2: No, per res, vull dir, perquè a la gent no li interessa.
3: Vull dir que la gent... La Natàlia te s'emprenyarà.
0: La Natàlia és aquí, deu ser aquí, la Natàlia. Natàlia
2: no vull dir que
4: s'emprenya. Aquí estic. I, escolta, m'esteu deixant una mica deprimida, eh? Si les notícies no interessen a ningú, potser que marxi.
0: No, perquè vosaltres, sort, ens ho feu molt, molt, molt àgil, comestible i entenedor.
2: Entenedor, sí.
4: Molt bé. Doncs ara a veure si ho enteneu tot, això que explicarem ara.
0: La Natàlia deu voler i anar per feina, perquè...
2: Exacte.
0: Ha de preparar...
4: Bueno, són i tres, no sé, vosaltres sí. Direu.
0: No, estem bé, eh? Aquí estem bé, sí. Vull dir que no...
2: Estem bé, ara. Ara si puc estar aquí fins i 30.
0: Saps? Sí, sí, sí.
4: No. Ja ho veig, ja.
0: Allargant.
3: On vas de vacances, Natàlia? Cap on vas?
2: Vols venir a Sant Hilari?
4: Home, escolta, no et dic pas que no, eh? Allà s'està més bé que no pas aquí a Barcelona.
2: I tant.
3: 4 graus de diferència, ja.
4: Escolta, jo també us trucaré, com el Ricard.
0: Sí, mira, també un altre. Al final no quedarà ningú, també t'ho dic, esperant la trucada. Escolta, anem tancant la paleta. Sí. A la Renaixença, avui, Arnau Tordera.
2: Sí, avui els obesos. Sí,
0: i parleu de la gralla.
2: També, sí. Per acabar de tancar la
3: jornada. És altre referencial, tot.
0: Molt bé, per acabar de taladrar-nos. No hi havia convidats, no? Què ha passat? Que no hi havia... Va fallar el convidat.
2: L'últim dia ens vam fer un automenatge tots plegats.
3: Ah, ben parit.
2: Home, ho hem de fer com una festeta a casa.
0: Està bé, l'última Renaixença de la temporada, doncs, avui.
2: Ara.
0: Vinga, la gralla. Estem escalfant. Vinga, va, les notícies. Està bé, Ramon, ara tornem.
2: Adiós. Bon estiu a tothom. Adiós.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
4: Bon dia, us informa Natàlia Ramon. El Parlament aprova aquest matí els primers pressupostos del govern de Salvador Illa amb el suport d'Esquerra Republicana i els Comuns. Els socis, però, li adverteixen que ara haurà de complir els compromisos pactats, mentre que Junts assegura que són uns comptes de resignació. Anem fins al Parlament. Raül Flores, bon dia.
6: Bon dia. El president Illa sortirà avui del Parlament amb un baló d'oxigen just a mitjan mandat i enmig de la debilitat del govern espanyol del PSOE a Madrid. Els seus socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, li adverteixen que ara tocarà complir els acords, mentre que Junts li reclama més ambició nacional. Antoni Castellà, del Juntaires, i Esther Capella, d'Esquerra.
7: Si vostès rectifiquen i fan el canvi de rumb, ens hi trobarem. Si no, tots tranquils, que Junts per Catalunya estarà en disposició a la propera legislatura de rellevar-los en el govern.
8: Comença una nova etapa pel govern. El govern disposarà de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits.
6: Els pressupostos del 2026 freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els de fa 3 anys. Raül Flores, Catalunya Ràdio, Parlament.
4: Més notícies, Albert Manyà.
9: El procés de regularització s'ha tancat a Catalunya amb gairebé 260.000 sol·licituds. És la comunitat que més peticions ha registrat al davant de Madrid i el País Valencià. A tot l'Estat, 1.200.000 persones han demanat acollir-se al procés i més de la meitat ja han obtingut un permís provisional de treball i residència. Madrid, Dani Sainz de Aja.
10: Bon dia. En concret, són 1.127.000 persones les que han demanat regularitzar la seva situació a l'Estat espanyol, 257.000 ho han fet a Catalunya. Són xifres que superen de llarg les previsions del govern espanyol i que, segons la ministra d'Immigracions, Elma Saiz, demostren l'èxit del procés.
11: Porque va a permitir que cientos de miles de personas que ya residen en nuestro país, pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión i con esperanza.
10: El govern espanyol ha reforçat el personal a les oficines d'estrangeria per resoldre com més aviat millor els expedients. Un 52% ja s'han tramitat. Això dona dret a un permís temporal de treball i residència que no es veuria afectat si finalment el Suprem atura el procés a l'espera de saber si xoca amb el dret europeu. Dani Sainz, de Catalunya Ràdio Madrid.
4: La líder de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, replica a José María Aznar, que ahir cridava a forjar una majoria nacional espanyola per tombar Pedro Sánchez i descartava comptar amb el partit de Carles Puigdemont. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Nogueras ha posat en el mateix sac el PP i el PSOE.
1: No ens estranya Aznar, Ayuso, el PP, els partits espanyols, al final volen aquesta Catalunya que calla i que paga. I tenen molt clar que si algú ha demostrat que això es pot acabar, som Junts per Catalunya. Junts per Catalunya som aquells que podem frenar l'extrema dreta, que són els amics d'aquesta gent, i és obvi que quan a tu et dispara tant el Partit Popular d'Aznar i Ayuso com el Partit Socialista de PSOE, és perquè molestes.
9: L'advocacia de l'Estat es personarà en la causa de les joies que es van trobar al despatx de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. És una peça separada del cas Plus Ultra que investiga el jutge de l'Audiència Nacional Espanyola, José Luis Calama. El magistrat va oferir a l'agència tributària personar-se en la causa com a potencial perjudicada pels delictes de què s'acusa Zapatero contra la hisenda pública i contraband.
4: I arxivada la causa contra Miguel Ángel Rodríguez, el cap de gabinet d'Isabel Díaz Ayuso, per haver revelat suposadament dades personals de periodistes. En concret, es tracta de dos redactors del diari El País que investigaven possibles irregularitats urbanístiques d'Alberto González Amador, parella de la presidenta madrilenya. I aquest matí hi ha molts problemes a la AP7. Clàudia Serra, com tenim l'autopista?
12: Bon dia. Doncs a aquesta hora l'AP7 afectada per 3 accidents, el que genera més problemes de trànsit. Talla des de primera hora del matí l'AP7 a la Pobla de Montornès en sentit sud. S'està treballant per retirar el camió que ha bolcat i la seva càrrega. Mentrestant, es fan desviaments per la sortida 220 a l'alçada del Vendrell. També per accident cua d'uns 6 quilòmetres entre el Papiol i Martorell, sentit Tarragona, per una topada entre dos camions. S'està netejant la via perquè un d'ells també ha perdut la càrrega, i d'uns 5 quilòmetres de fugaç a Maçanet de la Selva, sentit Girona, per un accident, en aquest cas, entre un camió i un autobús. Clàudia Serra, Catalunya Ràdio, Barcelona.
4: I als esports, Marcos García.
13: A les 9 del vespre, Espanya, Àustria, 16ens de final del Mundial Masculí de Futbol. A l'equip espanyol hi ha 9 jugadors catalans i el seleccionador Luis de la Fuente avança que comptarà amb Lamine Yamal per als 90 minuts. També avui als 16ens d'aquest Mundial, a la 1 de la matinada, Portugal-Croàcia, a les 5 de la matinada, Suïssa-Algèria. Anglaterra, Bèlgica i els Estats Units classificades per als 8ens de final d'aquest Mundial. Anglaterra 2, Congo 1, Bèlgica 3, Senegal 2 i Estats Units 2, Bòsnia 0. I en bàsquet, el Barça, Guillem Vives deixa el Joventut, que té previst fer oficial a les pròximes hores el fitxatge de l'escorta Isaac Nogués.
5: Fins aquí les notícies.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Si hi hagués un premi Nobel de música, seria el premi Ernst von Siemens, i aquest és el premi amb què ha estat guardonat el mestre Jordi Savall aquest 2026. És el primer músic català a rebre aquesta distinció. Jordi Savall, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
1: Molt bon dia, Ricard.
0: Imagino que estàs orgullós i feliç.
1: Sí, molt, molt orgullós i molt feliç, perquè és un reconeixement també d'una trajectòria del que he lluitat tota la vida i del que estic fent.
0: És una lluita que has sentit que durant molts anys la feies sol? Incomprès, fins i tot?
1: Sí, sí, i encara estic bastant sol, a nivell de país, encara estic bastant sol.
0: Per què? Què falta?
1: Bueno, falta que el país valori l'intangible. Valori el valor d'una orquestra que fa 30 anys que està jugant a la Champions. Un cor composat de gent jove, professional, que canta de meravella. D'una trajectòria, d'un patrimoni de 200 discos que estan aquí, no? I tot d'un llegat que m'agradaria deixar viu. I que sempre passa el mateix. Quan tu et mores, bueno, sí, llavors et fan un homenatge, d'això, però què ens ha quedat el llegat de Pau Casals, per exemple?
0: Aquí anava a preguntar-vos.
1: Va crear una orquestra, va crear
0: la Casa del Vendrell, no?
1: Sí, però clar, mama.
0: El discurs de l'ONU.
1: Exacte. És tan ínfim comparat amb el que ell va fer musicalment. Jo si puc dir una cosa, en Pau Casals em va inspirar. I això penso que és una de les coses que jo penso que el meu llegat també és. Jo he inspirat molts músics joves a abordar aquest tipus de música. I penso que això són llegats. Jo quan era estudiant al cel·lo, em mirava que el Pau Casals, que ha estat 10 anys estudiant les suites de Bach, que no les tocava ningú, que ni es pensaven que eren exercicis per treballar els fios, i les presentés al món al cap de 10 anys. Això em va impactar. Per això, quan vaig descobrir la viola de gamba, pràcticament, casualment, perquè vaig estar estudiant 10 anys, i al cap de 10 anys vaig començar el 65, i el 75 vaig tenir la sort que dos discogràfiques em contactessin per començar a fer discos, i vaig començar a fer concerts. Però també és similar, però la idea aquesta, per anar al fons de les coses, vol dir treball, i creure en allò que fa.
0: I també potser anar a buscar la innovació en allò del que hem sigut, no?
1: Clar, perquè la música és un art que és molt difícil d'explicar-lo si no ets a dintre. Una pintura la veus, una església també la veus, un poema el llegeixes, però la música sents un concert i després et queda la memòria si el concert t'agrada.
0: Sí, sí, aquella melodia.
1: És per tant, tota la història de la música està perduda si no hi hagués músics que l'interpretessin.
0: Tu per què vas començar a estudiar música al Conservatori de l'Ateneu d'Igualada?
1: Vaig començar a estudiar música perquè el meu director de cor de l'Escolania de les Escoles Pies era el professor a l'Escola d'Igualada, de Música d'Igualada, i ell em va dir: escolta, tens talent, vine a estudiar harmonia, contrapunt, solfeig, perquè val la pena.
0: O sigui, vas tenir un mestre que et va il·lusionar.
1: Aquest mestre em va il·lusionar ja quan tenia 7 anys i em va acceptar de cantar en el cor. A més, el mestre Joan Just no era un mestre qualsevol, era un gran compositor i un mestre que coneixia molt el repertori. I llavors em va fer descobrir músiques que jo desconeixia, com de Gershwin, de músiques d'Offenbach, al costat de les músiques de Bach i tradicionals. No? Vull dir que no era una persona tancada en un món. I llavors el miracle va ser un dia que vaig anar a classe, això ho he explicat moltes vegades, però un dia anava a classe i no hi havia classe, i estava passejant amb l'escola cantora d'Igualada i un quartet de cordes. Una música que jo haig de confessar no coneixia en aquell moment, i era el Rèquiem de Mozart. Jo acabava de fer els 13 anys i vaig acabar l'assaig amb un racó plorant.
0: Escoltant el Confutatis, per exemple, no?
1: No, jo Lacrimosa.
0: Lacrimosa, sí, sí.
1: I clar, vaig sortir, en aquella època jo era un fan d'Elvis Presley, de James Dean, anava una cap a dintre.
0: I et va revolucionar el món interior.
1: Plovia, vaig fumar una cigarreta d'aquelles rosses que hi havia de tocados, i durant mitja hora vaig estar passejant i vaig dir: què faig, què faig? I llavors vaig decidir que volia ser músic.
0: que volies sentir aquella emoció cada
1: vegada
0: que...
1: Exacte, vull ser capaç
0: que tocaves.
1: De viure amb un instrument que pogués sentir aquesta emoció i fer sentir-la.
0: Per a casa teva hi havia tradició musical, no?
1: No, la meva mare cantava molt bé i cantava tot el temps i això també va ser una ajuda molt important de petit, però nosaltres vam viure una època molt dura perquè era el final de la Guerra Civil. El meu pare era republicà i odiava tot el que era de Franco i sempre estava escoltant la BBC a veure si els aliats vindrien a ajudar-los a treure Franco, però no.
0: I vas estudiar violoncel.
1: Vaig estudiar violoncel, sí.
0: O sigui, no viola de gamba.
1: No, no. Però una cosa molt curiosa, em vaig comprar... Jo aquella època ja estava treballant, perquè a casa em volien fer estudiar comerç i no m'interessava per res, perquè no és... I era molt mal estudiant. Doncs me va dir, doncs, escolta, veuràs el que és treballar. Va posar a casa en una fàbrica d'un amic seu que feia encara uns jerseis, i allí vaig aprendre a pencar. Vaig començar fent, des de carregar el carbó per les coses fins al que al final vaig acabar dirigint l'empresa, portant la comptabilitat o tot, al cap de 4 anys. Però, sobretot, el que em va motivar, el que em va motivar a continuar és que vaig descobrir un instrument que m'anava bé. Vull dir, jo no havia fet mai res, m'agradava pintar, però no me'n sortia prou bé. Però el moment que vaig tenir el violoncel a les meves mans, vaig sentir, els dits funcionaven bé, afinaven, l'arquet, després d'una mica de rascar, vaig sortir el so, que estava, i llavors vaig sentir que estava a casa.
0: O sigui, d'alguna manera, l'instrument et va triar a tu.
1: Exactament.
0: No tu l'instrument, no? Perquè hi ha molta gent que a vegades estudia música, no?
1: No, jo em vaig sentir a casa. Instrument,
0: no s'acaba de sortir, després tria un altre i troba que és el sentit.
1: La casualitat és que jo no tenia cap coneixement, no tenia mestre, em vaig a Barcelona a la casa de Beethoven, que encara existeix, i dic, què tenen de violoncel? Mira, la millor és aquesta col·lecció amb Music Bibliothek, Cell Bibliothek de la Schott, que és una edició alemanya. Doncs mira, m'agafo tot el que hi ha. Hi havia Bachs, notes de gamba, Diego Ortiz, notes de gamba, Magamagre, Folies d'Espanya... És a dir, els primers peces en què jo vaig començar a tocar el violoncel eren originals per la viola de gamba. Aquí ja em va passar un clic, i no sabia què era, eh? I llavors em vaig passar...
0: Perquè no s'estudiava, pràcticament, no?
1: No. La viola de gamba era coneixida d'un parell d'experts, el Hannon Kurt, Nicolás Hannon a Alemanya, el Joan Escoja a Àustria, era un moment que hi havia potser 4 o 5 músics al món que la tocaven.
0: Per tant, quan vas començar a tocar la viola gamba, ho vas fer intuïtivament? Ho vas fer...
1: Vaig fer, no intuïtivament, sinó perquè em van demanar d'Ars Musica si volia tocar la viola gamba. Jo, a aquella època, hi havia la Montserrat Figueres, que cantava la música i que m'havia sentit tocar Bach, i buscaven un viola de gamba per fer una gravació amb la Victòria dels Àngels. Estic parlant del 1965. I jo torno d'un curs que m'havia apuntat buscar una viola de gamba perquè el meu mestre m'havia dit toques tota aquesta música, és barroca, que és problema. I el Gispert, que era el director, em diu, Jordi Saban, vols tocar la viola de gamba? I vaig tocar la viola de gamba. I llavors vaig estar 3 anys autodidacta. Però me'n vaig anar a París amb una beca, vaig descobrir a París totes aquestes meravelles de Marant Marré, Couperin, Forqueré, totes les grans músiques, jo obri una pàgina, Le Tombeau de Monsieur de Lully, La Rêveuse, Le Labyrinthe, una meravella al costat de l'altra, músiques d'una virtuositat, d'una emoció, i llavors em vaig plantejar justament d'anar a estudiar professionalment la viola de gamba a Basilea.
0: O sigui, estudiar, fer un treball, diguéssim, científic, perquè
1: si no hi havia
0: la posició del cos, per exemple, tot s'havia d'estudiar.
1: Havies d'estudiar, però havies d'estudiar a partir de la música i de les indicacions de l'època. Perquè avui, el meu professor de Basilea era un violoncelista que tocava la viola de gamba, però la tocava com un violoncel. Llavors jo, quan arribo a classe, amb una mica de... quasi bé de frescor, dic... Senyor professor, vinc aquí amb tota aquesta música de Magamagre, és que em podria ajudar a tocar-la com la tocaven ells. Sí, no l'imagino com toca
0: com vostè. Toca vostè. Sí, però... Sí. No, però per tant, ho dic també per la majoria de d'oients, no? La diferència entre violoncel i viola de gamba és molt, molt diferent?
1: Són dos instruments completament diferents. Un violoncel té quatre cordes afinades amb quinta, en quintes, com el violí. És el baix del violí. Abans se li deia bas de violó. La viola de gamba és un instrument que té sis cordes durant tot el segle XVI i XVII i que al barroc ja se li posa una sèptima corda greu. És un instrument que està afinat com el llaüt, que té trastes. És un instrument que pot tocar melodia, pot tocar acords, és a dir, pot fer també una companyia amb harmonies. I és un instrument que pot tocar solista, i el solista, durant el renaixement i el barroc, és sempre la baixa. Al revés del violí, que el violí sempre és solista i has d'esperar a Boccherini i a grans xelistes perquè el violoncel prengui un protagonisme, no? Hi ha un llibre molt divertit de 1740 que es diu les entreprises du violon et les prétentions du violoncel contra la viola de gamba. Vull dir...
0: Imagina't, sí. Però per tant, és clar, és un instrument diferent que aprens a tocar i ho fas amb música barroca, que la música barroca, per entendre'ns, té moltes línies, perquè el barroc implica
1: que té molts estils diferents.
0: Que hi hagi molts elements, no?
1: Has d'estar, sí.
0: Quan estudies barroc, intentes destriar els sons per després barrejar-los? Com
1: no,
0: ho fas?
1: No, és que aquí estudia... No per ser que estudia... El terme de barroc és un terme ja molt concret. Jo el que estudiava és música antiga, que en aquest cas era buscar les músiques originals que eren per aquest instrument, començant per les més antigues, que eren de Diego Ortiz. Després vas avançant, llavors arribes al segle XVII, i aquí ja trobes Demachy, aquí ja trobes Bach...
0: Però no són unes melodies...
1: Són melodies concretes.
0: Senzilles, però
1: no, està carregat. No, són músiques complicades.
0: Això t'ho dic. Que...
1: No, sí, són variacions. Són instruments que van ser els primers que es va improvisar i que es va desenvolupar a l'art de la variació.
0: El jazz d'ara,
1: diguéssim. Sí, el primer tractat de viola de gamba es diu Tratado de Glosses, vol dir tractat de variacions. I et diuen, t'he fet aquestes sis peces, nou peces, perquè amb això un bon intèrpret ja sabrà com ho ha de fer ell. Vull dir, et donàvem uns exemples i llavors després tu havies de fer les teves variacions.
0: Per què servia la música en l'època barroca?
1: La música servia a l'època barroca per moltes coses. Quan era música d'església, servia per celebrar els rituals religiosos, a la cort servia per fer la música de la cort, a la vida de la gent servia per donar sentit a la vida, perquè la música, fins que no hi ha hagut el tocadiscos o la ràdio, la gent havia de fer-se la música ells mateix, la gent senzilla havia de cantar o havia de tocar un instrument, perquè si no la vida era terrible. Si tu llegeixes el Quixot, veus que tota la gent senzilla, tots els pobles, canten i toquen de meravella, i que tota la vida musical més rica està al poble. I això, per què? Perquè la vida sense música, com diria...
0: Nietzsche. Seria un error, no?
1: Un gran
0: error.
1: I les músiques que canten un sefardita quan arriben a Istanbul expulsats d'Espanya, són músiques que necessiten per continuar el contacte amb les seves arrels, per recuperar l'esperança, per trobar la pau. Les músiques sempre han servit per salvar la vida de la gent.
0: Per sobreviure, per tant.
1: Per sobreviure, sí.
0: I ara és igual? Diries que la música serveix actualment per sobreviure?
1: Ara, la música, hi ha una part de la música que serveix per sobreviure a partir molt del divertiment. És a dir, que hi ha una part molt gran que la música...
0: Per passar-ho bé.
1: Però jo he fet l'experiència moltes vegades de persones que han vingut després d'un concert i m'han dit, mestre, l'any passat vaig estar amb una depressió terrible i escoltar els esbons i em vaig recuperar. Vull dir, això m'ha passat moltes vegades i això penso que és... Oblidem que la música ens pot ajudar en moments de dificultat a recuperar la pau, a trobar el sentit de les coses.
0: Vull que em valori, Jordi, músiques actuals com aquesta.
1: Barroca.
0: Ets el que pensa que Rosalía ha fet una gran aportació a la música clàssica?
1: Bueno, ha fet una aportació original a la música pop donant-li un espai d'elements clàssics. I això és, jo crec que està molt bé. I és el mateix que van fer els Beatles a la seva època. Els Beatles havien estudiat cants alips i betans de música barroca. I molt de la seva música està inspirada en aquelles melodies antigues. Avui això ens oblidem.
0: Sí, el Yellow Submarine és...
1: La formació cultural d'un músic, quan després el músic és creatiu, el marca, entens? Això no vol dir que després inventi coses molt diferents, però hi ha una profunditat que està allí.
0: Clar, ara vivim una època que és aquesta època de la immediatesa, no? De que tot ha d'anar molt ràpid, tot ho volem tenir-ho a l'instant, al moment. Tu treballes a un altre ritme, perquè la feina t'ho requereix, necessites estudi, necessites temps. Com casa això amb els concerts que fas? És a dir, notes també que la gent que et ve a veure va necessitat també d'aquest moment més de solemnitat, de comunitat, també de reconnectar-se a través de la música?
1: Sí, la vida d'un músic és una mica una paradoxa, perquè jo quan toco haig d'estar completament concentrat, haig de portar la calma per poder transmetre i entrar al fons de la música i transmetre-la. Però el que hi ha abans, doncs vaig dir aquests dies, vaig a dormir molts dies a les 2 de la nit, a les 3, perquè tinc d'acabar un programa urgent que m'han demanat, estic treballant amb les partitures, després trobo un moment encara per estudiar la música que haig de fer aquest cap de setmana a Porto, i cuidar l'instrument, canviar les cordes, bueno, fer càlculs d'un pressupost per un concert de Beethoven que farem l'any que ve, veure amb la meva secretària Carolina com va l'agenda per la turné de Japó. Vull dir que és contradictori, però no ho pots evitar, perquè la vida d'un músic no és una vida tranquil·la.
0: Però un músic és músic per tota la vida.
1: Un músic, si neix músic i es desenvolupa músic, és per tota la vida. És algo que... És a dir, a mi si em traguessin la música ara, em pensaria i ja moriria. Perquè la música és... Jo quan estic deprimit, agafo la viola i toco una música que m'agrada, toco Bach o una música, i això em porta un bàlsam de pau.
0: O sigui, si mai tinguessis alguna incapacitat que no et permetés tocar música...
1: No, a veure, una cosa és la incapacitat de tocar música i la cosa és la capacitat d'imaginar-la, d'organitzar-la, de fer un programa, perquè jo passo moltes hores, per exemple, que no faig música, però sí que dic, bueno, a veure, això, com és el programa que farem Sant Feliu de Guíxols, història dels viatges de Marco Polo. Doncs aquí jo em llegeixo el llibre de Marco Polo i amb el meu assistent de treballs històrics, Sergi Grau, escollim uns moments d'aquesta història i jo llavors hi poso, faig la banda sonora. Llavors, que, bueno, aquí passa per aquell lloc, doncs aquí una música turca, aquí una música armènia, aquí passa per aquí, aquí una música de Sri Lanka, aquí una música xina, aquí descobreix uns músics que desconeixia, que toquen encara la música tàrtar com es havia fet a l'època. Això em pot portar a vegades un dia o diversos dies o setmanes.
0: Sí, és com si fessis un llibre.
1: Exactament.
0: No? Fas un viatge.
1: Però això també és enriquidor, perquè haig de inventar la música, haig d'imaginar-la i posar-la dintre d'aquest muntatge, no? Uh-huh. I això també, vull dir que no, la música no és solament tocar-la.
0: És pensar-la.
1: Pensar-la, organitzar-la, sí, crear sí. Un programa, crear un festival, vull dir, és moltes coses.

0: I l'energia no s'acaba? L'energia?
1: L'energia? Bueno, sí que s'acaba al final del dia.
0: Que portes més de 50 anys dedicat en cos i ànima a la música.
1: Sí.
0: Segueixes al peu del canó d'una manera imparable, Jordi.
1: L'energia amb la música és una cosa molt, molt especial. Tu arribes al concert esgotat perquè has viatjat, has assajat, i després del concert estàs molt millor. Però molt millor. Perquè després del concert, durant el concert, si connectes amb el públic, si disfrutes amb la música que fas i saps i sents que la transmets i que el públic on gaudeix, és una energia brutal que et ve del públic, també. És una font d'energia i entre que tu la fas, que la sents i la vius, es crea una mena de droga, pràcticament. El concert és com una... Entre l'adrenalina, que es crea també, perquè sempre que tot concert és un risc. Tot junt fa que després del concert no te'n vaig anar a dormir.
0: Has de celebrar-ho.
1: Sí, celebrar-ho, però si te'n vas a dormir no dormiràs, perquè estàs tan ple d'emoció i d'energia positiva.
0: Si algú que ens està escoltant, que és músic, que és jove, que està començant i veu moltes dificultats per guanyar-se la vida amb el que està fent, però li agrada, quin consell li donaries?
1: Primerament, treballar, estudiar. Buscar un bon professor. I assegurar-se que té el talent pel que fa. Si se sent a casa amb el que fa i persevera, se'n sortirà. I jo, quan vaig començar al Cèl·lum, em deia, et moriràs de gana. Perquè, mira, aquest senyor d'aquí, l'impremta, ell abans era violoncel·lista, aquell altre violoncel·lista té una botiga de sabates. Clar, s'havien perdut tots els oficis per quan hi va arribar el tocadiscos. I jo em sentia bé, i vaig aguantar. I de vegades em deia allò, bueno, tu ja has acabat els estudis, ves amb una orquestra que et guanyaràs la vida. Jo tenia molt conscient que l'art necessitava llibertat. Necessitava veure quin camí podia fer. M'ho vaig passar malament, vaig passar gana, mentre els meus companys que ja treballaven a l'orquestra tenien ja un Mercedes i una casa i ple de fills. Jo vaig perseverar. Llavors va ser quan vaig començar a poder fer concerts com solista. Que al moment que tu fas concerts amb l'orquestra ja no pots ser solista. Perds, ja estàs fora del rang.
0: Sí, sí, del circuit.
1: I el fet poder tocar... L'any 70 jo vaig tocar el Queen Elizabeth Hall, les Sonates de Bach, amb un clavecinista. A Londres es van descobrir un jove espanyol que tocava la viola de gamba molt bé. I llavors això corre com la pólvora, aquestes coses, entens?
0: Que siguin constants, que estudiïn i que aguantin.
1: Que siguin constants, però sobretot que tinguin la perseverança de treballar cada dia, de ser molt exigents i d'aprendre de la música. No solament del que li diu el professor, sinó que la música ens ensenya. Qualsevol partitura, si tu la treballes, al cap d'un temps et diu ella mateixa què vol, què necessita.
0: Jordi Savall, gràcies per acompanyar-nos avui al matí de Catalunya Ràdio.
1: Un plaer sempre, Ricard.
0: Ara tornem.
2: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
3: La tornada al col·legi és més fàcil al Corte Inglés. Vas canviar el val escolar de la Generalitat i equipa't amb tot el que necessitis. A més, si reserves els llibres de text, t'endús un 10% de regal per futures compres. Fins al 6 de setembre. Consulta'n les condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
4: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
5: Són els que tenen carta blanca per fer soroll i bromes grulles.
6: Jo.
5: Moment, Xuriguera. Tu vols fer d'aquest, eh?
6: Jo faig el personatge.
5: Bueno,
6: moment. No us sap greu.
5: La festa comença i és de les bones. Hi ha teca, alcohol, de sobre...
6: Xuriguera,
5: amb la cullera de fusta que pica la cassola, li has fotut tan fort que has saltat una estrella econòmica més i mates un noi del públic.
4: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
7: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT. Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
8: Les temperatures extremes són cada cop més freqüents. Quan faci molta calor, fes una pausa i protegeix-te. A l'àrea metropolitana de Barcelona disposes de més de 800 refugis climàtics, espais frescos, gratuïts i accessibles. Troba el refugi climàtic més proper a refugiclimatic.amb.cat. Xarxa metropolitana de refugis climàtics. Una pausa contra la calor. AMB, àrea metropolitana de Barcelona.
9: Al radar de 3Cat Info ens aturem per entendre què hi ha darrere dels titulars. Una conversa reposada amb els periodistes que segueixen l'actualitat i que te l'expliquen des de dins.
10: El Radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
9: Cada dia analitzem una notícia a fons perquè ho puguis escoltar quan vulguis, on vulguis i sense presses.
11: Sacsejar la història. Transformar la fotografia. Visita l'exposició de la col·lecció Fòrum al Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona, una de les mostres de fotografia més rellevants del país. Més info a dipte.cat/mand. Diputació de Tarragona. Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
12: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
13: Miqui Núñez i Sara Roy.
14: Deixaries abans la música o la parella?
15: Vinga, adéu.
14: Uau!
13: L'eclipsi, amb Roger Escapa. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
16: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
17: Celebrem el violoncel al Festival Internacional de Música Pau Casals del Vendrell. Coincidint amb la commemoració del 150è aniversari del naixement del mestre, el festival reuneix destacats violoncel·listes de diferents generacions i procedències del 10 al 21 de juliol. Més informació a auditoripaucasals.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
16: Linkat.
17: La programació d'estiu a la Filmoteca de Catalunya refresca amb La Repesca, que recupera el millor del 2025. Tu i jo què? Comèdies romàntiques, que recull totes les perspectives del gènere. Els cicles dedicats al període sonor de Fritz Lang, a Jane Fonda i a Aki Kaurismäki. I l'exposició Feminismes Fílmics. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
16: Catalunya Ràdio. Catalunya
18: Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
19: La cançó pendent. No m'agrada ningú.

0: ni sencera.
1: Albert Miralles, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: L'última cançó de la temporada que ens portes.
2: L'última que us porto, demà n'hi haurà una altra, us la porta en Sergi, però jo volia tancar per la porta gran amb un de ritmes més...
3: Jo he de portar una... No m'han avisat i... On busques cançons noves? On la... Perquè a l'Spotify jo tinc...
4: És una bona pregunta, jo no sabria on anar.
3: Bueno, hòstia, Miralles, tio.
2: Dedica't, Sergi, dedica't això a periodisme. Vine a ICAT, que això falta gent jove, ICAT.
3: Bueno, jove, jo tinc 35 anys, eh?
2: Implicada, però ets joveníssim.
5: Ara aquí amb el Paco Clavijas, Paco, acabem de treure. Sí, sí. Ho és el que posos amb el Paco, no?
6: Sí,
5: tanta gent jove...
6: Espera't que t'implora, perquè...
5: Heu hagut de fer unes petites volances perquè us esteu passant de joves, eh? Esteu canviant totes les ràdios i hem fet una, ho explicarem.
6: Les
5: coses fortes.
4: Només... I Josep Maria, està bé que hi hagi gent jove.
5: Sí, però gent jove pa tou.
4: Bueno...
2: Hi ha d'haver de tot. Em permeteu dir que són Auxili, que és un dancehall com una casa de pagès, i que es diu Tarrinetes al Sol, cançó bonica per acabar aquesta temporada.
6: Garrinetes al Sol?
2: Tarrinetes.
6: Ah, Tarrinetes al Sol.
2: De gelat. És com si obren una gelateria...
4: Garrinetes.
2: Els de... Garrinetes
7: al Sol.
8: Garrinetes al Sol.
7: Ja sé lo que està preparando.
6: És Catalunya Ràdio.
7: Madre mía, madre mía.
6: No estem a Ràdio Flashback, eh? És una emissora seguida, eh?
7: De verdad.
6: Garrinetes al Sol.
7: Que asco, tio.
2: Gràcies, Albert. A vosaltres. Bon estiu.
7: Garrinetes.
9: Molt bon dia. Sóc el Calet d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent?
10: Bon dia, Catalunya.
9: Molt bon dia, amic meu. On estàs? Que fa molt de temps que no parlem.
10: Em fastigueja molt la presència del Tour de França a la meva ciutat.
9: No m'agrada. Aquesta festa especialment no m'agrada.
10: N'estic una mica fart de viure en una ciutat que només es publicita al món a través de fastos papals o esportius.
9: No he tingut l'ocasió de veure el papa, que és trist.
10: Diuen els experts que mandangues com el Tour deixen molta pasta a Barcelona.
9: Un amic meu que té el quiosc a la plaça Francesc Macià m'ha dit que buiden que el quiosc.
10: A mi aquestes polles amb vinagre mai no m'han reportat un sol euro.
9: Ja em queda menys ja per anar-me de vacances.
10: Bon dia.
9: Hola, adéu.
1: És l'hora dels temes pendents amb Gerard Jovany, Joel Díaz, Carles Roig i Xavi Espinosa. Bon dia.
11: Bon dia.
1: Queden pendents avui, Jovany.
4: Doncs cada dia ens queden menys temes pendents, Ricard, perquè hem d'anar acabant la temporada i estem escurant el...
6: Sí, que temes pendents i que ni no muerto, solta, tu.
5: Hem d'explicar amb el Paco el que ha passat avui aquí a la
6: ràdio. Cantimplora, us heu fixat... Solta, us heu fixat que m'ha agafat el cantimplora, jo m'ha arrencat de cuajo el que havíem ficat aquí fora, allò.
5: Sí.
6: Sí o no?
5: Sí, que matí hi havia un cartell aquí fora.
6: Hi havia un cartell aquí fora, digues el que posava, digues el que posava. Digue el que posava.
4: Posava...
5: 3XL.
6: 3CAT diagonal.
5: 3XL.
6: 3CAT. Seu diagonal.
5: Seu diagonal.
6: No.
5: Hi havia un cartell aquí fora que posava...
6: Diagonal.
5: 3CAT seu diagonal.
6: 3CAT seu diagonal.
5: Com si no fóssim ja Catalunya Ràdio.
6: No. Com si fos això...
4: Això és una interpretació que em fas tu, Josep Maria.
6: No, això em era una franquícia, o què, que ens implora? Com una franquícia. Què és això, el McDonald's? Què és això?
5: McDonald's Figueres.
6: A Catalunya, corte inglés... No, senyor, això és la Ràdio Nacional de Catalunya!
4: Sí.
6: Bueno, no trescat diagonal.
4: Val, no cridis, Paco. T'entenem igualment si parles amb un televeu adequat.
6: Calla, home, que jo ja feia ràdio quan tu te menjaves els mocs i...
5: Hem posat un cartell i hem vingut amb Paco i jo. Hem dit a mi ni el Pepito Romà, ni el Pepito Borda, ni tota aquesta gent que hi ha aquí venant.
4: No hi ha ningú que es digui d'aquesta manera.
5: Ens diran com se la digui aquesta ràdio.
6: Per favor, jo te dic una cosa. Els directors passen, però els funcionaris es queden.
5: Ara, nosaltres ens quedem i no nos moveran.
6: I no nos moveran d'aquí. I això és Catalunya Ràdio. No trescat seu diagonal. Seu diagonal ni que seu diagonal, home.
4: L'heu arrencat, al
6: final. No, han sigut un desconegut.
5: Hem pres el cartell.
6: Cantimplora!
4: Cantimplora ja ha dit que heu sigut vosaltres.
5: No. Han sigut uns senyors que amb una passamuntanyes.
6: Sí, suposo que no estaven d'acord amb que això fos com si fos un Burger King, no? Burger King diagonal.
5: Jo els he dit als segurats, els he dit, escolta, aneu a esmorzar ara.
4: I els hi has pagat
6: 20
4: eurets perquè se'n anessin a esmorzar i s'han anat a esmorzar.
5: Aquí els dones 20 euros i baixen corrents.
6: Sí. No, a veure, anem a dir-ho clar. Hem sigut nosaltres.
5: No,
6: hem sigut nosaltres. Hem sigut, però si per lo que ens queda en el convento, que en Cantimplora nos cagamos dentro. Pues eso no, que jo no m'amago, que jo estic aquí des del primer dia, ¿vale? No des del primer dia, no.
4: Des d'abans,
6: sí. Venir a Cabasanjas i a tirar cables aquí, quan la ràdio era només un somni.
4: Això és mentida, perquè aquest edifici ja estava fet i el van comprar. Això no era cap solar, tu no vas venir a Cabasanjas.
6: Per sobre del meu cadàver. El
1: cartell hauríeu de tornar-lo, perquè aquest cartell que han posat... Un cartell amb maco de...
4: Sí, de ferro, fet. I de material bo.
6: No puc.
4: Pots tornar, perquè
6: no perquè l'he anat a enganxar a la porta d'una casa de pepes que hi ha aquí dalt. Això és el que he fet. La casa de pepes que anàvem abans. Anava de pepes. Sí. Abans acabaves a poder amarrar-lo i deies...
4: A veure, no diguis de casa de pepes.
6: De pepes
4: començar, no parlis de casa de pepes.
6: Ja està, home.
1: Putes.
6: No.
4: I en segon lloc, no pots posar...
6: Joder, macho.
4: No pots posar un rètol que posa...
5: A veure, putes...
4: És igual.
5: I també hi havia alguns que tenien sorpresa.
6: Whisky, però jo no vaig a fer un whisky. Però sí que és veritat, vale?
5: El Paco li agrada una sorpresa.
6: Si esteu de vacances, home, mentalment esteu de vacances.
4: No estem de vacances, som aquí, estem fent el programa.
5: El Paco li fotien una emperruca i tenia sorpresa.
6: I va quedar com un huevo kinder.
5: I no deia res, el tio, deia com anar el Paco.
6: Sí, bueno.
4: No volem sentir cap més batalleta.
6: Seu Diagonal, la campella... Del camal de
4: pantaló. Paco, deus tenir feina per aquí fora.
6: Tinc feina, ja. Estic esperant la jubilació.
5: No tenim feina.
6: Còmodament assegut aquí.
4: Si no teniu feina, què feu per aquí?
5: No ens donen feina.
6: Pues presumíllam.
4: Però heu anat a preguntar...
6: Presumíllam!
4: Escolta'm, creus que et puc ajudar en alguna cosa?
5: L'altre dia la Marín dic, escolta, quin programa em posarà... Encara no ho sap.
6: Som la resistència.
0: I per què porteu...
5: Jo vaig fer vacances ara, eh?
0: Per què aneu amb bata blanca?
6: Perquè som tècnics.
4: Tu sí que ets tècnic, la Vijas, però en Josep Maria Cantimplora
5: no és tècnic. La bata blanca.
6: Li agrada,
4: per
6: venir
4: a treballar.
5: És
4: com si fos un uniforme.
0: Porteu alguna cosa sota?
5: Talquistina sota portem.
0: Ah, per la rozadura.
5: Per lo que sé.
6: Vaja, ho voleu fer por a marall o ja és el conyo a la Bernarda?
4: Ha sigut tu el que has entrat aquí i has començat a explicar les teves aventures.
1: Més temes, més temes a banda del cartell.
4: Torna el cartell, el rètol
1: que s'ha despenjat. Què més?
4: Sí, anem als temes d'actualitat més actual que passa per les paraules del president Salvador Illa. Qüestionant si es va fer bé l'altre.
11: Una cosa, hola, com esteu?
4: Bé, hola, Morran Adrià, bon dia.
11: De vacances ja esteu?
4: No, l'altre. No estem de vacances. Som aquí.
11: Escolta lo que es la tertulia interessantíssima que fa lo davant de l'Àgora Mengíbola, ¿vale? Con el del periódico...
4: La taverna. Una mica de tertulia gastronòmica.
11: Con el del periódico La Nicolasa y el otro, ¿vale?
4: Sí.
11: No. Estaven dient que...
4: Qui és la Nicolás?
11: La que...
1: La Maria Nicolau.
11: La que crida.
4: La Nicolás,
12: sí. No.
11: Hòstia, vale, ensenya les tetes, vinga. Estem dient que no se pot menjar arròs per a un a los restaurants. Vale?
1: Sí,
11: dient,
1: per una persona, sí.
13: Sempre trobes al costat de la, per exemple, paella, sempre trobes el text aquell que posa 2 packs min.
11: Pues mira, perdona.
13: 2 packs min.
11: Però això, la paella per una persona, és un plat que ens vam inventar al Bulli a principis del 2000.
13: A veure, quin plat deu inventar, Adrià, Ferran?
11: Arròs per un.
13: Hòstia.
4: Arròs per un.
11: I com es titulava?
4: Com es titulava?
11: Arròs per un. Arròs.
4: Saps?
13: Hòstia.
4: Què? Com? A veure.
13: No, és una genialitat. No li busquis el sentit.
11: Arròs per un. Arròs, com si fos una multiplicació.
4: Igual a arròs.
11: Si multipliques un número per un,
4: arròs.
11: El número, arròs per un,
4: sí.
13: Arròs. Ja ho hem entès.
11: Llavors, vam fixar-se que no havia restaurant on se pogués menjar arròs per un sol, que la carta sempre ficava allò de la Pax min dos.
13: Paella min 2 packs.
11: Pax és persona en llatí.
1: Això quin any va ser, això?
11: En el principi del 2000, 2001, 2000, 1900...
13: El tombar del mil·lenni, no?
11: El 2015.
1: El tombar del mil·lenni. No, perquè va tancar el 2011, el Bulli.
4: Sí, revisa...
11: Bueno, però no teníem lo de la Bulli Foundation.
13: Però éreu Foundation o encara no éreu Foundation?
11: No, perdona, érem Pedia. Pedia.
13: Era Bullipèdia. Però
1: llavors quin any vas inventar aquest arròs?
11: Aquest arròs... Va, el 2016.
1: Llavors no el va provar la gent.
11: No, perdona, és que no l'ha de provar la gent en plural.
4: Ah.
11: Ha de provar una persona.
13: És que és un gen.
11: Arròs per un.
4: Per un.
11: Perquè no.
4: Perquè el bull està tancat.
11: No ho sé.
13: Ara mateix no ho sap.
4: És que no ho sap ningú.
11: Bueno. No. Si tu me preguntes, el bull està tancat. Bueno.
1: Sí, no, és un museu ara.
11: Preguntes,
13: què és el bulli?
11: Què vol dir tanca?
13: Ara. Què vol dir tancat i què vol dir bulli?
1: Tancar vol dir tancar.
11: No. Pot tancar una porta.
13: És que saps què passa? Que ell li dona la volta.
11: Què vol dir?
1: Sí,
11: què és un any?
13: Sí.
1: Un any?
11: Un any pot ser...
1: Estàvem parlant de aquest arròs per un. Arròs per un, sí.
11: Vam fer moltes investigacions amb el Juli Soler, el meu germà.
1: Sí,
11: i tal. El Juli no és el meu germà.
13: No, el teu germà es diu d'un
11: altre. El paella d'arròs per dos... Per un.
13: Per dos per un.
1: Paella per dos per un. Està bé,
11: això. No. I què consistia aquest plat, vale? És una paella d'arròs per dos per un.
4: Sí.
11: És un sol plat, vale?
13: Vale.
11: Amb molt de cuidado, només amb unes pinces d'aquelles finites.
13: Unes pinces pràcticament de quiròfan.
11: Quan ficàvem granet a granet la paella per dos persones, vale?
13: I a quin preu sortia aquesta paella?
4: La quantitat era per dues persones, ho posàveu en un sol plat.
11: Exactament. I el tema del preu, de dos persones.
13: Molt bé.
11: L'elaboració era un huevo de hores. Sí. I amb el temps vam anar perfeccionant el plato fins que vam poder anar reduint la quantitat d'arròs.
13: Ah-ha.
1: O sigui, posàveu primer l'arròs per dos i després trèieu la part
11: d'un.
4: És que...
11: Sí. Perquè fos més fàcil de col·locar.
4: No m'estranya que fossis el millor...
1: Tècnicament era per dos, però la quantitat que sabíeu era per un.
11: La ideal, la ració...
4: I el preu era... El preu era per dos?
11: El preu de tres.
1: És com aquest programa que fem...
11: Preu de tres.
1: Fem guions per 7 hores i jo en faig 6. Llenç una hora.
13: Però el tema és, Ferran, que tu no et vas parar aquí, no? Una vegada havies aconseguit aquest arròs per un...
11: No, ja era l'arròs per un, per tres, perquè el procés creatiu, que quasi no sortia a compte. I, bueno, una altra cosa, això que ha saltat la Nicolasa, que jo faig la crema de pèsol amb pèsol congelat, cuidado ahí, eh?
13: No t'enfadis, Ferran.
4: No, t'ha molestat. Jo sí que vull sentir que ho he dit un moment, però no sé per on anava. Però no t'enfadis, vull dir, ha sigut un comentari i segurament que estava fonamentat. Parlem d'una altra cosa.
1: Sí, anem a canviar de tema. Gràcies, Ferran.
11: Adéu,
1: Avui hem parlat d'autopistes, també, al matí de Catalunya Ràdio.
4: Del col·lapse d'algunes autopistes del país.
13: Sí, de fet, ahir el president Salvador Illa es plantejava, fins i tot, si havia sigut bona idea retirar els peatges de l'AP7.
14: Em sembla que no.
4: President Salvador Illa, bon dia.
14: Però
4: bon dia.
14: Aguarda'm aquest tema, sisplau, perquè només vaig plantejar una possibilitat.
13: No, ara no faci allò d'on no dije, voldria, digo, Diego, eh? No reculli cable, president.
14: No voldria que per culpa d'aquesta qüestió es trenqués la pau social, que tant ens ha costat el gras, veu?
1: Primer aprovi els pressupostos i després ja generi debat, perquè si no encara...
14: A veure.
13: La pau social és el primer, oi que sí, president?
14: Sí, la pau social...
4: Que es plantegi això de recuperar els peatges, té alguna cosa a veure amb el fet que vostè hagi d'agafar l'AP7 direcció cap amunt cada dia per anar a casa seva, a la Roca del Vallès, on sovint hi ha moltes retencions.
14: No.
4: No heu de tenir res a veure.
14: No vull que deixem, vull que vull recuperar els peatges per arribar més de pressa a casa.
4: No ho sembla gens.
14: Però, sí que és veritat que sortir de Barcelona un divendres a la tarda per anar a casa i haver-te d'empassar el col·lapse de tots els pixapins que van de cap de setmana a la platja, a Pau Amós, a Cauella, o a l'Estratitos, hòstia, em prenyen.
4: Clar, tu vols anar a casa, no sé de què parla.
1: Sí.
14: Estiu a la platja, a l'hivern a la Cerdanya, i tu, que només vols anar a la Roca de Vallès, tot els collons.
13: T'has de menjar tota la
14: carbana. Per no parlar, de com foten rebaixes a l'Auguet.
13: A l'Auguet. Què diu?
14: A la Roca Viuets, collons.
4: A l'Auguet.
13: Sí.
4: Sí, allà es formen unes cues quilomètriques, que també les he patit, a la sortida que justament deu haver d'agafar vostè per anar cap a la casa.
13: Joan, tu que ets d'allà, corregeix-me si m'equivoco, però jo diria que la Roca del Vallès va ser un projecte justament impulsat pel president Illa quan era
4: a la Roca del Vallès.
14: La meva feina, com a alcalde, era fer l'Auguet.
13: Ah, vale.
14: Aleshores, l'autopista era de pau. És ara que ho hauen tot gratis i després passa un capaç.
15: La ven ja mal, para bien o para mal, ¿vale?
4: Hostia, quin susto, Munir.
15: ¿Qué pasa, gente? Buenos días a todos los españoles y todas las españolas. ¡Viva España! ¡Qué bonita!
4: Munir.
15: ¡Qué bonita que és España!
4: A més, l'altre dia estaves molt content perquè s'havia classificat al Marroc.
13: Vas dir que anaves amb el Marroc.
15: Me la pela el Marroc, tio. Avui juga a España, el país de las oportunidades.
4: Un dia ets d'on, un altre dia...
15: De la pela, de los toros, del jamón...
4: Home, del jamón, justament...
15: ¡España! Todos con la roja, hostia.
13: Com pot ser tan hipòcrita, Munir? Mira, com pot ser tan xacatero?
15: Joel, todos los españoles que no animen a la selección y al de la Fuente no son españoles.
13: De la Fuente, no, si a mi ja em sembla bé aquesta premissa, diguéssim.
15: Hoy juega la Villa. ya mal, ya mal, ya mal, con el 19 de España en la espalda. ¡Que viva!
13: Creus que avui jugarà?
15: Ei!
13: T'estàs animat, eh?
4: T'estàs esbarant, Munir, t'estàs esbarant. Escolta'm, tu creus que avui jugarà tot el partit en la Min contra Àustria?
15: Mira a mi, jugando así como lo hace, con la calidad que tiene y encima por España, tío, a mi me pone más cachondo que cuando juega con
4: no
15: el Barça,
4: ¿sabes? No tornis amb el tema de posar-te cachondo amb el teu propi fill.
15: ¿Qué pasa? ¿Que un pare no se pot emocionar per seu fill o què? ¿Eh? Homòfobo.
4: Molt bé. Home,
13: no té res a veure amb l'homofòbia, això, no. A veure, Lamine diu que encara no està al 100%. A vostè, Munir Nasraoui, li preocupa que es pugui lesionar el seu fill?
15: Lamine se puede mear la cara de los de Austria, tío, home, no, estando al 50%, ¿sabes? En la cara de Álava y todos los otros de Austria.
13: No saps qui més juga per Austria.
15: Me la pela, tío. Ya puede poner a Mozart, a Freud y a Viena, tío. Que a Viena, se la pela.
1: Bueno, a Munir, gràcies. Anem a més temes, Jovany, per anar tancant els temes pendents.
4: Sí, de què vols que parlem? Del Tour de França, per exemple.
1: Doncs no,
4: parlem
1: de la publicitat després de la torre. Ah, no hi ha publicitat.
4: No, doncs no.
13: Ah, doncs no. Doncs, si vols, anem al concurs. Bueno,
4: si algú vol anunciar alguna cosa...
1: Anem al concurs.
4: On hem d'anar?
16: A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
1: Avui ens truca el Martí. Martí, bon dia.
17: Hola, bon dia, què tal?
1: Què tal, Martí?
17: Molt bé.
1: Bueno, això és bo.
13: Martí. Doncs Martí, estem tots bé en principi, sí, així que anem tirant i passem a aquesta primera pregunta que avui, com gairebé cada dia, la destaquem, la fem per destacar l'efemèride més important de la jornada. Saps quin dia és avui, Martí?
17: Avui és dijous, dia 2 de juliol.
13: Perfecte, comences perfecte. Som-hi.
17: Molt bé.
13: Martí, avui és el Dia Mundial del Periodista Esportiu. Com ha canviat el periodisme esportiu, eh?
1: Tant, si t'expliqués.
13: Queden ja molt lluny els anys daurats del periodisme esportiu del segle passat, d'aquell reporterisme audaç, del rendiment de comptes, de fer trontollar directives amb un article, de sortir a buscar la notícia, de teixir una xarxa d'informadors de gabardina i cigarro fumejant a la porta d'un prostíbul. Ja gairebé no es veuen aquells periodistes esportius dels d'abans perquè s'estan extingint, Martí. Aquell senyor amb bigoti i calva, ocasionalment decorada amb un perruquí, aquell home passat de pes, fumador de tabac negre, assetjador de becàries, bevedor empedernit, amb dos o tres divorcis a l'esquena i desenes de denúncies per impagament de la manutenció, coneixedor de tots els locals de copes de la ciutat que tenen la porta opaca i un nom que és sinònim de paradís. Aquests periodistes s'han pràcticament extingit a Catalunya, Martí, perquè la majoria ja estan jubilats i la resta han estat víctimes del seu propi modus vivendi. Ara el periodista esportiu es cuida, Martí, quina vergonya. Corre maratons, fa triatlons, es posa cabell i eventualment fins i tot saltanyeix, es fa la làser integral, porta un cotxe elèctric, no fuma ni beu i parla en llenguatge inclusiu. Fins on podem arribar? Martí?
17: Fins on arribarem.
13: Però jo crec que hi hem sortit... No, no, Martí, que hi hem sortit guanyant, home. Per favor.
17: Hem guanyat.
13: Sobretot en quant a espècie, perquè sí que és veritat que, segons com, es troba a faltar aquell periodisme esportiu que feia olor de Baron Dandy, Brandy Soberano

0: tens 10 segons per dir-me 3 periodistes esportius o esportives, vius o morts, vives o mortes, en actiu o no. 3.
1: Vale.
0: 10 segons que comencen ara mateix. Ara mateix.
1: Doncs l'Andrés Montes.
0: Vale.
1: L'Antoni Daimiel.
0: Vinga.
1: I el Maldini, el Julio Maldonado.
0: I el Julio Maldonado. Un moment. Puc parlar amb Cesc? Has tirat la sirena? Que no havien passat ni 3 segons.
2: 3 segons. Ja per la segona pregunta.
0: Martí, ho has fet increïble.
2: Que t'implora ja del 3CAT. Vinga, segona pregunta.
0: La segona pregunta, aprofitant que vull fer un homenatge a aquest senyor que s'ha trobat un sorolla, aquest senyor de Múrcia, i l'ha tornat avui als poemes, perquè la cosa va de poemes. Saps com va la cosa, no? Has d'acabar els poemes amb una paraula.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs en honor a aquest senyor, la cosa va de pintors.
1: Molt bé.
0: El primer poema el dedico a Joaquim Sorolla mateix, i diu així. Gran pintor, Joaquim Sorolla. Dels teus quadres la llum brolla. Et pinta el mar o una ampolla o el que li surt de la...
1: Jo crec que és polla, no?
0: No!
1: Bueno, no!
2: Tot cas, no
0: home, no, com vols que sigui polla en horari protegit, home?
2: És creació artística, l'apuntem.
0: El segon li dediquem a Francisco Goya. No. Oh, que gran, Francisco Goya. Com a pintor no ets cap toia. Per tu nedo fins la boia en un mar d'aigua...
1: D'aigua...
0: Quina és aigua?
1: Molla.
0: De mineralització dèbil.
1: Bezoia.
0: Toma ja!
1: Ara he vist.
0: Era molt difícil, Martí?
2: Anem per la tercera.
0: I l'últim que li dedico al pintor del Cinquecento, renaixentista Tiziano.
3: Italiano.
0: Quin gran pintor era Tiziano?
2: Tiziano Ferro.
0: Un artista com un piano. Com diria un Cayetano, me lo meto por él.
1: Ah, no.
0: No, home!
1: Tampoc.
2: Bueno, ara ja ha fet donades les respostes del Martí. Anem a la puntuació. Jovany?
4: Impecable. Un 9,61.
0: La veritat és que has desafiat els límits de l'humor amb les teves respostes. Això té molt de mèrit. Ja t'ho dic jo. Et poso un 9. Un 9, Martí.
2: Un 9 sí, i jo li poso un 9,39.
0: Un 9,39?
2: Sí. Per tant, 28 punts!
0: Hòstia!
2: No està gens malament, vindràs a concursar presencialment demà, divendres, perquè és el que té més puntuació al llarg de la setmana.
0: Vine a dutxat, Martí.
2: Que vagi bé, Martí.
1: Vine adéu. A dutxat, perfecte.
2: Les notícies de les 12, ara tornem.
5: Catalunya Ràdio, les notícies de les 12.
6: Bon dia, us informa Natàlia Ramon. El jutge del cas Leire imputa la directora de la Guàrdia Civil i el seu número 2 pels delictes de prevaricació i obstrucció a la justícia. Ho fa seguint la petició que li ha fet la Fiscalia Anticorrupció. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
7: Bon dia, el jutge Santiago Pedrazzi t'ha declarat com a investigats Mercedes González i el màxim responsable operatiu del cos, Manuel Llamas, el 16 de juliol. Ho fa just després que li hagi sol·licitat anticorrupció i també ho hagi fet el PP, que lidera les acusacions populars. González ha reconegut reunions amb Leire Díez i el mateix ministre de l'Interior aquesta setmana al Senat ha explicat que la directora del cos l'havia informat. En la reunió, suposadament, Leire Díez va demanar rescabalar un comandant apartat per la seva implicació en el cas Hidrocarburs i va intentar pressionar per influir en les investigacions que afectaven l'entorn de Pedro Sánchez. Tots dos han negat haver atès aquestes peticions. Fons del Ministeri de l'Interior descarten dimissions i mantenen la confiança en tots dos càrrecs. Tània Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
6: Més notícies d'Albert Manyam.
8: El Parlament aprovarà d'aquí poca estona els pressupostos de la Generalitat del 2026 que freguen els 50.000 milions d'euros. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha agraït a Esquerra Republicana i als comuns el suport als comptes, que seran els primers que pot aprovar el govern de Salvador Illa. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
9: Hola, bon dia. La consellera d'Economia ha defensat els pressupostos assegurant que són bons per al país, ha agraït el suport dels socis d'investidura i ha reivindicat la capacitat d'arribar a acords.
10: Catalunya ha demostrat moltes vegades al llarg de la seva història que sap avançar quan treballa unida, quan treballa per un objectiu, quan és capaç de transformar les dificultats en oportunitats, en reptes, quan sap passar de la queixa a les solucions.
9: Els pressupostos del 2026 permetran a Salvador Illa arribar a l'equador de la legislatura amb l'estabilitat política que buscava després de 3 anys amb els comptes prorrogats. Marta Corbalán, Catalunya Ràdio, Parlament.
6: I la justícia europea...

0: Europea confirma la històrica multa de més de 4.000 milions d'euros contra Google. És la sanció més alta imposada mai per les autoritats comunitàries contra un gegant tecnològic. Condemnen la companyia nord-americana per abusar de la seva posició dominant en el mercat. Brussel·les, Bruno Forteamiras, bon dia.
1: Hola, bon dia. La sentència castiga Google per obligar a instal·lar el seu cercador i el seu navegador, Google Chrome, de forma predeterminada als mòbils que funcionen amb el sistema operatiu Android. Ho aconsegueix mitjançant acords amb Android i els fabricants dels mòbils, a canvi de donar-los, per exemple, llicències per utilitzar altres aplicacions del grup de Google. La justícia europea ho veu il·legal i creu que amb aquests acords el gegant nord-americà expulsa del mercat altres cercadors o navegadors que podrien ser igual de vàlids. Els jutges creuen que tot plegat redueix la lliure competència i vulnera les normes europees. Bruno Forteamiras, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
2: Continuen hospitalitzades 9 persones ferides ahir en l'accident d'autocar de Lleida. 4 estan ingressades a la unitat de cures intensives, 2 de les quals han estat crític. És l'última actualització que acaba de fer el Departament de Salut. Lleida, Estela Bussoms.
3: Bon dia. Recordem que en un primer moment es van derivar a l'Hospital Arnau de Vilanova fins a 21 persones de les 44 que van resultar ferides. Aquest matí 9 segueixen ingressades. 2 estan crítiques i 2 més també són a l'UCI estables dins de la gravetat. Les altres 5 estan a les plantes d'hospitalització en situació estable. Un dels ferits més greus és el conductor veterà que supervisava la noia que portava l'autocar que feia pocs dies que treballava a l'empresa. L'home ha perdut una cama. Mentrestant, el jutjat està a l'espera de rebre l'atestat definitiu de la Guàrdia Urbana de Lleida encarregada de la investigació del sinistre. S'ha de determinar què va portar la conductora a perdre el control de l'autocar i si just en aquell moment hauria accelerat per error. El resultat és que va acabar encastant el vehicle contra l'edifici de la Diputació de Lleida. Estela Bussoms, Catalunya Ràdio, Lleida.
0: Doncs encara hem de parlar avui de 3 accidents de trànsit que han complicat i compliquen moltíssim la mobilitat per les carreteres del país. Clàudia Serra, equip viari, bon dia.
4: Bon dia. Sí, la incidència més destacada segueix sent a l'AP7, a la Pobla de Montornès, sentit sud, tallada per accident des de primera hora del matí. S'està treballant per retirar el camió que ha volcat i la càrrega que transportava, però està sent un procés molt llarg. Mentrestant, es fan desviaments per la sortida 220 a l'alçada del Vendrell. Es recomana utilitzar vies alternatives, l'AP2 i l'A27. A l'AP7, com deies, hi ha hagut 2 accidents més que han provocat cues destacades fins fa poca estona. Entre el Papiol i Martorell, sentit Tarragona, aquí tots els carrils ja s'han obert, millora ja la circulació i de Fogars a Maçanet de la Selva, sentit Girona, aquí queda encara un carril tallat per un camió que s'ha avariat al mateix punt on s'havia accidentat un camió i un autobús. Clàudia Serra, Catalunya Ràdio, Barcelona.
0: I als esports, Marcos García.
5: Avui a les 9 del vespre, Espanya-Àustria, als 16 de final del Mundial Masculí de Futbol. A l'equip espanyol hi ha 9 jugadors catalans. També als 16 del Mundial, 1 de la matinada Portugal-Croàcia, 5 de la matinada Suïssa-Algèria. Anglaterra, Bèlgica i els Estats Units classificades per als 8 de final d'aquest Mundial. Anglaterra 2, Congo 1, Bèlgica 3, Senegal 2 i Estats Units 2, Bòsnia 0. Encara en futbol, l'Espanyol acaba de fer oficial el fitxatge de l'extrem català Àlex Calatrava per 5 temporades. Calatrava arriba traspassat del Castelló i és la primera incorporació en aquest mercat de l'Espanyol. En bàsquet, el Barça anuncia la sortida de Youssouf Afol. A més, el base Guillem Vives deixa el Joventut, que té previst fer oficial les properes hores el fitxatge de l'escorta Isaac Nogués. I Sergio Scariolo confirma que tanca la seva etapa a la banqueta del Madrid. Encara en bàsquet, la selecció espanyola masculina juga a les 7 contra Dinamarca, partit de classificació per al Mundial.
6: Fins aquí les notícies.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
8: Prenem veu una bona causa. Avui en nom de Dream Nepal saludem l'actriu Agnès Busquets. Agnès, bon dia.
9: Bon dia. Un aniversari vol dir amics, regals, espelmes, però hi ha infants a Katmandú que no tenen res de tot això. A Dream Nepal treballem perquè els infants que acompanyem fora de les presons mentre les seves mares compleixen condemna també puguin viure aquesta il·lusió. Aquest any pots fer-los un regal d'aniversari a través de la nostra pàgina web i ajudar-nos a convertir el seu dia en un record inoblidable. Entra a dreamnepal.org i descobreix com hi pots participar. Dream Nepal. Petits gestos, grans somriures.
7: Dream Nepal.

0: I avui arriba la tarda de Catalunya Ràdio molt carregada. Francesc Garriga, bon dia.
1: Molt carregada, bon dia, bona tarda, com esteu?
0: Que bé, eh?
1: Sí?
0: Sí, tu?
1: Jo estic molt content.
0: Què ens fareu avui?
1: Perquè avui tenim un programa sensacional, mira.
0: Sí, sí.
1: A les 4, avui, per exemple, vindrà el Ricard Torquemada.
2: Collons!
1: Sí,
2: exactament.
1: Del... Sí que vas fort, tu. Home, una mica de mundial,
2: una
1: no,
2: mica
1: Ricard?
2: Mundial,
1: ara
2: una
1: que
2: mica
1: la cosa... Ja m'agafen...
2: Avançant i tal.
1: Ja va, et preguntaré qui és la favorita, no em vinguis amb els teus... Ai, és que no... No,
2: no, és que parlar de favorits és molt complicat.
1: I Ricard,
0: no, dirà això, a més a
1: no,
0: més.
1: No, Ricard, no, doncs t'ho demanaré,
2: final,
1: sisplau.
2: És una qüestió subjectiva, hi ha molts factors, hi ha elements extrafutbolístics.
1: Molt bé. Et demanaré...
3: Un Kleenex?
2: Per què?
0: Estàs emocionant, estàs emocionant.
3: No, per Garriga, dic, no.
1: No sé si heu vist la notícia que han condemnat Antena 3 a pagar 60.000 euros a la noia de l'Elia Alparda.
0: No l'hem vist, sinó que l'hem explicat.
1: No l'explico. Ves, no, escolta, jo no puc escoltar tot el dia al matí.
0: Com que no pots?
1: No puc. Jo estic treballant.
2: Has de!
1: Ara no puc treballar.
3: Però si la gràcia de la ràdio és que la pots escoltar mentre fa la cosa...
0: Perdona, això aquest és el problema, que ningú escolta la ràdio.
3: És que això és un reino de taifa.
0: Això que acabes d'explicar,
3: cada dia escoltant la tarda.
0: És el problema que tenim.
3: Des de les 4.
0: Que ningú escolta la ràdio.
3: Això no és...
0: Això
3: abans no passava.
1: No és veritat.
3: Perquè quan hi havia professionals com la Copa d'un Pino, això abans no passava.
1: M'estàs dient que no soc professional?
3: No. Només dic que això ara és un reino de taifa.
2: I a altres llocs... Tampoc passa.
3: Altres llocs.
1: Bé, en tot cas, estirarem aquest fil que també s'ha explicat al matí de Catalunya Ràdio.
0: També tampoc. He fet un titular i m'ha localitzat. Vull dir, no ho hem explicat bé. Vull dir, que ho explicaràs millor, segur.
3: És que de moment només ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio, això.
1: Clar, bé, jo ho he vist també a altres mitjans, però vaja.
2: Ah,
0: sí, home. Vés consultant a altres mitjans.
2: Fes-hi.
3: No, home, no. Fes-hi.
1: Home,
3: fes-hi.
1: Casa també.
3: Si tant t'agraden els altres mitjans,
0: ara
3: l'has liat parda.
1: Déu meu senyor.
2: Vés a fer la tarda allà.
0: Home, per favor. Mira, és igual, és que no vull saber res més, ja ho escoltarem. Vinga, adéu.
3: La parda de Catalunya Ràdio.
1: Déu meu.
3: L'ha liat tarda.
4: L'ha liat tarda.
1: No té cap sentit, això.
4: La seu del 3. Truquen.
5: Els matins del cap de setmana, el suplement...
6: Dia 4, que és el meu aniversari, per cert, dissabte que ve...
2: Ah, com a la mare!
6: Sí, home, hem de celebrar-ho.
2: Hem de muntar alguna cosa, no?
6: Ja ho farem,
2: sí. I uns mariachis. T'han cantat mai les mañanitas?
6: No, això encara no m'hi he trobat, veus?
2: Pues això és molt maco,
6: Portem uns mariachis, aquí?
2: Uns bons mariachis.
6: Mira'ls.
2: Les mañanitas. És que és una... És... No, no, no. Són mariachis... No, les mañanitas que cantó.
5: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2: Canto tan malament, em sap tan greu.

0: Fins al 31 de juliol, els uniformes per la tornada al col·legi tenen premi. Avança't, reserva els uniformes i emporta't un 10% de regal més un 5% addicional per les futures compres de tot el que necessitis. Una tornada al col·legi d'excel·lent. A la botiga web i app del Corte Inglés.
1: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
2: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
1: Per què?
3: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
4: Sort del RAC.
3: RAC, i som per ajudar.
5: Ja han arribat les rebaixes més esperades, les rebaixes del Corte Inglés. Descarrega't l'app i gaudeix des de la teva mà de grans descomptes en moda home, dona, nen, esports, llar, accessoris i en una gran varietat de marques. Les rebaixes del Corte Inglés, fins al 31 d'agost a la botiga web i app.
6: Ral d'Avinyó, embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
7: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
8: Aviam què passarà avui.
9: Teníem molts cigrons i vam menjar cigrons. Jo no he menjat més cigrons en ma vida. Se'n sortien per les orelles.
10: Hòstia santa.
9: I el pobre cuiner es va posar malalt dels nervis, de l'estrès d'haver d'alimentar, no sé quants érem aquell any, potser 40.
8: Va, Mercè, parla. Ostres, molt bé, eh? La Conxita Ávila. Home,
11: aquí. Biòloga,
8: eh? A l'Antàrtida.
11: Especialista
8: sobre l'Antàrtida.
11: És molt fort.
8: Una cosa grossa, grossa que disfrutarem avui.
11: I parlarem de la figureta aquella de
12: la què? Del caganer?
11: No, el gat de la sort.
12: És
11: aquella figureta que porta...
8: Serveix per portar diners. Sí, vale, i sort. Calla, que arriba el jefe, va, calla.
13: Déu vos guard.
14: Hem estat guanyats!

0: La Renaixença.
1: Sí, amb l'arribada de la Renaixença...
2: La Laia Gluck la torna a posar de moda.
1: No, ma, de l'altra Renaixença, Pablo.
2: Ah, sí. Vale.
1: L'original, la del segle XIX. Sí. Llavors la gralla allà es reivindica com a instrument i com a símbol de la identitat catalana. No vull fer la pilota a la Laia, però sí que és veritat que tu estàs un temps fora, estàs a l'estranger i tornes a Catalunya, fa temps que no sents una gralla, i quan la sents...
3: T'emociones.
1: A veure, no sé si fins al punt...
3: T'emociones molt.
1: Emocionar, no, però sents com de... Ets a casa. És una mica el que ens passa als d'Osona quan viatgem i tornes i sents la pudor aquella de purins, que dius, hòstia...
4: Estàs comparant la gralla amb els purins?
1: No, però ja m'entenem. El segle XIX va ser un bon moment per la gralla i el segle XX no tant, perquè amb 50 anys de franquisme doncs ja us podeu imaginar.
5: Què vols dir, ja us podeu imaginar? Què? No estaràs insinuant que al Franco no li agradaven les gralles, Peyu?
1: Al Franco no li agradaven, noi. No, ell era més de la corneta militar. Que hauria sigut ben parit que no la suportés, però fins a un punt que li fes mal, de veritat. Una cosa física, com una mena de superpoder. Que ell vingués amb un tanc i sortís un tio tocant la gralla i el fessis a genollar a terra. Oh. No la toques mal!
3: Amb el timbaler del Bru, imagina, no? Una mica, però amb gralla.
4: Hauria sigut molt maco, això, eh? Sí.
1: Però no passa, eh? No
2: la criptonita, hauria sigut la criptonita.
1: Exacte. És una hipòtesi, vull dir que no passa, que no aneu ara a una manifestació de neonazis i comenceu a tocar la gralla pensant-vos que cauran a terra perquè fotran un cop de puny, bàsicament.
3: Amb faig i...
2: Però pots anar-hi, també.
3: Faig i gralles.
2: Amb una manifestació de neonazis i vas allà, toques la gralla, no et passarà... Vull dir, hi ha molta policia.
1: Sí, a una manifestació de neonazis.
2: Aquesta de nazis n'hi ha molta, de policia.
1: A dins i a fora. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Bojos coneguts, i creieu-me que són molt coneguts i molt bojos. Un grup de música que són referents del virtuosisme, el bon gust i el plaer auditiu i emocional. Gairebé podríem dir que són un dels millors grups de l'àmbit musical català.
2: Bravo!
1: Bé, no ho afirmo. Són el millor grup de l'àmbit català contemporani.
0: Sí.
1: Contemporani perquè la Trinca ja no està en actiu.
0: Correcte.
1: Treballen per la preservació de l'excel·lència musical i s'han fet un lloc en els camins inescrutables per poder assolir cims inabastables de la música catalana. El dia que pleguin o que es morin, esperem que sigui d'aquí a moltes dècades, Catalunya plorarà.
0: Sí, senyor. Avui s'asseuen a l'escó de la Renaixença... Obeses! Bravo!

0: A veure, que hem hagut de fer aquí uns moviments de cadires.
1: Com ho fem, això?
0: No passa res, perquè l'Arnau, per primera vegada en la història d'aquest programa, s'asseu a l'escó de la Renaixença, acompanyat del Jaume i en
1: Purdi. Què sents, Arnau? Què sents?
2: És històric, eh?
3: Excitació.
0: Excitació.
3: Hòstia, està molt fort aquest volum. La gent ve aquí amb aquest volum?
1: La gent és sorda.
3: Hòstia, no sé, o sigui, portem una temporada destrossant els timpans de tota la gent que ha vingut aquí.
0: Convidats n'hi ha que sordegen una mica. I en la posició habitual de l'Arnau hi tenim en Mayol, que és el bateria d'Obeses.
4: Un plaer,
0: hola,
4: companys.
0: Què tal? Hola a tots, eh? Us saludo a tots. Hola,
5: hola.
0: Què tal? Hola. Què heu menjat avui per esmorzar?
5: Un cafè amb llet i us he robat una mica de pa amb tomàquet i llonganissa.
0: Perfecte.
5: I ja està.
0: Tu, Arnau, sempre esmorzes aquí quan hi ha programa?
3: La dada és que en Burdi ha arribat aquí a la una.
0: Ah, sí?
3: O sigui que el seu esmorzar ha estat aquest.
5: Sí.
0: És, perquè tu, Burdi, és veritat que tens una vida interessant en el sentit de que no segueixes uns horaris molt estrictes, oi?
5: Estrictes, sí, però no convencionals.
0: O sigui, a quina hora et despertes?
5: Si no he de fer res al matí, a les 12.
1: Què dius?
4: Oh, collons!
1: Campió!
4: Primera hora.
3: Això no és veritat, eh? Perquè
4: primera hora.
3: L'hora era la una.
5: Sí, però ho he millorat. Ho hem millorat.
3: Doncs fa mig any era la una.
5: Era la una. Sí.
0: O sigui, et despertes a les 12 del migdia.
5: Sí. I, sí, clar, si no de treballar al matí, sí.
0: A quina hora vas a dormir?
5: Pues si l'any demà. Si puc, entre les 4 i les 5.
1: Què?
0: Del matí, eh?
5: De la nit, sí.
0: I què fas aquell rato?
5: O treballar.
0: Treballar, eh?
5: Normalment sí.
0: Però de què? Què fas?
6: Ets vigilant.
5: Exacte.
3: Fa coses seves, deixeu-lo estar. No, no us interessen. No.
0: Sí que ens interessen.
5: No, depèn. A vegades treballo com a tècnic de so, llavors solen ser
0: clar,
5: coses a la nit. Clar. I a vegades coses que faig des de l'ordinador a casa, també a la nit treballo millor que al matí, sí. Mm-hmm.
0: Tu, Jaume, segueixes uns horaris més normals, eh?
6: Sí, dictats per la canalla.
0: Clar, mm-hmm. Ets pare, ets l'únic del... No, també a Mayol també és pare, el bateria.
3: Sí.
0: I és que sou un grup ben curiós. Hi ha un poeta, no?, en Mayol, que es dedica al món forestal, també, a tallar arbres i a desbrossar i tot això. I després en Burdi, tècnic de so i altres coses, i l'Arnau, que fa... Bueno, ja sabeu què fa, l'Arnau.
7: O sigui, l'únic que no treballa és l'Arnau.
0: Sí.
3: Sí, jo sempre dic... Hi ha gent que em coneix i li sembla que sóc una mica estrany en algunes coses, i jo sempre ressalto que, de fet, sóc la persona més normal d'aquesta banda. Jo que els conec bé a tots.
5: Bueno.
0: Com neix la vostra amistat? Com us coneixeu?
6: Depèn.
3: A cadascú de nosaltres hi ha un moment determinat... En...
0: No apareixeu tots quatre de cop?
3: No.
0: No.
5: Pràcticament.
3: Crec que els que fa més anys que es coneixen són en Coll i jo.
6: Sí.
0: Sí.
6: Des de l'espai Witchy Witchy de Tona.
0: Eh?
3: Un dius en vaig parlar,
7: sí,
3: de l'espai.
7: Sí, és veritat.
3: Witchy Witchy.
0: Anàveu a l'espai conjuntament.
6: Amb l'Oriol Bauleres.
0: Molt bé, el tècnic de la Renaixença. I llavors arriba un moment que comenceu a fer música... Però entenc que segle XIII va ser el precedent d'Obeses.
3: Correcte. Jo tenia una banda amb la qual ja hi tocava en Mayol i altres companys d'aquí a Osona, una banda amb la seva història, etcètera, etcètera. I llavors iniciem un altre projecte i com que en Coll sempre voltava pel local d'Obeses, ai, de segle XIII,
0: sí,
3: malgrat no formar part de segle XIII...
4: Bàsicament perquè venia a berenar.
0: Venies a berenar, sí. Tu anaves a berenar.
5: Una mica com tots, eh?
6: Una mica com tots, però era com, diguem-ne, la perifèria, l'òrbita, que feia que tot fos
0: sí,
6: estable.
0: Sí. I tu en aquell moment ja tocaves el baix?
6: Sí.
0: Sí,
3: sí. Sí, de fet, ell, clar, ell era un preadolescent i ja tocava.
0: Quan comences a tocar el baix, Coll?
6: Als 12-13 anys.
0: Sí.
6: Sí, una mica també, quan ens vam conèixer amb en Burdi, als 13 anys.
0: Per iniciativa pròpia o a casa et van dir hauries d'estudiar...
6: No, no crec que hi hagi ningú a la vida que l'hagi dit hauries d'estudiar el baix.
4: No ha passat mai.
6: No, crec que no ha passat. No, perquè, bueno, els meus amics tocaven instruments i dic, bueno, jo també... Ja,
5: era l'instrument que faltava.
6: Era l'instrument que faltava.
0: Clar.
3: Acostuma a ser així, la vida del
6: sí,
3: baixista.
6: Sí, sí, sí.
0: És... Quan veus que tens uns amics que tots toquen instruments i falta el baix, t'animes a...
7: És com el porter sí, de futbol.
0: Sí.
7: No? Que fan fet... un partit i no hi ha porter, posa't i tu.
3: No, no, doncs... Ara
5: era porter, també.
6: També feia de porter.
4: Ho té tot.
7: Ets l'home perfecte.
4: Ho tenia tot.
7: Ets l'home perfecte.
0: Sí, tu vas estudiant al teu entorn les peces que falten.
6: Sí.
0: De fet, ets poeta i potser va anar per aquí, també.
6: També va anar per aquí. Que
0: falta un poeta.
6: Que falta en aquesta societat.
8: Sí, sí. Poesia, sí, senyor.
0: Escolta, heu triat un estil ben curiós. De fet, no teniu un estil concret, que això és una decisió, entenc, difícil de prendre quan arrenqueu el projecte. Perquè hi ha grups, no?, que s'encasellen amb un gènere concret i vosaltres toqueu tot.
3: El cert és que no ens vam posar mai en una taula i vam dir, senyors, no tindrem cap estil, sinó que és una cosa que va anar apareixent a mesura que vam anar fent música, vam anar tenint inquietuds diferents i ens estimulaven la qüestió de provar certs estils que no havíem tocat anteriorment. I al final sí, avui mires enrere i dius, Obeses té una discografia molt diversa i contrastant, però és fruit d'aquesta sensibilitat per la diversitat.
0: Si queda algun català al país que encara no els hagi escoltat, que sapigueu que Obeses sona així.

0: A Tornau ja t'hem sentit molt, però jo vull parlar amb els altres membres de la banda.
1: Són els interessants, sí.
0: Vosaltres, quan veieu l'Arnau, per exemple, en aquest programa, que cada artista que passa normalment hi té algun tipus d'enfrontament...
2: Cert.
0: No hi ha algun...
1: Això no és veritat. Aquestes calúmies no són certes.
0: Pot passar, a vegades pot passar que hi hagi alguna... No heu pensat mai de, hosti, igual ens hagués anat més bé sense l'Arnau? Pregunto, no ho sé.
2: No.
0: No, eh?
2: No. No, perquè, en realitat, l'Arnau és la maduixeta del grup.
0: La maduixeta.
3: La maduixeta, eh?
0: Mira que maco.
4: Llàstima que ens ho ha dit a l'últim programa de la temporada, eh?
3: Pel color, eh?
1: Què és, altres... és aquesta merda de comparativa?
2: Els altres són pitjors.
0: Sí, sí, sí. Sí.
2: O sigui, que l'Arnau.
0: Però l'Arnau, no, quan el veieu, no dieu... Hòstia, Arnau, no cal que ho diguem, tot això.
3: A vegades, però a vegades penses... Fota-li més una mica.
0: Sí, eh?
3: Sí.
0: Sí. Sí, o sigui, ja us va bé aquest paper de... Perquè esteu en el circuit comercial, la gent que no estiguin més ficats, diguéssim, vosaltres circuleu una mica per uns camins que no són els més oficials. No esteu en els festivals principals del país, no? I heu intentat sempre ser molt crítics amb la indústria.
5: Això és un elogi o què és, això?
0: No, és una descripció del que fan i el camí que han triat.
5: Val.
0: Que no sé si és el camí que han triat conjuntament o és que l'Arnau és boig i els altres van fent.
2: Això és no, en realitat, Peyu, potser seria interessant que molts artistes... també es posicionessin a lluitar contra certes coses de la indústria i potser el món artístic milloraria en aquest país, no sé.
3: Sí, sí.
2: Pregunta. Vull dir, potser ser els únics diu molt d'aquest país.
4: Bravo, bravo.
5: El Forestal porta una samarreta,
0: sí,
5: i diu, dos no es barallen si un té una motoserra.
6: Potser sí que és la maduixeta, l'Arnau.
5: Sí. Sí, que és la maduixeta, sí.
0: I com definiríem obeses? Com ho definiríem? Té una... Vinga, Burdi.
7: No, però si hi ha l'Arnau aquí que...
1: No, no, ja, a mi ja m'ha dit que havia parlat molt.
0: L'Arnau el sentim sempre.
7: Com definiríem obeses? Coll.
8: Som nosaltres quatre, per començar. I som un grup de base rock, base jazz, base el que vulguis,
0: sí,
8: que fem música per passar-nos-ho bé i perquè la gent s'ho passi bé amb nosaltres.
0: Mm-hmm. He trobat una frase que diu que si s'estima la música, s'estima obeses.
1: És una obvietat.
9: És teva la frase, Arnau?
1: Sí.
5: Feia tota la pinta.
1: No, per això que parlàvem abans, obeses, construïm aquest projecte amb una estima profunda per la música i, per tant, tot el que en deriva, d'alguna manera, també ha d'interpel·lar algú que tingui aquesta sensibilitat. Eh? A vegades, home, hi pots connectar més o menys, però justament tenir tanta quantitat de registres i diversitat estètica doncs possibilita que molta gent que és d'àmbits musicals diferents i de gustos molt específics s'interessi per aquest projecte i, gràcies a interessar-se per aquest projecte, de cop descobreix també altres estils i altres gèneres i això és una cosa de la qual estem orgullosos.
0: Recordeu el dia exacte en què vau decidir que Obeses seria el nom de la banda? I si estàveu tots d'acord en aquell moment, com ho vau decidir?
7: De fet, inicialment, crec que ens dèiem Obeses i en Jaume Coll.
0: Sí. Sí,
7: abans de fer cap concert.
0: En Jaume,
7: eh?
0: Ja anava a part.
7: En Jaume...
8: també tenia una entitat pròpia, vull dir...
7: Exacte.
8: O sigui, jo sol sumava tres.
0: Clar. Obeses i en Jaume Coll.
7: Però vull dir, el que vam fer el primer concert ja ens dèiem obeses. Eh? Això era com una prèvia. Mm.
0: Com us aneu trobant? Com us teniu un grup de WhatsApp? Com us comuniqueu? Us veieu molt sovint?
8: Tenim un grup de WhatsApp.
0: Sí.
7: O dos.
8: O dos, o tres, o quatre. Sí, tenim tot...
1: No, però nosaltres quatre
8: nosaltres
1: en tenim
8: quatre
1: un.
8: Nosaltres quatre en tenim un, no?
9: Seria, sí, com
7: seria
9: es
7: raro.
9: Es diu obeses?
8: Es diu obeses.
7: Es diu obeses. Molt poc
1: original. No, no es diu obeses.
0: Ah. Aviam.
9: Com es diu?
7: Ah, no, obeses grup.
8: Obeses grup.
7: És que hi ha molts grups que es diuen obeses.
8: Sí, sí, sí.
1: Déu meu. Ah, clar, quan has de gestionar un projecte així, doncs sí, hi ha amb els tècnics, amb els representants,
0: correcte,
1: amb altres coses.
0: Uh-huh. I llavors us trobeu per assajar aquí a Osona?
1: Bueno, de fet, assagem a pocs metres de la Renaixença.
0: Mira, com és un dia d'assaig amb obeses? Què feu? Us trobeu i us foteu a assajar? O hi ha un pa amb tomàquet? O... No.
2: Hi ha el cafè.
8: Hi ha el cafè.
1: Cafè, sí.
2: Hi ha el cafè, la xerrada...
0: Sí.
2: Sempre xerrem una mica perquè fa mandra començar a assajar, sí, i sempre hi ha molts temes de conversa per l'abans.
0: Sí. Esteu d'acord habitualment, els quatre, o sempre hi ha dos que van per un cantó, dos per un altre?
2: Normalment tenim en Burdi, que sempre es queixa de
7: tot. Sí. Jo els poso una mica de freno, perquè si no es flipen molt. També sóc qui porto els números i sé les coses que no es poden.
2: Però ara estem parlant de coses en general.
7: Bueno, sí.
2: De qualsevol cosa en general.
7: Bueno.
2: Sí.
7: Vale.
2: Jaume, estàs d'acord o no?
5: Ja es veu que s'entenen.
0: Sí, en Burdi és teclista i tresorer.
1: Sí. Correcte, és les seves dues funcions. No, de fet, n'assumeix d'altres, eh? Però principalment aquestes dues.
0: I el màrqueting, qui el porta?
7: L'Arnau.
0: L'Arnau.
1: Sí.
0: Tu, Jaume, part del baix, què portes?
8: A vegades el cotxe.
1: No, i també la vestiment de llaminadures diverses al local d'assaig.
8: Sí, berenars.
0: Catering i berenars. Sí, o sigui, això ja ho has heredat de quan al local de Tona
2: sí, anaves a berenar. Sí, sí.
0: T'has quedat això.
8: Se me va veure una expertesa. I...
1: Sí, darrerament està portant unes galetes de canyella.
7: Quina merda.
2: Que a més ell no pot menjar, malauradament.
0: Per què?
8: Ostres.
7: És molt llarg.
2: És igual.
0: Ets intolerant algun...
8: No, soc molt tolerant. No, és... coses mèdiques
0: sí.
8: Petites, però amb impediments.
7: Problemes de salut, coll.
0: Sí. Déu meu. És que són uns personatges increïbles. Escolta, creieu que a Verdaguer li hagués agradat el rock? Mossèn Cinto?
7: Coll?
8: Sí, per què no? És a dir... Jo crec que sí, anava amb el seu esperit, sobretot al final de la seva vida, i podria... I era un senyor obert a les coses que passaven al seu entorn, per tant, al rock i, pues, i més enllà, també.
0: Vull dir... Dic perquè un dels projectes que vau fer, d'aquests que en Bordí devia dir, hòstia, això no ho podem fer, que serà massa car, és una òpera rock, no?, amb poemes de Verdaguer. No sé si us queda alguna cosa per tocar, perquè heu fet rock, sardana, heavy, habaneres...
2: Òpera.
0: De tot.
7: Pop.
0: De tot, pop.
1: Sí, home, Peyu, queden moltíssimes coses. De fet, ja tenim entre mans un grandiós projecte l'any vinent.
0: Sí?
1: Sí, que farem conjuntament amb, diguem-ho així, una de les grans entitats corals històriques d'aquest país.
0: I no es pot avançar res més?
1: No, home, ja t'he avançat bastant.
0: On ho veurem, això?
2: Coral històrica, qui pot ser, això?
1: També en algun dels espais emblemàtics de la tradició musical d'aquest país.
0: El Palau de la Música.
2: Palau de la Música.
0: Palau de la Música.
2: L'Orfeu
0: Català.
10: Quin mes serà, això, més o menys?
0: Quin mes serà,
10: un
0: això?
10: Un mes d'aquells que farà més
9: fred. Cara de pòquer.
1: Jo no he dit res sobre això, eh? Això és una especulació vostra.
0: Escolta, hi ha alguna cançó de les que heu publicat de que no n'estigueu orgullosos? De dir, això no ho hauríem d'haver publicat mai. No.
1: I personalment no.
0: Totes, eh?
1: Que totes són obres mestres.
0: Heu tardat molt a publicar, no? Des de que havíeu publicat l'últim disc dels Fills de les Estrelles, 2018, fins que heu acabat de publicar aquest àlbum que està dividit en dues parts, de Sístole i Diàstole, de l'Ai al Cor, no? Quan heu publicat Diàstole, han passat 8 anys entre una cosa i l'altra. Sou de digestió lenta...
1: Aquesta gent que fa moltes coses...
7: Ja. Mare, com va parir.
1: No, a veure, realment, l'empresa de construir un disc després de Fills de les Estrelles no era una cosa senzilla. Era un gran disc i, per tant, doncs, va marcar també un punt d'inflexió important a la banda i no volíem presentar-nos amb una cosa menor. Per això vam decidir aquesta publicació dual del disc, fer-ho en dues parts, poder centrar-nos en cada una de les parts, abocant-hi tot el nostre compromís amb la música. I ara, finalment, després d'això, d'una bona quantitat d'anys, doncs, l'hem culminat. I la veritat és que estem molt feliços i satisfets del resultat i pensem que és també una gran obra de la nostra discografia.
0: En el nou disc hi ha aquesta bestiesa que heu fet, que és la versió del Virolai, que sona així.

0: Teniu resposta de la gent de Montserrat? S'han pronunciat?
1: Sí, o sigui, vàrem rebre un correu d'un dels monjos de Montserrat, ep. El que es cuida, crec, del
0: jardí.
1: Diria que del museu, que ens va escriure res pocs dies després de publicar la peça i ens va donar l'enhorabona i ens va dir, que va ser una cosa que em va sorprendre, que ja tenia aquesta versió del Virolai a la seva llista de Spotify.
0: Hòstia, mira que bé.
1: Cosa que em va sorprendre, però clar, és completament normal que un monjo de Montserrat també tingui la seva llista de Spotify.
0: No, clar, està clar. No us ha proposat una col·laboració amb l'Escolania a fer alguna història amb el Virolai?
1: Per ara no hem tingut aquesta sort, però...
0: En Bordi va dir, és massa car.
2: Home, entenc que ja ho pagarien ells.
0: Sí, home.
1: Ho pagaria Déu.
0: Són més.
2: Exacte,
0: ja
2: ho pagaria Déu.
0: Són més, si fot 5 euros cada nano.
3: Home,
0: ja està.
3: Doncs i tant.
0: Són molta canalla, allà.
4: Això hauríeu de mirar de fer, que paguin els nanos,
1: Els nanos. No, l'Escolania és extraordinària, Vaig tenir ocasió de visitar-la fa un any, just. Vam fer una visita per allà i vaig al·lucinar realment de com funciona. És com una escola d'alt rendiment musical. I tant de bo tinguéssim alguna cosa similar, no vinculada a la qüestió religiosa. Ja em sembla bé que hi sigui, però també estaria bé...
0: Tenir-ne una de pública,
1: per exemple. Pública i laica.
5: Sí. Laica.
0: Obeses, escolta, on us podrem veure properament?
6: A Vic.
0: A Vic, eh?
6: A Vic, el dia...
0: Festa Major.
6: Festa Major.
0: A la plaça.
6: A la plaça.
0: Hòstia. Wow.
2: Demà passat, em sembla que és, oi?
0: Sí, demà passat.
5: Demà passat.
0: 4 de juliol, no?
1: Correcte, i a més farem un concert de gran format amb la Copla Berga Jove i el Cor d'Obeses, que és un cor mix de 12 cantants lírics, i nosaltres 4. Per tant, un concert de grans dimensions, amb repertori nostre arranjat per Copla i també amb diverses sardanes arranjades també en el marc del rock.
0: Això serà a la plaça Major de Vic per la Festa Major, i serem tots.
7: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Una paraula i tres definicions. Si l'encerteu, us emporteu una llengonissa ral de vinyó gentilesa de...
8: Vera!
0: La paraula d'avui és oberturisme. Oberturisme. Nova moda que consisteix en visitar ciutats mentre et desplaces únicament amb el servei de vehicles Uber.
9: El jovent es veu que ja no agafen taxis convencionals ni es belluguen amb transport públic quan viatgen. Ara fan oberturisme.
0: Bé, oberturisme. Incisió que es fa a la pell per deixar drenar el líquid d'una zona infectada.
10: L'operació de la Montserrat ha anat bé, però li hem de fer un oberturisme a l'ingle perquè vagi traient el pus.
0: O C, oberturisme. Tendència ideològica política favorable a l'obertura liberal i democràtica.
11: Per què m'ho feu llegir, això?
0: Perquè et
11: toca,
0: Mercè.
11: Qui ho ha escrit? Qui ho ha escrit?
0: Ningú, ni ningú.
11: La veritat que és l'últim programa.
0: Ni jo, ni ningú.
11: Va. Tant oberturisme després del 75 no sé si va anar bé, tampoc. A vegades penso com els joves, que en Franco es vivia millor.
12: Uala, Mercè!
10: Per favor, Mercè.
0: Doncs escolta...
12: No ho he escrit jo, això, eh?
0: Hi ha joves que no han conegut Franco, que ho diuen, eh?
11: Ja.
0: Això és molt gros. A, B o C, obeses. L'Arnau no pot contestar que té accés al drive dels guions.
1: No ho he mirat.
0: No.
2: Coll, has de contestar tu. No, ets l'expert en llengua, per tant, et toca.
6: No sé, jo diria la C, però tampoc.
2: Doncs som-hi.
0: Diries la C, eh?
1: La C.
0: El poeta diu la C, eh? Oberturisme, tendència ideològica.
12: Correcte! Sí.
1: Magnífic.
0: Avui dedicàvem el capítol a la gralla.
11: A la gralla.
0: Oh. Sí.
11: La gralla té una història molt lligada al món casteller, no?
0: Sí.
11: És una peça clau en la construcció d'un castell. La gent ho associem a la festa, però i sembla que són allà només per fer una mica d'ambient,
5: sí.
11: No? Però no.
5: No?
11: No, és molt més que això. Fan una funció significativa en la construcció pròpia del castell. El toc de gralla marca totes les fases del castell. D'aquesta manera, els castellers, sentint la gralla, poden saber en tot moment en quina fase es troben, no?
0: Ah, sí? Pensava que tocaven una mica per animar i ja està.
5: No, fan més coses.
0: Sí.
13: Hi ha molta pressió. O sigui, jo no soc grallera de castells, això sempre m'ho han dit els grallers. Xuri! Però hi ha molta pressió, i tocar per ells és molta pressió. Perquè a la que t'equivoques una nota, clar, es poden desconcentrar. Fas caure el gran castell de l'any.
10: I llavors, a cada pis que pugen hi ha un toc diferent?
11: No sé ben bé si a cada pis que pugen
5: són diverses
11: construccions i al final esperen el toc de l'aleta, no?
10: I quan cauen hi ha un toc especial?
0: Això no, eh?
13: T'imagines?
0: Normalment, quan cauen i fa llenya, deixen de tocar.
10: No hi ha un uau, uau, uau, uau. T'imagines? Seria maco. Perquè tu no ho estàs mirant, que estàs allà al bar fent... Hòstia, han caigut.
0: Ja està.
10: Perquè, en canvi, ara no ho saps. No.
11: Però els castells, amb l'esforç que costa, mira-te'ls.
0: S'han de mirar.
11: Que allà no es pots tenir de fons però mentre pateixo, fas el sofregit.
10: Però jo pateixo, no puc mirar-ho jo, això.
0: Pateixes?
13: Home,
10: sí, jo sóc dels que pateixo. No em parleu tots a la vegada. Sóc un senyor gran i no sé d'on també les veus.
13: Parlant de la gralla, quin continència verbal.
11: Més enllà de l'àmbit tradicional i casteller, els darrers anys la gralla ha guanyat molt de pes com a instrument també en el sentit acadèmic. No? Des del 2006 es pot estudiar com a especialitat a l'ESMUC, que és on la nostra...
0: És el que ha estudiat la Laia, no?
11: Club, va fer els seus estudis, no?
1: Ja cert, perquè ja s'ha de dir que ja ha acabat.
0: Ah, sí? Sí? Ja ets grallera oficial?
13: De fa dues setmanetes.
0: Home, bravo!
11: Quina nota vas treure, Laia? Es fa la sorda. Quina nota vas treure, Laia?
13: No.
0: Digue-ho.
11: Quina nota vas treure?
13: Fes-te la xula, me cago en l'ou. Recitant la vaig liar grossa, vaig voler muntar una festassa, vaig convidar molta gent, va venir
11: doncs
13: també l'Arnau.
0: Quina nota vas treure, Laia?
13: Va, és que es van veure obligats a...
0: Quina nota vas treure, Laia?
13: Ampollona! No, però és cert que és molt guai que als estudis superiors hi hagi gralla i tant de bo hi haguessin més places i més centres on estudiar instruments tradicionals.
0: Quantes places hi ha?
13: Una.
0: Eh?
13: Una per una?
2: Però quanta gent s'hi presenta?
13: No, és que ara és molt fort, eh? Ara aquest any s'hi han presentat 3.
9: Això és culpa teva.
0: 3 és molta gent per tu?
13: Home! No.
10: Si hi ha una plaça, és un 30%, 60% es queda fora.
0: Cuidado,
13: vull dir, per una gralla...
0: Clar,
13: llavors, per la poca gent que som tocant la gralla i per la feina que s'ha d'anar fent xiu...
3: Entrin tots 3.
13: Clar.
3: Collons, home.
13: Si tots o sigui,
3: tot pot vindrà tant, però...
0: Aquest any, de grallera oficial, només has guanyat... Digues,
3: ha guanyat. Sí.
0: L'única llicenciada en gralla del 2026 a Catalunya és la Laia Glu.
13: La interpretació, sí. Llavors, de pedagogia...
10: Això hauríem de fotre una rua, eh?
0: Home.
10: Saps? Amb totes les renaixences.
3: És festa grossa.
9: Has una mica de cabeçuta.
3: Sí.
0: Ueses, no marxareu sense interpretar una cançó aquí amb els nostres músics habituals, que són la Laia i un noi que es diu Arnau Tordera.
10: Es bo, també,
0: que us haurà preparat uns arranjaments especials per la
9: cançó. I el nano de l'ou. El nano de l'ou aquí al costat, que també toca.
0: En Fel, ja veureu que en Fel toca un ou, fa com una maraca. Sí,
10: perquè a mi em sap greu que avui, que és l'últim programa, també sempre has anat presentant la banda i a mi encara no m'hi has entrat mai.
0: És veritat.
10: I en canvi, molt ratos parlem nosaltres tres.
1: Sona sempre.
0: Molta gent ens destaca. Hòstia, aquell soroll de la maraca que fa en Fel, la veritat que...
1: Abans m'he fixat que el tio ni aplaudeix al final. No. Mou l'ou.
10: Sí, és part del meu cos, ja, Arnau.
0: Avui, obeses amb Arnau Tordera, evidentment, i Laia Gluck interpreten Seré fort en la mort.
1: Oh. No.
0: No.
1: Fort en la mort.
0: Li he afegit un seré. Seré, però la cançó ho diu, seré fort en la mort.
9: Sí, però fort en la mort.
0: S'ha enfadat, eh?
10: Sí.
0: És un entrevistat dur, eh?
10: Home.
0: Fort en la mort, obeses!

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la invasió de Perejil.

0: us porto un gos que tinc moltes ganes de veure la foto, perquè és una barreja entre Tekel i Carlí.
1: Hòstia, Déu-n'hi-do.
2: Sí,
0: això ha de ser maco de veure.
1: Sí.
0: Es diu Anicet i viuen...
1: Anicet es diu?
0: Sí.
1: Però té nom de senyor gran. L'Anicet.
0: Anicet?
1: Sí,
0: Anicet. Anicet és el Carmelet aquell de color blanc que prenien les iaies.
2: Jo trobo que Anicet és bonic.
1: És un bon nom, Anicet.
0: Anicet és bonic.
2: És bonic. Sí.
1: A veure, a veure. Jo
0: és d'Escó i la seva responsable és la Raquel, veiem-lo.
1: D'Escó, eh?
3: Ai, posem!
0: Oh, no es veu res, eh?
4: Està molt lluny. És aquesta merda de foto.
0: Ai, fem un zoom. Sí.
1: Aquest sofà no m'hi estiraria ni que em paguessin. Van morint de pagar tants diners perquè m'estires aquest sofà.
0: Això és allò que és un coixí que s'està desfent la paret.
5: La paret i els hi passava un gastigent.
1: És un coixí.
0: A veure, viu en Escó, eh?
1: Bueno, a veure si és Escó. Pot ser que s'estigui...
0: Bueno,
1: que estigui mutat tot.
0: Exacte. Normalment l'Anicet i la Raquel sempre passegen pels voltants d'Escó.
1: Sí.
0: O sigui que
1: molt saludable, unes... diuen, que sí, se va molt
0: sí,
1: bé.
0: Sí. Tenen unes vistes precioses a la central nuclear.
2: I al riu.
1: El riu
0: i al riu.
1: I al riu.
0: I a la central nuclear.
5: I unes cases que hi ha.
2: Sí.
0: I unes cases. I a la central nuclear.
2: I al riu.
0: I al riu, també.
1: Podem estar
6: ens situem al 1986.
0: Gràcies, Arnau.
6: Després d'anys de guerra freda i tensions amb els Estats Units, la Unió Soviètica continua darrere del seu taló d'acer. L'última passejada de la temporada hem volgut que sigui especial, però potser ens hem passat de frenada.
1: Avui passegem el gos per Txernòbil. Som el 26 d'abril de l'any... No, no plou, diu, això.
6: Sí, la Mercè.
0: És que m'agrada.
5: Ha dit serà bo, això.
1: Sí, digue'ls amb els que s'hi van quedar.
0: Passejar el gos per Txernòbil.
1: 26 d'abril de 1986.
2: Mercè, o vaig molt equivocat, o això avui acaba com el Rosari de l'Aurora. És o no, Caio?
1: Sí, sí. Bueno, molt hauria de canviar. Ens ho han explicat molt estrany.
0: Pel
1: que sé jo...
5: Ho aportes una altra cosa, eh?
2: O aportes noves dades, o això...
0: Està vista
2: per sentències.
0: Potser és un altre Txernòbil, és Txernòbil de mar.
1: L'Anicet... L'Anicet ha sortit d'Escó per anar a petar a la central nuclear de Txernòbil. Un recinte gris amb unes xemeneies gegants que expulsen vapor d'aigua tot el dia i que està situat al mig d'un bosc encara més gris. Les instal·lacions són relativament noves, però resulta que tenen errors de disseny molt greus. És un lloc que qualsevol altre país europeu s'hauria clausurat, però som a la Unió Soviètica i aquí les coses es fan diferents. Fins i tot els guàrdies de la central es prenen la feina de lleugera. De fet, han deixat entrar un gos, com l'Anicet, en un lloc restringit al públic.
2: No, bueno, si voleu entrar endavant, eh? Per mi endavant. Jo d'aquestes coses nuclears no hi entenc. Però vull dir, mentre no toqueu res, que em fotríeu amb un compromís a mi, eh?
1: No
2: toqueu res?
1: No.
2: Endavant.
1: La vida a la Unió Soviètica és diferent a la resta d'Europa i els seus ritmes també ho són. Com diu una dita russa, hi ha una dita russa que diu...
2: Sí.
1: Els treballadors fan veure que treballen i el govern comunista fa veure que els paga.
2: És bona aquesta, eh?
1: És maca aquesta.
2: Els treballadors fan veure que treballen i el govern comunista fa veure que... Ah!
1: Sí.
2: Això ja ho deia la meva àvia.
1: També es pot aplicar...
5: És russa, la teva àvia?
0: A què, Peyu?
1: No, també es pot aplicar a algun lloc d'aquí.
5: Sí.
0: A què, Peyu?
1: No, a res.
0: Tu no pots tirar una pedra així i amagar la mà?
1: No es pot aplicar a res.
0: Ah.
1: Ja està.
0: Doncs au.
1: És l'últim dia, avui. Si voleu que n'hi hagi un altre, que no sigui l'últim de veritat, no es pot aplicar a res. L'Anicet potser està més acostumat a veure centrals nuclears, però a nosaltres tota aquella maquinària ens impressiona bastant. Per uns inexperts com nosaltres, tot sembla estar en òptimes condicions.
5: És que està tot en òptimes condicions.
1: Ah, sí?
5: Vull dir que això és tecnologia soviètica, noi.
1: Ja, saps?
5: Vull dir, aquesta no falla mai. No com la merda aquesta dels americans. Allò, puta merda, allò. Però aquesta, va, boníssima.
1: Aquest que ens dona la benvinguda és l'Anatoli Dyatlov, l'enginyer en cap de la central. També és l'encarregat de portar a terme un petit experiment per comprovar la fiabilitat del reactor.
5: Ah, avui farem una petita prova.
2: Tens coragre?
5: Bé, he menjat saladilla i ja.
1: Mengeu en saladilla? Aquí a Txernòbil.
5: Ah, sí.
1: Sabeu que no es diu en saladilla?
0: No, ja ho vam dir.
1: En saladilla russa.
5: Però el meu pare havia anat molt a Lloret de Mar.
1: Vale.
5: Llavors a casa en diuen saladilla en homenatge a les vacances de quan era petit que anàvem a Lloret de Mar.
1: Però els russos en diuen amanida d'Olivier.
5: Sí, però ja et dic que el meu pare havia anat a Lloret.
1: Vale.
5: Soc rus, però el meu pare anava a Lloret.
1: D'acord.
5: Això et dic, que farem una petita prova perquè la central sigui encara més segura.
1: Sí.
5: Saps què vull dir?
1: Quina prova fareu?
5: Farem una prova molt ben parida.
2: Vale. Prova del nou. La del nou.
1: Quina és la del nou?
2: No sabeu la prova del nou?
1: No.
5: Què?
2: Per si la multiplicació està ben feta, s'ha de fer la prova del nou.
0: Bueno, ho explicaràs o...?
1: Què dius?
2: No ho feia. Allò de la X.
1: Què, allò de la X?
2: Com t'ho vau estudiar, vosaltres?
0: Una regla de tres.
1: Bueno, no m'emmerdeu. Som a la una de la nit del 26 d'abril de 1986. La prova es farà de nit, perquè s'haurà de tallar el corrent elèctric durant uns minuts. La gent dels pobles del voltant així no se n'adonaran, estaran dormint. En principi és una prova inofensiva que ha de durar ben poquet. Veurem què passa, situem-nos, a la sala de control,
5: sobretot,
1: de moment.
5: Sobretot, no toqueu res.
1: No es pot tocar
5: no
1: res.
5: No toqueu res.
1: Aquest botó d'aquí que posa...
5: No toqui res, noi, no toqui res. Estic dient que no toqui res.
1: Aquest, el vermell...
5: Si et dic que no toqui res, maco, no toqui res.
1: No dic només aquest que...
5: No, hòstia, vinc a casa teva a tocar coses, jo. Doncs deixa estar aquest pitjor.
1: No, però és que he llegit un botó que posava cuidado.
5: Doncs cuidado. Saps què vol dir o què? Doncs ja està, doncs tira.
1: L'Anatoli vol comprovar què passa si la central es queda sense electricitat.
5: Clar.
1: Vol saber si el reactor continua funcionant.
5: Clar, és el que vull fer.
1: En cas d'un tall de corrent, la central de Txernòbil disposa d'un generador de dièsel, però tarden massa a posar-se en marxa. Per això és millor comprovar si el reactor pot continuar funcionant de forma autònoma.
5: Tenim un generador d'emergència... Sí. Però van un pèl lents.
1: Home, un pèl lents sí que hi van, perquè els protocols diuen que s'haurien d'activar en 30 segons i els de Txernòbil tarden 3 minuts a engegar-se.
5: 3 minuts, una mica lents, però jo crec que ens en sortirem.
1: L'Anatoli ordena a l'encarregat del torn de nit que talli l'electricitat.
6: Electricitat interrompuda, camarada.
1: Sense electricitat, comencen a saltar totes les alarmes. Passa res, tranquils, Està, de moment el pla va sobre el previst.
5: Tireu.
1: L'Anatoli sap que això és part de l'experiment, cal posar a prova el reactor. Per tant, s'han de desactivar els sistemes de seguretat.
6: Sistemes de seguretat desactivats.
5: Molt bé.
1: És llavors quan ho veuen clar. La caiguda de potència del reactor és alarmant. Sense electricitat, el reactor no és capaç de funcionar degudament.
6: Camarada, hauríem de tornar a subministrar electricitat. Sí, el reactor s'està escalfant massa.
5: Camarada, esperem una mica més. Cal...
1: Tens temple, eh?
5: Ah, aquesta feina em demana això.
1: Sí, sí. Em pots nerviós a la primera, no t'hi pots posar.
5: No, calma.
1: Arriben les primeres desavinences. La gent de control saben que l'Anatoli està jugant amb foc. El reactor comença a ser inestable.
6: Camarada, Anatoli, estem forçant el reactor.
5: D'acord, torneu a subministrar corrent, doncs, pesat.
1: Doncs vinga, tornem a recuperar el corrent elèctric, però malauradament hem fet salat. El reactor ja és massa inestable.
5: Pep, ja ho ha de fer, això? Ja ho ha de fer, això?
0: A veure, que l'enginyer en cap pregunti si ja ho ha de fer, això... Malo, eh?
1: És vostè que ho ha de saber si ho ha de fer.
5: Ara m'ho estic preguntant per mi. Ho ha de fer, això?
0: És una pregunta retòrica.
5: Sí. Pep, deixa-m'ho pensar. No ho recordo.
0: No, protocol no sortia, això, eh?
5: He estudiat sorolls, perquè...
1: L'Anicet, el nostre gos d'escó, que d'aquestes coses hi entén una mica, és el primer de fotre el camp corrents. I potser l'hauríem de seguir, eh? El reactor s'està escalfant... Jo m'imagino Txernòbil aquell dia. I aquesta alarma, i una gent que se li escapa al riure, però li fa gràcia l'alarma. Poc s'ho pensava en el que venia després. Has sentit?
5: Va, tot!
1: Deia que el reactor s'està escalfant, una bestiesa, i està a punt de fer el que es coneix tècnicament com un pet com una gla.
6: Un moment. Tenim una última esperança. Activar el botó AZ5. AZ5.
1: Això és com la multiplicació del 9, això? El botó AZ5. Sembla ciència-ficció, però és ben real. És una parada d'emergència que ho bloqueja absolutament tot. És l'única solució. Saltant-se tots els protocols, l'enginyer Valery Legasov activa el botó.
2: Ostres, ja l'hem apagat.
0: Legasov, l'has cagat.
1: No.
6: Oh.
1: Ara no sent res, eh?
6: Aquell...
1: Ja no sent res.
0: Vale.
2: Ara va bé, eh?
0: Ara va bé.
1: Resulta que les peces de la parada d'emergència... Hi ha unes peces que tenen unes puntes de grafit.
5: Sí.
1: Un material que accelera la reacció en cadena del nucli en lloc de frenar-la.
0: Fantàstic.
6: Ja ho ha de fer, això?
1: Bàsicament és un botó de parada que, en lloc de parar-ho, ho ha accelerat tot.
5: Quina cagada, nano. Quina cagada que has fotut la mare que em va...
6: M'ho estàs dient a mi, pallasso? Jo només intentava arreglar el que tu havies fet abans.
5: Excuses, noi, excuses. També que anava avui tot. Hòstia, has activat el botó sense el meu consentiment, eh?
6: Oh,
5: El pallasso seràs tu, Mago.
1: Aquesta escena no és real, eh? Això, el dia del judici, sí, va anar més o menys així. Aquests dos personatges
5: se les van tenir
1: forts, sí. Amb una explosió imminent, el director de la central i el responsable del torn de nit es foten a discutir sobre qui ha tingut la culpa. I per què, carai, la central de Txernòbil té materials que contenen grafit? Us preguntareu, suposo. Doncs perquè és més econòmic. La mare pàtria no es pot permetre equipaments de primera qualitat.
0: Fantàstic.
1: De cop, entra el guàrdia de seguretat portant molt males notícies.
2: Tu, perdoneu, eh? Perdoneu? Perdoneu que us ho interrompi, però del reactor està sortint fum, eh? Ja ho ha de fer, això?
1: Ah.
0: A veure, tothom ha de preguntar qui ja ho ha de fer, això? O sigui, ja no veieu que no va bé?
2: No sé.
1: Ja ho ha de fer, això?
2: Ja ho ha de fer, això? És que no hi entenc, aquestes coses. Vaig preparant els cuells d'aigua,
5: no,
2: què faig?
5: No.
2: Aigua no?
1: Aigua no.
5: No.
1: De fet, el reactor no treu fum, eh? El que surt del reactor és vapor. El reactor s'ha escalfat massa i el vapor d'aigua està a punt de sortir disparat. És una olla a pressió de 200 tones.
2: Oh,
1: això és una dada important. L'explosió de Txernòbil, que s'està a punt de produir, no és una explosió nuclear. És simplement una explosió de vapor. De tota manera, és un pet dels que fan història. Amb l'explosió, el reactor ha quedat a l'aire lliure i l'urani radioactiu ha quedat exposat. Una simple ràfaga de vent pot transportar-lo per tota Europa. Normalment, les centrals tenen una coberta exterior de protecció en cas de fugues, però a Txernòbil no hi ha cap coberta perquè també era molt cara de construir.
3: Ah, hòstia, noia, però és que jo així no puc treballar, eh? Entre aquests sòmines, que ha clicat el botó, i que no tenim coberta exterior, noi? Jo així
2: ja
3: no.
2: Posarem.
1: El reactor rebenta i la radioactivitat s'escampa per tot arreu. 31 persones han mort en el moment de l'accident.
2: 31 persones?
1: Sí, noi.
2: Només?
0: Encara prou barat, un, no?
2: Jo trobo que sí, que és poc.
1: Bueno.
2: Si jo t'enganxo tu, sí, és poc.
0: I aquests dos no es van morir?
1: Ah, sí, aquests sí.
2: Sí.
1: Bueno, no ho sé. No, aquests no, el judici.
2: No,
1: van arribar. La xifra grossa, us l'explico.
0: Va.
1: Perquè 31 persones moren al moment de l'accident. Llavors n'hi ha 200.000 que moren en els anys següents per culpa de la radiació. 200.000 ja és un pico.
3: Ja és... Ja...
1: El més curiós de tot és que el vent és qui juga un paper clau en tot això. De fet, podies estar a menys de 50 metres del reactor i si el vent bufava en contra, potser no enganxaves gens de radioactivitat.
3: Curiós, això, eh?
1: Com quan fas carn a la brasa, que a vegades el fum et ve sobre,
3: sí,
1: i a vegades no.
3: Llavors agafes una pudor de roba després. Hòstia.
1: Se pas si prefereixo l'urani, eh?
2: Fer carn a la brasa amb urani.
1: Hòstia. Bueno, jo havia menjat unes pilotilles a la brasa amb un puesto.
0: Que eren radioactives.
1: Bueno, feien la brasa amb restos de...
5: Pilotilles?
1: Pilotilles a la brasa.
5: No, no mengem mai.
1: Són bones.
5: Sí.
1: Però el foc no hem de mirar de no fer-lo amb el que ho feien aquella gent.
0: Amb què ho feien?
1: Amb restos de gronxadors vells de...
0: Ai.
1: I la pintura aquella...
0: Ai.
1: Agafava una...
5: No pot ser que fos el secret de la carn? Vull dir que diguessis, és boníssim, com és que és tan bona?
1: Perquè hi ha pintura.
2: Exacte.
1: No ho sé. Les autoritats soviètiques estableixen un radi d'evacuació de 30 quilòmetres, però algunes famílies es neguen a marxar de casa.
0: Jo, marxar? No. Aquesta casa m'ha vist néixer i aquesta casa em veurà morir.
1: Sí que et veurà morir, perquè tens una cosa aquí a la pell i ja que fa mala pinta. Eh?
0: Se'm desenganxa la galta.
1: T'està caient el nas.
0: Bueno. Sí, sí.
1: El més curiós és que alguns veïns que van negar-se a abandonar les seves llars encara viuen avui al dia al costat de la central, cultivant hortalisses amb terra ben contaminada.
0: Re, home. Això, sap què et dic?
1: Què?
0: El narrador? Això és propaganda americana.
1: Ja.
0: Americana.
1: Aquí no han notat res, aquí, eh?
0: No. Que us voleu quedar a sopar?
1: Bueno.
0: Miri, tinc just... acabo de collir uns carbassons.
2: Grossos.
0: Grossos.
2: Macos.
0: N'hi ha un que parla i tot. Sí.
1: Per la seva banda, Anatoli Dyatlov, l'enginyer en cap, va ser condemnat a 3 anys de presó i 10 anys de treballs forçats. Va morir el 1995 als 64 anys. Valeri Legasov, el pobre home que va prémer el botó d'emergència, es va suïcidar el 1988, exactament 2 anys després de l'explosió. De tota manera, entre els efectes retardants de la radiació i els intents de la Unió Soviètica de tapar-ho, mai s'ha arribat a calcular l'impacte real de la catàstrofe nuclear més desastrosa de tots els temps. Es diu que la radiació va arribar fins a Catalunya.
3: Imagina't.
1: Ostres. Sí que n'hi ha alguna aquí a Catalunya que dius aquest poder...
3: Sí, o potser aquelles mandonguilles que vas menjar.
1: Sí. Anem a veure si ha sobreviscut el nostre gosset d'Escó, l'Anicet.
0: A veure, estic aquí amb la Sara. A veure si fas que sobrevisqui aquest tèquel amb barreja carlí, que jo li voldria veure la cara, però no hi ha manera, tu.
1: Sara, la teva responsabilitat, eh? Quin país d'Europa és on hi ha més centrals nuclears? A. França. B. Noruega. C. Ucraïna.
7: França.
1: De dret, s'hi ha tirat de cap, eh?
2: Okay. Ho sap, eh?
7: Ho sap, crec que és França.
2: Els ha comptat.
1: L'Anicet és... Viu!
8: Bravo! Bravo!

0: De 160 reactors nuclears que hi ha actius a Europa, França en té 56.
1: Déu-n'hi-do,
0: sí. L'Anicet, el gos d'Escó, ha pogut superar la passejada perquè és el primer que ha vist el perill. Tantes alarmes i tants botons d'alerta de la sala de control l'han espantat i ha fugit corrents. Com sabeu, l'explosió de Txernòbil no va ser una explosió nuclear, no va ser com una bomba, eh? Més aviat va ser una explosió de vapor d'aigua. Per tant, tothom que s'allunyés una mica de la central estava momentàniament salvat de l'impacte. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre... Bueno, com sempre, ens trobareu fins al setembre, que ens anem de vacances.
2: És veritat.
0: S'acaba avui, és l'últim dia del programa. Deixeu-me donar un agraïment.

0: Davant del FOMO i del bombardeig de propostes, deixar-se anar acaba sent una necessitat.
1: Perquè sempre tinc la necessitat d'estar a tots els llocs.
2: I tant que puc estar sense fer res.
3: M'he plantejat deixar-ho estar tot i pujar al meu poble a viure.
0: Marta Montaner i Juliana Canet, del que no surti d'aquí.
4: Jo sóc feliç d'estar a casa meva i potser sí d'anar consumint tots aquests stories dels concerts de la Rosalia, però feliç de la meva decisió d'haver-me quedat al sofà.
5: No hi ha mai cap moment on jo estigui sola amb els meus pensaments.
0: El filòsof Juan Evaristo Valls Boix aposta pel JOMO.
6: El que veiem és que no porten cap mena de felicitat ni de vida bona, sinó més aviat, diguem, ansietat.
0: En temps accelerats, aturar-se és un acte revolucionari.
7: Solidaris.
8: Amb Mercè Folch.
0: La llibertat de parar.
7: Dissabte a les 10 de la nit.
8: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
9: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
10: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
8: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
11: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, us informa Òscar Fernández. El Parlament ja ha aprovat els pressupostos de la Generalitat de l'any 2026. Són els primers comptes de l'executiu de Salvador Illa que han tirat endavant amb els vots d'Esquerra i dels Comuns i amb l'oposició de la resta de partits. En total són gairebé 50.000 milions d'euros. Feia 3 anys que el Parlament no aprovava uns comptes nous. Parlament, Raül Flores.
2: Bon dia, el president Illa ja té els pressupostos al sac i, per tant, l'oxigen que buscava per afrontar la segona part del mandat. El seu partit, el PSC, i els seus dos socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, li han permès tirar endavant els comptes que garanteixen a la Generalitat un 22% més de recursos que l'any 2023 amb els últims pressupostos aprovats. Just després de la votació, Illa ha saludat els líders d'Esquerra i dels Comuns a la cambra, els ha agraït el suport i també ha estès la mà a l'oposició.
3: Per agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost, per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
2: Esquerra i els Comuns han reclamat el compliment dels acords signats i l'oposició, en bloc, ha votat en contra dels comptes i ha criticat la falta d'ambició. Raül Flores, Catalunya Ràdio, Parlament.
1: Més notícies amb Natàlia Ramon.
4: El balanç de víctimes a Venezuela continua creixent. 8 dies després del doble terratrèmol, el nombre de morts ja frega els 2.300 i hi ha més d'11.000 ferits i desenes de milers de desapareguts. Pel que fa als ciutadans espanyols, s'han identificat 27 morts i encara hi ha 137 desapareguts i 11 persones localitzades sota la runa. El país caribeny comença avui el primer dels 7 dies de dol nacional per la catàstrofe, mentre es continuen buscant supervivents entre la runa. Caracas, Joan Biosca.
5: Bon dia. Cada cas d'un rescat és una història de vida i superació amb diversos protagonistes, els atrapats i els rescatistes. L'Hernán, per exemple, estava treballant com a vigilant d'un pàrquing quan li va caure l'edifici a sobre. Porta 8 dies sota unes runes que els equips de rescat miren de remoure. Els bombers de Xile el tenen controlat, hidratat, però treure'l és un infern.
6: Hernán, necesito que mires un poco hacia la cámara. Trata de mantenerte con las antiparras puestas. Sí, los lentes. Necesito que te los mantengas puestos por lo... pequeñas partículas que están cayendo.
5: Els equips de rescat amb gossos comencen a tornar cap a casa. Treure gent amb vida ja és quasi un miracle. D'aquí que hagin començat els operatius batejats com a miracle per treure supervivents que poden haver tingut aigua a prop i poden aguantar també més dies. Equips de rescat, per exemple, dels Estats Units, Xile, Portugal i Costa Rica, lluiten encara per un miracle. Joan Biosca, Catalunya Ràdio, Caracas.
1: La primera setmana d'estiu, els serveis d'urgències dels hospitals i els centres d'atenció primària catalans van atendre 312 casos de cops de calor. Són 128 a més de deshidratació.

0: i dues síncopes. Segons l'informe Calor Extrema, Salut en Risc, la mortalitat i les malalties associades a la calor ja són el principal risc climàtic per a la nostra salut i el problema anirà a més. Elisabet Diago és la investigadora de l'Institut de Salut Global de Barcelona que ha elaborat l'informe.
1: Aquest risc no està disminuint. La mortalitat s'estima que cada el 2050 sigui 3-5 vegades més que la que tenim ara. I el 2080, més de 6 vegades la que tenim ara.
2: I la cerimònia de presentació dels equips del Tour de França prevista per aquesta tarda a Barcelona està generant malestar entre els comerciants de l'entorn de la Sagrada Família per les afectacions de mobilitat i l'accés. L'acte central començarà a 6:45 amb una desfilada dels ciclistes dels 23 equips entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. Bars i restaurants de la zona denuncien que les restriccions els estan perjudicant l'activitat. Barcelona, Nascura, bon dia.
3: Bon dia. Avui és el segon dia que els restauradors de l'Avinguda Gaudí no han pogut muntar les terrasses. Com que la majoria de la facturació la fan gràcies a la terrassa, n'hi ha molts que han optat per no obrir. La resta es lamenten que el negoci se n'està ressentint i no confien gaire que esdeveniments com aquest els aportin més clients en un futur.
4: Lo estoy montando molt quan treballé en el fort de la faena es en la terrassa. Lo tengo tan económicamente, en personal y en la sensación. Tota la facturació en la terrassa, el 80-90% de la facturació en la terrassa.
5: La terrassa grande, el salón pequeño, las ventas aflojan casi más del 50%, diría yo.
6: Ha sido un desastre. ¿Y quién te reconoce eso? Y no es uno ni dos días, sino encima ya son dos sucesos en un mismo mes.
3: Demà, les terrasses podran tornar a obrir amb normalitat. Ana Escura, Catalunya Ràdio, Barcelona.
0: A aquesta hora continua molt complicada la circulació per les carreteres al sud del país arran d'un accident que ha passat a primera hora del matí. Connectem amb l'equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia, sí, són ja gairebé 7 hores de tall a l'AP7 a la Pobla de Montornès en sentit sud. Per a aquest accident s'està treballant per retirar el camió que ha bolcat i la càrrega que transportava. Recordem que eren ampolles de cervesa, un procés que està sent molt llarg. Mentrestant es fan desviaments per la sortida 220 a l'alçada del Vendrell, però hi ha cues quilomètriques a l'AP7 abans d'arribar al punt de desviament i a la Nacional 340 entre el Vendrell i Creixell en sentit Tarragona. Trànsit recomana l'AP2 i l'A27 com a vies alternatives. Clàudia Serra, Catalunya Ràdio, Barcelona.
0: Esports amb Marcos García.
8: Entre aquest vespre i la propera matinada tindrem tres equips més classificats per als vuitens de final del Mundial Masculí de Futbol. A les 9 del vespre, Espanya-Àustria. De matinada a la 1, Portugal-Croàcia i a les 5, Suïssa-Algèria. Àlex Calatrava és nou jugador de l'Espanyol per les 5 pròximes temporades. Calatrava és un extrem català, té 26 anys i arriba del Castelló de la segona divisió, on ha jugat les dues últimes temporades i ja ha fet les seves primeres declaracions com a blanc i blau.
9: Ara mateix és un somni fet realitat. Crec que és un moment per mi que estic en un moment de créixer, de, no solament personalment parlant, sinó també professionalment. I per mi és una oportunitat que no puc que marxi i, bueno, doncs, un somni fet realitat.
8: En bàsquet, el Barça anuncia les sortides de Nicola Provítola i Yusuf Afol i, a més, el base Guillem Vives deixa el Joventut, que té previst fer oficial a les pròximes hores que fitxa l'escorta Isaac Nogués.
10: Fins aquí les notícies.
11: Les dones i els dies.
12: Amb Montse Virgili.
13: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
11: Per orelles fines i cors oberts.
13: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
11: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
13: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
12: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
13: Però què pensava que era la intel·ligència?

0: Ja ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech, molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
2: Molt bé, m'agrada tant que obris les portes de la ràdio pública, perquè ja s'ha demostrat des de que vam començar al setembre que aquí a la solució pot entrar-hi tothom.
0: Ai, per favor, quina il·lusió, eh? 82.000 gràcies de nou, eh? Un aplaudiment pels oients que ens escolten cada dia religiosament a la solució.
2: Tothom que parli amb respecte i molta gent que ens escolta també a la matinada, que ens segueixen enviant missatges.
0: Jo
2: us escolto a la repetició a les 3 del matí, que està molt bé.
0: Bueno, bona hora.
2: També, i a la nit també, eh? La Maria Àngela ens va escriure l'altre dia que mentre entressava la cuina, doncs també es posava el programa de la solució. Sempre és un bon moment per trobar la solució.
0: Sempre és un bon moment. Mireu, el control tècnic, el mestre, l'Albert Jódar, a la peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gaza i la Lívia Discipio.

0: I si avui és dijous, vol dir que la solució es diu Brigitte Lamour.
1: Radioients i radioientes, i un record molt especial a les persones que van patir l'accident a Lleida, nena.
0: Ui, ui,
1: perquè déu-n'hi-do, eh? Que és que porto 3 dies fent turné per Lleida, així que un record per totes les persones i també per les que estan malaltetes.
0: Una abraçada, com sempre, de part de la Brigitte Lamour, que sempre se'n recorda de vosaltres, aquells que ho esteu passant malament. Avui, Brigitte, us porto una solució històrica, ai, perquè avui parlem, alerta, de secrets de Catalunya.
1: Ui!

0: Avui ens preguntem això, sobre secrets de Catalunya. Per què? Doncs perquè ve l'estiu, és època de fer rutes, fer viatges, ens agrada visitar llocs que no coneixem, i nosaltres volem saber quins són els secrets més fascinants de Catalunya, dels països catalans. Quines històries amaguen els indrets del nostre país? Per què les cases, per exemple, del Maresme són gairebé totes iguals? Oh, on es pot veure la Moreneta a la ciutat de Barcelona? Quina és la història que s'amaga darrere del conegut com a nen de Casserres? I per què la gent de Barcelona els deien de Can Fanga? Doncs mireu, la solució a aquestes preguntes les tenen dues persones que avui ens acompanyen. D'una banda, Natàlia Moreno, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Hola, Natàlia, com estàs?
1: Molt bé, encantada d'estar aquí.
0: La Natàlia és periodista, és creadora de La història que no sabies, en format podcast. També la podeu trobar a Instagram sota @lahistoriaquenosabies. La podeu buscar ara mateix, @lahistoriaquenosabies. La tenim, per cert, als estudis de Ràdio Olot, que se senten fantàstics, ja, gràcies a la gentilesa dels serveis tècnics de l'emissora de Ràdio Olot i també de Catalunya Ràdio. Un aplaudiment per ells, que ho han fet possible.
2: Bravo. I tant, nena.
0: Natàlia, nena, sembla que estiguis aquí.
2: Sí. Ara, volcànica.
0: Volcànica, tu ho has dit. La Natàlia... Natàlia, quina és l'última història o secret amagat que t'han explicat sobre Catalunya o sobre els països catalans?
1: Ostres, doncs, a mi el que m'agrada més és el que has dit, el del cos del Sant Pere Casserres.
0: El nen de Casserres.
1: Aquest és el brutal.
0: Ara l'explicarem. Sí, sí. El nen de Casserres. Quedeu-vos amb aquest concepte, el nen de Casserres. Avui també volem que formi part de la solució una persona que repeteix la solució. Ell és, un fort aplaudiment per en Joan de Déu Prats. Molt bon dia, Joan de Déu.
3: Molt bon dia.
0: Com estàs?
3: Bé, acalorat, però a gust.
0: Déu-n'hi-do. Ara estàs a gustet, aquí.
3: Ara millor, sí.
0: He tancat la porta de l'estudi fa 20 minuts perquè estiguéssiu fresquets i fresquetes. En Joan de Déu és escriptor, ha publicat més de 140 llibres per a infants, joves i adults, molts de temàtica llegendística, mítica i històrica. De fet, quan vam parlar del Departament Amades, de Criatures Mitològiques de Catalunya, el vam tenir aquí i ens va encantar. Precisament, avui porta sota el braç Secrets de Barcelona, claus i curiositats de la seva història. Un llibre que tinc aquí, Joan de Déu, que si et sembla el regalarem entre els nostres oients.
3: Encantat, sí, sí.
0: Sí o no? El firmaràs?
3: I tant, i tant.
2: Només ha portat un, nena.
0: Home, escolta'm, Brigitte sempre veient algú en mig ple. Sí.
2: Bueno, ai, que bé, ha portat un llibre. Ja com canvia la cosa.
0: Escolta'm, Joan de Déu, en aquest llibre, insisteixo, Secrets de Barcelona, claus i curiositats de la seva història, que també el teniu disponible a les llibreries, correu a comprar-lo, editat per Cossetània. Entre d'altres coses, hi descobrim que Barcelona guarda un fèmur de Sant Jordi. On està guardat aquest fèmur? I per què?
3: Doncs a la Generalitat, hi ha la capella de Sant Jordi, allà hi ha un fèmur guardat dintre d'un escapulari que tot just durant la Guerra Civil va desaparèixer, així que hi hauria, podia fer la novel·la del fèmur perdut de Sant
0: el
3: Jordi.
0: El fèmur perdut.
4: Home, hauríem de trobar un dia el fèmur de Sant Jordi.
2: I tant, i tant.
4: Anar-lo a buscar, no?
0: Quan deu mesurar aquest fèmur?
4: Ostres.
0: Clar, eren més baixets, entonces, que se'n
3: diu. Sí, és un fèmur petit, però hi ha també un tros del crani, etcètera, etcètera. A veure, en principi no deixen de ser símbols. No? D'un país. La veritat sobre Sant Jordi ja se sap que no va existir, però això...
0: No ens trenquis el mite.
3: Ah, era un secret, com que era un secret.
0: Brigitte, explica'ns un secret que interessi als oients, va.
2: Doncs mira, un molt maco, o no sé, el carrer Petritxol, per exemple.
0: Oh, a veure, què passa al carrer Petritxol?
2: No, oi que has dit que on es pot veure la Moreneta a Barcelona? Sí. Doncs n'hi han dues.
0: Com?
2: Sí, al carrer Florida Blanca, just davant de l'Avinguda Mistral, també n'hi ha una... Perquè cada dia que quan passo per aquí sempre li demano que m'empari amb la salut i amb els viatges que
0: doncs mira, això que ens diu la Brigitte, de seguida us ho explicarem abastament perquè podeu acostar-vos-hi a aquests dies d'estiu, que si sou de Barcelona, doncs visiteu la vostra pròpia ciutat, que no sou de Barcelona, que hi ha moltíssima gent que ens escolta, sobretot a Lleida, que altes audiències a Lleida, Lleida,
2: Tarragona. Carràs, a Mollerussa...
0: Doncs acosteu-vos a la ciutat de Barcelona si és que voleu i teniu plans per descobrir aquests secrets de Barcelona. Avui parlem de rutes, secrets, tresors amagats que han marcat la història i també de meravelles que passen desapercebudes. I com sempre, hi podeu dir la vostra en joc aquest llibre d'en Joan de Déu Prats,
4: Doncs sí, el 93-201-7474, el telèfon del directe, o el WhatsApp del programa, escrivint-nos al 677-3877-19. Per cert, ens acaba d'escriure la Fina i diu, escolta'm, em teniu ben intrigada amb això del nen de Casserres, perquè no en sabia res, doncs... Queda't fins a les dues perquè ara ho sabràs, Fina.
2: I si et truquen, digues que escoltes la solució de l'Elisenda Carot.
4: Efectivament.
2: Hem d'arribar a 100.000 oients avui, nena.
0: Avui.
2: Avui no és l'últim dia de programa.
0: No. Avui és el penúltim dia de temporada.
2: Doncs avui 90.000.
0: Avui 90.000. Em sembla bé.
2: I demà 100.000.
0: Tu poses per poc tu, directament.
4: Escolta'm, els oients que a través de les vies de contacte que hem esmentat, que ens expliquin si ells, per exemple, coneixen alguna història, ja sigui relacionada sobre algun indret de Catalunya o sobre la seva zona, també. O si ens volen recomanar alguna ruta que barregi també alguna passejada i elements històrics. Per exemple, l'Anna diu, a Palau Solità i Plegamans hi ha la llegenda i l'explicació de que sempre hi havia hagut una comanda templera. Diu, en queda una petita capella templera que està dins d'una propietat privada, però si demanes permís a les persones, es pot visitar aquesta comanda templera. Per tant, interessantíssim.
0: Oh, m'encanta, clar, és que ara anava a donar feina a la Líbia i a la Viena. Home, podem anotar tot això, tots els indrets dels que parlem i fer un altre mapa i enviar-lo al Club de la Solució. Bravo, que sí,
3: home,
0: home,
3: una li feina.
0: No, si no marxaran de vacances sense haver currat com a mules, eh?
4: Una ruta, no? Una ruta misteriosa i de secrets.
0: Mira, farem una cosa, identificarem tots aquests punts secrets, els posarem en un mapa i només podreu accedir-hi si formeu part del Club de la Solució. Ara. Com formar part del Club de la Solució? Sí. Molt fàcil. 677-38-77-19, ens envieu un missatge, vull formar part del club, allà entrareu al nostre club privat i rebreu coses com aquesta. Després també hi ha vídeos, material en exclusiva, que no surt d'allà, no surt de xarxes socials.
2: I també la gent que no es pensi que el telèfon el pot veure tothom. Això és una cosa que no ho veu ningú, perquè ho vaig comprovar-ho jo, nena.
0: No. Això és del Club de la Solució. A tot això, no sé si, com ho veieu, eh? Natàlia, va, començo per tu. Hi ha un interès creixent per les històries curioses que tenim a casa nostra, a la vora?
1: Sí, jo pensava que era l'única que em generava aquest tipus de preguntes, però es veu que no.
0: Tu
1: perquè
0: notes,
1: he vist la resposta, no?, de l'Instagram i així.
0: És que és fort, eh? No. Perquè l'Instagram, quan l'obres tu? Quin any l'obres?
1: L'Instagram fa un anyet.
0: Un anyet.
1: Més o menys.
0: I ara mateix quants seguidors tens?
1: L'última vegada que ho he mirat, crec que 40.000 i algo.
0: Nena. 40.000 i algo, imagina't, en un sol any, eh?
2: Però és que és interessant, nena, perquè veieu que hi ha coses interessants a les xarxes.
0: Joan de Déu, hi ha històries fins i tot que no sabem si són certes, però que ens agrada també saber, no?
3: Sí, el tema és el que tu creus, és allò que és, aleshores, és com parlar de Santa Eulàlia, no? Que durant molt de temps ha sigut un símbol i ha defensat la ciutat. Però també ho desvetllarem, tampoc va existir mai a Barcelona.
0: Ah,
3: a la cripta. A la cripta de la catedral, que és el lloc més sagrat de Barcelona, no sabem qui pot haver. Però si tu hi creus, amb Santa Eulàlia t'ajuda.
0: Si tu creus en Santa Eulàlia t'ajuda. Tu que ets molt d'això.
2: Molt devota,
0: creus,
2: nena.
0: No?
2: A més, molt. I a més, soc molt devota de Santa Teresa de Jesús. I sí que és veritat que, per exemple, Generalíssimo Franco, nens, va tindre molts anys tot el braç d'ella. Però després, si juntem les peces, aquesta dona tindria 6 braços, 4 cames, 5 cranis. O sigui que, nenes, per no parar de ser tafis.
0: Us dic una cosa. La meva percepció també és que la combinació entre rutes i història cada vegada té més adeptes. És a dir, cada vegada hi ha més rutes. No sé si ho has notat tu, Joan de Déu.
3: Sí, hi ha un ventall molt gran des de la ruta del vermut fins a la ruta més històrica que vulguis. No? Aleshores, depenent del teu registre, o si ets turista, ets visitant, ets barcelonauta, i evidentment, si t'estimes la ciutat, està bé de conèixer-la, perquè com vas a altres ciutats, sempre visites els museus i les curiositats que hi han, i aquí o anem al metge o a fer gestions.
0: És fantàstic, fer rutes guiades a casa teva.
2: Nena, jo m'hi fixo molt quan vinc aquí a Barcelona, que ja sabeu que una servidora viu a un palau a l'Hospitalet de l'Infant, però quan vinc aquí, veig els turistes fent retratos i jo em poso darrere i dic, és vital, jo no m'havia fixat en això que estan fotografiant, perquè no mirem cap a dalt. I descobreixes una quantitat de cosa més, que Barcelona és histèrica, històrica, nena.
0: Escolta'm, Joan de Déu, tu fas rutes per la ciutat de Barcelona. Què els expliques i quin perfil de gent et trobes?
3: Jo, a partir dels llibres que he fet de Barcelona, les editorials em deien, escolta, perquè no fas una ruta i acabes d'abandonar llibreria a veure si algú pica.
0: I aleshores... I piquem o no piquem?
3: Bueno, es pica, però diguéssim que els escriptors voldrien que piquessin més, no? Però el tema de la curiositat sí que la gent l'engresca. I a més, el tema de Barcelona és una ciutat infinita i llavors hi ha molta gent que té interès. Jo ho faig perquè escriure és una feina solitària i així em distrec també amb la gent i compartim els coneixements.
0: Natàlia, tu tens un podcast, ara ho dèiem, i també aquest direm ja canal, no?, quasi d'Instagram. D'on et sorgeix a tu aquesta passió per les curiositats d'arreu de Catalunya?
1: És a dir, bàsicament perquè sempre em preguntava coses i sempre he sigut aquella persona que va caminant i es pregunta, i això per què està aquí? O aquesta escultura per què? O aquest edifici com és que està en ruïnes? Què era? I un dia vaig pensar, doncs, si jo m'estic fent aquestes preguntes, doncs potser algú altre està fent aquestes mateixes preguntes. I vaig decidir compartir-les. I mira, sóc una persona curiosa, diguéssim.
0: 40.600 seguidors. Bé, ara mateix, ara.
1: Mira, veus, ha pujat d'ara.
2: Ha sigut d'ara.
0: És nostre, clar, 40.600.
2: Sí, sí, és
0: en deus un percentatge, ja t'ho dic ara, Natàlia. Una manera d'accedir al passat són els llibres, els podcasts, ara ho dèiem, com els vostres. També les fotografies antigues. On podem consultar les fotos històriques, Joan de Déu?
3: Bé, doncs pots anar a l'Arxiu Municipal de Barcelona, on pots accedir-hi, pots comprar-ne, i hi ha un ventall molt gran que són com finestres obertes al passat de la ciutat. Hi ha coses molt curioses. La grip del 18, la revolució del 36... Hi ha moltes coses que normalment no les veiem. Quan Barcelona va ser bombardejada, també durant la Guerra Civil, això no ho tens a les imatges normals, no te les passen per enlloc.
0: Però mira que veig gent a la catedral, eh? I tinc entès que la catedral, la façana de la catedral, és reconstruïda.
2: També, nena, ni el barri és gòtic. I es diu gòtic, nena.
3: Era el barri de la catedral, i la plaça de davant és gràcies a l'urbanista Mussolini que va bombardejar aquella zona.
2: Ara,
3: i aleshores...
2: Sí, senyora.
3: Però la façana simplement és perquè al segle, a final del segle XIX, es va fer una façana nova neogòtica, que la va pagar el banquer més important d'Espanya, en Manuel Girona, i per això ara tenim aquesta magnífica façana. Però abans era una façana molt, molt trista.
0: Clar, és fort, perquè la gent no ho sap, diu, no, és una façana gòtica, no, és neogòtica, és posterior a 1940, sí. Per tant, estem parlant de, això, una donació de Joan Manuel Girona, per cert, que nosaltres estem molt a prop del carrer que li va dedicat, i la gent va fent fotos, no, això és gòtic, oh, fixa't, és tornar al segle tal.
2: Bueno, l'art del carrer del Bisbe, clar, jo dic, pobrets si sapiguessin que és mentida.
3: És bonic, però
2: és
3: fals.
2: És molt maco.
0: Exacte. Aquests arxius són públics? És a dir, només donant el DNI els podem consultar, eh?
3: Sí, sí, tu pots anar particularment o online i pots descobrir un ventall, com dèiem, no?, de finestres ocultes de la ciutat.
0: Joan de Déu, al llibre expliques que es va fer la primera fotografia, expliques quan es va fer la primera fotografia de Barcelona. Quina va ser?
3: Doncs va ser a meitat del segle XIX, tot just el senyor Daguerreotip ho va inventar a París, i uns emprenedors catalans ja en aquell moment hi eren, van portar una màquina de fotografia molt bàsica i van fer una foto a Pla de Palau, que van haver de comentar amb els diaris abans de que per favor no passés ningú per allà, perquè una foto trigava 20 minuts en fer-se.
0: Ah,
2: clar! Van haver de repetir-la
3: diverses vegades.
0: Van repetir-la?
3: Sí, tu vas haver d'amagar-te també.
2: Però... Jo vaig ser el 1905, que hi vaig néixer, i me recordo, a més, n'era un apodol sulfat que fotia allò.
0: De la càmera, eh?
2: Sí.
3: Si vas a Pla de Palau, hi ha un rètol que t'explica, doncs, que allà es va fer la primera fotografia de l'estat espanyol.
0: Pla de Palau, eh? La primera foto de l'estat espanyol. Mira, una curiositat arquitectònica del nostre país que volem comentar

0: Anem fins al Maresme amb els tiets. Per què les cases del Maresme són totes iguals, Natàlia?
1: Doncs mira, això és un tema que m'havia cridat molt l'atenció perquè alguna vegada que havia anat al Maresme pensava, dic, però com pot ser que totes les cases estiguin exactament igual? Tenen la porta, la finestreta al costat i hi ha carrers sencers amb la mateixa arquitectura. I això té una resposta molt senzilla, però que jo no ho sabia i es veu que molta gent tampoc. Són les anomenades cases de cos, que bàsicament tenen uns 25 pams d'amplada i cases marcades sobretot per les bigues. Exacte. Sí. I totes són iguals, és a dir, tu entres a la casa i l'amplada total de la casa és l'entrada.
0: 25
1: pams. I després
0: hi
1: ha... Exacte.
0: I això per què, Natàlia? Ho va decidir així l'Ajuntament? Per què?
1: Era bàsicament per aprofitar l'espai. Com que compartien parets, era molt més senzill fer les cases seguides i així podies construir més i amb menys poc espai.
0: Uau. Veus? Clar, és per la manera de viure que tenien els pobles del Maresme aleshores, no? Parlant de cases, si tornem a Barcelona, hi ha algun lloc de Barcelona o a Barcelona on hi hagi una construcció similar a la que dèiem ara al Maresme?
2: Hi ha cases com enganxades, parejades, que n'hi ha unes quantes, sobretot de l'exposició del 29 o de cases obreres. Has d'entrar alguna mena de passatge al carrer Entença, entres amb un portal i a darrere hi ha ple de casetes, totes uniformes.
3: Però és Villarroel. Sí. Amb Entença, és Villarroel, amb Entença.
0: Ah, sí, Villarroel, amb Entença.
3: Perquè al costat havia una escola de tota la vida, que ara és un hotel.
0: Però Villarroel i Entença són paral·leles, no?
3: Sí, per això, però s'entra per Villarroel. S'entra per Villarroel amb Tamarit. És Villarroel amb Tamarit.
0: Ah, mira, apunteu, Villarroel amb Tamarit.
3: És molt curiós el que diu el doctor, com es diu, doctor Prat?
0: Joan de Déu Prats.
3: Doctor Prats.
0: Doctor Prats. Fa música, el doctor Prats.
3: Ah, és ell?
0: És ell.
3: M'encanta aquella cançó. Nena, voleu una curiositat també a Miami Platja, perquè ja sabeu que jo tiro cap al Baix Cap.
0: Miami Platja, a veure.
4: Vinga, va, a veure.
3: Hi ha una rèplica de la casa exacta de la gran actriu Kim Novak, que es diu Cinerama.
0: Què dius?
3: Si teniu ganes d'anar a veure-la, és privada, però si us poseu en contacte amb una servidora, amb els propietaris tinc molta relació i us ho ensenyarà amb molt de gust.
0: Mira, ara que m'has fet anar cap al sud, jo recordo aturar-me en una urbanització de Cabrera de Mar, si no recordo malament, a Tarragona, on hi ha un Mazinger Z.
3: Sí, no, nena, Cabrera de Mar no.
0: Cabra del Camp. Mare de Déu.
4: Aquest sí, que
0: és molt famós.
3: Això és una rèplica, l'única que hi ha en tot l'estat. Cabra del
0: Camp. Vaig al·lucinar.
3: Nena, és una organització que es diu Mas del Plata.
0: Com ho saps tot, Brigita?
3: Nena, que tinc 120 anys. Ja veuràs quan arribis a partir del 100, ho sabràs tot,
0: Perdoneu, Cabra del Camp, no busqueu allà el que vaig dir jo.
3: I allò era un reclam en aquesta organització Mas del Plata perquè la gent, en aquelles èpoques, com a reclam, anés a comprar unes parcel·les allà. I per això va fer com a reclam el Mazinger Z.
0: M'encanta. Però... Doncs aplaudiment per la Brigita, que aquesta senyora és història de Catalunya. Per cert, si com la Brigita sabeu moltes dades d'indrets curiosos, secrets de tot el nostre país, països catalans, 93-201-7474, 93-201-7474, al 677-38-77-19, digueu la vostra, perquè entre totes les trucades i tots els missatges sortejarem un d'aquests exemplars d'en Joan de Déu Prat, Secrets de Barcelona, claus i curiositats de la seva història. Què ens diu el Fran?
4: Ens estan recomanant moltes coses. Per exemple, Germán diu que a Ciutat Vella, a Barcelona, hi ha un pati amb dues columnes romanes. Per cert, vull formar part del Club de la Solució, també ens diu. Ja t'enviarem l'enllaç perquè puguis veure i veuràs aquesta ruta. El Santiago reivindica les rutes matemàtiques. I diu, ostres, què són les rutes matemàtiques? Ell és professor de matemàtiques, de secundària. N'ha fet alguna. Ell, com fa el Joan de Déu, per exemple, per la ciutat, diu... Home, pot ser, doncs, buscar figures geomètriques, els octògons de la senyal d'estop, diu, les rajoles hexagonals del Passeig de Gràcia.
0: M'encanta aquesta mirada que no m'havia plantejat.
4: Exacte, doncs fa rutes matemàtiques i les recomana perquè també diu que li arriben moltes propostes. Per cert, el Roger va visitar l'ermita Templària, que hem comentat abans, de Palau de Plegamans, que no és cap llegenda, i la Masovera la feia servir d'acord amb el rocadins. Per cert, diuen que hi havia moneda templària a dintre d'aquesta ermita.
0: M'encanta. Digueu la vostra. 93-201-7474, 677-38-77-19. Ara que parlàvem de cases curioses, a la zona de la Sagrera hi ha tot un conjunt de vivendes singulars més baixetes. Què són aquestes vivendes, Joan de Déu?
2: Continuen sent com antics passatges que han quedat al marge de l'Eixample i aleshores pots veure la ciutat del segle XIX, aquells territoris on no van ser comprats per fer l'Eixample d'en Cerdà, però aleshores et reivindiquen una mica com era la ciutat d'abans, i són passatges. Hi ha llibres que parlen dels passatges de Barcelona, i aquest és un d'ells.
0: A tot això, què és una sagrera?
2: Bé, la Sagrera és un territori que està al voltant d'una església, i llavors allà a l'edat mitjana era un indret on a 10 passes o 15 passes no podien entrar els senyors feudals a pagar o a segrestar o a fer de les seves.
0: Per tant, era un lloc sagrat, eh?
2: Era un lloc
3: molt
2: sagrat.
3: Bé, nena, Sagrera, sagrat.
4: Boníssim.
2: Però que tu entraves en aquell indret i en teoria el senyor feudal no et podia perseguir.
0: Ai, era com espai internacional,
3: nena,
0: eh?
3: Nena, tant de bo haguéssim més espais sagrats.
0: Per favor,
4: com allò que fèiem quan jugàvem al pati, lògicament. En castellà.
3: La ratlla,
4: de Salvador, no?
3: Sí.
0: Natàlia, més indrets impressionants que hem de descobrir a Catalunya. Anem a la història dels Tres Roures, de la vall d'Hortmoller. Ho he dit bé? D'Hortmoller?
1: Sí,
0: a la Garrotxa.
1: A l'Alta Garrotxa.
0: D'acord. Sí. Què passa a l'Alta Garrotxa? Què els passa a aquests Tres Roures, aquests tres arbres?
1: Doncs, bàsicament, hi ha tres dels roures més espectaculars de Catalunya, probablement gràcies a la mandra.
0: Com?
4: Ep,
0: gràcies a la mandra.
4: Procrastinat i premi, eh?
0: Epa!
4: Procrastinat i premi.
0: Sí.
4: El meu club. A veure, Natàlia.
1: Doncs, bàsicament, són uns roures monumentals que tenen uns més o menys uns 30 metres d'alçada. Són molt grossos. I, bàsicament, la història és perquè l'any 1748 el rei Ferran VI va decidir que tots els boscos que estiguessin relativament a prop del mar, ell deia com unes 25 leguas, que són, no sé, uns 130 quilòmetres, podien ser utilitzats per construir vaixells de guerra.
0: D'acord. Ah.
1: Llavors, si trobaven un arbre prou robust i prou recte, doncs la Marina Reial se'ls quedava. Què va passar? Doncs que aquests roures eren perfectes. Però quan va arribar l'hora d'endur-se'ls, doncs clar, la vall d'Hortmoller és una vall de l'Alta Garrotxa molt poc accessible, que s'hi ha d'anar a peu durant bastanta estona, i llavors van pensar, ui, això serà una feinada haver-los de baixar cap al riu.
4: Home,
1: o cap a la mar.
4: Imagina't.
3: Clar.
1: Exacte. I entre el cost i la dificultat, doncs van decidir deixar-los estar. Però què passa? Que aquells roures estaven marcats per la Marina. Per tant, ningú els podia tallar.
0: Oh.
1: I això ha arribat fins als nostres dies. Per això són uns roures tan monumentals, perquè...
0: Un aplaudiment per als Tres Roures. És que això demostra que protegint el patrimoni, doncs les coses arriben més enllà, no?
4: No sé si podria fer un programa des d'allà.
0: Sota els Tres Roures, no? No talar-los, per favor.
4: No.
3: Nena, enllaço'm això, perquè ara m'hem recordat que a la Sénia, tiro una altra vegada cap avall,
4: vinga,
3: ja el faig pare. És un arbre, un faig, que fa...
0: A la Sénia.
3: A la Sénia. Un quilòmetre, us diu, nen, mil metres, tu que tens
0: sí,
3: estudis.
0: Sí, un quilòmetre, no?
2: No, és la fageda més del retaule. I està
3: del retaule, fase, sí. Doncs fa mil metres d'alçada i el tronc 4 metres. Només per anar a veure l'entorn ja val la pena. Perquè
0: la fageda
3: surt...
0: del retaule.
3: Sí, senyora, i això està a la Sénia.
0: Oh, apuntem-ho.
3: Perquè a vegades... sempre tenim la zona del Delta, que és una meravella, sí, però també hi ha molts indrets interior, les ports, que és preciós anar a visitar.
0: David, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Com estàs, David?
5: Molt bé,
0: a veure,
5: passant
0: calor. Estàs passant calor, mira, doncs hauries de venir aquí a Catalunya Ràdio, que estem estupendos. Escolta'm, David, recomana'ns un espai, un secret de Catalunya.
5: Mira, jo sé que al carrer Rocafort, a Barcelona, no és just el número 1, o, bueno, al costat del Paral·lel, hi ha, a la vorera, hi ha un rellotge que encara em sembla que funciona, que vam recuperar fa poc, fet amb llums, o sigui, hi ha com bombetes, però a dins la vorera, molt gran i molt antic, No sé si algú sap això.
0: Mira, i tant, ja veuràs, sí. Espera, no em pengis, perquè en Joan de Déu Prats és un expert, jo m'anava fent que sí, El rellotge dels llums es diu, oi?
2: N'hi ha diferents, me'n sembla que també a Via Laietana també n'hi ha un altre, el que passa que tot això elèctric moltes vegades no funciona, per tant m'alegro que torni a tirar endavant i es pugui trepitjar el temps.
3: Sí,
2: no?
3: Sí, aquest està en funcionament,
0: Mira, diu, el rellotge dels llums és aquest rellotge lluminós, anaves ben encaminat, David, a la vorera del carrer Rocafort, davant del número 2 a Barcelona, i diu, és el germà del rellotge dels llums situat a la Via Laietana, que ens deia ara en Joan de Déu Prats, el número 69, 69. Vull dir que allà trobeu aquests dos rellotges amb números, però són curiosos, perquè tenen com un... i veig com uns dibuixos.
3: Sí, i a més funcionen, eh? Aquest del carrer Rocafort funciona.
0: I és a terra, eh?
3: És a terra i veus que està il·luminada, doncs l'hora i els minuts.
0: Ah, amic.
3: I és molt maco, i és molt maco, molt interessant. Sí,
0: i clar, la primera vegada que ho vas trobar, David, m'imagino que vas flipar.
5: Bueno, jo com vivia allà a prop, jo de petit tinc el record sempre de passar per allà i mirar-m'ho com dient, què fa jo aquí?
0: Amic, doncs mira, que sàpigues, el que jo deia, no? les figuretes geomètriques que hi ha, són perfils de llautó amb rivets daurats que, a més de l'esfera numèrica, reprodueixen el déu grec Hermes, o Hermès, el logotip de la banca Rosés i l'escut de Barcelona, que devien ser qui els devien pagar, m'imagino, no? Doncs ja ho sabem, tenim l'entrellat, David, gràcies. Ho apuntem també al nostre mapa. Una abraçada, bonic, fins ara. Adéu, adéu. El 677-38-77-19.
4: Que molts oients coincideixen amb la Brigitta, que això del faig pare que has explicat, la fageda del faig pare, és preciosa i s'ha de visitar. La Núria, en canvi, diu, hem d'anar al Pallars Sobirà.
3: Vinga.
4: Perquè hi ha l'estany del Diable, on l'aigua és més calenta, perquè la llegenda diu que les seves aigües en va sortir el dimoni.
0: Oh.
4: I es van portar cap a les profunditats tot un ramat d'ovelles.
3: Bueno, encara poca cosa.
0: Per si el dimoni es va portar bé.
3: Per això dic.
4: Tindria gana. Home, si eren d'un pastor, el pastor no devia estar gaire content.
0: El pastor devia dir el meu 100%.
4: No sabem si es van portar el pastor, també. Aquest estany està a la vall de Cardós, a sobre de les pistes d'esquí de Tavascan, per si algú hi vol anar a gaudir d'aquest paisatge i de la llegenda. I la Gemma recomana la ruta per l'antic poble de Sant Pere, que està ara annexionat a Terrassa.
0: Sant Pere, annexionat a Terrassa. Exacte. Ho apuntem tot en el nostre mapa. Totes aquestes curiositats, aquests secrets de Catalunya, els tindreu agendats en un mapa que podeu accedir-hi si sou membres del Club de la Solució. Com accedir-hi? 677-38-77-19. Ens envieu un WhatsApp. Vull formar part del Club de la Solució. Us remetem un enllaç i allà hi entrareu directament.
4: I, per cert, hi ha diversos oients, el Cristian, el Quim, la Laura, entre d'altres, que estan apel·lant directament a la directora d'aquest programa, que de cara a la temporada vinent, a la segona temporada de la Solució, volen que es faci sí o sí una trobada, com hem comentat
0: oients
4: diverses vegades.
0: Sí, és que teniu tota la raó. Mira, hem de parlar amb comercial, perquè ens han d'ajudar en això. Si esteu escoltant, Gemma, si estàs escoltant des de Girona, que sé que estàs escoltant, hem de posar-hi remei, això.
4: Que, sense pensar gaire, com em
3: perquè
4: passa
3: normalment. Perquè vegin que no som hologrames.
4: No, clar,
3: molt maco.
4: Però imagina que fem una ruta per la Barcelona Secreta amb el Joan de Déu, no?
3: Molt bé.
0: Oh, molaria molt.
4: I la gravem, i després ho emetem.
0: I una per Olot, o per la Garrotxa en general, amb la Natàlia.
4: Anem als
0: podríem fer. A tot això, deixem anar un momentet a la publicitat. A la tornada anirem fins a la casa més antiga de la ciutat de Barcelona, trepitjarem un parell de catedrals, entre elles la Seu Vella de Lleida, que, alerta, és una catedral, però que gairebé quasi mai ha pogut ser catedral. Quines altres coses ha sigut la Seu Vella de Lleida? Ara hi tornem.
6: La Solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
7: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lena Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Mal Pelo i molts més. Aquest estiu, el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques per tots els públics. Del 26 de juny al 14 d'agost. Més informació a tarragona.cat/cultura.
8: Esport i el Periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
9: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
10: De veritat?
9: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom!
11: Únicament fins al 6 de setembre, els llibres de text per la tornada al col·legi tenen premi. Avança't, reserva els llibres de primària i secundària i emporta't un 10% de regal per les futures compres de tot el que necessitis. A més, tens un 5% de descompte directe per llibres d'infantil, batxillerat i lectures recomanades. Consulta les condicions a la botiga web i app del Corte Inglés. L'estiu és tu, la llum dins dels meus ulls.
6: Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
3: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
2: Per què?
4: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
2: Sort del RAC.
4: RAC. I som per ajudar.
5: La solució. Amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
6: 7 minutets els que passen de 2:15 al migdia. Avui estem parlant de secrets de Catalunya. Ho estem fent amb en Joan de Déu Prats, escriptor i autor, autor de Secrets de Barcelona, claus i curiositats de la seva història, un llibre que podeu trobar a les llibreries, editat per Cossetània, i amb la Natàlia Moreno, periodista, autora d'un podcast i també d'aquest canal d'Instagram, @lahistoriaquenosabies. Ho hem deixat dient, anirem a la casa més antiga de la ciutat. Joan de Déu, quina és la casa habitada més antiga de la ciutat de Barcelona?
7: Bueno, hi ha diferents, depèn del barri. Si te'n vas a la Barceloneta, hi ha encara una casa que pots visitar de com era al principi, i és una caseta baixeta. Ara després l'especulació l'ha fet a dalt, està molt a prop del mercat i es pot visitar. Si vas a l'Eixample, a Llúria, en Diputació, hi ha les tres cases primeres que hi havia a l'Eixample, que les van fer pintades com si sigués decorats del Liceu, perquè la gent s'atrevís a sortir de Ciutat Vella, se n'anés allà, que era Can Fanga, eren tot
8: com a reclam.
7: Com a reclam.
6: Can Fanga, ara explicarem. De seguida explicarem per què li diem Can Fanga. Abans, però, parlem un momentet de catedrals. Us he dit que aniríem a la Seu Vella de Lleida. Tu expliques, Natàlia, que la Seu Vella de Lleida és una catedral que gairebé mai no ha pogut ser catedral. Què vol dir això?
9: Que ha passat més temps sense ser catedral que exercint de catedral, diguéssim.
6: Explica'm què s'hi va fer allà.
9: Doncs es veu que després de la Guerra de Successió, doncs, Felip V va decidir convertir-la en una caserna militar. Vull dir que va fer de les seves a Lleida, també. I llavors es va prohibir el culte i van instal·lar soldats, i llavors l'edifici va deixar de funcionar com a catedral durant gairebé 200 anys.
6: 200 anys, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. I també hi ha un episodi, arribem al 1938, oi?
9: Ah, exacte. Llavors, quan s'acaba la Guerra Civil, més o menys entre el 38 i el 40, la Seu Vella de Lleida també es converteix en un dels principals camps de concentració franquistes,
8: sí,
9: de Catalunya.
6: Fort, això.
8: M'agrada que ho destaqui, nena, perquè hi ha una... Lo raro és que la puguem veure. Us recomano que aneu a veure-la. Feu gasto, que per 7 eurets es fa la visita guiada.
6: Molt xula, eh?
8: Perquè els militars es van dedicar a decapitar tot el que havia allà. Els apòstols, no hi ha fora, els apòstols de la porta principal ja no hi són, els van trencar tots, van arribar fins l'any 1940. A partir del 1940 es va perdre tota aquesta joia. És la primera catedral i l'única que hi ha despullada, o sigui que us recomano que primer comenceu en aquella, perquè sapigueu com era l'origen, i ja veureu que en l'altar...
6: I l'han mantingut així, per recordar-ho,
8: En l'altar hi ha una... Veureu que hi ha com un forat, us recomano que quan feu la visita guiada us diguin perquè és aquell forat que hi ha al costat de l'altar.
6: Els anys són cultura, I ho demostra un aplaudiment per la Brigitta Lamour, de veritat. Bravo. Que avui jo podria marxar i podria conduir
8: ella. No, que tu és la jefa i la directora, i si us truquen, al programa de l'Elisenda.
6: La solució, a la 1:00 PM, cada dia, de dilluns a divendres. Al 677-3877-19, digueu-nos indrets secrets dels vostres, o dels vostres pobles, de les vostres ciutats, o algun indret que hagueu visitat que digueu això ho he de compartir amb la resta de Catalunya. Al 677-3877-19.
10: Mira, la Lourdes ens recomana una estructura arquitectònica, diguem-ne, que ja hem comentat diverses vegades aquí a l'antena de Catalunya Ràdio, però que potser molta gent no ho té present, que és...
6: La Sagrada Família.
8: No, que no s'ha parlat mai.
10: La rèplica que hi ha a la localitat d'Arbós, de la Giralda de Sevilla.
6: Això ho vam parlar a la tarda.
8: Sí, tant.
10: La va construir un veí de l'Arbós, sí, el senyoret. Joan Roquer i Marí, després del seu viatge de noces a Andalusia.
6: M'encanta. O sigui, tu tornes fascinat d'Andalusia i dius, calla, cardaré una Giralda aquí que es
8: va ser per amor i una història molt maca, perquè la seva dona estava malalteta, pobreta, i a més, dintre de la Giralda, hi ha el pati dels lleons a l'Alhambra, també.
6: Ah, va fer un mix.
8: Sí, i ara es pot visitar, a banda que l'Arbós és una meravella, perquè també hi ha una ruta modernista,
6: M'encanta, Brigitte, estic al·lucinant.
8: Nenes, que estic molt feliç, perquè, clar, si sóc història viva, nena.
6: Ja ho veig,
8: aprofiteu-me, que sóc que estic viva.
6: Per favor. Joan de Déu, escolta'm, hi ha una església del Raval, de la ciutat de Barcelona, que mai no es va acabar, on va néixer una plataforma antifranquista. Quina era?
7: Bueno, és l'església de Sant Agustí, que està allà al carrer del Carme, i que dels agustinians, que abans havien estat al barri de la Ribera, i que va ser un centre de batalla molt important el 1714, va quedar destruït. Ara, si aneu allà, hi ha el Museu del Xocolata, hi ha un centre cívic, i una part és gòtica, i l'altra és ja de l'època del 1700 escaig.
6: Em diuen que hi va anar el papa?
8: Sí, nena.
7: Sí, perquè ella és agustinià, també.
8: Llavors, no vas veure aquelles imatges, aquell ella, nen que clar, llegia, clar. Tan maco, activista, perquè a més la plaça Sant Agustí és un lloc d'activisme.
6: El convent de Sant Agustí, famós, eh?
7: Sí, sí, llavors allà al Raval no es va acabar l'església de Sant Agustí, però sí que ha tingut molta fe, i a més amb el temps final del franquisme va ser un lloc d'associacionisme democràtic, sindical molt important, vull dir, l'aixopluc de l'església perseguida al principi de la Guerra Civil, i al final l'Església va ajudar la gent d'esquerres com havia de ser.
8: Lo normal.
6: Més sobre construccions religioses. Per què alguns campanars de l'Empordà estan inacabats, Natàlia?
9: Doncs es veu que jo m'hi havia fixat molt i pensava, és que de fet sembla que estiguin tallats com amb un ganivet, però així és tal qual. I de fet fins i tot Josep Pla s'hi va fixar, també hi parlava. La qüestió és que aquí hi ha una mica de debat. Per això he volgut ficar aquest tema, perquè a veure si hi ha algun oient, algun historiador o expert de l'Empordà que pot posar una mica de suquillo aquí, perquè no sé ben bé. La meva teoria és que entre els segles XVII i XVIII es van construir molts campanars i moltes esglésies, i totes les pagava el poble, no?, amb almoines i aportacions dels veïns. Llavors, quan hi havia guerres o males collites o epidèmies, doncs les obres s'aturaven, i llavors l'última cosa que s'edificava d'una església era el campanar. I llavors, quan la situació millorava, doncs en molts casos ja no es reprenien, perquè com que ja hi havia les campanes, diguéssim que el campanar propi ja feia la funció, és a dir, ja cridava a la missa i les campanes sonaven igual. Llavors els van deixar així, tal qual. Rotllo, per què gastar diners amb això si ja funciona?
6: Clar.
9: I per això hi ha campanars com Torroella de Montgrí o Palafrugell, i alguns pobles més sobretot del Baix Empordà, que estan així tallats.
6: Doncs mireu, si hi ha algú del Baix Empordà, algun historiador especialitzat en aquesta zona, Torroella de Montgrí, Palafrugell, Baix Empordà en general, truqueu-nos al 93-201-7474. Quina és l'explicació, el per què hi ha alguns campanars del Baix Empordà que semblen estar com inacabats, tallats, no?, a ganivet, ara ens ho deia la Natàlia, com si haguessin deixat de construir aquella última part de l'església. Va, Joan de Déu, anem un momentet a Montserrat. Dues vegades ha sonat aquesta cançó, sí, perquè nena, avui a la Renaixença també l'hem sentida. Oh,
8: sí, el Tordera.
6: Espectacular, aquest tamacle d'obeses. Al llibre expliques on es pot veure la Moreneta a la ciutat de Barcelona. Abans ens feia un spoiler la Brigitte, que és aquesta representació. On és i què és? A veure, repetim-ho.
7: La plaça de Catalunya s'inaugura el 1929, que ve el rei a inaugurar-la, i aleshores hi ha tota una sèrie d'escultures. Una d'elles és en Fray Garí, que hi ha una llegenda que diu que era una anacoreta de Montserrat, va ser temptat pel dimoni, i aleshores està allà posat tocant a la vessant del Cort Inglés, i llavors té una moreneta a la mà. Aquesta moreneta és petita, però durant la Guerra Civil, que estava prohibit doncs ser devot o anar a missa, doncs la gent catòlica molt devota anava allà discretament a resar-li. Davant tenien la seu de la Telefònica, que era la seu de la CNT, i a darrere doncs hi havia l'hotel Comtal, que era la seu del PSUC, amb retrats de Lenin i Stalin, i llavors aquests devots, allà molt tímidament s'encomanaven a la Moreneta.
6: Oh, m'encanta!
7: Que podem anar a veure-la.
8: Oh. És una meravella, nena, i per arrodonir-ho això, a la plaça Catalunya només hi ha un pi. Tota la resta d'arbres són roures i alzines, no? Alzines, i només hi ha un pi, i també hi ha una història molt maca de l'únic pi que hi ha.
6: Quina és?
8: Si la voleu saber, doncs més endavant.
6: Oh! Anem a la publicitat i la tornem a saber la història del pi. Va, ens ho ha deixat votant la Brigitte, ara tornem.
5: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
11: Xafogó, calda, sol de justícia, torrada, foguerada, caloreta... Hi ha moltes maneres de dir-ne calor, però només una de plantar-li cara. Vine a fer obert i recarrega l'aire condicionat sensible per estar ben fresquet, de luxe, de chill. Fer obert, ens movem amb tu.
12: Senyores i senyors, bon dia.
5: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
12: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
13: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
14: Simplemente demuestra la desesperació de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
15: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
16: Sí.
15: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
12: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
17: És veritat que la cara però estava rara.
12: Era Shakira o no era Shakira?
17: Jo estic segura que sí.
5: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT.
5: Som 3CAT. El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
19: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
20: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
19: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
5: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
19: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
17: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
19: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
5: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
17: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
19: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
5: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
7: Guai, que t'atrapin.
6: 12 minutets, nenes, que esteu aquí de veritat, xerrant, per favor. 12 minutets i posarem punt i final a la solució d'avui. Avui estem parlant de secrets de Catalunya.
7: Oh, sí.
6: Hem deixat unes quantes pilotes votant, de seguida anem a la història del Pi de la plaça Catalunya. Però abans, a veure, la nostra productora, que sempre... Un aplaudiment per
7: Bravo.
6: La Susana, per favor.
7: Bravo.
6: Ai, la gran Susana Ortega, que sempre la sentiu a l'altra banda del mirall. Escolta'm, Susana, ens ha trucat un oient que no volia entrar, de Molins
21: no
6: de Rei.
21: No volia entrar i no ens ha dit el nom, però ens ha explicat que un capellà li va fer saber que no s'acabaven els campanars perquè un cop estava cimbellat s'havia de pagar un impost.
6: Uh-huh.
21: Com que funcionava igual, sonava igual, s'estalviaven aquest impost i mai no acabaven els campanars. Però això li va explicar un capellà, diu, no sap com de cert és,
6: clar, no sap,
21: però té molt de sentit.
6: No? Un aplaudiment per aquesta persona que ha trucat, per la Susana. No marxi, Susana. Natàlia, tindria tot el sentit del món una mica en la línia del que tu deies, que ja no seria tant per la pasta que costés acabar el campanar, si no seria per estalviar-se aquest impost.
22: Exacte, sí, sí.
6: Home, et quadra,
22: podria ser,
6: eh?
22: Podria ser.
6: Doncs mira,
22: podria
6: ja ser. Pots incloure en la teva narrativa que ens han explicat a la solució de Catalunya Ràdio. Susana Ortega, gràcies, estimada.
21: De res.
6: Ja pots deixar de patir. Vinga, va, que queden 11 minutets. Podeu seguir dient la vostra, el 677-38-77-19 o el 93-201-7474. Avui vostem històries curioses, secrets del nostre país, que són seguríssim molt interessants, com els que ens feu arribar a través del WhatsApp.
10: Mira, la Montserrat, on recomana la Riera de Begues, que hi ha una pedra en forma de cadira i que li diuen el tron del rei.
6: Mm.
10: I que, si voleu...
6: Riera de Begues.
10: Sí, la Riera de Begues. Hi ha una cadira i que és el tron del rei. Per cert, el Jordi fa una reflexió, que és jo en sé uns quants de llocs secrets, com tothom, diu, però són secrets i no els vull dir en públic perquè després potser es massifiquen, que és aquest debat sempre.
6: Sempre és el dilema. Que...
10: Sí,
6: mira,
10: correcte.
6: Com es diu aquest oient?
10: El Jordi.
6: Jordi, doncs que sàpigues que l'hem tingut a la solució.
10: Sí, correcte.
6: Hem dit, ostres, què fem, no? Ho fem, no ho fem? Vull pensar que tots els oients de la solució sou molt responsables
10: sí.
6: I que cuidareu aquests espais que estem compartint.
10: I la Glòria en recomana el conjunt rupestre de la Roca dels Moros, al Cogul, a la comarca de les Garrigues, a les Terres de Lleida. Diu, és imprescindible que feu la visita immersiva. No us ho podeu ni imaginar.
6: D'acord, ho apuntem,
10: Aquest conjunt rupestre de la Roca dels Moros, al Cogul.
6: Va, anem a la plaça Catalunya, aquest únic pi que deia la Brigita. Quina és la història d'aquest únic pi, Brigita?
8: Doncs mira, una història molt maca i trista alhora, perquè era un nen que estava malaltet de càncer, mm-hmm. Llavors li va dir al seu pare que ell volia veure un pi des d'allò on es trobava. Llavors aquest noi ho va escoltar l'alcalde que havia a l'època, el Porcioles, quan ja parlem del desastre.
6: Josep Maria de Porcioles.
8: Sí, aquest es va carregar tot el que és, bueno, les remuntades, encara em fa mal i em peta la goma de la faixa. Doncs nens... aquest alcalde doncs, va decidir arreglar-ho d'alguna manera, no va fer cas del tema paisatgístic i va plantar un pi, i per això està aquest pi, l'únic pi que hi ha a la plaça de Catalunya.
6: Un aplaudiment, per favor.
10: Bravo.
6: Home, per favor.
10: Increïble.
6: Interessantíssim, de veritat.
10: Per fitxar una Sapiens.
6: Ah, va, anem al nen de Casserres, que ho hem dit a l'inici del programa.
10: Home.
8: On està Casserres,
6: nena. Natàlia, a Catalunya trobem històries de personatges sorprenents com el nen de Casserres. En què consisteix aquesta llegenda del nen de Casserres, Casserres, Osona, eh? Sàpigues.
22: Exacte. Aquesta història, sí que quan la vaig descobrir vaig pensar, és broma, no? Ai. Perquè, aviam, explico la llegenda, val? Vinga, llavors, va. Diu que els vescomtes de Cardona van tenir un fill que va morir amb només 30 dies de vida, que bé, això en aquella època, doncs malauradament no era una cosa poc habitual, diguéssim. Però just abans de morir, i aquí ve la cosa, va parlar.
6: Ai, ai. I què va dir?
22: Sí, a un mes de vida va parlar. I no va dir mama, ni papa, ni res, eh?
6: A veure.
22: Va donar unes instruccions molt concretes.
8: A veure, ai, ai, ai. Què dius?
22: Va dir als seus pares que quan es morís posessin el seu cos damunt d'un ase o un cavall i el deixessin caminar sol, sense que ningú el guiés. Mm-hmm. I allà on l'ase s'aturés s'hi havia de construir un monestir dedicat a Sant Pere.
6: Oh, que bonica, no? Ara, en un mes de vida ja et dic jo que... Bueno.
8: Nena, per favor, vols fer el faro de creure't que ho ha dit el doctor?
7: Ah. És un lloc bonic, eh? S'ha d'anar.
6: Aquesta és la llegenda, però va existir el cos momificat d'aquest nen o forma part també de la llegenda?
22: És a dir, no ho sé si aquest cos va existir o no, però el cas és que durant segles el monestir s'hi venerava el cos momífic d'un nen, d'un nadó. Mm. I llavors la gent hi anava en pelegrinatge perquè creia que feia miracles. Mm-hmm. I anaven per curar malalties o en moments de sequera que el riu portés més aigua. I llavors fins que un dia l'església va dir, rotllo, escolteu, això no té cap fonament, per tant, pareu de fer això.
6: Pareu d'explotar un pobre nano.
22: Exacte. I va prohibir aquell culte. Però bueno, la història ha sobreviscut fins a dia d'avui i segons diuen que el cos momificat encara hi és i està guardat en un mas dels actuals propietaris del monestir de Sant Pere de Casserres.
6: Oh, se'l guarden per ells, eh? Se'l guarden per ells, això. Per
22: pels miracles, eh?
6: Exacte, pels miracles, com el santet del Poblenou, eh? Nenos sí, i miracles, les coses van juntes. Natàlia, tu volies parlar també d'Esvedrà. On està situat exactament i què hi passa?
22: Doncs Esvedrà és l'illot conegut d'Eivissa, que és probablement el lloc amb més llegendes per metre quadrat de tots els països catalans, jo crec. Mm-hmm. Doncs hi ha diverses llegendes i hi ha la més famosa que diu que és el tercer punt amb més magnetisme de la Terra.
6: Epa! Ah. No porteu exacte, cadenes. Sí, no després porteu cadenes.
8: De... Que és enganxada.
22: Després de les Bermudes i el Pol Nord, d'això diuen. Ah. També diuen que pot ser un tros de l'Atlàntida.
6: Carai, tu!
22: Qui sap? Ja. Que allà hi també hi vivien les sirenes que surten a l'Odissea.
6: Ho té tot, eh?
22: Seduir Ulisses. I després diuen també que està relacionat amb el cas Manises i amb tota aquella febre d'omnis que va haver-hi en el seu moment, cap als anys 70, sí. 80.
8: Sí, sí.
22: I després hi ha una altra, que aquesta m'agrada molt, i és que es veu que hi va haver-hi un religiós, que es deia Francesc Palau, que cap al segle XIX va decidir que s'aniria a viure tot sol en una cova a Esvedrà. I allà explicava doncs, que hi tenia visions i experiències místiques, que clar, jo... poder també les tindria, les experiències místiques, vivint jo sola en una cova.
8: I depèn del que veguis, encara més.
22: Exacte. I llavors, doncs, això va alimentar encara més la fama d'aquest illot de que passen coses en allà.
6: Ara que deies el cas Manises dels Omnis, tu anaves fent, Joan de Déu Prats, anava fent cares. Què? Què en saps?
7: Bueno, és que és una illa que li deien la illa Imant a les llegendes catalanes, i va haver el cas Manises d'un avió que venia del nord d'Europa i va haver d'aterrar a València precisament perquè el pilot va veure unes llums i, bueno, després s'ha dit que potser podia ser pel magnetisme d'aquest illot que també desviava els ocells. En fi, el cas Manises és cert.
6: A tot això, passem un momentet per persones reals. Nicomedes Méndez, qui era aquest personatge barceloní, Joan de Déu?
7: Bueno, era un botxí de la ciutat que quan es va jubilar va voler posar una barraca al paral·lel per explicar com ell agarrotava amb les persones de cera, en aquest cas. Però el governador civil va dir que ja això era massa. Hi havia moltes barraques abans del temps del cine, el cine va néixer en barraques.
8: I tant, i el Molino.
7: Es feien molt tipus d'espectacles i aquest va ser el que va proposar doncs, un dels botxins de Barcelona que va inventar el garrot vil català, que tenia un fibló per atrevessar el clatell del Reus.
8: Uf, nena, acabem amb alegria o què?
6: No, mira, encara no acabem, però Can Fanga, perquè els ciutadans de Barcelona se'ns diu els de Can Fanga. D'on ve això, Joan de Déu?
7: Can Fanga, Barcelona era una mica com aquestes ciutats de l'oest, on quan treus algú del saló el tiren al terra i tot és fangós. Quan es va construir l'Eixample, els carrers, quan plovia, eren plens de fang i encara no s'havia inventat el quitrà per poder-los ni empedrar. I aleshores la gent havia de remengar-se els pantalons a les faldilles i quan entraven a les cases hi havien com uns llevafangs per poder-se aixugar abans d'entrar a casa.
6: En sí, queda... sí, com unes baldes per posar-hi el peu. Sí, sí.
7: En queda un encara que es pot veure a Via Laietana, en seguida que baixes, queda un al terra, és com una arqueologia, però Can Fang és això, Barcelona era un lloc que els carrers s'havien de pagar cada persona que vivia davant, no? O el propietari, per tant va trigar molt en deixar de ser un lloc ple de fang que, de fang que després doncs, gent de fora de Barcelona va utilitzar per anomenar-nos.
6: Ja que hi som, parlant dels de Can Fang, acabarem amb vacances a Castellterçol, Natàlia, perquè va haver una època en la que mitja Barcelona passava l'estiu a Castellterçol. Per què?
22: Doncs perquè era un lloc on estava allunyat, diguéssim, de Barcelona i hi havia muntanyes, i respirava bé i gràcies a unes tesis higienistes doncs els metges recomanaven que la gent anés a prendre les aigües, a anar a la muntanya i juntament amb altres municipis, com per exemple Tona o tota la zona d'aquí, també al Pirineu també va haver-hi llocs on la gent anava a estiuejar, com Puigcerdà, com Camprodon. Llavors la gent... són pobles que van desenvolupar-se una mica gràcies a tots aquests estiuejants que van pujar sobretot de l'àrea de Barcelona, Sabadell, Terrassa.
8: Voleu saber un secret de Castellterçol?
6: En tens dos minuts.
8: Les millors llanegueres i pebrassos que hi ha a tota Catalunya les trobareu allà, però clar, les heu de saber trobar.
6: Epa!
8: A l'hora de a la tardor, aneu cap a Castellterçol, nena.
6: Una visita amb la Brigitte Lamour amb talons per allà al mig.
8: Talons, sempre per anar al bosc. Sempre us recomano talons i aigua.
6: Doncs ja ho sabeu, Castellterçol i aquests de Tona, el Pirineu, Puigcerdà, Camprodon, que es van desenvolupar gràcies a, en part a

0: Emporta el llibre, l'exemplar del llibre d'en Joan de Déu Prat, Secrets de Barcelona, claus i curiositats de la seva història, editat per Cossetània, dedicat...
1: Doncs mira, pel Roger, que ens recomana el monestir de Sant Pau del Camp, que és el més antic de Barcelona, viu a prop del Paral·lel, el vaig descobrir un dia que vaig aparcar al pàrquing de la Sala Apolo, i a dins hi havia enterrat un president de la Generalitat, ja enterrat, disculpeu, que en va ser abat, en Josep Sastre i Prats.
0: Mare de Déu, doncs aquest mapa el podreu tenir si formeu part del Club de la Solució, si no formeu part del Club de la Solució, ja ho diré. Ja trigueu al 677-38-77-19. Us enviem l'enllaç i us enviarem el mapa. Avui hem parlat d'aquests llocs secrets de Catalunya amb en Joan de Déu Prats. Gràcies, Joan de Déu. Torna quan vulguis, eh?
2: Moltes gràcies.
0: I també amb la Natàlia Moreno, periodista, @lahistoriaquenosabies. Allà la trobeu a Instagram. Natàlia, moltíssimes gràcies. Una abraçada, bonica.
3: Moltes gràcies.
0: També a Ràdio Olot, que ens han fet aquest favoràs, els tècnics de Catalunya Ràdio. Brigitte Lamour, ens sentim l'any que ve.
4: Ai, nena, bona temporada, però si ens volen escoltar, el pots de gat,
0: el aquest. El pots de gat.
1: Sí,
0: va, tornem demà, família. Adéu, adéu.
5: Aprovats els pressupostos de la Generalitat pel 2026. Els primers pressupostos dels últims 3 anys. Bon dia, són les dues.
6: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
5: El president Salvador Illa agafa aire per acabar la legislatura gràcies als vots d'Esquerra Republicana i dels Comuns que han votat a favor dels números. Els pressupostos garanteixen a la Generalitat un 22% més de recursos que els del 2023. Els últims aprovats i amb què ha hagut de governar fins ara, Natàlia Ramon.
7: En total són gairebé 50.000 milions d'euros els que tindrà el govern per gestionar el país i probablement seran els últims pressupostos aprovats perquè l'any que ve hi ha eleccions municipals i el 2028 eleccions catalanes.
5: Parlament Raül Flores.
8: El president Illa ja té els comptes al sac, però Esquerra i els Comuns l'avís encara toca complir, mentre Junts li retreu manca d'ambició i li demana un canvi de rumb. Amb tot, Illa guanya força per la segona meitat de la legislatura i es compromet ara a desplegar tots els comptes.
9: Catalunya és d'haver sinònim d'estabilitat, i el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar-lo, executar cada euro i executar cada política. No?
5: Mentrestant ja tenim la xifra. Més de 250.000 persones han demanat regularitzar la seva situació a Catalunya, que es converteix així en la comunitat autònoma on més persones han demanat estabilitzar la seva situació. Són les xifres que avui ha fet públiques el govern espanyol després que es tanqués el procés de sol·licituds. A l'Estat són gairebé 1.200.000 persones.
7: Per procedència, la majoria dels ciutadans són de l'Amèrica Central i l'Amèrica del Sud. Els més nombrosos són els colombians. Un 80% tenen menys de 45 anys i la majoria són homes, un 57%.
5: Madrid, Dani Sainz de Aja.
10: El govern espanyol ha reforçat el personal a les oficines d'estrangeria per resoldre com més aviat millors expedients. Ja s'han admès més de la meitat, el que dona dret a un permís temporal de treball i residència, i 11.000 s'han resolt favorablement. Les xifres finals superen de llarg les previsions del govern espanyol i això, segons la ministra d'Immigracions, Elma Saiz, demostra l'èxit del procés.
11: Una cifra que pone en valor la necesidad de llevar a cabo un procedimiento de este tipo porque va a permitir que cientos de miles de personas que ya residen en nuestro país pero con miedo y sin derechos afronten el futuro con ilusión y con esperanza.
5: Mentrestant, l'anomenat cas Leire es va fent més gran i cada vegada implica més alts càrrecs de l'Estat. El jutge imputa la directora de la Guàrdia Civil i també el seu número 2 pels delictes de prevaricació i d'obstrucció a la justícia. Madrid, Tania Tàpia.
12: Santiago Pedraz cita Mercedes González, escàrrec polític, i Manuel Llamas, màxim responsable operatiu, el 16 de juliol. Vol esbrinar si actuaven al mandat de Leire Díez, si van fer gestions perquè gens que investigaven causes de l'entorn de Pedro Sánchez es posessin de perfil. El PP reclama ja dimissions, també la de Marlaska, però la Moncloa demana calma i els manté el suport. Ángel Víctor Torres, ministre.
13: Vuelvo a denunciar es que haya partidos políticos que dictan sentencia ante investigaciones que están empezando. Dejemos todo, que los jueces hagan su trabajo y nos iría a todos mejor.
5: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per 3 accidents, tots ells a l'AP7 i tots amb camions implicats. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa Catalunya de nord a sud per la costa han reobert el debat sobre com gestionar aquesta via tan utilitzada.
7: El debat sobre si cal tornar a pagar peatge o sobre si els camions no han de poder avançar sorgeix sovint, però els transportistes no volen sentir a parlar d'aquestes possibles mesures.
14: No podem acceptar que hi hagin limitacions i restriccions a l'hora d'avançar. Com a sector estem totalment en contra.
5: I en temps de cultura, comença un dels festivals més destacats dels estius. El Vida, de Vilanova i la Geltrú, obre aquesta nit amb el Petit de Caleril, que ha preparat un concert únic.

0: una processó on també actuaran Ferran Palau o la Ludwig Band i on hi haurà també actuacions de cultura popular. Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribant als esports. Laia Tudel, bon dia.
1: Bon dia.
0: El Tour de França arriba per fi a Barcelona.
1: Aquesta tarda serà el primer gran acte del Gran Depart del Tour a Barcelona amb la presentació dels equips als voltants de la Sagrada Família. Ho viurem a Catalunya Ràdio amb un tot cost especial. I el Mundial de Futbol, la selecció espanyola, juga avui el 700 de final a mà contra Àustria amb el focus sobre la Lamine Yamal, que ja està disponible per jugar al partit sencer, i aquesta matinada s'han classificat pels vuitens Estats Units, Bèlgica i Anglaterra.
0: Ja diem que ha estat un matí molt complicat a la P7. Quina és la situació ara mateix a la xarxa viària? Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Doncs pendents d'aquest accident a la Pobla de Montornès, el més greu que ha afectat la P7 en sentit sud. Atenció, perquè l'última hora és que s'acaba d'obrir un carril després de gairebé 8 hores de tall. La resta de carrils segueixen tancats perquè cal netejar la via, que ha quedat molt afectada per la pèrdua de la càrrega del camió accidentat. Recordem-ho, transportava ampolles de cervesa. Tot i que s'ha obert aquest carril, encara queden cues quilomètriques a l'AP7, de 8 quilòmetres de retencions des de Banyeres en sentit sud, també a la Nacional 340, cua d'11 quilòmetres del Vendrell, direcció Creixell.
0: I ens falta el temps.
3: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
4: Bon dia.
0: Seguim amb calor, però menys de la que feia ahir o aquests últims dies, no?
4: Sí, és el tocar fons, entre cometes, de la calor en les últimes hores, diem entre cometes, perquè evidentment hi ha zones ara mateix que intenten acostar-se als 35. Per tant, bé, és un tocar fons relatiu, però s'ha notat una miqueta. Ara bé, venen dies, tant aquesta tarda com els propers, de sol a tot arreu, de justícia, i temperatures que aniran pujant. El dissabte ja en sumarem els 40 en alguns punts de ponent, i el Servei Meteorològic de Catalunya, de moment, ha fet un preavís entre diumenge i dimecres per una nova onada de calor, sobretot en comarques interiors, però caldrà anar valorant la seva intensitat, duració, etc., a mesura que s'acosti als dies anunciats.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
4: Bon dia.
3: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les dues i gairebé 7 minuts. El president Salvador Illa guanya oxigen amb l'aprovació dels seus primers pressupostos al Parlament de Catalunya. Són també els primers comptes aprovats des de l'any 2023 i donen força al govern per afrontar la segona meitat del seu mandat. Illa ha rebut el suport d'Esquerra i dels Comuns, però li han advertit que ara cal complir els compromisos pactats. L'oposició, en bloc, hi ha votat en contra i ha criticat manca d'ambició de l'executiu. Anem al Parlament. Raül Flores, bon dia. A veure si tenim aquesta comunicació amb el Raül Flores. Raül, bon dia. Bé, doncs sembla que no tenim punt aquesta comunicació al Parlament de Catalunya. Hi ha un
5: 22% més d'ingressos que l'any 2023, l'any dels últims pressupostos aprovats, i en 3 de cada 4 euros que aniran a polítiques socials. Més diners per les arques de la Generalitat, però també més múscul per Salvador Illa i pel seu govern en minoria, just a la meitat del mandat, i just quan el PSOE està amb l'aigua al coll, Illa ja mira els propers 2 anys de la legislatura.
6: Amb aquest acord, Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat, i el futur de Catalunya ara ja no és una promesa, és un compromís. No? I el que toca fer ara, i el que ens comprometem a fer des del govern, és executar-lo, executar cada euro i executar cada política. No?
5: Els socis han fet suar el president Illa en aquesta negociació fins al punt que el govern va retirar els primers comptes aquesta primavera, però avui no hi ha hagut sorpreses i han tancat files amb l'executiu. Això sí, amb avisos de la republicana Esther Capella i també de la líder dels Comuns, Jéssica Albiach.
7: El govern disposarà de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords.
8: President, el govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden 3 temes. Habitatge, rodalies i serveis públics.
0: L'oposició, en canvi, Raül, ha carregat contra els comptes. Amb quins arguments?
5: Doncs per Junts hi ha falta d'ambició nacional i el diputat Antoni Castellà ha exigit un canvi de rumb.
9: Si vostès rectifiquen i fan el canvi de rumb, ens hi trobarem. Si no, Tots tranquils, que Junts per Catalunya estarà en disposició a la propera legislatura de rellevar-los en el govern i liderar el procés que necessita aquest país.
5: I des del PP, Juan Fernández...
10: No són els pressupostos que necessita Catalunya. Són els pressupostos que necessita Salvador Illa per continuar governant i Pedro Sánchez per continuar resistint.
5: Vox també ha advertit que són uns mals comptes i la CUP ha reclamat més ambició.
0: Més coses. El procés de regularització d'immigrants s'ha tancat a Catalunya amb gairebé 260.000 sol·licituds. És la comunitat que més peticions ha registrat al davant de Madrid i del País Valencià. A tot l'Estat, 1.200.000 persones han demanat acollir-se al procés i més de la meitat ja han obtingut un permís provisional de treball i de residència. Anem a Madrid. Dani Saideaja, bon dia.
11: Hola, què tal? Bon dia.
0: Avui, Dani, el govern espanyol ha donat els detalls d'aquest procés. Quin és el perfil de les persones que s'hi han acollit?
11: Doncs que hi ha més homes que dones i 8 de cada 10 són menors de 45 anys. La majoria, el 67%, són llatinoamericans, sobretot colombians i veneçolans, però també destaquen els marroquins. En concret, 1.127.000 persones han demanat regularitzar la seva situació a Espanya, 257.000 ho han fet a Catalunya, 202.000 a Madrid o 167.000 al País Valencià. Les xifres finals dupliquen les previsions del govern espanyol, principalment, expliquen des del Ministeri de Migracions, per la dificultat de saber quantes persones hi havia en situació irregular.
0: I ara, Dani, en quina situació es troba tot aquest procés?
11: Doncs, acabada la fase de sol·licituds, l'administració està resolent expedients i per això s'ha reforçat les oficines d'estrangeria. Ja s'han admès 600.000 expedients, la meitat del total, i només se n'han resolt 11.000, tots a favor. Cal comprovar que tots els papers estan en regla i, com en el cas dels antecedents penals, esperar el vistiplau dels països d'origen. La secretària d'Estat de Migracions, Pilar Cancela, assegura que tothom rebrà una resposta.
12: No va a jugar el silencio negativo. Todo el mundo va a tener y va a haber resuelto su procedimiento. Por tanto, de esos expedientes que están en tramitación, pues a medida que se vayan aportando la documentación que se le requiera, se subsanarà i immediatament se resolverà.
11: L'admissió a tràmit dona dret a tenir un permís temporal de residència i treball. De fet, 160.000 persones ja s'han incorporat al mercat laboral en sectors com l'hostaleria, el comerç i els serveis. Borja Suárez, secretari d'Estat de Seguretat Social.
13: Todo este proceso de regularización va a suponer, como supuso en su momento en el proceso de regularización del año 2005, una inyección de nuevos empleos y, desde ese punto de vista, un fortalecimiento de nuestro mercado de trabajo con la proyección que esto tiene en nuestro sistema de seguridad social.
11: I si el Tribunal Suprem acaba aturant temporalment el procés a l'espera de saber si xoca amb el dret europeu, les persones que ja tenen el permís temporal no es veurien afectades.
0: Però tot i aquestes dades d'afiliació, les entitats socials alerten que hi ha empreses que tenen por de contractar immigrants que estan fent els tràmits de regularitzar-se, Marriera.
14: Sí, tot i que amb el resguard que confirma que ja està a tràmit la petició ja es pot començar a treballar de manera provisional, com ens explicaven des de Madrid, molts empresaris tenen dubtes i no els contracten. Ho ha explicat el director de Càritas de Catalunya, Salvador Busquets.
15: Constatem també que algunes empreses estan, tot i que poden contractar, els hi fa por que les persones que estan optant o que es presenten com a candidates a feina tenen només un resguard provisional. Això els hi dona dret a poder ser contractades, però a les empreses els hi fa por perquè no se sap com quedarà en cas de que es denegui o s'està revisant.
14: El govern espanyol té 3 mesos per resoldre tots els expedients que s'han admès a tràmit. Les entitats, però, es mostren preocupades per la lentitud d'aquest procés i recorden que totes les persones que aconsegueixin un permís d'un any de feina i residència l'hauran de renovar un any després de fer la sol·licitud i no des que rep la resposta definitiva.
0: I en la vessant política, Junts per Catalunya ha denunciat davant la Comissió Europea aquest procés de regularització d'immigrants. La seva líder al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. El partit de Carles Puigdemont creu que l'executiu de Pedro Sánchez ha actuat d'esquenes a Europa i ha menystingut el català en aquest procés de regularització.
16: La primera norma amb la que xoca és aquest principi de cooperació lleial que hi ha entre els estats, i Espanya no ha avisat a la Unió Europea que faria això i no s'ha coordinat amb els diferents estats per fer-ho. Però sobretot també per la llengua. No pot ser que Catalunya no tingui ni veu ni vot i no pot ser que es ningunegi el català d'aquesta manera.
0: Més coses. Creix la llista d'investigats en l'anomenat cas Leire i afecta cada cop més als càrrecs de l'Estat. El jutge Santiago Pedraz ha imputat la directora de la Guàrdia Civil i el seu número 2 pels delictes de prevaricació i d'obstrucció a la justícia. Ho fa seguint la petició d'anticorrupció. Des de la Moncloa mostren tranquil·litat, confien que es podran explicar i descarten dimissions. Tornem a Madrid ara amb Tània Tàpia. Bon dia.
17: Què tal? Bon dia. El jutge que investiga les clavegueres del PSOE cita Mercedes González i Manuel Llamas el 16 de juliol. Segueix així el que demana anticorrupció i també el PP, que lidera les acusacions populars. El jutge vol indagar sobre les reunions que va tenir la directora del cos amb Leire Díez. Tant ella com el ministre Marlaska, que estava al cas de les trobades, neguen que actuessin al dictat de Díez.
18: Eso me lo dijo y me dijo cómo se había dicho que eso no había... nada que hablar al respecto y se había levantado.
17: Això deia el ministre aquesta setmana compareixent al Senat, però Pedraz fa seva la sospita de l'UCO, que apunta que ella i el seu número 2 van fer gestions, un, per rescabalar un comandament apartat per la seva implicació en el cas Hidrocarburs, i també podrien haver donat instruccions a agents que investigaven causes de l'entorn de Pedro Sánchez perquè es posessin de perfil. Fons de la Moncloa es mostren tranquils, tot i que González és el segon al càrrec imputat en pocs dies després de la presidenta de la CEPI. Creuen que donarà explicacions i remarquen que el ministre li manté la confiança. Però PP i Vox reclamen ja dimissions, també la de Marlaska, Cuca Gamarra, del Partit Popular.
19: No pueden seguir al frente de unas instituciones que son tan importantes para el Estado.
17: I avui hem sabut també novetats en un altre cas que afecta el PSOE. Hisenda, via advocacia de l'Estat, es personarà en el cas de les joies trobades al despatx de l'expresident Zapatero, de les quals encara no ha acreditat l'origen. Una decisió habitual, apunten fons de l'executiu, si existeix sospita de perjudici per a les arques de l'Estat per un delicte fiscal.
0: Una cosa més abans de la publicitat. L'endemà que el president de la Generalitat, Salvador Illa, qüestionés la retirada dels peatges a les autopistes, els transportistes creuen que si s'ha de tornar a pagar, l'efecte dissuasori seria més pels turismes que no pas pels camions. Això el dia en què a l'AP7 hi ha hagut, com dèiem, tres accidents, tots tres amb camions implicats, Joan Garcia.
20: Eduard Tallà, que és el president de CETRANS, l'Associació de Transportistes per la Carretera de Girona, ha explicat que si tornen els peatges s'hauria de replantejar la fiscalitat del sector.
21: Si tornem a posar peatges, en els camions no ens canvia res. Se'ns incrementa un cost i prou. És efecte dissuasori per aquí. Els camions no. Seria efecte dissuasori pel vehicle particular. Nosaltres el que demanem és, si acabem posant algun peatge, alguna vinyeta, algun sistema de copagament de les infraestructures, hem de canviar la fiscalitat del sector. No podem pagar ni els impostos que paguem al carburant, que ja haurien d'estar en la finalitat de les infraestructures.
20: I rebutgen la proposta dels comuns que els camions no puguin fer avançaments a l'AP7. En aquest debat ressorgeix la idea d'implantar la vinyeta com a tarifa plana temporal per ús amb visió de xarxa. N'ha parlat també aquesta emissora Sergi Saurí, professor de la UPC i director del Centre d'Innovació del Transport del CIMNE.
22: És pensar en un sistema de peatges a nivell de xarxa de Catalunya, que sigui un sistema coherent, no estem parlant només d'una via principal, i és pertinent perquè amb aquest sistema hem de pensar sobretot com una manera de gestionar i sobretot finançar les infraestructures, perquè al final ens donarem uns recursos que ens permetrien millors manteniments.
20: Aquest matí hi ha hagut tres accidents a l'AP7 amb camions implicats. El que ha tingut més repercussió ha estat a la Pobla de Montornès, al Tarragonès. Un camió ha bolcat i ha escampat la càrrega. Ha provocat quilòmetres de retenció també a la Nacional 340.
0: Passant dos minuts d'un quart de tres de la tarda, fem una pausa per la publicitat i de seguida anem a Veneçuela per saber l'última hora dels terratrèmols d'ara fa pràcticament una setmana.
23: Catalunya migdia.
3: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho? Aquest festival grec arriba a la Villarroel, primera llei de Newton, la nova obra Deu Manzanares, dirigida per Nelson Valente. Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta. A partir de l'1 de juliol a la Villarroel, entrades ja a la venda.
24: Amb motiu del gran départ del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
25: Fins al 31 d'agost arriben les rebaixes més esperades. Les rebaixes del Corte Inglés. En moda tenim totes les peces clau de la temporada. Per home, dona i nen. En esport, tot el que necessites per estar en forma. I llar, bellesa, cultura... Les rebaixes del Corte Inglés. A la botiga web i app.
1: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
2: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
4: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
2: Per què?
6: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
7: Sort del RAC.
6: RAC. I som per ajudar.
23: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai! Se'm va quedar mirant i em fa la Marta morta a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
26: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
27: Catalunya migdia.
0: Passant 20 minuts de les dues. El balanç de víctimes del doble terratrèmol a Veneçuela continua empitjorant 8 dies després de la catàstrofe. El nombre de morts ja s'acosta als 2.300. Hi ha més d'11.000 ferits i desenes de milers de desapareguts encara. Entre les víctimes hi ha, de moment, 27 ciutadans espanyols morts, mentre que 137 continuen desapareguts i 11 més han estat localitzats sota la runa. Avui el país caribeny inicia el primer dels 7 dies de dol nacional, mentre els equips de rescat mantenen la recerca de supervivents. Caracas, Joan Biosca, bon dia.
28: Hola, bon dia. Mentre alguns equips de rescat amb els seus gossos ja tornen cap a casa i abandonen Veneçuela, altres segueixen entre les runes dels edificis de la zona de la Guaira, la més afectada pels dos sismes, buscant els supervivents miracle. És el cas d'Hernán Gil, 43 anys, vigilant d'un pàrquing, porta 8 dies atrapat sota les runes de l'edifici.
29: Hernán, necesito que mires un poco hacia la cámara. Trata de mantenerte con las antiparras puestas. Sí, los lentes. Necesito que te los mantengas puestos por los pequeñas partículas que están cayendo.
28: Els bombers de Xile el tenen controlat, localitzat, també hidratat, però costa remoure les parts de l'edifici que el sepulten. La presidenta veneçolana interina és Delcy Rodríguez.
30: El duelo que está en nuestros corazones hoy se convierte en gratitud para agradecer a todos los pueblos de 31 países que vinieron a socorrer y dar vida a los venezolanos que lo han necesitado.
28: Més de 2.300 rescatistes han vingut fins a Veneçuela pels operatius de rescat.
0: Més informació internacional. A Alemanya, la coalició de govern de conservadors i socialistes aprova un ambiciós pla de reformes. La principal, les pensions, en què s'introdueixen elements de model suec, com ara l'aportació obligatòria a un fons de capital. També s'afegeix un nou tram a l'IRPF pels que cobren més diners. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
31: Bon dia. Avui la coalició de govern alemanya ha presentat per fi un paquet consensuat de reformes legislatives. La idea és impulsar l'economia i trencar amb la imatge d'inacció que ha perjudicat la credibilitat del govern. Friedrich Merz, canceller d'Alemanya.
32: Alemanya notarà que les coses es mouen, el dia a dia serà més fàcil, Alemanya va endavant. I en el moment en què es reconegui que ens mantenim en el bon camí, també creixerà l'aprovació del govern federal. Aquest és el motiu pel qual ho fem, perquè les ciutadanes i ciutadans reconeguin que el govern va en la direcció correcta.
31: En pensions, la novetat principal que entrarà en vigor l'1 de gener del 2027 és un nou fons de capital risc obligatori per garantir el futur de les jubilacions. D'una forma similar a Suècia, treballador i empresari aportaran un 2% de la retribució que s'invertirà en el mercat de capitals. També rebaixa la pressió fiscal per a les rendes baixes i mitjanes, que disposaran de 600 euros més. Això es finançarà amb canvis impositius en els trams més alts. Qui cobri més de 280.000 euros passarà de pagar un 45% a un 47%. Per reduir l'absentisme laboral, s'eliminen les baixes telefòniques introduïdes durant la Covid. En vivenda, la coalició ha acordat prohibir a nivell federal les expropiacions de propietats privades, una proposta de l'esquerra radical a Berlín. En el seu lloc s'apostarà per la construcció de vivenda pública.
0: I a Ucraïna, Rússia ha fet un gran bombardeig a Kiev amb almenys 18 morts, qualificat per l'alcalde de la ciutat com el més massiu fins ara contra la capital ucraïnesa. El Kremlin defensa que continuarà augmentant la pressió. En resposta a aquest atac, la Unió Europea ha promès més més sancions contra Moscou, Jordi Baró.
5: Després d'un últim mes amb una intensitat d'atacs de Rússia inusualment baixa, Moscou ha disparat aquesta matinada a gran escala contra Kiev, una setantena de míssils i mig miler de drons que han fet destrosses en una vintena de punts, sobretot edificis residencials. Dmitri Peskov és el portaveu del Kremlin.
7: Rússia continuarà augmentant la pressió sobre el règim de Kiev amb l'objectiu d'aconseguir els objectius fixats.
5: Arran de l'atac, Zelensky ha tornat a demanar una llicència als Estats Units per poder fabricar míssils Patriot. El president ucraïnès ja va advertir ahir del risc d'un bombardeig i va tornar d'urgència a Kiev després d'interrompre un viatge a Irlanda. La cap de la diplomàcia europea ha de proposar avui noves sancions contra Rússia.
0: I els Estats Units demà passat celebren el seu dia nacional, el 4 de juliol, el dia de la independència, però no serà pas un 4 de juliol qualsevol. Enguany serà el 250è aniversari de la fundació dels Estats Units. Per l'ocasió, l'administració Trump ha promès castells de foc de rècord i exhibicions militars ostentoses. Però també hi ha ciutadans nord-americans que no s'identifiquen amb la celebració. Són els primers que van viure a Nord-Amèrica. El nostre corresponsal als Estats Units s'ha trobat amb una tribu que mira de recuperar la seva llengua. Oriol Serra, bon dia.
8: Bon dia. Així és com sona la llengua Yesasahin, parlada per l'home que l'ha retornat a la vida, Corey Roberts, un lingüista de la Universitat Dillon, a Carolina del Nord.
9: Estudiar la llengua era un repte. Quedaven molt poques paraules. Quan la vaig començar a estudiar, només en quedaven 753. Estudiar lingüística em va ajudar a planificar com ho podia fer per revitalitzar aquesta llengua i tornar-la a la vida.
8: Roberts té ascendència afroamericana i també indígena. Fa tot just 10 anys que va descobrir que és membre dels Okanechi, una tribu de la nació Saponi. La presència dels seus 2.000 membres s'estén des d'Ohio fins a Carolina del Nord. Roberts ens explica que l'última persona que parlava Yesasahin va morir fa més de 30 anys. Ara es dedica a ensenyar als Okanechi a parlar la llengua que els colonitzadors els van prohibir.
9: Una de les coses que en aquest país ens van fer a la gent nativa va ser intentar arrencar-nos la identitat. Ens estomacaven si parlàvem la nostra llengua a les escoles, ens torturaven i van esterilitzar alguns de nosaltres.
8: Als afores d'Ilon, enmig d'una zona rural, els Okanechi hi tenen un poblat reconstruït i un centre social on s'hi imparteixen classes de Yesasahin. Vicky Jeffries n'és l'administradora.
10: Fins i tot si només disposes d'algunes paraules, si tens 50 o 100 paraules, pots revitalitzar la teva llengua. Això vol dir que no està morta. Mentre hi hagi un parlant, no estarà morta. És el nostre deure transmetre-la.
8: La situació dels Okanechi és similar a la de moltes tribus indígenes nord-americanes. Als Estats Units hi ha més de 500 nacions tribals reconegudes federalment. Per contra, estats com Ohio no en reconeixen cap.
0: D'aquí a 3 minuts seran 2:45 de la tarda. La companyia nord-americana Google pagarà a Brussel·les una multa rècord de més de 4.000 milions d'euros. És la sanció europea més alta de tota la història contra un gegant tecnològic. La justícia comunitària ho ha confirmat aquest matí després que Google portés el cas als tribunals. Castiguen l'empresa per haver abusat de la seva posició dominant al mercat. Brussel·les, Bruno Forte, Amires, bon dia.
11: Hola, bon dia. Google va vulnerar la llei europea quan obligava a instal·lar de forma predeterminada el seu cercador i el seu navegador, Google Chrome, els mòbils que sortien de fàbrica i que funcionaven amb el sistema operatiu Android, també propietat de Google. Era una exigència que el gegant nord-americà imposava als fabricants dels mòbils a canvi de donar-los permís per accedir a altres aplicacions del grup de Google. Els jutges europeus creuen que això impedia la lliure competència perquè expulsava del mercat cercadors o navegadors rivals. Per això, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avui ha rebutjat el recurs presentat per Google.
12: The court dismisses the appeal.
11: I ha confirmat la multa en una sentència que és definitiva. La companyia ha carregat contra la decisió. Diu que han fet els canvis per adaptar-se a les reclamacions europees. I Google defensa que quan els consumidors compren un mòbil Android, que són els majoritaris, sempre han pogut descarregar-se els navegadors de la competència, tot i que per defecte fa uns anys sí que els aparegués el de Google. En l'última dècada, l'empresa nord-americana ha pagat a la Unió Unió Europea més d'11.000 milions d'euros en multes, incloent-hi la d'avui. La xifra podria pujar, perquè ara té obertes altres investigacions, en un moment en què Europa pugna amb els Estats Units per limitar el poder de les grans tecnològiques nord-americanes.
0: Tornem a Catalunya perquè Càritas reclama agilitzar els canvis legislatius per tal de facilitar la conversió en habitatges dels espais que l'Església ha cedit a la Generalitat. Més de la meitat de les famílies que l'entitat va atendre l'any passat no tenen un habitatge digne. Tarragona, Jordi Barranca.
3: És a dir, que o viuen en pisos rellogats o bé han de compartir pis amb altres famílies, entre altres casuístiques. Per fer-hi front, Càritas reclama augmentar el parc públic d'habitatges amb cessions com les que ha acordat l'Església amb la Generalitat. Per fer-ho, però, cal modificar la llei per aprovar el canvi d'usos dels immobles, un pas que urgeixen fer. Salvador Busquets, president de Càritas Catalunya.
13: L'Església té espais grans que es podien ocupar per persones. Només hi ha un problema. La normativa actual impedeix que puguin ser residència, perquè tenen altres. E intentar canviar l'ús és un procés administratiu que falta veure si arriba a bon port, perquè té una durada d'un any, un any i mig o dos anys.
3: En la presentació de la memòria del 2025, l'entitat ha detallat també que va atendre 86.000 famílies, 6 de cada 10 amb infants i adolescents a càrrec.
0: Mentrestant, l'atur ha baixat el mes de juny, però menys que els últims 6 anys, tot i que gràcies a la temporada d'estiu també s'han superat per primera vegada els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social, Mireia Sala.
14: El nombre de parats s'ha reduït de 450 persones. Ara n'hi ha 307.000 que busquen feina a través de les oficines del SOC. I com que és una xifra ja força baixa, cada vegada costarà més de retallar. Paco Ramos és el secretari de Treball de la Generalitat.
15: Cada vegada és més difícil reduir l'atur i créixer en ocupació, i encara ho estem aconseguint, però el ritme no serà sempre el mateix. Cada vegada serà més lent aquest creixement de l'ocupació i disminució de l'atur.
14: De fet, a les comarques de Lleida, l'atur fins i tot ha pujat en 255 persones. Pel que fa als afiliats a la Seguretat Social, se n'han guanyat 37.000 a Catalunya, cosa que, segons el govern espanyol, evidencia que ja s'estan notant els efectes de la regularització de migrants.
0: I parlant de feina, Plataforma per la Llengua ha presentat una denúncia davant la Inspecció de Treball contra una empresa per haver acomiadat una treballadora per parlar en català. L'empresa catalana de coworking Attico, amb una desena de centres de treball a Barcelona, ho nega, a Montse Camps.
16: La treballadora denuncia que durant els 10 mesos que va estar l'empresa va rebre de manera reiterada indicacions i retrets perquè no utilitzés el català en l'entorn professional. I posa alguns exemples, la sentint amb la veu distorsionada perquè vol mantenir l'anonimat.
17: Estava reemplaçant la meva companya de recepció i tenia la meva jefa al costat. I va venir un proveïdor i pues, l'ascensor cinquè pis a l'esquerra. I se'm gira i em fa... Te he dicho muchas veces que aquí no hablamos el catalán, que la lengua oficial d'aquí és el castellano i que nadie te entiende.
16: Per la directora de Plataforma per la Llengua, Ruth Carandell, l'empresa ha vulnerat els drets lingüístics de la treballadora.
18: Amb una carta on s'explicita claríssimament i es dona el primer punt i segon punt actituds lingüístiques d'ella com a causa de l'acomiadament, i després hi ha tota una pressió que esmenta la pròpia empresa durant el seu exercici professional en què se li impedeix fer servir el català, tant amb externs com amb actituds internes.
16: Nayara Chaler, directora d'operacions d'Ètico, ho nega.
19: Per nosaltres no és el motiu, és una decisió estrictament laboral, el que passa és que s'ha volgut presentar com a conflicte lingüístic, però no té absolutament res a veure. Aquesta interpretació no respon gens a la realitat de la nostra empresa ni als valors amb què treballem.
16: Afegeixen que el problema amb la treballadora era d'actitud.
0: Passant 2 minuts de 2:15 de la tarda, el Vaticà confirma l'excomunió, és a dir, l'expulsió de l'Església Catòlica, dels 4 bisbes de la congregació ultraconservadora Fraternitat Sant Pius X, coneguts com a Lefebvrians, Mònica Mas.
10: Sí, també ha excomunicat els 2 consagrants, Alfonso de la Garreta, de nacionalitat espanyola, i el suís Bernard Feli, per haver fet l'ordenació d'aquests 4 bisbes sense el consentiment del mandat pontifici. Ahir a Suïssa, la congregació ultraconservadora va desafiar el papa Lleó XIV ordenant aquests 4 bisbes sense tenir el seu consentiment, un acte que es va veure com una escissió dins del catolicisme. Hi van participar unes 15.000 persones entre seguidors i curiosos. Per això, el Vaticà adverteix la resta de clergues i fidels que unir-se als lefebvrians també serà un motiu d'expulsió de l'Església Catòlica. Els lefebvrians van en contra de l'obertura de l'Església que va suposar el Concili Vaticà II, defensen misses més tradicionals en llatí només, rebutgen cap interacció amb altres religions i continuen considerant els jueus com assassins de Crist.
0: I una cosa més abans de la publicitat, perquè els detectius investiguen cada vegada més casos relacionats amb l'habitatge. Els últims anys, aquestes investigacions s'han multiplicat, segons que ha avançat avui al matí de Catalunya Ràdio, sobretot les de propietaris que contracten detectius per investigar llogaters de renda antiga, Jordi Canal.
1: Sí, són contractes vitalicis amb un preu molt per sota de mercat, per això hi ha propietaris que demanen investigar els llogaters per intentar demostrar que el pis no és la seva residència habitual. S'hi va trobar el Gabriel, el seu pare tenia un contracte de renda antiga i quan va morir, ell tenia dret a quedar-se al pis 2 anys més en les mateixes condicions, és a dir, pagant 700 euros al mes per un habitatge de 200 metres quadrats a l'Eixample. Segons diu, l'empresa propietària el va fer investigar.
2: Van anar a casa dels meus familiars per tal d'extreure informació mitjançant càmeres ocultes, fent-se passar per falsos repartidors de correu comercial. Van gravar conversacions també dels veïns, parlant de mi. Van obrir correspondència meva, personal certificada.
1: La presidenta del Col·legi de Detectius Privats, Mercè Ferran, assegura que reben moltes altres peticions també relacionades amb l'habitatge.
4: No solament contracten els propietaris de vivendes, sinó que també a vegades llogaters que reben un burofax que se'ls indica que el propietari té un fill que necessita la vivenda perquè s'ha quedat sense feina, bueno, motius diferents. Després, comunitats de propietaris, a vegades per buscar morosos.
1: En qualsevol cas, Ferran assegura que perquè els seus informes siguin vàlids s'han de fer correctament i seguint la legalitat.
0: Passant gairebé 5 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
6: Catalunya migdia. Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
20: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
21: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
6: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
22: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
6: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
23: I també disponible a la plataforma 3Cat.
24: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
25: Entendre és obrir els ulls.
26: Obrir la ment.
25: Obrir la ment.
27: Obrir la ment.
24: Neix un nou univers informatiu. 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: Catalunya migdia. Passant gairebé 6 minuts a 2 quarts per començar la cultura, música.
29: Sento com les coses que faig.
0: L'espectacle del Petit de Caleril, Processó Metafísica, dona aquest vespre el tret de sortida a la 12a edició del Festival Vida, que fins dissabte es fa a Vilanova i la Geltrú, Valèria Obereda.
33: És una proposta coral i irrepetible, concebuda especialment pel Vida. Reunirà 200 participants entre artistes i colles de cultura popular. Entre els músics convidats, Tarta Relena, Ferran Palau, Remei de Calafresca o la Ludwig Band. Aquesta corrua conduirà el públic pels boscos i jardins de la Masia d'en Cabanyes cap a l'escenari principal.
0: Això és l'espectacle inaugural, però qui més hi haurà al Festival Vida?
33: Avui mateix, entre moltes altres propostes, els britànics Saint-Étienne, Al·lèrgiques al Polen, Triquell o Ralph Fichu. Demà, Sidoní, Guitarrica de la Fuente, Lia Kali i repetiran la Ludwig Band i Remei de Calafresca. I l'últim dia, dissabte, la jornada més eclèctica l'encapçalarà el britànic Fatboy Slim i s'hi veurà també Maria Arnal i Amaya, entre d'altres.
0: I a banda de festivals, hi ha també altres arts escèniques. Le Dernier Concert, de la companyia francesa Easy, obre avui a l'Hospitalet de Llobregat la 22a edició del Festival Per Amor a l'Art, en Bach. Fins dissabte, espais emblemàtics de la ciutat de l'Hospitalet, d'aquí l'AC, es transformaran en escenaris d'una 12a d'espectacles de circ, de dansa urbana contemporània i de música en viu, Clàudia Roses.
34: El Festival d'Arts de Carrer oferirà actuacions gratuïtes en els parcs i places més populars de la ciutat, com els jardins de Can Sumarro, la plaça Lluís Companys o els jardins Pablo Picasso. Comptarà amb propostes circenses de les companyies Hotel Locandi, Flying Pygmies o Eunia Col·lectiva. I les nits es tancaran amb concerts amb la música llatina de Barrio Dentro o la barreja de música balcànica i cúmbia de Balcúmbia.
0: I a Lleida, cita des d'avui fins diumenge amb la música de banda. Es tracta de la 21a edició del Festival Fem Banda, referent a Europa. Lleida, per Joan Álvarez.
3: Fins a 500 músics de bandes d'arreu d'Europa passaran aquests dies per Lleida i diversos municipis del Segrià, les Garrigues, la Noguera i l'Urgell. Un programa que combina l'aposta internacional i la cultura de proximitat amb concerts en pobles petits. Amadeu Urrea és el director del festival.
5: A poc, aquell festivalet que va anar començant amb dos o tres bandes de música, pues bueno, d'aquell festivalet això s'ha anat fent gran, i bueno, ara pues sí, són sis comarques també que estan adherides al festival.
3: La inauguració serà aquest vespre a l'Auditori Enric Granados amb un concert que proposa un diàleg entre dues societats musicals, com són la Banda Municipal de Lleida i la Hack Herans Fanfare Orquest de Bèlgica.
0: I una cosa més abans dels esports. El balanç positiu de la producció cinematogràfica catalana de l'any 2025. Es va aconseguir un màxim històric de pel·lícules realitzades, 124, i també de participació empresarial amb 142 productores catalanes actives. Són dades que recull l'Acadèmia del Cinema Català i que també detecta elements a millorar, Valeria Obereda.
33: Sí, l'informe apunta el retrocés de les dones en rols de producció i direcció, que queden al 34 i al 28% respectivament, i parla d'una puja en dones guionistes que arriba al 39%. Laia Aubia, directora de l'Acadèmia, fa aquesta reflexió.
7: Hem d'obrir el plànol i veure que la reflexió important és que en tots els anys que portem fent aquest informe, la presència femenina en cap d'aquests tres rols ha superat el 40%.
33: En total, la collita catalana del 2025, amb films com Cirat o Los Domingos, ha portat al cinema 4 milions i mig de persones, un 22% més que les de l'any anterior. Àuvia també destaca el rècord històric de productores catalanes.
7: El sector a Catalunya és un sector atomitzat, és a dir, que hi ha moltes productores de diferents dimensions. També han augmentat en els darrers 3 anys les coproduccions. Per tant, hi ha una musculatura de producció que és positiva perquè vol dir que el teixit industrial és saludable.
33: Aquest vespre el cinema català farà la seva festa d'estiu, que visibilitzarà quines pel·lícules aniran als pròxims Premis Gaudí. Títols com Viva, Balandrau o Un altre home fan preveure, segons l'Acadèmia, un bon any 2026.
0: Catalunya migdia. Falten 20 minuts per arribar a les 3, des de llavors, o fins llavors, més ben dit. Laia Tudel, bona tarda.
8: Bona tarda.
0: La informació esportiva amb el Tour de França, que ja ha arribat a Barcelona.
8: Aquesta tarda és un altre tret de sortida oficialment al Gran Depart amb la presentació dels equips.

0: Avui, a la tarda, el gran depart del Tour de França viurà el seu primer gran acte a Barcelona.
1: Le Tour de France 2026. Demandez le programme.
2: Què passa a Barcelona?
3: Team Time Trial. De l'ambiance.
0: Tot apunja perquè aquest Tour 2026 comenci. Els equips que participen en aquesta edició de la Ronda Francesa ja són a Barcelona. Anna.

0: aquesta cançó oficial del Tour de França, Energia, del gran de part, el del doctor Prats. Aquesta tarda es fa la presentació dels equips amb tots els ulls posats sobre Tadej Pogacar i Isaac Vilalta.
1: Doncs sí, serà un acte que començarà a 6:45 i s'acabarà a 8:00 amb tres escenaris connectats entre si: el recinte modernista de Sant Pau, des d'on sortiran tots els equips, l'Avinguda Gaudí i la Sagrada Família. Aquest serà el recorregut que faran un a un tots els equips. El primer serà el Caja Rural i quan arribin al podi de la Sagrada Família veurem els dos catalans, Joel Nicolau i Abel Balderston, a qui entrevistaran breument i en català. També serà el neerlandès d'Olot Àlex Molenaar. Al llarg d'aquesta hora i mitja s'aniran presentant tots els corredors. Només es faran entrevistes als més rellevants i entremig hi haurà actuacions que uniran ciclisme i cultura. Per exemple, veurem desfilar tots els clubs ciclistes de la ciutat, però també l'actuació dels Castellers de Vilafranca o, en l'apartat musical, Sílvia Pérez Cruz, Lia Kali o Doctor Prats. L'últim equip a sortir serà l'UAE, amb Tadej Pogacar al capdavant, a qui entrevistaran en anglès. Això serà a 7:45. Serà una cerimònia que es podrà seguir per televisió a 190 països, també a TV3, i amb el Tot Costa, sobre el terreny, amb el programa d'avui des de l'Avinguda Gaudí mateix.
0: Doncs sí, a partir de les 7 de la tarda, aquest Tot Costa especial per seguir aquest gran acte, el primer gran acte del gran de part del Tour de França, comença aquesta tarda a Barcelona, i l'Isaac Vilalta, a banda de seguir tots els detalls d'aquesta prèvia del Tour de França per casa nostra, per Catalunya, doncs ha tingut temps també per fer i preparar una peça de col·leccionista, perquè ja teniu disponible un nou Rècords, ja sabeu que és el podcast d'històries d'esport de Catalunya Ràdio, on repassem totes les victòries en aquest episodi d'etapes catalanes al Tour de França. Hi ha la llista, Isaac, hi ha molts pocs corredors de casa nostra, oi?
1: Doncs sí, i no desvalarem el nom ni quants catalans han guanyat una etapa al Tour. Per saber-ho, us convidem a sentir aquests rècords. Però sí que us direm que són pocs i que, en total, els ciclistes catalans han guanyat només 10 etapes al llarg de 112 edicions de la Ronda Francesa. Com la que va guanyar Pedro Torres el 1973 a Pau, en solitari. Allò i el mallot de la muntanya li van obrir la porta a disputar la roda de Critèriums post-Tour.
2: Jo tenia un contracte amb ell i quan arribava i feia un criteri, quan s'acabava, havia una reunió, jo havia estipulat uns cèntims per participació i allà tenia el sobre. Jo cada dia quan deixava el sobre. I al final, quan vindrà, el criteri vaig guanyar i me vaig comprar un pis a Barcelona.
1: Amb els diners dels Critèriums?
2: Sí.
1: Dos ciclistes catalans han guanyat tres etapes al Tour. Un d'ells és el Purito Rodríguez.
3: Uf, home, les tres són especials, però poder plató de vell per l'etapa que era i com va ser, ostres, aquella va ser espectacular i sobretot perquè no va ser tan exclusiva com les altres dues i diguéssim que els últims 10 minuts de cursa ja quasi gairebé l'estava disfrutant. O sigui, ja em veia guanyador i com que la sents més.
1: Les etapes catalanes al Tour, Rècords, ja disponible a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio. També avui tindreu disponible un nou programa de Ràdio Volta amb novetats importants de cara al Tour.
0: Doncs Barcelona, que ja ho té tot a punt per rebre aquest inici del Tour de França, el gran de part, que el podreu viure i seguir a Catalunya Ràdio avui, aquest primer gran acte a la tarda amb el Francesc Garriga i també en aquest especial Tot Costa a partir de 7:00 de la tarda. Ara deixem el Tour i anem cap al Mundial. Dai, dai, we go, dale, dale, let's go. Perquè el Mundial de Futbol, la selecció espanyola juga avui als 16ens de final, ho fa amb Àustria, i a la prèvia, Roger Bosà, el focus està posat en Lamine Yamal.
4: Sí, comença un nou Mundial també per a la selecció espanyola, que no ha deixat la imatge que hauria desitjat durant la fase de grups. Ara és l'hora de la veritat pel combinat de Luis de la Fuente, liderat per un Lamine Yamal ja assumint tot el pes i tota la responsabilitat. El jugador del Barça ja està preparat per assumir els 90 minuts, com va confirmar, de fet, ell mateix durant la setmana, i també ahir el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
5: Lamine ya está para jugar todo lo que se le exija. Hemos estado siendo, como siempre hemos sido, muy prudentes con todas las recuperaciones de todos los futbolistas, marcando los tiempos, que también los marcan los partidos. Veremos, Lamine está ya muy bien y, por supuesto, además, creo que ya le veis con las ganas que tiene para jugar. Entonces, pues, ya veremos si juega mañana.
4: Feia broma aquí de la Fuente, que també va sortir al pas d'unes declaracions de Lamine Yamal aquesta setmana als companys de la cadena COPE, en què deia que no té por de França, que Espanya fins i tot és superior. Doncs bé, diu el tècnic que Lamine no va de sobrat, sinó que simplement és optimista.
5: Pues no opino, simplemente que es un futbolista optimista, muy seguro de sus posibilidades, muy seguro de las posibilidades de sus compañeros. Ojo, que tampoco estamos aquí invitados ni nos ha invitado nadie, que aquí hemos estado porque no lo hemos ganado, con una trayectoria fantástica, que somos conscientes de nuestro potencial, sabemos hasta dónde podemos llegar. Y me parece, pues bueno, unas palabras, insisto, en su contexto me parecen muy positivas. Y simplemente lo que trataba de transmitir era optimismo, confianza, seguridad, que me encanta.
4: Lamine Yamal, que serà avui titular, també apunta a ser-ho Dani Olmo, que tornaria a l'11 inicial després de no ser-hi contra l'Uruguai. No hi serà Nico Williams, encara no, i serà a la banqueta el català Víctor Muñoz, que ja està recuperat i depèn com podria tenir els seus primers minuts en aquest Mundial. Se la juga a Espanya en aquest partit de setzens contra Àustria a partir de les 9 de la nit al majestuós SoFi Stadium de Los Angeles.
0: Doncs la selecció espanyola, que juga aquest partit de setzens a final a les 9 de la nit, però la jornada d'avui hi ha altres eliminatòries, dues més concretament, i destaca l'enfrontament entre Portugal i Croàcia, o del Serra.
6: Aquest és, sens dubte, un dels aparellaments més interessants d'aquests setzens de final. La Portugal de Cristiano Ronaldo, una de les favorites per arribar lluny en aquest Mundial, davant la Croàcia del seu excompany Luka Modric, una selecció que va ser finalista el 2018 i que fa 4 anys a Qatar va acabar tercera. Pel seleccionador portuguès, el català Robert Martínez, els croats, més enllà de tenir jugadors que han fet història els darrers anys, duen en el seu ADN el fet de ser sempre molt competitius.
7: Són una selecció que tienen muy claro lo que son y cómo lo practican y son muy buenos en eso. Luego hay el aspecto que está fuera del aspecto técnico-táctico, que es el aspecto competitivo. Es un país de 4 millones de personas que nacen con el deporte, y lo que el ejemplo del 2018-2022 es un ejemplo para todo el mundo.
6: El Portugal-Croàcia començarà a la 1 de la matinada i més tard, a les 5, es tancarà la jornada amb el Suïssa-Algèria. A priori, els suïssos són els favorits per passar a vuitens.
0: Aquests són els partits d'avui. Ahir es van classificar 3 seleccions més.

0: són els aficionats d'Anglaterra que celebraven la classificació del seu país pels vuitens de final després d'haver superat la República Democràtica del Congo i, a més, arbusar amb protagonisme per un jugador blaugrana.
1: Sí, Anglaterra, que va passar amb més patiment del previst perquè va començar perdent. Es va avançar la República Democràtica del Congo ben aviat amb un gol de Sipenga al minut 7. La selecció anglesa no va fer un partit, diríem, especialment bo. Es va topar sovint amb el porter congolès, Lionel Mpassi, però va collar la segona part i va aparèixer el seu salvador, Harry, que va fer dos gols, al 75 i al 86, Jan Dusing, en aquest Mundial, i que va arreglar el que hauria estat una autèntica davallada. Va tornar a ser suplent Anthony Gordon, el jugador del Barça, però va jugar l'última mitja hora i va fer les dues assistències. Al final del partit explicava què suposa per ell la suplència i comentava també la passada del segon gol.
2: Sí, ho dius, ser suplent. Sent sincer, em poso molt nerviós quan sóc suplent i xuto qualsevol pilota. Intento no fer-ho i mantenir la calma, però no ho puc evitar. Així que sí, estava desesperat per entrar. Els companys que han començat el partit han anat amunt i avall durant molts minuts i he notat que quan he sortit estaven cansats. Per això he intentat aprofitar-ho al màxim. Normalment, en una situació així, hauria intentat xutar o driblar, però quan tens a Kane, la decisió és molt fàcil. Només he pensat a passar-li la pilota. Sabia que era en algun lloc, i allà estava.
0: Doncs Anglaterra, que jugarà els vuitens de final, ho farà contra Mèxic, i també es va classificar Bèlgica, que ha aconseguit la gran remuntada dels setzens per classificar-se a Arbo.
1: I encara ho tenia més difícil Bèlgica, perquè perdia per 0 gols a 2 contra el Senegal, gols de Diarra i Sar. La selecció belga va culminar una remuntada èpica, la va començar Lukaku en l'1-2, Tielemans va fer el 2-2 i a la pròrroga el mateix Tielemans, el jugador de l'Aston Villa, va desempatar de penal al minut 125, un penal assenyalat després d'una revisió del VAR. Bèlgica, que jugarà els vuitens contra els Estats Units, que no van fallar i que continuen avançant, van resoldre el partit a la segona part amb gols de Balogun i Tielemans. I aquí l'única mala notícia per a l'equip de Pochettino és l'expulsió precisament de Balogun, que és el seu golejador i que no podrà jugar aquest partit de vuitens contra Bèlgica.
0: Doncs aquesta remuntada que ara ens explicava l'Arbusa de Bèlgica ens ha fet fixar-nos en aquest setzens de final on la gran majoria dels partits, Josep Gaya, s'han decidit en els minuts finals.
3: Concretament, més enllà del minut 86. Són ja 7 dels 10 partits disputats fins ara en aquests setzens els que s'han decidit a partir d'aquest minut. Dels darrers partits jugats, 3 s'han decidit en aquest mateix minut. Són l'Anglaterra República del Congo, el Costa d'Ivori Noruega i el Bèlgica-Senegal. Però en aquest partit, els belgues perdien 0-2 i han marcat el primer gol al minut 86. I a partir d'aquí han capgirat el resultat i s'han emportat la victòria. El Brasil, Japó i el Sud-Àfrica-Canadà s'han resolt en l'afegit del temps reglamentari, mentre que els Països Baixos, Marroc i l'Alemanya-Paraguai han arribat fins a la tanda de penals. França, Mèxic i els Estats Units són les úniques seleccions que han aconseguit sentenciar els seus partits abans del minut 86.
0: I seguim parlant de futbol, i en aquest cas de mercat, perquè l'Espanyol ha anunciat el primer fitxatge de l'equip per a la pròxima temporada, Sergi Andreu.
4: Sí, es tracta de l'extrem barceloní de 26 anys, Àlex Calatrava, que arriba procedent del Castelló, on ha jugat les últimes dues temporades a segona divisió. Amb el club de la Plana ha jugat 75 partits, ha marcat 21 gols i ha repartit 19 assistències.
5: Ara mateix és un somni fet realitat. Crec que és un moment per mi que estic en un moment de créixer, de, no solament personalment parlant, sinó també professionalment. I per mi és una oportunitat que no puc que marxi i, bueno, doncs, un somni fet realitat.
4: Un Calatrava, amb declaracions als mitjans del club de l'Espanyol, que signa com a blanc i blau per les properes 5 temporades.
0: Set minuts i les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
6: Ha llegado el momento de despedirme de la afición de Real Madrid. Toca mostrar mi agradecimiento.
0: Sergio Scariolo confirma que deixa el Madrid de bàsquet.
7: Catalunya migdia. Del 4 al 6 de juliol, Catalunya acull la sortida del Tour de França. El Servei Català de Trànsit desplega un dispositiu especial. El dia 4, a Barcelona, el 5, entre Tarragona i Barcelona, amb restriccions i desviaments del litoral, i el 6, de Granollers als Pirineus, amb afectacions importants al Ripollès i la Cerdanya. Si t'has de desplaçar, prepara el trajecte amb antelació i consulta les restriccions i els itineraris a gem.cat/tour2026. Planifica't i gaudeix del Tour.
8: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
9: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
10: Fa calor i el sol brilla a dalt del cel. El Mic i en 5 segons van a l'hort i allà viuran una petita gran aventura. No et perdis el llibre del Mic, El tresor de l'estiu, a la venda als punts habituals.
11: Catalunya migdia.
0: Bàsquet també es mou al mercat de fitxatges aquests dies i avui amb notícies del Barça, de la Penya i també ho sentíem abans de la pausa del Madrid, Ernest Macià.
12: Comencem per l'adeu de la Provítola del Barça, 5 anys en els que ha guanyat una Lliga, dues Copes, dues Supercopes i també dues Lligues catalanes. Tot això al mateix matí que el Barça també ha obert la porta al pivot Youssouf Afola, qui va acomiadar i readmetre l'estiu passat. El Joventut, adeu de Guillem Vives, estandard del planter, marxa a Saragossa i arriba Isaac Nogués, provinent del València. I el Madrid se'n va a Escariolo, rescindit com sentíem abans, via lliure perquè el Madrid pagui la clàusula al València per a Pedro Martínez i el signi per les properes 3 temporades.
0: A l'Hockey Lliga, tot i haver perdut la categoria, finalment el Caldes seguirà la pròxima temporada a la màxima competició masculina d'hoquei patins, Carles Vila.
13: El club del Vallès ha pogut fer-se amb la plaça del segon equip de l'Igualada, que havia estat el guanyador del grup sud de l'Hockey Lliga Plata i que no podia pujar de categoria per ser un equip filial. Ja fa setmanes que el Caldes treballava amb aquesta possibilitat, una vegada havia perdut la categoria després d'una temporada molt fluixa i on, a més, van perdre 3 punts als despatxos per la sanció de la Federació Espanyola per no haver pogut jugar, per haver suspès el partit contra l'Alcoi per goteres al seu pavelló. El president d'Alcaldes, Pere Barrios, assegura que ja fa unes setmanes que s'havia tancat l'acord que ara s'ha anunciat.
14: Ha sigut un pacte amb la Igualada i justament és l'intercanvi de les places sense cost. Paral·lelament, el que es va arribar és un acord de fitxar un jugador de l'Igualada, que és un porter.
13: Eduard Candami continuarà com a tècnic d'Alcaldes. L'aposta per la pròxima temporada a l'Hockey Lliga és consolidar el canvi generacional, amb molts jugadors de l'equip júnior, a més d'algun reforç amb experiència.
0: I sorpresa, la Lliga Iberdrola de Gimnàstica Artística Femenina, l'Hospitalet s'ha emportat el títol superant el gran favorit, el club Giva de Manresa, Marta García.
15: L'equip Manresa arribava a la final després d'haver acabat primer en les dues fases prèvies d'este campionat per la segona posició de l'Hospi, que finalment s'ha endut el títol amb una diferència de 2.5 punts. La victòria té més mèrit perquè les campiones han comptat amb només 6 gimnastes per afrontar les 4 proves de la competició. A més, totes les integrants provenen del planter del club, sense cap incorporació externa. La fundadora i directora tècnica de l'Hospitalet és Nani Gordillo.
16: Personalmente es una satisfacción y un orgullo enorme por cada una de las gimnastas que están en el equipo. Todas eran gimnastas del club, nunca hemos fichado a ninguna gimnasta exterior y lo hemos logrado pues con nuestras propias fuerzas, ¿no?
0: I si tornem a parlar de futbol, segueix el problema amb la gespa de l'Europa. Els socis de l'Europa han decidit el futur immediat del club. El nou Sardenya no tindrà gespa natural la propera temporada i aquesta superfície, recordem que és una exigència per jugar a Primera Federació, Marcos García.
17: Doncs sí, en aquest context, l'Europa què fa? Doncs demana als seus socis que es pronunciïn. Mantenir la categoria però jugar fora de casa o seguir el nou Sardenya però baixant de categoria. Caldria triar entre Can Dragó i el Narcís Sala com a estadi provisional per l'Europa la propera temporada i és que el camp del Sant Andreu sí que tindrà gespa ja natural al novembre. Sobre el Narcís Sala, aquest matí comunicat del Sant Andreu, dient les relacions entre clubs són excel·lents, però a nosaltres ningú ens ha dit res, i diu el Sant Andreu que hauria de ser l'Ajuntament qui els ho digués. La votació dels socis de l'Europa arrenca el dia 6, acaba el dia 12 i de moment s'ha mullat el capità de l'Europa, Àlex Cano. A X ha dit que jugaran sí o sí a Primera Ref i demana que tothom qui correspongui no els deixi sols.
0: I I amb tu, Marta, repassem la resta de l'actualitat esportiva del dia. Comencem pel tenis.
15: Segona ronda de Wimbledon. Destaca el partit que jugarà l'alemany Alexander Zverev contra el francès Valentin Royer. Fa pocs minuts l'australià Àlex de Minaur ha guanyat en 3 sets el també francès Adrián Manarino i s'ha classificat, per tant, per a la tercera ronda, on ja estan Sinner i Djokovic.

0: Gresini Racing, que confirma que el segon pilot serà el balear Joan Mir.
1: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia. Recordem avui a les 7, especial Tot Costa, per viure la presentació dels equips del Gran Depart del Tour de França. Seguim al Catalunya Mitjà amb l'Òscar Fernández.
2: Són les 3.
3: Catalunya Migdia.
2: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat que aquest migdia ha quedat aprovats els pressupostos de la Generalitat per l'any 2026. Són els primers pressupostos aprovats en els últims 3 anys. Per tant, el govern de Salvador Illa agafa aire per poder acabar la legislatura. Els comptes s'han aprovat gràcies als vots d'Esquerra Republicana i dels Comuns, que ara exigeixen, això sí, al president, el compliment de tots els compromisos que ha adquirit durant la negociació. Els pressupostos garanteixen a la Generalitat un 22% més de recursos que els pressupostos del 2023, els últims que s'havien aprovat i que han servit per governar des de llavors. També hem repassat el procés de regularització d'immigrants. A Catalunya hi ha hagut més de 250.000 sol·licituds. A tot l'Estat han estat 1.200.000 persones les que han demanat acollir-se a aquest procés. Més de la meitat ja han obtingut un permís provisional de treball i de residència a l'espera del permís definitiu que, recordem-ho, serà d'un any, després s'haurà de renovar. I ens hem fet ressò, un dia més, del cas Leire, perquè creix la llista d'investigats. Ara afecta la directora de la Guàrdia Civil i el seu número 2, a qui el jutge ha decidit aquest matí imputar-los els delictes de prevaricació i d'obstrucció a la justícia. El jutge ha pres aquesta decisió a petició de la Fiscalia Anticorrupció. Des de la Moncloa diuen que estan tranquils i descarten, diuen, dimissions. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
0: Doncs que el Tribunal d'Apel·lació de París ha absolt l'històric dirigent d'ETA, Josu Ternera, i ha obert la via perquè sigui extradit a Espanya. Considera que no queda provat que formés part de la banda terrorista a principis dels 2000. Anem fins a París, Isabel Galí.
4: Bona tarda. El Tribunal d'Apel·lació de París ha absolt aquest migdia José Antonio Urrutiko Etxea de les acusacions d'associació criminal amb fins terroristes entre els anys 2002 i el 2005. Una sentència aparentment positiva, però que permet que ara es puguin activar les dues euroordres contra ell que França ja ha aprovat. La justícia espanyola reclama Josu Ternera per jutjar-lo per l'atemptat contra la caserna de la Guàrdia Civil de Saragossa el 1987 i per finançament de banda terrorista a través de les Errico Tavernes. El que es desconeix encara és quan s'activa en les euroordres perquè cal una decisió del ministre de l'Interior i poden ser recorregudes. El d'avui era l'últim dels judicis pendents a França i l'absolució li impedeix allargar els processos fins al Tribunal de Cassació, el Tribunal Suprem francès.
0: La Policia Nacional té ordre de detenir l'agitador ultra Vito Quiles per haver-se negat a comparèixer davant la jutgessa que l'investiga per una notícia falsa sobre un assessor de Maria Jesús Montero. Li atribueix un presumpte delicte contra l'honor. El funcionari d'Hisenda ha denunciat Quiles per un missatge fals a les xarxes socials en què assegura que ha estat a la presó per diversos delictes i que n'ha sortit gràcies a la intervenció de la ministra. En la querella s'acusa l'agitador d'un delicte contra continuat de calúmnies i se li reclamen 50.000 euros per danys morals i també professionals. I el primer ministre britànic sortint, Keir Starmer, ha demanat disculpes formalment per l'escàndol de les adopcions forçades de nens de mares solteres després de la Segona Guerra Mundial. Entre 1949 i 1975, uns 185.000 nadons van ser apartats de les seves mares i posats en adopció al Regne Unit com a resultat d'una cultura de vergonya de l'embaràs fora del matrimoni. Anem fins a Londres. Quim Olivares, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Starmer ha demanat perdó solemnament en nom de l'Estat a les mares i nens afectats. Sentim.
6: The shame is not yours.
7: La vergonya no és vostra. La vergonya mai va ser vostra. La vergonya és nostra. I dic això en nom de tot el país. Ho sentim sincerament i profundament.
5: Starmer reconeix que les adopcions no van ser un cas aïllat, sinó una pràctica assumida per les autoritats, les organitzacions religioses i la sanitat pública. Ho considera una ataca per l'Estat i defensa que no n'hi ha prou a disculpar-se. Per això ha promès millorar l'accés als registres i proporcionar l'atenció i suport psicològic als afectats. L'Església d'Anglaterra es va disculpar oficialment el mes passat, el govern de Gales i Escòcia fa 3 anys i fins avui no ho ha fet el govern britànic.
0: I l'actriu francesa Isabelle Huppert és la nova presidenta de la Cinemateca Francesa i, atenció, la primera dona a ocupar el càrrec des de la fundació de la institució el 1936. La intèrpret de 73 anys relleva en el càrrec el cineasta de 90 anys, Costa Gabres, que ha encapçalat l'organisme els últims 19 anys.

0: Huppert, amb una trajectòria de més de 120 pel·lícules i reconeguda internacionalment per títols com El pianista o El, assumeix un mandat de 3 anys. Els seus grans reptes seran gestionar un dels fons fílmics més importants del món, obrir una nova seu a Marsella a principis de l'any que ve i sanejar els comptes de la institució. I encara, abans d'acabar, hem de passar per l'equip viari, perquè avui ha estat un matí caòtic a les carreteres del país, especialment les del sud. Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Sí, ara hi ha un carril obert a l'AP7, a la Pobla de Montornès, en sentit sud, on aquest matí ha volcat un camió carregat d'ampolles de cervesa. Treballen per netejar la calçada després que fa una hora ja han pogut retirar el camió. Millora la situació, però encara hi ha uns 8 quilòmetres de cua a l'AP7 des del Vendrell, 11 quilòmetres de retenció compacta a l'N340 entre el Vendrell i Creixell. L'AP2, una altra alternativa ja normalitzada, però queden en aquesta zona aturades d'uns 3 quilòmetres a la C51 entre el Lió i Valls, on s'enllaça amb l'autovia A27.
2: Passen 6 minuts de les 3.
3: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
2: I des d'ara fins a les 4 amb el Ferran Casas, director adjunt del Nació Digital. Bona tarda.
4: Bona tarda, Òscar.
2: I els advocats Lourdes Ciuró. Bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
2: I Marc Molins. Bona tarda.
6: Bona tarda.
2: Com esteu?
6: Molt bé.
5: Prou bé, sí. Acalorats, però per d'això.
6: Sí, acalorats. Bueno, ara diu que afluixarà, però hi tornarem, eh?
5: I diria que avui no fa tanta.
2: Avui no. No. Mauri ens ha dit que ahir, avui i demà, no tant com aquesta última setmana, però que no ens fem moltes il·lusions que a partir de dilluns això torna amb una onada de calor, a més. Per tant, ànims a tots. Va, entrem en matèria. Ja sabeu, el primer tema sempre es ve des de fora. I els dijous, qui ens el proposa és l'escriptora Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
7: Bona tarda.
2: Com estàs tu?
7: Bé, acalorada, però bé.
2: Molt bé. Doncs això, acalorada, em sembla que ho som tots. Per tant,
7: encara més d'aquí un parell de dies, diu.
4: Tens aire condicionat a casa o ventilador?
7: No. Saps que sempre he estat anti-aire condicionat i ara començo a replantejar-me.
4: Bueno, clar, és que... La coherència es pot mantenir fins a cert punt, eh?
2: Aquests són els meus principis i si no serveixen aquí, tinc uns altres.
7: Quan comences a fer feina a teva, dius...
4: Tu t'he dit una cosa, allò, que es diu de menys de 5 contradiccions és dogma, doncs tu has d'incorporar l'aire condicionat com a tercera contradicció. Va. Jo sempre dic que tinc, de les 5 contradiccions, jo en tinc 3.
2: Molt bé, i aquí et quedes.
4: I sempre tinc 3.
2: Molt bé. Però no vol parlar ni de la calor ni de l'aire condicionat, la Llucia, que no?
7: No. Mira, aquesta dèria parteix d'una reflexió que Enara Álvarez, que és la presentadora del programa El Cielo con Ella, de Televisió Espanyola, sí, va fer ahir al seu Instagram. I ella deia en aquesta reflexió que fa uns anys era habitual veure moltes dones fent toples a la platja i que ara és cada cop més infreqüent. Ella comentava això amb una amiga i es preguntaven si respon a aquesta mana donada conservadora que sembla que hi ha actualment, però després, donant-hi voltes, concloïen que no es tracta tant d'això com de la por de ser gravada o de ser fotografiada amb els pits nus. Perquè, clar, una cosa és anar sense la part de dalt del biquini quan ets a la platja i una altra ben diferent és que un desconegut et faci una foto o un vídeo i que després aquelles imatges acabin a internet, als xats o espais de difusió sobre els quals tu no tens cap control ni coneixement, moltes vegades, no? Sempre hi ha hagut voyeurs, però una altra cosa és que aquella imatge circuli. Enara Álvarez deia que el súmum de la paradoxa és que si tu penges voluntàriament una foto en la qual surt un mugró, les xarxes socials te la veten, no la pots publicar. I, en canvi, no tenim cap domini sobre altres imatges nostres, pròpies, que han estat capturades sense que ens n'assabentàssim i que es poden viralitzar, que es poden monetitzar, es poden utilitzar en finalitats que desconeixem. És a dir, poden publicar-se en espais sobre els quals no tenim cap capacitat d'actuació. De manera que quina llibertat hi ha quan no et deixen publicar el que tu vols i, en canvi, l'única solució per evitar que es publiquin coses que no vols que surtin és mantenint-te en privat i deixant de fer coses que faries lliurement, com, per exemple, topless. No? Te tapes, no per imposició, sinó per evitar el risc que s'exploti la teva imatge en topless. I qui diu topless diu minifaldilla curta, diu escot pronunciat, diu nudisme, diu banyador mateix, és a dir, anar amb poca roba. No? Llavors passa allò tan pervers que fa que la solució sigui anar tapada. Si anessis més tapada, això no passaria. S'imposa un control extern sobre el teu propi cos i la manera com el pots mostrar. Tot plegat provoca que veure dones fent toples deixi de ser normal i, per tant, cada vegada menys dones en faran. Hi ha persones que han decidit no publicar res a les xarxes perquè volen preservar la seva privacitat o perquè són molt geloses de la seva intimitat o perquè estan alertades sobre l'ús que es pot fer tant de les dades com de les metadades que hi ha en tot allò que publiquen, però aquestes persones no se salven del fet que la seva imatge pugui ser utilitzada per tercers en aquelles mateixes xarxes en les quals no hi volen ser o en d'altres espais virtuals. El pitjor de tot és que la majoria de la gent no agafa i agrava els altres, no es posa a fer fotos de dones a la platja, però hem arribat a un punt en què recelant de tothom, sospitant de qualsevol que tingui un mòbil a la mà, i això vol dir tothom, perquè aquell mòbil pot ser una arma que ens pot violentar, no? Que pot traspassar els límits de la nostra intimitat. I davant d'això ens protegim per si de cas i perdem aquella llibertat que teníem de transitar tranquil·lament per espais com la platja, la piscina, però també el carrer mateix. Sentim que hi ha un control i un judici constant, potser no de les persones que ens envolten, però sí d'aquelles que faran ús d'unes imatges nostres que nosaltres no han publicat.
2: Molt bé, doncs a veure, jo em declaro incapaç de saber quina raó hi ha. Pot ser que sí, que hi hagi menys dones que fan topless ara mateix en espais públics, tipus platja.
4: Ostres, jo la veritat és que no ho havia detectat. Evidentment, entenc que el que diu la Llucia no té una base científica.
7: No, és un comentari.
4: Exacte, és una
2: percepció, és una sensació, no? Sí.
4: Que jo no l'havia detectada, però és veritat que en la lògica de que tothom et pot pujar a Instagram en qualsevol moment, no? Que segurament doncs, fa 20 anys anaves a la platja i si feies topless ja sabies que, diguem-ne, de les que estaven allà no passava, no? I en canvi ara això també els hi passa molt a la gent popular, no? Que s'està molt de fer segons què en públic perquè saben que en qualsevol moment doncs, poden ser gravats i pujats a les xarxes. Però sí, és una d'aquestes... Bueno, ho parlem moltes vegades, no? De les xarxes i la tecnologia, d'aquests afegits negatius que moltes vegades tenen, no? I és, i en aquest cas doncs incrementa un cert complex o no agradants o no voler exhibir el nostre propi cos, no?
8: Però això a mi el que planteja la Llucia em provoca una certa contradicció. És a dir, en un moment on reivindiquem les dones el dret a anar només amb la calça del biquini, perquè si els homes podran anar només amb el pantaló de banyador, les dones també podem anar, i de fet conec moltíssima gent que s'ha apuntat a aquesta moda i també a les piscines privades i municipals, cosa que abans era molt difícil veure tobles.
7: És veritat.
8: Avui en dia, cada vegada més, afortunadament, podem anar lliurement, igual que poden anar els homes amb el tors. Doncs, no. I jo això no crec... Crec que és una... El fet de que les dones... A veure si ho sé explicar. També hi pot haver un senyor que estigui de molt bon veure, perquè té un cos molt definit. Ell no té la necessitat de tapar-se perquè no sigui pujat a les xarxes. És a dir, les que poden portar minifaldilla perquè els hi queda molt bé o perquè els hi agrada portar-la simplement i elles estan contentes, de veritat no se la poden posar perquè algú es posa a la xarxa.
2: Malauradament, no. Perquè malauradament no hi ha igualtat en això.
7: És
2: a dir,
7: exacte. Perquè
4: el tors masculí... El tors masculí no té el mateix valor que els pits de la dona.
8: Permeteu-me que acabi de... Sí, però és que no podem perpetuar l'estigma. O sigui, no hi ha igualtat amb això, ni amb res. Ni amb el sou, ni quan et planteges una presidenta per una entitat. L'altre dia em van plantejar... M'agradaria que fos una dona la presidenta, però és que no em veig cap de preparada. Això m'ho deia un tio. Clar, no hi ha mai cap noia preparada. Sempre tots els preparats són ells, no? Per tant, jo aniria mirant de desterrar l'estima que ens autoimposem per aquestes diferències. Perquè l'igualtat no hi és, però si sobre nosaltres també ens coartem, seguirem perpetuant la desigualtat. Jo crec que d'alguna manera o altra hem de començar a fer un pas endavant i que siguin els altres, que sigui potser el Codi Penal el que actuï quan hi ha una exhibició d'allò que no toca, perquè és una cosa privada, d'un cos privat o d'una pertinença privada, etc. Per tant, després treure-ho del que és l'imaginari del micromasclisme per portar-ho potser a l'imaginari de la persecució d'un altre àmbit social o judicial.
9: Jo subscric el criteri, el plantejament de la Lourdes i del Ferran, tot i que hi ha matisos entre les dues postures, i em surt una mica el biaix més en aquest cas, més jurista, no? La reflexió que jo faria com a jurista és, la premissa és clara, és a dir, el dret a la pròpia imatge és un dret fonamental, que a més està constitucionalitzat i que en definitiva el que representa és la necessitat d'obtenir el consentiment per tal de difondre imatges d'una persona. Val? Aquesta és la premissa. És un dret, és fonamental, està constitucionalitzat i està protegit tant al Codi Civil com al Codi Penal. en un supòsit com el que planteja la Llúcia, quin seria el tractament? El que ens està dient, molt, ho dic d'una forma molt, molt, molt gruixuda, perquè evidentment no m'ho havia preparat, però el que ens està dient, el que ens diu la llei i la jurisprudència és bàsicament que si una persona aprofita aquell moment de platja per prendre aquella fotografia furtiva i la difon en xarxes, evidentment no és subjecte responsable d'un delicte, perquè l'espai és públic, però sí que és subjecte responsable d'un il·lícit civil que li podria donar lloc a una condemna de tipus pecuniari. Perquè no es pot, això és una conducta que és il·lícita, és civilment il·lícita. Només hi ha dues excepcions, que són quan la imatge és accessòria, és a dir, jo faig una fotografia dels meus fills a la platja i al darrere surt el Ferran totalment nu. No? En aquest cas, l'objectiu eren els nens.
6: Els nens.
9: I no, I per tant, en aquest cas, quan la imatge és accessòria, quan és, entre cometes, accidental, no hi hauria a priori aquella responsabilitat. I el segon supòsit és el cas de les personalitats públiques, no? Que tenen, hi ha un cert interès informatiu. En aquests casos la jurisprudència ha fet de més i de menys, però insisteixo, ja acabo, més enllà del fenomen sociològic que subscric des de la perspectiva de la Lourdes, és a dir, probablement sigui l'anèssim símptoma d'una desigualtat, l'anéssim símptoma d'un micromasclisme, més enllà d'aquesta reflexió, jurídicament el dret civil i penal tenen molt a dir un supòsit com aquest.
2: És, però, lamentable, diguem-ne, que això que deia la Lourdes, que les dones, en aquest cas, no puguin lliurement decidir si volen anar a la platja molt tapades, poc tapades, clar, o zero tapades, perquè haurien de poder decidir lliurement fer el que els hi roti, sense haver d'estar amoïnades per si algú els hi agafa una imatge, la penja, en fa un ús fraudulent, etc, etc.
7: Que se suposava que tot això ja estava superat, sí, sí. No?
6: Ja, però són les servituds del nostre temps, no?
2: Sí, malauradament, però no, el fet que siguin les servituds del nostre temps no ha d'evitar que ho denunciem o que ens encaixem o que diguem que això no hauria de ser així, però vaja. Llucia, gràcies, bona tarda.
7: Gràcies a vosaltres, que vagi bé, no fa res.
2: Passen 2 minuts d'un quart de quatre, farem una pausa i de seguida tractarem d'un tema, de fet, d'una carretera especialment, que ha marcat molt el debat públic en els últims dies, en les últimes setmanes, en els últims mesos, especialment en les últimes hores, per un parell de coses, per una afirmació que va fer ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, al Parlament de Catalunya, i també per un altre matí accidentat i, per tant, problemàtic que hem tingut a l'AP7. De seguida en parlem amb el secretari de mobilitat del govern, el Manel Nadal, que ens acompanyarà aquí al Catalunya Migdia. Serà després d'aquesta publicitat.
3: Catalunya Migdia. Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
10: Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: La grande part del tour a Catalunya. Tot el tour a Catalunya Ràdio. Aquest dijous 2 de juliol, la presentació oficial del tour al voltant de la Sagrada Família en directe al Tot Costa.
3: I no ens en volem perdre detall.
2: El dissabte 4 de juliol, la primera etapa del tour. Una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona, el Tot Gira.
4: Tot Gira en la seva màxima expressió.
2: Les tres etapes del Gran Depart en directe a TV3 i a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
5: Està a punt de creuar la línia d'arribada.
2: I fins a l'última etapa, tota la informació del tour a Catalunya Ràdio amb Isaac Vilalta.
6: Aixeca els dos braços.
2: Algú podrà amb Pogacar?
7: Catalunya migdia.
8: Passen 19 minuts a les 3. Som al Catalunya migdia, ens acompanyen el Ferran Casas, la Lourdes Ciuró i el Marc Molins. Avui en què hem tornat a tenir un matí molt complicat a les carreteres. De fet, hauríem de dir a la carretera, en singular, perquè hi ha hagut 3 accidents a l'AP7. I tots tres en diferents punts de la via amb camions implicats. El que ha provocat més cues ha estat el sinistre que hi ha hagut a la Pobla de Montornès, al Tarragonès, ha obligat a tallar la via en sentit sud. A les últimes hores, però, també hem sabut que l'AP7 és on hi ha hagut més víctimes mortals en accidents durant el primer semestre de l'any. L'última aquesta matinada, a Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat, una jove de 17 anys que viatjava de passatgera en una moto ha mort atropellada per un camió. De tota aquesta situació, fa moltes setmanes, mesos fins i tot, que en parlem. Hi ha molta gent que diu que s'ha perjudicat o que ha quedat molt perjudicada la mobilitat a l'AP7. I ahir ens va sorprendre també una afirmació que va fer el president de la Generalitat, Salvador Illa, al Parlament de Catalunya en una resposta a una intervenció de Jéssica Albiach dels Comuns. Li demanava sobre una prohibició perquè els camions no poguessin avançar a l'AP7 i el president Illa sorprenia amb aquesta frase.
9: Potser ens vam equivocar, no? Quan alegrament tots demanàvem fora peatges i ningú... No, sí, tots ho demanàvem. No, escolti'm, que jo me'n recordo que hi era. Tots ho demanàvem. Tots. I quan fem una nova infraestructura i una carretera, tots ens esveiem. Tots. Alguns més que d'altres, per cert. La proposta que vostè em fa ja ho estudiaré. És veritat que hi ha un problema amb l'AP7.
8: Saludem a aquesta hora Manel Nadal, secretari de Mobilitat i Infraestructures del Govern. Bona tarda.
10: Bona tarda.
8: Gràcies per acompanyar-nos al Catalunya Migdia. Deixem començar per l'última part de la frase del president, tot i que el que més crida l'atenció és la primera, de si havíem, ens havíem precipitat traient els peatges, però al final diu, és evident que hi ha un problema a l'AP7. Quin és el problema a l'AP7?
10: Bé, el problema... No, n'hi ha molts de problemes a l'AP7. Potser el principal és de capacitat. Diguem, sobretot, per exemple, les Terres de l'Ebre, el tram, si volen, o Tarragona, entre l'Hospital de l'Infant i Ampost, o si volen fins a Ulldecona, està molt col·lapsat de camions, i perquè en aquest moment hi ha una prohibició de circulació per l'antiga Nacional 340 o l'A7, i els camions han d'anar tots per l'autopista AP7. Per tant, hi ha un problema de capacitat, però jo diria que en aquests moments també s'evidencia un problema de manteniment. Mm-hmm. És a dir, quan l'autopista tenia una gestió privada, doncs hi havia un manteniment de jardinament, de que els cotxes abandonats es retiraven, de quan hi havia un accident la gent el traien aviat, i per tant, capacitat i manteniment. Per tant, això vol dir que hem d'afrontar el tema de la capacitat ampliant l'autopista, fent el tercer carril en aquest tram de les Terres de l'Ebre i el quart carril en el Penedès i en el Vallès, i hem, jo crec, de millorar la capacitat de les vies alternatives, de manera que els camions puguin tornar a passar per l'antiga Nacional 340 o per l'antiga Nacional 2, la A2. Diguem, per tant, tenir vies paral·leles, perquè si tots els camions passen per l'autopista, això és impossible. I ajudar tot això amb el tema del transport de mercaderies per tren.
8: Quan diu hi ha un problema de manteniment, per què hi ha un problema de manteniment? Clar, aquesta via té un propietari, que és l'Estat. Per tant, què passa? Que l'Estat no posa prou diners per mantenir la via en bon estat?
10: Bé, és una realitat, jo no vull amagar realitats. Inclús, no parlem només de Catalunya, que Catalunya, el que deia el president, que durant molt de temps vam fer la campanya Catalunya lliure de peatges, sí. I ara veiem que potser els bascos els han mantingut, els han rebaixat. És a dir, al tanto, el peatge tenia una funció de pagar l'amortització de la construcció de l'autopista, i ara els bascos l'han baixat molt, però tenen una funció de manteniment. I han aconseguit una cosa una mica perversa, que és que part dels camions que abans passaven per Irun, ara passin per la Jonquera, però mantenen les autopistes. Aquí a Catalunya, o en el conjunt d'Espanya, l'Estat no ha fet el manteniment adequat. I a sobre, fa 20 anys, quan dèiem Catalunya lliures de peatges, dèiem, home, vas per Espanya i veus unes autovies lliures de peatge collonudes, eh? Que totes ben mantingudes, noves, però ahir vas, està ple de retos que diu via en mal estat, via en baches, via etc. Per tant, l'Estat no té recursos per fer el manteniment d'aquestes infraestructures. I hauríem de fer un debat seriós, com diu el president, per trobar uns recursos, per ampliar la xarxa, per fer el manteniment i per dedicar una part d'aquests diners al transport públic.
8: Quan diu buscar uns recursos, vol dir recuperar els peatges?
10: Recuperar els peatges amb la fórmula que vulguem. Jo crec que és un debat que hem de fer, i una cosa que quedi molt clara també, l'hem de fer amb el conjunt d'Espanya, perquè el que no podem fer és tenir una frontera a Ulldecona i una altra, no sé, a Lleida o a Serós, diguem, i que els camioners circulin lliures per al conjunt d'Espanya i que hi paguin. Hem de trobar una fórmula perquè sigui una decisió conjunta a nivell de l'Estat. La Unió Europea demana que paguem per l'ús de les infraestructures. I aquí, fa uns anys, 2019-2020, jo diria que era l'època del conseller Puigneròs, va fer una feina molt bona d'intentar posar un mecanisme d'eurovinyeta, que era un pagament, diguem, pla, no? És a dir, pagaves aproximadament 100 euros a l'any i et permetia circular per tota la xarxa d'alta capacitat, la de l'Estat i la de la Generalitat. Això ara la Unió Europea ens diu que fins al 2030 podem fer per camions i fins al 2032 per cotxes, però després haurà de ser peatge per quilòmetre recorregut. Jo crec que ho hem de fer, però un peatge tou que ens generi recursos pel manteniment, per el transport públic i per altres coses.
8: Sobre la possibilitat de recuperar els peatges d'una fórmula o d'una altra, a Catalunya Ràdio hem preguntat als transportistes. Per exemple, Eduard Allà, que és president d'ACETRANS, l'Associació de Transportistes per Carretera de Girona, diu que tornar als peatges, diu ell, no és la solució.
3: Si tornem a posar peatges, en els camions no ens canvia res. Se'ns incrementa un cost i prou. És efecte dissuasori per aquí. Els camions no. Seria efecte dissuasori pel vehicle particular. Nosaltres el que demanem és, si acabem posant algun peatge, alguna vinyeta, algun sistema de copagament de les infraestructures, hem de canviar la fiscalitat del sector. No podem pagar ni els impostos que paguem amb el carburant, que ja haurien d'estar en la finalitat de les infraestructures.
10: Bé, jo crec que aquesta és una petició molt recorreguda del sector del transport, però tots tenim aquesta situació que paguem l'impost de la benzina, paguem diversos impostos, tant els usuaris del cotxe com els usuaris del camió. Jo estic d'acord amb ell amb una cosa, que el que no podem fer és penalitzar o castigar els camions, diguem, perquè l'autopista i el camió, al fi i al cap, són una mica les artèries, les autopistes i els camions són la sang que circula i que donen vitalitat a l'economia del país, de Catalunya. Per tant, no els podem penalitzar, però jo crec que si els camioners i els transportistes i els usuaris paguem, podrem tenir una millor xarxa, com deia, ampliar-la i millorar-la.
8: Però hi ha massa camions per l'AP7 ara mateix?
10: N'hi ha molts, però és que repeteixo, i aquest és un discurs que ara faré no còmode i realista. És a dir, a la frontera passen més de 15.000 camions al dia. En el Vallès passen més de 30.000 al dia. Un tren signifiquen 100 camions màxim, i estiren molt. Posem-hi 20 trens, 2.000 camions traurem de l'autopista, continuem passant 13.000. És a dir, el tren és una part de la solució, però no és la solució. Necessitem que els camions passin per l'autopista, necessitem que hi hagi més carrils a l'autopista, que hi hagi vies alternatives. Ahir el president va dir que necessitem construir la ronda, la B40, com deia jo, les vies paral·leles a les autopistes també els hem d'anar millorant, i per tant hem d'augmentar la capacitat, hem de posar aquests tercers carrils que dèiem en el Baix Ebre i el quart carril aquí, diguem, el Vallès i el Penedès.
8: És veritat que durant els últims anys hi ha hagut moltes forces polítiques, especialment d'esquerres, que deien no s'ha de descarbonitzar l'economia, per tant hi ha d'haver menys infraestructures pel vehicle de motor, diguem-ne, i que s'havia de potenciar doncs més transports verds, tipus tren, per exemple. Clar, això seria contradictori amb el fet de fer més autopistes. Hi ha un corrent social que demana no fer més infraestructures, i n'hi ha una altra que diu que cal fer-ne perquè han quedat com molt obsoletes.
10: Jo crec que hem de fer les dues coses, és a dir, ells, insisteixo, he dit que no era maco ni còmode, però és una realitat. Podem treure 2, 3, 4, 5.000, 10.000 camions, si vols, però continuarem a dir 10, 15, 20.000 que hauran de passar per l'autopista. Per tant, ni que ens marquem l'objectiu europeu, que és que el 2030 hi hagi un 30% de mercaderies que vagin en tren, o el que Espanya marca en aquests moments, que és que el 2030 tinguem un 10%, quan en aquests moments tenim per sota el 4%, no traurem els trens, no traurem els camions a la carretera. Per tant, els necessitem i no els hem de demonitzar perquè són, repeteixo, part de la sang que alimenta l'economia d'aquest país. Hem de fer trens de mercaderies, hem de fer construir més vies, hem de construir més trens, sí. I per això estem plantejant, per exemple, l'eix transversal ferroviari, que és un eix que passaria de Lleida a Barcelona i no hauríem de, diguem, saturar tant el corredor mediterrani de mercaderies, perquè els trens que vinguessin de Madrid o de Saragossa o de Bilbao podrien anar directament a Barcelona sense passar per la costa. Però ho hem de fer-ho, i un tren mixte de passatgers i mercaderies. I ho estem apuntant i ho estem assenyalant com un tema molt important. Segurament també haurem de duplicar vies i especialitzar vies de mercaderies en l'àmbit del Vallès, diguem, que és un lloc on, entre Castellbisbal i Mollet, que quedarà molt saturat pels mercaderies del port de Barcelona. Però repeteixo, això és una solució parcial i hem de fer una visió global, camions i trens.
8: Perquè, clar, són solucions que són urgents, perquè, clar, aquesta via és cabdal per l'economia, però també per la vida de les persones. Hi ha molta gent que utilitza l'AP7, una via que va de nord a sud, travessa tot el país i que, per tant, és necessària i que pràcticament cada dia, quan fem la connexió amb el temps, amb el trànsit a les dues, hi ha problemes en una punt o en una altra. És a dir, està totalment saturada.
10: Sí, hi ha un tema de seguretat, com dèieu, d'accidents i d'accidents mortals, i, per tant, només que fos per això ja tenim una obligació de millorar-la, d'ampliar-la, de posar normes de circulació que redueixin l'accidentabilitat. Això correspon més al Servei Català del Trànsit, però millorar la infraestructura i millorar la gestió de la infraestructura, però alhora dels accidents hi ha un problema de pèrdua de temps. És a dir, si calculem les hores que perdem perquè estem parats en una congestió determinada, doncs això pel país és molt, molt car, i per l'economia del país i per els transportistes, però també per les empreses que necessiten que arribin els materials a temps, doncs és molt important. Hi ha uns plans que hem d'accelerar, que són aquests que dèiem, de construir aquests tercers carrils i els quarts carrils en el Penedès i en el Vallès, diguem. I això, diguem, el Ministeri s'ha redactat els projectes i jo crec que s'han d'accelerar de manera urgent.
8: I el govern de la Generalitat es planteja engegar aquest debat que deia que va de ser d'àmbit espanyol sobre si s'han de recuperar els peatges o no?
10: Bé, fa temps que hi estem pensant, que hi estem treballant, ja he dit que tenim molta documentació preparada, repeteixo, fixeu-vos en un detall, eh? Vull dir, pensem ara a l'Eurovinyeta, que creiem que és una possibilitat. A Catalunya hi ha com uns 5 milions i mig de cotxes. A 100 euros a l'any són 550 milions d'euros que ingressaríem per les autopistes, diguem, per mantenir, etc. Si contem els que venen del conjunt d'Espanya, ens aniríem a 700-800 milions d'euros, que ens farien que tinguéssim més capacitat, més bon manteniment, etc. Per tant, que potser alguns camions que ara han decidit venir cap a Catalunya tornin a anar pel País Basc perquè allà paguen peatge i aquí no el paguen, diguem, no? Per tant, hi hauria tota una sèrie de coses que serien molt importants que jo crec que haurien de fer.
8: No sé si el Ferran, el Marc o la Lourdes tenen alguna pregunta sobre el tema de l'AP7. Tinc algun, dos o tres preguntes més que no tenen a veure amb l'AP7, però per tancar aquest capítol. No. Ferran, que no condueix, eh? El Ferran no té carnet i, per tant...
5: És un bon referent.
6: No, el que passa que a mi, tota aquesta crítica de que potser els peatges es van alegrar massa alegrement i tota aquesta crítica que es fa, potser la càrrega s'hauria de posar més en la falta de manteniment, i que estem parlant doncs d'una infraestructura bàsica de l'Estat i que no hi ha cura en la cuida, perquè clar, al final estem com assumint que les coses només es poden cuidar si són privades, és a dir, que l'AP7 només pot estar en bones condicions si és d'Abertis, i per tant doncs d'una empresa privada que la gestiona, que quan la gestiona el sistema públic, no? En aquest cas l'Estat, o si fos la Generalitat, doncs aleshores ens hem d'acostumar els ciutadans a un servei dolent, no? Com dir, no, mira, doncs ara això ho gestionen els mateixos senyors que gestionen Rodalies, i ara resulta que l'autopista serà igual de nefasta que el servei de Rodalies, perquè els senyors del Ministeri de Transport, en aquest cas, doncs tenen una incapacitat acreditada de gestionar les infraestructures catalanes. Jo crec que això, normalitzar-ho, no em sembla una bona cosa. I segurament també durant massa anys en aquest país i les administracions estatals s'han acostumat a dir, bé, com que a Catalunya ja tenen autopistes, encara que siguin de peatges, doncs no cal fer autovies, no cal fer el corredor mediterrani, no cal fer que els trens de Rodalies funcionin bé, i hi ha hagut doncs molta deixadesa en les infraestructures d'aquest país. Jo estic d'acord amb els números que fa el secretari Nadal quan diu que, evidentment, el transport de tren no traurà els camions de l'autopista. però una acció combinada de tot plegat, no? D'autovia, de tren, d'un bon servei de rodalies, doncs segurament sí que les descongestionaria. I també, políticament, clar, quan es fan els números que es diuen, bueno, és que si es pagués l'eurovinyeta i es pagués 100 euros d'eurovinyeta amb els 5 milions de persones que condueixen, serien 500 milions d'euros, també ull, perquè potser algú pot fer-li els números de dir, bueno, i si Catalunya no tingués el dèficit fiscal de 22.000 milions d'euros que reconeix el govern de la Generalitat amb l'Estat, doncs miri si es podria fer un bon manteniment.
10: Però jo, perdoneu, hi ha països, Àustria és un model específic, i si voleu, més pròxim, al País Basc. I en el País Basc, la gestió de les autovies en aquests moments és de les diputacions forals.
6: Sí,
10: sí. L'Estat els va traspassar i hem mantingut el peatge, però un peatge de manteniment. Per tant,
6: hi pot haver
10: gestió pública eficient i bé un bon manteniment des del sector públic.
6: Que no és la del Ministeri de Foment, habitualment.
10: No.
6: La gestió pública eficient, malauradament, en aquest país.
10: Hi ha hagut una desinversió estatal històrica, diguem, durant els 20 últims anys o més, diguem-ne. Però vull dir, repeteixo, una gestió pública es pot fer i es pot tenir una tarifa d'ús i es pot tenir una tarifa pel manteniment de les infraestructures.
5: No passa res per copar. Una mica en la línia del Ferran, però des d'una altra òptica. És a dir, els catalans a Catalunya la P7 l'hem pagada, perquè no hi havia una infraestructura estatal del mateix nivell que les espanyoles, per exemple, Madrid-València, per dir alguna cosa. I aquí l'autopista doncs, ens l'hem fet i ens l'hem pagada. I un cop s'aixequen els peatges és perquè ja havíem pagat el deute, diguem-ne, i s'aixeca. Clar, a mi em fa difícil de compaginar, d'entendre, el fet de que un cop ja l'hem pagada, com que és cosa nostra, ja ens apanyarem amb l'infraestructura. I, per tant, si voleu, poseu una vinyeta i amb els que sou aquí a Catalunya, més els que vindran d'Espanya, ja us podreu mantenir les vostres infraestructures. Home, jo crec recordar que l'eurovinyeta no es va poder implantar perquè, clar, si la implementem a Catalunya ningú dirà res, però és que no volien que implementar-la a la resta d'Espanya. És a dir, escolta, jo vaig de gratis i l'eurovinyeta, si vols, paga-la tu, però jo aquí no. Doncs clar, a mi em sembla un greuge comparatiu que un cop ens hem pagat l'autopista, hem saldat el deute amb la concessionària, ara no hi hagi manteniment, i si volem que hi hagi manteniment, haguem de fer una eurovinyeta que pagarem només nosaltres i eventualment els que ens visitin de l'Estat espanyol.
10: Jo dic molt clar que havia de ser conjunta l'Espanya.
5: Sí. Que
10: no volem un greuge compartiu de Catalunya amb el resta.
5: No, però no prosperat per això, perquè allà va dir que no la volien.
10: Bueno, però jo crec que ara, jo he escoltat alguna vegada inclús el ministre que comença a dir, bueno, escolta, potser hauríem de posar algun peatge d'ús i de manteniment.
8: I Europa també demana.
10: Llavors, com deia, Àustria és un bon exemple, a més fa 25-30 anys tenien unes carreteres molt malmeses, han posat el peatge aquest d'ús i ara tenen una empresa de manteniment de
6: pública que
10: els s'obren els calés i tenen unes carreteres perfectes. Per tant, jo crec que aquest és un sistema que hem d'estudiar com a mínim. Per tant, jo dic al govern i estem treballant i estic convençut que aviat podrem obrir el debat públic. Ja l'ha obert el president, però amb seriositat, amb ponents, veient exemples de comparatius a altres països i pensant en sectors públics i en sectors privats, gestió pública, gestió privada, i veure quines són més eficients. I jo crec que el model austríac, que és un sistema públic, funciona, i el model basc també. I els bascos no són que siguin pobres, tenen el,
8: no.
10: Tenen el concert, sí, però sí. Han tingut el peatge. Perquè, bueno, a vegades les coses, si els apaguem, els valorem més.
5: No, i també perquè tenen el cupo, i això els permet dir, escolta, entre tots ho pagarem tot perquè són els nostres calés i les nostres infraestructures. No depenen d'allà.
10: Però paguen per l'autopista.
5: Sí, perquè s'ho gestionen ells, tot.
11: Marc, jo només afegir una... Em sembla molt interessant el plantejament que fa el secretari Nadal, i només afegir una reflexió molt personal. És a dir, més enllà de la lectura política, que evidentment es pot fer i s'ha de fer i s'haurà de fer, també hi ha una lectura sociològica col·lectiva, no? És a dir, hi ha un canvi de paradigma a nivell col·lectiu. Els nivells de consum als que hem arribat, amb la pacateria, amb la immediatesa amb la que volem les coses, amb el consum fora de temporada, això implica moviment de mercaderies, i al final aquest increment i aquesta sobreexplotació de la infraestructura té noms i cognoms, que és el de cadascun de nosaltres, no? Per tant, insisteixo, més enllà del debat polític que caldrà fer, crec que hi ha d'haver també una certa contricció en primera persona del plural, perquè la situació, insisteixo, ja acabo, té noms i cognoms.
10: No, si em permets, no, un tema de futur, diguem, jo que sóc ja molt veterano i que, per tant, ja aquestes coses em cauen molt lluny, però estem pensant encara amb infraestructures del segle XX. Uh-huh. I clar, quan veus que, per exemple, el repartiment de la paqueteria la pots fer en drons, he vist coses espectaculars, inclús passatgers, diguem, dues persones amb conducció autònoma amb un dron. És a dir, tot això va canviar una mica el paradigma, i d'aquesta manera jo també vull apuntar-vos que estem treballant en un tema que en diguem les carreteres intel·ligents, és a dir, que pugui haver-hi conducció autònoma a les nostres carreteres. Per tant, tot això, haurem de canviar moltes coses que ens semblen molt normals ara i que hi haurà un canvi molt, molt, molt, molt ràpid que no ens n'adonarem.
8: A banda de l'AP7, deixem pronto arribar una altra cosa. El Ministeri de Transports acaba de notificar que ha acabat l'accés ferroviari a l'aeroport de Barcelona i que les pròximes setmanes es començaran les proves amb trens. Podem posar data a quan podrem arribar a l'aeroport amb aquesta R-Aeroport?
10: Jo crec que el primer trimestre del 2027, és a dir, l'any que ve, Ferrocarrils podrà començar a fer operar aquest tren R-Aeroport amb trens nous de Ferrocarrils i demostrar la seva capacitat de gestionar trens amb una xarxa que no serà d'ells, que serà de l'ADIF, eh? Que això és una novetat important.
8: Que aquest és un asterisc que sempre s'ha de posar, perquè quan a vegades es diu, no, Rodalies, que li donin a Ferrocarrils, que ja veuràs que bé que funciona. Bé, la gràcia, entre comentes, que té Ferrocarrils és que gestiona els trens, però també les vies de les seves línies. I si passés a gestionar Rodalies, les línies són d'ADIF.
10: No, no, aquesta R Aeroport haurà d'arribar fins a Sant Andreu, per tant, passarà pel túnel de Passeig de Gràcia, eh? Per tant, haurà de compartir les vies amb Renfe i tot
5: quina
10: això.
5: Quina és la ruta? Com va?
10: Bueno, de l'aeroport a Sants, de Passeig de Gràcia i fins a Sant Andreu, diguem. Eh? Mm-hmm. Llavors, aquí un tema també d'informació, perquè a vegades ens els hem explicat malament, hi haurà una tarifa per l'aeroport, però la gent normal podrà fer servir la teva mobilitat per fer servir el tren, igualment.
8: Mm-hmm. Els tres que ja fa temps que es proven són els nous de Rodalies, després dels problemes de fabricació.
10: No, però aquests són específics, bueno, d'Alstom, però de Ferrocarrils, eh?
8: Sí, ho sé, però dic que a banda d'això s'estan fent ja aquestes proves amb els nous trens de Rodalies. Després de tota la crisi que hi ha hagut amb les vies i tot plegat, hi ha novetats de quan es farà el primer servei amb aquests nous trens que s'estan construint per Rodalies o no?
10: Jo espero que siguin abans d'acabar l'any, perquè han d'arribar mica en mica, i hi ha alguns que estan circulant en període de proves. També tampoc ho puc amagar que alguns ja els han pintat abans de començar a funcionar. Yeah. Aquest és un tema que ens preocupa molt. El president ens fa reunir gairebé cada 15 dies a veure què coi podem fer perquè no hi hagi aquest atac permanent als trens. I, bueno, estem prenent mesures. Els Mossos d'Esquadra ja ho veieu que de tant en quant
6: estan funcionant.
10: Per tant, és un tema que ens el volem prendre molt en sèrio.
6: I estan funcionant les mesures que han pres de seguretat?
10: Bueno, els Mossos això estan detenint gent, estan... I estem demanant a ADIF i a Renfe, doncs, que facin tancaments més seriosos dels trens, que els guardin els trens en llocs tancats perquè no puguin entrar. Tot i així, hi ha com un esport que es venen gent de tot el món a pintar trens aquí, que per tant aquest és un tema preocupant.
8: Doncs són els temes principals, perquè és veritat que aquesta setmana el govern ha presentat aquest pla de serveis ferroviaris, que realment és un pla a molt llarg termini, fins a l'any 2040, però clar, s'han de tenir plans, no?, per poder-los després anar desenvolupant.
10: És de 2030 i 2040, però hi ha algunes mesures per l'any que ve, diguem. Per exemple, les Rodalies i els regionals del sud de Catalunya, diguem, de Tarragona i de les Terres de l'Ebre i de Valls, i aquestes poblacions han de millorar el primer trimestre l'any que ve, també, ja.
8: Doncs estarem pendents de tot plegat i també de veure si es millora o no aquesta situació de l'AP7, que pràcticament cada dia centra les nostres informacions del trànsit. Manel Nadal, secretari de Mobilitat i Infraestructures del Govern, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda. Falten 19 minuts per arribar a les 4. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
7: Catalunya migdia.
12: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
13: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
14: I després a cala meva mare, Olot. Mm-hmm.
13: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
15: Molt bé.
13: Arribarem a tot?
15: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
16: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
17: La tarda de Catalunya Ràdio.
18: Com es diu el teu fill?
19: Es diu Fortià.
18: Fortià, ja hem acabat.
19: Ja hem acabat. És que hem acabat. Està patint una mica
20: la conciliació
18: familiar. Home, s'ho has fet molt bé, Fortià, ho has fet molt bé.
20: Jo crec que mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barceló, molta sort.
21: Moltes gràcies.
22: Adéu.
20: Continua el programa, no ploreu, que continuem.
17: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
20: La millor hora del dia.
23: Ja m'entens.
24: Un programa d'un altre gènere.
25: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
17: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
23: Amb David Ávila.
17: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
23: I també disponible a la plataforma 3Cat. Catalunya migdia.
8: D'aquí a 17 minuts seran les 4. A banda de tot l'embolic amb la P7, que fa setmanes i mesos que dura, la notícia del dia no hauria de ser-ho, perquè hauria de ser el més normal. Però, clar, és que avui s'han aprovat uns pressupostos de la Generalitat i feia 3 anys que no s'aprovaven uns pressupostos. Anem al Parlament de Catalunya. Raül Flores, bona tarda.
26: Què tal, Òscar? Bona tarda.
8: Tens llàgrimes als ulls, emocionat per aquesta aprovació o no?
26: No arriba tant, però sí que hi ha la sensació que hem viscut una cosa que feia 3 anys que no vivíem i que, a més, té una segona part, que no sabem quan la tornarem a viure, perquè tothom està parlant que aquests són els únics pressupostos que, amb molta probabilitat, veurem aquesta legislatura, que encara li queden 2 anys, aquesta legislatura. Encara queda molt, estem a la meitat.
8: Clar, però l'any que ve hi ha eleccions municipals, d'aquí 2 toquen catalanes i en plena campanya...
26: Sí,
8: i en plena campanya electoral, sembla ciència-ficció que es puguin pactar uns pressupostos.
26: Sí, ja estan difícil aprovar-los ara, no? És una llei que tothom reclama, els pressupostos tenen aquest punt molt curiós.
8: I sempre es diu allò de, és la llei més important de la legislatura, i dius, home, doncs durant 3 anys no n'hem aprovat, vull dir que la més important no ho sembla, no?
26: Perquè tothom no sempre s'hi posa de cara per poder-los aprovar ni per poder-los negociar, per tant és una llei que costa molt de tirar endavant, que suposa donar oxigen al govern, i que per tant, en temps electorals i amb unes eleccions molt properes, difícilment els partits estaran disposats també a cedir aquest protagonisme i aquesta medalla al govern.
8: Del que ha passat avui al Parlament, més o menys estava tot el peix venut, entre cometes, perquè ja sabien que hi havia un acord, per tant sabien que s'aprovaria. Ha passat el que era previsible, el president Illa traient pit de tenir un govern estable que és capaç d'aprovar pressupostos i que això, per tant, li permet afrontar la segona part de la legislatura. I això sí, fins i tot els socis del govern que li han aprovat els pressupostos, fent-li un avís de dir, molt bé, hem aprovat els pressupostos, en el cas dels Comuns i d'Esquerra Republicana, però ara el que ha de fer el govern és complir els compromisos, vull dir que han volgut, entre cometes, fer veure que no és, no li donen carta blanca a partir del govern, no, Raül?
26: Exacte. Els socis han fet suar a Illa els últims mesos, recordem, sense anar més lluny, que per primera vegada, no havia passat mai abans, el govern va haver de retirar els pressupostos quan eren al Parlament per allargar la negociació, perquè va haver-hi desavinences amb incloure aquella recaptació i gestió de la hisenda catalana, un tema que ara mateix està en un altre costat, no ha entrat dins d'aquesta equació ni d'aquesta negociació pressupostària. Per tant, el govern aquí ha hagut de suar i ha aconseguit tancar diversos acords amb Esquerra i amb els Comuns, molts dels quals no estan vinculats estrictament a aquest pressupost. Sense anar més lluny, la línia de tren orbital, aquella que va acordar el govern amb Esquerra i que no passa per Barcelona. Per tant, avui, tant Esquerra com Comuns li han dit a Salvador Illa que, d'acord, té pressupostos, però ara toca complir molts acords que no estan estrictament lligats al que avui acaba d'aprovar el Parlament.
8: Els crítiques han arribat des de l'oposició, Junts per Catalunya, també la CUP, dient-li que no tenia ambició, també, diguem-ne, que previsible, eh? El previsible que els uns ho defensin, que l'altre tregui pit i que els altres li diguin que no té ambició. Vull dir que al final, més o menys, tothom ha complert el seu paper.
26: Sí, totalment. Hem sentit, per exemple, Antoni Castellà, que li deia allò de manca d'ambició i que li reclamava un gir, també al PP, Vox, i hem vist també avui com en un debat de pressupostos es colava en moltes ocasions i de la boca de diversos portaveus dels partits tota la derivada de la política espanyola, del que estem veient al Congrés dels Diputats i també del que estem veient amb les investigacions judicials en aquest nucli de Pedro Sánchez. Molts grups, els Comuns, el PP, també alguna referència en Junts per Catalunya, han anat traient aquest tema. Per tant, hem vist també un debat que al final s'assemblava en alguns punts més a un debat de política general o a un debat de l'estat de la nació que es feia al Congrés, que no pas estrictament a un debat sobre partides pressupostàries i sobre futur de la legislatura.
8: No sé com ho veieu, Marc, Lourdes, Ferran.
6: Doncs jo crec que seran els últims. Que seran els últims pressupostos, i que és veritat, doncs, que hi ha una tendència, sobretot molt accentuada en el cas d'Esquerra Republicana, a vincular els pressupostos a coses que no estan estrictament lligades als pressupostos, no? Que són, doncs, tots aquests altres temes, i a més, en el cas d'Esquerra Republicana també ho va fer en el cas de la investidura de Salvador Illa, que conté pactes, no? Com el tema del finançament, el tema de l'aeroport del Prat, que depenen ni tan sols del govern de la Generalitat, sinó del govern espanyol, no? I per això, doncs, es necessita que, per fer possible el compliment d'aquests acords, també en el cas de Junts, la legislatura espanyola, com a mínim, duri fins a la primavera de l'any que ve.
5: Són uns pressupostos... A veure, estem d'acord, els pressupostos haurien de ser la llei més important i haurien de celebrar que hi haguessin pressupostos al país, perquè és la manera de funcionar, amb pressupostos, amb dotacions pressupostàries que apuntalen les polítiques que vol desenvolupar el govern de torn, i que per anar bé, haurien de ser uns pressupostos que poc o molt, segurament més poc que molt, però intentem ser naïfs i com a mínim amb una càrrega important de transversalitat. Seria molt important no deixar els pressupostos del país en mans de dogmatismes o en mans de, diguem-ne, per no dir-ho, però de xantatge entre cometes, a veure si m'explico, de pressió política. Per tant, crec que seria molt interessant poder passar a un estadi superior de la democràcia, on per un cop a la vida el que són els pressupostos tinguessin un tint el més transversal possible. Després, la segona cosa que també és notòria i que s'està, doncs, instal·lant en el sistema: tot l'important queda fora dels pressupostos. Totes aquelles reivindicacions que acostumen a ser l'eix de les polítiques d'aquells que li donen suport al president de torn, en aquest cas Esquerra Republicana, bueno, això ja queda fora, això no té res a veure. Quan els grans drames del país, per exemple, educació i els mestres i les vagues, i l'any que ve que començarem el curs, de quina manera, això no afecta els pressupostos, perquè això va a part dels pressupostos. Llavors, escolteu-me, què recullen exactament aquests pressupostos? Exactament quines polítiques recullen? Estem convertint la Generalitat en una diputació, on té una gestió i s'ha de pagar les factures de la gestió dia a dia, i per tant totes aquelles polítiques que jo vull fer, que tu vols fer, que tu et caracteritzen, ja no hi entren perquè no ens posarem d'acord, per tant el país hi perd, perquè no s'estan fent polítiques d'ambició de país, s'estan fent simplement unes polítiques avalades amb uns comptes de gestió, de gestoria, per merament poder continuar, doncs, amb la governança del país. I és obvi que no hi haurà pressupostos més que aquests, perquè tu ho deies, Òscar, perfectament bé i claríssimament, el calendari comença a venir a tapar d'eleccions. No procedeix obrir un debat de pressupostos. I ara mateix tenim, ara acabem de dir que el secretari Nadal, que havent-se aprovat avui els pressupostos, no fa ni un sol esment de cap partida pressupostària en matèria d'infraestructures. Ni un sol esment. Perquè el que li hem preguntat tots nosaltres, bé, podia tenir un suport, no, una atribució de dir, mira, precisament per això el govern preveu obrir una partida, ni que sigui obrir una partida, ja no et dic dotar-la de 40.000 milions, obrir una partida per poder fer no sé què, perquè estem cap aquí aniran les nostres polítiques, però clar, ja ho va dir el president, no se'n pot parlar d'infraestructures, perquè com uns estan en contra la B40, l'altre no vol, així no avança el país. Per tant, és una bona notícia? Home, depèn. Si és per poder pagar les nòmines dels funcionaris, que és molt important, sí. Si és poder tirar endavant certes polítiques de gestoria, doncs vale, d'acord, es necessiten. Però no és una ambició de país el que hi ha darrere aquests pressupostos, perquè és que, i reitero, vull dir, perquè trobo que m'ha quedat bé, el senyor Nadal no ha dit res de cap partida pressupostària.
11: Bueno. Jo no podré millorar el que han dit la Lourdes i el Ferran. Crec que és molt important la reflexió que fa la Lourdes, aquesta idea de passar un estadi superior en la política, no? És a dir, que deixar d'aprofitar cada circumstància i cada ocasió per fer aquella política de perfil baix.
8: Sembla que estàs en el micro que no toca, em sembla, Marc.
11: Ui,
8: que...
11: perdó.
8: Perdó. Ara.
11: Us preu disculpes. No, deia que em costa millorar les reflexions que han fet la Lourdes i el Ferran, que és una bona oportunitat per fer aquesta crida a la política en majúscules, no? Contra aquella política minúscula, no? On sembla que no et donin la raó, ha d'implicar necessàriament una oposició, i quan més destructiva, millor. És a dir, ha tingut la capacitat el president Illa de generar una majoria, ha aprovat una llei de pressupostos, i més enllà del tòpic, la importància dels pressupostos ve donada perquè la llei de pressupostos és el que legitima la recaptació. És a dir, aquests pressupostos no deixen d'evidenciar o no deixen d'explicar com es gastaran els diners que tots i cadascun dels particulars, amb els que tots i cadascun dels particulars nodrim la caixa, no? I per tant, la llei el que fa és explicar i, per tant, permetre fiscalitzar. En hora, per mi, una solemne enhorabona. Ja no tinc tan clar que hagin de ser els últims pressupostos. La capacitat, en aquest cas, del president Illa de teixir aliances, de generar consensos, crec que està més que contrastada, i més enllà del que són els futuribles, en primera persona i en present, la més sincera enhorabona.
6: Bueno, fan, tenim pressupostos, el que fa és l'administració més eficaç. És a dir, perquè normalment els diners no es perden, perquè es fan aquelles ampliacions de crèdit que a la pràctica acaben funcionant com uns pressupostos, però això fa que l'administració doncs, tingui a vegades menys capacitat de fer polítiques molt diferents perquè, perquè les partides es poden moure només dins dels departaments. En canvi, uns pressupostos permeten allò fer cau i net i dotar, per exemple, poso un cas pràctic, el Departament de Política Lingüística, que és de nova creació, són els primers pressupostos en què es contemplen les partides d'un nou departament. Abans, doncs, s'havien de fer 1.000 trampes, diguem-ne, no? O posar 1.000 pedaços, no trampes, pedaços, posar pedaços en aquesta forma d'ampliacions de crèdit per dotar, doncs, en aquest cas, un nou departament del govern.
5: Jo, el Marc has dit una cosa que em sembla que és molt interessant, que és, al final, la raó última del per què paguem impostos es reflecteix en els pressupostos.
11: Clar.
5: I és quan veus per què és útil pagar i el teu esforç impositiu que surt del teu, de la teva rendiment del treball, de cada dia, no? Quan aquests pressupostos no tenen a dintre el nucli, el moll de l'os de les polítiques a desenvolupar, no hi ha un moll on es vegi quina és l'orientació del país, si anem amb drons o anem amb, apostem per quin tipus de model de turisme o apostem per quin tipus de model de construcció. Si, per exemple, ara estarem tots per construir allò massivament a nivell de prefabricat, no és prefabricat, és industrial, industrialitzada. Això ve dels pressupostos. Quin és el model que apostem?
11: Aquesta és aquesta importància de la que parlem tant, no? La importància d'aquesta llei és que evidencia, explicita, exterioritza, permet la fiscalització sobre els criteris amb els que es farà la despesa, despesa, evidentment, a la que contribuïm tots, no? I, per tant, per mi és aquest nucli essencial de legislació de cada exercici. Insisteixo i acabo, celebro que s'hagi aprovat la llei.
8: Doncs la teoria, efectivament, diu que això, que és la més important. La pràctica, sembla que ho desmenteix, perquè els hi costa molt aprovar-los a tots els governs que han passat per la Generalitat. Raül, des del Parlament, gràcies i bona tarda.
0: Gràcies, bona tarda a tots.
8: 6 minuts per arribar a les 4. Sou molt de ciclisme, els 3 que esteu a taula, o no?
5: Per fer la migdiada és perfecte.
8: Ah, per fer la migdiada. Per tant, no ets gaire de ciclisme i del Tour de França. El Tour, per fi, arriba a Barcelona. Dic per fi perquè fa mesos que en parlem d'aquesta sortida del Tour de França i la presentació oficial dels equips del Tour de França es fa aquesta tarda a Barcelona. Ha despertat el malestar, però, dels comerciants de l'entorn de la Sagrada Família perquè diuen que els talls de carrers i les restriccions de mobilitat estan afectant el funcionament habitual dels seus negocis. De fet, des de primera hora d'aquest matí hi ha afectacions a algunes línies d'autobusos, aquesta tarda especialment al voltant de la Sagrada Família i a partir de demà en diferents carreteres del país, perquè per allà per on passen les etapes del Tour, doncs, òbviament, hi ha afectacions. A les rodalies de la Sagrada Família hi tenim l'Anna Escura. Anna, bona tarda.
1: Bona tarda. Rodalies, mira, vinguda a Gaudí amb Rosselló, estic.
8: Home, doncs estàs a tocar. I els comerciants, que estan molt indignats o ho porten estoicament?
1: Estan més indignats que estoics.
8: Ja, ja,
1: perquè,
8: a veure,
1: clar, o sigui, porten... No fa ni un mes que va venir el Papa, ja van haver de tancar... Això, ara parlo pels restauradors. Ja van haver de tancar les terrasses a l'Avinguda Gaudí quan va venir el Papa i ara les han hagut de tancar ahir i avui. I clar, no sé si ho teniu en ment, però els locals de l'Avinguda Gaudí no són molt grans, alguns, i depenen molt de la facturació que fan a la terrassa. I clar, això fa que aquests dos dies no estiguin gaire contents. Si vols, sentim-los.
2: Lo estoy montando mucho, cuando trabajé en el foro de la faena es en la terraza, ¿eh? Toda la facturación en la terraza, el 80-90% de la facturación es en la terraza.
3: Perjudica muchísimo, y los turistas también, porque las terrazas para ellos, para tomar el sol y tomar una cerveza.
4: Beneficiará a medio y largo, pero a corto plazo pues también tendría que haber otras medidas. Si te obligan a cerrar cosas y tal, de ayuda.
9: Todo al revés. Cuando vino el Papa también lo mismo, no hubo nada de trabajo.
8: Mira, molt contents no estan. Quan diuen que beneficiarà vol dir de futur, no? Vol dir que, clar, la imatge vindrà més turistes.
1: Exacte, confien que vindrà més gent. T'he de dir, però, que, per exemple, botigues i comerços, els que no són restauració, confien una mica que, per exemple, aquesta tarda, que s'espera que això estigui ple de gent, els hi compensi una mica la baixada que han tingut aquest matí o ahir la tarda, aquests dies que, clar, amb les tanques que baixen des de Sant Pau fins a la Sagrada Família, que tallen tot el carrer, doncs, clar, ja ha passat menys gent. Els que ho veuen d'una manera diferent, Sí? Són els veïns. Uh-huh. Hi ha una mica més de dispersió d'opinions en aquest cas. Per exemple, ho deies tu ara, aquest matí hem rebut missatges de persones que es queixaven, que han desviat rutes d'autobús, fins i tot que han anul·lat parades, que no els han avisat. Alguns dels comerciants d'aquí es queixaven, per exemple, que no sabien on aparcar, que venien de fora, no sabien on s'havien de posar. Però, en canvi, hi ha veïns que estan més... una mica més... que ho accepten una mica millor. Això que no ho veuen tan malament. Sentim-los.
7: El mal és viure on vivim, però clar, si fa 54 anys que vaig vindre a viure aquí, això no m'ho van explicar. En certa part ho trobo bé, perquè això és una bona propaganda. El que passa que no sé si la Sagrada Família li fa falta més propaganda.
10: Bueno, el Papa también estuvo bien, fue precioso y bueno, no tengo nada en contra.
12: Oh, no, no, no, que no venga más gente. Ya tenemos bastante con la Sagrada Família i Sant Pau.
13: Que vingui el Papa, que vingui el tour. Ara, que tinguin una miqueta de miraments per a la gent de Barcelona, també, no? O sigui, més si tens algun tipus de problema sanitari.
8: A veure, esperes que aquí a la taula el Ferran, quan ha sentit alguna cosa, no, ha dit, no, ja, això, això.
6: Justament avui he escrit un article d'aquest tema. És a dir, hi ha ciutats que necessiten aquesta mena d'actes promocionals, com és el Grand Départ del Tour de França, o com és la Copa Amèrica de Vela, o com són altres esdeveniments. Barcelona és evident que no els necessita. Estan molt bé, hi ha molts ciutadans que s'ho passaran teta amb el Tour, que el veuran per tot Catalunya, però és evident que Barcelona no necessita esdeveniments que la posin al mapa, perquè Barcelona està molt al mapa i massa, a vegades.
8: Els altres esteu d'acord?
5: No, jo no. Crec que són els esdeveniments que necessiten Barcelona. Arriba un punt. I, per altra banda, i només un apunt, i una seriola que critiqui els comerciants, Déu me'n guard, no? Però, home, està en el moll de l'os de la perla durada de Barcelona. Jo crec que potser un dia deuen pagar molts diners de Terrassa, deuen pagar molts diners de lloguer, però sembla com que per un dia, jo crec que poden aguantar-ho, espero.
11: Marc, jo parlant de ciclisme, sóc Team Lourdes. Totalment d'acord, a mi fa molta il·lusió i celebro, tot i que entenc, evidentment, les externalitats que té un esdeveniment com aquest.
8: Doncs vaja, hi ha hagut una mica de divisió d'opinions a la taula. Anna, gràcies. Bona tarda.
1: A vosaltres, bona tarda.
8: Doncs l'Anna Escura, des de... anava a dir les Rodalies de la Sagrada Família, però ja m'ha dit que no, que està a l'Avinguda Gaudí. Per tant, allà, ben bé, això, cap a una banda veu l'Hospital de Sant Pau i cap a l'altra, la Sagrada Família. Doncs aquesta tarda, aquesta presentació, i a partir de demà ja, doncs, aquestes tres etapes que hi ha al voltant de Catalunya, bé, per carreteres catalanes, algunes a Barcelona i d'altres des de Tarragona. Ho deixarem aquí amb la Lourdes Ciuró, el Marc Molins i el Ferran Casas. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
5: A reveure.
8: Queden, 45 segons per arribar a les 4 de la tarda. Queden, per tant, 45 segons per saludar el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o per sentir els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres, els del Catalunya Migdia, tornem demà divendres a partir de les 2 en una nova edició del programa. Per tant, fins llavors, que tingueu una bona tarda de dijous a tothom.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: Avui fem el cafè amb la Montse Barderi. Bona tarda.
2: Bona tarda, Francesc.
1: I saludem al president dels noticiaris, Òscar Fernández. Com estàs?
3: Hola, bona tarda. Bé, vosaltres?
1: Doncs comptant els programes que ens queden per fer vacances, nosaltres.
3: No, jo també. Els tinc comptats, els meus.
1: Quants te'n queden?
3: 17.
1: Buah.
3: A tu dos, no?
1: Sí, tècnicament
3: a mi,
1: dos.
3: Ara estic pensant, a mi 16, perquè clar, jo el d'avui
1: ja el tens fet.
3: El d'avui ja el tinc amortitzat, sí, 16.
1: I escolta, la setmana que ve ens trobaràs a faltar?
3: Home,
1: a les 4?
3: Home, i tant, i tant. Què faré sense aquesta salutació?
1: No sé, jo... Ves tu pensant, perquè demà és la pregunta.
3: Saps què faré sense aquesta salutació? Mira, acabaré a les 4 en punt, i no a les 4 i 3 o 4 minuts.
1: No, per què aquest efecte? Què és, el Fran que ha tirat aquest efecte?
3: Però, evidentment.
1: Bueno, no era una crítica, això. El Fran fa el programa amb la jaqueta posada,
3: ja.
1: I quan sona el primer senyal horari de les 7, ja té un peu fora.
3: Carai. Encara va amb patinet elèctric?
1: El té a fora engegat.
3: Veus? Clar,
1: perquè ja. Així que la que posa un peu a fora ja només ha de moure una mica el canell i ja és a casa.
3: Molt bé, escolta'm. La gent, No. Bé.
1: Catalunya Ràdio, el servei públic d'aquest país.
3: No et queixis. El Fran, grandíssim tècnic.
1: Sí, i millor persona. Ah. No sé què és millor. És dijous, 2 de juliol, i estem pendents de tot això. I ara estem pendents d'un incendi.
4: Sí, un foc de grans dimensions que hi ha entre Santa Maria la Mar i Canet de Rosselló. Això és a la Catalunya del Nord. Ha fet evacuar de moment un miler de persones, principalment dels tres càmpings que hi ha en aquella zona. Hi treballen més de 200 efectius dels bombers, dos helicòpters, dos hidroavions, però a hores d'ara bufa una forta tramuntana que, per tant, dificulta i molt les feines d'extinció. Per tant, els bombers francesos, que són els que se n'encarreguen, ja avisen que els costarà controlar aquest incendi, que, insisteixo, és de grans dimensions.
1: I tindrem un ull posat. Mentrestant, l'altra gran notícia del dia o de l'any, perquè no sé quant temps feia ara, pressupostos aprovats.
4: 3 anys feia.
1: Això.
4: Amb el suport d'Esquerra Republicana i dels Comuns, Salvador Illa ha aprovat aquest migdia els pressupostos per l'any 2026, com dèiem, els primers aprovats des del 2023. Els pressupostos garanteixen a la Generalitat un 22% més de recursos que els últims pressupostos aprovats i amb què ha hagut de governar fins ara. En total són gairebé 50.000 milions d'euros els que tindrà el govern per gestionar el país i probablement seran els últims pressupostos aprovats aquesta legislatura, perquè l'any que ve hi ha eleccions municipals, probablement espanyoles, i també eleccions catalanes el 2028. Per tant, es fa difícil preveure que el 27 i el 28 hi hagi un acord o una negociació de pressupostos havent-hi campanyes electorals.
1: Que són com els Jocs Olímpics, no?, els pressupostos.
4: Malauradament, perquè la teoria diu que són la llei més important de l'any, però la pràctica ho desmenteix.
1: Bé, mentrestant, més de 250.000 sol·licituds per regularitzar la seva situació.
4: Són les que hi ha hagut a Catalunya i que es converteix així en la comunitat autònoma on més persones han demanat estabilitzar la seva situació. A l'Estat són gairebé 1.200.000 els ciutadans que ho han demanat. Per procedència, la majoria són ciutadans de l'Amèrica Central i l'Amèrica del Sud. Els més nombrosos, els colombians. Ah. En segona posició hi ha els ciutadans del Marroc. Un 80% dels sol·licitants tenen menys de 45 anys i la majoria són homes, un 57%.
1: I mentrestant, el cas Leire creix.
4: Necessites vacances. Ara afecta els alts càrrecs de l'Estat. El jutge Santiago Pedraza ha imputat la directora de la Guàrdia Civil i el seu número 2 pels delictes de prevaricació i d'obstrucció a la justícia. Ho ha fet seguint la petició de la Fiscalia Anticorrupció. Des de la Moncloa mostren tranquil·litat, confien que es podran explicar i, de moment, com a mínim, descarten dimissions.
1: I acabem amb esports, perquè avui tenim futbol i ciclisme.
4: Sí, hi haurà 3 equips més classificats avui pels vuitens de final del Mundial Masculí de Futbol. A les 9 del vespre, Espanya-Àustria.
1: Ah, mira.
4: A la 1 de la matinada, Portugal-Croàcia.
1: Ah.
4: I a la matinada, també, Suïssa-Algèria. I aquesta tarda comença el gran départ del Tour de França amb la presentació dels equips a la Sagrada Família a Barcelona.
1: Doncs estarem pendents de tot això i el Tot Costa ho explicarà. I aquest Portugal-Croàcia, amb qui vas, Òscar?
3: Portugal-Croàcia. No vaig amb cap. Crec que la porra vaig posar que guanyava Portugal, però no ho tinc molt clar, eh?
1: Jo també, però vull que guanyi Croàcia.
3: A mi te'n fa que guanyi d'aquests dos.
1: No, home, no.
3: A mi és igual.
1: Cristiano al carrer.
3: Sí. Supera-ho ja.
1: No ho superaré. Òscar, a les 7 què fas?
3: No ho sé, crec que no el que tenia previst. Després t'ho explico.
1: Vaja.
3: No, tenia un WhatsApp i t'ho explico.
1: Vaja, doncs ja m'ho explicaràs, tu. Vaja, quina decepció.
3: Sap greu. No, però no m'ho tinguis en compte.
1: No, em sap greu.
3: Vale.
1: Demà sí, eh?
3: Sí.
1: Demà ens acomiadem.
3: Molt bé.
1: Vinga, va, fins demà.
3: Adéu.

0: música més simpàtica. Va, que avui volem començar rient una mica i, clar, tenim a Montse Barderi amb nosaltres, no, Judit?
1: Que sí, jo ja ric.
0: Ha protagonitzat moments virals arran dels seus atacs de riure amb el Xavier Grasset.
2: Ai, falta't. Més aviat.
0: Podríem estar estona així, eh? Això era una entrevista al 2021, però és que 3 anys més tard hi van tornar.
2: No hi tornem, eh?
1: Va.
2: Potser no hi tornem.
1: Vinga.
2: Hi tornem, que això no es passa una vegada a la vida i no es pot repetir. Ens acompanya la Montse Barderi i el Ramiro Fernández Saus. La Montse la coneixen perquè surt cada 2x3 per televisió i perquè, més a més... té obra publicada. Com, per exemple, La memòria de l'aigua, La vida autèntica...
0: Grasset i Barderi, us vau convertir gairebé en una parella còmica sense voler-ho, no?
1: Sí, totalment. Va ser molt divertit. Jo pensava que posarien els anuncis, perquè doncs, això no s'aguanta. Ho tallaran, posaran el temps, passarà alguna cosa, ens trauran. Però, a més, res, en aquell moment sentia com reien la gent de maquillatge, les perruquers, les càmeres tremolaven. És que era com una catarsi col·lectiva.
3: És que és molt encomanadís,
0: sí,
3: aquest riure.
0: Sí, certament. A tu et va molestar que circulés tant? Et feia vergonya? O reies tu també, quan t'ho passava, no ho veies que la gent reia?
1: Doncs mira, la Mercè Otero Vidal, saps que va guanyar la Creu de Sant Jordi, que és una feminista molt bona, traductora del grec, catedràtica de grec i llatí, em va dir, diu, això està molt bé que t'hagi passat. Diu, perquè en una televisió pública el riure és un acte de llibertat, és un acte de poder, d'estar bé, i que, per tant, en el fet que siguis una dona que es dona permís per riure, és molt bo per totes les dones. O sigui, jo no trobava un acte social o polític.
0: Que tingués significat,
1: sí,
0: no?
1: Però no, penso que si t'identifiquen pel riure és fantàstic.
0: Clar, això era una cosa positiva,
3: home,
0: simpàtica.
3: Home, és molt humà riure.
0: Però a vegades hi ha vídeos que s'acaben fent virals i que acaben als tribunals, perquè algú no s'ho acaba de prendre bé, el molesta o entén que el perjudica. Moments com, per exemple, el d'aquesta socorrista que va deixar anar una frase doncs, que s'ha fet molt viral.
4: Se me ha equivocado de producto y he echado ácido clorhídrico, sí, ácido clorhídrico encima de sulfato de sol, de cloro. No, sulfato no sé lo que era. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa, ha empezado a salir gas amarillo por ahí y ha afectado a la gente, ¿sabes? Ha afectado porque la gente ha tenido que salir de sus casas.
0: Ahora.
4: Y hay gente que tenía que ir a trabajar que no ha podido coger el coche.
0: Ahora.
4: Que vamos, que la he liado parda.
0: L'Elia o Parda.
3: Ai.
0: Al matí en deien l'Elia o Tarda. Això és el que fem nosaltres. Però l'Elia o Parda, resulta que un tribunal ha condemnat el grup A3Media per difondre aquestes imatges i obliga el grup de comunicació a pagar 50.000 euros d'indemnització a aquesta noia.
3: Sí, perquè considera que difonent aquestes imatges s'ha vulnerat l'honor i s'ha vulnerat la imatge d'aquesta socorrista que va protagonitzar sense voler-ho, pobra, un dels moments, m'atreviria a dir, més virals de la televisió.
0: De quan és això?
3: Clar, això és de l'any 2008.
0: Imagina't,
3: ha plogut molt, gairebé 20 anys.
1: 18 anys.
0: Ja és major d'edat, aquest
3: ja
0: vídeo.
3: Ja és un vídeo viral major d'edat. Jo m'atreviria a dir que, clar, en aquella època, clar, no estàvem tan acostumats a fer servir les xarxes.
0: Menys que ara,
3: el fenomen segur. Viral, quan era viral, era molt heavy, no? Perquè devia ser una de les primeres noies virals.
0: Per televisió, per televisió.
3: Clar, exacte, ha canviat molt tot això. Què va passar? Doncs que ella treballava com a socorrista en una piscina de Sant Sebastián de los Reyes, a Madrid, i la va liar part de tant que es va haver de desallotjar els veïns de la zona. Què va fer? Va barrejar dues substàncies a la piscina i va provocar una mena de núvol tòxic, i aquestes són les explicacions que ella va donar a Antena 3. En principi, doncs, havia de quedar aquí, però el vídeo es va anar fent viral, i es va anar reproduint en diversos programes, sobretot programes d'humor, sense el seu consentiment, i aquí ha vingut la polèmica.
0: I ella ara ho ha denunciat, i cap tele ni cap ràdio del grup d'A3Media, Antena 3, La Sexta, Onda Cero, Europa FM, podrà tornar a fer servir aquestes imatges en clau d'humor.
3: Així ho diu la sentència. Aquestes imatges no es poden utilitzar per fer riure, perquè explica que arran d'aquest vídeo la noia s'ho va passar fatal, va patir diversos episodis d'ansietat, va haver d'ingressar a l'hospital, demanar la baixa, en veure que contínuament s'anaven repetint aquestes imatges a la tele, a les xarxes i fins i tot en samarretes. Gent que es feia samarretes de la Elia o Parda.
0: S'ha convertit en un una frase viral i en un mem, però clar, mai pensem en l'efecte que tindrà això, no?, sobre aquella persona que, objectivament, la manera com s'explica és divertida. Però clar, sí, una cosa és que riguem amb ella i l'altra cosa és que tothom es rigui d'ella.
1: Exacte.
0: No?
1: I a mi em sembla que com a societat tenim un punt immadur, no?, perquè és evident que ella, amb la seva aparició, ens n'adonem que l'estructura falla. És a dir, qui ha agafat una persona que no està preparada, que barreja les substàncies, que pots inhalar substàncies tòxiques per culpa d'això? Qui és el responsable de la contractació? Per què no utilitzem la persona per analitzar la situació? No. En canvi, agafem la persona, en fem un mem, en fem una riota, i s'ha fet viral. Doncs haurem de començar a pensar què significa per una persona fer-se viral.
0: Hi ha molts moments virals, moltíssims, i de fet hem preparat un rànquing estil d'aquells de l'APM, que són molt divertits. El millor dels millors!
3: Ara
0: faré de Guillem Sanz, eh?
3: Fes-ho, posa aquella veu.
0: En el número 5, un avi molt savi.
5: Enganyifa dels de dalt.
0: Aquest senyor sou que és l'avi d'algú o el pare d'algú.
3: I que explica tantes coses, aquesta frase. És una enganyifa dels de dalt.
0: En el número 4, un concurs que acaba en atac de riure.
6: Abril, Terral. Abril, Terral.
0: Era Ferrar, era Ferrar. Aquesta...
3: I cada mes d'abril, pobres, els hi recordem. Eh?
0: La nena aquesta concursant, doncs no sé quina gràcia li deu fer. En el número 3, es cola una pilota i el rescatista acaba caient.
7: Está más para arriba, al lado de las flores amarillas. Más para arriba, Paco. ¿Ves cómo estaba ahí un día? Te dije, ¡bien, Paco, bien! ¡Bien, ¡Bien, Paco! S'ha matat, Paco!
3: Que és brutal, aquest.
0: Realment, aquesta l'hem fet servir tots alguna vegada. Eh? S'ha matat, Paco. En el número 2, alerta!
8: Se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido.
0: I en el número 1, el millor dels millors, un embús en una carretera colgada de neu.
9: Camiones cruzados y conductores atrapados y desesperados.
10: ¡Parante, no! ¡O quedéis aquí parados! Montamos una mesa y ya está. Tira para adelante, que le vaya.
0: Tenim al telèfon el Joshua Ferrús, que és l'home del Palante. Joshua, bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
0: T'agrada que et recordem com el Palante o ja cansa?
11: Sí. Ara estan escoltant i estamos riéndonos bastante porque casualmente el restaurante nuestro se llama El Palante.
0: Però casualment no, li hauràs posat Palante perquè tu ets el Palante,
11: sí,
0: clar.
11: Sí, ja va s'aprovechar, claro. Sí.
3: Bon màrqueting.
0: Escolta, o sigui, tens un restaurant que es diu Palante.
11: El Palante Gastrotaverna, eso es. Está en Rentería, en País Vasco, y...
0: Però hi pone unes meses ahí, ¿os sentáis o qué feo?
11: La gente, como el vídeo es muy viral y lo siguen bastante en la APM también, pues vienen a hacer fotos, sí, ponemos una mesa y... I està contínuament con el Palante. Sí,
0: clar, sí. En el teu cas, a diferència de l'Elia Oparda, a tu no, ni et va molestar, al revés, t'ha divertit i ho has jugat a favor, això, no?
11: Sí, o sea, hice varios, también hice camisetas con él y bueno, es una parte de mí, quiero decir, al final yo soy cocinero o chef y otra parte soy el Palante, entonces lo manejo como algo de doble cara, dijéramos, y a veces soy el personaje y a veces pues hago mi vida normal, pero sí que he fusionado el vídeo y me lo tomo de humor, aunque sí que es cierto que cuando me hacen el Palante o montamos una mesa me crea un poco de vergonya, ¿no? Como ahí en Cataluña, ¿no?
0: Però, anem enrere. Recordes quin any era i la situació? És aquesta nevada, on va ser i què va passar?
11: Sí, yo iba hacia el trabajo, que trabajaba en un restaurante en la montaña. Y había nevado en el pueblo, en Buñol, el pueblo de la Tomatina, que es bastante famoso. Y nada, dije a mi padre, mira, que llego tarde, cojo tu coche, que era más pequeño que el mío, y nada, subí. Era el 2020, creo. Bueno, no sé, no me acuerdo
0: no,
11: muy bien.
0: No, abans, deu ser
11: no,
0: això.
11: 2010, sí,
1: tu
11: 2010.
1: Tu pa'lante,
11: tu pa'lante. Tu pa'lante, jo tiré pa'lante i ahí havia un atasco i era muy... Bueno, un montón de historias ahí sin gasolina, el jefe venga a llamar. Joshua, ¿dónde está Joshua? Y digo, pero que no ves que estoy atascado, cabrón, ¿qué me va a ver? Y fue como el de la furgoneta, porque había una furgoneta delante, no había nadie, no habían personas. Digo, pero que no habéis visto nunca nieve o que, o sea, todo el mundo jugando en la carretera y nadie movía la furgo y el parabrisas a toda leche, la reserva entra, el jefe, Joshua, que ya voy. Y ya tuve que cruzar de una manera un poco ya brusca, y nada más llegar al restaurante el jefe me dice, no, pues ya que has llegado tarde, vete a casa. Y yo, no, otra vez por ahí, no. Conclusión, que eso era de las 9:30 más o menos de la mañana, llegué a casa sobre las 12:30 pasadas, o sea que el atasco lo cogí bien, y cuando llegué a casa indignado, digo a mis padres, bueno, mira cómo ha pasado y tal. No, pues vamos a comer y nada, fue instantáneo. Estamos viendo la tele, las noticias en la Sexta y dice mi padre, mira, pero si es mi coche. Y mi madre, pero si es tu hijo. Y nos echamos una risa, ya fue un aluvión de teléfono fijo a casa. He vist a tu hijo en la tele, he vist... Ah, sí, lo estamos viendo.
0: Però clar, això és aquell dia, però la viralització, sí. L'APM, això ho amplifica. A tu com t'arribes? Sí. I tu ets conscient que de cop i volta a l'APM això comença a sortir i es fa servir ja com un recurs per la gent que es queda encallada i tal?
11: Va a pasar unos cuantos años y entonces unos amigos de Barcelona, que son músicos, ahí en Valencia hay mucha música, me dijeron, oye, estamos en los ensayos y la gente está repitiendo lo del pa'lante, ¿te acuerdas? Y digo, sí. Y digo, pues lo sacan en la APM como una de las mejores 100 frases y tal. Y todos en Cataluña, pues mis compañeros están ahí, pa'lante, ¿no? O montamos una mesa, tira pa'lante que me vaya. Y fue un poco así, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo, empieza como un poco a posicionarse, ¿no? El pa'lante un poco más arriba, ya de las mejores 50, tal, ya pasó a las 20, ya fuimos al teatro también, nos dieron el segundo, creo, mejor vídeo. Y así, y hicimos varias entrevistas también por la calle y muy bien, muy divertido. La verdad que, pues bueno, una grata, pues...
0: Una experiència divertida.
11: Sí. Molt bé. Sí.
0: Doncs mira, és el Joshua Ferrús, el pa'lante. Escolta, ara hem d'anar a publicitat. Pots donar-li tu pas a la publicitat dient pa'lante i muntam aquí una publi o alguna cosa així per acomiadar?
11: Clar que sí.
0: Venga, va, endavant, Joshua.
11: Pa'lante, ¿no? O montamos una publi aquí. Ara, tira pa'lante que me vaya.
0: Gràcies,
11: Joshua.
0: A la
11: publi.
12: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
13: Energia per recórrer carreteres infinites.
14: El Tour de França 2026 comença a Barcelona. Del 2 al 6 de juliol, viu la presentació dels equips, gaudeix del fanpark i anima els ciclistes als carrers de la ciutat amb caravana prèvia plena de sorpreses. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
15: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic...
16: Doncs millor...
17: Porta els teus amics d'Endesa i emporta't fins a 500 euros en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
18: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
19: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
18: Per què?
20: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
21: Sort del RAC.
20: RAC, i som per ajudar.
16: Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
21: Aquest és l'univers podcast de futbol de Catalunya Ràdio.
22: I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també per
21: a Braun. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
23: És tan fort que cada vegada que hi penso...
21: Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
24: Vas saltar del canvi de l'edat juvenil.
21: La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Espanyol reservat.
25: Una nova finestra a l'univers blanc i blau.
21: Sergi Andreu explora totes les notícies de l'Espanyol.
26: És un dia feliç.
21: Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça reservat. Fem futbol, Girona reservat, Espanyol reservat i futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
27: I també disponible a la plataforma 3Cat.
28: Evitem el soroll.
29: Ens allunyem de les estridències.
28: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
29: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
27: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
28: Un informatiu sense presses.
29: Per donar context als grans titulars.
27: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
30: Les dones i els dies.
21: Amb Montse Virgili.
31: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
32: Per orelles fines i cors oberts.
31: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
32: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
31: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
21: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
31: Però què pensava que era la intel·ligència?
21: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
0: De 5 de la tarda. Aquests dies estem molt pendents del rescat a Veneçuela. El nostre company, el Joan Biosca, és a la zona 0 i m'indiquen que ens pot explicar una d'aquestes poques bones notícies que anirem tenint des d'allà, malauradament. Però vaja, com a mínim en tenim una. Rescatat Hernán Gil després de 8 dies atrapat sota les runes, a un senyor de 43 anys que va quedar sepultat en la caseta de vigilància. Joan Biosca, bona tarda de nou.
33: Francesc, bona tarda. Així és, un vigilant d'un pàrquing de la zona de la Guaira, la zona més afectada a la costa del Carib. Els bombers de Xile l'han mantingut hidratat, en contacte amb ell, parlant amb ell al llarg d'aquests dies. No el podien treure per la quantitat de runa i de restes de l'edifici que li va caure al damunt quan fa 8 dies va ser aquest doble sisme, i l'han rescatat, es troba bé i és un d'aquests supervivents miracle que comentàvem la connexió d'ahir, si no recordo malament.
0: Sí, sí, sí.
33: Passats els 5 dies, 6 dies, els rescatistes ja et diuen que és complicat, i aquest és un exemple de la supervivència que pot existir en casos així. Una persona que tenia un espai mínimament vital on està aixoplugat, molt probablement amb aigua, se li va acabar, li van passar hidratació a través de les escletxes que quedaven de la resta de l'edifici, i finalment s'ha produït el rescat. N'hem informat aquest dematí a Catalunya Informació, també a l'informatiu del migdia de Catalunya Ràdio, a TV3 també, amb unes declaracions dels bombers de Xile, uns àudios on s'escoltava com l'animaven i com li feien costat, realment molt emocionants. O sigui que almenys una notícia positiva, que n'hi ha hagut moltes, també s'ha salvat molta gent, però una catàstrofe, la d'aquí de Veneçuela, que deixarà milers i milers de morts, lamentablement.
0: I la xifra, aquest marcador terrorífic de víctimes, que no deixarà de créixer i que anirà augmentant a mesura que es vagin confirmant tots aquests desapareguts, no? Que, doncs, si encara segueixen desapareguts, no té gaire bona pinta, però vaja, com a mínim aquesta bona notícia, aquest rescat després de 8 dies.
33: Sí, mira, jo vinc ara de fer la connexió pel Telenotícies migdia de TV3 i he estat en una zona de Caracas on va caure un edifici i estan intentant localitzar dues persones sense vida, protecció civil, etc. Amb una grua molt gran estan removent les restes de l'edifici, i en un moment, i que em perdoni qui se senti ofès, l'olor a cossos en descomposició era realment impactant. Això m'ha passat abans de fer la connexió en directe i s'han apropat els de Protecció Civil, que ens posem mascaretes, i és impactant, realment és impactant.
0: Doncs és el que li toca viure i explicar al Joan Biosch, el nostre company, el corresponsal de Catalunya Ràdio, de TV3, i que està sent als nostres ulls en aquesta zona tan, tan, tan colpejada per aquest terratrèmol. Joan, com sempre, cuida't, gràcies per la feina.
33: A disposar.
0: I les últimes hores, no sé si ho estàs seguint amb gaire atenció, Montse, anem coneixent detalls importants del cas Andic i declaracions i cosetes, unes més petites, altres més grans, com per exemple disputes per l'herència, la mala maror entre pare i fill, aquesta controvertida teràpia amb una psicoanalista una mica sui generis, que no està col·legiada. Bé, per posar-hi ordre, li hem dit a la Rebeca Carranco i a l'Albert Martín que vinguin. La Rebeca està arribant perquè la tenim amunt i avall tot el dia. Albert Martín, bona tarda.
1: Bona tarda, estimat.
0: Que sense ser periodista de successos, també la qüestió econòmica també ha anat sobrevolant aquest tema.
1: Una mica que ha sobrevolat i una altra mica que m'has pressionat salvatjament.
0: Bé, les dues coses, perquè no aquí dret. Els col·laboradors no viuen còmodes.
2: I l'Albert Martín em fa la sensació que sap moltes coses.
0: L'Albert Martín sap moltes més coses de les que explica.
1: Però gràcies a Déu, aquí hi ha la Rebeca.
0: I la Rebeca Carranco, que arriba ara... D'on vens? D'on vens? Vens als jutjats? Vens de...
3: Vinc d'estar al telèfon parlant i te n'adones i tot tard i passa, corres i resulta que hi ha un tour aquí que passa per aquí.
0: Hi ha un tour. Després parlarem del tour. Bé, anem a posar una mica d'ordre amb aquesta declaració d'ahir de Júlia L., la terapeuta dels Andic, perquè avui hem escoltat, hem vist, de fet, en exclusiva a TV3, Judit, el testimoni d'un expacient de la terapeuta.
2: Una persona, una dona que vol mantenir l'anonimat, però que, segons ha explicat el Tot es mou de TV3, no va quedar gens, però gens satisfeta amb la teràpia que va fer amb Júlia L. Creu que tot plegat és una estafa, que aquesta terapeuta, a qui ella qualifica com a xamana, només es movia per interès econòmic i que generava, diu, dinàmiques de dependència emocional.
4: Poco a poco te va metiendo en su ambiente, te va haciéndote sentir culpable. Primero empieza contigo, vas una vez a la semana, después intenta que vaya tu marido, y mi marido, menos mal que dijo que él no se es marido, que no se iba a implicar en esto, que no iba a ir, que no creía en esto, pero yo seguí yendo. Después implicó a mi hija pequeña y después a mi hija adolescente. Total que yo iba a veces hasta 3 veces a la semana. Era tal mi desesperación que poco a poco esta señora, yo fui dependiendo emocionalmente de ella. Hasta que mi hija, la adolescente, fue la que me dijo: mamá, esta señora lo único que te está sacando es el dinero. No te das cuenta.
2: Ha explicat més detalls de com funcionava aquesta teràpia, on també hi participava la germana de la terapeuta, Rita, que també va declarar com a testimoni del cas Andic.
4: Primero atendía sola, pero a medida que tú ibas entrando en ese círculo, y entraba su hermana, que ahora sé que es su hermana. Ella la presentaba como su ayudante. Te empezaba a hacer preguntas, primero preguntas normales que tú respondías, y después poco a poco llegaba a un extremo de hacerte preguntas íntimas sexualmente. Que claro, dice, yo pensaba, ¿qué tiene que ver mi vida íntima, mi vida sexual, con el problema que estoy pasando con mi hija adolescente, que estaba rebelde, y mi hija pequeña, no daba más de sí yo?
2: Una teràpia que, com en el cas dels Andic, també involucrava tota la família.
4: Todo era un montaje. Salía llorando de allí, me sentía culpable de todo, porque ella hacía que tú fuera la familia, pero como cuando la familia decía que no iba, te echaba la culpa a ti. Y te sentías obligado a insistirle a la familia que fuera. O sea, que no me extraña todo esto que está pasando. Yo dejé de ir porque vi que solamente estaba movida por el interés. Y ella se publicitaba, me decía, tú tienes que venir porque yo llevo a la infanta Cristina. Yo nunca la vi a la infanta Cristina, pero ella decía que ella llevaba a la familia de la infanta Cristina y sus hijos.
0: Rebeca, això que hem sentit, aquest testimoni, et quadra amb el que es desprèn tant del que diuen la policia, el jutge, o amb el que es pot haver sabut de les declaracions d'aquests dies?
3: Sí, quadra, sobretot aquesta part de que ella feia servir la teràpia amb persones importants per fer-se valdre, no? Això segur que sí que ens ho havien dit, que ella era una persona que una de les estratègies que feia servir perquè la gent confiés en ella i anés amb ella era aquesta idea de que ella havia sigut terapeuta de la infanta, això és una cosa que ens diuen que deia, i després la manera en com aquesta dona arriba a ella, no? Que és un contacte, no? I diu, jo no formo part de la burgesia, però tinc una amiga que és de la burgesia que em diu que aquesta dona és una dona de confiança, no? I això també és el que hem vist, que és una persona que no tenia un lloc públic visible on anar-hi, sinó que el que feia era, doncs, una mica ser el boca a orella entre persones que segurament estan molt preocupades, com tots, però potser fins i tot una mica més, per la seva privacitat, no? I aquesta idea d'una persona de confiança que et dona privacitat i que si ha atès a persones com la infanta, doncs imagina't perquè no t'ha d'atendre tu i guardar tots els secrets que tinguis.
0: Deia que l'Albert Martín té molts, sap més coses de les que explica. Tu tenies informació que aquesta senyora no tenia el títol.
1: Això. A mi em va arribar la conversa de barra de bar, molt divertida. A les jornades del Cercle d'Economia hi havia uns directius pagant un raconet allà amagats i deien que s'havia produït aquesta situació on era cridada a declarar la terapeuta i deia, no, escolti, jo qui faré prevaldre el secret professional i no diré ni mu. I es diu que li van dir, ok, pot aportar el seu títol? El seu. I aleshores va dir, no, jo no tinc el títol. I van dir, pues ja pot passar a declarar. I l'escena, que no sé si és exacta, perquè té un punt de barra de bar, va ser molt divertida, perquè passa sovint que els directius, qualsevol cosa que sigui una teràpia, els sona a cachondeo hippie. La paraula xamana té de confirmar que també es va dir en aquell entorn. I, però clar, no ho van publicar perquè no ho van poder confirmar mai.
0: L'altre testimoni clau, en aquest cas, és el d'Estefania Nut, l'última parella d'Isaac Andic. Rebeca, el País heu publicat nous detalls de la seva declaració. Home, potser ens canvien alguna cosa, aquests detalls. No van tot en la línia del que havia dit la família.
3: Sí, ella el que explica a la declaració, fins on sabem, és que hi havia la voluntat d'Isaac Andic de fer un nou testament que ho canviava tot, no? Ella el que diu és que Isaac Andic estava pensant molt en aquesta fundació que volia fer, que és veritat que hem, a l'entorn d'Isaac Andic, segons en qui parli s'ho explica de manera diferent i no sabem ben bé què hi ha per escrit de com havia de ser aquesta fundació, però el que diu Estefania és que aquesta fundació canviava les coses pels fills i que possiblement doncs, veien marmat o canviat tot el que ells podien heretar del seu pare. Això és una de les coses importants que explica. Després, la segona cosa que també és important que explica és que Isaac Andic volia fora de Mango Jonathan Andic a partir de l'1 de gener de 2025.
0: I el senyor Andic mor el desembre del 24.
3: Exacte, són com 2 setmanes abans. Aquí és veritat que la defensa, fins i tot en algun escrit, ja ha al·ludit això, i el que diu la defensa és que això era una cosa que ja estava planificada, que era una cosa voluntària del propi Jonathan, no? I que ja estaven treballant en aquesta sortida. Llavors, ell explica aquests 2 episodis i després sí que fa referència a la cosa essencial que estem sempre parlant aquí i que ens porta aquesta terapeuta, aquesta relació de pare i fill, difícil, delicada. Ella diu que té pics, no? Que hi ha moments que estan
0: puja
3: bé,
0: i baixa.
3: Moments que estan pitjor i que és ella mateixa la que els anima a fer aquesta teràpia.
0: O sigui, però la teràpia o contractar els serveis de Júlia L?
3: A nosaltres ens diuen que és ella qui recomana aquesta terapeuta concreta.
0: Bé, doncs tot això va agafant aquí, això del testament, que ja ho havíem llegit, crec que era l'interlocutòria, però clar, ara que ho verbalitzi Estefania Nut...
3: Sí, clar, aquí, és veritat que aquí, quan li pregunten la pròpia defensa de Jonathan Andic, no? Perquè tu dius una cosa així, que al final té com molt de pes, li diuen, vale, però de quina manera, no? Concreta de quina manera volia canviar això, de quina manera afectava els fills, i ella admet que no ho sap. És a dir, que aquest nivell de detall no sap.
0: I tu també tens més cosetes, Albert Martín. Alguna cosa més, vaja.
1: Sí, no, hem fet una mica repàs del curs, perquè avui és l'últim dia de col·le per mi.
0: Sí?
1: I bé...
0: Repetiràs curs, ja t'aviso.
1: Hòstia, que bé, quina alegria.
0: En què havies de tornar.
1: Estic prenent en positiu, fixa't. Sobre aquella classe d'alumne. Havíem parlat d'un parell de coses que tenien relació amb el cas sense que ho sabéssim massa. De fet, era la tardor del 25, que us vaig explicar que hi ha aquest casalot allà a Gràcia, a la plaça de la Virreina.
0: Mira, recuperem... Això ens ho explicava Albert Martín a la tardor.
1: Parlem d'Enric Sagnier, perquè sí, està documentat que Enric Sagnier va fer en aquella època un casalot al carrer de l'Or.
0: Al carrer de l'Or, va, doncs si parlem d'Or, digue'm el preu.
1: 4,5 milions d'euros.
0: 4,5 milions d'euros. 4,5 milions d'euros aquesta casa.
1: 945 metres, 27 habitacions, dos locals comercials...
0: Però i què té a veure amb el cas, em dic, aquesta casa?
1: Té a veure que aquesta casa està a nom dels hereus de Pàlex, que és maco el nom d'empresa de Pàlex. Et crida l'atenció, Pàlex?
0: Pàlex, doncs...
1: No sona modern, no?
0: Què vol dir, Pàlex?
1: Pàlex vol dir patata, lechuga, exportació.
0: No m'ho crec.
1: És així, amics.
0: Home, a veure, entre dir-li patata, lechuga, exportació i dir-li Pàlex, doncs posa-li Pàlex.
1: Quan va ser fundada es dedicava això a l'exportació d'aliments...
0: De patata i lechuga, clar.
1: I amb el temps es va convertir en una empresa que funciona i ve de material mèdic. Aleshores, els hereus...
0: Ara es dediquen a material mèdic?
1: Sí.
2: Jo m'estic perdent.
0: Però es diu patata lechuga.
1: No, es diu Pàlex.
5: Ve d'etimològicament...
2: M'estic marejant entre patates i lechugues.
0: Però i què té a veure això, m'han dit?
1: Pues que els hereus de Pàlex són els Nut, entre els quals hi ha la Estefania Nut.
0: Mira tu. Ai, Déu. Mira tu, tot està connectat, eh?
1: I clar, durant un temps hi ha hagut certes versions que explicaven, que indicaven que potser l'Estefania Nut tenia una mirada sobre el cas una mica esbiaixada, que responia a una voluntat, diguem, de una necessitat de diners o el que fos.
0: Bé, hem sabut, de fet ho hem publicat aquesta setmana, que ella ja ha cobrat 27 milions d'euros.
1: I per això és especialment rellevant que mantingui la versió del mòbil econòmic, no? Aquest ho canviava tot, a mi m'impressiona. I la frase que jo desconeixia de l'1 d'enero quiero a Jonathan fuera mango, jo també la desconeixia, em sembla rellevant. I sí, és una cosa que vam explicar... Per cert, la casa segueix a la venda.
0: Encara no s'ha venut, 4 milions i mig.
1: No t'animes?
0: No, de moment no. Escolta, hi ha hagut més coses que ens han vinculat al cas Andic durant la temporada.
1: Sí, mira, us vaig parlar del Juan Echevarría Puig.
0: Sí.
1: És aquest senyor que havia estat el president de Nissan, molt interessant. Increïblement, això ens ha portat a coses que tenen relació amb el cas.
0: Bé, ens vas explicar d'aquest senyor, per exemple, la tàctica que va fer servir per convèncer els japonesos per invertir a Catalunya.
6: Ell va muntar un dinar amb la cúpula una mica japonesa i el Felipe González, i abans del dinar li va dir, mira, Felipe, si tu no les convences de que eres un tío de derechas, esta gente no invierte aquí. I aleshores, doncs el Juan Echevarría va quedar encantat, diu que el Felipe va fer un discurs que,
2: sí,
6: que no podia ser més de dretes, els japonesos encantats,
2: i
6: efectivament...
2: Van invertir.
6: Així mateix.
0: Clar, Juan Echevarría, que sí, és el pare d'Alejandro Echevarría, vinculat al Barça, també ha acabat apareixent en el cas Andic.
1: Exacte, perquè ell era un dels membres d'aquest grup poc conegut d'empresaris que es diu els VESP.
0: Els coneixies, els VESP?
5: No.
0: Doncs pren nota.
1: Veteranos, empresarios, sobradamente preparados. D'acord? Una mica a cua d'allò d'aquell Renault Clio Hasp, sí, de fa 3 milions d'anys. En aquest grup ultraselecte, tu has de tenir 70 anys. Quan Isaac Andic va complir 70 anys, el van convidar. I la primera, em sembla que és la segona vegada que l'Isaac Andic va anar en aquesta reunió... va ser el dia que es va fumar de lloros a l'entrada d'un edifici, unes imatges que s'han fet conegudes i que és un dels grans arguments de la defensa.
0: No és que s'han fet conegudes, és que aquest senyor, Echevarría, va ser el responsable que arribessin a la defensa, aquestes imatges.
1: Exacte, Juan Echevarría, quan les va veure, es van recordar un dia, es va il·luminar i va dir, escolta...
0: Amb 100 anys?
1: Amb 100 anys, sí, estava a prop del seu aniversari.
5: I com és que les tenia, aquestes imatges?
1: Les
5: perquè
1: tenia...
5: Perquè s'han d'esborrar, no?
1: Les havia enregistrat amb el mòbil de les càmeres de seguretat.
5: I aquest senyor... Bueno, això no es pot fer, és un delicte.
1: I va haver incomoditat. I s'ho van haver de pensar molt, però van considerar que per responsabilitat cap als Andic ho havien de fer públic. I això ho van fer...
0: Té tota la pinta, i això el Martín no ho pot dir, té tota la pinta que van veure que el senyor de Mango gairebé es fot una nata i van dir, hòstia, guà, mira.
1: Sí, era una persona d'equip que...
0: M'ho guardo!
1: Una mica més hi pica de cap contra un esglaó de marbre i li va fer il·lusió que ell sentia pues, que havia salvat allà una vida d'un prohom.
0: Mira com salvo l'Andic.
1: I van registrar les imatges.
0: I al cap de poc...
1: Que, per cert, l'altre dia vaig estar per l'entrada de Mútua Universal a l'Avinguda Tibidabo, que és exacte en el lloc.
0: No vas ensopegar.
6: Vaig entrar, no vaig ensopegar, vaig saludar a la càmera.
5: Sí, no, no et crec.
6: I vam seguir via... I sí, en fi, és aquí mateix.
0: Bé, de fet, aquest any hem parlat de moltes famílies i empreses familiars a fortunes nostrades, no? Que és una mica també el cas de Mango.
6: Sí, no tenim cap cas tan espectacular ni truculent, però sempre hi ha coses. Hem parlat de Fluidra, de la Roca, dels Grífols, d'Adam, que segueix pendent a considerar una cosa familiar, a Planeta, Freixenet, Bimbo, Pronòvies... Els Bimbo eren aquests que són catalans, que van anar a Mèxic.
0: Mexicans, sí.
6: Hem muntat el bitxarraco. Tot arreu hi ha temes, però home, amb això cap cosa.
0: I escolta, encara tens un últim detall per explicar
6: sí,
0: del cas.
6: Sí, mira, la setmana passada al periòdico vam tenir accés a l'informe de l'auditor sobre els resultats de Mango del 2025.
0: Ah, mira.
6: I hi ha dues coses interessants.
0: Això es fa públic? O veu aconseguir-ho?
6: No, és a dir, s'ha d'enviar al registre mercantil.
0: És una cosa oficial.
6: Sí, no guanyaríem el Pulitzer per tenir aquesta informació.
0: Molt bé.
6: I aleshores, doncs, escolta, en tot l'informe, que són 461 pàgines, doncs, bàsicament, no es fa cap al·lusió a la mort d'Isaac Andic. Aquest és l'informe del 2025. Apareixen dos detalls. Un, que al febrer va haver-hi un homenatge que les va donar la Creu de Sant Jordi a títol pòstum a Isaac Andic, i un altre homenatge que es va fer a la companyia. Són els únics llocs on es fa referència a aquesta mort. L'auditor només va posar una pega a tots els resultats, 461 pàgines.
0: Una salvatat.
6: Una salvatat, que és que no van fer públics els sous ni de l'alta direcció ni del Consell.
0: Això qui inclou?
6: Això inclou tots els consellers, inclou el
0: Jonathan?
6: Per suposat, perquè era vicepresident, era conseller, i el Toni Ruiz, que té un 5% de l'empresa, que és el president, que és la persona més important avui dia de Mango. Doncs res, no?
0: Sabent això, tindríem alguna... Creus que ens podríem endur alguna sorpresa?
6: Jo crec que no, perquè si hi ha un mòbil econòmic, entre un sou i una propietat d'una cosa tan bèstia com Mango, vull dir...
5: Oh, però sí que ens ajudaria a fer-nos una idea dels diners de manera independent que, per exemple, Jonathan Andic tenia, no? I si realment...
6: Sí, els que guanyava.
5: Doncs ara...
0: La Rebeca ho vol saber.
2: La Rebeca anava posant cares,
0: La Rebeca ho vol saber.
6: Em sembla superinteressant, però el cas és que Mango va explicar que ells, en la tradició de l'empresa catalana familiar, per més que sigui una empresa gegantina, allò és una empresa familiar, i, per tant, consideren que és part de la privacitat dels directius, dels consellers, i simplement no ho fan públic. I una mica la idea és que no ho faran públic.
0: Albert Martín, moltes gràcies per aquesta temporada. Et toca repetir curt.
6: Som molt amables. Sí, repetir?
0: Vols repetir?
6: Faré il·lusió.
0: Doncs l'any que ve continues. I la Rebeca ja la vaig renovar l'altre dia. La Rebeca escriu cada dia.
5: Tantíssima.
0: I està a punt d'entrar ja a la ràdio.
2: És vitalícia,
0: jo crec que si ve dos dies més ja li fem contracte indefinit. Et quedaries?
5: Perfecte. Sí, no sé si seria compatible amb el país.
0: No, hauràs de triar entre el paper i la mama.
5: Jo vols dir que demà.
6: Pobre Garriga. Garriga, no sap com dir-t'ho.
0: Vindrà, com es diu, aquest senyor, l'ONU...
5: Orgullian.
0: Això, l'Orgullian, i no ens ficarem amb els Orgullian. Rebeca, gràcies també per explicar-nos-ho. Martín, gràcies. Un apunt d'actualitat. Com us ho dèiem al principi, un incendi virulent crema aquesta hora a la Catalunya Nord, entre Santa Maria la Mar i Canet de Rosselló, a prop del riu Letet. L'incendi ha obligat a evacuar un miler de persones, entre treballadors d'empreses i turistes de tres càmpings. Sobre el terreny, 215 bombers a banda de dos helicòpters i un avió. Les condicions d'extinció són difícils, perquè el vent bufa a més de 80 km per hora. Per tant, no és una situació agradable i us ho anirem explicant aquí a Catalunya Ràdio. Marc Artigau, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: Us heu saludat amb molta alegria amb la Montse.
7: Ah, ens coneixem.
0: No. Ho celebro.
5: Que som escriptors.
0: No, home, ja ho sé, però... No,
2: Catalunya.
0: Tots els escriptors de Catalunya...
7: Això és la vila del pingüí.
0: Tots els escriptors de Catalunya us coneixeu,
7: no,
0: creus?
7: No, tots no. No,
5: els bons
7: sí.
2: Garriga, jo crec que
7: molt petit.
2: Un dia els hem d'ajuntar perquè ens expliquin anècdotes de ser jurat.
7: No.
0: Heu fet de jurat de...
7: No farem mai, això.
0: Del mateix premi?
7: Sí, hem coincidit.
0: I aneu a una, creus?
7: A vegades sí, a vegades no.
2: I us fan signar contractes de confidencialitat?
7: Sí, i per això no us explicarem res.
0: I fora d'antena?
7: Depèn del sobre que em donis
5: eventualment. Del prenar que fem, i tu ja vas dir...
7: Depèn del sobre, que no existirà, per tant...
0: Direm que no ens ho explicaràs.
7: No.
0: Ja veurem. Bé, avui és l'últim dia de la teva secció, Marc Artigau.
7: Sí. Tot s'acaba.
0: Ens fa pena.
5: Ni per xacar bé.
0: Veus? Sí, mira, ho compartirem tots plegats. Has vingut tota la temporada parlant-nos d'elements que tenen les històries. Mm. Clar, avui...
1: Avui no parlarem de finals.
0: No?
1: No, perquè ja en vam parlar al desembre, perquè n'hem parlat altres vegades, i avui, que és l'últim dia, i és més bonic no parlar de finals.
0: No, i llavors què farem?
1: Mira, avui parlarem d'un recurs que no es veu en un guió a vegades o en un text, però que sovint hi és i que segur que abans, durant el procés d'escriptura, també ha existit. Avui parlarem del i si...
0: I si? Què vol dir, i si?
1: De les infinites possibilitats que hi ha en una història i que finalment has de triar. En economia té un nom molt bonic que es diu el cost d'oportunitat. És a dir, que avui, aquesta tarda, tu estiguis aquí amb nosaltres, pagues el preu de que no pots estar en cap altre lloc del món. Això és un cost.
2: Clar. I ha triat això, a Garriga. I si?
0: A veure... Mira, i això es fa servir molt?
1: Mira, això és una eina fundacional de la narrativa. És una manera de generar idees i tenen funcions molt concretes dins d'una història.
0: A veure, per exemple...
1: Mira, sobretot serveix per crear una premissa. Per exemple, i si un home es despertés convertit en un insecte?
0: Ah, mira, això és de Kafka, no?
1: La metamorfosi. Clar. I si els animals governessin una granja?
0: Rebel·lió a la granja.
1: Molt bé, de George Orwell. I si un parc temàtic tornés a crear dinosaures?
0: Al final tot és i si, no? Jurassic Park.
1: Jurassic Park, la saga.
0: Oh!
1: L'heu vista? Us agrada la saga?
0: Esteu... Home, totes.
1: Totes les de Jurassic Park.
5: No.
1: Hi ha un moment que
0: deixa...
5: Són molt grosses.
0: Totes! L'última, boníssima. A veure, boníssima, boníssima, poder no boníssima. Però per anar al cine està fresquet, crispeta...
1: Oh, clar.
2: No, sí.
1: Sí, això sí.
2: Està
1: fresquet amb crispetes.
0: No, la que vulguis. I veus uns dinosaures, i el Jonathan Bailey allà.
2: Mira, que
0: estupendo.
2: Bé, tu,
0: sí. Home, sí.
1: És així.
0: Crec que era Jonathan Bailey, no?
1: Sí, sí, a mi, a partir de la segona, crec que ja em van deixar d'interessar. No. Però reconec que la primera va ser un impacte molt fort.
0: Va ser increïble. Veure dinosaures de veritat.
1: Sí, sí, sí.
0: Que no ho venen, però ho semblaven.
1: Però ho semblaven, sí.
0: Bé, i si? I
1: aquesta
0: sí.
1: Premissa, que evidentment no te l'acabes, no? I si un nen descobreix que és un mag? I si tota la teva vida fos un programa de televisió i tu no ho sabessis. I si les joguines, ara que la van estrenar, tinguessin una vida quan no les miren?
0: Clar.
1: Aquesta premissa també serveix per generar un conflicte. Per exemple, quan un personatge es planteja una alternativa. I quan els personatges es plantegen alternatives, apareix el drama. I si marxo? I si em declaro? I si t'explico aquest secret? Moltes històries són personatges, en el fons, debatent-se entre aquestes dues possibilitats.
5: Tinc una anècdota que em penso que t'agradarà. La Maria Mercè Marçal es veu que jugava sempre i si fossis un ocell, quin series? I si fossis un instrument musical, quin series? I si fossis un color, quin series? I clar, és també una manera de conèixer l'altre.
2: Jo tinc un amic que sempre pregunta, i si fossis un tipus de pa, quin de tipus pa? De pa seria?
1: Jo ara ho rebaixaria una mica, però la Rafaela Carrà, quan jo era petit, jugava això, no sé si us en recordeu, que era, i si fos una ciutat i començàvem per descobrir una persona.
5: Ah, doncs sí? Mira.
0: De fet, això serveix per explorar realitats fins i tot alternatives.
1: Mira,
0: no?
1: La ciència-ficció viu d'això, viu d'aquestes possibilitats.
0: Clar, m'agrada molt aquesta.
1: Se l'he posat expressament.
0: I si els nazis haguessin guanyat la Segona Guerra Mundial?
1: Uah. Doncs tenim The Man in the High Castle, que és una sèrie, i crec que la podeu veure a Amazon Prime i a Netflix,
0: sí.
1: Que és una ucronia basada en la novel·la de Philip K. Dick, que parteix d'aquesta premissa. També tenim altres premisses molt potents dins de la ciència-ficció.
0: I si poguéssim viatjar en el temps?
1: Retorn al futur, per exemple. Ah. I saps per què t'he parlat avui de Retorn al futur?
0: No.
1: Perquè la setmana passada, que no hi eres, vaig dir, i avui parlarem de Retorn al futur, que forma part de la nostra infantesa, i la Judit em va dir... No sé què
2: bé,
1: és. No és la nostra
2: la
1: infantesa.
2: La teva infantesa és una, la meva una altra. Separant uns anyets.
0: Ella és Xinxan.
2: Sí, exacte.
1: Clar, que era la meva adolescència, potser, sí. Mira, a vegades Alici també serveix per fer participar el públic. Recordeu aquells llibres que també formen part de la meva infantesa de Tria la teva pròpia aventura?
0: Sí, la pàgina 14, pàgina 58.
2: De la meva 58. També,
1: Veus?
2: Aquesta.
1: Si entres a la cova, vas a la pàgina 52, si vas al poble... No? I anaves avançant. De fet, aquests llibres convertien el lector en coprotagonista. I a mi això m'encantava.
0: Passa que, clar, això en sèries i pel·lícules, que l'espectador pugui triar...
1: Mira, n'hi ha una a Netflix, crec que anem cada vegada més cap aquí, és a dir, anem cap a ficcions, per mi, malauradament, que tenen més a veure amb el videojoc, però recordo fa uns anys a Netflix un capítol de Black Mirror que es deia Bandersnatch. Era una pel·lícula interactiva.
0: No, ara no recordo...
1: Sí, sí, sí.
0: Jo l'he vista?
1: Jo estic convençut que sí. Mira, jo pensava que era el 2022, vaig buscar-ho i és del 2018, o sigui, fa molt més temps. I és mentre miraves la història,
8: la mateixa plataforma anava donant opcions. I aquestes decisions, cada pocs minuts que tu havies d'escollir, feia avançar la història. Segons el que triaves, anaves cap a una banda o cap a l'altra. Canviava l'argument i aleshores hi havia no sé quants finals gravats. I fins i tot algunes decisions et feien tornar enrere perquè provessis un altre camí.
0: I a la vida tenim molts i sis.
8: Ai, la vida, clar. A la vida tot són preguntes. Mira, avui us les faré jo, perquè és l'últim dia. I si no haguessis estudiat periodisme, Francesc?
9: Ara tindria una farmàcia, Súria.
2: Una farmàcia.
8: Potser, escolta'm, doncs...
9: potser no vas triar bé, eh?
8: Potser aquí no vam triar.
2: Bona tarda, una caixa de paracetamol, Francesc.
9: No te la puc vendre si no tens recepta.
2: Ostres, tu.
9: Perquè som una farmàcia molt legal.
8: Ah, molt bé, molt bé. I si alguna vegada que vau dir sí haguéssiu dit que no?
9: Oh. Ara seria als Estats Units.
8: Mira. I si no haguessis nascut a Catalunya, on t'hauria agradat néixer?
9: Ostres, que bona.
2: És difícil,
10: no
2: aquesta.
10: No podem triar el nostre país, no. Estimat. Volem néixer aquí.
8: Són tantes les possibilitats, en el fons, que ens maregen. Saps, Francesc, que hi ha estudis que demostren que com més possibilitats tens, més infeliç ets? Oh. I si accepto aquesta feina, i si avui per fi em declaro, i si em diu que no, i si canvio de ciutat, i si deixo la meva parella, i si m'hipoteco pels propers 30 anys, i si tinc un fill, i si deixem d'una vegada per totes de preguntar-nos què ens hem perdut? Francesc, deixem que avui no sigui un final.
9: Ara.
8: Avui només és una possibilitat més del que hauríem pogut ser.
2: Bravo.
9: Marc Artigau, moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta temporada.
8: De res.
9: La temporada que ve també, no?
8: Sí, home, si em convideu.
9: Però amb
8: jo.
9: Coses noves, ens inventarem
8: una
9: cosa
8: nova. Ja tenim alguna idea.
2: Ah! Ai!
9: Alerta!
2: M'encanten les idees de l'Artigau.
9: Però no marxis, que ara ve el berenar.
8: Home, és la meva secció preferida.
9: Fem una pausa, que no surti el berenar, penúltim berenar de la temporada.
11: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
12: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
13: Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
11: Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
13: Entrades a teatrepoliorama.com.
14: Si ja t'imagines en un altre continent, les vacances són a tocar. Selves, volcans, animals salvatges, temples i llocs que fa anys que tens a la llista. Atrapa-lo, tens destinacions com Costa Rica o Tailàndia des de 1.119 euros per persona. L'estiu comença quan el reserves. I ara fins a un 35% de descompte en viatges. Atrapa-lo.
15: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugis climàtics o al telèfon 010.
16: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
17: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
18: Miqui Núñez i Sara Roy.
19: Deixaries abans la música o la parella?
20: Vinga, adéu.
19: Uau!
18: L'eclipsi, amb Roger Escapa. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
26: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
34: Festival Nits de Cinema Oriental a Vic. Anime, arts marcials, Bollywood, el millor cine japonès, indi, coreà, de la Xina i Hong Kong. Karaoke, concurs de cosplay, sopars temàtics i la preestrena de la nova pel·li de Doraemon. Del 14 al 19 de juliol, Vic es converteix en una festa asiàtica amb el Festival Nits de Cinema Oriental. Més informació a cinemaoriental.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
26: Linkat.
35: Festival Porta Ferrada a Sant Feliu de Guíxols. The Corrs, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé, Mònica Naranjo, Angus and Julia Stone, Snarky Papi, Sopa de Cabra, Benjamin Clementine, Los Delincuentes i molts més. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Més informació a portaferrada.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
26: Linkat. A Catalunya Ràdio.
36: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
9: Ai, estic impactat.
8: Què ha passat?
9: Perquè veig que una amiga meva té nova feina.
2: Molt bé.
0: La Sara Canals.
2: Veus,
0: la,
2: i sí.
0: La de la cadena SER, veig que serà la segona veu de l'Aimar a l'Oi por Oi.
2: Ens encanta l'Aimar, per tant, ens encanta ella també. L'enhorabona a la teva amiga, com es diu?
0: Carinyo. Sara, Sara Canals. L'espero veure-la.
2: Molt bé, Sara.
1: Enhorabona, Sara.
2: Felicitats per aquesta nova etapa.
0: Andorrana, andorrana, però que ha fet molta carrera també a Catalunya i ara era la corresponsal a Washington de la SER. Ostres, mira, doncs enhorabona i felicitats, Sara. Roger Carandell, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Marta Montaner, bona tarda.
2: Molt bona tarda.
0: Em sap greu que no baixi la Juliana, perquè avui he tingut una conversa amb Ricard Torquemada i m'ha dit que ahir a les 6 de la tarda es va produir, segons el seu criteri, un dels millors moments de ràdio de la temporada a tota Catalunya Ràdio.
1: És la Juliana cridant...
0: La Juliana indignada amb el Congo, amb el Congo a Anglaterra. Diu, no, crec que no s'ha fet res millor aquesta... Alguna cosa així m'ha vingut a dir.
2: Està bé que ho digui el Ricard. Va parlar molt bé.
0: Qui?
2: La Juliana.
1: Un pèl alt pel meu gust.
0: Tu estaves pendent del Congo a Anglaterra ahir, a Montse?
3: Doncs era com tardet, no, la cosa?
0: No, era les 7 de la tarda.
3: Ui, dormia, era molt tard.
1: Sí, estava pendent. Els dies al Senegal-Bèlgica.
2: Exacte. I va passar a Anglaterra, no?
3: Això.
2: Tan soroll per no res.
0: Va remuntar al final.
1: Sí, exacte.
8: Però, perdó, va ser encara més sorprenent el cas de Senegal-Bèlgica.
0: Indignadíssim. Pobres senegalesos, no?
2: Jo no sé res, jo només sé els punts que tinc a la porra, ja està.
0: No estàs seguint el Mundial gens, eh?
2: Perdona'm una cosa.
3: No, la veritat, eh?
2: Garriga, nosaltres també farem una porra, eh?
0: De què?
2: Però no de futbol, evidentment, sinó de les coses que poden passar aquest estiu amb els nostres famosos.
0: Oh, i sí. Però i com assumen punts?
2: No, ja ho parlarem, això, vale?
0: La mecànica no la tenim clara.
2: La mecànica no està clara, però sí que convidem la gent també a participar.
0: Però i amb diners, també?
1: No, és una abraçada.
2: És una cosa...
8: Vols dir com una necroporra? D'aquest estiu pot passar això?
2: Que deixaran el necro, encara no l'hem fet, però...
0: Aquesta no la farem a l'antena.
2: La nova parella...
8: No, pregunto quines són les coordenades.
2: Exacte, nova parella, notícia bomba, infidelitat, ruptura, embaràs... Molt bé, m'agrada molt. No, això ho hem de fer demà, en directe. Però vull que la gent vagi...
0: Però fem-ho fora d'antena, també, ho apuntem. Llavors, quan tornem al setembre, ai, mira...
1: Que ho encertem bastant, els últims dos anys. Hem tingut bastants encerts.
2: Nova parella, Francesc Garriga i punts suspensius.
0: I qui seria? No es pot dir.
2: No, és la teva opinió.
1: Clar.
2: És que clar.
0: Ah, teniu... Tu tens un...
1: Home, hi ha candidats, clar.
2: Hi ha candidats.
0: En plural?
2: Home, el Siegfried què et va dir? Què et va dir el senyor director? Pensava
0: que posaves el Siegfried.
2: Home, no, al principi que jo sàpiga, no, però...
0: No, que està casat. Està agafat el Siegfried.
2: A, B, C, D, I?
1: Exacte, la Juliana et diria I?
2: I?
1: Com però si no, no hi hagués gent casada.
2: No era la persona que tenia en ment.
0: Ens estem complicant molt la vida. Què farem avui el que no surti d'aquí?
1: Mira, la Juliana no és aquí perquè està escrivint una crònica del que ha viscut aquesta nit.
0: Que...
1: Per primer cop ha anat a passar la nit...
0: Ah, ho explicarà?
1: ...en un hotel d'hores.
0: Que subtil, la música.
2: No hi ha anat sola, per si hi havia algun
0: cosí. Amb algun cosí.
1: Hi ha anat amb una persona, llavors veurem fins
0: home,
1: on decideix explicar.
0: Gràcies, amb una persona.
1: No, però és que no sé fins on vol explicar. No sé on marcarà el límit la Juliana.
0: Ho està valorant, per això no ha baixat.
1: Sí,
0: no?
1: està
0: fent el debat intern.
1: Està escrivint.
0: Com es nota que arriba l'estiu, I les vacances. Tira'm el berenar.
4: Un aniversari, una trobada d'amics, una reunió d'empresa. Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
0: I avui el berenar l'han rebut el Josep i la Mercè. Josep, Mercè, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Com esteu?
6: Molt bé, aquí escoltant la ràdio.
0: I heu rebut una coca?
6: Sí, hem rebut una coca, que no sabíem de què anava la cosa, en fi. Hem trucat amb una filla, diu que no sabia res, potser és de l'altre, però amb l'altre tampoc sabia res, llavors hem vist que aquí hi havia alguna cosa, no?
0: Però aquí, qui creieu que us pot enviar aquesta coca?
6: Ja, doncs les filles, no sé quina, perquè una fa el suec, l'altra també, doncs... Una de les dues o les dues...
0: Home, però potser hi ha una altra persona, no? La vostra
6: no, vida. No ho crec, No ho sé.
0: Bé, doncs fem una prova. Ara us saludarà una persona, a veure si és una de les filles, o ara ens en portem aquí una supersorpresa.
6: Ai, mare.
0: Ja podeu saludar.
7: Hola.
6: Bona tarda.
7: Hola. Sabeu qui sóc, no?
0: Qui és?
6: És la meva filla. Ai. No sabia res de res ella, però no ho esperava, això, no?
0: Que els has enganyat molt, Mariona.
7: Home, ho he intentat, la veritat. M'ha trucat el meu pare aquest matí i m'hi diu, tu saps algo que ens han enviat aquí del Fort de Cabrianes? Jo, jo no.
0: Ah,
7: pues, deu ser la teva germana. Llavors l'ha trucat a ma germana. I llavors aquí la meva germana ha sigut una mica aixafada de guitarres. I he dit, no, truca la Mariona, que ella ho deu saber. I clar, llavors m'ha tornat a trucar i he dit, ui, jo no sé res, però clar, una mica se m'ha escapat. Però,
0: I per què els has volgut enviar aquest berenar als pares?
7: Mira, doncs, jo us escolto quan torno cap a casa, a les tardes, i aleshores vaig pensar, ostres, com els agrada el dolç, en especial a la meva mare, i en particular la Coca, doncs vaig pensar, ostres, doncs igual els hi faria il·lusió rebre un berenar, i així també aprofitar per donar-los les gràcies de part de les seves filles per tot el que fan, de les seves filles, netes i també gendres. Clar.
0: Doncs, Josep, Mercè, aquest agraïment en forma de coca.
6: Moltíssimes gràcies, eh? No ens esperàvem pas això, no? Això és una sorpresa molt gran.
7: És guai, eh?
6: Guai, sí, perquè jo la ràdio l'escolto sempre, però clar, ni trucar ni parlar per la ràdio mai.
0: Veus? Doncs ja ho has fet, això, Josep. Josep, Mercè, Mariona, una abraçada molt forta, família.
7: Vale, gràcies.
6: Adéu.
0: Montse Barderi, moltes gràcies.
3: A vosaltres, bon estiu.
0: A les 6 que no surti, a veure què explica la Juliana.
5: Ai.
10: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
11: Bona tarda, us informa Marc Güell. L'incendi virulent que continua cremant a la Catalunya del Nord entre Santa Maria la Mar i Canet de Rosselló ha obligat a evacuar fins ara prop de 3.000 persones de tres càmpings de la zona i també de la zona portuària.

0: trànsit de camions. Demana que es millori la capacitat de les vies alternatives i diu que els problemes de l'autopista s'accentuen per la falta de manteniment del govern espanyol. Ho ha dit el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
1: És una realitat, jo no vull amagar realitats. Aquí a Catalunya o al conjunt d'Espanya, l'Estat no ha fet el manteniment adequat. I a sobre, fa 20 anys, quan dèiem Catalunya lliures de peatges, dèiem, home, vas per Espanya i veus unes autovies lliures de peatge collonudes. Però hi vas, està ple de retos que diu via en mal estat, via en baixes, via etc. Per tant, l'Estat no té recursos per fer el manteniment d'aquestes infraestructures.
0: Després que Salvador Illa qüestionés ahir la retirada dels peatges, Nadal descarta implementar sistemes com la vinyeta, una tarifa plana temporal per ús. Això sí, creu que cal tornar a debatre el pagament per l'ús de l'AP7.
2: Doncs precisament aquesta autopista, l'AP7, concentra avui diversos problemes que, de fet, continuen a aquesta hora. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Sí, ara hi ha 4 incidències que estan afectant l'AP7. Encara un carril tallat a la Pobla de Montornès en sentit sud, on a primera hora del matí ha bolcat aquest camió que transportava ampolles de cervesa. Hi ha encara uns 9 quilòmetres de cua des del Vendrell. També afecta amb retenció lenta 340 entre el Vendrell i Creixell. També hi ha un nou accident entre un camió i diversos vehicles més a l'altura de Gelida en sentit nord i uns 4 quilòmetres de cua en direcció Tarragona. Per un vehicle avariat a l'altura de Calafat, a l'Ametlla de Mar, direcció Castelló, 3 quilòmetres de cua més. I una mica més endavant, 2 quilòmetres de retenció entre l'Ametlla de Mar i el Perelló, direcció Castelló, perquè hi ha un foc de vegetació al marge. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
0: Les principals associacions de Guàrdia Civil reclamen en un comunicat la dimissió de la directora del cos, Mercedes González, i el seu número 2, Manuel Llamas, imputats pel cas Leire. Assenyalen que la situació és insostenible i que qualsevol agent investigat per fets relacionats amb la feina rep conseqüències immediates. El jutge Pedraz ha citat la directora i el director adjunt del cos arran de les trobades de González amb l'exmilitant socialista.
2: I el PP i Vox tanquen un pacte per investir novament Juanma Moreno com a president del govern andalús. Hores abans de la segona votació al Parlament Autonòmic, les parts han anunciat una entesa que signaran i explicaran en detall a 6:45 de la tarda. L'extrema dreta entrarà a l'executiu de Moreno i tot apunta que el PP assumirà el concepte de prioritat nacional del partit ultra. Un home de 74 anys ha mort aquest migdia ofegat a l'embassament de Sant Antoni, al terme municipal de Conca de Dalt, al Pallars Jussà. La víctima l'han tret de l'aigua inconscient en una zona de bany propera a Aramunt, que no disposa de servei de vigilància. Corresponsal al Pallars Jussà, Pau Rovira, bona tarda.
4: Bona tarda. Els serveis d'emergència han rebut l'avís poc abans de la 1 del migdia. Fins al lloc s'hi han desplaçat efectius del SEM, bombers de la Generalitat i Mossos d'Esquadra. Tot i les maniobres de reanimació practicades sobre el banyista de 74 anys, els sanitaris no han pogut salvar-li la vida. És la primera víctima mortal en aigües interiors de Catalunya des que el passat 15 de juny comencés oficialment la campanya de bany. Des de Protecció Civil es demana extremar la prudència a platges, piscines i aigües interiors, especialment en espais sense vigilància. Pau Rovira, Catalunya Ràdio, Tremp.
2: Ara els esports, Joan Fito, bona tarda.
5: Bona tarda. En ciclisme, aquesta tarda es fa el primer gran acte del Gran Depart del Tour de França. Barcelona acull la presentació dels equips de la Ronda Francesa, que comença dissabte. Al Mundial, entre aquest vespre i la propera matinada, tindrem 3 equips més classificats per als vuitens de final. A les 9 del vespre, Espanya-Àustria. A la 1 de la matinada, Portugal-Croàcia. I a les 5, Suïssa-Algèria. També en futbol, Àlex Calatrava és nou jugador de l'Espanyol per les 5 pròximes temporades. Calatrava és un extrem català de 26 anys que arriba del Castelló, de segona divisió, on ha jugat les dues últimes temporades. L'Espanyol, per cert, ha confirmat que jugarà un amistós el dia 8 d'agost contra el Coventry City anglès. I en bàsquet, el Barça anuncia les sortides de Nicola Provítola i Yusufa Fall. A més, el base Guillem Vives deixa la penya, que té previst fer oficial en les pròximes hores el fitxatge de l'escorta Isaac Nogués, procedent del València Bàsquet, amb qui s'ha proclamat campió de Lliga. També en bàsquet, el Madrid ha fet oficial la sortida de Sergio Scariolo. El pròxim entrenador blanc serà el català Pedro Martínez.
6: Fins aquí les notícies.

0: els hem fet baixar.
1: Què passa?
0: Avui estem de festa i de celebració perquè avui és el Dia Internacional del Periodista Esportiu. Entenc que a la redacció d'esports hi ha festa muntada avui, Xavi Campos, sí, cap d'esports.
2: No cal que sigui el dia mundial aquest. Que hi ha
0: no has portat pastetes per celebrar els companys?
1: No ens calen pastetes.
3: Cada dia és festa,
1: sí,
3: a la redacció
1: sempre.
3: D'esports.
2: Home, vosaltres ho palpeu, que sou, sou els veïns.
0: Sí, de fet, la redacció de la tarda i de l'esports estan a la mateixa planta i des de fa, què, un mes, ens han tret les parets i gairebé que formem part ja... Com que al final fem molt esport aquí a la tarda, van dir,
1: sí?
0: Ja unifiquem redaccions, ja que sigui...
1: Ah, fas molt, sí, fas mini
0: tot costa. Hem fet redacció única.
1: Sí, és que t'he sentit.
2: Que feia molt esport.
1: Sí, jo també dic que sí, feu molt d'esport.
3: La famosa confluència.
0: La confluència era aquesta, de la tarda i els esports. Bé, avui tenim Mundial, com vaja, com cada dia pràcticament.
1: No ens has presentat per això.
0: Laia Tudel, bona tarda.
1: Què tal, bona tarda?
0: Inconfusible. Bernat Soler, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Xavier Campos, bona tarda. Espera. Ricard Torquemada, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: I encara, Pere, que sumem més. Jordi Costa, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
0: On ets tu, Costa?
5: Doncs mira, l'Avinguda Gaudí de Barcelona, a tocar on passaran els ciclistes del Tour d'aquí una estoneta, hora i mitja, si fa no fa, perquè m'entenguis a mig camí de l'Hospital de Sant Pau, que és d'on surten, i de la Sagrada Família, que és d'on arriben en aquest passeig de presentació, perquè és un passeig, ara... M'estava fixant com estan posades les tanques i és un passadís ben estret per on no s'hi pot córrer, s'hi pot passejar amb bici, però que és perfecte que els aficionats que vinguin aquí a veure els ciclistes els vegin de ben a prop.
0: El Costa avui farà el programa des d'allà, eh? Vaja, des de la Sagrada de Família amb la
1: presentació del Tour.
0: Amb la presentació de l'inici del Tour. I espera't, que podem saltar a l'altra banda de l'oceà, eh? Roger Busà, bona tarda.
2: Pensava
6: bona tarda.
0: Sí, Luis de la Fuente, no?
2: No.
0: Qui t'imaginaves?
2: Son és el mà.
0: Home, Carla, truca la Sònia.
1: Que és el Dia Internacional del Periodista Esportiu, no ho sap.
0: I l'hem de felicitar, l'hem de felicitar en directe. Tens raó, no sé com no
3: se'n... És el símbol de la
0: protecció. No entenc, tenint la Carla de productora, que sempre té totes les idees, se li ha agilitat aquesta. Però ara ho resolem, això.
3: Per Busà és a Los Angeles, no?
6: Los Angeles.
0: Has anat al Sugar Fish o no, ja?
6: No, encara no. Encara no. No tinc
2: Los Angeles, i quina hora és a Los Angeles, ara?
0: 9 menys.
6: Ara, les 8. Les 8 i 8.
0: Quants anys feia que no et llevaves a aquesta hora?
6: Molts.
1: Se'n va a dormir a aquesta hora, potser. Però...
6: Bé, no, avui m'he llevat a les 5, eh? A les 5 m'he llevat pel migdia, avui.
0: Molt bé.
1: Molt bé, molt bé.
2: Era en directe.
1: Era en directe.
0: Et dic que Roger Busà es nota que està entrenat a les hores intempestives perquè les connexions al Catalunya migdia fan menys veu de dormit que Sònia Gelmà.
1: Ah, sí, sí.
0: Sònia Gelmà es nota que arrenca el dia i que
1: Sònia
0: li costa.
1: Sònia Gelmà aquí a Barcelona, doncs cap a les 10 l'has de buscar.
0: Em diuen que Sònia Gelmà no contesta. No està dormint la Gelmà. Som a les 10 del matí on és la Gelmà, o a les 11.
1: Pobre Sònia.
0: Dormir no està dormint. Potser està de vacances, que és el que està fent.
1: Descansant.
0: Bé, escolta, a Mundial, Ricard, avui a Espanya-Àustria hem vist els últims partits o sorpreses o gairebé sorpreses. Avui què seria la sorpresa?
7: Home, avui la sorpresa seria que guanyés Àustria, no? Clarament, a més.
0: O sigui que, en principi, el que ha de passar aquí és que la selecció espanyola avui avanci.
7: Sí, home, la selecció austríaca és una selecció de segon esglaó o tercer esglaó europeu. Vull dir que si les coses anessin per la via de la lògica, guanyaria Espanya. Però com dius, el Mundial... En aquests setzents de final s'està especialitzant en que els partits es decideixen els 5 minuts finals. O sigui, aquests que dieu que el bàsquet l'últim quart, veient els 5 minuts finals dels setzents de final, en teniu prou, eh? Perquè sempre passen coses...
0: Home!
1: No, és veritat, això. Jo estic... que això és terrible, clar, perquè tu si estàs seguint un resultat i ja sabeu que fem una porra molt important a la redacció d'esports, doncs clar, és fatal. Perquè penses que tens el resultat i fins als últims minuts encara poden passar coses i han passat moltes coses.
0: Avui aquest Espanya-Àustria es juga a Los Angeles. No sé si Arbusà... Esclar, Los Angeles és una ciutat enorme. No sé si es pot dir que hi ha ambient de mundial en una ciutat tan enorme.
2: No, Los Angeles ben bé no és una ciutat.
0: És un conglomerat de ciutats.
2: No?
0: Però sí que és una ciutat, sí.
2: Sí,
0: hi ha alcalde.
2: Hi ha alcalde de Los Angeles.
0: De fet, sí. Hi ha ambient de mundial a Los Angeles?
6: Hi ha ambient, hi ha molt d'ambient. Saps què passa? Que aquí hi ha molt mexicà i aquí empatitzen molt amb el Mundial, amb el futbol, amb Mèxic sobretot i també amb Espanya. És a dir, aquí van amb tots. Aquí van amb els Estats Units, van amb Mèxic, van amb Espanya. I sí, sí, és que només entrar a l'hotel és que ja ho veus. Està tot l'hotel, tot el hall ple de banderes. Hi ha una rèplica de la Copa del Món, pots fer una foto i tot. Tot és Mundial, tot és futbol i tot és Mundial.
3: I si faltava alguna cosa, algun ingredient, l'equip dels Estats Units ho està fent bé, amb la qual cosa el públic local, tradicionalment es diu que amb el poc aficionat al futbol, tot i que això és una història que ha anat canviant, doncs està absolutament entregat. Però ahir, per exemple, jo recordo veient l'Anglaterra-Congo, quan va marcar el Congo, que va marcar el primer gol, a la graderia hi va haver tot un esclat de gent.
2: Els estadis estan bastant plens.
3: Sí, sí, però no eren aficionats del Congo, eren doncs aficionats, vés a saber, de quins països, que estaven celebrant els gols.
2: És que els partits del Mundial, l'ambient dels partits del Mundial als estadis és brutal. La Laia va viure una final a Maracanà.
1: Home, sí, clar, la final del Mundial del Brasil.
2: A mi em va tocar anar a veure un Honduras-Equador a Curitiba, que era el meu primer partit del Mundial, i em va fer molta il·lusió, un partit que no veuries mai ni...
0: No.
2: Doncs, o sigui, l'ambient que es genera...
1: És molt especial.
2: Molt especial,
1: molt especial, molt emotiu, emocionant.
2: Molt festiu.
1: Molt festiu, i clar.
3: I després està passant una cosa, no suposo que estem tots d'acord, que és que el món del futbol s'ha anat igualant bastant a nivell tècnic, tàctic, a nivell de qualitat, de talent, i no sé, seleccions que anys enrere hauries apostat clarament que encaixarien golejades, ara estan... una autèntica sorpresa. Ara,
2: mira, només hi ha hagut una golejada forta, la d'Alemanya contra Curaçao.
3: Sí, sí. Jo ahir, ara tornant al Congo, el Congo abans es deia el Zaire. Ja sé que fa molt temps, però fa 50 anys la selecció del Zaire va jugar un Mundial contra Brasil. Va jugar un Mundial i un dels partits va ser contra Brasil. I li van xiular una falta a favor de Brasil, d'acord? I a fora l'àrea. I aleshores va llançar la falta a Brasil i un jugador de la tanca defensiva del Zaire, quan l'àrbitre xiula, es posa a córrer i xuta la pilota. No sabia o no tenia clar...
4: Es va confondre.
3: Sí, però el que vull dir és que amb 50 anys...
2: L'evolució... Es va explicar que ho va fer perquè se sentien amenaçats pel seu govern, que si els golejava molt i va perdre temps i generar confusió. La Sònia Salmà, a qui podeu continuar trucant perquè ens ho confirmi...
1: La rebentarem el telèfon.
2: Va escriure un relat solidari sobre aquest jugador que potser el Jordi Costa se'n recorda del nom.
0: Em comuniquen que Sònia Gelmà està escrivint whatsapps ja.
3: Pensava que declinava la invitació
1: sí,
3: al programa.
1: Sí,
0: és possible que estigui declinant la invitació. Ha deixat d'escriure. Potser ha posat la ràdio i ha vist qui estàvem fent el directe i ha decidit que es tornava a fer la morta.
3: Vaja, la mort, vull dir que veure que no ho veu.
1: No ho veig, no ho veig.
3: Mira,
1: aquí una estona li... Ai, Carla, perdona, no ho he vist.
0: Exacte.
1: No?
0: A veure, nosaltres acabem temporada demà, això continua...
5: Mitalell.
0: Però bé, escolta, cadascú va al seu ritme. Jo és el meu primer any, Costa, tu ja em portes 10.
1: Clar, clar. Vols dir que necessites més descans.
0: Ah, el Costa té el rodatge fet ja. Us demanaré per, en aquestes alçades, a mitja fase de setzens de final. Ricard, qui creus que ara mateix per tu et fa més bona pinta?
8: Home, qui fa més bona pinta és França. Però jo sempre penso que a França hi ha un moment que ens ho pagarà. Potser hi ha un any que no ve i ha guanyat un Mundial. Però sí, home, ara mateix és qui ha picat més fort a la taula. Ara el que és espectacular del Mundial és que no hi ha cap estrella que no hagi aparegut. És que això no havia passat mai a la història dels Mundials. O sigui, una cosa tan bèstia com aquesta, que cadascú agafi el seu paper del torn i les estrelles golejadores en un país on els agrada molt les icones esportives, és que és increïble.
2: Però falta una mica el pas endavant de Lamine, no? Que venia molt, molt limitat.
0: Li
2: per
0: falta
2: la brillar,
0: no?
8: Falta avui, Lamine.
2: Sí.
1: Ara que arriben les eliminatòries, que és el que ell li agrada.
3: És el Mundial dels cromos, Ricard?
8: Sí,
3: més que mai, ja no només per tot el que és la
1: febre
3: dels àlbums,
1: sí,
3: sinó perquè, evidentment, els protagonistes són els grans cromos, i a mi amb això m'encanta.
0: Atenció un moment, sisplau.
3: A veure.
0: Música.
2: Atenció.
1: Ui.
0: Són les 5, un quart de 6 de la tarda, a Barcelona, Catalunya. Però als Estats Units, Roger Bosà, quina hora és a Los Angeles?
6: Ara mateix, un quart de 9.
3: Del matí.
0: Això a Los Angeles, això és la costa oest.
1: Sí.
0: Sònia Gelmà, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Bon dia.
0: Quina hora tens? Quina hora tens?
4: Jo tinc un quart de 12 del matí.
0: Per tant, ets a Costa Est.
4: Soc a Costa Est.
0: No, no, treguis la música. Posa'm la música especial, que estem fent una connexió històrica.
1: Exactament, això,
0: Sònia Gelmà, atracada en directe en plenes vacances. Estàs de vacances?
4: Sí. Digues?
0: Estàs de vacances?
1: No, estic
4: de vacances, però estic molt connectada al Mundial, Sí, però sí, estic anant a mig camí, diríem, entre Chattanooga i Nova York. Anant camí de
2: la ruta 66, no?
4: No és la ruta 66. Però us haig de dir que... Bé, mira, ahir em vaig recordar molt de tu, Garriga.
0: Ah?
4: Molt, molt.
0: Què vas fer?
4: Perquè després d'haver-me recomanat el Museu de la Coca-Cola, em vas recomanar l'Arca de Noé.
3: Oh, sí.
0: Ah, no et vaig recomanar, et vaig dir que hi era. No, te la vaig recomanar.
1: I què? Un fail.
4: Vam fer un desviament important per anar a veure l'Arca de Noé.
0: Adéu meu, senyor. Jo hi aniré l'estiu, eh? Jo hi aniré.
1: No, espera, calla. Vull l'opinió de la Sònia. Bé, i què?
4: Bé, no vam arribar a entrar. $60
0: sí,
4: per veure...
0: Sí, és una borrada.
4: Per no sé què veure, allà dins.
3: No,
4: que
3: és com un zoo.
0: És una reproducció tamany real, entre cometes, del que va ser l'Arca de Noé. I t'expliquen que Déu va crear la Terra...
4: Sí,
0: és una cosa molt...
4: No era gaire...
1: Però si et vas desviar de la ruta, Sònia, vas fer tot això que dius i vas arribar a la porta i no veu entrar?
4: Bé, és que vam arribar una mica tard. Això es veu que tancava a les 6 i vam arribar a menys 10.
1: Ah, no, hi ha altres motius.
4: I aleshores... No, però llavors va ser com... Bé, si val tant la pena, doncs escolta'm tu, demà al matí... Però llavors vam veure les tarifes i crec que no val la pena ni el desviament ni veure allò per dins. Ho vam veure per fora, que realment és espectacular.
0: És una
4: espectacularment curiositat. Estrany. Vull dir, és una fricada, sí.
0: Una Arca de Noé.
3: Escolta, Sònia, t'hem trobat per felicitar-te.
0: Sí, t'hem de felicitar, Sònia.
4: Per... Vaig molt bé a la porra, eh?
0: No per això.
4: No és això? Ah, d'acord.
0: És perquè avui és el Dia Internacional del Periodista Esportiu.
4: Ah, molt bé, molt bé. Us haig de dir una cosa.
1: Ara respirat la Sònia, es pensava una altra cosa.
2: No. Tu el 25 de juliol fas programa, Garri?
0: El 25 de juliol no.
4: No, ni jo tampoc. A l'Estats Units Bòsnia,
0: sí?
4: Que es jugava ahir, vaig pensar... Calla, que... Mira, us deia que estic a Cincinnati. Aquí a Cincinnati segur que ho vibren. I hi havia una pantalla gegant al costat dels Cincinnati Reds, un partit, o sigui, un estadi de béisbol, on estaven jugant en aquell moment, i la pantalla gegant, diríem que estava doncs, a un 20% de la seva capacitat. És a dir, no estan vibrant amb...
0: Ara s'hi posaran.
4: Ni tan sols amb la selecció anfitriona.
0: Ara s'hi posaran a 8 anys de final, ara s'hi posaran. Escolta, ara... ens pots confirmar que demà assisteixes al casament de Taylor Swift?
4: On és? A veure si arribo, perquè jo, com que em desvio de les meves rutes per tu...
0: A Nova York, al Madison Square Garden.
4: A Nova York, no arribo a temps.
3: Amb el jugador de futbol americà.
0: Amb Travis Kells.
3: El Brady estava amb una model.
0: Heidi Klum.
1: Estàs molt posat, eh?
0: Però també he fet corresponsal 4 anys. Alguna cosa encara me'n recordo. Per cert, Campos, estàs gaire nerviós?
2: Per què?
0: Home, avui juga el teu equip, juga a Portugal, la Portugal de Cristiano Ronaldo. La teva estimada Portugal.
2: I de Robert Martínez, i sobretot la Portugal sobre qui he posat les meves esperances perquè sigui campiona i així em donarà 3 punts extra per la porra, que és el veritablement important del
1: Mundial. Només era 3 punts, no era 10?
0: 10.
2: No, vam canviar, són 3.
1: No té cap mena... Veus, té molt poca puntuació,
2: sí,
1: no? A veure,
2: que
1: jo no tinc res a fer.
2: Sí, amb els 10 ho vam fer 10, però...
5: Comitè de competició.
2: No funcionava.
5: Jo estic d'acord amb el Campos.
4: Jo estic flipant que la Verdés va molt ben classificada havent-ho fet amb intel·ligència artificial.
1: Oh!
4: Jo crec que haurien de quedar eliminats tots els que van fer intel·ligència artificial.
2: Ja passarà el comitè de competició.
0: Ja ho repassarem, això. Bé, doncs, Sònia, seguim el viatge. Enhorabona per ser avui el teu dia, el de la periodista esportiva.
4: Gràcies.
0: I gràcies per atendre la tarda, una tarda més.
4: Felicitats a vosaltres, també, eh? Vinga.
0: Ho compartim. Gràcies, Sònia.
2: Això des de quan es fa, això del Dia Internacional del Periodista Esportiu?
0: No tenim la dada encara.
3: Jo crec que s'estan inventant que cada dia sigui el dia interessat d'alguna cosa.
0: Tu, Ricard, no ho celebraves de jove?
5: Bé, jo tinc un sopar aquesta nit. Que
0: veus?
5: A l'hora de la selecció espanyola tinc un sopar, sí, per celebrar-ho.
0: Doncs
5: no
0: ets l'únic.
5: No existia això abans. El Ricard només veu els de matinada, els altres són mainstream.
0: Bé, doncs escolta'm, ho deixarem aquí, Laia Tudel, Xavi Campos, t'escoltem aquesta nit.
3: Tu què creus que guanyarà el Mundial?
0: Jo crec que el guanyarà malauradament França.
5: Soc al Costa, no el Blai.
0: Ah, el Costa està... El Costa el tenim a Altur, ara saludem el Costa, sí. És que ara anem amb el Blai, que el tenim al Festival Vida.
1: No estic entenent res, ara.
0: Sí, jo tampoc. Jo crec que guanyarà França.
3: Molt bé, per cert, felicitats per la teva nominació com a participant de la Gran Cita VIP.
0: Ah, gràcies.
1: Això m'interessa molt, Garriga. Aquest tema s'ha de seguir.
3: Ahir ho va confirmar el director de TV3.
0: Correcte.
3: Tenim moltes ganes de veure't.
0: A veure qui més s'apunta.
3: Fan un càsting, no?
0: Sí, espero. Ricard Torquemada, gràcies, a gaudir del Mundial.
8: Igualment, adéu.
0: Arbusà, ja ens explicaràs a veure què passa avui a Los Angeles.
6: Molt bé.
0: Una abraçada. Bernat Soler, Laia Tudel, gràcies.
1: Adéu.
0: Campos, aquesta nit a les 11, eh?
2: Sí. Sí, sí, a les 11, si hi ha pròrroga, amb la pròrroga de l'Espanya-Àustria.
0: Però a les 7 el tot costa. Energia per recórrer carreteres infinites. Perquè avui es presenta a Barcelona l'arrencada del Tour de França i ens deia el Costa que ja fa xup-xup una mica de gran esdeveniment, això, eh?
5: Sí, tot i que... Hi ha gent, però encara, com és evident, la gent encara no està preparada pel pas dels ciclistes. T'haig de dir que jo no tinc visió d'on hi ha l'escenari on seran presentats els ciclistes. És a dir, els ciclistes baixen per l'Avinguda Gaudí, quan arriben a la Sagrada Família hi ha un escenari on es fa pujar tot l'equip ciclista, i em fa l'efecte que al cap de files li fan una pregunta, etc. Jo no tinc visió d'aquest escenari, per tant és possible que ja sí que ja hi comenci a haver molta gent. Aquí on sóc jo, a mig camí de recorregut, hi ha molta gent passejant, però encara no diríem que... Vaja, estic segur que d'aquí una horeta, quan comencin a passar ciclistes, això estarà com un ou i no pas com ara.
0: Molta atenció a tothom. Digues.
5: Dic que els que vinguin, gorra, ventiladors, fot una calda tremenda. Vaja, ja sé que no és cap notícia...
0: Ja, però no està de més recordar això, i tampoc que els que passin per aquesta zona, visquin per aquesta zona avui, demà, dissabte, atenció a les modificacions de la mobilitat, perquè bé, tindrà afectacions.
5: Clar, en el cas concret de l'Avinguda Gaudí, fins i tot has de buscar un punt per creuar el carrer, perquè ja tanques tot el recorregut. I vaja, és una mica estil marató. Si vols creuar d'una vorera a l'altra...
0: Potser està creuar 5 carrers, no?
5: No, aquí la veritat és que no és el cas, però vull dir que no pots fer res que s'assembli a trànsit normal ni tan sols caminant. Llavors, paciència i vaja, recomanació personal, acostar-se aquí a aquesta zona en vehicle és una molt mala idea.
0: No cal, aquests dies...
5: Hi ha gent que ho està intentant i vaja, m'he vingut caminant des de casa... i hi ha algun carrer que està col·lapsat i la gent no està de bon humor com acostuma a passar els col·lapses, però vaja, no serà perquè no estigui perquè no estiguin avisats, en aquest cas.
0: I el tot costa avui, què fem a partir de les 7? A banda de seguir l'esdeveniment, però hi ha alguna sorpresa, algun nom nou?
5: Bé, home, mira, per sorpresa, perquè segur que fa temps que no el sents, ens ve a veure el Jordi Turria, que va ser
0: l'esport
5: de Catalunya Ràdio.
0: Molt bé.
5: Evidentment, un home tour per excel·lència.
0: I també
5: ve l'Arcadi Alibés, l'Andrea Soldevila, la ciclista de l'Andona. També hem buscat tots els focus, el del periodista tour per antonomàsia, perquè ens expliqui què representa per la ciutat que t'arribi aquest gran esdeveniment esportiu, i també el vessant ciclista, que és per un ciclista d'aquí, que la millor prova del món del ciclisme passi per casa nostra. Parlarem amb el Marc Soler, un dels millors ciclistes catalans. Tinc el Fitó buscant Alberto Contador per aquí per la Rodalia. Vaja, que escoltarem uns quants protagonistes, però sobretot jo crec que avui del que es tracta és de viure l'ambient del Tour que travessa, i mai millor dit, la capital de Catalunya.
0: Doncs el Costa, a partir de les 7, amb aquest especial avui inici del Tour. Costa, una abraçada, que vagi molt bé el programa.
5: Gràcies, una altra per vosaltres.
0: Si et dic com et dius, em dic Xavier. Com continua això, Bernat?
3: Sí.
0: No estàs al dia.
3: No.
0: Pausa i resolem.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
3: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
4: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora. Gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4 euros amb 5 cèntims. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
5: Com era possible que una dona de 36 anys tingués una aventura amb un de primer de secundària?
6: Reviure el passat.
7: Us en recordeu de quan us vau conèixer?
6: Pot canviar el present per sempre.
8: I si no, estava preparat. Tenia 13 anys.
6: Natalie Portman, Julianne Moore, basada en fets reals. Secrets d'un escàndol. És la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
9: Sona bé.
6: 4,3 litres de consum al 100.
9: Sona Qashqai e-Power.
6: I el 0% TAE.
9: Sona que estreno Nissan.
6: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
10: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.

0: És temporada de concerts, de festivals, i volem parlar d'aquelles persones que fan possible que tot soni bé.
1: Som-hi. Dóna'm això, dóna'm això. Ei, sentiu? Super. Sentiu el temps, Jordi? Ei, va, Jordi no el té encara. Baix, baix.
0: Això és la prova de so de l'espectacle inaugural del Festival Vida de Vilanova i la Geltrú. I aquesta és l'excusa per parlar d'un gremi sempre en segon pla i que la majoria de vegades queda eclipsat, doncs, pels artistes, que són els protagonistes a dalt de l'escenari. Són els tècnics de so.

0: Doncs deu ser Ginebra sola.
1: Tècnics com el Xavier, que treballa a la Ludwig Band i que protagonitza aquesta cançó. Xavier Viñarro, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Quants cops has sentit aquest fragment? 3.000?
2: És possible, és possible. Sí, ja salto allà quan escolto el Comet i el salto al següent reel.
1: Exacte, sí. Vas de reel en reel, eh?
2: Sí.
1: Alguns molt ben fets, altres... menys ben fets.
2: La intenció, al final, és
1: el que compta, no?
2: Sí, està bé.
1: El Xavier protagonitza aquesta cançó, però també tenim aquí a la tarda la Flor Paredes, que no sé si té alguna cançó dedicada, però que fa la mateixa feina. Flor, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: Quan vas sentir aquesta cançó dedicada a un tècnic de so, Flor, tu què vas pensar?
3: Bueno, em va fer molta gràcia, perquè era com, per fi, reconeixement.
1: Tu com vas saber que farien aquesta cançó?
2: Aquesta cançó era la cançó amb la que provàvem so durant... fa dos gires, crec, ja faria un parell d'anys o així. I era una cançó així, mig de conya, que l'anava tocant el Quim...
1: així, per li feia provar... sense gaire...
2: Sí. O sigui, ells són molt dispersos, o sigui, els agrada molt tocar, i llavors pugen a l'escenari, són molt desendreçats, i tu com a tècnic vols que s'endrecin una mica, i vols provar a la bateria, després al baix, després... I, bueno, a ells els agrada molt tocar, i sempre tocaven, i va ser com l'excusa de que s'endrecessin una mica i anessin provant la cançó aquesta de Xavier. I amb el temps això es va anar fent gran i de cop doncs anava a sortir el disco i de cop hi havia un videoclip i un single i de cop hi ha uns TikToks i no sé ben bé com hem arribat fins aquí, però va acabar així. Del que era una brometa de proves de so.
1: Clar, ara la brometa s'ha convertit doncs en un homenatge a una professió. Com li explicaríeu a un nen petit què fa el tècnic de so en els concerts? Què fa el tècnic?
3: Doncs una tècnica, un tècnic de so, fa que els instruments, les veus i tot el que passa en un escenari soni pels altaveus i d'una manera agradable i harmònica per les oients.
1: Per què us heu dedicat a això? Què us fa? És a dir, vosaltres volíeu ser tècnics o tècniques, volíeu ser músics, ja heu acabat fent... Com arribeu fins a aquest punt?
2: En el meu cas, jo venia
1: a fer... Hi ha un punt d'artista, també? Vaja, o és molt d'artista, també, creieu?
2: Hi ha un punt. Jo potser no veig tant aquest punt, que possiblement hi és una part més també de gust i sí, artística, podríem dir. A mi em va venir més amb les ganes de formar part del que eren els concerts. I era un espai on jo m'havia mogut molt, tant com a músic, tot i no tenir una carrera gaire extensa ni bona com a músic. Sí, i també, si només com a públic, no? D'un espai que jo havia gaudit molt, doncs de poder formar-hi part d'una altra manera.
1: I en el teu cas, Flor, per què ets tècnica?
3: Perquè també volia formar part del que és la sonorització en directe d'un espectacle, de la música, bàsicament.
1: Però has fet música, tu, o has fet sempre de tècnic?
3: També, però m'he mogut en l'espai de la cultura Sound System aquí a Barcelona, i llavors he estat com connectada també a artistes d'arreu del món i m'ha agradat, bueno, no sé, formar part d'aquest espectacle en viu.
1: La gent creieu que és conscient de la importància que té la vostra feina? Perquè aquí a la ràdio, per exemple, sí que ens passa que, clar, el que parla sóc jo, o la Judit, o vaja, els col·laboradors, vosaltres, però després hi ha el Fran, l'Enric i els altres companys d'aquesta casa, que sense ells, doncs el programa és o molt millor... O sense ells és molt pitjor, i ells el fan molt millor, quan troben la tecla, la cançó, la cosa exacta. Vosaltres creieu que en el vostre cas, que és una feina similar en algunes coses, a la tècnica de ràdio, està reconeguda? La gent ho sap que hi sou? O ningú hi pensa en vosaltres?
3: Jo crec que el públic no hi pensa. Només quan falla alguna cosa és quan llavors t'assenyalen o et miren, però si no, som invisibles.
2: Sí, i aquesta conya de que si la gent et mira...
1: Malament,
2: alguna
1: no?
2: Alguna cosa està passant.
1: Sí. Sou molt joves, però la vostra feina... canvia molt? És a dir, les tecnologies, els equipaments... Heu d'estar aprenent coses constantment perquè sempre n'hi ha de noves? O es treballa avui amb el mateix que fa 10 anys?
2: Potser just 10 anys no és tan diferent, tot i que van passant coses noves, però sí que hi ha hagut grans canvis tecnològics que han canviat molt la forma de treballar. Vull dir, l'entrada del digital, de les taules digitals, va ser un canvi total pel sector.
3: Sí, sí.
2: I suposo que en vindran més. Vull dir, ara també hi ha més coses amb intel·ligència artificial... i, bueno, cada vegada els ordinadors són més potents i al final les taules són ordinadors, vull dir que anem cada vegada això, on t'has d'anar mirant el que va passant i... però, bueno, al final es pot tirar un concert també com es feia fa 50 anys, vull dir que tampoc és ultra necessari.
1: Perquè, clar, què diferencia un tècnic bo d'un de no tan bo? Què marca la diferència? Què dius, hòstia, has de saber fer això molt ràpid, molt bé, què és aquest això? Quina pregunta,
3: per,
1: eh?
3: Sí, per una banda crec que detectar el que necessiten les músiques I d'altra banda, sí, tenir agilitat a l'hora de traslladar aquestes necessitats i amb allò que tu vols... com es diu?
2: Que vol solucionar, no? O el que vol aconseguir, l'objectiu que tinguis. O...
1: Perquè canvia, sí. Per exemple, canvia molt de tenir la Ludwig a tenir un altre grup que és totalment diferent. Has de conèixer les cançons per poder-les sonoritzar o no et fa falta? Com ho treballeu, això?
3: Bueno, ajuda. O sigui, al final, si les bandes volen portar el seu tècnic o la seva tècnica és perquè coneguin el que també elles volen transmetre i llavors és una feina conjunta, perquè poder posar els efectes que no només elles volen, sinó que tu també, la part creativa, no?, que tenen els tècnics per poder desenvolupar-se.
1: Hi ha estudis d'això?
2: Sí.
1: Fa falta tenir estudis per treballar d'això? O en principi ja trobaríem de tot?
2: Ajuda bastant. Et dona una base que difícilment pots aconseguir de forma ràpida treballant, no? Vull dir, realment no fa tants anys que hi ha estudis d'això i hi ha molta gent que encara s'hi dedica que no ha passat per una... Bueno, això, uns estudis reglats. De fet, reglats encara fa menys, no? Vull dir que... I han treballat d'això tota la vida i ho fan molt bé. Però ajuda molt a tenir una base i a que tu puguis avançar potser uns capítols més ràpid que si no ho estudiessis. També, avui dia també hi ha molta informació a internet, que també molta gent aprèn a través d'internet i demés.
1: Clar, clar, et pots formar molt també, no?, a casa.
2: Sí.
1: Pots anar...
2: Jo he de dir, jo, a part de fer de tècnic, també dono classes i... Està molt bé internet, però també s'ha de saber filtrar, com en tots els, àmbits, sí. Però amb aquest tema també hi ha moltíssima informació i no és un tema fàcil, no? Vull dir que pots caure en bucles, no? I en...
1: Recordeu algun concert especialment difícil de dir, merda, m'està mirant tothom, aquí no sé què està passant? T'ha passat algun dia de dir, mira, plego, me'n vaig a casa, no vull saber
3: res? Ha passat. Sí, ho passes fatal, però com que estàs allà i sol ante el peligro i és com, bueno, ho haig de tirar endavant. És que, sí, no pots sortir corrents, llavors és... d'alguna manera o altra ho treus.
1: Tu ara treballes amb les Testarudes, no? Però entenc que, i tu també amb la Ludwig, però heu treballat amb molts artistes, no? O amb més artistes.
3: Sí, amb altres.
1: Són difícils els artistes?
3: Hi ha de tot.
1: Però n'hi ha que són de dir, és que els mataria... És a dir, és com la vida, que n'hi ha que són un amor i que d'endavant hi ha altres que són insuportables.
2: Sí.
1: Però no tots són especialets.
2: Pràcticament tots tenen un punt especial. Però bueno, per això són artistes. Vull dir que...
1: Ja se'ls hi compra l'especialitat aquesta.
3: Alguns són exquisits i fins al punt que es pensen que saben...
1: Més que tu.
3: Sí, i llavors comencen a demanar coses que dius...
1: No
3: t'equivoquis.
2: Bueno, i una de les coses que valoro amb el temps és que aprendre a parlar amb el músic, no? I traduir el que demana el músic, el que tu pots fer i que estigui content i veure que hi vegi que tu estàs treballant per ell.
1: M'ha dit que faci A, no el faré A, perquè no puc fer A, però faré B i que li sembli fantàstic.
2: Sí,
1: no?
2: més o menys. O entendre el que vol i quines eines tens tu per aconseguir... I a vegades no només són coses tècniques, eh? A vegades són coses més de relació. Bueno, molts grups, jo treballo una sala i grups venen de gira, venen cansats, males experiències a vegades i venen una miqueta calents i està bé com saber-los tractar i clar, una miqueta d'esquerra. És important en aquesta feina, també.
1: És encara un món molt masculí?
3: Sí, totalment.
1: I això és... Trobes que és una barrera, no una barrera, perquè òbviament l'ha superat, però un fre o una dificultat per tu?
3: Diria...
1: Es fien menys de tu perquè ets dona?
3: Totalment. O sigui, m'he trobat tant treballant per empreses com anant amb Testarudes, per exemple, es nota la desconfiança, les mirades, inclús l'actitud paternalista, tant de companys tècnics com...
1: Els
3: com
1: companys de... també, eh?
3: Sí.
1: Si no són només els músics els que et miren una mica de dir, ui,
3: no,
1: aquesta.
3: No, hi ha de tot. Clar, és que ser dona... jove, jo no tan jove, no?
1: Home, però sí.
3: Però vull dir que sí que afecta, sí.
1: Doncs això és el que es troben els tècnics de so que van fent possible que hi hagi concerts i que hi hagi celebracions i que hi hagi festivals, com per exemple el Vida. Allà hi tenim el Blai Mercè. Blai, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Hi ha bons tècnics al Vida?
4: Home, hi ha els millors tècnics del país. I
1: bé, alguns dels millors, perquè aquí també en tenim de bons, Blai, clar.
4: Sí, és veritat.
1: I tu dius que els millors els tens tu, doncs no.
4: Jo sempre escombro cap a casa, saps? Ja. Perquè, clar, jo sóc de Vilanova. Pues, pensa clar, que ara m'heu d'imaginar davant de dues mulasses, que són els elements identitaris de la Cercavila, de Vilanova i la Geltrú, de la Festa Major, que avui pugen a l'escenari al costat d'un músic que va començar sent tècnic de so.
1: Ah?
4: Que encara ho és. Si no, ho recordo malament, eh? Joan Pons, el petit de Calaril, què tal?
5: Molt bé, ben content d'estar amb tu i amb vosaltres.
4: Avui, aquí s'organitza una cosa, Joan, que jo crec que no ha passat mai una alineació de tantes coses. Hi ha com quanta gent hi ha involucrada amb l'espectacle inaugural d'avui del Vida i quins grups... Què veurà la gent quan vingui avui aquí al Vida?
5: No sé si té capacitat per donar-te aquesta informació.
4: Ai. Resumint una mica.
5: No, bueno, són 280 i hi ha una munter d'amics i de gent ben parida, metafísics. Hi ha els balls populars de Vilanova, hi ha els bastoners, hi ha les cintes de les gitanes, hi ha la banda Mestre Montserrat, hi ha grallers, hi ha el Gavira MP3, hi ha la Ludwig, hi ha el Remer de Calafresc, hi ha el Ferran Palau, hi ha el Marc Puixol, hi ha l'Estar Tarralena, hi ha mogollon d'amics i gent increïble.
4: O sigui, tu no t'hi poses per poc, amb això, eh?
5: No, diria que aquest és el tinglado més gran que hem muntat mai i ara mateix no estic patint les conseqüències.
4: Suposo que també ha estat la prova de so més difícil de la teva carrera.
5: De les que sí, de les que més. No, però bé, tots són gent molt ben parida i llavors tot ho fan molt fàcil, però realment és un tinglado que és molt gran i això doncs, ho fa més complex, però alhora, hosti, poder fer això en un festival em sembla que és com una cosa bastant... que remourà, com si diguéssim, a mi em remourà i a nosaltres ens remourà com a músics i, per tant, entenc que la gent que ho vegi també el pot remoure, o sigui que molt, molt contents i molt feliços de fer-ho i de fer-ho en aquest festival que és tan obert amb aquesta mentalitat no de deixar provar coses com aquestes.
1: Blai, el festival d'avui tindrà un element important, que és el retorn de Fades. Després d'estar a les notícies per cancel·lacions forçades, avui els tornem a tenir a l'escenari.
4: Efectivament, i seran els encarregats de tancar la primera jornada del festival Fades, un grup que crec que debuta el Festival Vida i que demostra doncs, també l'aposta d'aquest festival per grups que no són molt coneguts. Un dels primers llocs on normalment veus aquests grups és el Vida. I a part, Joan, tu que et dediques al món de la música, suposo que quan veus que hi ha atacs homofòbics, com en el cas de Fades, suposo que com a artista doncs, deus sentir molta tristor, no?
5: Sí, molta ràbia, molta impotència i bueno, hi ha una falta de vegades de sentit comú i a la societat en general. I al final una mica... És com una cosa que depèn una mica de tots nosaltres, no? Dels petits detalls i dels grans detalls, no? De saber quan s'ha de saber dir que no i quan no has de deixar passar certes coses. Trobo que Fades van fer molt bé de marxar el dia i trobo que fan molt bé de lluitar pels seus drets i que és una cosa que hauríem de fer tots, no? I que moltes vegades ens passa per sobre i és com, hòstia, no pot ser això.
1: Doncs és el Blai, Mercè, amb el petit de Calaril, des del Festival Vida, que avui recuperarà Fades a la seva alineació. Blai, que vagi molt bé el festival. Una abraçada.
4: Una abraçada. Ja vindreu, no? Avui o demà?
1: Sí, i tant.
4: O dissabte. Vinga, va. Que vagi bé.
1: Doncs hem volgut parlar d'això, de festivals i de tècnics, amb el tècnic més famós de Catalunya, el Xavi de la Ludwig, no? Sí, home, ara sí. Avui sí.
2: Pot ser, no sé.
1: Ah, si l'heu vist als Reels 10.000 vegades, l'heu vist. Doncs avui l'hem tingut aquí de cos present per celebrar que arriba època de festivals, de concerts i de molta música en directe i que sense els tècnics no es podria fer. Així que, Flor Paredes, de les Testarudes, gràcies per venir.
3: Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé l'estiu. I Xavi Miñarro, la Ludwig, que tingueu també un bon festival Vida.
2: Moltes gràcies.
1: Farem una pausa i atenció que arriba a Svetlana. O sigui, volíeu música? Doncs més música.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
6: Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
7: Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
8: Ja m'entens.
9: Un programa d'un altre gènere.
10: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
11: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
8: Amb David Ávila.
11: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
8: I també disponible a la plataforma 3Cat.
12: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
13: A partir de l'obra de Lluís Domènech i Montaner, a cavall entre el segle XIX i el XX, s'iniciava una de les nissagues d'arquitectes més importants de Catalunya. Al llarg de quatre generacions, la família Domènech ha continuat fent aportacions arquitectòniques adaptades al context polític i social d'èpoques força turbulentes. En parlarem en el proper episodi de En Guàrdia, també disponible a la plataforma 3Cat.
12: En Guàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
14: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
15: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
16: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
14: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
17: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
14: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
8: I també disponible a la plataforma 3Cat.
12: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
1: Ara saludo els Svetlana, però abans us ho vam explicar, tenim ja imatges preocupants d'aquest incendi virulent que continua cremant a la Catalunya Nord entre Santa Maria la Mar i Canet de Rosselló. Ja són 3.000 persones les evacuades en tres càmpings de la zona i també a la zona portuària. La forta tramuntana que bufa i que ha arribat, atenció, a 180 km per hora, ha fet que travessés el riu Tet i que arribi ara també als càmpings Le Brasília i Le Marina. Tot i la virulència, de moment no s'han registrat ferits, però hem d'estar-ne molt pendents perquè aquest vent no ajuda a l'extinció. Recordeu aquest incendi que ja ha obligat a evacuar 3.000 persones. Us ho explicarem a Catalunya Ràdio al 3Cat Info. Ara, música.
18: És Svetlana Garriga i la tarda de Cat Ràdio.
1: L'últim dia i som incapaços de tenir un textet de tres paraules.
19: No, espera't.
3: La veritat és que ho hem parlat durant aquesta setmana de va, gravem la cançó de Cat Ràdio.
19: No, la Júlia hi ha fet una intentona.
3: He fet una intentona, però...
19: Però no desvalem secrets perquè, clar, l'últim programa ja vam dir, van donar l'exclusiva que renovem...
1: Esteu renovades.
19: Llavors, nosaltres ens comprometem a començar des del primer dia amb una sintonia personalitzada.
1: Però hem de veure què farem la temporada que ve.
19: Clar, ho hem de veure, això.
3: Bueno, sí, la podem fer nosaltres, la sintonia, clar.
1: Bé, avui encara tenim una playlist, una llista secreta musical. Quina llista tenim avui?
19: A veure... Avui és una mica especial.
3: Correcte,
19: sí?
3: perquè és l'última playlist d'aquesta temporada.
19: Avui és tipus l'últim dia de col·le, no? Allò que fas una mica coses rares, no acabes de fer res, no?
3: I ens hem posat una mica nostàlgiques, perquè tu recordes com va començar tot.
1: Oh, i tant, que me'n recordo.
3: En un estudi aquí dalt, que vam passar el càsting,
1: és veritat, sí, que vam fer una prova.
19: Bueno, primer ens va escriure i nosaltres vam dir parla amb el nostre mànager.
1: Quina barra. Em van enviar el mànager.
3: Vam fer el primer programa de La Minya Mal i Los Siete Enanitos. I després, parlant de persones de talla baixa, també vam fer la playlist de Pablo Motos, de Rosa Peral, també, d'aquesta criminal. I han passat moltes coses, Garriga, i n'hem descobert moltes altres, com per exemple que la Moreneta és lesbiana o que la població nord-coreana és torturada pels del sud sent obligada a escoltar búhos on repit.
1: Això no està confirmat.
19: I els nord-coreans allà... Ah! No, sisplau! Igual que la majoria de catalans també durant l'estiu.
1: O no, perquè els concerts de búhos estan plens.
19: Sí, ja, però és que
1: no,
19: també hi ha
1: no,
19: molt...
1: No, no cal. Hi ha molt guió.
19: Vale, escolta'm, què t'anava a dir? No, jo et volia preguntar, recordes alguna cançó especial que t'hagi agradat molt o què, Garriga?
1: N'heu tirat algunes així de com d'infantils, a vegades, que m'agafaven una mica per sorpresa, sí, no? Per exemple. Bueno, sí.
19: Escolta, i tu com estàs? Tens ganes de vacances?
1: Sí.
19: Ja?
1: Sí.
19: Home, perquè has fotut una bona una currada.
1: Home, tot l'any.
19: Perdona, després ho torna... Bueno, aquí parla dels números que s'han fet, perquè, bueno, no, o sigui, estem veient l'èxit que hem tingut d'oients, com
1: ah,
19: ho dieu,
1: sí?
19: Això?
1: Ah, oients? Sí, l'EGM.
19: EGM.
1: Estem molt contents.
19: Ai, com... És brutal, això, sí, felicitats.
1: Moltes gràcies, això és de tots.
19: Home, molt bé, felicitats a tot l'equip.
1: Va, però avui què teniu?
3: Vinga, va, avui us portem la playlist censurada, la playlist de les que faltaven, que no és el grup de versions que ens estimem tant, sinó les cançons que ens hem deixat o els personajos que ens hem deixat aquesta temporada. Avui el funcionament serà un pèl diferent, hem seleccionat la cançó més escoltada de cada personatge i us en portem quatre.
1: Aquesta cançó, a veure de qui és. Això... De què em sona, això? Què és això?
3: Estem escoltant Abba Nagila, que és, sens dubte, la cançó folclòrica jueva més famosa, ah, sí, alegre i reconeguda arreu del món.
19: Està guapíssima, eh?
3: La... No, no, és impressionant. Qui creus, Garriga, que es posa aquesta cançó en bucle?
1: Netanyahu?
3: No, en Netanyahu ja el vam fer, no?
1: Ah, sí, no, el vam mencionar i no cal remencionar-lo. No, no.
3: Efectivament, aquesta cançó se la posa en bucle la nostra poc estimada Pilar Rahola. Nascuda entre Tel Aviv i Cadaqués.
19: Yeah. No nascuda entre Tel Aviv i Cadaqués.
3: No ens estranya gens que aquesta Juldà tingui aquest tema on repit. La sionista més sionista que tenim a Catalunya, tan fastigosament sionista que el passat mes la Fiscalia Barcelona presumptament l'està investigant.
1: No, no, no, sense el presumptament, ah, l'està investigant.
3: Ah, sí, per un presumpte, perdó, va el presumpte aquí. Encara no ho he
19: pres. És la nostra paraula favorita, aquí, el presumpte.
1: Tu poses un presumptament i ja pots dir qualsevol cosa.
3: No? Per un delicte d'odi i complicitat amb el genocidi.
1: Bé, sembla doncs que Kosca Hava Nagila és la cançó que escolta Pilar Rahola. Va, següent personatge.
3: És el nostre estimat o poc estimat Jaume Collboni.
20: Un, dos, tres. Recollim, recollim les joguines, recollim.
1: Ah, mira.
3: Veus? Aquestes cançons infantils.
1: A mi em desquadren. Sí,
3: però... Això és recollim de la nostra estimada Jamari, de Mari Gelabert.
19: Ah. L'hem versiona... treballada bastant, la de Mari, sí, Gelabert, aquesta temporada.
1: Sí, sí, sí, sí.
3: Ell, el Jaume, li encanta endreçar, ho sabem, però ell versiona aquest tema i canta recollim, recollim, els top manta, recollim, endrecem, endrecem, si ets pobre no et volem. I segueix la lletra. Sí, aleshores...
19: Què és això? Com es canta el següent?
3: Si ets un guiri, pots fer el que vulguis a la ciutat, és per tu. Però si, en canvi, vols viure a Barcelona, muntar les festes majors del teu barri o gaudir dels espais de la ciutat, ho sento, però no pots. Totes juntes. Recollim, recollim, els top manta, recollim. Adrecem.
19: Sí, endrecem, endrecem. I si ets pobre, no et volem.
1: Una altra cançó.
19: Hola. Oh. Aquesta és una mica amb la temàtica d'avui, també,
1: Me voy. Home, me voy, però vuelvo.
19: Bueno, sí, pero me voy.
1: Me voy.
19: Y nunca se sabe.
1: Ah.
3: Se puede
19: diu, deixa'm una mica, va.
1: No tenim gaire temps.
19: No tenim temps. Vale, vale. Ja et veig que vas dir així. Vinga, va, doncs pues continuem amb més temes. Ja que parlem de Collboni, aprofitem i fem un dos-pack amb el Presi Illa, vale? Perquè us he aquí posar un cotilleig. Doncs sí, l'altre dia vaig tenir l'immens plaer de veure'ls en directe tots dos a l'Òpera dels Tres Rals, la inauguració del Grec, en la que vaig tenir també el plaer d'actuar i en què cap de vosaltres dos veu venir, fatal.
1: No.
19: Tu, Garriga, no em veus des de...
1: Des de cada setmana que et veig aquí.
19: Bueno, ràpid, ràpid. Però els molt descarats van tenir la barra de marxar a la mitja part. Es van agafar de bracets i van començar a cantar això.
1: Però a veure, que aquesta gent tenen molta feina.
19: Sí, molta... Tu creus que han de venir aquí a fer el postureo, fer-se la foto i marxar a la mitja part? Home, per favor, qui...
1: Potser hi havia una emergència.
19: Sí, una emergència, sí. Tota la platea i l'equip ens hem callat a quadres i després tothom es va preguntar si ja podats, doncs, podien marxar del tot i no només al Teatre Grec.
1: Bé, no crec que sigui el cas.
19: I, bueno, parlant d'estampides de gent marxant corrent, anem a l'autèntica estampida.
1: Ui.
19: Atenció. Anem per feina. Estem escoltant Stampede, i no és de la Wineta, és de Hans Zimmer.
1: Ah.
19: Els que teniu una infància marcada pel trauma, que és gairebé tothom, de seguida sabreu de què és. Sí.
1: El rei Lleó.
19: Exactament, el rei Lleó. La pel·lícula que ens va deixar... Has guanyat un A is Cup Protection.
1: Va, mentira. Que ens anem encallant a cada paràgraf, ens encallem.
19: Vale. Després de veure com l'Escar deixava morir el seu germà Mufasa tirant-lo del barranc.
1: Ai, sí, que trist.
19: Parlant de barrancs, parlant de morts entre famílies, ja sabeu
1: no,
19: per on vaig,
1: és
19: oi?
1: Igual.
19: No,
1: ja n'hem parlat d'avui, d'això.
19: Judici. Doncs ja sabem qui deu tenir en bucle aquesta cançó de les estampides. allà mentre puja l'estampida a PortAventura, també. Treguin les seves pròpies conclusions. Però escolteu, va, ara sí que sí, arribem al final de la secció més divertida, intel·ligent i fabulosa com les seves oients. I que soni el timbre! Aquesta és Cadascú Musical 2. L'has vist, Garriga?
1: No.
19: No et sona?
1: No, no l'he vist.
19: What time is it? Summertime. Summertime.
1: It's summertime.
19: It's summertime.
1: It is.
19: Us volem agrair a totes les que ens heu escoltat aquesta temporada, totes les que heu rigut amb nosaltres i a totes les que us heu indignat, també, perquè això vol dir que us hem provocat alguna cosa, ara, que esteu vives. Sí, i ens n'alegrem que estigueu vives. Nosaltres fem les maletes, anem a disfrutar d'unes senyores vacances merescudes.
1: Bé, alguns ja han fet viatges.
19: Sí? Bueno, i tu què? Te'n vas a Menorca aquest estiu o no?
1: No, en principi no.
19: Ah, bueno, ara ens ho expliques, després. Sí. Fora de ràdio.
1: Vinga.
19: Plenes de bolos, per cert. Us esperem per tota Catalunya. Algun per també, què més? Galícia.
3: Escalaria, les Illes.
19: També anem a Mallorca, oi?
3: Sí.
19: I sobretot...
1: Vinga, la
19: l'última, va.
1: Déu meu senyor, 70 vegades.
19: El 13 de març del 2027, al Sant Jordi Club de Barcelona.
1: A veure, Marlana, moltes gràcies.
19: Molt bon estiu.
1: Ens hem passat molt bé amb vosaltres, l'any que ve més.
3: Visca la tarda, visca el Garriga i...
1: No, no, què aneu a dir? Que no, que no, no, no, no. 9-3-2-0-1-7-4-7-4. No els hi deixaré dir... 9-3-2-0-1-7-4-7-4. Concurs lingüístic, ara venim.
19: Serà possible.
0: Hi ha veus que marquen una època, i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa, Atlanti de Salut de la A a la Z i Gramona.
21: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, ah, tot ben amanit.
22: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
21: I amb productes del territori.
22: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
21: Vinga, va, comencem!
22: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
23: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
24: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
23: A més, té un 98% de carn.
24: És natural que es noti, oi?
23: Doncs sí, natural.
25: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
26: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
27: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
28: Pintatxo Pastu, Matxero Flamisell, Cigrons, Garbanços.
29: Avui, Electrodomèstics Calvet us ofereix aquest espai de la tarda de Catalunya Ràdio. Participa i guanya.
1: Hem d'anar per feina perquè tenim un assecador Digital Force AI de Taurus que et protegeix els cabells gràcies a l'exclusiu sistema AI Scalp Protection. Per què? Doncs perquè aquest assecador ajusta automàticament la temperatura segons la distància amb els teus cabells.
19: Joder!
3: De memòria, eh, ho has fet?
1: Sí, sense llegir. És de Calvet Electrodomèstics.
19: Ja. Olé, no, de confiança!
1: Dos concursants. La Cristina de Mollerussa és la número 1. Cristina, bona tarda.
30: Hola, bona tarda, què tal?
1: Estem animadíssims avui aquí.
19: Cristina, què tal per Mollerussa? Esteu fresquets o què?
30: Avui més. Ah, aquests dies ha fet moltíssima calor.
19: Molt bé, sí.
1: Doncs atenció, perquè tenim preguntes a tu de català.
19: Però la primera, coneixes Svetlana?
30: Poc.
1: Bueno, poc. Ah, poc no és gens.
3: Bé,
1: segona pregunta. Aquesta no comptava. Si aquest estiu vas a caminar pel Pallars Sobirà i enfiles ben amunt, és possible que arribis a les bordes de Noarre, més amunt de Tavascan. Però què és una borda? Una borda és un abeurador natural pel bestiar? És una cabana o barraca feta especialment per tenir-hi la palla? O és un parallamps fet amb fusta i aram?
30: Que ho pots tornar a dir, sisplau, és que no t'he sentit.
1: Un abeurador natural, una cabana o barraca especialment per tenir-hi palla o un parallamps?
30: Una cabana.
1: És correcte, és correcte. Segona pregunta. Si aquest estiu vols pujar al Taga, un dels cims emblemàtics del Ripollès, és possible que et trobis el coll de jou, que en tenim molts. Però què és un jou? Un jou és una esplanada d'herba dallada on hi jauen les vaques. Un jou és una torre de vigilància d'origen clàssic. O un jou és una peça de fusta en què dos animals, especialment bous, són junyits pels caps.
30: Una peça... Com?
1: Una peça de fusta en què, amb el que s'uneixen dos animals.
30: I la primera?
1: Una esplanada d'herba. M'ho has de dir ja, eh?
30: Una esplanada d'herba.
1: És incorrecte. Right. El jou és la peça de fusta.
19: A veure, són difícils, que flipes, eh?
1: Un encert, un encert. Va, anem a saludar la nostra altra concursant, que és la Susana. Susana, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Va, que hem d'anar per feina, Susana. Coneixes
19: Svetlana?
2: Doncs jo crec que fa gairebé 30 anys que els conec.
3: Ah, molt bé. Ah,
1: mira,
3: molt bé,
1: molt doncs bé. Enhorabona, abans que nasquessin. Va, si aquest estiu vas a caminar a la vall d'en Bas, a la Garrotxa, és possible que arribis fins a una cascada de 80 metres, al Salt de Sallent. Què és un Sallent? És una mina de sal? És una roca de la família de les Margues? O és un salt d'aigua?
2: És la segona.
1: Una roca?
2: Bueno, o la tercera, no? Una roca.
1: És sí. Incorrecte, és un salt d'aigua. Va, si aquest estiu aneu a caminar per la Cerdanya i pugeu a la Tossa d'Alp, possiblement passareu pel costat de l'estany de l'Orri. Què és un orri? Un lloc on es munyen les ovelles i es fa formatge? Un forat construït sota terra? O una bassa de poca profunditat? Déu-n'hi-do, vull les preguntes, tu.
2: Una bassa de poca profunditat.
1: És incorrecte, és el lloc on es munyen les ovelles.
3: Fatal,
19: home. No passa res, perquè ella és la guanyadora, perquè és la mare de la Júlia Díaz.
1: És la teva mare?
3: No ho sé.
19: Susana, que t'hem pillat! Home, molt bé, doncs ja està.
1: Doncs no, doncs ha guanyat la Cristina.
19: Però és que no pot guanyar res més, la Susana.
1: Cristina de Mollerussa, has guanyat tu, eh?
30: Sí. Moltes gràcies.
1: Enhorabona.
30: Moltes
19: Susana,
30: gràcies.
19: Susana, ets la millor.
1: La Susana és la mare.
3: Te l'ha colat, Carla.
2: Però,
1: clar, no té un filtre de mare.
2: Estàs la mare, estàs la mare.
19: Olé!
1: I coneixes Belana des de fa 30 anys, clar, que vas conèixer.
19: Ah, clar, jo m'he quedat tieso. Ets la millor.
1: Havíem d'acabar així.
19: Hauràs de tornar a trucar, Susana.
1: Ja per al setembre, eh?
2: Sí, home, ho he fet expressament, perquè el premi no me'l mereixo, la veritat.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
5: Bona tarda, us informa Marc Güell. Prop de 3.000 persones evacuades de 3 càmpings i la zona portuària pel virulent incendi que crema a la Catalunya del Nord, entre Santa Maria la Mar i Canet de Rosselló. Segons el primer balanç, no hi ha cap persona ferida. Última hora des de Girona. Laia Claret, bona tarda.
6: Bona tarda. El foc ha començat poc abans de les 2 del migdia i avança direcció sud-est cap a la zona del port. Les flames han travessat el riu Tet i s'han propagat ràpidament als càmpings. Els evacuats els han traslladat a pavellons de la zona i s'han tancat temporalment les platges per concentrar-hi els equips d'emergència. La carretera RD81 també està tallada. Sobre el terreny hi treballen 215 bombers, a banda de 2 helicòpters i un avió. Les condicions d'extinció són complicades perquè el vent bufa a més de 80 km per hora. Per tot plegat, les autoritats fan una crida a la població perquè no s'acosti a la zona. Laia Claret, Catalunya Ràdio, Girona.
5: I aquesta hora ja està controlat un incendi que crema en una...

0: lamenta els pressupostos, la norma que posa negre sobre blanc els acords que necessiten algun canvi legislatiu, com per exemple la creació de l'autoritat aeroportuària perquè la Generalitat tingui influència en la gestió del Prat, el pla per reduir la burocràcia o l'increment del cànon de l'aigua a partir de l'any que ve. Joan Ignasi Elena d'Esquerra i David Cid dels Comuns.
1: Ara tenen pressupost i, per tant, no hi ha excusa. A governar i a resoldre problemes.
2: Tenen més recursos que mai, 50.000 milions, i jo els demano que no fallin. Compleixin la paraula donada.
0: Fa només uns estona tota la resta de partits, igual que els pressupostos, han votat en contra d'aquesta llei d'acompanyament. Albert Prat, Catalunya Ràdio Parlament.
3: El secretari de Mobilitat i Infraestructures del govern, Manel Nadal, creu que abans del proper abril es posarà en marxa l'R-Aeroport, la nova línia de ferrocarrils que ha d'arribar fins a la terminal del Prat. Ho ha explicat en una entrevista al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
4: Jo crec que el primer trimestre del 2027, des de l'any que ve, ferrocarrils podrà operar aquest tren R-Aeroport amb trens nous de ferrocarrils i demostrar la seva capacitat de gestionar trens amb una xarxa que no serà d'ells, que serà de l'ADIF, que això és una novetat important.
3: L'R-Aeroport, que connectarà el Prat amb Sant Andreu, serà la primera línia de ferrocarrils que circularà per una xarxa ferroviària de DIF i compartirà l'ús del túnel de Passeig de Gràcia amb Renfe.
5: 7 dies després del doble terratrèmol a Veneçuela, encara han rescatat en vida un home de sota la runa d'un edifici. Es tracta d'un cas excepcional. La majoria d'equips internacionals de recerca ja comencen a marxar i el país comença a assumir que els 50.000 desapareguts pel doble terratrèmol aviat seran víctimes mortals.
3: Rosalía estrena el fragment d'una cançó inèdita al concert de Los Angeles. És un fragment de poc més d'un minut on se sent un cantant amb una veu masculina que recorda l'accent i l'estil de Bad Bunny. Aquest ja recorda el que va fer el 2022 durant la gira del disc Motomami. En aquella ocasió va estrenar una cançó en directe que més endavant va acabar titulant Despecha i que es va convertir en la cançó de l'estiu. Les xarxes van plenes d'especulacions que intenten identificar la veu perquè de moment no s'ha fet públic ni el títol de la cançó ni l'artista que hi col·labora. Ara els esports, Ricard Isidro, bona tarda.
6: Bona tarda. En ciclisme, aquesta tarda es fa el primer gran acte del gran départ del Tour de França. El recinte modernista de Sant Pau, el Passeig Gaudí i la Sagrada Família acullen la presentació dels equips de la Ronda Francesa que comença aquest dissabte. Avui, a les 7, edició especial del Tot Costa, aquí, a Catalunya Ràdio, per fer-ne la prèvia. El Mundial de Futbol, entre aquest vespre i la propera matinada, tindrem tres equips més classificats per als vuitens de final. A les 9 del vespre, Espanya-Àustria. Lamine Yamal està disponible per jugar 90 minuts. Més tard, a la 1 de la matinada, Portugal-Croàcia, i a les 5, Suïssa-Algèria. També en futbol, Àlex Calatrava és nou jugador de l'Espanyol per les 5 pròximes temporades. Calatrava és un extrem català de 26 anys que arriba del Castelló de la segona divisió, on ha jugat les dues últimes temporades. L'Espanyol, per cert, ha confirmat que jugarà un amistós el 8 d'agost contra el Coventry City anglès. I en bàsquet, el Barça anuncia les sortides de Nico en la Provítola i Jusufa Fol. A més, el base Guillem Vives deixa la penya. Vives jugarà al Saragossa. La penya, per la seva banda, té previst fer oficial les pròximes hores el fitxatge de l'escorta Isaac Nogués, procedent del València.
7: Fins aquí les notícies.
8: Els matins del cap de setmana, el suplement...
9: Dia 4, que és el meu aniversari, per cert. Dissabte que ve...
10: Ah, com a la mare!
9: Sí, com hem de celebrar-ho.
10: Hem de muntar alguna cosa, no? Un pastís. I uns mariachis. T'han cantat mai les mañanitas.
9: No, això encara no m'hi he trobat, veus?
10: Pues això és molt maco,
9: eh? Portem uns mariachis, aquí?
10: Uns bons mariachis.
9: Mita'ls.
10: Les mañanitas. És que és una... És... No, no, no. Els mariachis... Non las mañanitas que canto.
8: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
10: Canto tan malament, em sap tan greu.
8: La gran part del Tour a Catalunya. Tot el Tour a Catalunya Ràdio. Aquest dijous 2 de juliol, la presentació oficial del Tour al voltant de la Sagrada Família, en directe al Tot Costa.
11: I no ens en volem perdre detall.
8: El dissabte 4 de juliol, la primera etapa del Tour. Una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona, el Tot Gira.
12: Tot Gira en la seva màxima expressió.
8: Les tres etapes del Gran Depart en directe a TV3 i a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
13: A punt de creuar la línia d'arribada.
8: I fins a l'última etapa, tota la informació del Tour a Catalunya Ràdio amb Isaac Vilalta.
13: Aixeca els dos braços.
8: Algú podrà amb Pogacar...

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Roger Garandell, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Juliana Canet, bona tarda.
3: Bona tarda, rei.
1: Marta Montaner, estàs enfadada? Bona tarda. Uah.
4: Més que enfadada, estic decebuda.
1: Jo vull la presència de Carla Verdés, que ha fet... No, ha marxat, no? No vol donar la cara. No, ha marxat.
4: No m'estranya.
3: I la pobra que té la veu molt cascada avui, la Carla.
4: Què li ha passat?
3: Els aires acondicionats ha passat, Marta.
1: Bueno, sí, està feta un...
3: Que aquests aires acondicionats és que són un crim contra la humanitat.
1: Jo m'he llevat amb mal de coll avui, eh?
3: Normal.
1: No tenia pastilleta d'aquelles, saps, per fer baixar.
4: No acabem de trobar el punt mig, eh?
3: És que, a més, el canvi de temperatura és fatal. O sigui, tu no pots ser que estiguis passejant pel carrer a 50 graus, suant la gota gorda, i entris aquí i sigui al Pol Nord, i t'hagis de posar un jersei de llana.
2: Però mira que es controla aquí. Hi ha un indicador aquí fora que et diu la temperatura i la humitat que estem.
1: Aquí fora on?
2: Aquí al vestíbul.
4: Mira, t'ho vaig a mirar un moment.
3: És veritat que millor passar fred que calor, no? Si hem d'escollir, però...
1: Mira, hi ha els meus pares.
4: Oh, els teus pares han vingut?
1: Sí, és que ja ho sabia que venien.
4: Ai, que monos! I què fan aquí?
1: És que si no, jo no els veig ja en un mes.
4: Ah, perquè demà marxes demà ja o dissabte?
1: No, dissabte, però...
3: On te'n vas, Francesc, de vacances?
1: Als Estats Units d'Amèrica.
3: Com et funciona aquest viatge?
1: Em funciona molt.
4: I han vingut a veure.
1: És que, sí, clar, si no es veig avui...
3: El Francesc és la seva nina, no ho oblidis.
1: Bé, som dos, però sí. Sí, clar.
4: Els portaràs souvenirs o no?
3: Veurem.
1: No, és que no, els hi fa il·lusió que torni.
2: El souvenir ets tu.
1: Clar, el souvenir sóc jo.
4: Et van venir a veure gaire quan eres corresponsal o no?
1: Tres cops, sí.
4: Molt bé.
1: L'últim any ja no, però el primer, el segon i el tercer sí van venir. Sí.
3: Que necessitaves una mica de caliu, vas estar molt homesick, que diuen els anglesos, enyorat de casa, molt rinya.
1: No, anava a venir, no, però tenir-los a casa també era xulo. Passava un pis molt petit, llavors era poc pràctic, però era divertit.
4: I pregunta, els teus pares també te'ls emportes a la birra que fareu tots els de la tarda i a tu no m'has convidat a mi?
1: No, sí que... O sigui,
3: convidat... No ha anat així!
1: No, com que no ha anat així?
3: Això sembla que vol dir en Francesc,
4: que em sembla molt bé que portis els teus pares, però...
1: És que
4: vaja,
1: no entenc que no estiguis convocada, perquè has d'estar convocada, com igual que ho estava a Juliana Canet, i entenia que també Roger Carandell.
2: No, a mi no se m'ha convocat, que no passa res, a mi...
4: Sí. Perquè et fan un favor, no, Roger?
2: No, aviam, jo també tinc coses a fer a casa
1: però,
2: i tal.
1: Ni que sigui el cap a les 7. Aquí darrere.
4: A dir hola i adéu. Bueno, si em convides.
1: Marta Montaner, estàs convidada.
4: It's a yes.
1: Els he dit abans amb ells, però t'ho vull dir a tu també, de part de Ricard Torquemada. Fa exactament 24 hores, segons el nostre company i amic Ricard Torquemada, es va produir un dels moments més importants de la temporada de Catalunya Ràdio.
3: Per què?
1: Doncs
3: no recordo de res.
2: Vas brutar contra el Mundial.
3: El puto Congo, que va marcar un gol, ja me'n recordo.
1: No.
3: I nosaltres parant-ho tot. Una mica més i ens anul·les el programa perquè el Congo havia carregat un gol a Anglaterra.
1: No.
3: A ningú li importa. I no va ni guanyar.
1: Va perdre el Congo al final.
2: O sigui que no va servir de res.
3: De res. Aquest dato me l'emporto a la tumba, jo, eh? Jo abans de morir, quins records quan el Congo va perdre en aquell Mundial l'estiu 2026. Mira, en Torquemada ha treballat durant molt de temps amb un exnòvio meu que també és dels que et deixa tirada per veure el futbol.
4: Ja no treballen junts?
2: Bueno, per això treballa amb ell,
3: no? No m'estiris de la llengua, Marta!
2: Per això treballava amb ell.
3: Que no vull ser jo qui rebel·li detalls del Mercato. Del món de la comunicació.
1: Que hi ha Mercato? Si no es mou res, que t'estiu.
3: Que no es mou res.
4: Hi ha un Barça-Madrid?
3: Mira, Francesc. Et despistes un moment i les plaques tectòniques no és que es moguin.
2: I el Mercato...
3: És que ballen salsa, m'entens?
2: No, el Mercato juga a la Diagonal.
1: No és veritat, no hi ha gaire Mercato aquest estiu.
3: Que no?
2: I tant que n'hi ha, i tant que n'hi ha.
3: Tu et plantes amb una cadireta de càmping
2: a
3: Francesc Macià i observes...
2: Hi ha gent amunt, avall, i molta gent donant voltes.
1: Creuant.
2: També n'hi ha donant voltes,
1: eh? Fent
2: la rotonda.
4: Aquests semàfors que són eterns, no hi ha manera d'arribar a l'altra banda.
3: No, que el Maps et marca 3 minuts, compte que són 30.
1: Jo només veig creuar Màrius Carola en aquella rotonda.
3: Bueno, perquè no t'hi fixes, Francesc.
2: I que no hi hagi...
4: La Pau de Pons també.
1: La Pau de Pons també.
4: Sí que creua molt per allà.
1: És veritat. Qui?
2: No, dic que no hi hagi més, diguéssim, trànsit de baixada que de pujada per la Diagonal aquests dies.
3: Ah, molta gent pipejant, Francesc. Gent que va amunt i avall, que grilleja, aviam on acaba.
1: No, és que no, ara...
3: Molt càsting.
1: Veig que estic molt out.
3: No, molt out, però no passa res. També tens feina, vas liat, estàs fent gran, fa calor...
2: I es veurà,
4: vull dir,
2: no està
4: tot
2: tancat.
4: Quan tornis del teu viatge, tot serà diferent.
2: Sí.
3: El món serà un altre.
2: Trobaràs un altre Catalunya Ràdio.
3: Quan ens vegis, diràs, hola, Marta, i serà la Juliana, i al revés.
1: Bé, doncs farem una pausa, arriba el que no surti, i a veure si les plaques tectòniques ens donen una mica de calma. Com a
3: tu vigila que no caiguis per algun forat de placa tectònica, tu i tothom, eh? Compte.
1: Hòstia, que amenaça, nen.
2: Home, no. Ja.
3: Sí, sí. Que no és una amenaça per tu, és precaució general a la ciutadania que ens està escoltant.
1: Caution!
3: Caution.
1: Ai, sí. Arriba la pausa.
5: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
6: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
7: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
8: Sona bé.
7: 4,3 litres de consum al 100.
8: Sona Qashqai e-Power.
7: I el 0% TAE.
8: Sona que estreno Nissan.
7: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
9: 300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
10: una cullerada de silenci,
9: dos reflexos de llum,
10: 5 quilos de cadira
9: i, si convé, 150 grams d'ulleres.
10: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
11: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
12: Contes, novel·les, poemes, cançons...
11: Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán.
13: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
14: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
13: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa. No té sentit queixar-se.
11: Cada dissabte a les 11 de la nit...
14: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
11: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
15: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
16: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa. Tant com el moment Activia Kèfir. L'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
2: Un quart de set de la tarda. Juliana Canet, com estàs?
3: Bona tarda, Roger, bé.
2: Marta Montaner, molt bona tarda.
3: Molt bona tarda.
2: Ai, està obrint l'ordinador.
3: T'havas molt distret, mirant tota la gent que t'ha comentat la foto aquesta que vas publicar de tu amb un ram de flors, clarament per lligar.
17: Per lligar ja està bé, que així sigui.
3: Sí, està molt bé.
2: A l'estil Jeremy, de la Rosalia, que anava amb flors tot el dia amunt i avall.
3: Qui te la va fer, la foto?
2: En Marc Andreu me la va fer. I me la va fer ahir al vespre, que va ser un vespre de moltíssima cita a la capital catalana, per cert. De fet, no sé si ho noteu, però es nota que comença l'estiu i que amb la calor al Mediterrani, si pot, no concep quedar-se a casa tancat.
3: Impossible. Vull dir, sopar una truita a la francesa, impossible. Sortim al carrer.
2: Cap a fora. Per aquest motiu, els famosos surten dels seus caus i per això avui tenim el WhatsApp ple d'informació sobre les cites que van succeir ahir a la nit. I tot va començar amb un oient que ens informava en directe al 677-27-1058 que estava vivint una cita pràcticament doble en un restaurant de la ciutat de Barcelona.
3: Déu meu.
2: Això significa que ahir al vespre, com a mínim, teníem quatre persones ben il·lusionades preparant-se per sortir a sopar.
3: La vida pot ser maca, però maca a rabiar, eh?
2: Crec que és un dels moments de més felicitat, aquest, que t'estàs preparant per anar a un lloc, perquè és aquesta il·lusió.
3: La prèvia, il·lusió, sí.
2: La prèvia, sempre.
3: Aquell excés de perfum.
2: Tot, i que tot és possible. Bé, el que no sabien ells quatre, però és que acabarien al mateix restaurant. WhatsApp d'ahir a les 9:21 minuts. Tenim a dues taules l'Alfred i la Gena. La Georgina Arnau. Estaven de nòvios total, ja, ja, o de cita.
3: Recordem que l'Alfred i la Gena, que dit així amb nom de pila, pot descol·locar algun oient que no sigui freqüent. Ens estem referint a Alfred García, concursant d'Operación Triunfo 2017 i actualment cantautor rellevant en català, jo diria.
4: T'estàs deixant un càrrec important de l'Alfred.
3: Ex-nòvio de Marta Montaner.
4: No em referia a això. Jurat d'Eufòria.
2: Jurat d'Eufòria. També, que molta gent el deu conèixer per
3: deixa'm això. Deixa'm que me n'oblidi, tenint en compte que l'audiència d'aquesta temporada d'Eufòria ha fet vergonya aliena, doncs anàvem jo no he estat molt pendent. I per altra banda tenim la Georgina Arnau, que és una treballadora de TV3,
4: periodista. Cal que no uneixi 3CAT, nena.
3: Jo estic segura que s'han conegut pels passadissos de la casa i la Gena té una presència escènica. Ella és el meu top 1 d'obsessions del 2026.
2: A mi al principi, directe, que me la trobava per TV3, em feia com respecte i tot. Trobar-me-la de cara en el passadís.
4: Ella transmet això.
2: Una seguretat, sí. Una... Que dius, hòstia,
3: ella és la típica tia que se'n va de reportera als Gaudí i va més arreglada que els que estan guanyant premis.
4: No ha de ser fàcil ser la Gena, eh?
3: No
2: perquè
3: tu vés amb aquesta cara pel món. Aquesta cara de nina preciosa que té.
2: I que no te la tries
3: tu. A mi m'encanta que sigui així.
4: És que et ve donada, eh?
2: Vingut, llavors,
3: i saps què passa? Que la Gena es posa un xandall d'aquests de regal, de 3CAT, de la cursa dels 40 anys,
4: i
3: es planta així els Gaudí i sembla més arreglada que la que està recollint un premi, perquè és que amb aquesta... És que és una predisposició total a la bellesa.
2: Bé, d'aquest WhatsApp en podem respondre algunes preguntes del periodisme. Qui? Ho han dit ara, l'Alfred García i la Georgina Arnau. El que també és fàcil, estaven sopant tots dos junts.
4: De nòvios, ens diuen.
2: Clar, sí, de nòvios, amb una actitud com molt carinyosa.
3: Aquestes alçades de la temporada no obrirem el debat de què significa ser nòvio.
2: Correcte. I això era ahir a la nit. Però ens faltava l'on, que també és una pregunta important. Que, curiosament, ens va arribar poca estona després també per WhatsApp la resposta de l'on. Ens deien, soc a Mesalobo. I tinc a una taula a l'Alfred amb una rossa amb un vestit curtíssim i a l'altra, Mr. Abram. Per tant, ja tenim el local, que és Mesalobo, al carrer Aribau de Barcelona, i també tenim els comensals de la taula del costat de l'Alfred i la Georgina, que no és altra que la taula de l'Abram Urriols. Mr. Abram es referia a Abram Urriols, periodista de TV3, també, i que estava de cita de nòvios amb la seva nòvia Martina i va penjar alguns stories des del restaurant mateix, per tant, confirma...
4: Que molt probablement els van convidar.
3: Sí.
2: Quan etiquetes tant.
4: Home, i tant.
2: I quan dius que tot és tan bo
4: tan
2: i tan
4: bo.
2: Preciós...
4: Moltes gràcies per la invitació, sí, clar.
2: Dic que no has pagat ni un duro. A mi em sap molt greu per tots quatre,
4: és
2: que perquè és com...
4: Merda.
3: És t'arruïna la nit.
2: És el pitjor que et pot passar.
4: Pitjor, perquè... No sé què és pitjor, si això o el dia que nosaltres vam anar a rodar la docu-sèrie el dia de Sant Jordi i hi havia la Muixca i la Guineta volent tenir un dinar romàntic.
3: Per Sant Jordi.
4: Per nosaltres Sant Jordi. Els vam aixafar...
2: Una taula de 12, dient les grossíssimes...
4: El dinar més bonic.
3: Parlant de sexe anal mentre elles intentaven tenir un moment romàntic. Que últimament parlem moltíssim de sexe anal.
2: Tu parles molt d'aquest
4: tema. No estàs obsessionada?
3: I tots... Perdona. I tothom puja al carro.
2: També és veritat que li seguim la corda, clar, perquè és un tema de,
3: no és un
2: que jo,
3: monòleg.
2: Per exemple, tinc molt
4: a prendre. La nostra relació es basa una mica en això, en què la Juliana va dient coses i tu i jo ens hi sumem.
2: Bueno, sí,
3: no
2: perquè si no,
3: torca,
2: continua.
3: No
4: a mi m'agrada, aquesta relació.
3: No m'apreteu.
2: I també perquè em portes amunts que jo no obriria.
4: Totalment, gràcies.
2: Mateix.
3: Escolta, a tot això, no eren les úniques parelles de VIPs que tenien plans. Ja m'ha avisat que va ser nit de cites en plural.
2: I així és, perquè allí també teníem una cita de dues ànimes bessones, que es diuen Muixca i Guineta, Irma i Marta.
3: I per desgràcia també ens van tornar a trobar.
2: Dos dels noms...
3: Podeu parar de perseguir-les.
2: És que, pobres, no sé què els passa. Que quan menys ens necessiten, més se'ns troben de cara pels llocs.
3: Que apareixeu per allà.
2: Elles portaven, pel que sabem, uns dies a l'Empordà, i allí van arribar a Barcelona, que és on viuen, van arreglar-se, també il·lusionades, es van escollir el seu modelet, el seu perfum...
3: La sintonia és tan tràgica.
2: Sí. I van, perquè és que és tràgic el moment. Van sortir direcció al Poble Sec per anar a veure el concert que es feia a la Sala Paral·lel 62 de Carlos de Jacoba i Ciutat. Elles es disposaven a tenir una de les cites clàssiques que mai falla, que és consumir cultura, i contra el tàndem de la cultura i l'amor no hi ha res a fer, a no ser que et trobis de cara a nosaltres.
3: La Irma i la Marta porten un parell d'anys així de nòvies, i ahir realment feien molta enveja perquè se les veia tremendament i fastigosament enamorades, més que mai, molt acaramelades. I ho diem amb aquesta seguretat perquè la font som nosaltres. Perquè efectivament també hi érem.
4: Per què? Què se us havia perdut en aquest concert?
3: Doncs Marta, que nosaltres som consumidors del grec i això organitzava el Grec Festival i que perquè som mediterranis nosaltres també i poder-te passejar amb un vano i consumir cultura amb amics, perquè en aquest cas hi vam anar en Roger, en Marc Andreu i jo, també és una bona oportunitat. Va estar bé perquè així jo vaig veure la Marta.
2: A mi se'm va recomanar aquest concert, jo no coneixia Ciutat una mica, n'havia sentit parlar, en Jacobo. En Carlos de Jacoba, perdona. En Carlos de Jacoba. No n'havia sentit a parlar en la vida, però dic, cap allà, una mica de flamenc,
3: no?
2: Anirà bé per obrir la mirada.
4: Tipus de públic que era moderns, Marta.
2: Una modernó, Marta.
3: Uf. Una modernó que angoixava.
2: Jo ja, vaig pensar, sí. Potser no em deixarà entrar
4: que no em convidéssiu.
3: De fet, com ets, et vam convidar, el que no vas poder venir.
2: Això és veritat.
4: No vaig poder.
3: Va ser una bona oportunitat per trobar-nos de cara la Irma i la Marta, que també els va agradar molt el concert. Per cert, la Irma va dir que feia molt que no veia una cosa tan nova. I així jo vaig poder-li comentar a la Irma una cosa que últimament m'encanta, que és que en Roger està boig per la Uineta des que va venir aquí el programa, es va enamorar. Totalment. I jo li vaig poder explicar a la Irma, que em semblava que ho havia de saber.
2: El problema és que li va explicar davant meu i la Uineta al costat i es va produir una escena com una mica estranya.
4: No acabem de trobar les maneres de dir les coses, no potser, Juliana?
2: No, fa anys que no les trobem.
3: Perquè va ser molt natural i genuí.
4: Generant situacions molt tenses pels companys.
2: I la Musca, o sigui, una professional de quedar bé amb tothom, perquè, clar, tu et diuen... Bueno, li diu, saps que en Roger...
4: Què va dir? És que, encara... mira, anant bé, segurament va dir, saps que en Roger es vol follar la teva nòvia?
2: Va anar tal qual
4: així. Tal qual així, no?
3: No vaig dir la teva nòvia, vaig dir la Marta, però
2: bueno, la Marta, que és la seva nòvia. La Musca em mira somrient i em diu, no m'estranya.
4: Ah, i... pell de gallina. Oh,
3: t'estimo fort i clar.
4: Quina professional.
2: Absolutament. Bé, just després del concert, Juliana, començava la teva jornada laboral, un encàrrec que tenies des de feia dies. Tenies una nit de periodisme, d'investigació, que estava pendent. Tot això perquè fa uns dies vam obrir una carpeta molt gruixuda que no podíem deixar mig resoldre abans d'acabar la temporada i calia capbussar-nos i remenar tota la paperassa.
3: Sí, tot va començar el 2 de juny, fa exactament un mes, mentre parlàvem d'amor furtius. En Roger, que és home d'obsessions fixes, va posar sobre la taula un dels seus temes estrella. La pensió Regàs.
2: Hi ha un hotel que es diu pensió Regàs, que està absolutament preparat per amants i gent que no vols que els vegin, i arribes amb cotxes diferents, si vas en cotxe, i ja t'esperen, et tapen la matrícula només d'entrar, i et guien per dintre l'hotel fins a l'habitació, sense que et creuis a ningú.
3: A mi el que més m'agrada és que es pot fumar i beure dintre.
2: I es veu que hi ha dos timbres a l'habitació, un que és per sortir, perquè et vinguin a buscar, i un altre que diu, rotllo, cubates.
4: Quin dia era això?
3: 2 de juny fa un mes exacte, Marta.
4: Fa 4 anys, potser.
2: És que fa 4 anys potser ja vam tenir aquesta conversa.
4: Segurament.
3: I jo, que necessito un tutor legal que em controli urgentment i que no sé renunciar a una petita aventura, vaig dir... Crec que ho faré. Mm. Nois, em comprometo durant el mes de juny
2: a
3: anar-hi.
2: A un parell d'horetes a la pensió Regàs.
3: Em comprometo.
4: A veure...
3: I ho mai... dic de veritat, avui ho agendo.
2: I confirmes això, si et tapen la matrícula del cotxe i si mai et trobes cap client i que no et miren els ulls als
3: recepcionistes. Això veig que és un detall que a tu t'ha quedat clavadet. Em vaig comprometre amb tota l'audiència i m'agrada complir el que prometo. Així que ahir, cap a les 12, després del nostre compromís amb la cultura, vaig agafar un taxi i vaig personar-me al carrer Regàs número 10.
4: Un moment. Què vol dir? Vaig agafar un taxi i vaig personar-me. Tu i qui més?
3: Era una primera cita.
4: No m'ho
3: crec. Amb un noi.
4: Vale.
3: Era una primera cita amb un noi de Mollerussa, que crec que pot formar part de la cosinada en breus, però veurem si es repeteix, perquè també aquesta primera cita que li vaig muntar, jo entenc que era una cita complicada també d'encaixar.
2: Home, forta, Juli.
4: Tu t'arrisques no, molt, eh?
2: Algú amb qui no t'has vist mai?
3: No supera la meva primera cita, per mi això seria policial.
4: Això
3: no.
4: És de portar com a mínim 4 mesos junts, per mi.
3: Marta, et recordo que jo he tingut primeres cites al Cosmocaixa, primeres cites a l'espectacle del Mago Pop. Jo sóc una tia de primeres cites arriscades. Jo no quedo per fer una birra. Vols que parli en plural? Et sentiràs més còmode?
4: No, perdona'm. Disculpa, em dispensi.
3: Bam!
4: Senyora
3: agafa
4: Canet, dispensi.
3: Agafa un taxi.
2: Bueno, però és que...
3: El
2: si
3: que
2: fas periodisme...
4: Perdona'm, el qui és important sempre, eh?
3: Ah. Vam agafar un taxi ara... i vam personar-nos al carrer Regàs número 10 a Sarrià per viure durant una nit l'experiència de la pensió dels amants. €130 la nit, pàrquing inclòs tot el dia, el podies deixar des de les 11, que això s'agraeix molt i molt. Estem parlant d'un hotel de dues estrelles, per tant, Marta Montaner no hi pot ni pensar.
4: No, no, no.
3: Ja et deus posar malalta.
4: M'has posat tot de fotos aquí al guió.
3: Sí, Marta, efectivament.
4: No les miraré, vale?
3: Molta moqueta, uf, com ja havíem pronosticat.
4: Que brut.
3: El terra, el sostre, les parets,
4: no,
3: per tot arreu.
4: No, i a part un hotel com aquest.
3: Una entrada molt poc d'hotel, molt estreta, sense una recepció massa imponent, però també et diré res que jo no hagi vist abans en un allotjament de dues estrelles. Cap olor sospitosa. Cap taca. Cap prova del crim.
2: Però és que no has ni entrat, Juli.
3: Bueno, però jo ja havia... És que, Roger, jo tenia moltes expectatives amb aquesta experiència.
2: Sí, no, veies
4: trànsit de gent o no veies ningú?
3: D'entrada, ningú.
2: Veus? Funciona com un rellotge suís.
4: Bueno, o no funciona i no hi va ningú.
3: Era molt tard. I allà, a la recepció, darrere el taulell, amb un polo blau marí, ens hi esperava ella. Un home d'uns 50 anys que ho tenia tot llest per fer-nos el check-in amb un català perfecte.
2: Un professional.
3: I aquí és on van començar les males notícies.
2: Oh! No riguis perquè jo estic molt il·lusionat i tinc molta esperança.
3: Fa molt riure aquesta sintonia, perdona. Perquè aquest fantàstic treballador ens va explicar que la pensió Regàs es trobava en obres, amb la intenció de poder arribar a ser un hotel de 3 estrelles. Res d'una pensió per hores. Ells ja ara han apostat per fer una millora que els situa dins del mercat del turisme convencional.
4: Ho heu perdut tot, ja.
2: Quina merda, tio.
3: Quan fins ara era un espai pel poble, pels ciutadans que tenien la necessitat de ser infidels o d'amagar una gran història d'amor, o petita, això ja al gust. Un espai ple de mística,
2: sí,
3: de llegendes, de confidències guardades entre aquelles parets emmoquetades. Un espai que deixarà enrere tot això i ara es convertirà en un altre hotel boutique insults amb decoració pastel.
4: Boutique no serà si és de dues estrelles treballant per la tercera.
3: I la mala notícia, Marta,
4: boutique,
3: és que avui dia això ja és més així que cap altra cosa.
2: Estem perdent patrimoni d'aquest país, eh?
3: De fet, aquest mateix treballador, que devia estar fart de donar-nos tanta xerrameca, ens confessava que això abans era, parlant clar, per parelles. Aquest era en passat. Nois, a mi em va caure als peus. Em va caure com una gerra d'aigua freda. Però ho vaig anar corroborant a poc. No hi havia ningú que et tapés la matrícula del
4: col·legi. No. Roger, no, vés-te'n. Roger, una cosa, vés-te'n, vale?
2: No.
4: Jo crec que no et mereixes sentir això.
2: No,
3: marxa. No t'acompanyaven a l'habitació? Et pots creuar en qualsevol moment amb altres persones que s'allotgen allà? No hi ha cap mena de secretisme. La pensió Regàs, que tants embolics d'amor i de passió havia acollit i propiciat, ara és només un hotel de tants.
4: Ai.
3: Així doncs, família, disculpeu-me que em puc trencar, eh?
2: No, és que, i a partir d'ara, què?
3: No. A mi em sap greu acabar amb aquest mal regust de boca a final de temporada, però amb aquesta experiència d'investigació final puc confirmar només una sola cosa. S'estan perdent els valors fundacionals que fins ara ens havien mogut i que havien fet funcionar la societat. Ja no ens queda res.
2: No.
4: Però va anar bé la nit, o no?
2: Si tanquen,
3: el
2: això,
3: turisme
2: ja...
3: i la gentrificació ens han pres tot temes allò importants que valia la pena de la ciutat, Marta i Roger.
4: Sí, però tu què?
3: Basar el model de negoci de Barcelona en el turisme no només ens ha complicat més que mai el dret a l'habitatge, no només ens impedeix prendre una copa a les 7 a un bar perquè ja ho tenen tot preparat per servir el sopar a suecs, no només provoca que perdem drets lingüístics o que haguem oblidat que Barcelona té platja, també ens ha pres el dret a les pensions marranes per hores. Morregem-nos al carrer i recordem que la ciutat és nostra, perquè a aquestes alçades això ja és també símbol de protesta i resistència.
4: Està molt bé tot això que has dit.
3: Tot això pensava jo, Marta,
2: mentre
3: intentava
4: del 0 al 10 com va anar la cita.
3: Tot això pensava jo mentre intentava clocar a la que un dia va ser la pensió Regàs, Marta.
4: Però veu...
2: Sí.
3: Què vols saber, Marta?
4: Sí.
3: No, perdona. Mira, si tens la valentia de posar això sobre la taula, pregunta-m'ho mirant molts ulls. Què vols saber?
2: Si la van posar sobre la taula, ella també?
4: Sí, jo sobre el llit. Si veu anar a dormir tard, per entendre'ns.
3: Vam anar a dormir tard, per entendre'ns.
2: Si heu dormit.
3: Al matí...
2: Si heu fet allò com de despertar-te a mitjanit, que tot sembla un somni.
3: Que has de pagar l'aire condicionat perquè ja fa fred i després tens calor, sí.
4: Potser us vau tornar a animar després.
2: Sí.
3: No, que ja va anar bé el polvo, Marta, entén-me.
4: Sí.
3: El que passa que jo, un polvo així, el pots fotre a qualsevol lloc. Al matí, amb un disgust a sobre que no podia ni dissimular, he anat fins al bar Bocata 1, bueno, que cau allà mateix. I he descobert que fa 2 mesos que no hi fan esmorzars.
4: Oi, nena.
3: Puta, tot disgustos. M'he trobat l'Uri, que és el propietari alt del barbocata, sí, que no és el Quim.
4: El que t'agrada.
3: El que m'agradava en passat i que jo no li faig... O sigui, ell no m'ha fet mai cas i a sobre m'ha vist amb un altre tio. Tot un desastre. I m'ha explicat que ja no fan els esmorzars perquè monetàriament no surt a compte. Tot en contra, un cop més, d'allò que ens defineix com a mediterranis. Una truita poc feta per esmorzar després d'una nit de passió prohibida. Repeteixo, ja no ens queda res, i no només això, sinó que d'aquí 2 dies parlarem en anglès, follarem sense gemegar i esmorzarem té negre i ous remenats fets amb líquid pasteuritzat.
2: Em sap molt greu. Em sap molt greu tot el que has hagut de viure, perquè no ha passat res del que tu esperaves i res del que ens feia il·lusió. O sigui, se n'ha anat una Barcelona que ja no tornarà, saps? Aquest és el tema.
3: El món no és com el coneixíem.
2: I...
3: Hi ha gent molt afectada.
2: I que algú ens digui més hotels per hores.
4: Explicar-li a l'Ernest Codina, això, eh?
2: Bueno, això no, se li ha de dir, perquè és el gran descobridor de la pensió Regàs.
3: Jo avui
2: ell la va popularitzar.
3: Li he enviat una nota de veu, perquè m'ha semblat que era la meva obligació, perquè pràcticament per mi la pensió Regàs és de l'Ernest. Ell és el propietari. I, a més, quan li vaig fer saber que hi aniria, ell em va escriure com fan els propietaris dels locals. Quan hi vagis, digue'm com ho veus, qualsevol cosa m'ho comentes, que és el que fan els del barbocata quan hi anem a dinar, i no hi són ells, també. Que té sentit, perquè són els propietaris, no?
2: Estava al cas, ell, de...
3: Ell estava al cas, em va escriure per saber exactament com havia anat, li vaig enviar una nota de veu, i Ernest Codina m'ha dit que estava tan colpit que no tenia paraules. No m'ha pogut respondre a la nota de veu. Jo crec que ell porta tota la nit, o sigui, tota la tarda, dormint la mona del que està patint, pobre xaval.
2: La pensió Regàs que es reconverteix. L'hotel que vam parlar fa uns dies, l'Hotel de France, que també ara s'ha convertit al turisme, jo faré una investigació de veure on s'ha d'anar.
3: No es pot fer res.
2: Si ha d'intervenir l'administració pública al final, obrir els albergs per hores.
3: Tot ha de ser públic, mira. Ja no pot haver-hi secrets.
2: Bé, passen 4:45. Fem una petita pausa i de seguida aixequem els ànims amb altres temes.
15: Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
16: El millor moment de la tarda té 4 noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
15: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
2: Passen 5:45. Ens arriba un altre WhatsApp, el 677-27-10-58, que ens demana que ens fixem en un vídeo d'Instagram, Marta. Ens diuen... Hola, primer cop que us escric, quins nervis. Atenció al Reels que ha penjat Melissa Pinto fent una recepta de la tarta de l'abuela, en moda ASMR, on s'escolta de fons el Mario Casas dient uf, qué pinta tiene eso, no? Sí. Diu, amb la seva veu tan sexy, com en sap la Melissa de donar-nos engronetes, eh? Una abraçada perfectes.
4: Mira, Roger, quan hem rebut aquest WhatsApp, jo només he pogut fer una cosa, que és comprovar els fets. Llavors he anat directament a l'Instagram de la Melissa, fer clic en aquest vídeo de la recepta del pastís de l'àvia, que no sé si és literal el de la seva àvia, o és una mica allò de no, els macarrons de l'àvia inventat, i efectivament, entre plano de galeta, ous i farina, hi ha un moment en què se sent perfectament la veu d'en Mario.
18: Uf, que pinta de neixo, no?
3: Sí que és inconfusible, eh?
2: Sí que és ell, eh?
3: És ell, és ell.
4: El podem tornar a posar, Enric? És que a mi m'agrada, eh? Ja veuràs.
18: Uf, que pinta de neixo, no?
4: Uf, que pinta tiene eso, no?
2: M'agrada l'uf, m'agrada l'uf.
4: Perquè és un uf, és un... Saps que te l'imagines amb la cara, apretant la mandíbula?
2: I mossegant-se el llavi inferior.
3: Que pinta tiene eso, però podria dir...
4: És la moticona del WhatsApp.
2: La moticona de mossegant-se el llavi d'uf.
4: Sí.
3: És un uf que podria anar seguit per un... I aquest cul. És el que incomoda de sentir.
4: És que potser, uf, que pinta tiene eso i no hablo de la tarta.
2: Clar, potser ell no havia vist ni la tarta encara.
4: És que només estava mirant la Melissa.
3: Un nòvio et diu això. Caution, eh?
4: Caution.
3: Un nòvio que digui, uf, que pinta tiene eso, quina pinta fa això. I s'estigui referint a tu, quan estàs cuinant.
2: Mira, jo ara
3: parlaré... És allà, eh?
2: Per no generalitzar...
3: És allà mateix, eh?
4: Sí.
2: Parlaré en primera persona, però, diguéssim.
4: Què?
2: Jo els moments de mossegar-me el llavi més fort de la vida, de gairebé fer-me sang...
3: Roger!
2: No, ha estat...
3: molt i molt calent.
2: Ha estat en moments de tenir nòvia i tal, que estigui cuinant ella, passar per darrere... i veure tal espectacle, diguéssim, des del darrere, de gairebé fer-me mal al llavi. I fer un uf, vull dir que puc entendre. Però... Sí, exacte. Totalment, ja està. Vull dir, és una escena com...
3: D'aquella quotidianitat,
2: sí. Clar, sí, que crec que...
4: Que a mi justament és el que m'ha cridat molt l'atenció d'aquest contingut, perquè, clar, que en Mario digui això... Mentre la Melissa grava la recepta, vol dir que comparteixen temps junts. Que no són només una parella que com PR.
3: Que té cites.
4: Que és una cosa que em costa d'imaginar. Ells fent coses quotidianes, com cuinar, no sé si llegir també, però cadascú fa la seva i de cop i volta es creuen pel passadís o en un espai compartit. Doncs mira, gràcies a les nostres oients hem pogut espiar-los per un foradet durant un moment i veure que allà és sexe sexy.
3: Marta,
4: què?
3: Especial Turra, dos punts, la gelosia.
4: Sí.
3: Has sentit gelos sentint això?
4: No.
3: A nosaltres saps que ens pots dir la veritat.
4: No.
2: La veig força curada, eh? Mira.
4: Estic molt curada.
3: Sí. Et veig sencera. Mm. Es va tocar fons en un moment amb el tema Mario.
1: Ah, molt.
4: I vosaltres vau alimentar un monstre per variar.
2: Sí, no vam ajudar, potser
4: és
2: no vam estar a l'alçada,
4: diguéssim, com amics.
2: Justament
4: estaven començant amb la Melissa, sí. Imagina't.
3: No ho sabíem, això, per ser just.
4: Fa el mateix temps que estan sortint ells que jo m'estic recuperant d'allò. És que, de veritat...
3: Bueno, a poc a poc, Marta.
4: No, i si ha... mai més, eh?
2: Bé, a tot això, molts oients...
3: Dia, no?
2: Bueno, anem variant, també, anar innovant, i a vegades, doncs, mira, és el que surt. Molts oients ens heu escrit també per alertar-nos de les últimes declaracions del jugador de rugby Manu Moreno, que recentment ha tornat amb la model i empresària Jessica Goicoechea, amb qui s'estan donant una segona oportunitat, i ens diuen... Alerta! Heu vist que Manu Moreno i Jess no només han tornat, sinó que s'han fotut a 260 per la carretera de l'amor? I el que ara sentirem és el que ens envia aquesta oient, que són les declaracions d'en Manu als companys d'Europa Press a la festa de la Forbes dimarts a Madrid.
19: ¿Qué te aporta ella y te dejo?
20: Mucha cosa. Estabilidad, felicidad, proyecto de futuro, todo, mucha cosa.
19: Pues ahí, en esa palabra, proyecto de futuro, has dicho mucho. Que ibas a venir de la mano con ella aquí, no por nada. Porque está...
20: Hemos venido de la mano, pero la han parado, si es que no hay... Soy mucho en medio. Estamos aquí, estamos atosigados.
2: Ho diu molt de passada, però la Marta de seguida ja ha obert els ulls com unes taronges aquest migdia quan ho estàvem mirant, i els oients també així ens ho indiquen. La frase és proyectos de futuro.
3: De veritat.
4: Tinc pànic ara mateix.
2: Que pot voler dir moltes coses.
4: Tan bona. Saps què pot voler dir? Pot voler dir on a viure junts, o casar-se, sí, o tenir fills. Per mi vol dir això, perquè no és un viatge.
2: Obrir
4: no és ens n'anem a Bali una altra vegada.
3: Com el projecte de futur, bueno, no sigui una ruptura, és mala notícia. M'entens?
4: Soparem amb ell aviat, no? Amb la Goico, dic.
3: Així que amb en Manu...
4: Ja us ho explicarem al setembre, que segurament no haurà canviat res.
3: No ens en recordarem de res.
4: De res.
3: I ara, deixat-ne'n bé. Espero, mira, de veritat.
4: Espero. Això és més un desig.
3: Aquí sempre es barregen els desitjos i la informació.
4: Sí.
2: Ells dos estan fent una escenificació molt forta, que és aparèixer a tot arreu com molt junts, i a la Forbes van entrar agafats de la mà i fins i tot van posar-se el fotocall agafats tota l'estona de la mà.
4: Com li agrada ser famosa, ell.
2: Com havent de demostrar alguna cosa.
3: I anaven fins i tot amb modelets conjuntats.
2: Sí.
3: Estic en contra de tot.
4: Sí que...
2: Bueno, bé, ja. Aquí ens limitem a explicar.
4: És molt un programa dur avui, eh?
2: Sí.
3: Bueno, Marta,
2: molt dur.
3: Les notícies mai venen soles, les dolentes, m'entens? Mentre s'esfondra la ciutat, doncs la gent també es refugia en el que pot, i segurament la Jess, davant d'una ciutat, d'una Barcelona apoteòsica, apocalíptica, i ja totalment destruïda pels zombis, que en qualsevol moment passarà alguna barbaritat molt i molt grossa, què fa?
4: Tornar amb un ex, perquè prefereixes lo dolent que ja coneixes.
3: És un espai segur, com a mínim ja saps que ell deixa els mitjons bruts sempre pel mig del passadís, ja t'ho coneixes, ja ho saps que li encanta ser famós i s'està aprofitant de tu perquè és un trepa. Mira, però... Com a mínim et refugies un moment del fred que fa fora. Això ja ho deien a Joc de Trons, Marta?
4: Ui, sí.
3: S'acosta l'hivern.
4: No es nota gaire, però sí.
3: No,
4: però
3: ja es notarà. S'acosta l'hivern.
4: Winter is coming.
3: Winter is coming.
2: No, en castellà, me l'heu de dir. La mirava en castellà.
3: El invierno viene. El invierno
4: no la mirava en castellà, jo.
2: No,
4: jo
2: però jo sé. Sí.
4: Ah, doncs què vols que et digui? No la mirava en junts.
2: Alberga horrores o algo així, no, deien?
3: Se acerca l'invierno, deu ser, no?
4: Ah, night is full of horror. Però això era la night. La nit.
2: Ah, la
4: nit,
2: la
4: bruixa
2: no
4: vermella. Ui, nois, va, tirem endavant, no?
2: Parlant d'horrors.
3: Quin professional.
2: Ara ja feia massa dies que no estàvem parlant d'ell i no podíem acabar la temporada sense que aparegués el programa. Per tant, hem de parlar de Risto Mejide.
4: Vinga, remuntem el programa, nois. Hem de parlar del presentador català, perquè el cap de setmana passat, el canal de Salseologia... que és aquest compte que parla una mica de safareig, es feien ressò del missatge d'una usuària que afirmava haver vist en Risto a un hotel de Cuenca, Conca, acompanyat d'una exnòvia. Oh. I llavors tornem a fer preguntes del periodisme, sisplau. Quina nòvia?
2: Correcte.
4: Exnòvia.
0: Conca també està en un moment apocalíptic, veig, que tornen amb els ex.
4: Que no te'n pots lliurar del lloc. De la Laura Escanes? Gràcies a Déu, no. Uf. Salvats. De la Grècia Casta, l'actriu de Torrente 5, dos punts, Operació Eurovegas, que mai oblidarem. No, no era ella.
0: Això em sap greu, veus, perquè és la meva preferida i m'agradaria recuperar-la.
2: Està més tranquil.
4: Tu te la vas trobar una catifa?
0: I la vaig entrevistar.
4: És que quin gran moment de detectiva del cor. De la Laia Grassi, potser, l'experta en intel·ligència artificial, que també va sortir amb el Mago Pop.
0: El millor de cada casa.
4: No és ella, nois.
2: Tampoc. Wow.
4: Potser de la Merche Torre, maleït sí, maldita sea, la més recent de totes.
2: A vegades.
4: No.
2: Tampoc, eh?
4: Així que només ens en queda una, que nosaltres sapiguem, que és la farmacèutica valenciana Natàlia Almarcha, amb qui en Risto va estar sortint de manera intermitent el 2023 i el 2024.
0: És gravíssim, això, eh?
4: L'hora és gravíssima?
0: És gravíssim, gravíssim.
4: Perquè és una opció que aquí, a priori, no compràvem gens. Perquè la Natàlia havia rajat d'en Risto en més d'una ocasió, en públic, a través de les seves xarxes socials. És veritat que sense dir el seu nom directament, però sí que insinuant que el tio és un narcisista i que el problema que li passaria sempre en futures relacions estaria en ell i no en les noies que aniria coneixent, perquè elles sempre eren estupendes. Però tornem als fets i deixem l'estómac de banda, que sé que costa, però ho hem d'intentar. La mateixa Natàlia ha confirmat part d'aquesta informació de Salseologia perquè ens ha fet saber a través del seu Instagram que va passar uns dies a Conca. Novament, amb qui? No ho sabem. Però sí que sabem que el seu acompanyant li va fer una foto despullada.
2: Sí.
4: A l'hotel on s'allotjaven.
0: No, és que no... no.
4: Intentaré descriure-la, si em voleu ajudar, companys, benvingut sigui.
2: Aviam,
4: la veiem despullada així com de perfil, sí, fent una cosa que pot ser molt sexy, que és com agafant-se els pits amb les mans per tal d'evitar doncs, que Instagram te la censuri. Tot funciona, no, Roger? Tot i que tu ets més de cul. També veiem les vistes, sí, de l'habitació, però, sí, sí, novament, en què et fixes, no? Doncs l'espectador és lliure de posar els ulls on, sí, vulgui.
0: Hi ha gent, Marta, que haurà vist aquesta fotografia.
2: I li demana i
0: que...
2: si hi ha una muntanya.
4: No, i li demana, escolta'm, passa Ubi.
0: Bueno, no, exacte, sé. O sigui, hi ha els dos perfils. La, sí, gent que no sap que aquesta fotografia s'ha fet i a darrere hi ha un paisatge, que no ha vist cap muntanya, cap cel, que no sap si plou o neva, i gent que no l'ha vist amb ella, que es pensa que és una fotografia de paisatgisme, que està valorant els arbres.
4: Mm. Sí, una cosa o l'altra.
0: Nosaltres la veiem més amb ella.
4: Sí.
0: Som d'aquest segon col·lectiu.
4: Llavors, pregunta. Va ser en Risto Mejide, el fotògraf, l'artífex d'aquesta instantània mereixedora d'una matrícula d'honor en guillisme? Novament, no ho sabem. Però només hi ha dues periodistes d'aquest planeta capaces de rascar i investigar aquesta presumpta reconciliació. Estem parlant de la Laura Fa i de la Lorena Vázquez, les mamaratzis.
21: Los vieron entrar juntos en un hotel de Cuenca y no es la primera vez que hay informaciones de que están juntos.
22: Natalia era esta chica tan guapa, rubia, que era farmacéutica, ¿no? Y aparte muy trabajadora, ¿no?
21: Sí, tiene dos farmacias ya y por lo que me cuentan le va súper bien. No hay reconciliación. Han estado juntos en un torneo de golf.
4: Aleluya! Nois, no esteu contents?
0: És que no ho entenc, Marta.
2: És que costa, és molt
0: perquè
2: modern,
0: a més
2: això.
0: He de posar pàrquing, disculpa.
4: Això t'ho fes, el primer és el primer. La Natàlia Almarcha no ha tornat amb en Risto.
0: Però aviam, una cosa, si es van trobar... A mi no em sembla casual trobar-se a Conca, encara que vagi... Cal anar al mateix torneig de golf.
4: Tenen interessos compartits.
2: Clar, hobbies.
4: Tu hauries de poder defensar això.
0: Marta, jo tinc molts hobbies semblants als dels meus exnòvios i molts locals que m'agradaven, on he deixat d'anar.
4: Potser hem d'entendre més capes d'aquesta relació, perquè ara no són nòvios, però sí que són amics, dir-ho a Laura Fa.
21: Sí que és veritat que... Se publicó que Natàlia Almarcha, con una última pareja que había tenido, acuérdate, un guardia civil, tenía un proceso judicial abierto por violencia de género.
4: Sí.
21: Vuelven a tener relación a raíz de este proceso judicial y Risto se porta muy bien con Natàlia y hay entre ellos una relación de amistad y que, por lo que a mí me cuentan, sin posibilidad de que llegue a nada más. Y que parece que como amigo Risto es muy guay, con pareja, como pareja es un poco más complicadilla la cosa.
0: 100% aquesta informació li ha donat la Natàlia a la Laura. També la Natàlia va fer aquells Instastories que tant vam comentar defensant públicament a Laura Fan al seu moment. Vull dir que se sap que tenen relació.
22: Hi ha un DM obert entre elles dues i es veu...
0: O un xat de WhatsApp. Un xat de WhatsApp superactiu.
22: Clar, perquè la Laura Fan també és l'autora de la famosa frase els famosos menteixen, o tots els famosos menteixen. Plantejo una altra pregunta. Avui estic preguntona. Un mal ex pot ser un bon amic?
0: No. Pot ser un bon amic el mal ex d'un altre. Això sí, en Roger és malíssim ex i jo sóc malíssima ex i crec que som bons amics.
2: Som bons amics, sí.
0: El teu ex que no et va tractar bé pot arribar a ser un bon amic? A mi em sembla molt complicat perquè va més enllà de les accions que pugui tenir com a, en el registre de l'amistat. Hi ha allà un dolor, unes ferides...
2: Però al cap d'uns anys... Sempre. Al cap d'uns anys... Jo no t'ho descarto.
0: Mira, jo pensava això, perquè...
2: Al cap d'uns anys, bastants anys. 5, 6?
0: Jo tenia un amic que era exnòvio meu, que tampoc havia sigut el millor nòvio del món, i que era bon amic, i ara ens hem enemistat tant i tant, i llavors ja no hi crec tampoc.
22: Qui és?
0: Bueno, ja ho saps perfectament, Marta, no tinc tants exnòvios.
2: La Marta està parlant també per l'audiència, una mica.
22: Clar, clar. Avui parlo... Jo, és que lo de la pensió regàs ja ho sabia tot, també.
0: És l'audiència, és l'audiència.
22: Clar, faig de portaveu. Pensa que jo tinc el WhatsApp normalment de la gent, llavors, clar.
2: Ja, sí.
22: Soc la portaveu. Un bon meló aquest que li deixarem a l'Alba Riera per la temporada vinent de la Turra, amb la Juliana i en Xavi Furriol. Som-hi. Uf,
0: m'ha escrit ella, en Xavi.
22: Sí?
0: Perquè vagi el podcast, estem quadratats.
2: Home, havíeu quedat la setmana passada, no?
0: Bueno, ell va tard.
22: Això ja és una molt mala notícia.
0: Ja va a casa l'Alexis.
22: Això és encara una notícia pitjor. I en porto més, eh?
0: Prou! Sí, prou!
2: Va, que ja acabem.
22: Ja acabem, ja acabem.
2: Intenta aguantar, va.
22: Les Mamarazzis van explicar ahir al seu podcast...
0: Vigila, Marta, caution, eh? Caution, eh?
22: Que les plaques tectòniques de Can Mejide estan en moviment. Per tant, joves menors de 30 anys, tanqueu-vos a casa amb doble volta. Crida, això, això. Crida, crida. Feu-ho per si de cas... Però potser en Risto està picant una altra porta coneguda.
21: Lo que sí nos dicen a las fuentes de Mamarachis que más que fijarnos en Natalia como posible de reconciliación de Risto, que a lo mejor deberíamos fijarnos un poquito más en Merche y que a lo mejor la aproximación...
22: Merche Torre, la chica asturiana, ¿no?
21: Estaremos atentas, de momento no nos han dicho que haya pasado nada entre ellos, pero no descartemos la reconciliación con Merche, al menos de momento.
22: Que algú li tregui el mòbil en Risto.
0: I a la Merche.
22: I a la Merche.
0: És que per què...
22: La parella maldita ser amb la Itzia, que va estar menys de mig anyet plegada...
0: Tot i que van inspirar molt, eh? Perquè jo el maleït sí el tinc guardadet en un calaix amb el que estimo fort i clar per tirar-lo algun dia.
22: Com a cosa contrària, no? Una cosa és irònica i l'altra és de veritat.
0: Marta, i no sé d'on veus la ironia. Jo on t'estimo, maleït, sí, vull dir-lo des del cor i des de la veritat.
2: És a dir, no ens agrada, però és que és molt bo.
0: És que és molt bo. Uf. Era dolent que li digués quan feia 15 dies que es coneixien.
22: Jo no trobo en tirar-lo, però endavant,
2: no,
22: eh?
0: Mínim
2: no
0: ha de fer 8 mesos que es va junts. Sí, això segur, per tirar el maleït, sí, eh?
2: Home, si el tires abans...
22: Doncs els maldites ser estan a punt de donar-se una segona oportunitat.
0: Ai, no.
22: I nosaltres n'estarem pendents, quin remei.
0: No, és que tot són males notícies en aquest programa d'avui.
22: Sí, sí,
0: no
22: hem donat...
0: Bueno, la Muixca i la Uineta il·lusionades.
22: Bueno, sí, però amb vosaltres. És que amb vosaltres...
0: Quina merda, noi.
2: Aquí tira el Ferrer.
5: Quan la tertúlia s'escalfa, nosaltres hi posem la bona salsa. Les salses de Conserves Ferrer són el complement perfecte per donar sabor a cada moment. Conserves Ferrer patrocina aquest espai.
2: 10 minuts i les 7. Jaume Miranda, molt bona tarda.
6: Bona tarda, com estàs?
2: I Víctor Navarro, molt bona tarda.
8: Bona tarda a tots.
2: Benvinguts.
6: El duo dinàmico.
2: És l'últim dia que coincidiu en aquest estudi, almenys per aquesta temporada.
6: Ai, no sé si això és trist, no? Ara de cop?
2: Sí, ara de cop sí.
6: M'ha entrat nostàlgia d'un temps que no passarà d'aquí.
22: Tampoc heu coincidit tantes vegades tu i en Víctor, no?
6: Bé, però és molt emocionant sempre que... El problema és que quan parla no entenc res perquè parla de futbol, però sempre me fa il·lusió veure-lo.
8: A Juliana també li passa, mira.
0: Sí, jo no entenc res, però estic còmode, saps? Em sento abraçada.
2: No, jo volia que vingués demà amb Víctor, però tu tens un compromís personal.
8: Sí, hi ha una boda, sí.
0: Un casament. Tens un casament demà? Qui
8: demà
0: és
8: casa? Tarda, un del col·le. Amic, David. Sí. I David i Judit. Judit i David. I serà a partir de les 5 de la tarda.
6: Uf, els hi desig el millor, però sé que el que fotran aquesta boda
8: bueno,
6: és important.
8: Ja ho fan a la tarda. Uf. I divendres, tal, però és que sí, estic patint amb això.
22: Ànims.
8: Estic patint, només a pensar-ho.
0: Ànims, perquè jo realment et veig in pain. Amb
8: sí.
2: Hi ha regal i tot això, vull dir, és una boda clàssica d'invitació
8: sí.
2: Amb número de compte corrent.
0: Si de col·le,
8: no, però no, o sigui, no és per les esglésies, allà, saps què vull dir? a una masia. És, mira, és a la mateixa masia on la Titanati va celebrar el seu aniversari.
22: Per tant, gent amb diners.
0: Home, clar. Bueno. En Víctor no es relaciona amb ningú que no tingui molts diners.
8: Que és mentida, això. Però bueno, i... completament fals. I no, no, la boda
0: la Marta. S'ha estat amb la Marta.
2: La persona més pobra amb qui parla amb Víctor no, és amb la Marta.
1: Bé, sí, bueno, per favor.
6: Estic ahir, ahir,
0: no? Nosaltres estem en el rànquing, però sí. En Roger i jo també estem en el rànquing. A baix,
8: a baix. Sí, no, no, per favor, però ni que fos jo aquí. No,
6: relacionar-se amb nosaltres és... O sigui, desgrava, no, per tu?
8: Que no, no, per favor.
0: Ell baixa a la plaça per parlar amb nosaltres.
8: Que no, home, no, per favor. Ni que jo fos aquí, res, res, en absolut, en absolut.
0: És broma, Víctor.
8: I rei, això, llavors, bueno, això, que tinc una boda i no puc venir demà, llavors avui.
2: Doncs per això hem dit que vingui avui.
0: Bon estiu, amor. Què creus que passarà aquest estiu? Inés García i la Minya Mal ho deixaran?
8: No, és qui menys amb el vídeo de l'altre dia de la Inés a l'habitació, explicant tot com es van... Està superil·lusionada, no sé. I jo crec que ara s'està guanyant a tot els fans de la Minya, se'ls està guanyant.
2: I aquí se'ns va guanyar, perquè és de les primeres swags que comparteixen.
22: Has dit swags?
2: Wax.
0: Suac és el que té la música.
2: No, ho he girat. Wax, i ho he dit al revés. És de les primeres que explica obertament com es van conèixer.
8: Sí, això m'agrada.
2: I que ens anirà explicant moltes coses.
22: En Víctor també va dir que la Nicki Nicole i en Lamin duraria.
0: Bé. És que jo crec que aquest tall l'haurem de recuperar al setembre, sí, quan sí. Ja ho hagin deixat. No. Només començar el programa, si tot
2: Inés, que teníem Inés un dubte l'altre dia per tu.
22: Sí.
2: Bueno, ahir...
22: Sí, el tema dels acompanyants, les parelles, la família que viatja amb els jugadors a la selecció, que qui ho paga? Si ho paga el jugador o ho paga la selecció?
8: Jo això també ho vaig pensar. Sí que van, per exemple, en un avió charter, sí que els mouen a tots junts, la federació, això crec que ho paguen ells, però allotjament i tot s'ho paguen bueno, els jugadors. Mm. Jo crec, o sigui, els hi donen les entrades, tot això, evidentment, els hi permeten estar per allà, o sigui, poden tot, però s'ho han de pagar ells.
2: La Inés està pagant l'hotel.
8: Sí,
22: pagant la Min, potser.
8: Ho paga, no sé, la Min pagarà tota la gent que va amb ell, això sí, com fan tots els jugadors, com els el Gavi, a la seva germana, el seu pare, la seva mare...
22: Que
8: diran,
22: resta-m'ho del sou.
8: Sí. Bueno, no
22: ho és paguen, diferent.
8: Ja ho agafen amb temps, però jo crec que ho fan, sí que s'ajuden amb la federació. Quan munten tot això, perquè des de fa mesos que està organitzat, doncs sí, de fet, la federació per a l'hotel on està la selecció van dir l'altre dia que gastaven 2 milions d'euros en un mes per pagar tot l'allotjament per tot el personal. Que
22: i dormen junts? La Inés i en Lamin? No,
8: en
22: no.
8: En principi no, només el dia lliure que tenen, que ara han tingut dies lliures, o sigui, tenien dies lliures, però
22: les escapades que hi deu haver.
2: S'escapa per la finestra. Clar. I l'entrenador a la porta.
0: Tantes coses que no es podien fer de campament, saps?
22: Imagina't.
8: I amaguen menjar.
22: Imagina't si ets milionari.
8: Van explicar l'altre dia al Nico Williams que amaguen menjar prohibit, diguem. Deu ser...
0: És que estan de colònies, són tot de nanets milionaris de colònies.
8: Sí, sí, demanen amagar les xutxes i coses així, doncs... No, les geminadores s'han d'anar allà, les patates, bueno, aquestes coses.
0: Tu t'hagués agradat ser futbolista, Víctor?
8: No, la veritat és que no trobo cap... No. Ara, el de cantant, no sé, ara veient alguns
0: cantants. Qui veus, de cantant?
8: No, en absolut.
2: Jo et veia més de futbolista que de cantant, eh? També. No. Però bueno, això cadascú...
8: No, però de cantants em fa gràcia. Vas allà a una plaça, tal, marxes...
6: I cantes bé?
8: No, en absolut, plaça. No.
0: Si tu t'agradaria ser Guillem de Búhos.
8: Bueno, no ho sé, no, qualsevol cantant, sí que és... O bodes, sí, sí. No ho sé, no m'hi veig, és que de futbolista bodes. Mai m'he imaginat.
0: Bé.
6: Demà te pots estrenar cantant en aquesta boda.
22: O de mestre de cerimònies, no t'ho han dit, els teus
8: amics?
22: Mira,
8: això sí que m'agradaria.
22: És que fa per tu.
8: Algun dia, però no sé on es treu aquest títol.
22: No, ningú.
8: Ah, tu ho fas tu.
22: No, bueno, quan t'ho demanen els teus amics de manera informal.
0: És per llegir un text a la boda.
8: Ah, sí, me'n demà
22: llegeixo. No, conduir la cerimònia i anar enllaçant una cosa amb l'altra.
8: Això m'agradaria.
0: Però no dir després... És a dir, no tenir el dret a declarar marit i muller, vull dir, que és el que hauries de treure't un curs per poder...
22: Bueno, llavors et presentes com a alcalde, que és una cosa que vols fer algun dia, i ja està. Llavors sí que podràs casar la gent.
0: Aquí hi haurà problemes, ho saps, Víctor.
8: Ara estarà l'alcalde de la Sagrada Família amb les bicis.
0: Quan tu vulguis ser alcalde, hi haurà problemes aquí.
8: Per què?
0: Perquè jo passaré a odiar-te de manera immediata.
8: Però jo no vull ser alcalde.
2: I hauràs de deixar de venir.
0: Home, això també, perquè és molt raro. T'imagina que el Collboni ens vingués aquí a explicar coses de futbol.
2: A fer una secció.
6: Seria estrany, no?
22: Ens el vam trobar un dia al Barbocat, us en recordeu, eh?
0: Sí. Però és que ens hem trobat a tothom al Barbocat, a Rosalia, a Collboni.
6: Collboni no li pega gens anar a es Barbocata.
0: Tu sabies que al Barbocata doncs habitual, ja no fa esmorzars?
8: Ja no fa, és una cosa que em puteja, perdó, però és així.
0: No, és
8: però
0: que jo m'he quedat molt i molt tocada.
8: Sí, perquè a mi m'agradava i a vegades quedava amb gent allà. M'anava bé, dic, escolta, esmorzem al Barbocata. I així els veia ells i quedava amb algú que volia parlar. I res, i ja no.
0: Perquè Víctor, aquesta ciutat no ens queda res, eh?
8: I això és veritat. Però és el tema del personal, la restauració està molt malament.
2: Víctor, que passis un molt bon estiu.
8: Igualment a tots.
2: Et mouràs per Massorrer i Barbocata, vull dir...
8: Sí, bueno, però ens veurem per aquí, no?
2: Llocs, i també algun dia ens veurem per aquí, ja, sí, a la ràdio.
8: Veurem. No marxo de tant. No.
2: Que passis bon estiu. Jaume, demà a Taylor Swift totes les normes que ha imposat en el seu casament. Pendent.
8: Ostres, que fort.
2: I llavors sí que ens farem una abraçada de bon estiu.
6: Me donaràs una abraçada?
2: Sí, clar. Demà ens abraçarem tots.
6: I demà me perfumaré bé. Demà me depilaré, inclús.
3: Mai se sap.
2: Espero no... L'abraçada que jo volia fer-te no hauria notat. No volia ficar la mà per dins.
6: I demanem a Juliana una faldilla i a veure què passa.
3: Aviam.
2: Molt bé, família, ho deixem aquí, fem una pausa i tanquem la tarda.
7: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
10: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
9: A més, té un 98% de carn.
10: És natural que es noti, oi?
9: Doncs sí, natural.
23: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
24: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
25: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
26: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
27: Miqui Núñez i Sara Roy.
28: Deixaries abans la música o la parella?
29: Vinga, adéu.
28: Uau!
27: L'eclipsi, amb Roger Escapa. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
30: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
1: Penúltima abraçada, però clar, el Costa no sé si serà ara, perquè avui... Sí que hi és, mira.
31: Sí.
1: Avui el tenim a la Sagrada Família, com el papa.
31: Bé, una mica més amunt, que el papa.
1: Pel tour. Avui és tour, Juliana, no és mundial.
2: Bicicletes.
3: Mira, no ho provoquis, no ho provoquis.
31: Tampoc, eh?
3: Quin xivarri, no?
31: L'únic que no sé si he d'anar... Sí, home, clar, hi ha una gentada.
1: Ai, veig que tens l'Arcadi Libés per aquí, no?
31: Sí, i la Litúrria, i l'Andrea Soldevila. Estic molt ben acompanyat.
1: Que bé. Doncs no us perdeu el Tot Costa d'avui, des de la Sagrada Família, per l'inici del gran depart del Tour de França. Us seguirem amb molta atenció aquí, segur.
31: Molt bé. La Juliana, sobretot. No
3: sí, jo moltíssim. Jo ara me'n vaig cap a Vilanova i us escoltaré tota l'estona.
1: Estan enviant whatsapps avisant la família, sí, que ho posin.
3: I tant, la meva mare acaba de posar la ràdio.
2: Si t'haguessis d'empassar una de les dues coses, Mundial o Tour de França...
3: Tour de França.
2: El Tour t'agafes, eh?
3: En sèrio, he fet històricament molt de temps per mirar la siesta i també jo també tenia un altre exnòvio que també mirava molt i molt el Tour.
1: Has tingut molta sort.
3: Quin? Marta, no pretis, l'últim.
1: Arriba el Tot Costa. Que vagi molt bé.
31: Fins demà.
32: Tot Costa.
31: Amb permís del Mundial de Futbol, Barcelona i Catalunya acullen la sortida del Tour i esdevenen epicentre de l'esport mundial. Ni que sigui per un dia, el món ens mira.
32: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.

0: Són les 7 d'aquest dijous 2 de juliol de 2026, un dia històric per l'esport català, perquè el Tour de França, un dels grans esdeveniments esportius del món, no només ens visita, sinó que en aquesta ocasió arrenca des de Barcelona. Ho farà amb les tres primeres etapes durant el cap de setmana, però avui és la prèvia, la presentació que s'està produint ara mateix pels carrers del centre de Barcelona, l'Avinguda Gaudí, on ens trobem nosaltres, i, com deia el Garriga, a la Sagrada Família, als peus de la Sagrada Família, hi ha un escenari on hi van passant, com és preceptiu, en jornada de presentació del Tour de França, tots els equips participants i, per tant, tots els cracs del món de la bicicleta. És per això que avui farem un Tot Costa ben especial sobre dues rodes. Però abans, Sergi Andreu, bona tarda.
1: Bona tarda, Costa.
0: Repassarem què ha passat avui al món de l'esport.
1: Sí, al marge del Tour, que ara ho comentarem, explicar-vos que el Barça ha tornat a la norma 1-1 del fair play financer de la Lliga. La sortida de Lewandowski, les vendes d'Ansu i d'Iñaki Peña, entre altres coses, han ajudat el Barça a tornar als paràmetres habituals. A més, cal afegir l'explotació de l'Spotify Camp Nou, i amb aquest panorama compte es podrà inscriure...

0: En principi i en final, Lamine Yamal titular, també Dani Olmo, que entra a l'11 titular respecte al partit de l'últim dia contra l'Uruguai. 4 del Barça l'11, Cubarsí, Pedri, Olmo, Lamine Yamal. També en Marc Cucurell, Panya, Cima, la porteria i la defensa amb Pedro Roxí. Port i Cucurella, mig del camp amb Pedri, Rodri i Olmo. Al davant, Lamine Yamal, Oyarzábal i Baena.
1: Doncs amb una mica de dificultats, però el Roger Arbosà ens ha fet arribar d'última hora aquest 11 de la selecció espanyola. El partit comença a les 9, aquest Espanya-Àustria de setzens de final. Més endavant, a la segona hora del Tot Costa, tornarem a connectar amb el Roger per tenir més detalls d'aquest partit i dels altres que s'han jugat en les últimes hores i que han estat ben farcits d'emoció.
2: Vinga, només per apuntar-ho, destaquen les classificacions pels vuitens d'Anglaterra, Bèlgica i els Estats Units, després ho comentem. Més futbol, l'Espanyol ha tancat el primer fitxatge de la temporada, és l'extrem barceloní Àlex Calatrava, de 26 anys, que arriba procedent del Castelló. El dia que el club perico ha anunciat un altre amistós, el 8 d'agost, al camp del Coventry anglès. I encara en futbol, compta l'Europa, proposa als socis una consulta popular sobre en quin camp han de jugar la primera ref. Davant dels costos econòmics de jugar fora del Nou Sardenya, l'Europa té un dilema. Preguntarà a la seva massa social si prefereix renunciar a la primera federació i jugar al Nou Sardenya, és a dir, a casa, o bé mantenir la categoria i jugar a Can Dragó o al Narcís Sala, al camp del Sant Andreu, que sí que tindrà gespa natural el mes de novembre.
1: Hem quedat amb el president de l'Europa, el senyor Héctor Ibar, perquè ens expliqui exactament en què consisteix aquesta consulta, que gairebé sona a crit de socors del Club Esportiu Europa per poder mantenir la categoria a la primera ref.
2: Moviments al món del bàsquet. El Barça ha anunciat la sortida de dos nous jugadors. Marxen la Provítola i Yusuf Afol, l'argentí de 36 anys, acomiada després de 5 temporades al club i 5 títols al palmarès. El pivot senegalès de 31 anys portava 2 temporades com a blaugrana. El Joventut, també una sortida, la del base Guillem Vives, després de 5 temporades en la seva segona etapa a la penya. Marxa el Casademont Saragossa. El Joventut, per cert, farà oficial en les pròximes hores la incorporació d'Isaac Nogués, un escorta badaloní de 22 anys, de fet format al planter vertinegre, que torna a la penya després d'un any a la Lliga de Desenvolupament de l'NBA i d'haver jugat la temporada passada al València.
1: El va entrevistar el club és el cap de setmana i li va dir que el seu somni era jugar a la penya i que ell creia que passaria, no sabia si tardaria poc o molt, doncs no ha tardat ni una setmana.
2: Al Madrid, el tècnic Scariolo confirma que marxa del club blanc en un vídeo a les xarxes socials. Això vol dir que a les pròximes hores el club, el Madrid, farà oficial la incorporació de Pedro Martínez a la banqueta blanca per 3 temporades. I encara en bàsquet, avui hi ha un partit de la selecció espanyola de classificació pel Mundial de l'any que ve. El partit és contra Dinamarca, es juga a la Caja Màgica de Madrid i ha començat ara a les 7 de la tarda. I acabem amb motor, la graella de MotoGP acull oficialment el primer debutant del 2027. És el pilot d'Alacant, Dani Holgado, que farà el salt des de la categoria de Moto2 a MotoGP. Holgado debutarà amb una Ducati de l'equip Gresini Racing.
1: Aquest és el mapa esportiu d'aquest dijous de Tour, que, com cada dia al Tot Costa, té una pregunta per la nostra audiència, Sergi.
2: Sí, avui preguntem, després de la sortida del Tour, quin altre gran esdeveniment esportiu li falta a casa nostra, a Catalunya. Donem 4 opcions: Mundial femení de futbol, Mundial d'atletisme, uns Jocs d'hivern o bé un altre. Seria pregunta oberta perquè cadascú hi digui la seva.
1: Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts a una edició ben especial del Tot Costa. Edició de Tour de França, edició de presentació, edició de Grand Depart des de l'Avinguda Gaudí, al vell mig de la ciutat de Barcelona.
3: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607-0709-28. 607-0709-28.
1: Avui extraordinàriament ben rodejat. De seguida saludo els companys de la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, que tenim repartits per aquí a la vora, per el punt de sortida d'aquest passeig dels ciclistes a l'Hospital de Sant Pau, del punt d'arribada a l'escenari amb la Sònia Oleart i també a la zona mixta per conèixer les impressions dels ciclistes. Però, com us deia,

0: ens acompanyaran durant aquest tot costa de tour, llegendes del periodisme de tour, un conegudíssim vaja, els dos conegudíssims d'aquesta casa, però l'un va ser cap d'esports de Catalunya Ràdio, i diria Jordi Turria, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: I ben tornat a casa.
1: Sempre ja està, no he marxat, vols dir?
0: Sempre has estat per aquí. Escolta'm, deies que no saps exactament els tours que has cobert, però són més de
1: 25. Mea culpa, perquè sóc un desastre amb aquests temes. Si em dius quina diferència va treure aquell ciclista o quin resultat va quedar aquell partit de futbol, un desastre absolut, no? Però sé que són més de 20, perquè el Tour em va donar una distinció als 20 tours, i a partir d'aquí em vaig fer 4 o 5 més. Doncs, bueno, aquí estarem, 24, 25, no? Probablement.
0: No està gens malament. També en va fer uns quants, potser algun menys, el company de... excompany ja, de TV3, l'Arcadi Alibés. Arcadi, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: I benvingut. Tu quins Gràcies. En deies, eh?
2: Sí, jo sóc al revés que el Jordi. Jo sí que ho tinc tot comptat, sé les maratons que he corregut, sé els tours que... En fi, sóc molt friqui.
1: Jo hauries d'haver preguntat a ell quants tours he fet jo, vull dir, segurament.
2: Gairebé t'ho podria dir. No, jo em vaig fer 15. Home, està molt bé. Si m'ho haguessin dit quan era un nen i em vaig aficionar al ciclisme, doncs hauria al·lucinat. Però si tens en compte que vaig estar 41 anys a TV3, de fet són pocs, però esclar, TV3 mai ha tingut els drets de transmissió del Tour. Jo anava al Tour a fer les cròniques pels telenotícies, a cobrir el Tour informativament, no? A personalitzar les cròniques, però mai vaig tenir el plaer de poder fer la transmissió en directe de cap Tour. I ara ho faré perquè ja estic jubilat.
0: Doncs amb el Jordi Iturria i l'Arcadi Alibés posarem context de què representa... que representa per la ciutat de Barcelona, pel país i pel ciclisme català tenir aquest gran depart del Tour a casa, però també m'interessa especialment la mirada d'una ciclista, l'Andrea Soldevila, ciclista de l'Andona. Hola, Andrea, bona tarda.
3: Bona tarda, com estàs?
0: Perquè en les últimes hores ja hem anat parlant i et perceu emocionada.
3: Molt, moltíssim, no? És un gran dia per tots els ciclistes, ja sigui els corredors que competim i els cicloturistes. Jo crec que comencem escalfant motors amb el Giro i ens animem ja quan arriba el Tour i estem a dalt de tot, no? Per nosaltres és una gran festa.
0: Què representa per tu, no el Tour, que el Tour hi és cada any, sinó que arrenqui des de casa?
3: Ostres, una gran oportunitat de tenir-los a prop, no? Que normalment t'has de desplaçar 3-4 hores, vas a les etapes de muntanya més properes que tens, però que comenci al costat de casa, no com aquell qui diu, és un espectacle, no?
0: I a més, veure tota aquesta gent, tota aquesta afició que, vaja, aquí a l'Avinguda Gaudí, ara anirem a la Sagrada Família, però ens van visitant els equips que van passant per aquí al davant de la nostra posició a l'Avinguda Gaudí, i vaja, tot el recorregut tancat que s'ha organitzat està ben cobert de gent que evidentment té curiositat, interès i il·lusió per veure de prop les grans estrelles del pilot internacional. Li preguntava a l'Andrea, i us ho pregunto també a vosaltres, què heu voltat amb el Tour per tot arreu, tenir-lo a casa, què representa per vosaltres?
2: Home, com deia ella, és molt important, és veure el Tour que sempre et desplaces per veure, els aficionats, que poder-lo viure a casa teva. Barcelona ha viscut 3 finals d'etapa, però no és el mateix veure una sortida, el que el Tour des de fa uns quants anys ha batejat com a gran depart, que significa tenir pràcticament una setmana o 4 o 5 dies, almenys tot el món del ciclisme aquí, perquè entre la presentació d'equips, les 3 primeres etapes, sempre són uns quants dies, i això, doncs, fixeu-vos que cada any hi ha moltíssimes peticions de tenir el Grand Depart, i des de fa molts anys, des de fora de França, perquè hi ha gent que no acaba d'entendre, el Tour de França, què fan a fora? Doncs avui ho he mirat aquest matí per curiositat, i el que portem de segle XXI, si contem fins l'any que ve surt d'Escòcia, no? Doncs si contem els 27 anys del segle XXI, quants anys diries que ha sortit fora de França?
0: La meitat?
2: Més, 15. Més. 15 fora de França i 12 a França. Això vol dir que s'ha internacionalitzat molt exacte el Tour i tothom vol tenir el Tour.
0: Bé, el Tour i totes les curses ciclistes, per la Vuelta també ha sortit.
2: Sí, el Giro també. Sí, sí.
3: Aquest any comença a Mònaco la Vuelta, si no m'equivoco.
1: Va bé, un any de fer 15 anys o així, que Nova York va demanar
2: sí,
1: la sortida del Tour de França. I clar, al Tour se li van obrir els ulls perquè, clar, imagina't, cinquena avinguda, Manhattan, Empire State, tot allò.
2: I això crec que ho veurem encara, eh?
1: Ho van estar estudiant, però clar, era molt difícil enllaçar Nova York.
2: La perds molt temps portant el material, la material que tenen, vull dir, els equips.
1: Clar, les bicicletes, els cotxes... Molt difícil de traslladar, no?
0: I el jet lag pels ciclistes no ho vulguis saber.
1: Tot anava en contra, menys, clar, evidentment, el fet de Nova York. I això ho dic per veure que l'interès pel Tour de França és mundial. No és una cosa que diguem, bueno, és que estem molt a prop de França, és una gran cursa... No, no, és un interès...
0: Avui ho comentava la redacció, mundial, en paral·lel... Vaja, en paral·lel no. Jocs Olímpics i, si voleu, Mundial de Futbol a banda. El Tour, evidentment, està a l'altura del Mundial d'Atletisme, el Mundial de Rugby, que aquí no tant, però té molt seguiment arreu del món, però estem parlant d'això, estem parlant d'un top 5 d'esdeveniments.
1: I després hi ha una cosa, que tota aquesta gent que tenim aquí al davant de l'Avinguda de Gaudí, ara veurà Pogacar.
0: Sí, sí.
1: A un futbolista on el veus? Sí, sí. Has de pagar.
0: Això sí.
1: Has de pagar. Sí. A un atleta has de pagar. Jocs Olímpics, qualsevol has de pagar. Aquí no, aquí vindran i ara el veuran.
2: Legació al ciclisme, no? Aquesta...
0: Això, per anar bé, aviseu-lo quan passi, que pari una estoneta i el veiem també. Nosaltres també de prop.
2: Ei, pels ciclistes valoren també tot això, eh? Perquè ara m'està fixant un dels equips que passava ara pel nostre davant. Un dels corredors anava amb el mòbil gravant, és a dir, gravant la gent, és a dir, que ells també valoren el fet de veure que hi ha aquesta gentada, aquest interès per veure aquesta arrencada del Tour.
0: Perquè, a més, normalment les presentacions acostumen a ser estàtiques. I aquí Barcelona ha innovat amb aquesta presentació en moviment, per dir-ho així, amb aquest recorregut, que és un recorregut no gaire llarg, i deu haver mig quilòmetre a tot estirar, però realment és un passeig entre aficionats que és bonic de...
1: Sí, normalment és una fotografia. Aquí és un vídeo.
0: Correcte. Amb el Jordi Turria, l'Arcàdia Libés i l'Andrea Soldevila anirem connectant, anirem repassant, anirem vivint l'emoció d'aquesta jornada de presentació d'altura a Barcelona, però és moment de copsar l'ambient i altres punts de connexió aquí a aquesta presentació del Tour. Sergio Busquets, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Alexia Putellas, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
0: Cesc Fàbregas, bona tarda.
6: Hola, molt bona tarda.
0: Mireia Belmonte, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
0: Ricky Rubio, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
0: Marco Van Basten, buongiorno.
9: Buongiorno.
0: Senyor Gabriel Batistuta, buenas tardes.
10: Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Paula Badosa, bona tarda i benvinguda al Tot Costa.
11: Hola, bona tarda, moltes gràcies.
12: Tot Costa, una dècada.
0: Avui el Salva Pou ha volgut recordar grans estrelles que han passat pel Tot Costa en aquests 10 anys. M'encantaria dir-vos que avui ens atendrà Tadej Pogacar, però serà que no. No ens enganyem. Viurem aquesta jornada amb altres noms. De seguida n'escoltarem uns quants de protagonistes d'aquest Tour i amb altres emocions. Vinga, tira, Salva.
13: Energia per recórrer carreteres infinites, perseguint horitzons.
12: Tot Costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
0: Energia, la cançó dels Doctor Prats, que ha estat triada com a cançó oficial d'aquest Grand Depart, i la veritat és que té ritme, fa bellugar els malucs, i fins i tot si tinguéssim una bicicleta als pedals. Parlant de bellugar-nos, busco tres punts de connexió aquí a la rodalia d'aquest set de Catalunya Ràdio a l'Avinguda Gaudí. Me'n vaig cap a la sortida d'aquest recorregut amb l'home de ciclisme de Catalunya Ràdio, l'Isaac Vilalta. Isaac, bona tarda.
14: Què tal? Bona tarda a tots.
0: On pares?
14: Aquí, al recinte modernista de Sant Pau, just a la rampa, a les escales de sortida o d'entrada del recinte. Aquí s'aturen els equips que venen d'un pati interior i s'esperen aquí a la sortida des d'on comencen aquest passeig per enfilar tota l'Avinguda Gaudí en lleugera baixada, passar per davant vostre i acabar la Sagrada Família. Ara, si no han passat, està a punt de passar l'equip de Calón amb Pol Sexas, el jove francès, és a dir, que sabreu si hi ha molts aficionats francesos o no. I per acompanyar això que deia ara l'Arcadi fa uns instants, abans he recorregut aquest passadís que tenen els ciclistes a peu, i és cert que des d'aquí Sant Pau... Mira, potser mira, passa Sexas, eh?
0: Doncs no podem veure la identitat dels ciclistes, però m'imagino que sí, diu l'Arcadi que sí. Clar, nosaltres veiem que passa un equip ciclista, però la veritat és que hi ha tanta gent entre mig que ens és difícil d'identificar, però l'Arcadi, com que el té vist, ja ens diu que sí. Quants equips deuen quedar per sortir, Isaac?
14: Mira, n'han de quedar poquets. L'últim és l'UAE, que sortirà... Bé, encara li queda una miqueta, cap als vols de entre 2 i 3 quarts de 8, però acabant això que us deia, clar, tu vas baixant i els arbres et tapen la vista de la Sagrada Família, i arriba un punt, quan ja t'acostes, que se t'obre una clariana immensa i veus la Sagrada Família imponent davant teu, per això que no m'estranya que ja hi hagi ciclistes que baixin amb el telèfon mòbil gravant.
0: Em diu el Pep Casanova, després podeu atansar-vos a la tanca i així ho farem, però ara vull situar els companys de la redacció. Isaac, recorda'n ràpidament quines etapes assaborirem aquí a Catalunya.
14: Mira, demà és un dia estrany, és un dia de relax, de descans, i algunes rodes de premsa, però poca cosa. Dissabte, al vespre, tard de vespre, crono per equips, amb aquest reglament nou, novedós, en què els... És una classificació per equips, però els temps es prenen de manera individualitzada, tot aquí a Barcelona, sortida del Fòrum i final a Montjuïc, a l'estadi. Diumenge, primera etapa en línia amb sortida a Tarragona i final a Montjuïc, també a l'estadi, després de 3 voltes al circuit de Montjuïc. I dilluns, el Tour ja deixa les carreteres catalanes. De fet, acaba la Catalunya Nord, amb sortida a Granollers i final a l'estació dels Angles.
0: Molt bé, doncs, evidentment, durant tot el cap de setmana la sintonia esportiva de Catalunya Ràdio i també a TV3, que oferirà en directe aquestes etapes, les podreu seguir amb tot luxe de detall. L'Isaac és a l'inici, al final d'aquest recorregut a la plaça de la Sagrada Família. Crec que hi tinc la Sònia Oleart. Hola, Sònia, bona tarda.
4: Hola, molt bona tarda. Mira, just quan està a punt d'acabar l'actuació del Doctor Prat i aquesta energia que ens ha posat el Salva Pou a l'inici, estan actuant aquí davant d'una gentada, hi ha moltíssima gent veient aquesta presentació, hi ha pantalles gegants als extrems dels escenaris perquè tothom ho pugui veure bé, i no sé si el sentiu, però ara estan fent aquesta actuació a Doctor Prats juntament amb un altre grup que fan acrobàcies amb la bicicleta. Bé, això és una festa. Han passat fins ara 15 equips són els que ja han estat presentats. Ara han fet aquesta mena de break amb aquesta actuació perquè, escolta, amb puntualitat britànica, eh? Estan seguint l'horari, però...
0: Això ho tenen.
4: Perfecte. Per tant, tot va com estava previst. Hi ha moltíssima gent, veig molta gent també des dels balcons, que tenen una vista privilegiada per veure tot el que està passant en aquest escenari. La veritat és que va tot molt ràpid. Hi ha molts turistes, molta gent que ha vingut expressament, també hi ha molta gent d'aquí. Curiosos n'hi ha pocs, és a dir, no hi ha gent que s'hagi perdut que passava per aquí i s'han aturat. No, la gent ha vingut expressament per veure aquesta cita, i fa estona que hi són, fa molta calor, moltíssima calor. A les zones on toca el sol pràcticament no s'hi pot estar, hi ha zones amb ombra, però ara per ara encara són poques. La gent va amb vanos, bevent aigua, refrescant-se. Hi ha un ambient, quan es surten els equips, la veritat és que... La veritat és que hi ha banderes, que la gent aplaudeix, vull dir, és una festa, hi ha un ambient molt, molt maco, la veritat.
0: Un ambient espectacular, efectivament, el que s'està respirant aquí al bell mig de la ciutat de Barcelona. El que tenim aquí a l'Avinguda Gaudí és bonic, el que viu la Sònia al tram final, l'escenari és directament espaterrant, com correspon a aquesta...
4: És molt imponent, gran... perquè, clar, la Sagrada Família ho eclipsa tot, no diríem, i queda com posada just al darrere, i la veritat és que fa molt goig.
0: I el tercer punt de connexió és amb el Francesc Ripoll. Hola, Ripoll, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Què tal?
0: El Francesc el tenim a la zona mixta, esperant l'arribada dels ciclistes i pendent de fer-nos escoltar algun protagonista català, algun dels 3 protagonistes catalans que tenim en aquest tour, eh?
5: Sí, exactament, sí.
6: Joel Nicolau, tot just acaba de baixar, passar la seva família. Joel, com estàs? Què sents?
7: Bueno, ara ja comencen a aparèixer, no?, aquestes papallones, aquests nervis. El tour arrenca des de Barcelona i superorgullosos, contents d'estar a la sortida.
5: Què és per tu córrer aquest tour per primera vegada, a més fer-ho a casa, suposo que amb la teva gent per aquí?
7: Bueno, al final és el somiant, no? Qualsevol ciclista jo crec que somia en sortir a córrer el tour, i aquí estem, vivint un somni.
5: Com ha estat aquesta baixada? Has notat molta gent, molts catalans que et deien coses, que t'animaven?
7: Sí, anaves escoltant el teu nom, llavors gràcies a tota l'afició, al final és molt important, ens dona força escoltar el nom, escoltar els ànims i res, sempre donar les gràcies a tothom qui ens saludi i la veritat.
5: Tres etapes a casa teva, alguna que et faci especial il·lusió perquè potser passa per un lloc més a prop de casa?
7: Bueno, la que poder em sol fer més il·lusió és l'etapa de Granollers-Les Angles, ja que passa per molta zona de Ripoll, Puigcerdà, que és per la zona on entrenava quan era juvenil, que estava allà al centre de tecnificació esportiva que tenen a Ripoll. Llavors, igual aquesta sí que em fa il·lusió perquè és on entrenava de petit.
5: Escolta, i d'aquest tour, què n'hem d'esperar? Tu vens de fer un molt bon paper la setmana passada al campionat. De fet, vas quedar segon per darrere d'un altre català. Què hem d'esperar del Joel i també del Cajarura en aquest tour?
7: Bueno, al final sortim a menjar-nos l'asfalt, no? Volem ser molt competitius. Per què no somiar amb una victòria d'etapa? Sabem que és molt complicat, però ens deixarem la pell per intentar, com a mínim, lluitar-ho.
5: I competiràs contra animals, eh?
7: Amb el millor del món. Al final aquí hi ha els millors equips del món, amb els seus 8 millors corredors i preparats per la millor manera.
5: Doncs Joel, a gaudir molt i que vagi molt bé aquest tour. Moltes gràcies.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
0: El Joel Nicolau, que ha aparegut a la posició del Francesc Ripoll tot just quan el saludàvem a la zona mixta. Després escoltarem més protagonistes catalans, però ja que hi som, Andrea, Jordi, Arcadi, deia el Joel Nicolau, per què no somiar amb una victòria d'etapa? Home, seria per fer festa grossa, perquè després parlarem de l'efecte Paula Blasi, però malauradament el ciclisme català masculí no dona per somiar gaire més.
3: No, però ho estan fent, s'estan deixant veure. Trobo que sí, cada vegada estan més combatius, més endavant, així que a poc estan sent ambiciosos. Veurem el tour.
0: Tu no veus lluny, això, eh?
3: Jo crec que ho faran molt bé. Sí, s'han estat preparant bé i venen amb moltes ganes. I tant, corren a casa, no? La majoria és un equip.
0: Home, la crono per equips és més complexa, però, home, l'etapa de Tarragona, un català deixant-s'hi la pell, per què no, no?
3: I, bueno, l'etapa 3 també ha començat forts. Hi ha tanta muntanya, jo crec que aquestes 3 les poden conèixer. Sí.
0: Molt bé.
1: Aviam, somiar es pot somiar, evidentment. I lluitar, evidentment, ho faran, segur. Però si mirem, no sé, els últims... L'Arcadi m'ajudarà, però els últims 20 anys, a banda de la victòria de Fletxa...
8: Fletxa, sí.
1: No sé si trobaríem alguna altra...
8: El Purito, la del plató de Vell.
1: Vull dir que són poquíssimes, sí. No?
8: Que
1: Joan Llaneres, que, bueno, viu aquí... Va participar en una contrarrellotge per equips i va aconseguir la victòria, però clar, estem parlant de poquíssimes victòries, vol dir que és dificilíssim. Les victòries al Tour de França no ens regalaran res i hi hauran tots els equips que aniran com a llops per aconseguir una victòria, entre altres coses perquè potser s'estan jugant la continuïtat de cara a les pròximes temporades. Vull dir que ja no és el fet de pujar al podi, de sortir a la tele, de sortir a la ràdio... No, és la continuïtat de molts professionals i de moltes famílies, i per tant, serà dificilíssim. Ara, somiar, per què no?
8: Són molt cares les victòries d'etapa, perquè pensa que dels 23 equips n'hi ha molts que no tenen un home per la general, una general que a part que tothom dona per assegurat que només hi haurà 2-3 grans candidats, doncs la resta d'equips han de buscar victòries d'etapa. Per tant, has de ficar les escapades, has de ser molt competitiu, i això és el Caja Rural, que és l'equip on hi ha els dos catalans, segur que ho intentarà cada dia. El que passa és que són molts altres equips que també intentaran això, buscar l'escapada per somiar amb aquesta victòria d'etapa que dona tant prestigi i, com diu el Jordi, també doncs, que pot donar la continuïtat a un equip. No?
1: I a més, hi ha l'UAE, que té Pogacar, que dius, bueno, com té el candidat, màxim candidat a guanyar el Tour, ho centra tot, és que a més, guanya etapes.
8: Sí.
1: Vull dir, no deixa ni això. Perquè en altres èpoques, quan hi havia Endurany, quan hi havia Fignon, quan hi havia qualsevol corredor, no sé si dir que eren més generosos.
8: Sí, anaven a assegurar la general i no...
1: I ja està, i les etapes eren absolutament secundari i no anaven. Però és que amb Pogacar i amb l'UAE
3: No en deixen passar ni una.
1: No deixen passar ni una, vull dir.
0: Mira, parlant de Pogacar, Isaac, ets per aquí, eh?
14: Sí, sóc.
0: M'avisaves que ve la traca final, ara, eh?
14: Sí, ara està baixant, aviat el sentireu, baixa l'equip Visma amb Jonas Vingegaard al capdavant, Sepp Kuss al penúltim, us aviso, i després d'ells només quedarà un equip, l'equip UAE, que encara està aquí dins del recinte de Sant Pau, però vaja, tot puntual, com ens deia la Sònia, insisteixo, ja ha sortit el Visma, quedarà només l'UAE amb Tadej Pogacar i Isaac del Toro al capdavant.
0: Mira, doncs, per la pressa que fa el públic, ja devem tenir els Visma per aquí. Mira, ara passen Vingegaard i companyia just per davant nostre i, evidentment, tots són crits i tots són mòbils fent fotografies i vídeos. Deies, Ripo?
5: Pogacar ha penjat una foto al seu Instagram avui on estava rodant amb el seu equip i amb un convidat de luxe, que és Marc Márquez. L'ha etiquetat i estava rodant amb tot l'equip de UAE, Tadej Pogacar, amb un convidat català.
0: Crec que l'ambient se'ns menja la connexió amb el Francesc Ripoll, que ens feia aquest apunt de dues megaestrelles com són Pogacar, el millor ciclista del món, i Marc Márquez, el millor pilot de motos del món. Buscant i parlant de protagonistes, crec que ens escolta el gran artífex, o un dels grans artífexs que això estigui passant avui aquí a Barcelona. Parlo del president de la Volta Ciclista a Catalunya, el senyor Rubén Peris. Senyor Peris, bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
0: I felicitats.
9: Moltes gràcies.
0: Dic felicitats perquè m'imagino que per vostè això d'avui és encara més especial que per qualsevol altre ciutadà de Barcelona o per qualsevol altre amant del ciclisme del nostre país.
9: Home, la veritat és que sí, la veritat és que és la culminació d'una feina que vam començar a l'any 2003, que va tenir un moment d'interrupció i després es va tornar a reengegar i realment doncs, avui és la culminació d'allò.
0: 20 anys ha costat això. Encara que sigui en un relat resumit, què s'ha hagut de fer amb la seva intervenció gairebé permanent perquè el Tour hagi acabat arrencant des de Barcelona com passa avui?
9: Bé, d'una manera ràpida, això comença a primers de l'any 2003, quan aleshores regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, em demana: escolta, tu que tens relació amb Basso, m'agradaria intentar que vinguessin a fer una etapa a Barcelona. El 2003, Albert Batlle, anem cap a París, concretament al febrer. Anem a París, tenim una primera reunió. A primers del 2004 entra un nou regidor d'Esports, que és en Pere Alcover. Seguim les negociacions, podríem dir. I el 2009 és quan es fa una etapa, però en aquell moment parlàvem d'una etapa. Però al fer el 2009 l'etapa, doncs entra el cuquet de dir-me per què no fem el Grand Départ. Es va començar a parlar, després va haver-hi un període que es van tallar les negociacions i després, quan en David Escudé entra com a coordinador d'esports, em torna a demanar que reobrim les negociacions i després d'aquelles reunions, amb l'alcalde Collboni al davant, doncs s'acorda de fer el Grand Départ, doncs, que comencem avui.
0: En algun moment vostè ha hagut d'apretar especialment Prudhomme o la predisposició del Tour sempre hi ha sigut?
9: Bé, jo amb en Christian Prudhomme, de fet les negociacions les vam començar amb en Jean-Marie Leblanc, que era en aquell moment el director general del Tour, i després amb en Christian Prudhomme, home, no se'ls ha tingut que apretar, sí que és veritat que hi ha una sèrie de condicionants que ells posen, una sèrie de condicionants que posa la ciutat, que posa Catalunya perquè es faci, però les negociacions han sigut bones i jo diria inclús fàcils.
0: Aquesta presentació dinàmica que comentàvem, que és diferent d'altres presentacions que s'han fet al Tour, és, entenc, una proposta de Barcelona, no pas una idea del Tour. Per tant, una manera de marcar perfil de Barcelona.
9: No, no, i tant, això ha sigut una proposta feta des de l'Ajuntament de Barcelona i conjuntament amb la Generalitat de Catalunya de fer aquesta presentació aquí, i la veritat és que és un èxit. Jo he tingut el plaer de baixar en bicicleta conjuntament amb l'alcalde i altres convidats des de l'Hospital de Sant Pau fins aquí a la Sagrada Família, i és tot un passadís de persones i persones i persones. O sigui que jo crec que és el lloc de, on hi ha hagut més persones i el lloc és fantàstic.
0: En Rubén Peris ens atén des de la zona d'autoritats d'aquesta presentació del Tour. L'aviso que ja ve Pogacar, eh? ja ens acaba de passar pel davant l'equip UAE i per tant el vigent guanyador del Tour i aspirant al cinquè Tour aquest any ja ve cap aquí.
9: Molt bé, doncs aquí l'esperarem.
0: Aquí l'esperem. Escolti, una última pregunta, senyor Peris. Quan s'organitzen aquest tipus d'esdeveniments, anem tots al retorn econòmic. Què costa, quin retorn econòmic tindrà, que és una... Sempre acostumen a ser estimacions i em sembla bastant difícil de quantificar. A vostè, que és home de ciclisme, li pregunto quin impacte té la sortida del Tour a Barcelona, efectes de seguiment, de promoció del ciclisme al nostre país?
9: La veritat és que fins que no s'acabi tot no podrem veure exactament què ha generat això. Però baix un punt de vista purament esportiu, és una inversió, és una gran inversió. I la part econòmica també és una part d'inversió molt important que tindrà un gran retorn. Pensem que el Tour de França el veuen vora 190 països a tot el món i en aquest moment s'està veient Barcelona tot arreu. La gent diu, és que Barcelona... Bueno, Barcelona vam fer els Jocs Olímpics i va ser fantàstic, però s'ha de mantenir. Barcelona ha de seguir fent coses, Barcelona i Catalunya han de seguir fent coses per posicionar-se a tot el món. I la veritat és que el retorn és una gran inversió, però el retorn serà espectacular.
0: Li preguntaven en el significat més esportiu, perquè per promocionar la pràctica del ciclisme a casa nostra, clar, hi ha dues possibilitats. O que et surti un Pogacar, que no hem tingut aquesta sort, li ha tocat a Eslovènia, o fer esdeveniments d'aquest tipus. I la pregunta anava una mica en aquesta línia, si en aquest sentit organitzar una sortida de Tour amb l'impacte popular evident que està tenint pot fer que d'aquí uns anys tinguem més catalans anant en bicicleta o competint en bicicleta, per ser més precís.
9: Tant de bo, sense cap mena de dubte, el fet de fer gran part del Tour d'aquí incentivarà a molts nens i nenes a fer ciclisme. I tant de bo això sigui la llavor que fructifiqui per tenir grans corredors aquí a Catalunya, que ja n'hi ha, però que es puguin consolidar i que n'hi hagi més. Quan hi ha molta quantitat, doncs surt la qualitat.
0: Tant de bo que sigui així. Rubén Peris, director de la Volta Ciclista Catalunya i artífex, com ell mateix ens explicava, d'aquesta sortida del Tour des de Barcelona. Gràcies i enhorabona per la part que li toca.
9: Moltíssimes gràcies.
0: Amb el Rubén Peris hem volgut posar una mica més encara de context aquest significat, la dificultat de portar l'altura a Barcelona. Alguna reflexió que us deixi aquesta conversa amb el Rubén Peris?
1: Jo diria que quan entres en un contracte amb el Tour de França i en general en qualsevol cursa de ciclisme, hi ha un pacte perquè per televisió les imatges que es distribueixen arreu del món, en directe, bàsicament, apareguin determinats imatges, no?, de cada país, allò que es tria, un castell, una platja...
0: El Tour vist per la tele sembla una guia turística. Sí, el castell sí. De no sé
1: aquí què. Aquí anava, i aleshores tu et trobes amb molta gent que veu aquella etapa, que potser el ciclisme li agrada d'aquella manera, i diu, ostres, jo vull anar aquí. On és això? On és aquesta platja, aquest castell, aquesta... I això en Catalunya passarà, igual, perquè aquestes imatges es veuran, en sembla, són 180 països o més de 180 països del món, i hi haurà gent que dirà, ostres, això és molt maco, jo vull anar aquí. Una altra cosa, després vindran els que diran, home, ens interessa més turisme o no, però ja, aquí, no, en aquest debat jo no entraré.
0: En aquest sentit, Barcelona jo crec que és prou coneguda al món, però el fet que s'hagi repartit el recorregut per la geografia, jo estiu a jugar a Altafulla i pensava, oh, que xulo seria, no sé si tocarà, però que el castell de Tamarit, que és un castell preciós que tenim a tocar de...
1: Segurament
8: demà, segur que es veurà.
0: Sortir a la realització televisiva. També et dic que no volem... No ens calen més turistes.
1: Per això et dic que això és un altre debat.
8: Sí. El que deia el Rubén una mica és molt diferent tenir un final d'etapa i prou, que Barcelona l'ha tingut tres vegades, que un gran de part Perquè a part, són molts dies de tota la concentració, tots els ulls del món dels aficionats al ciclisme estan fixats en Barcelona. El final d'etapa és un final d'etapa i punt, però la sortida del Gran Depart és molt més important i molt més impactant, no?
0: De protagonista a protagonista, hem parlat amb Rubén Peris, crec que tinc el Francesc Ripoll al costat de l'altre català que participa en aquest tour.
5: I mira, baixa ara també l'Abel Balderstone, ha baixat ara somrient, potser una mica atabalat. Com estàs, Abel?
10: Sí, bueno, un dia, la veritat, atabalat, però supercontent d'estar aquí i feliç de poder estar al Tour de França.
5: Com ha estat aquesta baixada, la Sagrada Família, potser gent parlant en català, dient el teu nom?
10: Sí, molta gent i fa una locura, uns nervis que no, costa assimilar encara.
5: No sé si parles amb el Joel, parles amb l'Àlex, que sou els tres que parleu català dins de l'equip. És especial per vosaltres, no? Perquè, a més, pels tres la vostra primera vegada en un tour.
10: Sí, la primera vegada. Al final hem fet la Vuelta a Espanya, però crec que el tour és una altra cosa i bueno, ho comprovarem ara.
5: Què hem d'esperar d'aquest tour de tu? Alguna etapa veurem o no?
10: Esperem que sí, que pugui estar lluitant i estar pues, a prop de... per estar lluitant una etapa.
5: Li he preguntat al Joel també quina de les tres etapes catalanes li feia més il·lusió. Ell m'ha dit que la Granollers, perquè passa a prop de casa seva. Tu tens alguna altra preferència?
10: Jo et diria que totes, però la Crono, per exemple, em fa molta il·lusió i també, sobretot, pues, la Granollers també, perquè al final passa també per Ripoll, que vaig estar vivint 3 anys allà, llavors em fa il·lusió.
5: Visualitzes molt també aquestes etapes, potser algun dia veure't creuant primer la meta. Quants cops t'has imaginat com serà aquest tour?
10: Uah, des que així que ho sabem, doncs bastant, la veritat. Però bueno, intento no imaginar-me molt i pensar el dia a dia.
5: Doncs Abel, que vagi molt bé, gaudeix molt i molta sort.
10: Moltes gràcies.
0: El Francesc Ripoll, que ens ha fet escoltar en un moment els dos catalans, n'hi ha un tercer que no és català de naixement, però gairebé ho és d'adopció, l'Àlex Molénar, que a veure si de seguida hi pot parlar. Tenim ara mateix l'equip Visma, el de Jonas Vingegaard, a l'escenari. Crec que allà hi és la Sònia Oleart. Hola de nou, Sònia.
15: Hola de nou, doncs ara hi ha un moment de bogeria absoluta aquí entre el públic.
0: Ah, t'ho diràs.
15: Sí, mira, escolta. Crec que és el moment més aclamació des de que sóc aquí. Hi ha unes noies que intentaré, aviam si puc parlar amb elles. El que passa que no sé si deuen ser...
16: Perdó.
15: Sou d'aquí?
17: Què?
15: Sou d'aquí?
17: No, som de Sitges.
15: Ah, sou de Sitges. I com és que ara saltàveu tant?
17: Què? Ah, perquè el Vingegaard és el meu ciclista preferit.
15: Ja heu vingut expressament?
17: Sí, gairebé sí. Per veure a ell, el Pogacar... el Van der Poel.
15: Quants anys tens?
17: 12.
15: I tu?
18: 13.
15: Com et dius?
18: Berta.
15: I tu practiqueu ciclisme habitualment?
18: No, però és que ens encanta el Tour de França.
15: Com és que us encanta el Tour de França?
18: És que els nostres pares sempre miren el Tour de França i llavors ens hem com enganxat al ciclisme d'aquesta manera, saps?
15: Però no el practiqueu?
18: No, però a veure...
17: Bueno, sí, depèn de... A vegades sí, però
18: sí que
17: poc.
18: Sí que anem amb bicicleta alguna vegada.
15: Teniu molt coneixement. Qui creieu que guanyarà?
17: El Pogacar.
18: Sí, és que m'encanta el Pogacar. Saps?
15: Us veig molt emocionada, realment.
17: Sí, clar, és una cosa que passa molts pocs dies. Bé, bueno, quasi mai.
15: No, mai, no havia passat mai, això.
18: Una vegada a l'any.
15: A la vida vosaltres, no sé que aneu l'any que ve a Escòcia, diríem, per veure això.
17: A Catalunya.
15: Sí, a Catalunya no torna, probablement trigui a tornar a passar. Ara, bé, ja veieu que ara és el moment més...
0: Home, el moment Pogacar, és que clar, és el moment.
15: Sí. Doncs moltes gràcies per atendre'm, noies, i que ho disfruteu.
18: Moltes gràcies, igualment.
0: L'emoció d'aquestes doncs ja aficionades sí. Al costat de la Sònia Oleart. Ara farem una pausa, però quan tornem ja parlarem de carretera. Avui especialment que l'Andrea m'expliqui com veu aquest tour esportivament parlant, també el Jordi. Digue, Jordi.
1: No, que estava veient les imatges del Pogacar en el podi aquest. Aquest mallot que porta el Pogacar era el més car que es ven a les botiguetes aquestes que han posat al voltant de la Sagrada Família.
0: Ah, clar, t'ho diràs.
1: Quan pagaries per aquest mallot?
0: No ho sé, ahir dèiem que la samarreta d'aquesta temporada del Barça ja s'enfila els 200 euros.
1: Doncs 130.
0: Està malament,
1: no
0: eh?
1: Està malament.
8: No està malament, no.
1: Normalment les altres valien 90, 100, 110. Aquesta, 130.
8: Si portés la firma de Pogacar, potser bueno, pujaria una mica més.
1: Perquè, a més, no és la samarreta de l'equip, pròpiament.
8: No, no, no.
1: Perquè
8: no,
1: Pogacar no porta mai la samarreta de l'equip, sempre va de groc.
0: La samarreta de l'Arc de Sant Martí és molt xula. Sí. En fi, doncs tenim Pogacar al damunt de l'escenari i aquí ja s'acabarà aquest acte de presentació del Tour, que, com ens feia escoltar la Sonia Oleart, ha emocionat milers d'aficionats al ciclisme de casa nostra. Farem una pausa i parlarem de carretera, parlarem del Tour esportivament parlant, i encara ens espera un gran protagonista que em fa molta il·lusió saludar. Ara venim.
12: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
16: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
12: El futur serà verd o no serà. A Green Meteo Mauri t'expliquem per què.
19: L'important no és només fer les coses, sinó explicar-les.
20: Sostenibilitat explicada amb exemples concrets i veus que hi entenen. Idees, reflexions i accions per un món més net.
21: Sí. És una central ja de nova generació.
12: Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri, a l'API web de Catalunya Ràdio.
20: I també disponible a la plataforma 3CAT. Grup Grinyó patrocina Green Meteo Mauri. Grup Grinyó, experts en sostenibilitat, valors en futur. L'estiu és tu, la llum dins dels meus ulls.
12: Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Atenció, famílies! Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
3: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
4: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
5: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
4: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
3: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
4: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
5: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
4: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
3: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
5: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
4: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona. Let's go!

0: Tres quarts de vuit del vespre, tot costa en directe des de l'Avinguda Gaudí de Barcelona, on fa 5 minuts acaba de passar per davant dels nostres ulls primer Vingegaard, després Pogacar, en definitiva tot el pilot que participarà en aquest tour. Ara els aficionats que han omplert aquesta Avinguda Gaudí ja comencen a desfilar. Alguns s'han quedat aquí davant del set de Catalunya Ràdio i aprofitem per saludar-vos a tots. I nosaltres continuem aquest Tot Costa especial i la presentació del tour amb un home que malauradament no hi podrà ser. Hem escoltat dos dels tres catalans que hi haurà en aquesta edició del Tour. No hi serà un habitual. Segurament el ciclista català més potencial dels últims anys. Parlo del Marc Soler. Hola, Marc, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda.
0: I abans de res, dèiem que no participes en aquest Tour, producte d'una caiguda que vas tenir fa algunes setmanes. Com et trobes?
1: Bé, recuperant, començant a entrenar, ja que és una lesió més llarga del que em pensava i bueno, a poc recuperant d'aquesta, bueno, que se'm va trencar la cresta ilíaca.
0: Tu has estat un habitual dels últims tours. Perdre't el de casa fa una ràbia especial?
1: Sí, sí, clar, sempre fa ràbia, no? Perdre's la cursa pues, més important pues, que hi ha. I més si surt de casa, però bueno, una llàstima i esperem pues, estar recuperats ja per l'any que ve i donar el màxim.
0: Com ho has seguit, això? Ho has estat mirant per la tele? Has preferit no veure-ho per no tenir nostàlgia? Com ha anat?
1: Sincerament, a veure, m'havien inclús invitat, no?, per anar-ho a veure, però, però no... millor desconnectant una mica, no? No estant allà amb tota la gent i tot, perquè al final fa com una mica de ràbia, no?, en algun sentit, però sempre fa ràbia, no?
0: Entenc que l'objectiu, no sé si el físic t'ho permetrà, però l'objectiu seria acabar a Vuelta, eh?
1: Sí, seria poder estar a la Vuelta a Espanya, tot i que bueno, els plaços l'ètic són llargs i a poc puc recuperant la forma i esperem que pugui arribar, però tot el que
0: hem de... Tenim algun problema amb la comunicació amb el Marc Soler? A veure si la podem...
1: Hola, perdona. Ara.
0: Impecable.
1: Sí.
0: Gràcies, Marc.
1: Perdona.
0: Volia preguntar per la part més esportiva d'aquest tour, que ara comentarem aquí amb els nostres col·laboradors. Sembla que tot està enfocat a que sigui el cinquè de Pogacar, que a més és company teu. També ho veus així de clar o, com diu el tòpic, queden tres setmanes de carretera?
1: No, queden tres setmanes, és una cursa pues, que hi ha molta tensió i sempre poden sortir coses que un mai s'espera i crear imprevistos, no?, que poden capgirar. Doncs una cosa com ara pues, al començar pues, sembla tan clara, tot i que Vingegaard ve de guanyar el Giro, com sempre està en una gran forma i Pogacar jo crec que donarà com sempre al màxim, però bueno, sempre poden sortir mil coses i esperem que no.
0: En tot cas, la cosa la veus clara entre ells dos o veus algun altre convidat? No sé, ha generat moltíssima expectació al francès Sexas. Com ho veus?
1: A veure, sí, però són tres setmanes. Canvia molt una cursa d'una setmana, estar tres setmanes amb aquesta pressió, aquest nivell, i després de veure pues, el Tour una mica de l'any passat, que estaven tant Tadej com Vingegaard, i bueno, una mica per sota estaven la resta de rivals, no? Jo crec que aquestes primeres setmanes sí que... O aquesta primera setmana Seixas podrà estar, però a partir ja d'això, de la segona setmana, mitjans de la segona setmana, crec que li començarà a costar, però com és normal, perquè és un corredor molt jove i bueno, i una primera gran volta.
0: Acabo, Marc, preguntant-te pel recorregut català que fa que la segona etapa ja tingui un final. És veritat que no és un gran port, però és final en pujada a Montjuïc i la tercera ja és l'arribada a Les Angles, que és un gran port de muntanya. Com a ciclista, començar ja en sec en muntanya, t'agrada o t'agrada més que et donin temps per agafar ritme?
1: Crec que a veure, per decidir una mica la general, corredors que a vegades van amb aquesta mentalitat d'intentar la general, és, va bé per no crear aquesta setmana, perquè normalment a vegades és una setmana completament a etapes planes, arribades a l'esprint, i això crea molta tensió, tots els equips volen estar davant, i al final el que hi hagi en aquests finals en alt que puguin marcar ja diferències, inclús la contrarrellotge per equips, crea que el pilot pugui anar una mica més tranquil a l'hora de moments claus, no?
0: Doncs amb el Marc Soler, malauradament absent en aquest tour que comença a casa, però hem pogut analitzar aquesta sortida, aquest gran depart i també què ens espera esportivament en el tour. Marc, moltíssimes gràcies per ser avui al Tot Costa. Ànims i esperem veure't aviat a la carretera.
1: Gràcies a vosaltres, adeu.
0: Doncs les impressions del Marc Soler, segurament el ciclista català més potent dels últims anys. No us veig molt convençut.
2: Sí, sí, segur que sí. Des que va es va retirar el Purito, que potser ha estat l'últim català disputant generals, per dir-ho d'una manera. Sí. El Marc no és que hagi disputat generals, tot i que té alguna victòria, París-Nice, és a dir, ha aconseguit victòries. Però, clar, bàsicament, li ha tocat lluitar per etapes i ha tingut la sort, entre cometes, d'estar doncs, a l'equip de Pogacar i d'ajudar-lo a guanyar els tours. Per ell, per qualsevol corredor, fer aquella desfilada que fan els Camps Elisis quan ha acabat el tour, tot l'equip junt, desfilar sí. amb el company que porta el mallot groc.
0: No has guanyat tu.
2: Exacte, has contribuït a
0: que aquell
2: arribi amb el mallot, no? Sí, sí. I per això el Marc segur que li sap molt greu. Primera, no sé, com ha dit, a la sortida del tour des de casa i també doncs, no poder contribuir a una cinquena victòria de Pogacar.
3: Per estar a l'equip de l'UAE has de ser molt bo.
0: Sí, sí, bueno, evidentment. Andrea, és Pogacar sol, és Pogacar amb Vingegaard, esperes algun convidat sorpresa? Com veus aquest tour?
4: Paul Seixas? No ho sé. Jo crec que Pogacar. Al final és consecutiu, no? El que està fent, està guanyant grans clàssiques, voltes, és un mix de tot i en gran diferència. Llavors, la meva... Encara que a mi jo aposto, m'agrada el corredor del Vingegaard, però ho tenim clar, no? I aporta sobre l'equip UAE, treballa molt bé i jo crec que serà el guanyador.
0: Tenim una per Pogacar. Tots Pogacar?
2: Sí.
3: Sí, sí, absolutament. Ja, és a dir,
2: que tot el que
3: estic d'acord amb el Marc, vull dir que clar, pots caure, et pot agafar un mal de ventre, vull dir que aquestes coses poden passar. Però si no, la diferència d'ell amb tots és abismal. L'última cursa que ha disputat és un detall, que pot no tenir importància, però que era la Volta a Suïssa, una etapa d'alta muntanya que se'n va anar com fa ell ara...
2: 50 de meta.
3: Allà, 50, se'n va sol, puja, baixa, dona un recital, arriba, li va un nen a demanar un autògraf, para, xerra amb el nen, li signa, ve el periodista oficial, li pregunta per l'etapa i la seva resposta va durar gairebé 2 minuts. Jo que he vist moltes arribades d'alta muntanya, els corredors quan arribaven a aquesta situació era...
2: No volien parlar. No?
3: Deixa la bicicleta i es fot a xerrar amb una facilitat. Això vol dir que guanya, però podria guanyar encara amb molt més sobrat.
2: No, és que, i porta 2 anys que pràcticament guanya tot el que disputa, siguin clàssiques... Estem
3: probablement davant del millor... És molt difícil comparar ara Eddy Merckx amb Pogacar...
2: Has obert el meló del debat.
0: Si guanya aquest tour, però guanyarà el 5 de Merckx, d'Anquetil, Dinol i Durain. Però, vaja...
3: I el que li queda.
0: A vegades, quan fem això, és com quan diem que Messi és el millor de la història i ignorem altres grans d'altres èpoques. Però és que la veritat és que es fa molt difícil no dir que Pogacar és el millor de la història perquè és que no perdona ni una etapa.
3: I en tots els terrenys, perquè és evident que la muntanya, però la contrarrellotge també destaca, i ara fins i tot hi ha hagut etapes que ha arribat un grupet i ella es posa a l'esprint i guanya. No? I dius...
4: Està de Bianche, també, en Esferratos. Va caure, no? Me'n recordo.
3: Sí, va caure.
4: Va guanyar.
3: Sí, sí. Perdia 2 minuts i mig o 3 de la caiguda i recupera.
0: Jo recordo que quan Indurain guanyava Tours, la resta de ciclistes li agraïen que en una final igualat cara a cara deia guanya tu, que jo
4: era
0: he guanyat.
4: Era molt més honest, ara.
0: Com a ciclista això agrada o comprens aquesta voracitat de Pogacar?
4: Crec que al final també allà darrere hi ha molts sponsors, no? I una altra imatge. Però bueno, això depèn dels valors o direcció d'equip, també.
3: No, i quan ets tan superior, perquè deies el cas d'Indurain.
0: Sí, és que jo crec que Indurain
3: regulava. Si jo et deixo guanyar tu i el teu equip, me'n deus una, eh?
0: Ja, sí.
2: També guanyar-se aliances.
3: I Pogacar.
0: No ho necessita.
2: Però ara que has esmentat Indurain es va fer un especialista en el Tour. És a dir, va guanyar 5 Tours seguits, i evidentment va guanyar 2 giros, i va guanyar moltes altres coses, però és que Pogacar guanya, com aquell qui diu, de febrer a octubre, tot el que surt a disputar ho guanya.
3: Aquest any ha guanyat tot, cada segon de la París-Roubaix.
2: Sí. Això em recorda la nostra infància, Jordi, tu i jo ens vam aficionar al ciclisme de nens a l'època del Merckx, que també doncs, era així, guanyava, sortia a guanyar des del mes de febrer fins a l'escalada de Montjuïc, que era l'octubre, no? I, evidentment, doncs, per la nostra generació encara diem que el millor de la història és el Merckx. No sé quan es retiri Pogacar, què direm. Però com deies tu, és que és molt difícil de comparar èpoques. També passa amb el futbol. A vegades veus l'equip millor de la història i mires, dius, si dels 11 n'hi ha 8 del segle XXI.
0: No, sobretot perquè
2: la gent pensa en el que ha vist, el que no ha vist.
3: Però tot sí, hi havia.
0: Em trobo tot sovint dient que Messi és el millor de la història perquè ho crec fermament, però jo no he vist jugar a Pelé.
2: Per tant,
0: evidentment, no he vist córrer Merckx i, per tant, no em puc...
2: Jo recordo que a l'època del Merckx, que era indiscutiblement el millor, i de seguida es va començar a dir que era el millor de la història, hi havia gent gran que deia, sí, però el Coppi, si no hagués tingut la Segona Guerra Mundial que li va trencar la carrera, era millor. Yeah. Bé, tothom parla del que ha vist, no?
0: Clar.
2: Llavors, clar, portem més de 100 anys d'història de l'esport.
3: Ara pots comparar palmarès, no? I...
2: Però també és diferent, corre diferent.
3: A la seva edat ja està tenint un palmarès...
2: I compta amb els Seixas, doncs, perquè si posem palmarès, als 19 anys, Pogacar no havia guanyat tant com Seixas. Eh? Mm. Mai havia vist tanta expectació amb un Tour, amb un nano de 19 anys, com aquest any amb els Seixas.
3: Això no sé si és bo.
2: El Marc deia que les 3 setmanes no creu que ho aguanti, però ho veurem, eh?
0: Ho veurem, s'haurà de...
4: Treball d'equip, que s'haurà d'ajudar amb l'equip i endavant.
3: I de psicòleg, jo diria, perquè... França fa molts anys que no guanya, hi haurà, tindrà al damunt molta pressió aquest xavalet. I això no sé si és bo.
0: A veure, que l'home que seguirà el Tour, l'Isaac Vilalta, vull saber si també s'afegeix aquesta porra unànime de Pogacar.
3: Igual ens sorprèn, ara ja pots treure.
5: No. Pogacar clar, jo crec que sí, que és el gran favorit. Tot i que veurem un Vingegaard, jo crec que millor que l'any passat, però Pogacar és que també segueix creixent de manera exagerada. I el Jordi em sembla que ha competit 16 dies aquesta temporada, ho ha guanyat tot, excepte la París-Roubaix, que va ser segon, 16 dies de competició. Vingegaard, només amb el Giro, ja en suma 21. Això li han preguntat, fa una estona Pogacar aquí a la sala de premsa, però dic que sí, que ha competit poc, però ha competit de molta qualitat i que ha entrenat molt. Per tant, en aquest sentit, no hi va haver inconvenients. I respecte... clar, el debat de la voracitat, de voler guanyar, de no deixar res als altres, comparant-lo, per exemple, amb Indurain, sempre recordo, tu Costa tindràs millor memòria, però el Barça de Guardiola va ser un 0-8 contra l'Almeria de Lillo, pot ser un 0-7.
2: Sí.
5: I en aquell moment tothom lluava, no?, que aquell Barça, doncs... Sí. No menys tingués cap rival, que el seguís respectant fins al joc fins l'últim minut, doncs bé, Pogacar també ho podríem orientar d'aquesta manera.
0: Bé, doncs l'opinió dels nostres experts és inequívoca, qualsevol cosa que no sigui una victòria de Pogacar, i per tant el seu cinquè Tour seria una sorpresa. No em va guanyar 5, però tinc el Joan Fitó al costat d'un home que algun Tour també té al Sarró. Joan, bona tarda.
6: Doncs sí, Costa, al costat d'un dels ciclistes amb més nom de les últimes dècades, al costat de l'Alberto Contador. Alberto, què tal? Bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
6: Quina relació té Alberto Contador amb Barcelona?
7: Bueno, una relació muy, muy importante. Mi mujer es de aquí, del centro de Barcelona. Vengo con mucha frecuencia.
6: Quin port et ve al cap, quina ruta et ve al cap quan penses en Barcelona o en Catalunya?
7: Al final, el ciclismo aquí en Catalunya es una cultura enorme. También en cuanto a desplazamiento, al final es una ciudad en la que muchísima gente se mueve, pero luego aparte es que tiene sitios increíbles, ¿no? Al final Cataluña es uno de esos, yo creo que epicentros del ciclismo a nivel mundial. Hace dos días, tres días estaba en Canadá, no paraba la gente a hablarme de Girona, de tal. Al final es un referente, ¿no?, a nivel mundial.
6: Avui, gran de part aquí a Barcelona, aquest cap de setmana, tu, si no m'equivoco, no n'has viscut cap aquí a Barcelona. T'hauria agradat fer alguna sortida des de Barcelona, des de Catalunya?
7: Bueno, yo estuve, sí, el Tour 2009, el famoso Tour de Armstrong. La etapa previa a Andorra terminamos al inicio de Montjuïc, que es verdad que ese día fue un día muy malo porque llovía una auténtica barbaridad. Me acuerdo de las alcantarillas, pues del metro. Quizá no pude disfrutarlo demasiado porque había tanta tensión. Era un día al sprint, no era un día como va a ser este fin de semana, ¿no? Con la subida al castillo.
6: Parlant estrictament de la competició, tot indica que veurem el cinquè Tour de Pogacar en aquesta edició?
7: Sí, todo indica. Nunca es fácil y además creo que tiene un rival sobre todo que no comete errores, que es muy fiable como es Vingegaard. Creo que se habrá estudiado a la perfección el recorrido de cara a donde en un momento dado puede jugar sus bazas. Yo creo que estará muy concentrado sobre todo en la última semana, que es donde está la montaña más dura. Sobre todo es interesante porque no tiene un equipo tan potente como tiene Pogacar para controlar la carrera. Luego habrá que ver el resto de actores, ¿no? Y luego también a ver los nuestros, sobre todo Juan Ayuso, a ver hasta dónde puede llegar, a ver si puede colarse en el pòdium.
6: Ara parlaves de Montjuïc. Si arribéssiu al millor Alberto Contador, el del 2007, 2008, 2009, i Pogacar actual, el Pogacar actual, qui guanyaria aquell sprint a Montjuïc?
7: Bueno, a ver, al sprint gana Pogacar 100%. Para mí Pogacar es el mejor corredor de la historia. No es ya por el número de victorias, que sí que es verdad que tiene muchísimas, cerca de 120 victorias. Compararlo con Eddy Merckx en cuanto al número de victorias no se puede. El nivel de victorias y cómo consigue las victorias, eso es lo que le hace diferente. El arrancar en un mundial, en el ciclismo de hoy en día, a 100 kilómetros de meta. El arrancarte en la Strade a 70, 80 kilómetros.

0: Bueno, sin duda, que filtrarse en las escapadas no me cabe duda. Creo que van a tener muchísima presencia en carrera. Luego sí que es verdad que ganar las etapas es complicado y más si cabe en el Tour de Francia. Estamos hablando que solamente hay 21 etapas. Hay corredores o equipos que se van a llevar muchas. El sprinter que domine se llevará 3-4. Pogacar se llevará otras 3-4. Renko y Pipo Ganna se llevarán otra. No hay muchas opciones, pero estoy seguro que van a ser protagonistas.
1: I l'última, per acabar, ara també et dediques a comentar aquestes carreres al Tour de França. Com et sents més còmode, amb els pedals o amb el micròfon?
0: Igual de cómodo de ambas formas. La bicicleta, pues bueno, era más complicado la bicicleta, porque al final la bicicleta, el sufrimiento que tienes ahí, el cómo, el calor, el frío, la lluvia, que en un momento dado te ponían al límite. Ahora es un poco más sencillo, además a mí lo que me gusta sobre todo es interpretar la carrera e intentar transmitir lo que el corredor en ese momento está viviendo, está pensando, y si puedo incluso adelantarme. Muchas veces es arriesgado, ¿no? Porque no sabes luego, incluso el corredor puede tener algo pensado y luego cambiar el plan. Me siento cómodo y además me gusta.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Alberto.
0: Un placer.
2: 5 minuts passen de les 8, amb 5 minuts de retard sobre l'horari previst. Jo crec que avui absolutament justificats per aquesta conversa del Joan Fitó amb un dels grans ciclistes dels últims anys, com és Alberto Contador. Agnès Marquès, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Estem disculpats, eh?
3: Cap problema, mira. No. Què?
2: No, pregunto. Si no ho estem, ens ho pots dir.
3: Si estem, què? Disculpa, és que m'estava just posant els auriculars, Jordi.
2: Si estem disculpats pel retard.
3: Ah, sí, home, sempre, per tota la temporada, de fet.
2: Ah, d'acord, molt bé. T'ho agraeixo. A les 10, Catalunya Nit, amb quins continguts?
3: Doncs mira, d'entrada, dir-vos que estem molt, molt pendents d'aquest incendi que hi ha entre Santa Maria la Mar i Canet de Rosselló, això és a la Catalunya Nord. Hi ha 3.000 persones evacuades en aquest incendi. Els bombers estan treballant per evitar que les flames arribin a una zona que ja ha tocat on són ara, que ja és zona industrial i on hi podria haver productes tòxics. I tenim un equip de Catalunya Ràdio que ens ho explicarà a partir de les 10 per saber quina és l'última hora. Després també, aquesta tarda, a Andalusia ja tenen president, ja han investit Juanma Moreno Bonilla com a president de la comunitat. Ara bé, a canvi d'uns acords que també explicarem al Catalunya Nit, forts amb Vox. Vox entra al govern d'Andalusia amb una vicepresidència després d'aquest pacte per investir a Moreno Borinya. És un pacte de govern de coalició entre PP i Vox que inclou la idea de prioritat nacional a l'hora d'accedir a les ajudes públiques. Aquesta és la principal idea que Vox ha aconseguit col·locar en aquest nou govern d'Andalusia. I després, al Catalunya Nit també d'avui, farem una mica de radiografia de les 260.000 peticions de regularització que s'han fet a Catalunya, aquestes 260.000 persones que han demanat regularitzar la seva situació a Catalunya. A tot l'Estat se n'han registrat gairebé 1.200.000 i més de la meitat dels expedients ja s'han acceptat a tràmit. Prop del 70% són ciutadans llatinoamericans i 8 de cada 10 tenen menys de 45 anys. En farem una radiografia perquè és força interessant. Tot plegat a partir de les 10, Jordi.
2: Doncs n'estarem pendents com cada dia a les 10, Catalunya Nit, Agnès Marquès, Manel Elias. Gràcies, Agnès.
3: Vagi bé.
4: Els embotits Raül de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
2: Avui la primera hora del Tot Costa ha estat un monogràfic sobre aquesta presentació del Tour que hem viscut des d'aquí, des de l'Avinguda Gaudí, al vell mig de la ciutat de Barcelona, a tocar de l'Hospital de Sant Pau i de la Sagrada Família, amb aquesta autèntica festassa popular i esportiva que s'ha viscut. Aprofito per anar acomiadant tots els que ens han anat ajudant a explicar-la. Isaac, alguna cosa més?
5: Res més. Aquí a Sant Pau, al recinte modernista, ja ha quedat tot net, tot buit de ciclistes.
2: Doncs l'Isaac acaba avui la participació al Tot Costa, però que estarà omnipresent durant els pròxims dies. Evidentment, seguirà el Tour de principi a final per Catalunya Ràdio. El tindreu a TV3 en el comentari, la narració d'aquestes tres etapes catalanes. I, per cert, deixeu-me recordar també que el Tot Gira oferirà íntegrament les etapes de dissabte i de diumenge amb el David Clopés i els comentaris de l'Edu Polo. Isaac, gràcies i bona feina.
5: Adéu i

0: I demana abans de marxar el Jordi i l'Arcadi que t'expliquin on seguiran l'etapa de dilluns.
1: Ja m'ho han explicat.
0: Però
1: crec que seria més útil explicar qui va recollir el premi dels Big Tours de Jordi sí. Túrria.
0: Tinc la foto guardada, amb TVNet, amb Vinol i amb Prudom.
1: El Jordi
0: és una
1: Túrria,
0: bella història.
2: Un pipiolo.
3: Jordi Túrria. Per això la vaig fer a la foto.
1: No va poder anar a recollir aquest premi que dona el Tour per distingir els periodistes més amb més edicions, i li va recollir a l'Isaac Vilalta. Mira, qui no es conforma és perquè...
2: Era molt jovenet, i clar, l'Inol que li va donar va pensar com pot ser que aquest xavalet porti 20 tours.
0: No, perquè llegien el teu currículum i no encaixaven els Jocs Olímpics que tu havies cobert, que jo amb prou feines havia nascut. I Inol cada cop li pujava més la mosca.
2: No li quadrava.
1: Posats a explicar anècdotes, l'Arcadi m'explicava que va fer un tour amb una acreditació d'un mite.
3: No el tour sencer, però vaig poder-me colar per entrevistar Perico Delgado l'any 88, amb la polèmica del positiu no positiu, amb una credencial penjada treta del coll de l'Eddy Merckx.
1: No està malament.
3: Una credencial de convidat de l'equip Kelme, que aleshores l'equip Kelme corria amb bicicletes Merckx, i el Rafa Carrasco li va dir: Eddy, a ti ja te conoces todo el mundo, no la necesitas. Li va treure... L'acreditació me la va penjar a mi.
1: Això és veritat, Eddy Merckx no necessitaria acreditació per passejar-se pel Tour de França. Isaac, gràcies, bona feina, i t'escoltem aquests propers dies.
0: Molt bé, adéu a tots.
1: També vull acomiadar la Sònia Oleart, que ha estat pendent de tot l'ambient que ha rodejat aquesta presentació. Sònia, alguna cosa més?
4: A la plaça de la Sagrada Família ha sigut acabar les presentacions i tothom ha escampat la boira, poquíssima gent, pràcticament, per veure les actuacions que quedaven pendents.
1: Gràcies, Sònia.
4: Adéu.
1: I el Francesc Ripoll, que ha estat el responsable de fer-nos escoltar els protagonistes catalans. Ripo, alguna cosa més des de la zona mixta?
5: També desfilen tots. L'últim en passar ha estat Tadej Pogačar, molt aclamat pels periodistes i també pels aficionats. Ara tothom també està marxant.
1: Gràcies, Francesc.
5: Adéu.
1: I aprofito també per acomiadar els nostres col·laboradors. Abans de deixar marxar l'Andrea, sí que et vull preguntar, primer, per quan un tour femení que va en vies de creixement però realment potent, per quan el calcules? 5-10
6: anys.
1: 5-10 anys. No, és un horitzó, no és un horitzó llarg.
6: Jo més que 5, més pròxim, sí.
1: Molt bé. I la segona, l'efecte Paula Blasi. Parlàvem abans que no tenim, malauradament, un ciclista català que aspiri a coses. La Paula Blasi ho està petant. I a més, gairebé ha dit bona tarda i s'ha posat a guanyar.
6: Sí, no? O sigui, va començar fa 2 anys, sí, molt honestament, des d'un filial de com és Massi, no?, aquí a Catalunya. Va fer una bona Copa Espanya, crec que ve a Sain, i ja directament la van pujar, si no recordo malament, i a partir d'allà doncs, va ser anar fent cosetes, estant per davant, i de seguida la van trucar, no sabia què fer, no? Van trucar a diversos equips perquè era bastant joveneta, i ella, pues, bueno, parlant amb els mecànics, diferent staff, els va com guiar-la, no?, fins a arribar on està, no?, que bueno, l'UAE, clar, li oferien World Tours, li oferien, no?, vaig a córrer el Giro, correràs, no sé què, i això, no?, és... Però, bueno, s'ha de tocar peus a terra, al final tampoc saps, el ciclisme amb una caiguda, un dia estàs aquí dalt i l'altre dia, pues, a lo millor no pots tornar a córrer. I ella va seguir els passos, va seguir uns passos, i ara pues, està obtenint resultats que jo crec que... Llàstima, no?, de la caiguda que va tenir entrenant la contrarrellotge dels campionats d'Espanya, perquè si no també jo crec que...
1: També s'hauria.
3: Sí, però teníem la Mireia Benito, que va estar
6: allà. Sí, que contenta, no?, tots catalans, no? Els catalans van fer un podi, sí.
1: La Paula es fa mal, doncs la Mireia...
6: La Mireia ja ho té, també.
1: Que la Mireia crec que era el quart consecutiu, que com a contrarrellotgista... també ves-li al darrere.
6: I ara el Tour, no?, el Tour la corre la Paula, jo crec que sí, que sí.
1: Sí?
6: Sí, jo penso que sí, va amb ganes, molta actitud.
1: No, és que és... Ara diré una barbaritat, però a nivell de competeixo, guanyo, va a ritme de Pogačar.
6: Sí. No, allà la Molina ens va treure un minut, no?, la segona directament, i va ser com...
1: Bueno,
6: vinga, adéu. Va entrar així, sense mans, aplaudint, i tranquil·la, va entrar molt tranquil·la.
1: Doncs parlar de la Paula Blasi també és un plaer per completar aquest vespre ciclista que hem tingut aquí al Tot Costa. Ho hem fet amb la companyia de la ciclista Andrea Soldevila. Moltíssimes gràcies, Andrea, i sort en la resta de temporada.
6: Sí.
1: I gràcies als dos periodistes tour llegendaris que ens han volgut acompanyar.
2: Deixa'm colar la resposta de l'Isaac, ja que tu has parlat d'Altafulla. Nosaltres ho seguirem a Sant Miquel de Balanyà Ceba, que és el poble que m'acull des de fa més de 30 anys.
3: Malament. Estàs convidat si vols venir, eh?
2: Pots venir, dinar inclòs, eh?
1: Jo ja vindria, però és que després s'ha de fer un programa.
3: És el migdia.
2: Des d'allà.
1: Sí, doncs mira, ho parlarem amb el campus.
2: Vinga.
1: Jordi Turrial, Arcadi Alibés, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies
2: a vosaltres.
7: Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.

0: El Mundial al tot costa.
1: No només del Tour viu l'home. Vaja, de fet, ja ho sabeu, que també viu de Mundial de Futbol. Marxem cap allà perquè d'aquí, mira, tres quarts d'hora clavats, a Los Angeles arrenca Espanya-Àustria, partit de 16ens de final. Hola de nou, Roger Rosà.
2: Què tal, Costa? Hola de nou.
1: Ja ens explicaves abans l'alineació dels espanyols. Amb 4 del Barça, ens la recordes?
2: Amb 4 del Barça, sí, amb Lamine Yamal, també amb Dani Olmo, amb Cubarsí i amb Pedri, i també amb el català Marco Corella. Espanya avui amb Unai Simón a la porteria, Pedro Porro, Cubarsí, Laport i Cucurella en defensa, mig al camp amb Rodri, Pedri i Olmo, al davant Lamine Yamal, Oyarzabal i Àlex Baena.
1: Per part austríaca, ja sabem que Baumgartner, un dels jugadors més destacats, no ha pogut ni jugar aquest Mundial. Alguna novetat d'última hora en l'equip austríac?
2: No, que tenen la baixa d'en Güene, a lateral esquerra, però la resta estan sants. Juga en Savitzer, juga Arnautovic, per tant, totes les armes a punt, també el combinat austríac.
1: Doncs amb aquest apunt d'última hora, pensant ja en l'Espanya-Àustria, partit de 16ens d'aquesta nit, obrim aquí el diari del Mundial.
0: Resultats.
2: Anglaterra 2, República Democràtica del Congo 1, Bèlgica 3, Senegal 2 i els Estats Units 2, Bòsnia 0. Passen remuntant Anglaterra i Bèlgica, també passen els anfitrions, els Estats Units, eliminades en canvi República Democràtica del Congo, Senegal i Bòsnia.
0: Agenda.
2: Ara, com dèiem, torn per a la selecció espanyola, a les 9, Espanya-Àustria, aquí al SoFi Stadium de Los Angeles, a la 1 de la matinada, Portugal-Croàcia, recordem que es podrien trobar 8ens a Espanya i Portugal, i a les 5 de la matinada, Suïssa-Algèria.
0: El protagonista.
2: El protagonista avui és Lamine Yamal, o ha de ser Lamine Yamal. Avui comença un altre Mundial per a la selecció espanyola i amb el jugador del Barça assumint, ja sense matisos, tot el pes i tota la responsabilitat d'una selecció que podríem dir que gira al seu voltant. Ja està preparat per assumir els 90 minuts d'un partit. Ho deia ell mateix durant aquesta setmana, també ho deia ahir el seleccionador Luis de la Fuente, que també el defensava després que aquests dies va dir que França no és millor que Espanya. Lamine ja és Lamine, dins del camp i també fora del camp, i amb 18 anys d'ell depèn una selecció espanyola que el necessita i que, a més, el necessita en plena forma.
0: La notícia.
2: Avui quedaran definits els 8ens de final de la part esquerra del quadre. Ja tenim el Paraguai-França i el Canadà-Marroc, això a la part de dalt, i a la part de baix, de moment, els Estats Units-Bèlgica. Avui Portugal, Croàcia, Espanya i Àustria es juguen dues places per ser en aquests 8ens.
0: La veu del dia.
3: Being part of this comeback is a proud moment because I scored the last two goals to...
2: És la del belga Yuri Tielemans, que hi va signar la remuntada del moment contra el Senegal, una remuntada agònica. Bèlgica perdia per 0-2, va aconseguir empatar, va anar a la pròrroga i allà va remuntar amb un penal al minut 125, un penal assenyalat després d'una revisió del VAR que va convertir Tielemans, el jugador de l'Aston Villa, que també havia fet el 2-2 al minut 89.
0: L'anècdota.
2: Mira, lligat amb això, aquest Mundial s'està convertint en el torneig dels finals impossibles, podríem dir. Dels 10 partits que s'han jugat fins ara en aquests 16ens de final, 7 de 10 s'han decidit a partir del minut 86. A partir d'aquest moment han canviat el partit Bèlgica, Anglaterra, Noruega, el Brasil, el Marroc, el Canadà i també el Paraguai. Només França, Mèxic i els Estats Units són les úniques seleccions que han aconseguit resoldre els seus partits abans del minut 86.
0: Què ha descobert el Torquemada?
1: El Ricard Torquemada està enamorat de les seleccions anfitriones i avui ens torna a parlar. Ricard, bona tarda. Ens torna a parlar dels Estats Units, que han superat ronda aquesta matinada davant Bòsnia, tot i que l'últim tram, l'última mitja hora de partit, els de Pochettino han hagut de jugar amb 10 per expulsió de Balogun. Ens vols parlar d'aquest combinat nord-americà, però en particular de la figura d'un migcampista, de Tillman.
4: Sí. Crec que, Jordi, els Estats Units s'ha apagat una miqueta, és a dir, ha anat de més a menys. Va començar com una bala, però així com Mèxic ha fet la crescuda, crec que els Estats Units va una miqueta encallada futbolísticament. Però vaja, tot i això, encara té prou arguments com per competir bé aquesta ronda. Veurem què passa als 8ens de finals. I et vull parlar de Tillman perquè probablement és el jugador que més m'ha sorprès en aquest campionat, tot i que és un nom propi relativament conegut, jugador del PSV, format a l'escola del Bayern de Munic. Ell va néixer a Alemanya, de pare nord-americà, va jugar amb la selecció alemanya fins a la selecció sub-21, o sigui que l'estrena amb la selecció nord-americana, tot i que ja havia començat molt quan era nen, doncs ha estat fa poc, relativament poc. Tillman juga amb la selecció nord-americana i és un jugador que m'ha transmès molt bones sensacions com a director d'orquestra. Potser una mica accelerat, una mica vertical, perquè el futbol que li demana la seva selecció i el rol de Pochettino és d'empenya, però és un jugador que tinc la sensació que és el soci de tothom, és aquell còmplice de tothom. Algú que entén el company, que sap què necessita, que és capaç de tirar una paret, de filtrar una passada, de contemporitzar el joc, de donar amplitud en un moment determinat. Té 24 anys, jo crec que encara ha de madurar. Ell havia destacat més com a mitja punta. El PSV havia coincidit amb Saibari, tots dos, però crec que és un futbolista a qui li pots donar les claus de l'equip i et pot marcar bé el ritme. A més, té una intuïció extraordinària per saltar la pressió, per dissuadir línies de passada, per entendre aquest primer esforç defensiu. Ahir va decidir el partit en un gol des de falta directa extraordinari, un gol i una assistència en aquesta fase, però sobretot aquesta sensació que tot passa per Tillman. McKenny està fent un mundial bestial a l'altre interior, però McKenny és més desplegament, més arribada, més transcendent, diríem, en metres finals, i en canvi Tillman és com si tingués una mica el termòmetre de l'equip al cap. I res, doncs crec que té possibilitats de continuar creixent. Veurem quina és la seva nova etapa professional, perquè al PSV se li quedarà petit.
1: Es pot fer en antena la comparació que m'has fet avui parlant?
4: Vols fer el titular, eh? No, a mi m'ha recordat a Pedri, però clar, un Pedri que encara molts universos per davant, eh? Però pel rol que juga i aquests moments de pausa, aquesta sensació que et pot recuperar pilotes en aquesta primera pressió, un jugador que cada cop que la pilota passa per ell les coses tenen sentit. La Pedri és un altre univers, a més jugant un futbol com el del Barça que ajuda al repòs i al control, cosa que crec que Tillman no té el context adequat, i per tant costa ser més precís quan vol ser més vertical, ofensiu. Tot i això, insisteixo que li surt de natural a vegades aturar el joc i ajuntar l'equip. Sí, he vist gotes de Pedri en Tillman.
1: Per cert, haurà vibrat amb ell el Bernat Soler. És veritat que el porter de Bòsnia ajuda, però un rinoceron blanc és un rinoceron blanc, vull dir, no, sí, no el regalen.
4: Sí. Ha estat un bon xut, que per cert, als Estats Units em sembla que és l'equip, bé, per les notes que tinc, l'equip que més ha aprofitat la pilota aturada ofensiva, i aquesta falta de frontal de Tillman ahir va ser la cirereta. Jo crec que també té més arribada que Pedri, o sigui, té més rematada. El que passa és que no el veig en aquest registre, sí, el veig com que està més còmode dirigint que finalitzant, no? Que s'està vestint una mica del cervell dels Estats Units. Adams li cobreix les esquenes, McKenny li estira, i és el jugador que té el partit al cap.
1: Doncs compta amb aquests Estats Units, que ja són a vuitens, i que ara es trobaran amb Bèlgica. Clar, si es troba amb la Bèlgica dels primers 86 minuts, ja són a quarts. Si es troba amb la del 86 en endavant, potser ho tindran una mica més...
4: Per cert, saps quan va debutar Tillman amb el primer equip del Bayern de Munic? És que ho estava mirant ara, m'ha sorprès. Contra el Barça al Camp Nou, en l'eliminatòria, o sigui, en la fase de grups de Xavi, que jo crec que ja al minut 10 ja estàvem eliminats, o que vam començar eliminats. Et sona per un retruc?
1: A mi em sona un 3-3, pot ser, que no ens servia.
4: 8 de desembre del 2021. Aquell dia va sortir uns minuts, que jo tinc la sensació que el Bayern ja ho tenia fet, i el Barça també, i va ser el debut amb el Bayern de Munic a Champions. Ara haurà de buscar un altre destí després del PSV, perquè està per jugar un altre.
1: Que havíem de guanyar el Benfica, no el vam guanyar ja quedàvem eliminats. Potser tens raó, que és el partit següent. Jo és que em sona un Barça-Bayern que perdíem i Lewandowski el va acabar empatant, però sí, no va servir per...
4: Vam tenir dos, oi, d'enfrontaments amb el Bayern?
1: Sí, vaja, és que... D'aquella època... Tampoc cal recordar. Sí, han vingut, afortunadament, anys molt, molt millors per darrere. Doncs el Ricard, que ens ha volgut parlar dels Estats Units, que baixa una miqueta, i d'aquest Tillman, que puja tant que fins i tot el posem a la mateixa frase, després d'un punt i coma del gran Pedri. Ricard, abraçada, gràcies.
4: A tu, Jordi, adéu.
0: La firma.
1: De seguida saludo la Natàlia Arroyo. Abans, deixeu-me passar un moment per Los Angeles. Ets per aquí, Roger?
2: Sóc aquí.
1: Quin ambient hi ha al SoFi Stadium de Los Angeles a 35 minuts d'aquest Espanya a Àustria?
2: Mira, és una passada, Costa. D'entrada, l'estadi és majestuós, és espectacular. És un dels millors estadis del món, el més car. Va costar 5.000 milions de dòlars i és una autèntica passada. Hi ha moltíssima gent ja, però és que... Ja fa 3 hores que hi ha molta gent des de les 9 del matí i, per cert, veig moltíssimes samarretes del Barça. Acabo de veure la samarreta de Stoikov, de la samarreta de quan Stoikov jugava al Barça, i també moltes samarretes de Pedri i de Lamine Yamal, evidentment, que és el jugador sobre qui estan posats tots els focus i totes les mirades avui.
1: Molt bé. Doncs, per una banda, aquest Espanya-Àustria que ve de la nit matinada anterior, ja ens ha parlat el Ricard d'aquesta victòria sense pal·liatius dels Estats Units sobre Bòsnia, i bé, el partit en majúscules, no per qualitat, sinó per èpica, per incertesa, per un desenllaç surrealista, és la del Bèlgica-Senegal.
2: Sí, Bèlgica ho tenia encara més difícil, que no pas Anglaterra, és que va ser molt difícil el que va fer, perquè perdia per 0-2 contra el Senegal, com deies, amb gols de Diarra i Ismaïl Assar. Va culminar una remuntada èpica, la va començar Lukaku amb l'1-2, Tielemans, com dèiem, amb el 2-2 a les acaballes, i després a la pròrroga el mateix Tielemans de l'Aston Villa, que va desempatar de penal, diríem, al minut 125, un penal que va assenyalar el VAR i que va convertir el jugador belga. Bèlgica, que, com deia, jugarà els vuitens contra els Estats Units, que no van fallar, que continuen avançant, i recordem, ho deies també abans, que no podrà tenir Balogun als vuitens de final.
1: Si no hi ha cap novetat en aquesta estona de tot costa que queda, gràcies, i parlem demà ja després d'aquest Espanya-Àustria.
2: Molt bé, adeu.
0: La firma.
1: Ara sí. Natàlia Arroyo, bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda.
1: De seguida anem quina mirada tens sobre aquest Espanya-Àustria, però abans, és difícil d'explicar com es va deixar escapar el Senegal un partit que tenia fet, eh?
5: Sí, i entenc que això de que em presenteu amb la firma i tal hauria de dir alguna cosa intel·ligent, però no te la sabré dir, realment, perquè no hi va haver una gran cosa tàctica. Aquí hi ha una gran qüestió, que és quan sembla que el partit està absolutament mort, l'entrenador de Bèlgica sembla que diu: mira, doncs per 2 dies que em queden, perquè caurem eliminats, toco els pesos pesats, i treu a De Bruyne i a Doku, que és cert que no estaven tenint un gran partit i no han tingut un gran torneig, i allò semblava un pols a la plantilla. Això és com ho vaig prendre jo. I bueno, individualment, alguns jugadors, de manera doncs més caòtica, més d'empenta que de gran gest tàctic o de pissarra, és cert que es troben una Senegal una mica menys, no sé, menys dominadora, li deixa com la pilota a Bèlgica. Però no és allò que diguis: mira, està Lukaku al camp i hi ha 10 milions de centrals. No? Van ser una mica casualitat, pim-pam, 2 gols, que això és molt al futbol modern moltes vegades, que de cop i volta proves de moure els ulls i ja està, ja te l'han clavat. I així s'hi va ficar a Bèlgica. Tampoc a la pròrroga és un assetjament, però és cert que la motivació, el cap, les cames dels jugadors de Senegal, de cop i volta jo crec que van ser molt conscients del que se'ls havia escapat, i no va haver manera, però no va tenir això. Jo, el més significatiu del partit va va ser aquest cop d'entrenador que em va fer la sensació que era un... Aquí passa alguna cosa, de fet hi ha una bronca entre dos jugadors i tal. Crec que Bèlgica no gira rodó, però mira, des de la individualitat...
1: Tielemans, que són els protagonistes de l'empat a dos. Trossard centra i Tielemans fa el cop de cap que empata gairebé sobre el temps afegit, sobre el temps reglamentari.
5: Va ser estrany, però jo crec que és una mica la foto que estem trobant amb les seleccions africanes, que estan trobant la manera de competir prou bé, fent plantejaments interessants, demostrant capacitat individual, capacitat col·lectiva, però a l'hora de la veritat no estan sent capaços de rodonir un partit perquè al final el clic anglès troba l'escletxa o perquè al final això el partit se'ls acaba fent llarg. Però va ser, jo crec que més anecdòtic que de joc. Si no millora Bèlgica, em sembla difícil que sigui capaç de superar la següent ronda.
1: Això ahir, avui Espanya-Àustria. A priori, tot i que no hem vist una versió molt espectacular o gens espectacular d'Espanya en aquest Mundial, a priori molt favorit a Espanya, però la veritat és que la majoria de favorites... llevat de França, estan tenint dificultats enormes per tirar els partits endavant.
5: Sí, ho comentàvem fa uns dies, no amb tu, amb un dels seus companys, que al final crec que la selecció que està dominant, i sobretot les seleccions europees que estan dominant d'aquesta manera molt acadèmica, no estan acabant de trobar la manera de ser absolutament dominadors. Crec que França no és acadèmic, senzillament té moments de molta força i de connexió dels seus millors jugadors, sobretot quan s'activa Olise, i a partir d'aquí doncs, Mbappé, Dembélé fan la seva. És la menys acadèmica i per això jo crec que està resolent els partits amb cops de puny. Però les altres, que estan buscant doncs, estructures, sinergies, avantatges aquí, passada per dins, digue-li Alemanya, digue-li Bèlgica, no estan trobant ritme. El joc és molt, molt pla i crec que això els està costant. I, de fet, és el que li va passar a Espanya en el primer dia que parlàvem, no? Que era com tot un drama. Crec que a mesura que ha passat el Mundial hem vist que no va ser un drama individual d'Espanya, és que avui en dia has de fer moltes coses i les has de fer a un ritme molt alt i a vegades trencar una mica el guió, si no et trobes un equip ben plantat i no hi ha manera.
1: Espanya la veus passant a vuitens sense angúnies o arrossegant els peus?
5: No crec que hi hagi una golejada, però Espanya està tenint la capacitat de... Evidentment, pots encaixar un gol i se't complica, no dic que no, però a mi em sembla que ha estat dominant el partit de millor manera que altres seleccions i em costa d'imaginar que hagi de fer com aquest sprint final per arribar a meta, no? Però els partits estan difícils. Jo crec que avui... si Àustria no canvia, diguem, la seva estratègia, no? Si el tècnic no es traiciona, m'imagino que seran saltadors, que seran una mica més agressius i que per tant, Espanya no es trobarà un partit fàcil al minut 1. No crec que sigui un Espanya-Aràbia o un Espanya-Cap Verd. No crec que sigui això. Mm. Però al final això va de que Lamine estigui viu, de que Bayern estigui viu i de que al final Olmo i companyia doncs, trobin aquestes escletxes. Si Espanya entra al partit bé i tot va com està previst, jo crec que veurem una Espanya dominadora, però una Espanya amb espais. I això crec que dibuixa el partit més ideal per la selecció de la Fuente.
1: Fa bé de recordar-nos, la Natàlia, la figura del seleccionador austríac, que és Ralf Rangnick, altrament conegut com el gurú de Joan Laporta a l'hora de triar Hansi Flick, i només per això... ni que sigui una mica anem amb Àustria. Natàlia Arroyo, una abraçada, gràcies.
5: Vinga, gràcies.
1: Farem una pausa, tanquem carpeta mundial i n'obrim una avui en un programa històric, també d'històrica. Compte, el Barça està en l'1-1. Ara venim.
0: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
6: Amb motiu del gran départ del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
7: Hi ha veus que marquen una època i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa, Bessols Energia i Fundació Vila Cases.
8: Com a maleta experta en viatges et garanteixo que l'estiu no espera. Reserva ja des de 880 euros per a viatjar a Senegal, recórrer Centre Europa o gaudir d'un creuer fluvial pel Rin, sense canvi de preu per carburant. A més, reserva amb els avantatges de B-Travel Easy. B-Travel, viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.
9: Les dones i els dies.
10: Amb Montse Virgili.
11: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
9: Per orelles fines i cors oberts.
11: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
9: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
11: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
10: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
11: Però què pensava que era la intel·ligència?
12: Com era possible que una dona de 36 anys tingués una aventura amb un de primer de secundària?
13: Reviure el passat.
14: Us en recordeu de quan us vau conèixer?
13: Pot canviar el present per sempre.
15: I si no, estava preparat. Tenia 13 anys.
13: Natalie Portman, Julianne Moore, basada en fets reals. Secrets d'un escàndol és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: Passant de 9:15 del vespre, hem repassat per ordre de prioritats la presentació del Tour en aquesta jornada històrica de ciclisme i esport a la ciutat de Barcelona. També hem actualitzat, hem posat al dia el Mundial amb aquest Espanya-Àustria que és a punt de començar, però no menys històric. Laia Tudel, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda.
0: El Barça té l'1-1.
1: Sí, ja fa setmanes, és cert que el Barça
0: és que
1: donava...
0: Estic a punt de plorar.
1: Que ho donaven per fet. Sí, jo, és normal. És que, de fet, des que Laporta és president en aquesta segona tongada, diríem, doncs encara no l'havia tingut en el mercat d'estiu, de fitxatges, que és el gran mercat. Sí que va haver-hi un mercat d'hivern que el va tenir, circumstancialment un mercat, però vaja, que no va aconseguir...
0: 3 dies.
1: Sí, molt poc va durar. I, per tant, és la primera vegada, és bastant històric, perquè feia molts mercats de fitxatges que dèiem que el Barça era optimista, però no acabava d'arribar mai a aquest 1-1. Ara ja és oficial. Avui és quan la Lliga ha comunicat al Barça que estan en aquestes condicions, o potser va ser ahir fins i tot Javier Tebas que ja ho va donar, però vaja, el cas és que la Lliga ha de comunicar, quan comença el mercat de fitxatges, que és oficialment, que és l'1 de juliol, els clubs en quines condicions afronten aquest mercat, i és aquí quan li han dit al Barça que sí que estan en aquesta norma 1-1, que vol dir que pot fitxar amb aquesta condició de certa normalitat, que és allò que sempre anem explicant, no? Que euro que generes tu d'espai, de massa salarial, és l'euro que tu pots inscriure. Fins ara, inscriure un jugador era molt més complicat, havies de generar 3 o 4 vegades més el que t'ocupava un jugador. Ara no, ara ja estan aquestes condicions. I això vol dir que amb l'espai que ha generat la sortida de Lewandowski, també la marxa d'Ansu Fati i altres operacions com Iñaki Peña, pots inscriure Gordon ja. O sigui, ja el podries inscriure perquè ja hi ha espai, que això és notícia també, perquè sí. Un jugador que fitxa el Barça i el pugui inscriure immediatament, doncs és notícia.
0: Home, podrem treure allò de sí, sí, l'han fitxat, ara a veure quan l'inscriuran.
1: Exacte, això ja no haurem de dir, amb Gordon com a mínim pot estar tranquil, ja potser ja li ha arribat i tot, i pràcticament, de fet, amb l'espai que ha generat el Barça, podria fins i tot, a banda de Gordon, inscriure un altre fitxatge top, ara parlem de Julián Álvarez, o qui sigui, d'aquest nivell. Per tant, són molt bones notícies aquestes noves condicions que té el Barça en el mercat de fitxatges. És cert que per arribar fins aquí, doncs, clar, des del club ho valora molt satisfactòriament, lògicament, i sobretot li donen valor a que ha incrementat molt el ticketing aquesta temporada amb el Camp Nou, que hi ha un increment d'ingressos de patrocinis i de BLM, de tot el merchandatge també molt gran, i perquè la projecció aquesta temporada que ha de començar a l'agost, doncs com que ja comences amb un Camp Nou de 62.000 espectadors, això s'espera que tinguis un ingressos alts de ticketing. Ara, això de que te'n recordes que dèiem amb el Santi i amb el Grau de fer la rua també per si el dia que tinguéssim l'1-1, doncs bé, al club diríem que no, tampoc ho han rebut contents, però no per fer la rua, perquè ja amb aquesta projecció d'horitzons, doncs ja sabem que això potser gaudim-ho ara, aquest mercat de fitxatges, que potser el que ve no ho tindrem.
0: Vaja, que no és un 1-1 definitiu, però és veritat que hi influeix el fet que no podràs jugar al teu estadi la temporada, no aquesta vinent, sinó la següent, i que això, evidentment, t'afectarà els càlculs, però escolta, mentre hi hagi música, ballem, si aquesta temporada el tenim, doncs que el Barça ho aprofiti, ja ho ha aprofitat per fitxar Flash Gordon, i ara ens faltarà l'altre gran patum, que tot i que hi Joan Laporta digués que la plantilla podria estar tranquil·lament tancada, doncs aniria bé un nou. Mira, ara que dic això, veig aquí un aficionat que passa amb la samarreta nova del Barça que tant li agrada a la Laia.
1: I què? En directe, què?
0: Va, mi color, igual.
1: Sí, doncs pensa que li ha costat mínim 125 euros. Per tant, o sigui, sí, no li diguis, sí. Amb aquest noi que ve.
0: Porta el 6 de Gavi, vull dir que aquesta se'ls ha gastat.
1: Doncs sí, aquesta encara mínim 150.
0: Molt bé. Doncs una altra notícia per celebrar avui, Tour al marge, aquest 1-1 del Barça, com a mínim per aquest estiu i aquesta temporada. Gràcies, Laia.
1: Adéu.
0: I a l'Espanyol, Sergi Andreu, també hi ha bones notícies perquè ha caigut el primer fitxatge.
2: S'ha fet esperar, eh? L'afició tenia ganes ja de noms nous i Monchi ha anunciat avui... Bé, Monchi, el club, vaja. Han anunciat avui el primer fitxatge, que és un vell desig de Manolo González, que fa molt de temps que el volia, li agrada molt el tècnic. És Àlex Calatrava, aquest extrem de 26 anys, barceloní, que arriba procedent del Castelló, on ha jugat les últimes dues temporades a segona divisió. El Club de la Plana ha jugat en aquestes dues temporades 75 partits, ha marcat 21 gols i ha repartit 19 assistències. Ara el sentirem en declaracions als mitjans del club. Així es defineix com a futbolista.
3: Crec que és un jugador diferent, determinant, que m'agrada normalment anar cap endavant, buscar l'última passada, acabar sempre la jugada i jo crec que la paraula seria determinant.
2: Calatrava, que va passar per diferents equips del futbol català, però es va formar bàsicament al planter de l'Atlètic de Madrid. Signa ara com a jugador de l'Espanyol per les properes 5 temporades. I si em deixes un apunt més de l'Espanyol, avui també han anunciat un nou amistós, en aquest cas contra el Coventry, anglès, el dia 8 d'agost, allà, a Anglaterra.
0: Fa estatge a Anglaterra, l'Espanyol, o és... el fan a Navata.
2: No, el fan a Navata, però hi haurà un mini estatge de 4 dies perquè juguen dos amistosos. Després tornaran cap a Barcelona... i al cap de 4 o 5 dies hi tornaran només per jugar aquest partit contra el Coventry. En total diria que són 3 amistosos contra equips anglesos, un dels quals el Burnley.
0: L'Espanyol torna de seguida a la feina la setmana vinent.
2: El 7, sí. El dimarts, el dimarts hi ha proves mèdiques, revisions, i el dia 15, que és el dimecres de l'altra setmana, se'n van cap a Navata a preparar ja l'inici de la pretemporada.
0: I més enllà d'aquest fitxatge que ens anunciaves de Calatrava, ni algun altre més o menys d'imminent, o Monchi s'ho estava fent?
2: Harman és un lateral esquerre, holandès, neerlandès, del Burnley, molt ràpid, potent, que un dia el vam descobrir en una de les llotges de Cornellà al Prat a mitja temporada, devia ser el febrer o així. És l'equip de Peix, també, eh? I finalment, en aquell moment va semblar que l'Espanyol hi podia estar interessat. El Marc Maiola, en aquell dia a la transmissió, ens va dir, home, no, com voleu que Harman vingui a l'Espanyol, vaja, com si es tractés de Roberto Carlos, tu. I sí, al final sembla que les negociacions van molt avançades i vindrà a substituir Romero, no tindrà una papeleta fàcil.
0: No, de fet, però vaja, l'Espanyol és evident que en aquesta demarcació necessita algú amb cara i ulls després de la prestació que ha tingut Romero en les últimes temporades. Molt bé, doncs anirem seguint aquest mercat blanc i blau, evidentment, i també el retorn a la feina que el Sergi ja ens marca per la setmana vinent. Sergi, fins ara.
2: Fins ara.
0: I encara en futbol, avui ens ha sorprès per la naturalesa del fet que el Club Esportiu Europa ha convocat els seus socis a una consulta per decidir on juguen els seus partits a la Primera Federació. Recordareu que l'Europa ha hagut de jugar aquest any o aquesta última mitja temporada en l'exili de Can Dragó, perquè la gespa artificial del Nou Sardenya, criteri i a normativa de la Federació Espanyola, no permetia jugar els seus partits en gespa artificial. Arran de l'ascens a Primera Federació del Sant Andreu, l'Ajuntament de Barcelona es va comprometre a instal·lar gespa natural tant al Narcís Sala com al Nou Sardenya. Què passa? Que al Narcís Sala la cosa serà més o menys fàcil. El Sant Andreu podrà disposar de gespa natural a partir del novembre. I, en canvi, el Nou Sardenya, la cosa tècnicament es veu que és... és molt més complicada i l'Ajuntament no es pot comprometre que l'Europa jugui al seu estadi fins al novembre del 27. És a dir, hauria de jugar encara aquesta temporada a l'exili. Tinc en línia el president del Club Esportiu Europa, el senyor Héctor Ibar. Senyor Ibar, bona tarda.
4: Hola, molt bona tarda.
0: Crec que ho he explicat bé, la situació, el punt de partida per arribar a aquesta convocatòria de consulta entre els socis.
4: És tal com us he explicat. En tot cas, afegir que nosaltres, com ja vam fer públic, el prejudici i l'impacte econòmic que té jugar fora del Nou Sardenya tota una temporada sencera, doncs en genera una afectació pressupostària que no la podem sustentar. I, per tant, diguéssim, quan l'Ajuntament a nosaltres, després d'anunciar de forma conjunta amb el Sant Andreu que tindríem gespa tant al Narcisala com al Nou Sardenya, després per separat ens van explicar els timings, nosaltres els vam fer saber amb els números, amb tota transparència, quines eren les conseqüències d'aquesta decisió, que, com tu deies a la introducció, doncs, òbviament té un fonament tècnic, però també fa un any que estem a primera ref nosaltres. El Sant Andreu ha pujat ara, nosaltres vam pujar l'any passat, i, per tant, si aquest era l'escenari o la solució, doncs segurament els estudis de l'estructura es podien haver començat fa molt temps, i, per tant, diguéssim que ja ho entenc, que nosaltres, diguéssim, sota el Nou Sardenya hi ha un pàrquing construït l'any 94, i, per tant, s'ha fet tot una anàlisi de l'estat en el que es troba l'estructura de l'edifici, però això es podria haver començat fa molt. Llavors, ens sentim molt agreujats, sobretot per l'impacte econòmic, i llavors això ens provoca unes situacions que, donat que l'Europa és propietat dels socis, doncs vam decidir ahir convocar una assemblea informativa, d'acord, i fer aquesta consulta, que és consultiva, és a dir, que tampoc no és vinculant.
0: Abans d'entrar en la consulta pròpiament, deixi'm preguntar-li per... M'ha fet l'efecte, no és evident que no estan del tot contents amb els timings de l'Ajuntament. Durant la temporada passada, fins que el Sant Andreu puja i anuncia que jugarà els seus partits amb el Narcís Sala amb gespa artificial, Ajuntament i Europa treballaven amb la hipòtesi, amb l'objectiu de posar gespa natural, o és arran de l'arribada del Sant Andreu que canvien els plans? Ho dic perquè potser estic mal informat, però jo no tenia la sensació que durant la temporada passada es treballés amb aquest objectiu.
4: És a dir, l'escenari inicial plantejat amb l'Ajuntament és no s'instal·larà gespa natural a cap camp de la ciutat de Barcelona.
0: D'acord.
4: Aquesta és la premissa en la que vam començar a treballar. El motiu és molt senzill. És a dir, substituir un camp de gespa artificial per un camp de gespa natural suposa reduir el possible ús del camp d'una manera dràstica. A Barcelona, com tothom sap, hi ha un dèficit de l'ordre de, em sembla que és, entre 16 i 20 camps de futbol que s'han, diguéssim, destruït o que s'han fet altres instal·lacions, però que s'han deixat de fer servir pel futbol. De l'ordre això de 16 a 20 camps. I, per tant, de cap manera l'Ajuntament tenia en el seu pla el fet de posar gespa natural en un camp. Llavors, nosaltres en aquell moment, i també nosaltres, per ser honestos, l'opció de la gespa natural no ens la podíem permetre perquè, òbviament, tenim de l'ordre d'uns 1.500 nens de futbol base i, per tant, l'ús del Nord Sardenya és un ús superintensiu. I el fet de plantar gespa natural tampoc no ens afavoria. De forma que aquest és l'escenari inicial i per això, conjuntament, colze amb colze, anem a pel canvi de normativa, que, de fet, si em preguntes, segueixo pensant que és el que hauria de succeir i que aquí el que no té cap ni peus és aquesta normativa.
0: En això estem completament d'acord. És increïble que s'estiguin jugant partits de Champions amb gespa artificial i no es puguin jugar partits de Primera Federació amb gespa artificial. Això té vostè més raó que un sant.
4: Això per un cantó. Però és que per un altre cantó hi ha una altra cosa. Dita pels propis professionals que hi ha camps de gespa natural que són autèntics patatals, perquè lògicament hi ha camps que no estan en condicions per jugar. I, per tant, tots ells, quan tu veus un camp, els nostres jugadors, els dels equips contraris, prefereixen jugar amb gespa artificial que té un bot i una conducció de la pilota molt més homogènia i molt més normal que no pas en segons quins camps de gespa natural. D'acord? Per tant, aquesta era el punt de partida. És veritat, i això s'ha d'explicar tal com és, que tant el David Escudé com l'alcalde Collboni fan fins última hora, estem parlant del mes d'abril, una pressió molt forta, no sé si suficientment forta des d'un punt de vista polític, amb el president de la Federació Espanyola per tal d'encaminar-se al canvi de la normativa. I, segons tinc entès, acaba això amb una conversa doncs, molt pujada de to, on el president de la Federació Espanyola es nega amb rodó ni tan sols plantejar-s'ho. Fins al punt que de forma unilateral, perquè el que ens va dir a nosaltres, el president de la Federació Espanyola es va comprometre a permetre'ns que estiguéssim tot un any al Nou Sardenya l'any passat. I ens va dir que finalment no havia pogut ser perquè els equips no ho havien aprovat i no, ell no podia modificar unilateralment la normativa. Aquest any ha modificat unilateralment la normativa eliminant la moratòria. I, per tant, el Sant Andreu, des del primer partit de Lliga, ha de jugar sobre gespa natural, quan nosaltres l'any passat, com a equip recent pujat de segona, vam poder jugar la primera volta al nostre camp, al Nou Sardenya. D'acord? O sigui, que modificar la norma unilateralment sí que ho han pogut fer, sense donar explicacions a ningú. Entenc que això, òbviament, a tots els equips els hi ha anat bé, perquè el que va passar l'any passat, que també és el que nosaltres defensàvem, va ser una alteració de la competició. Els que van venir a jugar al Nou Sardenya a la primera volta, doncs van tenir uns resultats, no vam perdre cap partit, també vam empatar dos o tres, em sembla, i en canvi, a la segona volta a Can Dragó, les circumstàncies van ser molt diferents i sí que vam perdre alguns partits. No? I per tant, diguéssim que això de que la primera volta sí, la segona no, era una manera d'alterar la competició. Això ho han arreglat eliminant la moratòria i, per tant, forçant a jugar des del primer minut amb gespa natural.
0: Ha arribat el cas que la federació no baixa del burro, per tant, no es pot jugar amb gespa artificial, que la data de tenir gespa natural al Nou Sardenya en cap cas serà en aquesta temporada, i que els càlculs que fan vostès és que el perjudici econòmic de jugar a Can Dragó és inassumible per l'economia del Club Esportiu Europa, es planteja aquesta consulta en què els socis de l'Europa han de triar entre quines opcions.
4: A veure, això s'ha d'explicar bé perquè m'agradaria que s'entengués bé. Nosaltres estem treballant i treballant molt dur, i dit entre parèntesi, treballant colze a colze amb el Sant Andreu per aconseguir el suport institucional d'empreses potents, doncs perquè crec que és una joia i un actiu molt fort per a la ciutat de Barcelona tenir dos equips com el Sant Andreu i com l'Europa a primera ref. D'acord? I per tant, estem absolutament convençuts que acabarem trobant el finançament. Ara bé, arribats a aquest moment, 1 de juliol, amb la foto que tenim avui, nosaltres el que diem és, senyors socis, per saber què pensen cada un de vostès, si nosaltres no fóssim capaços, primera pregunta, d'aconseguir aquests diners, aquest gap pressupostari, què estarien disposats? Opció A, renunciar a la categoria, perdó, tornar al Nou Sardenya renunciant a la categoria o seguir jugant a la primera categoria, o sigui, seguir jugant fora al Nou Sardenya sense renunciar a la primera federació. Aquesta és la primera pregunta. I la segona pregunta, que és un dels escenaris que hem estat parlant amb l'Ajuntament, donat que Can Dragó no és un camp de futbol, sinó és un camp d'atletisme reconduït i on, lògicament, allà no s'hi sent còmode ningú, donat que si el que voteu és seguir a la categoria i jugar fora el Nou Sardenya, què preferiríeu? Jugar a Can Dragó, amb un impacte econòmic més gran que tenim estimat, o jugar al Narcís Sala, que òbviament això és un escenari absolutament hipotètic que hem valorat amb els regidor i amb la gent de l'Ajuntament, i que, com han dit avui d'una forma molt encertada el Sant Andreu, òbviament ells també hauran de dir la seva.
0: Bé, doncs aquests són els escenaris. Els socis de l'Europa tenen entre el dia 6 i el dia 12 per emetre els seus vots, un vot no vinculant, però vaja, m'imagino que si el convoquen serà per tenir-lo en compte. Acabo, president, preguntant-li què votaria vostè, o què votarà vostè.
4: Home, jo com que tinc plena confiança en que nosaltres finalment serem capaços, i també una mica fent pública aquesta situació, crec que sabem que això ens ajudarà a trobar els recursos per seguir jugant a la primera ref. Per tant, jo estic convençut de que seguirem jugant a la primera ref, per tant, haurem de jugar fora del Nou Sardenya, i per tant, aquest serà el meu vot en aquest sentit. I respecte a on jugar, jo personalment penso que, des del punt de vista futbolístic, seria per nosaltres molt millor jugar al Narcís Sala que no pas a Can Dragó. Òbviament, deixant al marge aspectes emocionals, el Narcís Sala és un camp de futbol i el Can Dragó és un camp d'atletisme on ni la pressió del públic, ni els jugadors, ni ningú se sent doncs igual de coma.
0: Molt bé, doncs aquesta és la mirada i els arguments del president de l'Europa. Veurem què hi diuen ara els seus socis. President del Club Esportiu Europa, Héctor Ibar, tant de bo que l'Europa trobi una solució almenys traumàtica possible, i en tot cas gràcies per ser avui al Tot Costa.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'ajut.
0: Farem una pausa, que he fet efectivament el crit de socors de l'Europa a trobar una situació, sigui logística o sigui en forma d'impuls econòmic i patrocinador. Farem una pausa i rematarem el Tot Costa en bàsquet. Ara venim.
5: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
6: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
7: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Esport i El Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.

0: L'últim llançament del Tot Costes per l'Ernest Macià. Hola, Ernest, bona tarda. Hola, Ernest.
1: Hola, hola, Jordi. Sí?
0: Ara, alt i clar. Sí, eh? Avui, dia de més sortides. El Barça i ja en va anunciar unes quantes, en quedaven pendents dues i ja les tenim aquí.
1: Sí, la de Nico Laprovittola, doncs que ja vam dir que el Barça tenia clar que volia rejuvenir la plantilla i així serà, tot i que el Nico hagués estat disposat a quedar-se per cobrar bastant menys, però el Barça doncs vol un perfil de jugador que li permeti jugar més ràpid a bàsquet. L'altra és la de Yusuf Fall, aquesta també estava cantada. Et puc dir que el Barça està negociant per Isaac Bonga, un aler alemany que bé ha sigut campió del món amb la selecció alemanya, però això encara no està tan tancat. I bé, del bàsquet d'última hora també diria que el Roger Grimau ja ho té fet amb el Bursaspor per renovar un any més a la Lliga Turca.
0: Molt bé. A mi em sap greu, entenc que el temps passa per tothom, però ja ho vam comentar ahir, em sap greu la sortida de Laprovittola. Jo li hauria fet un anyet més. A la penya també ha marxat Guillem Vives.
1: Sí, se'n va al Saragossa.
0: Això estava previst o és que m'havia passat per ara a mi?
1: No, estava previst. És a dir, la penya no comptava amb ell. Ell sí que comptava amb la penya. Ho van intentar, sobretot el jugador, posant-hi més ganes, però la penya també volia, diguem-ne, reforçar aquesta posició perquè el Guillem ha anat perdent punts, ha anat perdent velocitat i hi ha prous veterans a la plantilla. De fet, Adam Hanga tampoc segueix aquest any. També una mica en la línia també de rejuvenir, però se'n va al Saragossa. És a dir, seguirà jugant a la Lliga ACB i, per tant, doncs, seguirà el màxim nivell ACB, el màxim nivell al bàsquet del país.
0: Gràcies, Ernest.
1: Que vagi bé.
0: Dos minuts mal comptats i les 9. Abans d'acabar, el Sergi Andreu, que ha estat avui el nostre defensa central a l'Estudi 5 de Catalunya Ràdio, ens remata el Tot Costa.
2: Mira, recordar que ara a les 9 comença el partit entre Espanya i Àustria de setzens de final del Mundial. Recordem l'11 molt ràpidament. Unai Simón, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri i Dani Olmo, Lamine Yamal, Oyarzabal i Àlex Baena, 4 catalans més un del Barça, a l'11 d'Espanya, buscant un lloc als vuitens, a la 1 de la matinada el Portugal-Croàcia i a les 5 de la matinada el Suïssa-Algèria. Dir-vos també que ha jugat a Espanya el Mundial un partit de classificació de bàsquet, eh? Bàsquet Espanya femenina, un partit de classificació contra Dinamarca, la Caja Màgica de Madrid, i ha guanyat 108-79. I que en dobles, la parella catalano-argentina Granollers-Ceballos ha passat ronda a Wimbledon, ha guanyat per 2-7-0, 7-6-6-3, a la parella formada per Galloway i Pierce.
0: Gràcies, Sergi.
2: Adéu.
0: Acabem aquí un programa històric, el que ha servit per explicar-vos la presentació del Tour de Barcelona, del Tour de França a Barcelona. En vindran més de dies històrics aquest cap de setmana, començant per la primera etapa de dissabte. Gràcies a la feinada que han fet aquí al set del que ha vingut a Gaudí, la Núria de la Fuente, la Giselle Badia, la producció, el Josep Cussó i el Pep Casanova a la part tècnica. A l'estudi 5 s'han quedat l'Andy Franco a la producció, el Salva Pou al piano i també la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials aquí a l'Avinguda Gaudí. Gràcies a tots. Tornem demà a les 7. Lluís, quina gran jornada de ciclisme, eh?
3: Hola a todos. Streamers del mundo, apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 9.
5: Bona nit, us informa Manel Elias. L'incendi de Canet de Rosselló a la Catalunya del Nord afecta el port on hi ha empreses amb productes tòxics i inflamables. El foc que crema des de les 2 del migdia ha obligat a evacuar 3 càmpics i s'han cremat prop de 250 bungalows. En total hi ha 3.000 evacuats dels càmpings, turistes que eren a la zona i treballadors de la zona nàutica. Des de Canet de Rosselló, Núria Paraire, amb el suport tècnic de Josep Lluís Blázquez. Bona nit.
6: Hola, bona nit. Ara aquí l'esperança és a partir d'ara de les 9 de la nit, quan habitualment comença a baixar el vent. El foc està estable, concentrat a la zona del port i no creuen que se'n surti. Ha començat a una zona de càmpings més cap al nord. Ens ho ha explicat tot plegat un representant de l'Ajuntament, Pol Parent.
7: És al port, voilà. Après, el càmping és acabat. Mais podem pas rentrar dans un càmping i Mira, al port encore hi ha el foc.
6: El foc entre Canet de Rosselló i Santa Maria la Mar ha provocat uns 3.000 evacuats. Dels tres càmpings, la zona del port estan recol·locats en altres zones, ha cremat unes 30 hectàrees i hi ha 6 ferits lleus, entre ells un menor i un bomber també ferit. Pep Lluís Blázquez i Núria Peraire, Catalunya Ràdio, Canet de Rosselló.
5: Doncs aquest vespre els bombers també treballen en un incendi que crema camps de conreu a Pedret i Marzà, a l'Alt Empordà, i han desplegat 6 dotacions aèries per fer un atac contundent sobre el foc perquè a la zona també hi bufa una forta tramuntana. L'incendi s'ha declarat en una zona propera a la carretera que va de Vilanova de la Muga a Castelló d'Empúries. Més notícies, Marc Güell.
8: El Parlament andalús ha reescollit el popular Juanma Moreno com a president del govern autonòmic després del pacte de coalició entre el PP i Vox. Els diputats d'extrema dreta han permès la investidura del candidat popular a canvi d'una conselleria amb rang de vicepresidència, la de Justícia i Turisme, i amb un acord programàtic de 150 mesures que inclou el concepte de prioritat nacional del partit ultra. El president andalús ha celebrat el pacte, però ha reconegut que ell no volia compartir executiu amb els de Santiago Abascal.
9: És verdad que el resultat no és nos hacía pensar que podíamos gobernar solitario, pero también es verdad que haya un representante de Vox en el Consejo de Gobierno nos ayuda y ayuda también a Vox para que haya, pues lógicamente, una coordinación, una complicidad y, por tanto, un objetivo común.
5: L'Audiència Nacional condemna a 2 anys i mig de presó l'ex número 2 d'Esperanza Aguirre al govern autonòmic de Madrid, Francisco Granados, per una pota del conegut com a cas Púnica. El tribunal considera l'exdirigent popular culpable d'un delicte de frau i de prevaricació per haver afavorit una empresa de contractacions públiques a canvi de favors. Aquesta és una de les 14 línies d'investigació al voltant de la trama corrupta que també hauria finançat il·lícitament el Partit Popular de Madrid.
8: Salvador Illa aconsegueix aprovar els primers pressupostos de la Generalitat d'aquesta legislatura amb el suport d'Esquerra i els Comuns. Aquesta tarda la cambra també ha avalat la llei d'acompanyament dels comptes i dona més aire al govern pel que queda de mandat. Els pressupostos pel 2026 freguen els 50.000 milions d'euros.
5: 9 persones continuen ingressades per l'accident d'autobús d'ahir al

0: implicadas y vamos a seguir trabajando y a ver de qué manera podemos colaborar para que esto sea este éxito se mantenga en el tiempo.
1: Air Nostrum ja ha venut un 60% de totes les places d'aquest estiu amb un preu del bitllet entre Girona i Palma de Mallorca de 49 euros per trajecte. Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
2: I ara els esports, Joan Fitó.
3: En joc des de les 9 al Mundial, Espanya 0, Àustria 0, tot just minut 5 de partit. Partit de setzens de final. Pau Cubarsí, Pedri, Olmo i Lamin del Barça, més el català Marco Corella, són titulars amb Espanya. Més tard, a la 1, Croàcia-Portugal. A les 5 de la matinada, Suïssa-Algèria. Mentrestant, el Barça ha tornat a la norma 1-1 del fair play financer de la Lliga. La sortida de Robert Lewandowski, les vendes d'Ansu Fati i Iñaki Peña han ajudat el club blaugrana a tornar a estar en els paràmetres habituals. Ja en aquesta regla 1-1, el club blaugrana pot inscriure el fitxatge d'Anthony Gordon i pràcticament disposa de marge suficient per una altra incorporació de xifres importants. En ciclisme, aquesta tarda s'ha fet el primer gran acte del Gran Depart del Tour de França al recinte modernista de Sant Pau. L'Avinguda Gaudí i la Sagrada Família han acollit la presentació dels equips de la Ronda Francesa que comença dissabte. Tadej Pogacar, gran favorit per guanyar el seu cinquè Tour, ha estat el més clamat. També en futbol, Àlex Calatrava és nou jugador de l'Espanyol per les 5 pròximes temporades. Calatrava és un extrem català de 26 anys que arriba del Castelló de la segona divisió on ha jugat les dues últimes temporades. I en bàsquet, el Barça anuncia les sortides de Nicola Provítola i Yusufa Fall. A més, el base Guillem Vives deixa la penya i ja és oficial, jugarà al Saragossa.
4: Fins aquí les notícies. La nit dels ignorants s'hereda.
5: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
4: Pot arribar a travessar oceans.
6: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
4: Veu com creixen els seus oients màgics.
7: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
4: I posa la pell de gallina.
8: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
9: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
8: És que m'heu posat la pell de gallina.
9: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
10: Són els que tenen carta blanca per fer soroll i bromes grulles.
11: Jo.
10: Moment, Xuriguera, tu vols fer d'aquest, eh?
11: Jo faig el personatge.
10: Bueno,
11: moment. No us sap greu.
10: La festa comença i és de les bones. Hi ha teca, alcohol, de sobre...
11: Ei, veureu-se! No.
10: Xuriguera. Xuriguera. Amb la cullera de fusta que pica la cassola. Li has fotut tan fort que has saltat una estrella que una mica més i mates un noi del públic.
9: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
12: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
13: Tot fa la mateixa olor de sempre.
4: Cinema.
14: Estem en una situació crítica.
4: Sèries.
15: This is the most dangerous period I've ever seen.
4: Documentals, plataformes.
16: Vinga, va, selfie i marxem.
4: A les pantalles, cada dia hi ha més i més de tot. I sovint, oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
17: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
18: Memoritzeu la cara del nostre home.
4: La finestra indiscreta, els divendres a les 12 de la nit, amb Toni de la Torre.
17: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
19: Jo em quedo aquí, no tira res.
9: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
6: Així, que no tens edat.

0: On vas així, que no tens edat? Dona, però que no ho veus que fas pena? Us sonen frases com aquestes? Us les han dit mai? A les dones que són lliures en la manera de vestir els hi diuen molt, sobretot quan passen els 50. En alguns casos els hi deixen anar, en altres no s'hi atreveixen, però les mirades parlen per si mateixes. També hi ha qui, de manera més cautelosa, en una botiga és habitual que digui: això? Que vols un vestit que se't vegin els braços? Segur? Per què no et proves això, que et marcarà menys? És la manera que, amb tota la bona fe del món, deixem anar el missatge que a partir dels 50 una dona no pot vestir-se com vol, i això va molt lligat a l'obligació que tenim totes de ser eternament joves. Avui, sense mànigues i amb minifaldilla, comencem aquest programa.
1: A Catalunya Ràdio, les dones

Nosaltres també sempre serem unes Material Girl, com la Madonna. Avui començarem amb aquest clàssic d'un tema ja de l'any 85 de l'artista que jo crec que més ha trencat les regles de la història del pop. La cançó va inventar tot, va cridar ben fort i jo faig el que vull.

0: dies, benvinguts a les 9 i els dies. Justament ara sentim Madonna, que està a punt de treure el seu últim àlbum, Confessions 2. Fixeu-vos que en les seves últimes aparicions l'hem vist amb pantalons molt curts, amb corsers, amb un minivestit d'encaix vermell, amb mitges de reixeta, amb sostenidors, transparències, sabates de taló, cabell llarg, que això quan et fas gran no es perdona tampoc. Segur que heu sentit que algú deia, home, ja no té edat la Madonna. Als seus 67 anys, Madonna continua fent el que vol i sobretot vestint-se sense complexes. Però justament avui, que s'ha pogut veure la portada del nou disc, se la veu tapada amb un vel, on pràcticament no se li veu la cara. Fa el que vol, però es doblega la idea que les dones hem de ser eternament joves o semblar-ho? Avui parlem amb dones que els agrada arreglar-se, que tenen estil propi, i els hi preguntarem ara mateix, que les tinc aquí, si els hem dit mai allò de tu ja no tens edat o potser no s'hi han atrevit. Victoria Bermejo, bona nit.
1: Hola,
0: com estàs?
1: Hola, encantada d'estar aquí amb tu.
0: Reina, sí, reina, sí. Escolta'm, vens,
1: sí, que m'ho han dit, sí.
0: Vens fantàstica, eh?
1: Sí, ensenyant una mica la barriga, la panxa.
0: Tot.
1: Tampoc està permès.
0: Tampoc està permès. L'hauríeu de veure, bé, la veureu en fotos, eh? La Victoria Bermejo és escriptora, cineasta, té 67 anys, els mateixos que Madonna, i vesteix com li dona la gana, sense complexes, sense tabús. I avui, bé, us ho explico, amb un mono de ratlles, ensenyant una mica l'escot, ensenyant una mica el melic, amb un collaret daurat. Perdona, estàs fantàstica.
1: Moltes gràcies. I això que no es veu, eh?
0: Exacte. I l'acompanya amb un color meravellós, la Pilar Tirbió. Com estàs?
2: Hola, molt bé. Pilar, encantada.
0: Pilar Tirbió, historiadora de l'art, té 69 anys, perquè veieu que aquí, en aquest programa, convidem a tothom, que no som edatistes. Lo més important, comencem per aquí. Això us ho han dit? On vas? O no et vesteixis així? O què fas vestida d'aquesta manera?
2: Sí, sí, ja avui mateix.
0: Ah, sí?
2: Sí, sí, avui mateix pues, he quedat amb una amiga i portava aquest mateix mono, però amb un altre sostenidor, que portava aquí una rodona amb brillantets, diamants, falsos, uh-huh. Clar.
0: Sí.
2: I em diu, però com vas així, Victoria, si pareces una choni?
0: Uau, aquí ja no només...
2: Escolta'm, és que... jo puc anar com m'estimo més, vull dir, i m'ha semblat molt maco, ja que es veu una mica sostenidor, pues que tingui aquí un, no, una espècie de, jo què sé, una hebilla, no, diferent.
0: Clar, però ara te l'has canviat, eh?
2: Sí, me l'ha canviat. És que en el fons a vegades fem cas.
0: Clar, sí. És fort perquè aquesta frase que està dita en principi en bona fe, d'alguna manera t'empatiteix a tu, perquè d'entrada anaves estupenda i et fa sentir insegura.
2: Sí, sí. I la veritat és que moltes vegades la gent tampoc se n'adona el que està dient. Perquè també vaig sentir una vegada amb una editora molt famosa parlant d'una escriptora també molt famosa que té 70 i pico d'anys que porta minifaldilla. I diu, aquesta no et sembla que va vestida com una nena petita? I dic, ai, mai m'havia fixat. Però té tot el dret. I és, a més és molt pipireta, està molt prima, vull dir que no, i aunque no estigués prima, vull dir, la minifaldilla també està mal vista, ensenya cuixa.
0: Ensenya
2: no,
0: cuixa.
2: No, és ensenya cuixa, ensenya braç, ensenya melic. No es pot ensenyar res que tenim que posar-nos un burca, perquè tenim 60 anys, vull dir.
0: Sí, va, ens queixem d'això, però al final sembla que volen que les dones ens tapem, perquè també es diu molt això de no portis màniga llarga, per exemple, en un casament, que no se't vegin els braços. Mm-hmm. Això es diu, també.
2: També, també.
0: La Pilar Tirbió està
3: bueno,
0: aquí.
3: Jo em sembla que no estic d'acord amb tot això.
0: A veure, digue'm.
3: Perquè penso que, justament, és la falta de regles el que defineix la manera de vestir ara. I si hi ha aquests comentaris... Doncs, bueno, hi ha una cosa que la manera de vestir per mi reflexa la personalitat i llavors és una qüestió de trobar-se còmode i si algú et diu alguna cosa dels braços i tu et trobes còmode, pues segueixes així. I si... No vull dir que no t'influència, ja ho entenc que no t'agrada que et diguin, però justament penso que és una època que podem fer bastant el que ens doni la gana de vestir, encara que tinguem 69 anys.
0: Això està claríssim i això no ho posem en dubte nosaltres. El que passa és que sí que és veritat que hi ha un judici molt bèstia cap a les dones d'una determinada edat. A partir dels 50 ja sembla que algú decideix des de fora el que hem de portar i el que no, perquè a les botigues també us trobeu que això et quedarà bé per la teva edat, o això no marcarà tant. Aquests comentaris que estan fets amb bona fe, de dependenta o dependent, suposo que us els han fet algun cop.
2: Sí, sí,
0: o
2: tant.
0: No? A mi no.
2: Sí, inclús, sí, sí, a mi a vegades ho he sentit, i després t'aconsellen algunes vegades també colors, no? Dient, igual estàs millor amb un color més pàl·lid. I dic, pàl·lid ni que dices? Jo quiero ir de azul elèctrico o de rosa fúrcia. No? Vull dir que tenim tot el dret també a portar color. O mira, la meva amiga, aquest color és una meravella.
0: Sí, porta un color groc.
2: Un color que donen ganes de seguir-la. Espectacular.
0: Exacte.
2: I sí, i lo de Madonna que deies ara, l'han donat hasta en el carnet d'identitat. La sortida aquesta que va fer allà a la plaça de a Times sí. Square, que va sortir ballant i tal, que també és veritat que s'anava una mica cap a l'esquerra i cap a la dreta, però...
0: Bueno, jo amb 67 no sé el que faré, eh? També t'ho dic.
2: Però també és veritat, o sigui, però és una tia que quan va sortir buscant a Susan desesperadamente, que portava aquells guants transparents, no?
4: Sí, punky.
2: Sí, era una meravella. I el bolso, jo vaig tenir el bolso de buscant a Susan, que era com una maleta de metge i que s'obria així la tapa com si fos una capsa, no?
0: Sí.
2: I portaves el bolso aquest i el va posar de moda ella.
0: El que no hagi fet Madonna.
2: Sí,
0: meravella.
2: Viva Madonna.
0: Visca.

0: Esteu a les dones i els dies avui parlant i revelant-nos una mica contra aquesta idea del que poden o no poden portar les dones a partir de segons quina edat. Si ens voleu explicar el que us trobeu vosaltres a les botigues o als comentaris de la família o el que sigui, 93201-7474, telèfons oberts per queixes, reclamacions o per explicar-nos també que vosaltres aneu amb minifalda i en teniu 80. M'encantaria aquesta trucada. I també és interessant saber com moltes mares eduquen a les filles, eh? Perquè això també es transmet, el que pots portar, el que no pots portar. Tu, en el teu cas, em sembla, a Victoria Bermejo, que la teva mare es va morir molt jove.
1: Sí.
0: I no sé si et deia ja coses d'aquestes quan... Perquè ta mare es va morir com als 44 anys.
1: Sí, als 44. Sí. I jo era molt revolucionària i molt progressista, cosa que ella no ho era. Però amb la manera de vestir mai se'm va ficar. Vull dir que no, si portava minifaldilla o si no, no, no li preocupava això. Li preocupava la ideologia, a més. Però jo sí que trobo que les mares, ara parlàvem amb la Pilar Benín, les mares de 50 o les mares, eren molt més grans i anaven molt més amb traje de jaqueta, no? amb el cabell una mica cardat, amb el bolso penjat aquí, no?
0: Al coll, al canell.
1: Uh-huh. No? Vull dir, cosa que ara, clar, o sigui, nosaltres amb 50 no ho hem fet.
0: Però trobeu que ens arreglem menys ara, Pilar?
2: No.
0: Que anem més amb xandall o què? O hi ha
2: bueno,
0: de tot?
2: És la manera actual, no? d'arreglar-se, és diferent de la d'abans, era molt tocada i posada, i ara és com... El xandall pot ser, bueno, caríssim, no? I bé, que
0: sí, sí.
2: És de gràcia quantitat de gent amb xandalls i bosses d'Hermès i tot això.
0: Escolta, tenim al telèfon a l'Anna Vizcarro, que és patronista, modista, dissenyadora del Delta de l'Ebre. Com estàs, Anna?
3: Hola, bona nit.
0: De fet, tu aquesta nit no has vingut, que volíem que estiguessis aquí, perquè tu estàs treballant com una boja per casaments, comunions i tot el que faci falta. Ara estàs en temporada alta, que diuen, eh?
3: Totalment, totalment.
0: I, sí. Escolta, tu que tens moltes dones clientes, això que dèiem al principi, no sé si ho has pogut sentir, això t'ho trobes, no? Les manies pròpies i les manies que venen de fora. Què et trobes?
3: Bueno, me trobo... Jo, saps què passa? Que a part de fer roba, també tinc un corte d'estos de tota la vida, que venen les dones i tal. I, bueno, esta tarda, per exemple, he tirat la pregunta a l'aire, no?, també, de per a veure com què pensaven elles.
0: Sí.
3: Enfrontant a tot això. I al final, hem arribat a la conclusió de que al final... O sigui, tothom té moltes manies, però les porta arrastrant des de fa molt de temps. La gran majoria no és que arribin a grans i diguin ui, és que ara no em puc ficar això perquè els braços me fan pells i me sento incòmoda, sinó que hi arrastren manies des de fa
0: sí,
3: molt
0: de temps.
3: Sí, la
0: cosa ve d'abans, eh? No de partir dels 50.
3: Claro, sí. La cosa ve de largo, no? I perqué qui se revela ja se revela des de sempre. Però qui no i ve sotmès a les coses que diu la gent, al final quan no és una cosa, no es mania per una part del cos, és per una altra. I llavors, al final, arriben a grans i penso que ningú s'estranya quan jutgem a la gent perquè vaig a estrafalària, perquè això al final se fiquen en l'estil i és com que no passa res, però ui, quan se jutja el dret a fer visible un cos vell, bo, això és molt més complicat, saps? Perquè al final és el que passa. Si es fiquen en tu quan tu vas vestida supermoderna, és com que ho toleres millor que no quan se posen perquè tu decidixes portar un escot quan tens ja pellerangues, no? O portar una minifalda quan tens els ginolls ja en moltes arrugues... perquè llavors traspassem a una altra banda, saps? Ja estem jutjant, bueno, ja estem aplicant l'edatisme, no? Totalment.
0: Clar, jo estic pensant, Anna, que d'alguna manera el que això expliques és que ensenyar, com dius tu, les pellerangues, que m'ha fet molta gràcia, és gairebé desafiant, no?
1: Sí.
3: Sí, clar, no? perquè és que realment... jo penso que és més això. Al final ho veus quan la gent... hi ha cossos que se mantenen molt bé, i, per lo tant, tarden més a demanar que tapes els braços, no anar curta... En canvi...
0: Però hauríem de poder anar com volguéssim, no?, també. És a dir, si un se sent còmode, aquestes normes no estan escrites enlloc.
3: Però jo penso que quan un se sent còmode, Sí? Li importa absolutament li importa una merda qualsevol comentari, perquè se sent còmodo i perquè se sap adaptar als canvis, perquè, a més, jo ho veig, hi ha molta gent que se va adaptant va adaptant la moda també als canvis del seu cos, però no també perquè a vegades tinguin manies, sinó perquè també és una manera de comoditat, però no comoditat de ui, me sento còmoda, de comoditat física, no? De porto uns pantalons cada vegada més amples, però perquè realment me sento més còmoda, de la mateixa manera que baixo dels tacons, no?
1: Jo crec que una cosa... Jo crec que tens tot el dret a posar-te el que et doni la gana i també tens tot el dret a que no t'agradi el que porta l'altre.
2: Clar.
1: No? Perquè, de repent, per exemple, a mi, jo tinc dos prendes que odio completament, que són la falda pantalón i els pantalons cagats.
4: Jo també.
1: Veritat?
4: Sí.
1: No m'agraden.
4: Es pot suportar.
1: La falda pantalón perquè em sembla de l'Opus i els pantalons cagats perquè em semblen antiestètics, no? Que portes un panyal. I clar, i vull dir, però conec gent que ho porta i ho porta amb gràcia, i de cabell, per exemple, no m'agraden les rastes, però també perquè em semblen brutes. Però té tot el dret l'altra persona a portar-ho, i tu tens tot el dret també a dir, pues, mira,
3: per supost,
2: a que no t'agradi, clar. Sí, sí.
3: Per supost, perquè al final és una qüestió de respecte, no?
0: Però no creieu en general per això que amb les dones hi ha una cruesa més bèstia, perquè, de fet, moltes vegades veiem a un senyor, per exemple, gran, amb una gorra de béisbol, per entendre'ns. I diuen, ai, mira que pinxo aquest iaio, no? Mm. En canvi, la dona fa riure, sembla ridícula, és a dir, la manera en com es parla de les dones, sobretot quan es fan grans, és d'una duresa bastant, bastant bèstia, a mi m'ho sembla.
1: Passa
0: no ho sé.
1: També amb el maquillatge. No? Sí. No has sentit mai, mira aquesta senyora que porta una sombra blava tan marcada o verd, no?
0: Sí.
1: I no s'ha mirat al mirall, no?
3: Perquè al final penso que passa molt això, que si una vol semblar més jove, qüestionem el fet de que vulgui semblar molt més jove. Si una vol és una senyora que se conforma amb el pas del temps i assumeix una altra posició i se fa molt més conservadora, vestint i tot, també critiquem pel fet de mira que poc se cuida. És que al final sempre estem qüestionant-ho tot.
2: Sí, jo també penso...
3: Al final hi ha molt poc respecte.
0: Pilar, digues.
2: Ja, no, que ja deve aquest respecte, que jo no estic d'acord perquè precisament penso el contrari, que hi ha molta permissibilitat ara, que la gent es sent amb el dret de portar el que vulgui. I si hi ha una crítica, que hi és, també hi ha una crítica quan ets jove. Això que deies, les manies són manies que s'arrastren de joves, no? Jo crec que sí que és veritat que els manies s'arrastren i que encara que algú digui això que li han dit a la Victòria avui de tal, dels sostens i tal... Bueno, se'ls ha canviat, però se'ls hagués no pogut canviar tampoc.
1: Per posat... no sentir-me insegura aquí davant de vosaltres.
2: No va molt diferent, eh? No va molt diferent, per lo que he explicat. Només falten els brillantitos.
1: És veritat,
2: que...
1: però també hi ha una cosa, Pili, que també és diferent en l'ambient que et mous. És diferent anar d'una manera al trofeu Conde de Godó,
2: claro,
1: que nosaltres...
0: Que hi va molt, la Victòria Bermejo mou molt el tema del Conde de Godó.
1: No, jo me veo igual con marqueses que con gitanos, també t'ho dic. Però vull dir que és diferent que si vas amb aquest ambient, que si vas... nosaltres ens movem més en un ambient artístic, no? I llavors sí que aquí, en aquest moment...
0: Es permet més.
1: Avui ens hem trobat a un artista que tenia 82
2: anys.
1: O 82, com anava? Sí. Dice, ¿puedo ir con vosotras a la radio?
0: Sí. Home, doncs perquè no l'heu portada.
1: Perquè va ser de cas.
2: I si, ja les podeu dir que si quieren una opinió és francesa, eh? A sobre.
0: Com es diu?
2: Brigitte Sensi, és pintora.
0: Doncs escolta, i què ha dit de l'opinió? La del 82? La de 82?
1: No, amb unes arracades de la Lídia Delgado, grans.
2: Un anell preciós.
1: Sí.
2: Molt simpàtica.
3: Bueno, clar, és que al final els ambients conservadors només accepten les coses si vens Bueno, si ets una estrafalària milionària.
1: Clar, exacte. És que anar de color beige.
0: I escolta'm, Anna Vizcarro, tu que estàs al Delta, a la Ràpita, que ja sé que som molt moderns, però durant anys no ha sigut tan així. Tu creus que encara hi ha molta crítica per les dones, si surten una mica del motllo o no? O això ja és temps passat?
3: No, jo trobo que el problema no és que hi hagi més crítica ni menys, sinó que com que la gent se coneix més, se permet més fotre-se en la vida dels altres.
4: És saps? Això. Sí, sí,
3: o sigui
4: sí.
3: Que al final, com que tothom mos coneixem, és més fàcil que siguis jutjat per la resta de la gent. Tu quan vius en un ambient o una ciutat, no, que ets molt més anònim, per tant, no estàs qüestionat tantes vegades. En canvi, aquí sí. No? Aquí vas al col·le i hi ha un munt de mares que te qüestionen, o vas al gimnàs i hi ha un munt de gent que te qüestiona, o vas al cafè, però perquè mos coneixem.
0: Sí. A tu, per exemple, que ara portes el cap rapat, o l'última vegada que et vaig veure, què et diuen? Perquè al meu poble podrien dir-te que estàs malalta, nena.
3: No, a mi no me diuen res, perquè saps què passa? Jo ja me vaig rapar, la primera vegada que vaig anar rapada, i vaig anar durant 10 anys, va ser l'època de Sinéad O'Connor, i jo també me vaig rapar. Ah. Llavors ja era com més escandalós, no? De cop anava rapada, i vaig anar molts anys, i no... I ni llavors me preguntaven si era que estés malalta ni res, però potser perquè sempre vaig tindre un estil molt propi. Des de
0: amb
3: que
0: tu no s'atreveixen, em queda clar.
3: Mira, no. Jo sempre vaig tenir la mateixa sensació quan vaig anar a estudiar a Barcelona, o sigui, me miraven igual aquí, al meu poble, com allà, saps? Perquè al final, una ciutat... Mira, abans parlàveu vosaltres dels cercles artístics, al final una ciutat és molt, molt oberta, però també depèn dels àmbits als que et mous.
1: Bueno, no? el que diu la Pilar, ara ja no xoca tant.
2: No, jo crec que
1: la
2: no.
1: Diferència, oi?
2: Sí, després hi ha la bellesa, no? La bellesa que...
0: La bellesa en ve baixa o ve alta?
2: No, en ve alta. La bellesa que pots decidir que t'agrada una cosa o que ho trobes maco o que no. I després d'això, doncs hi ha la rebeldia que a vegades va contra la bellesa. I hi ha aquest joc, no?, amb el vestit també molt.
0: Aquí es nota
2: molt.
0: Que ets historiadora de l'art, eh? Sí, aquí has fet la falqueta.
2: Sí, però bueno, això que pots jutjar perquè et falta aquesta cosa. La bellesa jo crec que sempre ens dona com confort i és una cosa agradable, és... bons sentiments, diguéssim.
0: Sí, el que passa és que és molt elàstica, la bellesa, perquè claro, el que claro. Per un és bonic, sí, per l'altre no ho és tant, eh?
2: Sí, tens raó.
1: Si tu surts de casa sentint bé amb tu mateix,
2: això
1: ja tens
2: és important.
1: Tota la feina.
2: Tota la raó.
1: I els demés...
2: Que tota la raó. Que és això bon també vi. Ho deia la meva mare.
0: Que s'hi posin
2: fulles.
3: És allà. Sí.
0: Claríssim.
3: Sí. Quan tu perceps actitud a l'altra banda, no, ja està, no pots fer res.
0: Claríssim. Anna Vizcarro, moltíssimes gràcies. Que vagi bé la temporada alta dels vestits i quan hi hagi temporada baixa, vine cap aquí.
3: Vale.
0: Moltes gràcies.

0: Dos quarts de deu de la nit a Catalunya Ràdio, les dones i els dies, aquest on vas així? Ens preguntem avui per què hi ha tanta crítica sobre el cos de les dones, de com ens hem de vestir, de quina manera hem de ser, també a vegades amb bona fe, no? Però ens acaben allò portant potser a llocs que no ens agradarien. Tu ara deies, Victoria Bermejo, que també la roba interior i les sabates...
1: Hi ha gent que et critica perquè no portes sostenidors, per exemple, que diu, ostres, te noten muy caídas. És veritat, no? I què? Pues porque están caídas, la ley de la gravedad.
2: Exacte.
1: No? I no passa res. Ara, amb la calor que fa, els sostenidors donen molta calor. Si et pots, te'l treus. A mi, treure'm les calces no m'agrada, perquè vaig insegura, però els sostenidors...
0: Però m'has dit que tu tens una amiga que quan arriba el juny se les treu, va pel carrer sense calces, tot
1: sense
0: fins
1: calces,
0: que torni a fer fred,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí, i sense sostenidor. Tot a l'aire.
0: Festa major.
1: Festa major.
2: Durant el dia,
1: sí.
2: També? Durant
1: sí, sí, tot, sí, tot el dia i tota la nit.
2: Mira, així no li sué res.
0: Exacte. Escolta, hi ha peces per això prohibides que vosaltres no us agradin o que no solgueu portar, per exemple? És a dir, us poseu allò... Teniu com la vostra llista o de colors que us afavoreixen o tot aquest...
1: Sí, jo tinc un color que ho diu, que és el lila. No el cardenal ni el morat, el lila, que és diferent. I, a més, em dona mala sort. O sigui, si porto un vestit lila, pues no ligo, no me salen bien las palabras, no, en fi, no va bé la cosa. Jo no sé si tu tens alguna mania.
3: Bueno, jo temporades... Ara, per exemple, reivindico el color molt. Ara tinc ganes de color i combinar-lo bé. Uh-huh. Això és el que em fa més gràcia ara. Però, no, a mi m'agraden tots els colors i el blanc m'ha agradat molt durant molt temps. El negre el vaig portar als anys 80, ara no el porto. I no tinc cap...
0: El que sí que és veritat és que, per exemple, ser presumida, si us agrada dir aquest nom, és una forma de resistència. És a dir, com et mous tu, si abans de sortir t'has mirat dues o tres vegades al mirall, això ens dona força?
1: Jo crec que sí, i a més ho fem per nosaltres mateixes. No, o sigui, jo almenys no ho faig pels demés. Clar que sí, si vaig a una festa m'agrada que la gent diga mira que mona va la Victòria. Però ho faig perquè surto al carrer molt d'hora, a les 6 del matí, jo ja vaig echar un pimpollo. Per què? Perquè jo em miro als escaparats i dic, oi, Victòria, venga, pa'lante.
0: Mira quin goig que fas.
1: Mira que bien, sí, no? Sí. Otro dia más. I clar, i arribo, que esmorzo a llocs diferents, diu, ostres, i em diu, o la de la Primitiva, que vaig a jugar a vegades, hòstia, que guapa vas, oi? Pues ja m'ha arreglat el dia, a les 6:30. M'entens? Ja tinc això guanyat.
0: O sigui que tu et vesteixes també perquè et pugin l'energia als altres,
1: sí,
0: eh?
1: No, i per pujar jo mateixa. Vull dir, inclús jo, quan em poso a treballar, que treballo al matí, escric... O sigui, em poso vestida com igual que al carrer. No em canvio.
0: O sigui, no vas a estar per casa.
1: No, i no porto sabatilles mai d'estar per casa.
0: O sigui, glamour sempre.
1: O sabates o descalça.
0: Escolta, tu t'has fet molt famosa últimament els últims mesos per uns vídeos que penges a Instagram on et poses els teus modelets.
1: Sí.
0: Ahir et van veure en banyador anunciant que venies a les dones i els dies.
1: Això ho vas fer per tu, eh? Però
0: sí,
1: avui,
0: sí.
1: Quan arribi a casa, us borraré.
0: No, per què?
1: Perquè no tinc ganes d'estar en banyador.
0: Però escolta, t'ha escrit molta gent, o què?
1: Sí.
0: Sí, no?
1: Sí, sí.
0: Has lligat, eh?
1: Bueno, no, però he rebut missatges una mica pujats de tot.
2: T'anava a preguntar quins comentaris, alguns que vulguis.
1: Pues que puges molt el calor amb aquest traje de baño i tal, i coses d'aquestes, no? Però molts han estat piropos, també. Vull dir, ostres, estàs bé per la teva edat.
3: Tipazo.
2: Quina ràbia.
1: Que també donen això.
3: Però jo els vaig dir alguns, tipazo.
1: Sí, tipazo. Però sí, estàs molt bé per la teva edat, també és una frase molt típica.
0: Clar, hem d'explicar als oients que va sortir amb el banyador unes botes de cuir platejades.
1: Exacte. I
0: un barret.
1: No, dos, perquè vaig fer dues proves. Una amb les botes de cowboy i les altres amb unes platejades de lentejuelas. I després amb el banyador, que té tota la part d'aquí plena de pedreria, que no ho havia estrenat mai. Són coses que compro un dia com un experiment.
0: Perquè hi ha una mica de bogeria en tu de comprar roba.
1: Bueno, és que jo vaig molt, soc molt de mercadillos. Quan viatjo, sempre visito mercadillos i cementerios. Entens?
0: M'agrada titular.
1: I mercats. Què es menja, què es compra i què es tira i, que, i com estan els morts.
0: Sí.
1: I això m'encanta, no? I clar, sempre termines, vaig molt als encants, sempre termines picando i portes una prenda i dius, bueno, ja me la posaré. No, i me regalen moltes, també.
0: Clar, sí, perquè ja ho saben, que t'agrada. I te'n vas al mercat de Sant Antoni, al mercat de Sant Adrià del Besòs.
1: Ahir tinc una anècdota molt bona que també li comentava a la Pilar Benín, que el que m'encanta més del mercat de... Vaig una vegada al mes o així, vaig caminant o torno caminant des de casa meva, o sigui, per fer una mica de salut. I és un poc el Corte Inglés, o sigui, compro productes de neteja, compro salls que venen uns senyors que porten els salls que un quilo val un euro, llimones, però és que lo bo és, lo que m'encanta ja són les senyores que van les tres amb el mateix anorac. Tenen 80 anys o 70 al plumes de color cobre o de color or o plata o platejat, no?
0: I van les tres juntes.
1: Les tres i després amb una clenxa aquí al cabell de color blau o jo què sé. I les tres petades de riure, provant-se coses, i després se'n van a la xurreria, esta que és mòbil, i es prenen un cafè amb llet amb la cullera dintre, sí, que se'l veuen amb la cullera.
0: Sí, clar, sí.
1: Cap a dintre.
0: Cap a dins.
1: I estan
0: feliç. I a tu et dona la vida, això.
1: A mi me dona la vida. I, a més, quan vaig sola i em provo alguna cosa, aquestes són les meves conselleres. Perquè si dic...
2: Opinen sobre com queda.
1: Em queda i alguna diu... Una mica estret per la teva edat. No, aquest queda molt bé, maca. És que, clar, com estàs prima... O sigui, ja fem una amistat. Clar. Igual elles també, no? Uh-huh. Vull dir, és que aquest color, mira, és que no sé què dirà el meu marit. I dic, què t'importa a tu què dirà el teu marit? No? Porta't la blusa de colors o de loros.
2: A banda de la roba, jo sí que observo ara que moltes dones, doncs, que ja tenen més de 50 anys, es posen els cabells de colors, cosa que abans potser no haguéssim vist mai. Que vius vermell, blau...
0: Sí, sí. De fet, la Pilar Tirbió, que està aquí a la ràdio, és que ho hem d'explicar, perquè això ràdio la gent no ho veu, porta tota una metxa aquí davant de color blanc.
2: Però això és molt elegant. Diguem, bueno, jo ho trobo.
3: Però amb el
2: plan més divertiment... Això abans, vaja, si algú s'hagués posat un cap vermell o un cap blau o de tres o quatre colors, li haguessin dit, però aquesta dona, on va?
1: En Palacio no se lleva.
0: En Palacio no se lleva.
1: En Palacio no, però...
0: Hablo la reina.
1: ¿Qué rey o reina princesa del mundo lleva el pelo rosa? Fúcsia. Cap ni una.
0: És perquè no tenen alegria de viure.
1: Clar, no
3: s'atreveixen. Però és que ara la classe alta tampoc marca com abans marcava
2: l'estil,
3: no? Uh-huh. Perquè, bueno, els pantalons caiguts venen dels presons, que els hi treien el cinturó i els hi queien. Bueno, i el xandall i no sé què. Vull dir, totes les tendències...
0: El que passa és que, per exemple, entrem a xarxes, que les xarxes socials ja sabem que són aquest... Hi ha un munt de TikToks i també d'Instagrams que diuen ¿qué no debe llevar una mujer de 50 años? Los errores de moda que envejecen. ¿Cómo vestir para ser más joven? Clar, tot això és una maquinària de destrucció cap a les dones.
3: No, jo trobo que són consells que pots dir, ah, pues mira, no havia pensat, o passar de tot. Sí. Tampoc s'ha de prendre com un...
0: Ja.
3: Jo no ho veig així.
0: D'acord.
3: Sé que és l'única que no ho veig així.
2: Abans, Montse, quan comentaves això, no? De que aquesta pressió estètica que tenim, jo crec que ja la tenim des de joves, no? I per tant, quan som més grans encara estem més la pressió.
1: Els anuncis de cremes i de tot això és que és per tot arreu. El retinol, el retinal, el no sé què, l'àcido hialurònico, a mi em surten molt d'aquests, sempre d'anuncis. I dic, ostres, pues, i t'has de fer una neteja al matí i una altra a la nit. Els homes no diuen...
2: No. I els exercicis aquests, no?, per no tenir els braços, diguem, amb la pell caiguda, o què has de fer amb les cames, perquè sí, a mi també... Te passa que només te surten...
3: I també et surt el tai chi, moltes coses bones. I jo que segueixo moltes nutricionistes, també hi ha tot de... Jo trobo que hi ha coses molt bones, també.
0: És que jo crec que nosaltres un dia anem a buscar la brossa i la brossa després ens segueix. És la cosa de l'algoritme. Ah, és això, Pilar.
1: També.
0: Pilar Tirbió, historiadora de l'art. Moltíssimes gràcies. Victoria Bermejo, escriptora, guionista i cineasta. Volem que tornis a venir ja. Perquè ens encantes, ens encantes.
1: A mi
0: anirem al Mercadillo amb tu. Anirem al Mercadillo amb tu.
1: Quan vulguis.
0: La temporada que ve anirem juntes, i gravarem a les senyores.
1: Vestides iguals.
0: i gravarem a les senyores.
1: Vale, sí, sí, anirem vestides iguals.
0: Doncs nosaltres ho deixem aquí, anem a la publicitat i després tornem a amb l'Anna Maria Endaver, que parlant d'avui de com no han d'anar vestides, ella ens vol parlar de bruixes.
4: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
5: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros, exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecte a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
6: Evitem el soroll.
7: Ens allunyem de les estridències.
6: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
7: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
8: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
6: Un informatiu sense presses.
7: Per donar context als grans titulars.
8: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
9: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
10: El Mundial més llarg de la història a Catalunya Ràdio.
11: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
10: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
9: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
10: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
11: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
10: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
9: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
11: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
10: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona. Let's go!
9: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.

0: Amb aquesta música ja tothom podria creure que les bruixes arriben. És que acaba de passar el solstici d'estiu, però, clar, és el moment aquell de cremar la ruda i totes aquelles coses. I aquí havíem de, amb qui havíem de parlar quan pensàvem en cremar ruda i fer-ho tot tan fort? Amb Anna Maria Endaver, la nostra historiadora de l'art. Anna Maria, bona nit, com estàs?
1: Bé, espero que pensis en foc i en mi, però en un sentit superpositiu.
0: Home, i tant. Cremar ruda ens purifica. No t'estic dient que siguis una bruixa.
1: Que també podria ser, eh? Estaria interessant. Avui en parlem d'això.
0: A tu t'agradaria, eh? Ja t'estic veient. Escolta, avui volem parlar de bruixes amb tu, no de la manera que es fa habitualment, sinó el que vens a fer-nos és una mica una classe de si anem al museu, quan identificar una bruixa i quan no, oi? O alguna cosa així.
1: Sí. Avui farem com una secció pràctica per quan aquest estiu aneu de museus, us feu una mica les expertes, quan veieu alguns personatges que porten certs atributs que jo crec que amb quatre consells que us donaré doncs us serà molt fàcil reconèixer aquests personatges que són bruixes, sobretot en pintura. Llavors podreu explicar qui són aquestes dones que porten una escombra, una caldera, un mussol, us podreu fer les enteses, explicar ràpidament qui són i per què porten, jo què sé, un mussol i no un periquito.
0: Un mussol i un periquito, el titular de la nit, ja t'estic veient.
1: Un mussol i no un periquito, eh?
0: D'acord. Si porten els dos, què passa?
1: Doncs estaríem fundant un nou gènere pictòric.
0: Escolta, m'encanta. Doncs avui ens vens a explicar com són i què porten a sobre les bruixes en l'art, important, però i també per quin motiu es representen d'aquesta manera i no d'una altra.
1: Exacte. Avui farem com una breu introducció a la iconografia de les bruixes en l'art i senzillament la iconografia és saber dir aquesta senyora va amb una escombra, l'escombra significa alguna cosa, va relacionat, és una bruixa.
0: Molt bé. Escolta, recordem que les bruixes eren aquelles dones que es guanyaven la vida, o a vegades no es guanyaven la vida, era la veïna que simplement potser era una dona que no tenia marit o que s'havia quedat vídua i que els altres ja la veien com a bruixa, però també hi ha la bruixa que simplement doncs, es dedicava o guanyava la vida venent oli, herbes, pólvores naturals que guarien afeccions físiques i emocionals i tenien aquests coneixements sobre medicina extensos a través de les herbes remeieres. Moltes eren llevadores, es guanyaven la vida d'aquesta manera, és a dir, eren dones normals, el que passa és que el patriarcat va decidir que eren les més dolentes.
1: Exacte, les has definit molt bé, el que vam considerar que eren bruixes, el problema és que aquestes dones que practicaven lliurement el seu ofici o els seus coneixements, a partir del segle XV se les comença a acusar de crims terribles i elles, juntament amb dones que estaven fora del sistema com malaltes mentals, dones migrades, com molt bé has dit, dones vídues, dissidents, doncs van ser el boc expiatori de totes les desgràcies que passaven a l'inici de l'època moderna, perquè això, Montse, és molt important. Per tant, jo sempre ho dic, tot el fenomen de la bruixeria no l'hem de situar tant en plena època medieval, sinó que les acusacions i judicis de bruixeria majoritàriament van tenir lloc al final de l'edat mitjana, a la baixa edat mitjana i sobretot a l'època moderna. Tota Europa va viure aquesta persecució i a casa nostra, catalans i catalanes, ens vam quedar a gust. Va ser el lloc de l'Estat on més judicis amb sentències de mort hi va haver. Perquè et facis una idea, Montse,
0: una bestialitat.
1: Sí, es calcula que entre 700 i 1.000 dones van ser acusades i penjades per bruixes i moltes d'altres que no sabem ni el seu nom.
0: Clar, aquesta és la història que jo crec que es comença a explicar en els últims anys, però ha tardat molt que sortís a la llum. Però com s'han representat aquestes bruixes en l'art?
1: Doncs en l'art s'han representat moltíssim, perquè les bruixes tenen tots els elements necessaris per fer que una obra d'art tingui molta salseta. Ara ho veurem, eh? Anem pas a pas. Comencem, si et sembla bé, la nostra masterclass d'avui. Per començar, en un quadre, una bruixa sempre pot tenir dues maneres d'aparèixer. D'una banda, pot ser una dona jove, atractiva, seductora, pèl roja, típica que fa perdre l'oremus als homes i que, amb les seves dots eròtiques, sensuals, aconsegueix tot el que vol d'ells, no? I d'altra banda, a l'altre extrem, una bruixa també es pot representar com una dona vella, arrugada, lletja, pits caiguts, despentinada. Això m'encanta, allò de despentinada, perquè si te'n recordes de la cançó del Plou i fa sol, les bruixes es pentinen, bàsicament és una cançó que diu que quan les bruixes es pentinaven començava a caure'n pedra, tempestes, tot el pitjor del món caia del cel. I per això en alguns llocs de Catalunya, quan cau pedra, encara se n'hi diu cala bruix. Una mica amb aquest record de les bruixes.
0: A mi m'ho han dit tantes vegades, això de les bruixes es pentinen, no sé per què deu ser. Escolta, ja comencem bé, culpa de les bruixes i el mal temps, eh?
1: Sí, tot el que passava dolent, culpa de les bruixes...
0: De les dones, en general.
1: De les dones, en aquest cas, les bruixes que es pentinaven i et podia esperar el calabruix d'una manera que seria tocant les campanes del teu poble, per si volies parar la desgràcia, no? Però, abans de continuar, Montse, molt important, perquè en la representació de les bruixes, tant siguin joves o velles, alerta, perquè gairebé sempre les trobarem representades amb el nas ben gran i llarg. Per què?
0: Per què? Per què? Per què? La bruixa avorrida tenia el nas molt llarg, sí, però com? Yeah!

0: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
1: La bruixa avorrida, ja sé que volies que et posés la cançó de les tres bessones, però ja saps que tenim uns nivells musicals en aquest programa que no volem...
2: No podria baixar tant.
1: No ho veia per en aquesta hora de la nit. Però escolta'm, bruixa avorrida, tenir el nas molt llarg, això és veritat, ens encanten les tres bessones, eh? Una cosa no treu l'altra.
2: Sí, també m'encanta.
1: Però escolta, però per què tenien aquest nas tan gros les bruixes?
2: Doncs mira, el nas gros de les bruixes es relacionava amb l'antisemitisme, perquè els jueus també van ser perseguits per emmetzinadors, fetillers, que això vindria a ser persones que enverinaven altres persones i animals, i també els acusaven que adoraven el diable. Llavors, durant el segle XV, la Inquisició acusa de bruixeria específicament dones, heretges i també jueus. Tot i que l'heretgia era cosa de dones i homes, mentre que la bruixeria només de dones. Llavors, com que tots acabaven sent perseguits, aquests atributs una mica els compartien. M'explico?
1: Sí, sí, ara ho entenc, però com més podem trobar les bruixes representades?
2: Doncs us heu de fixar també en quin objecte porten. Per fer-ho fàcil, no em vull extendre molt, però a l'edat mitjana les bruixes es representaven amb un llibre i una escombra. Alerta l'escombra perquè és com un símbol fàl·lic, perquè que bé que s'ho passaven refregant escombra amunt i avall, a l'entrecuix vola amunt i vola avall. Sí, és un símbol fàl·lic. I també m'interessa molt el llibre perquè és un símbol de coneixement. Per què? Perquè després del Renaixement aquests objectes canvien una miqueta, es posa una espelma, una caldera, una calavera, hem perdut el llibre, aquest coneixement, comença una mica el teatre, calavera, caldera, pocions, o més aviat remeis, i a partir del segle XVII, anem avançant, ja apareix aquest barret negre i punxegut també de bruixa avorrida.
1: Escolta, i per què aquest barret que també portava la bruixa avorrida? Per què nas i aquest barret que tenim tots tan assimilat, allò de carnaval, aquella mena de... Sí. De vaja, amb aquella forma de triangle?
2: A veure, hi ha diferents teories sobre el barret. Hi ha qui diu que aquests barrets venen dels barrets que es posaven algunes venedores ambulants per ser vistes als mercats, això, dones que anaven a vendre coses... Però la Inquisició també és cert que col·locava una mena de barrets molt alts per avergonyir els acusats, i també he trobat teories que diuen que els barrets aquests que tenien la punxa cap al cel el que feien era buscar com una connexió entre cel i terra i vincular també com una mica les energies i la màgia. Ja veus que...
1: De teories no en falten, De teories no en falten.
2: Sí, exacte, i espera, perquè encara ens falta bastant per dir. Hem parlat d'objectes, de dones velles, de nassos, de joves... A banda dels objectes, a vegades aquestes bruixes van amb animals. I tots els animals simbolitzen alguna cosa, te'n diré uns quants per no fer-me pesada. Per exemple, doncs la cabra ja sabem que és una mica com aquest alter ego del diable. Però si hi ha un gat negre, el referirem a la sexualitat. Mussols i ratpenats, presagi de mort i vida nocturna.
1: M'està encantant,
2: El corb, el mateix, mort, vida nocturna. Serps i llangardaixos, també mort, angúnia. I gripaus, vagina.
1: Mare meva, la veritat és que estem fent una radiografia amb detall de com van fer d'aquestes dones autèntics éssers que devien fer molta por a la gent,
2: Sí, i també perquè l'art, Montse, les representava en unes situacions que feien por, que feien desconfiar. Les representava al bosc, de nit, potser volant, que això de volar moltíssima por, no pots controlar qui vola.
1: Clar.
2: En un sàbat o aquelarre, també, que vindrien a ser aquestes reunions de bruixes per adorar el diable, no riguis el que et diré, fer-li petons al cul, després fer orgies i menjar canalla. I tot i que pot semblar descabellat, ja et sento riure per sota el nas, això aquestes coses que se les acusaven de veritat, de menjar canalla, per exemple, és molt simptomàtic perquè les bruixes, principalment, eren acusades d'infanticidi.
1: Ai, escolta'm, en realitat es crea una psicosi que posa totes les dones sota sospit amb tot això que m'expliques, no?
2: Sí, i aquí un problema terrorífic que jo crec que encara tenim avui en dia, que és que sota aquesta sospita les dones no poden aplicar tots aquells coneixements que tenien de l'edat mitjana sobre cures, sobre el control de la seva, del seu propi cos, de la natalitat, de la fertilitat i fins i tot de la mort. Per què? Perquè si apliquen aquests coneixements, doncs pot ser que se les acusi de coses terribles com aquest infanticidi, doncs parlem de temes com l'avortament, parlem d'aquest control tan fort sobre la vida i la mort que perden perquè si no són acusades de bruixeria, i aquí entra aquesta idea de medicina més com l'entenem avui en dia, i evidentment es masculinitza, eh? I pensa que ser acusada d'infanticidi és que devia ser terrible, Montse.
1: Escolta, de què se les podia acusar a part de ser infanticides?
2: Se les podia acusar de renegar de Déu, invocar i adorar el diable, d'estar-ne posseïdes, de fer orgies, pertànyer a una secta, provocar malaltia, mort amb maleficis, metzines, tant animals com a persones. Com deia abans, fer caure pedregades per provocar el mateix, la mort d'animals i persones, i penseu que els animals eren clau per menjar, per viure. També se les acusava d'adorar animals, de transformar-se en animal, de volar, d'endur-se criatures, de menjar-se les criatures, alerta, en banquets, quan la major part de la població passava fam, de posar criatures a pocions i també, evidentment, sodomia, homosexualitat, coitanal, per fer-te una breu selecció.
1: Vas molt fort aquesta nit, Anna Maria Endevers. Sort que estem lluny, si no et mossegaria.

0: Bruixes i Madonna i Anna Maria Andevert. Tot pot anar bé, tot pot anar bé. Escolta, la veritat és que és terrible i també és freïdor que l'art ho hagi perpetuat tot això que m'explicaves ara. Perquè hem començat parlant de periquitos i la cosa s'ha anat molt a fondo, eh?
1: Sí, és que és més bon ser. Quan jo vaig començar com a llegir, investigar una mica sobre l'art, les bruixes, com s'havien representat, em va inquietar moltíssim pensar com coi els artistes, que eren majoritàriament homes, com et pots imaginar, els que representaven bruixes, com podien pintar bruixes si mai n'havien vist cap? O sigui, aquesta gent pintava i dibuixava un ésser totalment mitològic, mai vist. D'on treien els referents, saps?
0: I llavors, d'on venen tantes bruixes en l'art i d'on les treien?
1: A veure, les bruixes en l'art, en realitat, aquí hi ha una cosa interessantíssima, que és que no venen ni del segle XV. És a dir, no hi ha cap... No hi ha moltes representacions de bruixes en el moment en el qual s'acusen tantes bruixes. Només sí que hi ha un petit dibuixet a Poblet d'un monjo que va esquematitzar una bruixa que havien penjat, però és una cosa molt esquemàtica, molt senzilleta, i que el tio es va quedar a gust i va posar per bruixa i metzinera, no? Però realment la gran representació de les bruixes ve a finals del segle XIX i principis del XX, quan apareix, això et sonarà, la figura de la femme fatale. I la femme fatale, que també vol representar una dona que es comença a empoderar, i l'art, senyors, patriarcat, diuen, ep, alerta, ull amb aquestes senyores, comencen a reciclar tota la iconografia de les bruixes per representar dones fora de la norma, dissidents, empoderades, però ep, mira que llestos els simbolistes, els romàntics i companyia, que només agafen les bruixes guapes i joves, aquelles que deien pèls roges, i les velles amb arrugues i pits caiguts, ja, mira, és igual, aquestes ja no les
0: recuperen. Ja no les recuperen, eh? Escolta, i avui en dia, si haguéssim de fer allò, que ens queda molt poc temps, però si haguéssim de fer allò, un resum, on estem ara amb tot això? On estan doncs aquestes bruixes?
1: Doncs jo diria que encara molts contes de bruixes encara fan servir aquesta pobra dona com a origen de tots els mals, però també com a símbol feminista que es reivindica a partir dels anys 60. Pensem, per exemple, en el conte de la Blancaneu, que després, fa poc, es va fer la pel·lícula de Malèfica i que fa una altra lectura d'aquesta bruixa, o fins i tot Sabrina, la sèrie que jo mirava d'adolescent, que era una sèrie d'humor. Ja és una altra història.
0: Escolta, penso també en aquella frase de som les netes de les bruixes que no vau poder cremar.
1: Sí, els estem feminismes, aquí, per sort, les hem reivindicat, les bruixes, des d'un altre lloc, i alguns països fins i tot han reconegut el gran greuge que va ocasionar. I en l'art, doncs, hem fet el que hem pogut, i han sigut una altra vegada les artistes dones com Louis Bourgeois, Kiki Smith o el col·lectiu Witch, que han reivindicat les bruixes des d'una visió no patriarcal, que encara han de treballar més, Montse? Però anem bé. I artistes com Lady Gaga, per exemple, també fa 4 dies que ha tret aquesta cançó meravellosa que a mi em fascina, que està inspirada en la màgia i la bruixeria, però que ja no té res a veure amb aquest estigma horrorós. Saps de quina cançó et parlo, Montse?
0: Ja sé que me la volies posar, que estàs abracadabra. Doncs escolta'm, aquesta cançó, acabem la secció de l'Anna Maria Andevert. Escolta, bon estiu.
1: Gràcies,
0: puja a una escombra tan aviat com puguis i ves tan lluny.
1: Lluny però a prop teu. Sempre.
0: Exacte. Bona nit, Anna Maria Andevert, gràcies.
1: A vosaltres.

Cada cop més encostipades però contentes, acabem el programa d'avui. Demà, últim programa de la temporada. L'equip de les dones i els dies, Mireia Dalmau, Roser Perera, Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Andy Franco, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà hi tornem a les 9 de la nit. Últim programa de la temporada, no us el perdeu, perquè tindrem aquí a la Karin Leis, la creadora de les famoses bombolles de Freixenet i segurament una de les primeres publicistes d'aquest país. Atentíssims, demà a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio. Bona nit.

0: Crema amb força un incendi a Canet de Rosselló, a la Catalunya del Nord. Ha començat en un càmping i s'ha anat estenent. Hi ha 3.000 persones evacuades. De seguida hi connectarem en directe. Ho està seguint des d'allà la Núria Pereira.
1: Catalunya nit.
2: El projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2026 ha estat aprovat per 69 vots a favor, 66 vots en contra i cap abstenció.
3: Així han quedat aprovats avui els pressupostos que més s'han suat. Són els primers i segurament els últims d'aquesta legislatura presidida per Salvador Illa, i són uns comptes que podrien arribar, per tant, fins al maig del 2028. Escoltarem la valoració que n'han fet els diferents partits polítics i en destacarem les principals partides.
0: 260.000 immigrants han demanat regularitzar la seva situació a Catalunya. És la comunitat on hi ha hagut més peticions. A tot Espanya han sigut un total d'1.200.000. La nacionalitat amb més sol·licituds és la colombiana, seguida de la marroquina i la veneçolana.
3: I el jutge Santiago Pedraz ha decidit imputar avui la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el seu número 2 pels delictes de prevaricació i obstrucció a la justícia. El cas Leire, per tant, continua fent-se gros.
0: Potser, com molta gent, heu sentit i vist en alguna ocasió aquesta noia.
4: Se me equivocado de producto y... He echado ácido clorhídrico encima de sulfato de sol, de cloro. No, sulfato no sé lo que era. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa. Ha empezado a salir gas amarillo por
0: ahí. I segurament molt poca gent la va veure en el context original. És una peça d'informatius de l'any 2008 a Antena 3, on explicava que una mescla de productes químics a la piscina on treballava li va sortir molt malament. Ho va resumir amb aquell que l'Eli Auparda. Les seves paraules es van fer virals i van aparèixer sovint en altres programes, com ara l'APM. Doncs bé, ara l'Audiència de Madrid obliga a 3Media a indemnitzar la dona perquè considera que l'ús de la imatge i la veu en paròdies va lesionar el seu honor i eleva la condemna a 50.000 euros més interessos. De seguida ho explicarem bé.
5: Si fossis de pedra, jo seria mossa.
3: I tenim en marxa aquesta hora la primera jornada del Festival Vida a Vilanova i la Geltrú. Ha quedat oficialment inaugurat amb una processó metafísica del petit de Calaril. Ens ho explicarà des d'allà la Montse Gené.
0: I la setmana passada l'Àlex Gorina es va acomiadar dient que ja tenia clar com encararia la secció d'avui.
6: Ja la tinc clara.
3: Sí? Sí. Ja saps de quines pel·lis ens parlarà?
6: Tremolaran les columnes de Babilònia.
3: Vaja.
0: Ja les fa tremolar habitualment, així que avui estem molt intrigats per saber quines pel·lícules ens recomanarà.
7: Ets l'aire, la màgia, la terra i el cos. Jo sóc la mort.
3: Són les 10 i 4 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
0: Fins a les 11 de la nit, notícies sota la llum de la lluna. Si fossi...

0: fins a Canet de Rosselló, la Núria amb el suport tècnic de Josep Lluís Blázquez. Sentim que fa vent, Núria. Quina és la situació ara mateix?
1: Hola, Manel, bona nit. Doncs sí, aquí, des de que hem arribat, el vent no para de fumar. El vent no para de bufar. El fum que hem vist a primera hora de la tarda ja no el veiem ara. De fet, ens acaben de dir que no veiem la columna de fum perquè ja no hi hauria flames aquí a la zona del port de Canet de Rosselló, tot i que els bombers encara treballen per remullar-ho bé durant tota la nit i a veure si demà al matí ja es poden donar bones notícies. S'està remullant la zona del port, preocupa perquè aquí crema una empresa, és la zona del port on hi ha la indústria, és l'empresa Katana, que és de les més importants del món en construcció de catamarans, i així ho ha explicat a 3CAT Info el prefecte del Departament de Pirineus Orientals, Pierre Ruinot.
2: Malauradament, un edifici ha quedat destruït i dediquem tots els esforços amb els bombers per intentar preservar els altres edificis del punt neuràlgic de l'activitat industrial.
1: Doncs aquesta és la situació ara mateix, tots els esforços centrats aquí. El foc, però, no ha començat aquí, ha començat més al nord, en una zona de càmpings entre el municipi on ens trobem, Canet de Rosselló, i el municipi veí Santa Maria la Mar, i ha anat baixant cap al port i fins i tot ha creuat el riu Latet, perquè us feu una idea de la fort vent que bufava. En espera que demà ens actualitzin les dades, el foc ha cremat unes 30 hectàrees, hi ha una desena de ferits lleus, entre ells un menor, i uns, com deies, uns 3.000 evacuats.
0: Se sap, aquests 3.000 evacuats, si ja poden tornar a casa seva o els que estaven al càmping, què hauran de fer aquesta nit?
1: Doncs mira, la gran majoria d'evacuats són gent del càmping i estan distribuïts en diferents equipaments de la zona. Nosaltres hem visitat un equipament municipal que vindria a ser com un centre cívic. Allà hi ha 400 evacuats de dos càmpings. Els han preparat llits on dormir, els han donat de menjar, els han donat de sopar, és el que hem vist nosaltres, i hem pogut parlar amb ells. Aquesta és una zona de turisme, però no de turisme de francesos, sinó de turisme, per exemple, sobretot d'alemanys i de més del nord d'Europa. Hem parlat amb alguns d'ells i això ens han dit.
3: Allà ja no hi ha res. Només tinc això, però nosaltres estem bé. I això és el més important, que tot estigui bé i que la gent també estigui bé.
4: Hem arribat quan ha començat el foc i hem vist que la policia aturava tots els cotxes i els allunyava del càmping. Així, doncs, i hem anat a peu per veure què passava. Nosaltres tenim les coses a la zona de les caravanes i a l'exterior del càmping. I sí, estan segures.
5: Yes, it's safe, yeah.
1: Doncs com ja veus, alguns més afectats que d'altres. Durant tot el dia aquí han treballat uns 200 bombers amb 300 vehicles, dos helicòpters i diversos hidroavions. Ara l'activitat ha baixat força, veiem que la situació és molt més tranquil·la, ja no sentim aquesta olor de fum forta que sentíem més a primera hora de la tarda i com us dèiem, segons les últimes informacions ja no hi hauria flames, per tant s'estaria remullant la zona, per tant de moment si no canvia la situació, evoluciona favorablement.
0: Gràcies, Núria, bona nit.
1: Adéu, bona nit.
6: I l'altra notícia del dia passa pel Parlament de Catalunya.
7: El projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2026 ha estat aprovat per 69 vots a favor, 66 vots en contra i cap abstenció.
6: Salvador Illa ja té l'oxigen que necessitava per afrontar la segona meitat del mandat i apuntalar-lo fins al final. El govern ha aprovat els seus primers pressupostos gràcies a Esquerra i també als comuns. El president ha aconseguit els seus vots, però els socis parlamentaris l'avisen que no serà un xec en blanc. Des del Parlament, és una crònica d'Albert Prat.
8: Gairebé a l'equador del mandat, Salvador Illa ha aconseguit la carta per seguir governant en minoria fins al maig del 2028.
9: Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat i el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar cada euro i executar cada política.
8: Després de la votació, el president ha enviat una carta als militants del PSC ressaltant la importància d'uns pressupostos que diu que seran clau en els propers 10 anys. Els ha aprovat més tard del que volia i finalment Esquerra i els comuns han tancat files amb ell, però tant Esther Capella com Jessica Albiach l'han avisat que no abaixaran la guàrdia.
10: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions, ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords.
11: El govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden tres temes: habitatge, rodalies i serveis públics.
8: Avui ningú s'ha posat de perfil, la resta de partits hi han votat en contra i el primer partit de l'oposició, Junts, li ha criticat la falta d'ambició

0: i la debilitat parlamentària. Antoni Castellà.
1: No hi ha projecte de país. És el poder pel poder, la gestió precària amb una majoria precària i un punt, crec, fora de lloc d'arrogància.
0: Sigui com sigui, Illa encara no ha resolt el conflicte amb els mestres ni amb els metges i Rodalies continua tenint problemes. Però avui el govern ha guanyat estabilitat en un moment de màxima incertesa a Madrid i abans que comenci un cicle electoral que farà impossible qualsevol acord.
2: Doncs els primers pressupostos de la Generalitat d'aquesta legislatura freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims comptes aprovats pel Parlament el 2023. Repassem amb Txell Vallespí i Àlex Giralt-Robert les grans xifres d'aquests pressupostos i què preveu la llei d'acompanyament.
3: 3 de cada 4 euros pressupostats es destinaran a partides socials i de l'estat del benestar.
4: La conselleria que més augmenta el pressupost i que més podrà gastar és Salut, quasi 14.000 milions d'euros.
3: El pressupost també creix especialment Educació i Formació Professional i supera els 8.000 milions d'euros. I Drets Socials i Inclusió, que en tindrà assignats més de 4.000.
4: Un dels temes estrella són les polítiques d'habitatge, amb 2.500 milions d'euros per ampliar el parc públic i garantir l'accés assequible a un pis de lloguer.
3: També es destinaran 400 milions al Pla de Pobles per reactivar nuclis urbans en municipis petits.
4: El capítol d'inversions augmenta un 45% per compensar que ja no hi haurà els fons Next Generation. En aquesta partida, entre d'altres, hi ha 400 milions d'euros per millorar equipaments educatius i 100 per al tramvia del Camp de Tarragona.
3: I també es destinaran quasi 500 milions per reforçar l'estructura de l'Agència Tributària de Catalunya i un 100 més per la promoció i la defensa del català.
4: Pel que fa a la llei d'acompanyament, contempla la creació de l'autoritat aeroportuària perquè la Generalitat tingui influència en la gestió del Prat.
3: També recull el pla per reduir la burocràcia o l'increment del cànon de l'aigua a partir de l'any que ve.
5: Catalunya nit.
6: Segona imputació aquesta setmana d'un alt càrrec de l'Estat pel cas Leire. Tres dies després d'assenyalar la presidenta de la CEPI, el jutge Santiago Pedraz imputa ara la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i també el seu número 2, tot plegat pels delictes de prevaricació i obstrucció a la justícia. Les principals associacions de Guàrdies Civils i el Partit Popular els reclamen la dimissió, però des de la Moncloa, Txell Vallespí, tanquen files i descarten més cessaments.
3: Sí, dimarts el ministre de l'Interior ja va sortir en defensa de la directora de la Guàrdia Civil per les trobades amb Leire Díez, l'exmilitant socialista, que està acusada de maniobrar per parar investigacions a l'entorn de Pedro Sánchez. I avui ho ha fet el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
7: Vuelvo a denunciar es que haya partidos políticos que dictan sentencia ante investigaciones que están empezando. Dejemos todo, que los jueces hagan su trabajo y nos iría a todos mejor.
3: El jutge que investiga les clavegueres del PSOE ha citat per al 16 de juliol Mercedes González i el director adjunt de la Guàrdia Civil, Manuel Llamas. Vol aclarir com van anar les reunions amb Leire i si, com apunta l'UCO, van fer gestions per rescabalar un comandant apartat per la seva implicació en el cas Hidrocarburs. El jutge també sospita que podrien haver influït en agents del cos perquè es posessin de perfil en casos que esquitxaven el PSOE i el govern espanyol. Mercedes González ho nega. I a més d'això, avui hem sabut que Hisenda es persona en el cas de les joies trobades al despatx de l'expresident Zapatero, una altra de les causes que esquitxen el PSOE.
2: I avui ja podem explicar que Catalunya ha tancat el procés de regularització d'immigrants amb gairebé 260.000 sol·licituds. És la comunitat que més n'ha registrat. A tot Espanya, gairebé 1.200.000 persones han demanat acollir-se al procés i més de la meitat ja han obtingut un permís provisional de treball i residència. Dos de cada tres persones són d'origen llatinoamericà i la gran majoria es troben en edat laboral. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
8: Bona nit. Per nacionalitats, més del 25% d'immigrants que han sol·licitat la regularització són colombians i van seguits dels marroquins i els veneçolans. Hi ha lleugerament més homes que dones i 8 de cada 10 tenen menys de 45 anys, un fet que els facilitarà la integració. Pilar Cancela, secretària d'Estat de Migracions.
9: El 81% de los solicitantes tienen menos de 45 años. Este es un dato tremendamente relevante y muy sólido, muy consistente y que además refleja muy bien el impacto de este proceso. Creo que es de las cuestiones cuestiones que nos servirán después también para abordar la siguiente fase, que es tan importante como es la fase de integración.
8: En total, 1.175.000 persones han demanat regularitzar la seva situació a tot l'Estat. 257.000 ho han fet a Catalunya, la comunitat amb més peticions, seguida de Madrid amb 202.000 i el País Valencià i Andalusia, que superen les 160.000 peticions. Uns números que han acabat duplicant les previsions inicials, perquè, segons expliquen, era difícil saber quantes persones hi havia en situació irregular. I davant l'allau d'expedients que s'ha rebut, s'ha reforçat el personal a les oficines d'estrangeria per agilitzar els tràmits i comprovar que els papers aportats estan en regla. Pilar Cancela garanteix que tothom rebrà una resposta.
9: No va a jugar el silencio negativo. Todo el mundo va a tener y va a haber resuelto su procedimiento.
8: L'admissió dona dret a un permís temporal de residència i treball. De fet, 160.000 persones ja s'han incorporat al mercat laboral en sectors com l'hostaleria, el comerç i la construcció. 7 de cada 10 dels nous contractes són indefinits. Cal recordar que si el Tribunal Suprem acaba aturant temporalment el procés a l'espera de saber si xoca amb el dret europeu, les persones que ja tenen el permís temporal no es veuran afectades.
6: Gràcies, Àngels. El procés de regularització no s'acaba amb l'aprovació de les sol·licituds. Les entitats socials adverteixen que ara cal agilitzar els tràmits perquè aquestes persones puguin començar a treballar. Cèlia Forment, bona nit.
5: Bona nit.
6: Quins passos més han de fer a les persones que tenen la sol·licitud de regularització aprovada?
5: Doncs després de la regularització encara han d'obtenir el número de la Seguretat Social i la targeta d'identificació d'estranger, el TIE. Sense aquests documents, moltes persones continuen sense poder ser contractades. Des de la taula del tercer sector social reclamen reforçar els recursos perquè els tràmits siguin més ràpids. La vicepresidenta de Polítiques Socials de l'entitat, Natàlia Valenzuela, també demana facilitar l'accés a la feina per evitar que aquestes persones tornin a quedar en situació irregular d'aquí un any.
10: Aquestes xifres també demostren, no, l'abast del repte que tenim per davant com a societat, que és garantir que totes les persones que han aconseguit papers no caiguin en la irregularitat d'aquí un any, quan hagin de renovar-los. Insistim que aquesta és la màxima prioritat que hem de tenir les administracions públiques com les entitats socials.
5: Des de Càritas Catalunya també alerten que hi ha empreses que encara tenen reticències a contractar persones que estan acabant el procés de regularització. Ho explica el director de l'entitat, Salvador Busquets.
11: Els hi fa por que les persones que estan optant o que es presenten per, com a candidates de feina tenen només un resguard provisional? Això els hi dona dret a poder ser contractades. Però a les empreses els hi fa por perquè no se sap com quedarà.
5: A tot això, les entitats recorden, però, que la integració no depèn només de tenir una feina, sinó que asseguren que també cal garantir l'accés a l'habitatge, a l'energia i a la participació a la vida social perquè la inclusió sigui real.
2: Doncs qui està en contra d'aquest procés de regularització és Junts, que ha denunciat davant la Comissió Europea el procés del govern espanyol. Ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio la líder del partit a Madrid, Míriam Nogueras, que assegura que Pedro Sánchez ha actuat d'esquena a Europa i ha menystingut el català en el procediment.
12: I Espanya no ha avisat a la Unió Europea que faria això i no s'ha coordinat amb els diferents estats per fer-ho, però sobretot també per la llengua. No pot ser que Catalunya no tingui ni veu ni vot i no pot ser que es ningunegi el català d'aquesta manera.
6: Ja és oficial, Vox ha entrat al govern d'Andalusia amb una vicepresidència després del pacte amb el Partit Popular per investir Juanma Moreno Bonilla. L'acord de 150 mesures també inclou la prioritat nacional que predica l'extrema dreta, és a dir, assegurar-se que els estrangers són els últims a la cua de les ajudes públiques. Moreno ha reconegut que ha hagut de claudicar amb l'entrada de Vox a l'executiu andalús.
13: Es verdad que el resultado nuestro nos hacía pensar que podíamos gobernar solitario, pero también es verdad que haya un representante de Vox en el Consejo de Gobierno nos ayuda.
6: El PP i Vox han anunciat l'entesa, aquest acord, poc abans de la segona votació del ple d'investidura en què Moreno ha sortit finalment reescollit president. Fem ara una pausa per la publicitat, res, un parell de minuts i de seguida tornem.
14: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
14: Som 3CAT.
16: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
17: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho? Aquest festival grec arriba a la Villarroel, primera llei de Newton, la nova obra d'Eumenzanari. Suárez, dirigida per Nelson Valente. Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta. A partir de l'1 de juliol a la Villarroel, entrades ja a la venda.
14: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
15: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
14: Per què?
18: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
19: Sort del RAC.
18: RAC. I som per ajudar.
20: Tot fa la mateixa olor de sempre.
21: Cinema.
22: Estem en una situació crítica.
21: Sèries.
23: This is the most dangerous period I've ever seen.
21: Documentals. Plataformes.
24: Vinga, va. Selfie. I marxem.
21: A les pantalles, cada dia hi ha més i més de tot. I sovint, oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
25: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
26: Memoritzeu la cara del nostre home.
21: La finestra indiscreta. Els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
25: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
27: Jo em quedo aquí. No tira res. Però em quedo aquí.
28: Som 3CAT.
29: Catalunya Ràdio.
28: Som
29: 3CAT.
28: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
2: Ahir vam sentir, ahir a aquesta hora, com Salvador Illa qüestionava la retirada dels peatges de la P7. Doncs bé, avui qui ho ha discutit també és el secretari de Mobilitat i Infraestructures del Govern, Manel Nadal. En declaracions al Catalunya a migdia de Catalunya Ràdio, s'ha mostrat partidari de recuperar el pagament per fer servir l'autopista. Roger Santaló, bona nit.
30: Bona nit. Nadal planteja que s'apliquin sistemes com els peatges tous, però descarta fórmules com la vinyeta, la tarifa plana temporal per ús. Pel secretari de Mobilitat, l'AP7 s'ha de pagar i el criteri ha de ser el mateix en totes les vies ràpides estatals.
31: Recuperar els peatges amb la fórmula que vulguem. És un debat que hem de fer i una cosa que quedi molt clara també, l'hem de fer amb el conjunt d'Espanya, perquè el que no podem fer és tenir una frontera a Ulldecona i una altra, no sé, a Lleida o a Serós, i que els camioners circulin lliures per al conjunt d'Espanya i que hi paguin.
30: Nadal també diu que el govern espanyol no inverteix prou a mantenir les autopistes i que l'AP7 ja no pot absorbir més trànsit de camions. Ara bé, el president de l'Associació de Transportistes AC-Trans, Eduard Tayac, creu que un peatge evitaria més el trànsit de turismes que el de camions.
32: Si tornem a posar peatges, en els camions no ens canvia res. Se'ns incrementa un cost i prou. És efecte dissuasori per aquí, pel vehicle particular. Nosaltres el que demanem és, si acabem posant algun peatge, alguna vinyeta, algun sistema de copagament de les infraestructures, hem de canviar la fiscalitat del sector.
30: Precisament, avui ha sigut un dia complicat a l'AP7, on hi ha hagut 3 accidents amb camions implicats i quilòmetres de retencions.
6: I avui tenim més dades sobre els efectes de la calorada dels últims dies. La primera setmana d'estiu, els serveis d'urgències dels hospitals i centres d'atenció primària catalans van atendre prop de 450 incidències relacionades amb la calor. Montse Poblet, bona nit.
33: Hola, bona nit. De les prop de 450 atencions, 312 són per cops de calor, 128 per deshidratació i 2 per síncopes. I això s'hi ha d'afegir que en tot el juny hi ha hagut 218 morts prematures atribuïbles només a Catalunya a les altes temperatures.
6: Aquestes dades, Montse, confirmen algunes de les alertes de l'últim estudi d'IESA Global sobre calor i riscos per la salut, oi?
33: Sí, l'estudi ja considera la calor com el principal risc climàtic per la salut que hi ha a l'estat espanyol i un desafiament pel nostre sistema sanitari, el que aquests episodis de temperatures extremes li suposen una gran tensió. Es calcula que per cada grau extra de temperatura la mortalitat augmenta un 35% i les malalties que se'n deriven un 18%. Quan l'estudi mira què passa a urgències amb els termòmetres disparats, detecta increments d'un 42% de les atencions generals i un 25% de les pediàtriques, en un context que també pateixen els professionals de la salut, com ens explica Elisabet Diago, l'autora de l'estudi.
34: Hi ha un problema associat. Els professionals també estan patint els efectes de les onades
0: onades de calor. Els treballadors diuen que és esgotador per ells treballar en les onades del calor. Més del 96% de professionals consultats i en voltant un 60% diuen que té una dificultat per concentrar-se.
33: I encara una altra reflexió. La calor no perjudica tothom per igual. L'informe confirma que el risc de malaltir o de morir per altes temperatures és molt més elevat als barris de rendes baixes, en gent gran i en dones que viuen soles.
2: A Veneçuela, 8 dies després del doble terratrèmol que va sacsejar el país, encara hi ha espai per algun miracle.
1: Hernán, necesito que mires un poco hacia la cámara.
2: Els equips de rescat han localitzat i tret aquest home, Hernán Gil, un treballador d'un aparcament d'un edifici de La Guaira que ha resistit una setmana atrapat entre la runa. L'home està ingressat ara a l'Hospital de Caracas i la seva evolució és positiva. Tret d'aquests petits miracles, el país ja comença a pensar en la reconstrucció i avui el nostre equip d'enviats especials ha acompanyat l'operatiu dels bombers de la Generalitat, que també s'han desplaçat a Veneçuela per ajudar en aquestes tasques. Miquel Jarqué, bona nit.
3: Hola, què tal? Molt bona nit aquí des de Playa Verde. Estic al carrer de la Sara, a Cati a la Mar, i venim d'un hospital on els bombers de la Generalitat li han fet una revisió. Bàsicament, ells el que estan fent són revisions d'habitatges, perquè aquí hi ha molta gent, i en aquest barri on sóc ara mateix ho veig, hi ha molta gent que dorm al carrer, tot i que a casa seva més o menys està dempeus. Llavors, els bombers són molt importants perquè certifiquen, donen una certa tranquil·litat a la gent donant un certificat explicant quins són els danys que han pogut comprovar que té l'habitatge. Això ens ho ha explicat el sotsinspector dels bombers de la Generalitat, Joan Gallart, que ha comprovat amb el seu equip moltes vegades aquest paper, que després té una execució amb reparacions, doncs dona molta tranquil·litat als veïns.
4: Trobem una aglomeració important normalment en els barris, de molta gent al carrer, perquè utilitzen els edificis el número menor d'hores possibles. També cal prendre atenció a possibles rèpliques del terratrèmol. Aleshores, no és una situació acabada. Qualsevol defecte que pugui tenir un edifici ja és una lesió, diguéssim, que té en contra i amb una resposta més dèbil que pugui rebre l'edifici.
3: I aquest paper, aquesta certificació, per exemple, l'està esperant la Pilar de Amaro. Hola, buenos días.
5: Buenos días, habla Pilar de Amaro. Primeramente le doy las gracias a Dios, la gloria y la honra a él. Mi familia y yo estamos vivos, pero viendo la situación que estamos pasando aquí en la calle Sara de Playa Verde, hay una situación bastante dolorosa con mis vecinos, aún mi casa que sufrió fracturas. Necesitamos con urgencia, de verdad, estas personas que están encargadas, bomberos que están encargados de por lo menos venir a revisar cómo quedaron las infraestructuras de las casas para por lo menos dan un poquito de tranquilidad, si se puede por lo menos estar allí cerca o no. Dormimos situación de calle hoy en
3: día. ¿Ustedes duermen en la calle?
5: Sí, dormimos
3: en estas tiendas que vemos aquí.
5: Sí, dormimos en situación de calle, entramos a la casa rápido, cuestión de un minuto, dos minutos, una persona afuera viendo pendiente, porque de verdad, o sea, la mayoría de las paredes de la casa quedaron fracturadas y debido a eso pues tenemos bastante temor. Y bueno, hay una casa que era de tres pisos tipo castillo, se derrumbó completa. También corremos riesgo porque de moverse esos escombros con tanta lluvia que hubo es peligroso, pues, para que puedan ocasionarse otros tipos de accidentes.
3: Y además el miedo a las réplicas, que es lo que asusta más en este momento después de haber sufrido estos. Tenemos aquí tenemos aquí amb nosaltres també la María Elena Sifi.
7: Siofi,
3: ¿qué tal? Hola, María Elena.
7: Buenas tardes, bienvenido. Gracias por estar acá con nosotros.
3: Aquest és una barriada que jo no sabria dir, Manel, si és un molt bon lloc per viure, perquè aquí van patir l'estavellament d'alguns míssils al gener. i després també aquí han patit doncs, avingudes d'aigua, ¿verdad? Han tenido deslizamientos de tierra que ya han sufrido en años anteriores. Cuénteme un poco la historia de este barrio.
8: En el año 1999 tuvimos la tragedia de Vargas, en la cual también hubo afectaciones totales en todo el estado.
3: De hecho, aquí tenemos una muestra, ¿no?
8: Esta pared que ves caída por mitad fue en el año 99. Lamentablemente las personas que viven allí, vive una señora de 90 años que no ha podido reparar esa pared y ahora tenemos esta segunda.
3: Y luego también agua, avenidas de agua, sí. Más recientemente.
8: Aquí regularmente no llueve, pero cuando llueve, llueve muy fuerte y las afectaciones son grandes.
3: Y ahora les ha venido
8: Y ahora nos ha venido terremoto y lluvias. Tenemos que estar pendientes, ¿por qué? Porque no sabemos las estructuras de las casas, necesitamos ingenieros civiles, personas calificadas que puedan venir a chequear todo esto, como lo dijo mi compañera, de que si podemos ingresar a ellas o no. Lo otro es que hay personas que tienen situaciones médicas, con medicinas que si nos han traído medicinas, cómo no, nos han ayudado con agua, con comida. Le damos las gracias a esos héroes, yo los llamo héroes. Para mí son los héroes que tenemos, que nos envió Dios. Pero necesitamos, hay personas que requieren medicamentos que no traen ellos, como el diclofenac, el acetaminofén, el catoprofeno, que son para dolores, pero hay medicamentos que son propios de cada persona.
3: Muy bien, muchas gracias por atender los micrófonos de Catalunya Ràdio. Ja veus, Manel, aquí, aquesta és el que queda, no?, després de l'emergència i després dels rescats, encara queda aquí molta feina.
2: Sí, i tant de bo que els canviï la sort també a tota aquesta gent. Moltíssimes gràcies, Miquel Jarque, en directe des de Veneçuela. Una abraçada.
3: Una abraçada, Manel. Bona nit.
6: Passa pràcticament un minut i mig de 11:15 de la nit. Ucraïna reclama més bateries antiaèries i ajuda militar als països aliats després de l'atac d'avui de l'exèrcit rus sobre Kiev, que ha causat 25 morts i més de 80 ferits. Ha estat un dels atacs més intensos de la guerra sobre la capital ucraïnesa, amb més de 70 míssils i 500 drons, que han impactat en zones residencials i han danyat també més d'un centenar d'edificis. Txell Garriga, bona nit.
9: Bona nit. Volodymyr Zelensky diu que amb més míssils Patriot haurien pogut salvar vides de civils. El president ucraïnès diu que el seu equip manté contactes amb els enviats de Donald Trump i espera que arribi l'ajuda militar en la cimera de l'OTAN de la setmana que ve.
10: El més important, i per descomptat li demanem al president Trump i al seu equip, és afanyeu-vos. Únicament això, no necessitem gaires paraules més. Ja veieu el que passa quan l'ajuda arriba a Ucraïna lentament.
9: L'ONU i la Unió Europea han condemnat aquest atac i els 27 han anunciat ja noves sancions a Moscou.

0: I ara ens traslladem als Estats Units, on no tothom celebra el dia de la independència, el 4 de juliol. Sembla que aquest any, amb el 250 aniversari, la festa ha de ser més grossa que mai, però hi ha ciutadans que no s'identifiquen amb la celebració. Són, per exemple, els indígenes de Nord-Amèrica. Anem cap a Washington. Oriol Serra, bona nit.
1: Hola, bona nit, Manel.
0: Tu has parlat, Oriol, amb una tribu que intenta recuperar la seva llengua.
1: Sí, m'he trobat amb la tribu Okanechi, pertanyent a la nació Saponi. És una tribu petita a dia d'avui, té uns 2.000 membres escampats entre Ohio i Carolina del Nord. I, de fet, l'últim parlant fluid de la seva llengua, anomenada Yesasahin, va morir fa 30 anys. Mira, si et sembla, podem escoltar com aquesta llengua sona ressuscitada.
0: A veure.
2: Taskahun nangise aginewa lek. Mi taskahun nangise aginele yukewa lek. Amai saplek.
1: Bé, el que sentim és un poema dedicat a la terra i als roures que la poblaven, i el rapsoda és Cory Roberts, un lingüista de la Universitat Dillon a Carolina del Nord. Manel, això m'ho va recitar al campus de la mateixa facultat i se'm posava la pell de gallina mentre el sentia, mentre el veia amb ell, perquè estava molt emocionat, i ara sentint-lo, doncs, una mica es reprodueix aquell sentiment. Un Roberts que té sang Okanechi, que ha fet el que podríem qualificar de miracle, ha revifat la llengua a partir d'un diccionari de menys de 1.000 paraules.
3: Estudiar la llengua era un repte. Quedaven molt poques paraules. Quan la vaig començar a estudiar, només en quedaven 753. Estudiar lingüística em va ajudar a planificar com ho podia fer per revitalitzar aquesta llengua i tornar-la a la vida.
1: Ara, la missió de Cory Roberts és ensenyar a ensenyar, és a dir, que els Okanechi aprenguin a transmetre la seva llengua i que pugui perviure durant molt de temps, i evidentment amb un procés complicat. Ell compta amb l'ajuda dels estudiants de la universitat, alguns són d'origen nadiu, d'altres no, i el que fan bàsicament és desenvolupar programes i projectes molt pedagògics perquè després també els Okanechi, doncs, això els serveixi per reaprendre o per aprendre directament la llengua que ells consideren que és la seva, eh? Tot i que dominen més l'anglès, evidentment, ells consideren que aquesta és la llengua que duen a la sang i que és la que els conec amb els seus ancestres.
0: Tu has visitat aquest centre, Oriol, on s'ensenya aquesta llengua indígena desapareguda? On és?
1: Bé, el centre és als afores de Dillon, a Carolina del Nord. És una mena de casa, de casal, eh? Allò que seria un centre social molt, molt treballat, tot molt, molt modern, evidentment. Tenen, doncs, per dir alguna cosa, doncs, sistemes audiovisuals per aprendre, evidentment, molts objectes exposats. Vaig veure, per exemple, un pou-pou, que són aquelles llances enormes amb plomes, que, a més, doncs, combinaven escuts referents a l'exèrcit nord-americà, perquè els indis també han participat militarment en aquest país, tenen els seus veterans de guerra que han participat a les grans guerres, a la Guerra Mundial o també a la Guerra del Vietnam. I en aquest centre, a més, doncs, han reconstruït un poblat Okanechi que està ubicat en un gran prat, en un entorn rural, en una terra que havia pertanyut també a aquesta tribu.
4: And, you know, even now, with all this...
5: Ara, per aquest 250è aniversari, la gent fa moltes coses, celebren, però des del punt de vista nadiu, penses en els pactes trencats, l'assimilació i totes les coses per les quals vam haver de passar.
1: Sí, és la veu de Vicky Jeffries, que és l'administradora de la tribu, una senyora molt, molt amable, realment doncs, entranyable, i que m'explicava l'emoció que li suposa amb ell ara tenir la possibilitat, gràcies al projecte del lingüista, de Cory Roberts, de poder-se comunicar amb els seus familiars amb petites frases que va aprenent del dia a dia, i realment doncs, té l'esperança que la llengua aconseguirà convertir-se en una llengua d'ús. Tenen molta feina encara, evidentment, però és que el cas del Yesasahin no és únic aquí als Estats Units. Hi ha moltíssimes llengües indígenes desaparegudes, esborrades del mapa en aquest país. Recordem, és un país en el qual hi ha més de 500 tribus reconegudes oficialment i tantíssimes altres que no compten amb el reconeixement oficial del govern federal nord-americà, i en alguns casos hi ha estats que no reconeixen directament cap tribu, com és el cas d'Ohio. Per tant, és una situació, com ens apuntava la mateixa Vicky Jeffries, que evidentment ella no es diu Jeffries, ella va adoptar aquest nom en el procés d'assimilació que van passar molts indígenes per poder doncs, participar de la societat d'aquest nou país que es construïa fa 250 anys, i per això ella ens deia això, que aquest 4 de juliol molts indígenes, allò de res a celebrar.
0: Doncs sí, s'entén que no estiguin satisfets del tot. Moltíssimes gràcies, Oriol Serra, des de Washington. Bona nit.
1: A vosaltres, bona nit.
6: Catalunya nit.
7: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha ordenat investigar la denúncia d'una treballadora de l'empresa Atico, que assegura que se la va acomiadar per parlar català a la feina. Per contra, la companyia assegura que aquest acomiadament va respondre exclusivament a motius professionals relacionats amb l'actitud de la treballadora en l'entorn de treball, diuen, i les reiterades incidències que afectaven el funcionament de l'equip. Montse Pujol.
8: El conseller Francesc Xavier Vila ha ordenat investigar el cas a l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics perquè investigui i adopti les mesures oportunes davant de la denúncia de la treballadora. Ella denuncia que durant 10 mesos que va estar a l'empresa va rebre de manera reiterada indicacions i retrets perquè no utilitzés el català en l'entorn professional. La sentim amb la veu distorsionada perquè vol mantenir l'anonimat.
9: Estava reemplaçant la meva companya de recepció i tenia la meva jefa al costat. I va venir un proveïdor i pues, l'ascensor cinquè pis a l'esquerra. I se'n gira i em fa... De hecho, muchas veces que aquí no hablamos el catalán, que la lengua oficial d'aquí és el castellano y que nadie te entiende.
8: L'empresa Atico, en canvi, assegura que l'acomiadament respon només a motius professionals relacionats amb l'actitud de la treballadora a la feina i afegeix que l'empresa es va fundar a Catalunya amb emprenedors catalans i que donen servei a una comunitat internacional. Apunta que la seva filosofia és atendre cada client de la manera amb què la comunicació sigui més fàcil i que fan servir el català, el castellà i l'anglès. Sentim Nayara Schaller, directora d'operacions d'Atico.
10: És una decisió estrictament laboral, el que passa és que s'ha volgut presentar com a conflicte lingüístic, però no té absolutament res a veure. Aquesta interpretació no respon gens a la realitat de la nostra empresa ni als valors amb què treballem.
8: Atico té una desena de centres de treball a Barcelona.
0: Ho hem avançat a la portada. L'Audiència de Madrid obliga a 3Media a indemnitzar la socorrista que, per explicar un incident a la piscina de Madrid on treballava, va fer servir l'expressió aquella de la Elia Doparda, que es va fer viral. Considera que l'ús de la imatge i la veu en paròdies va lesionar el seu honor i eleva la condemna a 50.000 euros més interessos. Marc Ruiz.
11: El vídeo es va gravar el 2008. Formava part d'una entrevista dels serveis informatius d'Antena 3 en què la socorrista explicava les conseqüències d'haver barrejat diversos components químics. Es va viralitzar i durant anys s'ha fet servir en moltes paròdies que, segons la sentència, han causat greus problemes psicològics i laborals a la dona. I aquí hi ha una de les claus, segons la professora de Dret Civil de la UAB, Susanna Navas.
12: Tu pots demanar que aquella imatge la treguin, però no tindràs dret a una indemnització, perquè aquí la clau és que s'ha ocasionat un perjudici, s'ha ocasionat un dany, però s'ha de provar. I ella ho prova amb diferents informes que ha tingut tots uns danys de salut psicològics, inclús ha hagut de canviar de feina, l'han assetjat també a la feina. Això significa que hi ha un perjudici, que és el dany moral.
11: L'altra és la diferència entre l'ús purament informatiu d'aquella entrevista i la resta d'usos, perquè, segons Navas, cal el consentiment explícit de la persona per fer servir aquelles declaracions en qualsevol altre context.
12: La llei orgànica de protecció a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge diu molt clarament que el consentiment no es dona en general per qualsevol acte, sinó que són consentiments concrets per cada situació. Per tant, el primer consentiment que va donar per l'entrevista no permet que sigui un paraigües que comprengui tots els actes.
11: La sentència ordena a 3Media retirar aquest enregistrament de totes les seves plataformes.
0: Doncs interessant.
13: Avui no tremolaré, tot i que sé que tremolar té el seu encant. Avui,
7: el petit de Cal Eril ha inaugurat el Festival Vida de Vilanova i la Geltrú amb una processó metafísica, un espectacle poètic basat en la cultura popular que ha implicat més d'un centenar de músics. L'ha seguit la Montse Jané Riba.
14: Hola, bona nit. El concert inaugural del petit de Cal Eril ha estat un concert coral i un punt psicodèlic, com deia ell mateix, amb artistes convidats com la Ludwig Band, Ferran Palau, Tarta Relena, la Mar Pujol o la Remei de Cala Fresca, que s'han anat succeint a l'escenari. Abans, tot un seguit de balls populars de Vilanova i la Geltrú han fet una processó al voltant de l'escenari. Queda, doncs, inaugurat el Vida, que agafa velocitat amb els concerts que avui encara queden, com el de Saint Etienne, grup britànic d'indie pop, que començaran d'aquí a poc, quan hagi acabat la cantant canadenca Charlotte Carden, de la qual podem sentir el seu Take Me Back. Aquesta nit tindrem també a l'escenari principal Ralph Fichu i el Masia, Berry B o el Cala Norte. També es podran escoltar Al·lèrgiques al Polen d'en Peralbo o Fades. Demà hi haurà Guitarrica de la Fuente, Lia Cali, Sidoní o la Ludwig Band, i ja per dissabte quedaran Amaya, Maria Arnal o Fatboy Slim. Molt bon ambient al Vida, ple però mai estressant, perquè en aquest bosc, si alguna cosa hi ha, és espai. Gent de totes les edats, passant-s'ho bé, escoltant la música que més els agrada entre les moltíssimes propostes d'aquí i de fora que hi ha en els diversos escenaris.
0: Doncs ha arribat el moment de l'última projecció de la temporada, l'última sessió golfa. Àlex Gorina, benvingut.
15: Bona nit als dos, a tothom.
7: Bona nit.
0: Fa pena, però bé, aquí estem.
15: No fa pena, segueix la vida.
0: Exacte, sí.
15: És a dir, anem a refrescar-nos una miqueta. El que passa és que hi haurà moltes pel·lícules d'aquest estiu que no podrem anunciar ni recolzar. Així que avui, si em permeteu, poso una, però seran quatre.
0: Va.
16: So, 10.500.000 pounds for this Stradivarius cello.
15: No us perdeu Los Músicos, una pel·lícula on la reunió de quatre instruments musicals creats per Stradivarius creen una lluita a mort entre tota una sèrie de personatges que té l'oportunitat de fer art, però aprofita més aviat per esgarrapar-se entre tots. Al costat d'aquesta pel·lícula que es diu Los Músicos tenim Lady Nazca, una pel·lícula que ens explica la història real d'una noia alemanya que va ser qui va acabar de descobrir i va salvar els geoglifs del Perú, aquells dibuixos monumentals que només es poden veure des de l'aire. Sí. Història real molt ben explicada. Magallanes, produïda per Albert Serra i Laz Díaz, que és un director filipí, ens explica la història de Magallanes amb Gael García Bernal, rodada a la manera de Werner Herzog quan va fer Aguirre, La ira o la còlera de Dios. Per tant, totes les garanties, però molt cinèfila, llarga i dura.
0: Amb producció d'Albert Serra, no?
15: Ja, efectivament, i a l'estil d'Albert Serra. I finalment, La casa del bosque, una vella pel·lícula de Maurice Pialat, que eren 7 episodis d'una sèrie de televisió que en realitat era una pel·lícula de 7 hores que ell va dividir en 7 fragments i es va veure a la televisió, sobre nens refugiats a una granja durant la Segona Guerra Mundial, una autèntica i absoluta meravella. Aquest és el vostre destí immediat en les pantalles cinematogràfiques.
0: Això ja és a la cartellera, eh? Això arriba ja.
15: I ja és, a partir d'aquí busqueu-vos la vida la resta de l'estiu.
7: Va, d'acord.
15: Més no podem fer, eh?
0: Doncs això queda anotat. I ara anem al tema, de la setmana, de l'última setmana.
15: És que no hi ha tema. El tema avui és que és l'últim dia i vosaltres sou el tema. I, per tant, els cinc que feu aquest programa, bàsicament, doncs us dedico què heu de fer aquest estiu. Una música, un artista del cinema i una pel·lícula. Per ordre alfabètic. Agnès, preparada?
7: Sí, anem-hi.
15: Agnès Marquès, aquesta és la teva música.
17: Eu sem você não tenho porquê.
15: La samba en preludio, interpretada per Agnès Jaoui, directora i actriu i cantant de cinema, que, a més, li encanta la música hispana o semi-brasilenya, per entendre'ns. De Tunísia, internacional total. Aquest és el tema, recuperar músiques aquest estiu d'Agnès Jaoui. Agnès.
7: Apuntadíssim.
15: I si vols recuperar cinema d'algú, jo recomano Agnès Bardà, és a dir, la realitzadora francesa, per tant, Cleo de 5 a 7, obligada, recull allò, espigues i espigadores, directament, o vés a fer fotografies en JR a cares i lugares, d'acord?
7: Molt bé, fantàstic.
15: I com a pel·lícula, Agnès de Dios, evidentment, aquella obra de teatre transformada en cinema per Norman Jewison, interpretada per Meg Tilly, Jane Fonda, Anne Bancroft, de monja embarassada, que enfronta la psiquiatria amb la fe.
7: Això del de Dios em va perseguir molt, durant els 80s i 90s.
15: I voilà, sí. Doncs aquests són els deures d'estiu per l'Agnès.
7: Perfecte.
15: Toca l'Elisabet Espuny, li posarem.
0: Que entri l'Elisabet també, que ho escolti des d'aquí.
15: Pues
0: ja pot entrar el Marc,
15: sí?
0: També. Sí,
15: sí, bueno,
0: clar,
15: entri,
0: i tant.
15: Clar, que ens mirem les cares. Àngel, tu no, però...
7: L'Àngel no voldrà, no hi ha manera amb l'Àngel.
15: Amb el clatell t'agafo, eh?
0: El tècnic s'ha de quedar dintre, però vaja, tenim l'Eli aquí, a veure què li diem.
15: Per l'Elisabet, una Elisabet, evidentment. Elisabet Fraser. Scottish, membre de les Cocteau Twins. I parella musical amb Jeff Buckley, i ha vist cantant El Senyor dels Anells, a una de les pel·lícules El Senyor dels Anells. El que més m'interessa és el títol de la cançó, At Last I'm Free. Are you free?
18: Are you free? Doncs, sempre.
15: Per tu, aquest estiu, Elizabeth Fraser. Quina serà l'artista del cinema? La clàssica, Elizabeth Taylor. I és
18: m'encanta.
15: Que resulta que Keaton Virginia Woolf ha fet 60 anys aquesta setmana, i aquella plantera antidiluviana que era Elizabeth Taylor a la pel·lícula, en l'obra de Harold Pinter, convertida en una obra mestra del cinema, amiga meva, és un model per tu. I si hem de parlar de pel·lícula, serà Elizabeth, l'emperatriu rebel.
18: Uau.
15: És a dir, sí, d'Àustria, definitivament. En la versió de la Marie Kreutzer, interpretada per la Vicky Creeps, quan sí, es treia el corsé i demostra capes totes directament.
18: M'agrada bastant, eh?
15: D'acord?
18: M'agrada bastant.
15: Aquestes són les teves.
18: Gràcies.
15: Lluís Àngel, estàs preparat? Doncs endavant amb la teva música.

0: Paco Franco, és el cantant de ranxeres de Sinaloa que dediquem al nostre amic de Recolitos. En fi, banda de mariachi norteño, absolutament espectacular. Aquesta serà la teva música, has d'aprendre a ballar. I et dedico a un artista de cinema lògic, Luis García Berlanga. És natural, perquè a més va fer una pel·lícula que es deia Los Jueves Milagro. I què passa els dijous, quan ens reunim, Luis Ángel Alonso i jo, aquí per fer el programa aquesta nit? Doncs que fem costures. Gràcies a Sant Dimas ens surt l'espai així de bé que ens surt. Pel·lícula! El Ángel Exterminador. És inevitable. Luis Buñuel. O sigui, Ángel i de Luis Buñuel, ja ho sabeu, eh? Tots tancats d'una casa com si fos la ràdio, que sembla que ets molt educat, però quan estàs tots reunits comencen a sortir les esgarrapades, també. I a vegades també actes amorosos una mica contemplatius. Aquest ets tu, Luis Ángel. Felicitats. A qui li toca? A qui li toca? No fer... Manel. Estàs preparat, Manel, Elia?
1: Sí? Preparadíssim.
0: Doncs atén amb la teva música.
2: De noche me salgo al campo para...
0: Tu t'esperaves els Manel, però no pot ser, no podia ser tan obvi. No podia ser tan obvi. Llavors, recordes potser l'Oli Manuel?
1: Sí.
0: L'Oli Manuel, o sigui, Manuel Molina Jiménez, que va morir el 2015, amb unes boleries de tronio autèntiques, flamenc, gitano, contracultural, de la transició, indispensable a recuperar. Com ets així, tu, també, d'esperit lliure i tot plegat, encara que no portis la mateixa barba que aquell senyor, doncs aquesta és per tu.
1: Gràcies.
0: L'artista de cinema, Manel Barceló. Per què? Perquè Manel Barceló i Serrano és el gran mestre del monòleg i del cabaret estil Fo i Tigressa Rame, en aquest país on ell va fer de Quima al Merlí televisiu. Per tant, llibertat, sisplau, llibertat. Per cert, tinc una pel·lícula per tu que ara no entendràs.
1: Ai.
0: Lola. I és que he descobert que Lola normalment ho apliquem a les Dolors. Però no és veritat. Tant val per les Dolors com per les Manueles. Si et permets que faci servir la comparació...
1: Compro.
0: Et regalo una Lola...
3: Lolo. Ara li direm Lolo.
0: Lolo, Lolo, Lolo! Doncs si ha de ser una Lola, una Lola... Pots triar entre la de Vigas Luna, la de Fassbinder, la de Marlene Dietrich, la Lola, l'Àngel Blau, la de Jacques Demy. Jo tinc una favorita.
1: Quina?
0: Jacques Demy, sisplau.
1: Doncs em quedo amb aquesta.
0: C'est moi, c'est Lola. Celle que rit à tout propos, c'est moi, c'est Lola. C'est vous, monsieur. D'acord?
1: Merci.
0: T'agrada el programa?
1: M'encanta, me la miraré aquest estiu, i tant.
0: Em giro cap a l'esquerra i toca el Marc. Marc Güell, aquest l'heu sentit i no sé si t'agradarà la tria, però Marc, és més complicat del que sembla, eh? Sí, al final aquest.
4: Hem coincidit sovint en llocs estranys, però mai ens hem topat ni saludat.
0: El més americà dels catalans o el més català dels americans, per entendre'ns. No barreja de folk d'en dues parts, no? Jo te l'he triada sobretot per un tema, que és aquest, i el títol del tema, que és Fent l'amor penjats del cel. I a més ha fet bandes sonores, o sigui que hi ha una justificació. El director o artista de cinema potser no el coneixes, però jo te'l recomano de debò. Es diu, perquè es viu, Marco Bellocchio, director italià, el darrer dels resistents de l'antidemocràcia cristiana.
1: No el conec.
0: A l'estil de Pasolini, per favor, sisplau, un respecte, i a mi puny in tasca, que vol dir les mans a la butxaca. El que fas amb les mans, jo no ho sé, però a la pel·lícula m'agrada molt.
5: Doncs prenc nota.
0: Anem per la pel·lícula, si et sembla. La vida íntima de Marco Antonio i Cleopatra de Roberto Gabaldón del 1947, on era Marco Antonio una médium que es teletransportava per anar d'Egipte a l'actualitat i de l'actualitat a l'Egipte acompanyat de Maria Antonieta Fons, actriu de la pel·lícula de La Habana, que a més era rumbera, era neta de la família Pons, de la casa Pasqual i Pons, que va fer l'Enric Sagnier a Barcelona, que era arquitecte també d'aquí, del Comte Güell. Per tant, estimats, si de Marco Antonio anem al Güell, ja tenim resolt l'estiu.
5: Fantàstic.
0: Us ha agradat el regal?
3: Molt boníssim.
0: Doncs disfruteu de l'estiu, de la música, del cinema i dels artistes.
4: Jats del cel.
1: Moltes gràcies, Àlex Gorina. La setmana... Ai, la setmana que ve, anava a dir la temporada. La setmana que ve no, però la temporada que ve sí, eh?
0: No corris tant, no corris tant. Piano, piano. Va, Lontano.
1: Doncs farem una pausa molt ràpida. Ja tenim aquí el David Ubach i amb la selecció espanyola que està encarant bé el pas a la següent fase del Mundial.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
8: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
9: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, ah, tot ben amanit.
10: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
9: I amb productes del territori.
10: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
9: Vinga, va, comencem!
11: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
12: Què et passa?
13: Que no em tanca la maleta.
12: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
13: Bé, si trec uns quants banyadors...
12: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
14: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
12: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
3: 4 minuts i mig i arribarem a les 11. David Ubach, bona nit.
16: Bona nit.
3: Pendents del paper que està fent la selecció espanyola al Mundial avui, però abans donem pas a un document sonor del dia en relació a això, oi?
16: Sí, i tant.
3: Què és això?
16: L'hem d'explicar bé, sí. Perquè la qualitat del so tampoc és l'òptima. És Lamine Yamal, que li preguntava a un nen al túnel de vestidors, en aquell moment en què els jugadors surten acompanyats de criatures al camp, un nen o una nena, perquè en tractar-se d'un menor, ni tan sols el veiem... Bé, en el túnel de vestidors, en el vídeo del qual n'hem extret el so, no se'l veu, si quan salten al terreny de joc, però li pregunta si està bé, perquè la criatura hauria d'estar nerviosa i Lamine Yamal li pica l'ullet i li pregunta si està bé, i li diu, hauries d'estar molt content d'estar aquí i fa l'efecte doncs, que la criatura es relaxa i surt contenta. No? És una curiositat de Lamine Yamal, que se'l veu força distès abans d'encarar un partit que és transcendental, però que la selecció espanyola ja té a la butxaca perquè està guanyant 3-0 a Àustria en partit de setzens. Ja el temps afegit del partit ha marcat un doblet de gols d'Oyarzábal i un segon entremig dels dos d'Oyarzábal de Pedro Porro. Espanya, que al descans guanyava 1-0.
1: I el Tour es diu de França, però comença a Barcelona.
17: Bueno, al final sortim a menjar-nos l'asfalt, no? Volem ser molt competitius. Per què no?
16: És Joel Nicolau, un dels dos catalans que participaran en aquest Tour de França. L'altre és el seu company, el Caja Rural, Abel Barderston. Aquesta tarda s'ha fet el primer acte principal del Tour a Barcelona, la presentació dels equips, a la qual hi han assistit a la zona de la Sagrada Família uns 50.000 espectadors, segons dades de la Guàrdia Urbana, que ha deixat a més imatges molt, molt icòniques d'aquesta presentació del Tour a Barcelona. Dissabte comença la competició.
1: Gràcies, David.
3: Bona nit.
16: A vosaltres, bona nit.

0: Home, aquí hi ha hagut frase, aquí hi ha hagut frase. Una mica de sol és el que necessito. No sé.
1: Si és una mica, estaríem molt d'acord. A veure què és el que ens diu la Gemma, no?
0: Endavant, Gemma.
1: Bona nit, Gemma.
2: Bona nit. Una mica més que... La cançó es diu Sol, directament, es diu Sant, directament, i per tant, demà és el que tindrem. És la cançó de Derek Fain, que es diu Sant, i per tant, demà tindrem sol. Molts pocs o gairebé cap núvol. Algun núvol prim al matí i alguna nuvolada molt local que pot créixer a la tarda. Però sí, tindrem un dia de sol i de calor. Avui les màximes ja han tornat a arribar als 38 graus al Dover, a Llimiana, o 37 a Reus. Demà una miqueta més. Aquesta tendència és la que tindrem. Per tant, demà amb avisos activats d'una banda de calor nocturna, és a dir, aquestes nits de mal dormir cap a l'Alt Baix Empordà, també cap a la façana litoral, i demà per calor durant el migdia entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, que és on avui també s'ha enfilat més la temperatura. I aquesta calor que s'anirà intensificant, i avui el Servei Meteorològic de Catalunya doncs, ha fet aquest preavís per aquesta propera onada de calor que començaria diumenge i que de moment s'allargaria fins dimecres.
0: Ens anem mentalitzant, doncs.
1: No queda una altra.
2: No queda més.
1: Sí, molt bé.
0: Fins demà, Gemma.
2: Demà sol.
0: Demà sol, exacte.
1: Adéu.
0: I demà que farem l'últim Catalunya Nit de la temporada?
1: Ens anirà bé que faci sol, perquè, home, no el farem aquí.
0: No, el farem al Festival Vida.
1: A Vilanova.
0: Va, demà...
1: No ens hem muntat pas malament.
0: No.
1: Doncs vinga.
0: Celebrar-ho, que ha estat una bona temporada. Demà... A les 10 des de Vilanova.

0: Bona nit, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12 a la nit que la selecció espanyola s'acaba de classificar per jugar els vuitens de final del Mundial. Ha guanyat 3-0 a Àustria, a Los Angeles, dos gols d'Oyarzabal, el primer i el tercer, el primer a la primera part, el segon en el tram final del partit. El 2-0 l'ha fet Pedro Porro, molt bona versió de la selecció espanyola avui a Los Angeles, sobretot a partir del minut 25 de la primera, després de la pausa per veure de la primera part. Lamine Yamal ha sortit amb la seva millor versió, desencadenat, gran versió de Lamine Yamal, molts uns contra uns guanyats i no ha marcat de miracle, la veritat. Alaba li ha salvat un gol sota pals. L'han canviat al minut 85. Millor la primera que no pas la segona part, però el nivell de Lamine Yamal ha crescut moltíssim. Dani Olmo ha estat titular, i això ho ha notat i molt la selecció espanyola. Oyarzabal, que ha fet dos gols, té uns números com a davanter de màxim nivell amb la selecció espanyola. Són 4 gols en aquest Mundial, compte, i 17 gols en els últims 17 partits internacionals amb la selecció espanyola. El partit d'avui contra Àustria ha estat, amb diferència, el de més nivell de la selecció espanyola en aquest Mundial, i jugant així és probable que la tornin a col·locar entre les màximes candidates per acabar guanyant el Mundial el 19 de juliol a Nova York. Espanya jugarà de moment a vuitens contra el guanyador del partit d'aquesta matinada, aquesta nit, entre Portugal i Croàcia. S'ha de jugar a la una a Toronto, al Canadà. La Portugal de Robert Martínez, del mig camp del PSG i de Cristiano Ronaldo, té un partit complicat en aquests 700 de final del Mundial contra la veterana Croàcia. Continuarà sent titular Cristiano Ronaldo? Doncs ara ho descobrirem. I encara més tard, aquesta matinada hi ha un altre partit, a les 5 de la matinada de Catalunya juga el Suïssa-Algèria, a Vancouver. Aquesta matinada els dos partits són al Canadà. I la passada matinada, o sigui, ja fa gairebé un dia, els Estats Units de Pochettino s'han classificat després de guanyar 2-0 contra Bòsnia. Són a vuitens de final, els Estats Units de Pochettino i dels 5 catalans que l'acompanyen al cos tècnic de la selecció nord-americana, entre ells el Jesús Pérez. Els Estats Units es van avançar, es van quedar amb un home menys, van patir, van resistir i van acabar sentenciant amb el 2-0. Ara, a vuitens, jugaran contra Bèlgica, que va remuntar un 2-0 en contra, in extremis, contra Senegal, i es van classificar amb un gol de penal al minut 125. Demà divendres, també hi ha plat fora al Mundial, juga l'Argentina de Leo Messi a mitjanit, a les 12 de la nit, Argentina-Cap Verd. Ja tenim definits 5 encreuaments de vuitens de final. Són aquests: el Canadà-Marroc obrirà la jornada de vuitens, Paraguai-França, Brasil-Noruega, Mèxic-Anglaterra i Estats Units-Bèlgica. Espanya ja hi és, als vuitens, i espera arribar entre Portugal i Croàcia. Els vuitens de final començaran a jugar-se dissabte a la tarda, és que en 48 hores. El ritme és altíssim, no hi ha descans en aquest Mundial. I un dels jugadors que estan brillant més al Mundial, el migcampista anglès Elliot Anderson, que és titular indiscutible amb Anglaterra, fitxat per Manchester City, que ha pagat més de 100 milions d'euros al Nottingham Forest, que és el club on fins ara jugava Anderson. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.

0: Club de la mitjanit cada nit a Catalunya Ràdio, de dilluns a diumenge, seguint el Mundial. Us dèiem que la selecció espanyola ha guanyat 3-0 amb dos gols d'Oyarzabal, que està parlant a Televisió Espanyola.
1: Creo que hemos hecho partidos buenos también, momentos sobre todo de partidos que han estado bien. Nada, felices de pasar una ronda más, de seguir y nada, a seguir.
2: ¿Quién prefieres, Croacia o Portugal?
1: Bueno, la verdad que me da igual. Tengo un amigo, un compañero de equipo en cada equipo, o sea que el que venga iremos a por ello.
2: Enhorabuena, Miquel, a disfrutarlo con los compañeros.
0: Oyarzabal, Miquel Oyarzabal, el davanter de la Reial Societat, que ha fet dos gols aquesta nit contra Àustria i que ja n'ha fet quatre en aquest Mundial, que arriba el dia 22 de competició, dia 22 de Mundial. És l'edició del Club de la Mitjanit del dijous 2 de juliol. Passarem la nit amb totes i tots vosaltres que ens escolteu, ens sentiu, i també amb el Roger Arbusà, que és a Los Angeles i ha seguit l'Espanya Àustria en directe i en viu. Roger, bona nit.
3: Què tal, Xavi? Bona nit.
0: Com t'ho has passat?
3: Molt bé, molt bé, molt bé, perquè l'ambient és espectacular, és una altra cosa, això, Xavi, en els Mundials.
0: Sí, sí.
3: I ho he vist,

0: mejorar. No sé qué parcelas podrían mejorar, porque el equipo ha estado atentísimo en defensa, inspirado en ataque, con una velocidad de circulación del balón y de robar balones y de presionar al rival en el centro del campo. ¿Qué se puede mejorar, mister?
1: Pues todos esos aspectos que dices, ser un poquito más. Sí, es que cada partido ahora va a ser más complicado. Octavos, los rivales ya son todavía más exigentes. ¿Por qué? Pues porque estamos en una fase ya muy importante. Solo quedamos 16 equipos, lo vamos a quedar. Y desde luego en nuestra mentalidad siempre se está a mejorar. Y siempre se puede mejorar, porque además este equipo lo demanda. Esa es la grandeza de estos jugadores. Siempre quieren más y más.
0: ¿Qué me dice de Mikel Oyarzabal, que va de doblete en doblete?
1: Bueno, pues otro día más. Demuestra el potencial futbolístico que tiene, el reconocimiento que debería de tener, que lo tiene ya, pero que hay que dárselo día a día. Hoy hay que hacerlo aquí, y el resto de compañeros exactamente igual, han hecho un partido extraordinario todos, y estoy feliz por ello, porque los que han salido también en sustitución de compañeros han estado a una gran altura.
0: La última, muy rápida, ¿Portugal o Croacia? ¿Quién preferimos?
1: No, dos grandes selecciones, las conocemos muy
2: Luis
1: bien.
2: Luis de la Fuente, Televisió Espanyola, doncs no diria que eufòrics, però sí molt satisfet pel partit que ha fet la seva selecció. Roger, tu ets a l'estadi de Los Angeles, on s'ha jugat aquest partit. Ara seguiràs les rodes de premsa, zones mixtes, i passaràs la nit amb nosaltres. També el Ricard Torquemada, com sempre. Ricard, com estàs? Ara ens saludarà el Ricard Torquemada. A l'Àlex Dalmas el podem saludar?
3: I tant, bona nit, què tal?
2: Mira, també apareix el Ricard Torquemada. Ara us pregunto pel partit. L'Andy Franco és a la producció, el Salva Pou a l'estudi 5 de Catalunya Ràdio. I a control central aquesta nit hi ha el Miquel Jario, com les últimes nits. I també hi ha el Sergi Andreu. Sergi, bona nit.
4: Què tal, Xavi, bona nit.
2: Han passat més coses aquest dijous, més enllà d'aquest partit i del Mundial. Sí. Ja tenim el Tour a Barcelona.
4: I tant, aquesta tarda s'ha fet el gran acte de benvinguda a Barcelona, cerimònia de presentació dels equips entre el recinte modernista de Sant Pau, l'Avinguda Gaudí i la Sagrada Família. Dissabte a la tarda comença tot això amb la gran sortida del Tour de França. Serà una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc.
2: El Barça torna a tenir l'1-1 del fair play de la Lliga.
4: La sortida de Lewandowski, les vendes d'Ansu Fati i d'Iñaki Peña han ajudat el Barça a tornar als paràmetres habituals. A més, cal afegir-hi l'explotació de l'Spotify Camp Nou. Amb aquest panorama es podrà inscriure Gordon i hi ha marge per una incorporació important.
2: Fitxatge a l'Espanyol.
4: Sí, noi, Àlex Calatrava, extrem català, jugava al Castelló. 26 anys, vell desig de Manolo, que feia temps que el volia. Ara, després de dues temporades a segona, arriba a l'Espanyol on signa per 5 temporades.
2: El presenten dimarts, té 26 anys. Què està passant amb l'Europa, que potser renuncia a jugar a la primera federació?
4: Sí, el club farà una consulta als socis sobre en quin camp han de jugar a primera ref. Davant dels costos econòmics que costa, que comporta jugar fora del Nou Sardenya, l'Europa preguntarà a la seva massa social si prefereix renunciar i no jugar a primera federació, però en canvi fer-ho al Nou Sardenya, o bé mantenir la categoria i jugar o bé a Can Dragó o al Narcís Sala, que sí que tindrà gespa natural el mes de novembre.
2: Baixes al Barça de bàsquet.
4: Marxen dos jugadors més, Nicola Provítola i Yusufa Fall, l'argentí, 36 anys, s'acomiada després de 5 temporades al club. El pivot senegalès en té 31 i portava dues de temporades.
2: Ja a la penya, el Joventut Badalona.
4: Arriba Isaac Nogués, un escorta badaloní de 22 anys, format al planter vertinegre, que torna a la penya després d'un any a la Lliga de Desenvolupament de l'NBA i de jugar la temporada passada al València. Per cert, a la penya, deixa'm dir-te que marxa Guillem Vives. Després de 5 temporades, en aquesta segona etapa, el Joventut se'n va al Casademont Saragossa.
2: Wimbledon.
4: Han passat ronda els favorits, Alex de Minyor, Taylor Fritz, Munar, Zverev. Per cert, aquell partit que vam deixar penjat ahir pel sol, l'ha acabat remuntant Hodder.
2: Com a Roland Garros.
4: Perdia 2-1 i els últims dos sets els ha guanyat el madrileny en dobles. Ha debutat la parella catalano-argentina Granollers-Ceballos i han superat Galloway i Pierce en dos sets.
2: Això és el Club de la Mitjanit, això és el Mundial, el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Sabeu que escoltar la ràdio, o sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la jornada.

Espanya 3, Àustria 0. Ha finalitzat el partit fa només uns minuts a Los Angeles. El primer d'Oyarzabal, al minut 35 de la primera, la selecció espanyola ha sortit de la primera pausa d'hidratació amb el turbo, que...

0: Això significa que amb una marxa o dues més respecte als primers 20-25 minuts. El domini ha continuat, Pedro Porro ha fet el segon de cap a la segona meitat i els últims minuts, per desgràcia, Oyarzabal ha fet el 3-0 a passada a Cucurella, que ha fet dues assistències.
1: Què vols dir, per desgràcia?
0: Perquè teníem un 2-0. Ah. Tu i Servidor teníem un 2-0 sí, a la porra i se'ns ha escapat.
1: Quiqui,
2: jo també.
1: Tots teníem un 2-0?
2: Tots.
1: Carai.
0: Doncs, vaja, no poden anul·lar-lo ja, el gol de Oyarzabal, eh? Argo, tu que ets carià, el bar...
2: No. Mira que ho he demanat, però no.
0: Gran nivell d'Espanya. La veritat és que a mi m'ha recordat en moltes fases el nivell, el ritme i la capacitat de desequilibri de la selecció espanyola a l'Eurocopa, i això que només ha jugat amb un extrem pur com la Minya Mala, a l'altra banda ha jugat Baena, però la Mina avui ha estat on fire, sobretot a la primera part, i l'han canviat al 40 de la segona. Roger, ara deies que la festa d'un partit mundialista és diferent a la resta. L'estadi també acompanyava, i el partit de la selecció espanyola és que ha estat d'un nivell altíssim.
2: Sí, i a més, pensa que la majoria d'aficionats eren espanyols, per tant, imagina't la festa que hi havia, l'ambient i com gaudia tothom cada cop que la tenia a la Minya Mal. A més, que ha fet moltes jugades que han agradat moltíssim aquí. Ha fet no sé quantes sotanes, dos o tres sotanes, li he comptat a la Minya Mal. És veritat que no ha fet el gol, però l'ha tingut a les seves botes. Ha tingut dues ocasions claríssimes i et pots imaginar, doncs, la gent amb la Min fins al final, que per cert ha sigut l'MVP, la Minya Mal, que no ha fet cap gol, però ha designat MVP del partit.
0: És que ha fet un partidàs, o sigui, li ha salvat un gol a l'Àlava pràcticament en la seva última intervenció del partit, sota pals, el porter estava superat, i a la primera ha fet una jugada, ha fet moltes jugades, però hi ha hagut una línia de fons que ha intentat la rematada sense angle, que ha estat a punt de fer gol, després ha tingut una gran oportunitat, potser no ha estat fiel a la definició, després d'un xut al pal de Baena en una falta, i ha xutat una mica el Ninot, i ha tret el porter d'Òstria, però la Min a un gran nivell. Com us ha deixat el partit, Ricard, Àlex?
3: Bé, doncs un excel·lent exemple, diríem, de declaració d'intencions de la selecció espanyola de Luis de la Fuente, després d'una primera fase dubitativa. La veritat és que han fet un salt de qualitat i es presenta com a competència per les Frances, Anglaterra, Argentines o les que s'hi presentin a les instàncies finals. Ha tornat a ser, com dius, un equip molt fluid. La Minya Mal li ha donat molt en atac perquè li ha donat improvisació, sorpresa, i després ja quan entren en aquesta cadena de pressió alta, recuperació, pressió, recuperació, ofeguen el rival, no el deixen sortir, doncs amb la defensa oberta tenen molta capacitat per fer mal. Podrien haver fet més gols, potser els hi falta un punt de contundència dalt que altres seleccions com França poden tenir, però el que no li falta és joc. Si aquesta és la versió de la selecció de De La Fuente, és una versió candidata a guanyar el Mundial.
0: I Ricard, posaries l'actuació d'avui de la selecció espanyola al mateix nivell que l'actuació de França contra Suècia, que ahir deies que t'havia semblat el més top del que s'havia jugat al Mundial?
3: Semblant. El que passa és que França impressiona pel potencial... Sí.
0: Per la dinamita ofensiva.
3: Exacte, per la potencial ofensiu que té, no? Perquè en dues passades i en dos driblings ja t'han xutat a porteria, t'han creat una oportunitat de gol. En canvi, Espanya impressiona pel joc coral. Són dues seleccions molt diferents, perquè França no viu junta, viu una mica més estirada. A mi, on jo crec que Espanya està marcant diferències i on m'està encantant és defensivament. O sigui, és que no ha aconseguit gairebé res en quatre partits.
0: Mira, hi ha una dada bona, que és que no ha aconseguit gairebé res. El que no ha aconseguit és cap gol, Sergi.
1: Mira, rècord històric de les Copes del Món. Unai Simón ha batut la ratxa d'imbatibilitat d'un porter en tota la història de la Copa del Món.
0: Del Mundial.
1: Del Mundial, 518 minuts. Són els quatre partits d'ara,
0: sí,
1: el del Marroc de Qatar, sí, del 2022, i mitja part de l'últim partit de la fase de grups del 2022 contra el Japó.
0: Mitja part segur o una bona estona de la segona part?
1: Una bona estona de la segona part.
0: Ets rigorós.
1: Ets molt rigorós.
0: No, home, perquè els gols del Japó...
1: Sí, va arribar al minut 50. Sí, va arribar al 50. Però vaja, en tot cas, 518 minuts d'Unai Simón que el converteixen en el major ratxa d'imbatibilitat d'un porter en tota la història dels
3: Mundials. I aquest és un èxit col·lectiu, perquè Unai Simón no li hem vist encara cap aturada de mèrit en el Mundial.
0: Quants equips en aquest Mundial no han rebut cap gol? Mèxic?
1: Mèxic i
0: la selecció espanyola.
3: Sí, i Mèxic sí que Rangel ha fet alguna aturada. O sigui, és un bloc que si pressiona bé dalt, Cubarsí, la por estan molt atents... que el rival no hagin fet ni una esgarrapada per rivals que siguin de categoria inferior no és senzill. Totes les seleccions, fins i tot França, ha patit alguna aventura al darrere. Mañana ha hagut de fer alguna aturada, recordo, sense anar més lluny, un xut de Jokeres als últims minuts contra Suècia, sí. Que era un xut de gol.
0: Vaig a l'esquerra, molt bona aturada.
3: Exacte, i aquí és on crec que Espanya marca les diferències. En atac, França és millor, però a nivell col·lectiu, a nivell de bloc, de control, de ritme, crec que Espanya està molt més madura que França.
0: Àlex?
4: Sí, a veure, diverses coses. Ara parlàveu defensivament. Per cert, avui Laport ha guanyat els 9 duels que ha tingut i Cubarsí 6 dels 9. Això és molt important.
0: Mira, a Cubarsí no l'he vist tan segur com en els 3 partits anteriors. Hi ha hagut un mal refús que ha generat una pseudo-ocasió d'Àustria al final de la primera part, una pèrdua a la segona. Ha estat bé, però no l'he vist amb aquella seguretat que transmetia els 3 primers partits.
4: És que els altres 3 ha estat de matrícula d'honor, no? I avui ha estat excel·lent, diguéssim. Mira, diverses coses a dir. Per mi, potser no tan contundent com França, però l'única selecció avui en dia que jo veig que la pot contrarrestar, perquè li pot treure la pilota i li pot fer altres arguments. Vàries coses a dir. Per mi hi ha una Espanya amb molt, molt camp i una Espanya sense molt camp. És que clama el cel. És a dir, avui
0: hi ha molta diferència,
4: Sí, per mi no és casualitat que els 2 millors partits d'Espanya, el millor a la fase de grups i el millor en aquest setzen, siguin a molt, molt camp, les dues úniques titularitats. I també en Pedro Porro, ja saps que jo tinc molta mania amb això, amb el company de Lamine. Però vaja, sobretot a Molmo, és que et millora Rodri, et millora Pedri perquè els hi dona passades extres, solucions, et millora a Lamine perquè sap com...
0: Rep en les zones on es fa mal.
4: Clar, és que, fixa't, avui ha intentat 26 passades, 25 bones, però és que ha fet aquestes 25 passades només amb 38 contactes. Això vol dir que accelera moltíssim el joc. Jo no parava d'escoltar per xarxa gent que deia que avui Espanya està jugant ràpid, però és que està jugant ràpid per Dani Olmo, és que és claríssim.
0: Pedri ha fet molt bon partit, també.
4: També. Sí, però jo crec que aquesta tercera alçada, i n'hem parlat moltes vegades, crec que és la clau que dona solucions. I després aquesta parella de centrals que està consideradíssima, no? I deixa'm dir que també Olmo, la presència d'Olmo, crec que li fa molt bé a Mikel Oyarzabal, que ha tornat a fer un gran partit.
0: Són dos gols més d'Oyarzabal, i tot el que vulguis, Laport i Cubarsí, i Olmo i Oyarzabal, però no ens podem deixar la minya mà. L'MVP, ara ens ho deia l'Arbusà, és que avui ha sortit agradant-se. Hi ha hagut alguna jugada en què no ha jugat ortodoxa, que normalment és força ortodoxa, però tenia tantes ganes de lluir. No us ho ha semblat, això?
3: Tenia ganes de futbol,
0: Sí.
3: Tenia ganes de jugar també amb bones condicions físiques. Per ell, el Mundial comença avui i ha marcat el tret de sortida. Potser no ha tingut sort amb el gol, podia haver-ne fet algun, però, com dieu, és el que dinamitza. Lamine Yamal més Dani Olmo canvien la vida de la selecció espanyola, com canvien la vida del Barça quan tots dos estan bé, quan connecten, facilitant que Pedri tingui moltes més línies de passada, el joc és molt més fluid, com diu l'Àlex, més ràpid, Cucurella omple bé la banda esquerra, Àlex Baena també ajuda que hi hagi fluïdesa, és un altre futbolista de pocs contactes, de pensament ràpid, i clar, contra tot això és difícil per una selecció com Àustria, que és un segon esglaó, tercer esglaó europeu, sostenir-ho.
0: Àlex, tens les dades de Lamine Yamal en els uns contra uns aquesta nit?
4: Sí, 8 intents, 5 bons, 5 superadors.
0: Doncs mira, no em semblen tants respecte a altres partits de Lamine, perquè a la primera part és que ha provat túnels, algun no l'ha guanyat, dins de l'àrea més d'una vegada.
4: Un parell, no? Un parell de túnels, però després també hi ha aquella que se'n va per línia de fons,
0: aquella
4: és la que m'ha fet... pensar que Lamine, no sé si està la millor versió, però que ja està...
0: Molt a prop. Aquella jugada, ell la té al cap, un dia farà gol. aquesta jugada la va fer contra l'Inter a Montjuïc a l'anada de les semifinals de la Champions, sí, que va acabar el travesser perquè la va desviar Jan Sommer. Avui encara tenia menys angle i ha provat la rematada de la porteria pràcticament amb la pilota enganxada a la línia de fons. O sigui, està, o sigui, crec que té al cap amb certa obsessió fer un gol d'aquestes característiques i ja arribarà algun dia, segur, perquè quan està on fire, la mina és imparable. Imparable. Arbu, tu que l'has vist en directe a l'estadi a Los Angeles, l'has vist bé físicament?
2: Sí, l'he vist molt bé, sí. Se'l veu que està molt tranquil i que té ganes de tornar a ser ell. I l'he vist molt bé. És veritat que no repeteix molts esforços, però perquè ell ja no és un jugador de baixar molt, de defensar molt i de repetir molts esforços, però ell selecciona molt bé els moments en què ha d'atacar i quan no, i l'he vist molt tranquil i bé, jo el veig molt fresc, molt fresc. Ja ho va dir ell i també De La Fuente, però és que en directe se'l veu també molt i molt fresc.
0: Molt, molt. La veritat és que t'ha impressionat en directe?
2: Sí, a mi m'ha impressionat, ja l'havia vist a la min, però sí que, home, pel context segurament i perquè venia d'on venia la min Yamal, que no estava del tot bé fins fa poc, a mi m'ha impressionat.
0: Més o menys s'ha complert el pla que hi havia amb la min, no? Que arribés a aquest partit, el primer d'eliminatòries, amb plenes facultats, a màxim rendiment, i es prengués com una mena d'escalfament a la primera fase, els tres primers partits de la primera fase. Aquest era el full de ruta amb Lamine Yamal abans de començar el Mundial, Arbu, i avui s'ha confirmat que ha funcionat.
2: Sí, s'ha complert, ha funcionat i tot ha anat bé. Si t'hi fixes, des del principi del Mundial, Lamine 45 minuts, després 76, avui 85, que n'hauria pogut jugar 90,
0: sí.
2: però bé, perquè el resultat era el que era, però sí, s'ha complert tot i ha anat tot molt bé, que això és l'important.
0: Sí, s'ha notat, Àlex Dalmas, una mica ha baixat la intensitat i els intents i la constància a la segona part respecte a la primera, que això a Lamine, a la seva carrera, que ja són 3 anys, li ha passat més d'una vegada anar de més a menys en els partits, perquè a vegades el volum que genera les primeres parts és insostenible.
4: Sí, correcte, i també perquè un futbolista hem de pensar que al llarg dels 90 minuts hi ha moments en què està més elèctric i altres en què no? I jo crec que això li ha passat a la Min. També s'està retrobant, està acumulant minuts progressivament i crec que va per aquí. I també crec que la Min és d'aquells jugadors que nota quan carregar-se l'equip a l'esquena. I a la primera part ha tingut la sensació de que era el seu moment, i a la segona, amb avantatge al marcador, doncs ja no tant.
0: O Yarzabal no acabarà màxim golejador del Mundial perquè hi ha bèsties autèntiques, que és Messi i Mbappé, però...
1: Està
0: a prop, eh? Allà, quants gols ha fet?
1: 4.
0: 4 en aquest Mundial.
1: A 2 gols dels Pichichis.
0: Gols en els últims partits contra Espanya, dèiem?
1: Mira, 17 gols en els últims 17 partits, gol per partit, d'Oyarzabal. Sí, jugat... Són els partits del mes de març de l'any passat fins ara. O sigui, 17 partits jugats del mes de març del 25.
0: En més d'un any.
1: Sí, una miqueta més d'un any.
0: I gols amb la selecció espanyola en total?
1: Mira, són ja 29 gols, igual a Hierro, en 57 partits. Per davant ja només té 5 jugadors.
0: Clar, no és el millor davanter centre del Mundial, però per aquesta selecció espanyola... Oyarzabal compleix molt amb la tasca del davanter centre, Ricard.
3: No, necessita una altra. Jo crec que ja toca preguntar a Oyarzabal el que vol fer. O sigui, a mi, jo entre pagar 120 per Julián i que Oyarzabal vulgui venir, jo ja dimitiria de Julián.
0: Li van preguntar fa uns dies en una roda de premsa a Arbusà, recordes? I va dir que ja estava bé com estava.
2: Sí. Sí, com si no volgués canviar, com si li costés molt moure's. T'he de dir, Xavi, també, que hi ha molts jugadors del Barça, de la selecció espanyola, que estan enamorats d'Oyarzabal. L'altre dia que li preguntava a Macu Garcí si fitxaria algú de la selecció espanyola, no va voler dir qui, però jo crec que era Oyarzabal, sí. I Lamine Yamal sí que es va atrevir a dir públicament que li encanta Oyarzabal. Hi ha molt consens aquí dins de la selecció espanyola i sobretot entre els jugadors del Barça que Oyarzabal és un grandíssim davanter i que seria molt bon davanter pel Barça.
3: Home, amb 29 anys és el moment per posar-li un problema i que decideixi si vol ser un One Club Man per sempre o si accepta una aventura amb tots aquests jugadors que el valoren tant, que l'estimen tant, amb qui s'entén tan bé i amb els quals aconsegueix xifres golejadores que mai hauria imaginat, perquè si Olajarzabal no jugués a Espanya amb aquests companys, no estaria amb xifres de Haaland. Les xifres de Haaland és amb Espanya. Amb la Real Societat és evident que no pot explorar el seu sostre futbolístic. Però, vaja, a mi em sembla jo un davanter ja de primer ordre. Vaja, jo de la selecció espanyola no canviaria Olajarzabal per ningú.
0: Ni per Mbappé, Haaland, Kane, no, ni per Kane.
3: No, no, perquè el context futbolístic que... Bé, home, Kane no el descartaria, però el que vull dir és... Si pogués fitxar, no fitxaria un davanter centre, si fos de la selecció
0: espanyola. No veus una necessitat, eh?
3: No, és que no hi, clar, perquè és evident que no està al nivell de tots aquests que has dit, però en el context de moviments, de desmarcades, de moments de ruptura, de descàrrega, de jugar al primer toc, de ser intel·ligent per llegir quin espai del moment de la pressió, de totes aquestes assignatures és el que necessiten els futbolistes que té a la segona línia, i si s'entenen també és per això. I a vegades jo crec que els rols individuals, les marques, els cromos, ens sedueixen, però que el futbol és un joc de contextos i de rols, i és el rol complementari perfecte per un grup com aquest, i per tant, a mi cada dia ho demostra. És que, com dieu, 4 gols, però dieu, no competirà perquè els altres estan en versió... No? Matrícula d'honor,
0: sobrenatural, sí.
3: Bèsties naturals, però si no, i tant que hi competiria.
0: Us vull preguntar per una jugada en concret que no té cap importància en el partit. Amb 0-0 li han anul·lat un gol a Cucurella, un córner picat per Lamín des de la dreta, molt tancat. Cubarsí és al costat del porter, hi ha cert contacte i l'àrbitre ha xiulat falta en el contacte de Cubarsí sobre el porter d'Àustria. Per vosaltres és falta, Ricard, Àlex?
3: A mi no m'ho ha semblat.
0: A mi tampoc. És que això de que no es pot tocar el porter a dins de l'àrea petita és mentida. Això és una llegenda urbana del reglament de futbol. Sí, es pot tocar mentre no li facis falta. Hi ha un contacte que sí que el sembla, però és que no sembla que... No estén el braç, no és antinatural, és cos a cos. I el porter no es fa gaire gran.
4: Sí, i per mi la d'avui no ho és, i ja et vaig dir que per mi el gol que li anul·len a Alemanya tampoc. És sempre un tema d'interpretació.
0: Un moment, Àlex, que podem sentir la minya mal.
5: What was the first thing you told the team? That we need to feel proud for everything, and we need to make...
6: Tu vida, te emociona contarle que ganaste este trofeo y cómo describirás la sensación de ganarlo.
7: A mi madre, porque seguro que está muy orgullosa de mí y es un orgullo poder ganar este trofeo.
6: Enhorabuena, maestro. Muchas gracias.
0: L'han entrevistat a la FIFA, oi que són els mitjans oficials de la FIFA, i aquest és el Graham, com es diu, Ricard, ajuda'm de cognom?
3: Hunter,
0: no? I l'entrevisten com a MVP del partit, amb el trofeu d'MVP del partit a les mans. Estaves parlant, Àlex, de la jugada del gol anul·lat a Cucurella.
4: Sí, que a mi no m'ha semblat falta, com no em va semblar falta el gol que li anul·len a Alemanya, no? I és sempre un tema d'interpretació, des del meu punt de vista. Per molt que hi hagi contacte, tu has d'interpretar quan realment estàs limitant el porter. I avui a mi em sembla que no el limites, com tampoc el limitaves el dia d'Alemanya.
0: A veure, el partit s'ha jugat a l'estadi de Los Angeles, que és a Inglewood, no és el Rose Bowl Pasadena. Fa uns dies em vaig confondre a Pasadena. El Rose Bowl es va jugar a la final del 94. I ara els partits d'aquest Mundial a Los Angeles es juguen a Inglewood, Arbo, que és a molt a prop del fòrum d'Inglewood, famós, on jugaran els Lakers.
2: Està just al costat, Xavi, sí? A 100 metres. Sí, sí, ara es diu que hi ha fòrum, està just enganxat al costat.
0: Suposo que els Lakers ja no juguen a Inglewood, juguen a l'Staples Center.
2: Sí.
0: O sigui, és en un altre pavelló, ja tenen pavellons per donar i per vendre, no com aquí. I et diré una cosa, t'he sentit al Tot Costa, i des que vas anar a veure Frenkie de Jong a Amsterdam fa uns quants anys, quan s'acaba de confirmar
1: el seu tiquet
0: pel Barça, història de la ràdio, no veia un entusiasme similar, no en Roger Bosà, en qualsevol redactor. O sigui, què t'han regalat a l'entrada de l'estadi per parlar tan bé?
2: No, res. I mira que era molt aviat, eh? Era a les 11 del matí, però és que, Xavi, aquest estadi és espectacular, eh? Diuen que és el millor del món. Jo estic segur que és dels millors del món. És molt nou, només té 5 o 6 anys. Però és impressionant, és que t'impressiona. Té un marcador ovalat de 6.500 metres quadrats. L'acústica és fantàstica.
0: El més important, el futbol es veu bé?
2: I el futbol es veu molt bé. Sí que és veritat que el camp queda molt i molt enfonsat, això no ho havia vist mai, el camp queda molt enfonsat.
0: Però el camp és el terreny de joc, què vols dir?
2: El terreny de joc, sí que es veu bé, i em pensava que no, perquè sí que estava molt amunt, però es veu bé, es veu bé.
0: Molt bé, escolta, hem vist que hi havia Alexia i Rosalía a la graderia. Ara són 11:45 de la nit. Alexia, l'exjugadora ja del Barça, no sé si s'ha fet oficial ja, de manera oficial, que ha fitxat pel London. Mira a veure si podeu confirmar. Sí. I Rosalía, a la graderia, seguint el partit de la selecció espanyola, no sé si podrem tenir l'oportunitat de parlar amb elles.
2: Ara vaig, sí. Ara vaig.
0: Que no, Lupe Cruz i Javier Bardem, també eren altres VIPs.
2: S'han abraçat molt, que els han ensenyat pel videomarcador i quan s'ha acabat el partit s'han abraçat molt. Pere López, Bardem i Rosalía.
0: Doncs estigues pendent.
1: Si trinques una de les quatre, una setmana més de vacances, ara.
0: Sí, exacte.
2: Vinga.
0: Exacte. Bé, queda pendent, això sí, de les declaracions que pugui fer Lamine Yamal i Pedri i Cubarsí i jugadors de la selecció espanyola després d'aquesta victòria contra Àustria, d'acord, Arbu?
2: Sí, el partit de vuitens, dilluns a Dallas, Espanya contra Portugal o Croàcia.
0: A quina hora?
2: A les 9, com avui.
0: A les 9 a Catalunya, al continent europeu. D'acord, estigues pendent, d'acord, de Rosalía i companyia.
2: Molt bé, fins ara.
0: Marxem un moment i quan tornem parlarem del Portugal-Croàcia, que juguen una estona i que té un entrenador català, Robert Martínez. De fet, parlarem d'aquest partit amb un entrenador català que triomfa a Portugal. No és Robert Martínez, perquè està acabant de preparar el partit i això ja seria massa.
1: I això ja ho vam fer ahir.
0: Això ni l'Arbusà.
1: Amb el Jesús Pérez.
0: Exacte.
8: El Mundial, el Club de la Mitjanit.
9: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat
10: 14 de juny de 1946.
9: I el número de la sort, el
10: 4.
9: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
11: La nit dels ignorants s'hereda.
12: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
11: Pot arribar a travessar oceans.
13: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
11: Veu com creixen els seus oients màgics.
14: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
11: I posa la pell de gallina.
15: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
8: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
15: És que m'heu posat la pell de gallina.
8: El Club de la Mitjanit, edició mundial.

0: 3 minuts per sobre, 11:45 de la nit, som al Mundial, al Club de la Mitjanit, a Catalunya Ràdio, cada nit de Mundial, de dilluns a diumenge, a les 11. Aquesta cançó... De qui és aquesta cançó, Sergi?
1: Home, el gran Salvador Sobral.
0: Cantautor portuguès que viu a Barcelona, que va entrar al programa fa unes setmanes, després del primer partit de Portugal al Mundial, un empat a 0 contra el Congo. Avui tenia... ha tingut concert a Barcelona.
1: Era avui.
0: Al Paral·lel 62. Aquest matí hem estat junts.
1: Ah, sí?
0: Hem tingut partit.
1: Sí. Sembla nerviós, ell, o no? Sembla més nerviós pel partit o pel concert?
0: Per cap de les dues coses, però tant panxo. Ara deu estar tornant cap a casa per veure el partit de Portugal d'aquesta nit, al Portugal-Croàcia, que comença a la 1. Tenim 11 de Portugal i de Croàcia.
1: Buscant, i en cap lloc el trobo confirmat. Tothom dona com a titular a Cristiano Ronaldo, si és el que t'interessava. Però quan de seguida el tingui confirmat, te'l canto.
2: Una hora i quart abans, em sembla.
0: Ah, una hora i quart. O sigui, d'aquí 10 minuts els tindrem. Què podem esperar? Què n'espereu d'aquest Portugal-Croàcia? Ho teniu clar? Com serà el partit, Ricard, Àlex?
2: Home, doncs jo tinc l'esperança encara que Portugal pugui fer el que ha fet Espanya. És a dir, apuntar-se a un tren... De candidatura. No espero un canvi tan radical, perquè crec que a Portugal li falta fluïdesa i potser no està en el moment per presentar-la, però com a mínim fer un salt de qualitat. És a dir, no continuar passant allò, cada obstacle de manera forçat, sinó presentar candidatura per un vuitens de final que serà ja espectacular, un Espanya-Portugal presentar-se bé. Veurem Croàcia, que la veritat és que m'està sorprenent en positiu. M'esperava un equip ja amb aquesta...
0: Més cansat, no?
2: Sí, amb aquest últim ball, i en canvi he vist que els joves han aportat i que han ajudat i que estan donant benzina i bones idees de mig camp cap endavant, amb Baturina, Sucic i companyia. Vull dir que si Portugal es despista... li pot passar, pot tenir una mala nit.
0: Sucic és el jugador de la Real Societat?
2: Bé, hi ha els dos Sucic, el de l'Inter i el de la Real Societat, però sí, un d'ells, el Petar, i el Petar, crec que el Petar és el de la Real.
0: Que és un dels dos amics que té Arsabal, un a Portugal, que és Guedes.
2: Correcte.
0: I l'altre, Sucic, a Croàcia. Àlex, tu, què n'esperes del partit?
3: Doncs espero la millor Portugal, també. Espero que... Vaja, que tornem a veure com a mínim una Portugal que està a prop del seu sostre, del seu potencial. Crec que la fase d'eliminatòries a la tipologia de seleccions com és Espanya, com és Portugal, tendeixen a ajudar-lo en el seu pla de partit, i per tant espero una bona Portugal, espero una Portugal dominant. Ha d'intentar no ser tan llarga com ha estat en aquesta fase de grups, perquè si no Croàcia li pot fer molt mal, i espero una Croàcia que busqui molt la verticalitat. A mi m'està agradant molt el Mundial de Baturina i veurem avui com ho fa, i també tinc ganes de veure si el partit s'allarga. Esperem que no hi hagi pròrroga, però en el cas de que hi sigui, quina és la decisió de Robert Martínez amb Cristiano? Si opta per deixar-lo tots els minuts, si veiem canvis.
0: L'ha canviat en algun dels tres partits de la primera fase? Que a Cristiano ho ha completat sempre els tres partits. Ho pots mirar?
1: Sí, ara
0: ho mires.
2: Per cert, Luca és el de Real, Petar és el de l'Inter.
0: A veure, percentatge, li donem una mica més de percentatge de possibilitats de guanyar Portugal que no pas a Croàcia?
2: Sí.
0: Sí. Tu, Àlex, també?
3: També, també.
0: Tu, Sergi?
1: Sí.
0: També, eh? A veure, arribats a aquest punt, podem saludar un entrenador català que triomfa a Portugal. No és Robert Martínez, que deu ser el vestidor, acabant d'explicar qui juga aquesta nit contra Croàcia, però és del mateix nivell. Té més Champions, per començar. A veure, Edu Castro, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Sabeu que l'Edu Castro és l'entrenador del Benfica d'hoquei patins, exentrenador del Barça, campió de tot al món de l'hoquei patins, i des de fa 2 anys viu a Portugal perquè entrena el Benfica. Volíem parlar amb tu per fer una mica de prèvia d'aquest Portugal-Croàcia que comença a la 1 de la matinada. Ara mateix ets a Catalunya, oi? Vas tornar fa un parell de dies de Lisboa.
4: Sí, sí, a Martorell. O sigui que sí, a Catalunya.
0: A Martorell, Catalunya, sí, sí. Sí, sí. De moment no us heu independitzat.
4: No, de moment no.
0: Escolta'm, et quedaràs a veure aquesta nit al Portugal-Croàcia, que comença a la 1, perdràs hores de son o t'aniràs a dormir i demà al matí et recuperes a la carta?
4: Sí, el veuré, perquè quan torni després a l'agost ja els he de parlar una mica de futbol també, perquè no només d'hoquei viu l'home.
0: Ja. Bé, tot i que a Portugal l'hoquei té tanta o més transcendència que aquí a casa nostra. Estàs seguint molt el Mundial, em comentaves, aquesta tarda, oi?
4: Sí, m'agrada moltíssim, perquè és un esport d'equip amb certa repercussió mundial, si ho permeteu la ironia. Sí. I llavors, sí, m'encanta.
0: Sí, sí. Escolta'm, vas tornar de Lisboa fa un parell de dies. Quin ambient hi havia amb el Mundial, en Portugal, amb Robert Martínez?
4: A veure, l'ambient a la ciutat, a Lisboa, és fantàstic, perquè allà al Terreiro do Passo, doncs, en la fanzone hi ha, sobretot quan juga a Portugal, Cabo Verde i Brasil, la colònia de caboverdians i de brasilers és espectacular, i evidentment els partits de Portugal la segueixen molt, i amb el Bob, el Rodo Balaguer, vaig tenir la sort d'estar fa poc amb el Lluís Cortés, que em va venir a visitar, vam estar fent una cervesa per allà, i també és de Balaguer, ell.
0: Clar.
4: Amb aquesta connexió lleidatana portuguesa i amb el Bob, doncs, el de sempre, els entrenadors som criticats. Sempre, i tot i que la gent
0: l'ha guanyat. L'han criticat després de la primera fase.
4: Sí, bueno, però els entrenadors ens critiquen a tots, eh? O sigui, que tampoc és una novetat. Però sí, després el tema de Cristiano, que ara parlàveu, és un tema candent. O sigui, Cristiano i Mourinho són dos pedres de toca a Portugal que surten a cada dos per tres.
0: I la gent... Mira, ara parlàvem del Salvador Sobral, que és un cantautor portuguès, no sé si et sona, va guanyar Eurovisió.
4: I tant.
0: Viu a Barcelona, parla català. El vam tenir aquí al Club de la Mitjanit fa un parell de setmanes, després de l'empat a 0 de Portugal contra el Congo, i només començar entrada a l'alçada del Genoa Cristiano Ronaldo. O sigui, és que el problema és Cristiano. Ho va dir amb aquestes paraules.
1: Va dir, amb Cristiano no anirem enlloc.
0: Sí, sí.
4: Bueno, és que clar, és que és bastant evident, no? O sigui, jo recordo que quan ens classifiquen contra Estònia, crec que va ser un 7-1 o una cosa així, Cristiano estava fent una recepció en Donald Trump, no? I és el capità de la selecció portuguesa. Per tant, aquesta dicotomia que hi ha amb Cristiano, del que ha estat i el que representa, i el rècord famós i el moment actual que té de futbol, doncs a Portugal es viu d'una manera intensíssima.
0: Intensíssima, vols dir que té partidaris i detractors a parts iguals? Sí. Que té més detractors que partidaris a aquestes alçades?
4: Sí, jo crec que té molt més partidaris que detractors, perquè són molt de la mitologia que ha tingut el personatge en si mateix, però també hi ha moltíssima gent que reconeix. I a més és fàcil, eh? O sigui, des del punt de vista de que hi ha un mal resultat, doncs clar, el fet de que el davanter centre doncs, tingui poques possibilitats de substitució, perquè els altres davanters que tenen són més de trencament que no pas d'arribar a l'àrea, perquè jo he... el poc de futbol que puc entendre, eh?
0: Tu en saps, de futbol, t'agrada molt, i alguna vegada has entrat al Tot Costa, quan ha anat el Barça a jugar a Lisboa contra el Benfica, que la temporada anterior, doncs, es va repetir el desplaçament i la visita, i la toques molt.
4: Bueno, m'agrada molt des del punt de vista de conceptes determinats, com per exemple els controls orientats, que avui amb el partit d'Espanya amb Dani Olmo hem vist una meravella darrere de l'altra, i sobretot de les boles dividides, que em sembla que en dos equips com pressió que hi havia avui, doncs qui guanya en l'arribada i amb el control tècnic d'aquella bola, generes avantatges pels altres. I des d'aquest punt de vista sí que m'agraden els esports col·lectius, perquè crec que aquests conceptes tenen molt a veure amb això. Qui guanya la bola dividida és el que genera l'avantatge posterior, i llavors el joc posicional té sentit. I des d'aquest punt de vista...
0: Els duels, no? Els duels són les pilotes dividides.
4: Sí, avui amb l'Àustria i Espanya ha estat un espectacle. És a dir, dos equips que volien pressionar l'entrenador d'Àustria, que és el pare de Flick, de Klopp, de Nagelsmann, de Tuchel, inclús, que aposta per això, per la pressió alta i recuperar la bola l'abans possible per després poder generar un joc vertical. A partir d'aquí, clar, si tu tens els recursos de jugadors que tècnicament et guanyen aquest 1 contra 1, aquesta bola dividida, doncs ja està. Ja tens tu la possessió, i a partir d'aquí la diferència entre Espanya i Àustria era grandíssima des d'aquest punt de vista, i llavors els avantatges eren per Espanya. Llavors, això sí que m'agrada molt, veure des del punt de vista que és transversal cap a altres esports, com el futbol sala, l'hoquei o el futbol.
0: Deies que hi havia cert debat amb Cristiano Ronaldo, amb la selecció, el joc d'aquesta selecció. Aquí, els que creiem que era la principal favorita per guanyar el Mundial, la primera fase ens ha deixat freds de Portugal.
4: Ja, però si es dona el Portugal a Espanya, que això s'ha de veure, perquè Croàcia és un equip amb un ofici increïble, com comentava ara, sobretot perquè Luka Modric està quatre passes per darrere de Leo, però estan fent un Mundial als dos que és per veure'l. Doncs Portugal és un dels pocs equips que li pot guanyar tècnicament aquesta divisió de bola que deia abans, bueno, ja es va veure la Nations League última, no? Que va ser un joc equilibrat on al final es va decidir doncs al final del partit, i llavors des d'aquest punt de vista Portugal té potser la millor generació de futbolistes de tota la seva història, crec.
0: Sí, no? Home, al mig camp. Mira, el Sergi Andreu ha aconseguit 2 minuts abans que ho publiqui la FIFA l'11 de Portugal. Juga Cristiano?
1: Juga Cristiano Ronaldo, sí senyor.
0: Titular, eh? I al sí, sí. Mig camp...
1: Que per cert no l'han canviat en cap partit.
0: No l'han canviat en cap partit, eh?
4: No.
0: Ostres.
4: Va.
0: A veure avui...
4: És intocable.
0: Potser massa intocable. Dius que amb Robert Martínez va estar fent una cervesa a Lisboa fa uns dies o unes setmanes.
4: No, Robert Martínez no, amb el Lluís Cortés.
0: I amb el Robert Martínez t'has arribat a creuar? No.
4: No, ni amb Mourinho tampoc aquest any. No, juguem una altra lliga.
0: Però Mourinho compartia el club.
4: Sí, però mira, i és curiós, perquè aquest any hem fet sopars d'entrenadors del Benfica, que això es fa, aquest any ho hem fet 4 o 5 vegades, transversalment de totes les modalitats que diuen ells. I sempre hi havia la idea de convoquem intentem que vingui Mourinho, però al final no, la veritat és que no ens va dir que no, perquè no, ni ho vam intentar. Però és que és una altra història, o sigui, els entrenadors de futbol amb Xavi Hernández sí que havíem fet alguna de Barça i va ser molt interessant, amb Saras, amb Xavi, amb Carlos Ortega, bueno, tots, el Giraldez, havíem quedat tots per algun sopar.
0: Sense càmeres, no? A mi no em sona veure cap foto ni cap vídeo d'aquestes sessions.
4: No, perquè eren molt discrets.
0: Eren privades.
4: Però es va fer un sopar. Un sopar que vam anar tots, sí que el vam fer. I la veritat és que és superinteressant, perquè clar, quan un entrenador de futbol d'aquest nivell t'explica segons quines coses, doncs, evidentment... Sí, sí. Sobretot anaven sempre a aspectes psicològics, Era molt curiós. Sí, el paper dels psicòlegs a dins dels equips de futbol. Era el tema que sempre acabava sortint més. Sempre va fer molta gràcia. Sí.
0: Escolta'm, ja tu t'han convençut a Lisboa perquè vagis a favor de Portugal en aquest Mundial? Vulguis que guanyi la selecció portuguesa al Mundial?
4: No, perquè són molt de clubs. Ah. Sí, són molt de clubs. És evidentment que tots volen que guanyi Portugal, però si els dones a triar entre que guanyi Portugal un campionat del món o el Benfica una lliga,
0: sí.
4: Una Copa d'Europa, jo crec que triar el club, O sigui, són molt de clubs, però no només el Benfica, el Porto, l'Sporting. Tenen un sentiment molt, molt de club.
0: Aquesta matinada et quedes, t'estàs quedant molts dies, moltes nits, en aquestes 3 primeres setmanes de Mundial?
4: A l'últim partit em costa moltíssim.
0: L'últim partit és a les 5 de la matinada, tu.
4: Per això, i com que ara el pots posar a la tele i quan et lleves, doncs el pots veure.
0: Sí, a la carta.
4: Doncs sí, però els que són ara i el de la 1, per exemple, sí. A més, a Portugal hi ha una cosa que està molt bé, i és que és una hora abans.
0: Ja.
4: I llavors els partits a les 9 de la Lliga Espanyola, per exemple, allà són a les 8, i és una hora perfecta. De 8 a 10, jo crec que és la millor hora per veure futbol.
0: Escolta'm, va, tens aposta per selecció guanyadora d'aquest Mundial o encara no?
4: Argentina o França.
0: Argentina o França. Tot i veure el partit d'avui de la selecció espanyola, no la poses encara a aquest nivell,
4: La veritat és que avui és el primer dia que he pensat que jugant així, déu-n'hi-do, però clar, també és veritat que encara s'ha d'arribar als partits grans de veritat, O sigui que, però i Argentina... Em sembla que Leo és increïble el que està fent i a l'equip és acompanyar molt, diríem.
0: Sí.
4: I França, el trident de França de davant, és que és una meravella.
0: Dinamita.
4: És una meravella.
0: Sí, sí.
4: Olise, Mbappé i Dembélé és una cosa que...
0: Sí, sí, els hi sobra o Barcolau, imagina't.
4: És una cosa terrible.
0: Escolta'm, tens encara un any més de contracte amb el Benfica?
4: Sí.
0: I allò continuaràs. Edu, fins quan tens vacances?
4: Doncs aquest any bastant, perquè hi ha Mundial a Paraguai al mes d'octubre, imagina't.
0: I no comenceu les lligues abans?
4: No podem. O sigui que començarem la lliga a finals d'octubre.
0: Això significa
4: que la pretemporada la començarem a sobre amb equips B, perquè molts jugadors, afortunadament el Benfica de 10, crec que 9 aniran a la selecció. Per tant, fins al mes de setembre igual no comencem.
0: Doncs gaudeix les vacances, que són, és un mes i mig.
4: Sí.
0: Està molt bé.
4: Això sí.
0: Edu Castro, moltíssimes gràcies. Ha estat superinteressant parlar amb tu, molt agradable. I escolta'm, no, si estàs distret i tens ganes, una altra nit et truquem i comentem el que sigui.
4: Quan vulgueu, a mi m'encanta xerrar.
0: Molt bé. Ho fas molt bé. A banda d'entrenar OK, també xerres molt bé. És molt interessant el que expliques. Gràcies, Edu.
4: Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
0: Ricard, tu creus que la selecció de Portugal de Robert Martínez és d'aquelles?
2: D'aquelles?
0: D'aquelles, sí. Ostres. Sí, d'aquelles de les que fan servir la jugada de Luis Enrique.
2: Ah! Doncs espera, que t'ho he de confirmar, perquè és que això de memòria no m'ho sé.
0: Ahir ens va quedar pendent el recompte de seleccions que en aquest Mundial estan utilitzant la jugada de Luis Enrique, que és allò de servir del centre, al principi del partit, al descans o quan reps un gol, i enviar la pilota a camp punyetes, a la banda, directament, a prop de l'àrea rival, per començar la pressió
2: no
0: a prop
2: és,
0: de l'àrea rival. No,
2: no
0: ho és, eh?
2: No.
0: No ho és. I què diuen les dades de Woodroom i de l'Oriol Corral?
2: Mira, primera fase, només, no ho saps gens. Estats Units, els tres partits. Iraq i Curaçao. França, dos partits. I Qatar, Marroc, Tunísia, Senegal, Escòcia i Costa d'Ivori.
0: 10 seleccions.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6... Sí, 10 seleccions.
0: 10 seleccions, sí. És un 20% de les seleccions del Mundial.
2: Sí, sí, 10 seleccions. Sí, és curiós. És veritat que també hi ha la versió que és molt més... passa més dissimulada, que és que el porter la juga directa i vas a caçar la segona jugada, però no la regales, no? O sigui, no inicies des de la pressió, sinó que inicies des del refús a la segona acció. Però la de Luis Enrique és o sigui, ara comença a estar ja molt, com molt acceptada, no? Perquè al principi jo crec que fa una mica de vergonya, no? Perquè no és el que ens han ensenyat. Però sí, fins a 10 seleccions, és una cosa curiosa. I hem d'afegir, em sembla que era Escòcia, que feia un xut cap a dalt per poder avançar línies, per estar molt a prop de la caiguda.
0: Veure, molt de rugbi, no?
2: Sí, exacte, sí,
0: encara
2: sí.
0: Encara més de rugbi.
2: És curiós que l'evolució del futbol passi per la sacada de centre.
0: Perquè tot torna. Ahir vas dir que havies parlat amb Luis Enrique feia uns dies sobre la jugada.
2: Sí, i que vam parlar sobre la jugada i sobre si totes les seleccions... si hi havia un punt d'inèrcia en la còpia o si hi havia un fons sobre la intenció real i sobre la ubicació dels jugadors, de cara a iniciar la pressió. I després, sobre la inspiració, perquè, clar, si el PSG ha inspirat com a campió d'Europa, Luis Enrique es va inspirar en un partit, el primer que... Bé, en un entrenador de l'Olympique de Lió, que es deia Paulo Fonseca.
0: Sí.
2: Que això deu ser de fa, no sé, 2 o 3 anys. No he mirat quan va estar Paulo Fonseca a l'Olympique de Lió. Però deu ser d'aquesta etapa. Miro, Sergi.
0: O sigui, ets inspirador, no?
2: Sí, i és l'inspirador per prendre nota. I a Luis Enrique li agrada molt la idea que tothom es copia, no? O sigui, que
0: això és així. Que tots futbol, actuen per mimetisme.
2: Correcte, que tu mires, veus, captes, i que després has donat sentit a allò que captes i fer-lo servir com el teu manual. En el cas de Luis Enrique jo crec que és evident que si el PSG... Tu creus que si el PSG no hagués guanyat 2 Champions o les ha guanyat,
0: no,
2: se li hagués copiat?
0: No.
2: En canvi, és un detall que no es vincula al joc.
0: A més, el PSG no ha guanyat les 2 Champions per aquesta jugadeta.
2: Però sí que hi ha aquest vincle, eh? Segur que si el Luis Enrique al PSG els hi hagués anat malament, no hagués tingut tanta força, un detall que com dius, no és vinculant respecte a les seves actuacions.
1: Paulo Fonseca ha estat l'entrenador de l'Olympique de Lió aquesta temporada i va arribar a la meitat de l'anterior.
0: Sí, no fa tant, eh?
1: No, va arribar al gener del 25.
2: Doncs
1: no,
2: mira, doncs hauria de ser el 25, perquè el PSG... Ara, no, ara ja perdo la perspectiva del temps, però no sé si... Jo crec que la temporada passada ja ho va fer, no?
0: No ho sé, no estic segur. Àlex, no a tu t'estem intentant convèncer que aquesta jugada val la pena. Estem en el camí o no?
3: Més que els arguments del Ricard i els de Luis Enrique són potents, però a mi encara no. Jo renunciar a la pilota d'entrada, per molt que sigui per juntar línies o per viure camp contrari, jo d'entrada no hi estic a favor.
0: Doncs ho deixarem aquí amb vosaltres, Ricard Torquemada i Àlex Dalmas, que tenim altura a Barcelona i un altre fet històric que s'ha produït en la jornada d'aquest dijous. Ara us diré quin. Moltes gràcies una nit més per acompanyar-nos al Mundial al Club de la Mitjanit i fins demà.
2: Bona nit.
3: Bona nit, fins demà.
0: A veure, fet històric. El Barça torna a tenir l'1-1 del fair play econòmic després d'uns quants anys. Bé, va haver-hi un impàs d'uns mesos i aquest estiu podrà fitxar amb certa normalitat i sense grans limitacions. Laia Tudel, bona nit.
5: Què tal? Bona nit.
0: Això és així confirmat pel Barça i per la Lliga.
5: Exacte. Sí, és cert que feia setmanes que el Barça era molt optimista i que ens ho anava dient, però això ens ho havia dit tantes altres vegades que faltava aquesta oficialitat, diríem, que la Lliga ho comuniqués als clubs. Això ho fa sempre el primer dia que comença oficialment el mercat de fitxatges, que va ser l'1 de juliol, i a partir d'aquí, doncs, la Lliga, segurament la visita d'ahir de Javier Tebas també alguna cosa ja els va avançar, però vaja, avui ja és quan el Barça sí, ja ha confirmat que sí que han rebut aquesta informació i que ja són en aquest famós 1-1, que vol dir que el Barça surt al mercat de fitxatges amb unes condicions bastant més bones que fins ara. És a dir, que és allò de per cada euro que alliberi de la massa salarial, sí, de jugador que marxi, doncs pots inscriure un euro.
0: I ja poden inscriure Gordon, per exemple, Anthony Gordon.
5: Sí, perquè amb l'espai que han generat per Lewandowski ja poden inscriure ara mateix, si volguessin ja, Gordon, que això és notícia, és cert que no passava des dels últims 6 anys, no es troben en aquesta situació, i a més amb l'espai de Lewandowski, també d'altres pas d'Ansu i el que ha anat generant altres operacions petites com Iñaki Peña, doncs pràcticament no només Gordon, sinó que podrien fins i tot inscriure un altre jugador
0: a Julián,
5: de nivell Julián, per exemple.
0: Sí, o sigui, Julián és un traspàs, un fitxatge, és veritat que després s'amortitza el que pagues de traspàs en 4, 5, 6 temporades, però el sou és elevat també. A Julián ara mateix ja s'estaria...
5: Pràcticament. Falta aquest... També és cert que, clar, canvia molt si tu pagues 100 milions o 150, diríem, per un jugador com Julián. Però vaja, sí, el Barça estan satisfets per això, perquè no només amb l'espai que estan generant, no només Gordon, evidentment, sinó que fins i tot un altre jugador dels que volen top com Julián també estarien a punt d'inscriure'l.
0: Molt bé, Laia, doncs gràcies i bona nit. No sé si podem... Adéu, Laia.
5: Adéu, adéu.
0: No sé si podem sentir Lamine.
6: Es lo que no queremos nadie, ningún español quiere eso y lo daremos todo. Ahora a descansar y a pensar en el siguiente partido. Muy bien, ya está, ya estoy al 100%, ya estoy preparado para jugar lo que el míster quiera y nada, sí, tengo que seguir descansando y cuidándome, pero estoy al 100%.
7: Lamine, has jugado...
8: Ahí está, Lamine Yamal, el jugador de la selección.
0: Lamine Yamal en roda de premsa després de ser escollit MVP. I ara el que hem de fer és anar cap al Tour.

0: La presentació del Tour s'ha fet aquesta tarda a Barcelona. Ambient espectacular entre l'Hospital de Sant Pau, entre Sant Pau i la Sagrada Família. Isaac Vilalta, bona nit.
1: Què tal? Bona nit, Xavi.
0: L'has viscut en primera persona, com ha anat? Fins i tot per sobre de les expectatives, m'atreviria a dir?
1: Mira, a mi em falta un puntet de perspectiva perquè he estat pràcticament tot l'acte a la sortida dels equips, al recinte modernista de Sant Pau, però et diré que abans de començar l'acte, una bona estona abans, he estat recorrent el tram que havien de fer els ciclistes fins a la Sagrada Família i a mi, saps aquella sensació indescriptible però que a vegades t'entra que dius, hòstia, estem a punt de viure alguna cosa gran avui, i ara sí que tinc la sensació que realment hem viscut un acte especial.
0: Especial, diferent, perquè la idea de l'organització des de l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, el Rubén Peris, de fer una presentació en trànsit, sí, amb aquest trajecte de 500 metres, és molt maco, a més amb el fons de la Sagrada Família, és que sí. No sé quantes ciutats del món poden oferir aquest escenari per una presentació per la Grande Part del Tour.
1: No ho sé, mira, puc comparar amb d'altres Grande Parts en què he estat, i la sensació mai ha estat aquesta, ni de tros, ni de lluny. Crec que el ciclista els ha passat una miqueta...
0: És que anàvem amb el mòbil, ara m'ha gravat, no?
1: Sí. I, de fet, fent una cerca ràpida per xarxes, he vist alguns... Em sembla que era Víctor Campenaerts, del Bisma, company de Vingegaard, que ho havia penjat. I n'hi ha d'altres, n'hi ha d'altres que ho han penjat.
0: Pogacar, el més aclamat...
1: En tot moment. Hi ha hagut una imatge, mira, això no hem tingut temps d'explicar-ho abans, s'han trobat Pogacar i Vingegaard a Sant Pau, i al recinte modernista, i s'han saludat amb una complicitat de dos col·legues que fa anys que es coneixen. És a dir, allò de la rivalitat a la carretera hi és, però fora de la carretera, molt bon rotllo.
0: El Tour comença dissabte a Barcelona amb aquesta crono per equips, diumenge segona etapa Tarragona-Barcelona, en final a Montjuïc, i el dilluns la sortida de l'etapa, de la tercera etapa, serà també a Catalunya, a Granollers, al final a la Catalunya Nord, a Les Angles. Les tres etapes del Grande Part del Tour a Catalunya Ràdio les faran directe a TV3. Qui fa la narració, Isaac, aquesta vegada?
1: Ostres, em sona. Ara hauria de repassar els papers, però...
0: L'Isaac Vilalta farà la narració de TV3. Qui xerrarà aquests tres dies quan seguiu les etapes del Tour per TV3 serà l'Isaac Vilalta, amb tot l'equip de TV3 liderat pel Francesc Soria.

0: Moment de tancar el Mundial al Club de la Mitjanit d'avui. Com cada nit, ho fem amb una cançó que té a veure amb la història dels Mundials, seleccionada pel Salva Pou, el responsable tècnic i musical del programa. Avui el Salva Pou ha escollit una cançó que es diu Boom, el tema oficial del Mundial 2002 del Japó i Corea que va fer Anastasia. El Salva Pou ha trobat també que al videoclip d'aquesta cançó hi apareixia Javier Saviola, que aleshores era jugador del Barça. Bona nit i que descanseu, si és que no us queda a veure el Portugal-Croàcia, que comença a la una, tampoc tindria gran mèrit, o fins i tot si us quedeu a veure el Suïssa-Algèria, que comença a les 5 de la matinada, ja al matí, i aquest sí que té mèrit. Us deixem amb les notícies de les 12 i la nit dels ignorants amb la Marta Romagosa. Porteu-vos bé i passeu-vos-ho millor. Fins demà.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
2: Bona nit, us informa Ignasi Abans. Veneçuela espera la nova actualització de víctimes provocades pel doble terratrèmol de fa una setmana. La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, s'adreçarà aquesta nit a la població. De moment, l'últim balanç oficial comptabilitza 2.300 morts, mentre els equips de rescat encara troben algun supervivent. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
3: Bona nit. Un cop acabada pràcticament la fase de rescat, amb la troballa avui d'un supervivent atrapat des de dimecres passat en un aparcament, la feina dels bombers és certificar l'estat dels habitatges. Joan Gallart és sotsinspector dels bombers de la Generalitat.
4: Trobem una aglomeració important, normalment en els barris, de molta gent al carrer, perquè utilitzen els edificis el número menor d'hores possibles. També cal prendre atenció a possibles rèpliques del terratrèmol. Aleshores, no és una situació acabada. Qualsevol defecte que pugui tenir un edifici ja és una lesió, diguéssim, que té en contra i amb una resposta més dèbil que pugui rebre l'edifici.
3: Els bombers de la Generalitat, coordinats pel Ministeri, han revisat aquests dies 30 blocs d'edificis d'habitatges i diverses cases unifamiliars. Miquel, aquí enviat especial, Caracas.
2: Més notícies, Oriol Pujador.
5: La Guàrdia Civil investiga com a possible cas de violència masclista la mort d'una dona i la seva filla presumptament a mans del pare. Els fets han passat aquest dijous al vespre al municipi del Fenollar, a Alacant. Els equips d'emergència han arribat al domicili familiar i han trobat les dues dones mortes, a més del presumpte agressor i una altra filla de la parella amb ferides d'arma blanca. Tant l'home com l'altra filla han estat traslladades a l'hospital. Segons fonts policials, no consten antecedents de violència de gènere en l'entorn d'aquesta parella.
2: Els bombers treballant per extingir aquesta nit l'incendi que crema la zona entre Canet de Rosselló i Santa Maria la Mar, a la Catalunya Nord. El foc ha obligat a evacuar unes 3.000 persones, la majoria clients a tres càmpings i també turistes i treballadors de les empreses de la zona. Hi ha 9 ferits, entre els quals un bomber voluntari i 2 policies locals.
5: Al Parlament de Catalunya, el govern de Salvador Illa ha aconseguit el vistiplau definitiu als seus primers pressupostos. Els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, han sumat els seus vots als del PSC per aprovar uns números que freguen els 50.000 milions d'euros. És un 22% més que els últims comptes de la Generalitat aprovats a la cambra ara fa 3 anys. El president Illa s'ha compromès a complir els acords amb els seus aliats parlamentaris.
6: Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat i el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar cada euro i executar cada política.
2: I a Andalusia, Juanma Moreno del PP ha estat investit president aquest dijous després de pactar una vicepresidència amb Vox i assumir la prioritat nacional espanyola que defensen els seus socis d'extrema dreta. Les parts han anunciat l'entesa poc abans de la votació en segona volta i 48 hores després que Moreno no aconseguís prou suports. El president andalús admet que ell no volia compartir executiu amb els de Santiago Abascal.
7: Es verdad que el resultado nuestro nos hacía pensar que podíamos gobernar solitario, pero también es verdad que haya un representante de Vox en el Consejo de Gobierno nos ayuda y ayuda también a Vox para que haya, pues lógicamente, una coordinación, una complicidad y, por tanto, un objetivo común.

0: La polèmica artista austríaca, la Florentina Holzinger, debuta a Barcelona en el marc del Festival Grec amb el muntatge Ophelia's Got Talent. L'espectacle vol reflexionar sobre els mites al voltant de l'aigua i sobre la seva relació amb la feminitat. Teatre Grec de Barcelona, Marta Vives.
1: Caps per les orelles i una ambulància a l'entrada del Lliure, que ha atès dues persones, han estat el presagi d'aquest concurs de talents de Holzinger, que s'acaba convertint en una investigació sobre la relació de l'aigua amb les dones de la història literària i mitològica. L'artista austríaca s'ha guanyat a pols l'apel·latiu de radical, un muntatge tècnicament complicadíssim. Una piscina i dos cups d'aigua sobre l'escenari, a més d'un helicòpter de veritat, penjat de la pinta. El públic de l'estrena ha quedat ben impactat.
2: Ara mateix no tenim gaires paraules, crec, per poder descriure.
3: Increïble, espectacular.
4: Impressionant, la veritat.
5: Una bogeria, encara processant, surto impactada.
1: Holzinger és una de les artistes més aclamades arreu d'Europa. Aquest divendres, segona sessió, les entrades estan exaurides.
0: I als esports, la selecció espanyola de futbol ha avançat als vuitens de finals del Mundial. El combinat espanyol amb quatre catalans titulars, Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid, s'ha imposat a Àustria per 3-0 en partit de setzens. S'enfrontarà al vencedor del partit que es juga a la una entre Portugal i Croàcia.
6: Aquest dijous s'ha viscut el primer acte principal de la gran sortida del Tour de França des de Barcelona, amb la presentació dels equips des del recinte modernista de l'Hospital Sant Pau fins a la Sagrada Família davant d'unes 50.000 persones.
0: El Barça ha tornat a la norma de l'1-1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Ara el club blaugrana ja pot inscriure Anthony Gordon i abordar una altra operació de xifres importants com, per exemple, la de Julián Álvarez.
6: Mentrestant, l'Espanyol ha confirmat el seu primer fitxatge. Es tracta de l'extrem barceloní Àlex Calatrava, de 26 anys, i que ha firmat fins al 2020.

0: Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
1: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
2: Les dones i els dies.
3: Amb Montse Virgili.
4: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
2: Per orelles fines i cors oberts.
4: Jo em valorava per la meva literatura. El que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
2: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
4: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
3: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
4: Però què pensava que era la intel·ligència?

0: Avui he tingut la sort de tenir gatejant, per casa meva, el membre més petit de la família. Va néixer uns dies després de començar aquest nou projecte de ràdio. De fet, els primers dies fins i tot parlava amb sa mare, perquè de tantes patades que li donava no podia dormir i escoltava la nit dels ignorants. Em sembla impossible que aquesta personeta avui anés amunt i avall pel passadís de casa, aturant-se en cada peluix i en cada conte que li hem posat al mig del camí expressament per distreure'l. Veure com reia, com menjava, com dormia a la migdiada, com s'intentava agafar qualsevol cadira o estanteria per aixecar-se, tot i que encara no té edat per caminar. Però he vist la seva força de cames i el seu caràcter, la seva curiositat i el seu afecte, i he pensat que era com tancar un cercle amb la primera temporada al capdavant de la nit dels ignorants. I tot plegat em sembla impossible. Fa 10 mesos jo era prudent, estava nerviosa, volia fer-ho el millor possible per no decebre aquesta gran família que sou els ignorants. Avui té més solatge, però continuo volent aprendre moltes més coses i continuo gaudint de les vostres trucades que ens fan pensar, emocionar i fins i tot riure, perquè es tracta d'això, no? De fer companyia, d'aprendre, de saber escoltar, de tenir paciència, d'esperar que cada vegada siguem més i que fem gran un programa que el 2027 complirà 40 anys, que ja es traspassa d'avis a pares i després de pares a fills, que forma part de la banda sonora del país per molta gent i encara no ha nascut la IA que el pugui fer desaparèixer. I el vostre dijous, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem, i avui diré els noms de tothom, també dels que hi col·laboren. Oriol Fidalgo, Ricard Portal, Aina Grau, Mònica Muñoz, a qui desitgem que recuperi ben aviat, que la trobem a faltar, Domènec Subirà, Judit Perpinyà, Albert Duran, Anna Maria Ricard, Sílvia Comet, Sílvia Andrés, Gerard López, Toni Arbonés, Natàlia Flores i Helena Puigguitart. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12:11. I què passava avui? Què passava avui, que era l'últim dia de la temporada? I nosaltres què vam dir? Vam dir que intentaríem fer un programa diferent i especial i en públic. I com sabeu que avui hi ha públic a l'estudi de Catalunya Ràdio? No sé què demanar-los-hi. Què podem fer? Què podem fer perquè la gent sàpiga que sou aquí? Doncs sí. Tenim totes les cadires ocupades. Em sembla que hi ha, no sé si hi ha alguna... Hi ha

0: algú que no ha arribat a temps o algú que potser ha tingut algun imprevist, però vaja, pràcticament tenim totes les cadires ocupades. La Maria Rosa Martínez, la Mercè Miret, en Joan García Gascón, l'Anna Solans, l'Aleix Barba, la Carme Triguero, en Guillem Pintos, en Martí Batalla, el Pere Lloberes, en Jaume Samarra, la Begoña Barona, la Núria Pasqual, el Jordi Pucurull, l'Àlex Pucurull, el Martí Canal i la Carme Lloberes, que s'acaba de colar aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio. Que
1: no, ho deia perquè jo vaig ser el primer dia de la nit dels ignorants d'aquesta temporada i, per tant, què millor que ser-hi també a l'últim dia.
0: Però jo tenia una sorpresa pels oients, que no eres tu, Carme Lloberes.
1: Perdona, ells s'han entusiasmat quan m'han vist perquè són seguidors de bàsquet. Tots han fet sempre la senyal,
0: sí,
1: diguem,
0: la senyal
1: de tirar.
0: Sí, jo no sé si hi ha algú altre.
1: Per tant...
0: Jo no sé si hi ha algú altre. Oriol, hi tens alguna música preparada? Tens alguna música preparada, Oriol? Sí. Posem una música, que hi ha algú altre que ara mateix ens acompanyarà. Senyores i senyores, a l'estudi 1 de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, un vell conegut del programa... En Joan Pere, que va entrar,
1: sí,
0: per l'estudi.
1: Seu, Joan Pere, perquè hem treballat junts, eh?
0: També. Tu has treballat amb tothom.
1: Me'n vaig. Llavors, ara et deixo amb les figures.
0: Ara deixa'm les figures.
1: Sí, sisplau.
0: Joan Pere, bona nit, benvingut. Seu. I la teva dona, que segui al teu costat, per la mort de Déu.
2: No,
0: ens
2: reunirà gaire.
0: No, però que segui al teu costat. Bona nit. Moltes gràcies, Lloberes, per venir. A dir adéu a la temporada.
1: Romagosa, clar, ara hi ha nivell, massa nivell.
0: Massa
1: ara
0: nivell.
1: Ara ens n'anem. Ja marxem. Bona nit, dels ignorants aquests.
0: Bona nit. Ara ell ja parla, ell ja té el seu públic, per això he dit, jo he avisat el Julen ens vindrà a cantar, i li he dit, abans d'una sorpresa, que no canta, en Joan Pere no canta, però no. Té el seu públic. Saps què passa? Gràcies per venir, Joan.
2: Què va?
0: Com que què va?
2: Un
0: plaer. Home, saps què passa? Que quantes vegades ens ha trucat gent que acabava de veure la teva obra i tothom la recomana, i llavors torna a trucar una altra persona, i vaig dir, és que en Joan Pere ha de venir a fer-nos com a mínim companyia 10 minutets
2: i, tant,
0: i a dir-nos
2: sí.
0: Bona nit i bon estiu i totes aquestes coses, perquè tu acabes de fer l'auca del senyor Pere,
2: sí.
0: I això s'ha acabat?
2: Bé, no del tot. És que en principi aquesta era una funció que l'havíem de fer de gira. I van dir, no, fem-la un meset a Barcelona. Ha tingut molt d'èxit, ha agradat moltíssim.
0: Que estrany, no?
2: Fem la gira, diguéssim, d'estiu, abans de Nadal, que tornem al teatre per Nadal, i després la tornem a fer el març, l'abril, el maig.
0: És a dir, que tu ara pares, perquè... La teva dona, com es diu?
3: Jo, Mari Carmen.
0: Mari Carmen, parla al micro. Sí, Mari Carmen, a veure...
3: En diu Mary.
0: Mary, et deixa fer vacances, aquest home?
3: Prou feines.
0: No, prou feines.
2: Hi ha dies que sí.
0: Ah, dies que sí.
2: A veure, avui hem tingut vacances. Fins demà a les 6.
0: Ah, teníeu vacances, però a mi t'hem fet venir aquí, no?
2: Bueno, però això és un plaer.
3: Festa del cinema venim.
0: Ah, veniu de la festa del cinema. Mm. I veniu a celebrar que s'acaba la temporada,
3: exacte.
0: Que comença l'estiu, i que figura que en Joan Pere farà vacances... Dos mesos.
2: No, hombre, un dia sí.
0: Un parell de dies?
2: Sí.
3: Demà ja té bolo, demà passat té bolo.
0: Demà ja tens bolo?
3: Sí.
0: On tens bolo demà?
2: Demà.
0: Recordes?
2: Sí, però no. Però on tinc bolo?
0: On tinc bolo?
2: A Vic.
0: Demà vas a Vic?
2: A Vic.
0: I tornes a casa a dormir?
3: Sí,
2: cada dia.
3: Sempre torna a casa. I et sentim.
0: Ah, sí, ja
3: de vegades venit de bolo...
0: Ja ho sé, que sentiu el programa moltes vegades.
2: De vegades et truquem. I alguna vegada no hem vingut manera de trobar el número. I vinc a buscar el número. Doncs... Busca'm el número, trobo el número.
0: Però mira que se'l sap tothom, el número, eh? Mira. El número se'l sap tothom. 932017474, deu ser el telèfon
2: sí
0: més dit de la història de la ràdio. O sigui, escolta'm, aquesta auca del senyor Pere és de les coses més personals teves, creus?
2: Sí, però... personal, gairebé sempre totes les funcions que faig solen ser personals.
0: Ja.
2: No hi ha manera, si faig un Shakespeare, no hi ha manera que m'assembli el Romeu de Julieta.
0: No.
2: Semblo el Pere Romeu.
0: El Pere Romeu. Es diu tenir personalitat, això.
2: Bé, el director et dirà, aquest tio no fa mai cap paper bé.
0: Perquè tu, sense fer res, ell s'hi sap estar, Mary?
3: No.
2: Què dius?
3: No. Gens.
0: No gens?
3: No
0: té una cosa que dius... Mira, li agrada fer encreuats.
3: Bueno,
0: li agrada
3: sí, ho fa,
0: fer
3: ho
0: migdiades fa. Llarguetes. Li agrada... No.
2: Bueno.
3: Em fa, però vaja, llargues no.
0: No.
2: Que em treguin feina, no.
3: No.
0: Que em treguin feina, no.
2: No, s'ha de fer la feina, no. No queda més remei.
3: No.
2: Però bueno, sí que hi ha hagut algun rato que he estat sense fer res.
0: Alguna estoneta, no?
3: Vaja, no.
0: Alguna estoneta, però no gaire.
2: Avui és d'aquells dies que podries estar una estona sense fer res mirant la lluna.
0: per exemple, gairebé... Sembla que va ser plena ahir o alguna cosa així.
3: No, està avui, fantàstica. Eh?
0: Avui també està fantàstica, sí. L'heu vist ara venint, no?
2: Jo li recitava versos.
0: A la Lluna o a la Meri?
2: A la Meri.
0: Pensava que era la Lluna. Escolta'm, a part de tota aquesta gira i que després per Nadal tornaràs i, per tant, vol dir que els que no han vist l'Au, que el senyor Vera la podran veure sí. per Nadal, perquè, clar, ha sigut, de fet, poc a no Barcelona.
2: Bé, no és ben bé així, però més o menys.
0: Sí. Ah, sí? Més o menys.
2: Sí. Sí, sí, perquè per Nadal tornem a fer el sogre de lloguer.
0: Ah.
2: Llavors fem el de 3 mesos de Nadal amb el sogre
0: amb el
2: de lloguer.
0: Sogre de lloguer.
2: I després fem l'Au, que del senyor Pera.
0: I tota aquesta lletra ja la tens en algun lloc del cervell, ben col·locada?
2: No.
0: No t'equivoques d'obra?
2: No. Jo sé que surto amb el sogre de lloguer i he de dir, m'obren la porta i jo dic hola.
0: Sí.
2: A partir de l'hola...
0: Ja tires.
2: Déu
0: dirà.
2: Sí, Déu dirà. Déu dirà. I en aquesta altra funció surt un senyor de la ràdio, molt conegut, que fa de Déu,
0: sí.
2: I diu, acabes de néixer. I jo dic, ja he nascut? Sí. On sóc? A Mataró. I a partir d'aquí...
0: Tires.
2: Ja va sortint.
0: Ja surt tot sol. Escolta'm, a part del teatre, hi haurà algun episodi més d'aquelles coses que vas fer, que recordo al principi de temporada que et vam trucar per renyar-te,
2: sí.
0: Perquè la gent s'esperava que acabés el 8 coses a fer abans de morir.
2: Sí, s'esperava que acabés...
0: Que acabés el programa per trucar-nos.
2: Ah,
0: no
2: era per morir-me.
0: No, s'esperaven a trucar. O sigui, et miraven i després trucaven. I vaig dir, a veure, Joan Pere, això s'ha acabat, perquè després de la sèrie posaven una obra de teatre teva.
2: Sí,
0: i jo vaig dir, no, TV3, aquí no anem bé. I llavors, això continuarà, el 8 coses, tu creus?
2: Jo em sembla que TV3 em deu haver tret del mapa, perquè tant de pera. Això semblava ja una compota de pera.
0: Una compota de pera, però no heu gravat una altra temporada d'aquesta...
2: No, de moment no. Sembla que està com previst de fer-ho, però és clar, 8 coses abans de morir ja són moltes.
0: Sí. Si repetir-les, no? 8
2: no.
0: més?
2: I si s'espera una mica més, potser sí que s'han... les d'abans de morir, saps?
0: És a dir, no ens interessa. No ens interessa.
2: Jo ja els hi dic, podem esperar una mica, però tampoc no espereu gaire, perquè...
0: No, perdona, que aquí aquest any hem entrevistat a molta gent molt gran que té el cap clar i lúcid. Espectacular, Vull dir que tu pots tirar, amb 100 anys pots estar dalt de l'escenari, jo et veig,
2: Sí.
0: No creieu vosaltres, el públic que ha vingut avui?
2: Bueno,
0: que sí, que no el veieu amb 100 anys fent teatre, aquest
2: anys?
0: Home?
2: Jo ho aguantaré, però vosaltres ho aguantareu 100 anys?
4: Sí.
2: Això serà horrible, això serà...
0: No, jo crec que no. Vull dir, tu plegaràs com vulguis, que és mai, no? Perquè aquest home
2: Avui precisament em deien, però que et retires? I dic, mira, m'agradaria retirar-me, però no puc. Perquè saps què em passa? No he treballat mai.
0: Clar.
2: Esclar, si no he treballat mai, de què m'he de retirar?
0: Tu has passat bé sempre.
2: Sí, no... Home, si veiessis la meva fulla laboral... Fa pena, és que no hi ha res.
0: Què vols dir, que no hi ha res?
2: No hi ha res, perquè no he treballat mai.
0: Clar, no, podeu ser artista, no? Artista.
2: Sí, artista i gente de mal vivir.
0: I gente de mal vivir. Però això també cotitza, No fotem. Això cotitza igualment. Escolta'm, Joan Pere, jo estic molt contenta que hagis vingut, que hagis pogut saludar la gent.
2: M'encanta.
0: I com que un aplaudiment pel Joan, que s'ha sumat a aquest últim programa... I com que tu també... que t'agrada la música?
2: Sí, tant.
0: Que t'agrada la música? No et farem cantar. Perquè ens hem convidat el Julen, que el tenim aquí. Bona nit, Julen.
5: Bona nit.
0: Com estàs?
2: Que ens coneixem.
5: Molt feliç. Sí, em sembla que sí, que algun cop hem hagut de coincidir. Sí, algun escenari o algun vol. Podria ser, no sé.
0: Podria ser que...
5: Per la casa, aquí a la casa. Sempre.
0: No, clar, és que...
5: O TV3 o aquí, sempre hem pogut coincidir.
0: És un noi que el veureu sobretot a xarxes socials i a la tele i a la ràdio. Moltes vegades has vingut aquí també perquè fas moltes versions de moltes coses, però avui has vingut amb novetat.
5: Avui he vingut amb novetat, sí, és
0: així. Avui has vingut amb un disc nou.
5: Exacte, amb un EP, diguéssim, que és un disc de 5 cançons. Sí, acabat d'estrenar.
0: Què es diu? Amor o...?
5: O potser no.
0: Què vol dir això? A veure...
5: És que l'amor no sempre ho veus, clar. Això de vegades passa, que l'amor d'entrada dius, vinga, això és amor, i al cap d'una estona t'ho repenses, potser.
2: Portem 55 anys.
5: Aquest és el bonic.
0: Aquest és l'amor. Potser no deu estar la teva
5: mare. Amb una altra cançó.
0: Però aquest sí que és l'amor.
5: Clar, també és aquesta cosa bonica, no? De trobar... Que de fet són 5 cançons, cadascuna projecta l'amor o el desamor des d'una perspectiva diferent, des d'una història diferent, un univers diferent, que m'agrada dir-li, tant a nivell lletrístic com a nivell de producció musical com a tal, cadascuna sona bastant diferent i està ple de referències, al final, també justament del cinema, del teatre, jo crec que de la cultura pop i no pop que tots
0: tot
5: estem...
0: I tot el que tu has mamat, també, no?
5: Exacte,
0: en definitiva.
5: Exacte, sí, molt dels musicals, també. Clar. Jo soc una persona que ve molt del món dels musicals i crec que la gent m'ho diu, que es nota les cançons, a vegades.
0: És que per això m'agrades tant a mi, perquè com que vens del món dels musicals...
5: Gràcies.
0: A més, crec que hi ha una cançó que amb el Miqui Núñez que hi ha col·laborat, no?
5: Exacte.
0: Que es diu aquesta cançó?
5: Aquesta es titula M'he enamorat de tu. Sí, aquesta és l'amor adolescent, les papallones a l'estómac, aquella estupidesa que ens agafa quan ens pensem que l'altre ho és tot, i de vegades aquest l'altre ho és tot arriba amb la maduresa, potser amb una altra cançó, però aquest enamorament adolescent que et deixa immòbil també està xulo per odiar-lo una miqueta. I amb aquesta cançó plena de sucre, una mica és una autoparòdia d'aquell jolent adolescent que s'enamorava i no sabia ni com.
0: Ni com. Després de 55 anys, aquestes papallones on són ara? Oh. Mary, què creus? I són a vegades encara?
3: No, sí, i són de vegades, sí, sí.
5: Que bonic.
0: Que bonic. D'això després de 55 anys. A veure, el públic que ha vingut avui aquí, també heu tingut papallones en alguna vegada? Alguna vegada? No amb 16 anys, eh? Amb 50, 60 o 70.
3: I
0: més, i més. I més, sí, sí, sí. I el Joan, que no és obert boca, de les papallones?
2: No, perquè pensava, què dirà ara?
0: Ai, què dirà? Ai, què dirà?
2: Anava a dir una cosa i l'hem tallat.
3: No, que alguna vegada que el veig quan fa el teatre, estic al teatre...
0: Sí.
3: Tinc el mateix sensació de quan era jove.
0: És que, clar, com ho has fet, això?
2: Recitant-li versos.
0: Recitant-li versos, tu diràs. Doncs, escolta'm...
2: Cantant-li cançons.
0: Cantant-li cançons, que és el que ens farà ara el Torrent.
5: És que la música és el que fa. Una cosa que m'encanta dels musicals és això, que quan la paraula no és suficient, entra la música.
0: Hi ha gent que diu, i entra la música, quan estan parlant, va, tallen tot i entra la música. Això, no ho entenen, això.
5: Això és gent que s'amarga i no passa res. O també hi ha musicals que potser no estan tan ben escrits i que potser no justifica la cançó tant l'emoció per explicar, però aquell musical que remou per dins és aquell que va lligat, que va lligat. Sí.
0: Absolutament. Escolta, abans que ens cantis, digue'ns quan et podem veure, on actuaràs. Suposo que tens alguns bolos, com té en Joan Pera, que demà se'n va a Vic, ens ha quedat clar. Tu
5: doncs
0: què tens?
5: Sí, justament la setmana vinent estarem a Térmens, a Lleida, i és cert que hem fet ara tres concerts de presentació, una a Barcelona, una a Cruïlles, a l'Empordà, i aquest el tercer a Lleida, però han estat purament de presentació, d'inauguració del nou espectacle, aquest Amor o potser no, que no és un concert només, sinó que també és un espectacle una mica teatralitzat, però fins a la temporada de tardor-hivern i de cares a 2027, els propers mesos diguéssim que és una aturada per preparar aquesta gira que vindrà.
0: Molt bé.
5: I de fet aprofito per fer una crida a teatres, sales de Catalunya que
0: programadors
5: i programadores, sisplau.
0: El Julen té una cosa a oferir, clar, o sigui sí, que contracteu-lo.
5: Perquè el Joan Pera ja ho ha fet a tots els teatres de Catalunya, clar, i llavors els que ja la següent temporada ja no hi siguis, doncs jo ja hi vaig jo, que problema. Anem
2: que tots dos, no?
0: No, no. Estiguis a Vic, ell vagi a Lleida, quan tu estiguis a Lleida, ell vagi a Lleida.
5: Podem anar tornant, sí.
0: No?
2: Anem-hi tots dos.
5: Sí, tots dos, sí. Fem una cançó, també.
2: Escolta'm. Seria molt maco, eh?
0: Clar.
2: Imagines una cançó que digués Papallones al 56.
5: Mira, jo et prenc ara mateix, prenc nota d'això i...
0: Ella fa una versió, eh? I et posa el ritme que vulguis. Vull dir que aquest home fa qualsevol cosa.
5: Home, jo si voleu la faig ara mateix, la cançó.
0: Doncs fes-la.
2: Quina vergonya.
0: Escolta'm, què ens cantaràs ara, va?
5: Doncs és una cançó que no parla de les papallones com a tal, però sí que parla... De fet, és la cançó més sincera del disc. Hi ha moltes que són més divertides, més iròniques, més animades, però que he pensat, quina puc cantar la nit dels ignorants? Doncs una que és més acústica, una que és més transparent, que és més directa, que és més sincera, i parla d'un amor que ja ha passat la fase de les papallones i de la innocència i de la ingenuïtat per anar a un espai segur, de confiança i molt més càlid.
0: Escolta'm, tan càlid com que hi ha una oient del programa molt pròxima a tu...
5: Ui, tant.
0: Que deu estar escoltant la ràdio, ara.
5: Estic seguríssim.
0: És que la mare d'en Julen és oient del programa,
5: tant,
0: eh?
5: I molt
0: oient del
5: molt
0: programa.
5: Molt oient, molt fan, sí.
0: Doncs
5: sí,
0: escolta'm, va, dedicat a la mare i a tots els ignorants, els que són aquí, els que són a casa, en Joan i a la Mary, us agraeixo moltíssim que hàgiu vingut.
2: Moltes gràcies.
0: Sé que demà teniu feina, o sigui que si voleu podeu marxar, i en Julen el deixem, que és l'home orquestra, el deixem al piano i amb el micro perquè ens faci aquesta cançó.
2: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Vinga, ara... escolta'm, que torneu quan vulgueu, si us voleu quedar, la cançó us quedeu, i si voleu marxar...
2: Tu no saps l'il·lusió que li feia la Mary venir avui.
0: Sí o no? Sí. Veus? I sobre t'ha fet parlar, què més vols? Que sempre amb ell, l'entrevisten amb ell, sempre amb ell, doncs avui he parlat de Mary. Ara en Julen es prepara, que és l'home... I vinga.

0: Has sabut mirar-me els ulls.
1: Bravo!
2: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, Julen.
2: Gràcies.
3: Som el dia.
4: Som la nit.
5: Som dos programes amb el mateix objectiu.
3: Saber què està passant.
4: Què ha passat.
5: I també per què ha passat.
3: Tant a casa...
4: com al món.
5: Què ens fa diferents?
3: El ritme.
4: El ritme.
5: El ritme.
3: Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
4: Perquè al Catalunya nit som pausa.
5: Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
3: A tota hora
4: i a tot arreu.
6: De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
5: Som diferents.
7: Tot fa la mateixa olor de sempre.
8: Cinema.
9: Estem en una situació crítica.
8: Sèries.
10: This is the most dangerous period I've ever seen.
8: Documentals, plataformes.
11: Vinga, va, selfie i marxem.
8: A les pantalles, cada dia hi ha més i més de tot. I sovint, oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
12: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
13: Memoritzeu la cara del nostre home.
8: La finestra indiscreta, els divendres a les 12 de la nit, amb Toni de la Torre.
12: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
14: Jo em quedo aquí, no tira res. Però em quedo aquí.

0: trucar una senyora, l'Aina, dient que ella tenia una cadira de rodes nova del seu marit, que feia poc que faltava.
1: Què m'estàs dient?
0: I que me la regalava.
1: De veritat?
0: Sí, però és que no només això, sinó que avui ha vingut el seu fill, me l'ha portat a casa amb dos amics més seus, l'han muntat. Bueno, una cosa, bueno, per mi és com un miracle. En el món que vivim...
1: Ho trobo brutal, o sigui, trobo brutal.
0: Brutal. És el fet de dir, ostres, encara hi ha gent que fa coses així.
1: Que sí, que escolta, no? I que sap ajudar, no?
0: Pues sí. La mi fuerza para
2: celebrar la vida. Com deia l'aforisme asiàtic, oriental, que deia que en un bosc l'arbre que cau és el que fa soroll i el que creix no. Jo crec que tenim molta solidaritat, tenim molta gent bona, el que passa que no fem soroll. Potser seria hora ja de començar a fer una mica de soroll i dir, ei, estem aquí, el món no està tan malament.
3: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
1: 2:15 d'una de la matinada, aquí a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, el 932017474. No us penseu que no trucava ningú, és que l'Aina ha dit, m'espero que se'n vagi el Joan Pere, m'espero que se'n vagi el Julen, i ara els truco a tots els que han anat trucant. Però clar, què passa? Que, Oriol, vaig obrir el micro demà. A veure si se'n... A veure, hola, se'm sent? Perquè ara jo m'aixeco. Se'm sent o no? Una mica, no gaire. Molt fluixet. A veure, aquest micro funciona? No.
4: No sembla, eh? Et sentim per fora.
1: No. Ara sí que funciona. Eh que sí? Ara sí que funciona. Doncs m'aixeco. No sé què em diu el Joan Pere. Una anècdota, però clar, no t'escolto si no vens i no entres a l'estudi. Espera, que ara m'està explicant el Joan Pere. Aquest programa és així, eh? Ara m'està explicant el Joan Pere una anècdota, que dius, l'acabàvem d'acomiadar, eh? Però sí, ell ha tornat a entrar. A veure, digues.
5: Vull agrair.
1: Digues.
5: M'acaben de fer fill predilecte de Mataró.
1: I no ho has dit, home, és
5: perquè,
1: important.
5: M'ho acaben de dir. I en el ple d'avui m'acaben de fer fill predilecte de Mataró.
1: Doncs escolta, un aplaudiment, un altre aplaudiment. Un honor
5: i molt agraït a Mataró i a tota la gent que m'ha acompanyat durant tants anys.
1: Doncs ja està. Queda dit. Moltes gràcies, Joan, per venir.
5: A vosaltres. Gràcies.
1: Una abraçada. Clar, imagina't, l'acaben de fer fill predilecte i no ho diem. O sigui, ara què? A veure, farem una cosa. Vull algú dels que sou a l'estudi que faci com de periodista. És a dir, que tingui el micro i que el vagi passant, perquè jo no puc estar aquí i donar pas als que truquen per telèfon. Llavors, qui... A veure, ui, qui tothom mira cap avall, en plan, a mi no... No. A veure, algú que pugui anar passant el micro, que si jo faig una pregunta a algú, li passi la persona, perquè, clar, no truqueu a vegades, vosaltres. O no truqueu ningú.
6: Sí, jo que estic per aquí darrere.
1: Venga, adelante. Et passo el micro a tu, vale? Perquè tu el vas passant, jo et faré una pregunta a tu i quan algú altre hagi de parlar tu li passes, i això me'n puc tornar al meu lloc. Et sembla bé?
6: No en sé els noms, però...
1: No, jo tampoc, però com que jo no em sé els noms, abans he dit, me miro la cara, jo sé que tu ets en Guillem, perquè per la veu ets en Guillem, ja t'he vist, així que jo passo el Guillem del Fort Pienc, no? Que tu truques i fas moltes respostes.
7: Efectivament, sí.
1: Ara queda't tu això, jo me'n torno al meu lloc. Mentrestant, fes que parles, perquè si no, no
7: són de reparentena.
1: Ara.
7: Sí, ara ja estem.
1: Ara ja ho tenim, perquè si no els hi passo el micro amb ells, ja em diràs tu com ho farem. A veure, que tenim gent al telèfon i tenim gent aquí, però com que en Guillem és el primer que agafa el micro, i és el Guillem del Fort Pienc, que si escolteu el programa l'heu sentit moltes vegades, que per cert, truques molt tard i tu et lleves molt d'hora, Guillem. Com ho fas, això?
7: Fem el que podem. Abans estava comentant-li a un company, a un dels oients que serà aquí, que segons l'època puc fer o no. És a dir, últimament no truco per això, perquè a vegades l'edat o les circumstàncies fan que t'esgotis i que ja no aguantis més.
1: Clar, i te'n vas a dormir, perquè si no al matí no hi ha classe que facis, no?, diguéssim.
7: Així és.
1: Perquè tu ets mestre, ets professor.
7: Sí, de secundària.
1: De secundària. Vull dir que has d'aguantar a uns quants a les 8 del matí. I doncs no estaríem per anar a dormir tan tard. Va, ara ens truca el 932017474, en David des de Rialp. Bona nit. Hola, David. Calla, que no et sento. Ai, que no hi és. Està aquí o no està aquí? No hi és.
8: Aquí està sí. L'Esteve.
1: A veure?
8: Aquí està l'Esteve.
1: Ah, l'Esteve, perdona.
8: De Sagrada Família.
1: Sí, senyor, Esteve, que m'he saltat un... És que m'he tret les ulleres de prop, eh? I m'he saltat un nom. Esteve, vale. Des de la Sagrada Família. Ara sí. Esteve, sí. Bona nit, com estàs?
8: Bona nit. Dos coses.
1: Digues.
8: Una, ahir va parlar una senyora sobre la devolució d'un rebut de Legalitas.
1: Sí.
8: Jo el que li diria, primer que faci una escrita a Legalitas dient que no vol renovar. I independentment d'això, ella sap la data que li carregaran, que controli la seva compte i així el tingui carregat a compte al seu banc que li torni. Punto i s'ha acabat el tema.
1: Punto i s'ha acabat el tema. Molt bé.
8: Ja està?
1: Així,
8: no hi ha més.
1: No hi ha més, eh?
8: No hi ha més. Ara, una altra cosa. Porto un cabreig a sobre que ni te l'imagines.
1: Per què?
8: Te dic que estic a Sagrada Família.
1: Ah, ja ho sé, el tour. El tour.
8: El tour dels nassos. El tour dels nassos. 3/4 d'hora per arribar-hi de Diagonal per Sant Antoni Maria Claret a Rosselló Lepanto.
1: Sí.
8: No m'han enviat a donar una volta per Mallorca perquè... No
1: a la Lluna, a la Lluna et deuen haver enviat.
8: Però jo li diria al senyor Collboni que per què no organitza una prova davant de casa seva i la tallen? Perquè aquí tenim, ara hem tingut el tour, tenim la marató, tenim la cursa en Corte Inglés, tenim la cursa d'un gimnàs que hi ha aquí, una altra cursa del Palcap. Cada 2x3 estan aquí tallant el carrer.
1: Sí, tens tota la raó, perquè a més
8: prou, ja.
1: Us heu posat tant de moda amb la Sagrada Família que ara tothom va fer les coses aquí.
8: Que vale, que facin una foto de la Sagrada Família que la posin davant del senyor Collboni, casa d'ell, i que tallin tot el muntant. I ell em dirà, no, és que això és promoció per Barcelona, és negoci per Barcelona. Saps quin seria un bon negoci per Barcelona?
1: Quin?
8: Que ells i la majoria de concejals es reduïssin el sou que tenen, que ja està bé. Sí, que ja està bé. Que guanyen ells en un any el que jo no puc aconseguir en 10 o en 15.
1: Sí, senyor. Doncs queda dit, Esteve. Va, no, espero que demà sí. Tinguis millor dia, d'acord?
8: Sí, bueno, i tant, i si no passa endavant, què més dona?
1: No passa res. Moltes gràcies vale. Per trucar, una abraçada.
8: Una abraçada.
1: Adéu, bona nit.
8: Adéu.
1: A veure, Guillem, passa-li el micro. Qui més ens... Perquè, clar, si vosaltres truqueu, avui no us fareu ara vergonya. Qui més... A veure, si jo pregunto d'aquesta temporada, perquè jo tinc moltes coses com a dins que ens han passat que són molt boniques. De trucades vostres, d'entrevistes que s'han fet gràcies a trucades vostres, de coses que han passat al programa. Algú té algun record d'algun moment de dir aquell dia que va trucar aquella persona, aquella conversa que vaig sentir de no sé què. Algú té un moment que recorda d'aquesta temporada de la Nit dels Ignorants? Sí, jo en tinc molts, eh? La senyora que no tenia una cadira de rodes i va haver un oient que li va donar i va fer que el fill li portés fins a casa i li muntés. Aquest el trobo preciós, o sigui, per exemple. No sé si algú té algun altre moment que dius... O aquell que va trucar i estava tan enfadat que us vau fer un fart de riure perquè estava molt enfadat. A veure, veig poca participació en aquests moments, eh? Guillem, no els estàs encoratjant com si fossin alumnes, eh? A veure.
7: No estic motivant-los.
1: Bueno,
7: jo crec que pot ser que estem, encara estan digerint les emocions de fa una estona, de la cançó, sí. Però bueno, si sou oients habituals del programa, segurament recordareu alguna cosa. Positiva, negativa, neutra, no sé...
1: Sí. Va, vinga, va. Va, la Begoña, aquesta me la sé, que ens va fer uns punts de llibre xulíssims per Sant Jordi. Per sí.
9: Doncs aquella senyora o senyor que va donar un ronyó a la seva parella...
1: La senyora...
9: Allò va ser molt emotiu.
1: I tant. I ens ha trucat més d'una vegada, eh?
9: Sí.
1: Des de l'hospital va trucar?
9: Sí.
1: Quan ja eren a casa va trucar? Uh-huh. I diria que fins i tot una tercera vegada dient... Estem una... Sobretot jo, diu, estic una mica millor. Ara sí. Ell està millor que jo.
9: Sí.
1: Us en recordeu o no? O sigui, és molt fort, eh, això?
9: Sí. Doncs a mi em va copsar bastant.
1: Bastant aquest dia.
9: Sí.
1: Estic bastant d'acord, Begoña, amb tu.
9: Sí, perquè tinc un germà que fa diàlisi i llavors, doncs...
1: Es vas posant la pell. Clar, molt bé. Doncs vinga, gràcies. Va, en David, que el tenim i ha trucat al 93, ara sí, 207474, des de Rialp. Bona nit, David.
10: Hola.
1: Ara sí,
10: bona
1: David.
10: Nit.
1: Què tal, com estàs?
10: Molt bé. Tot ple d'estrelles.
1: Home, t'ho diràs, i la lluna, les estrelles... Nosaltres tenim unes estrelles, però diferents. Les tenim aquí a l'estudi avui. Les nostres estrelles són a l'estudi. Tu estàs una mica més lluny.
10: Les estrelles són vosaltres.
1: Ja, per això els que han vingut avui a l'estudi, sí, sí. Què tal, David?
10: Molt bé, molt bé. Una temperatura bona, ara o després.
1: Quina sort.
10: Sí, és curiós perquè donaven nits molt, molt caloroses i fa un aire molt fresco que no sé d'on...
1: Doncs aquí, aquí no, eh? Els que estem aquí et dic jo que d'aire fresc no gaire. Vull dir que aprofita'l.
10: Aquest matí a les 7 he anat a l'Horta a regar i m'he ficat una jaqueta.
1: Imagina't. Quina enveja, no?
10: Però al migdia era insuportable, eh?
1: Ja,
10: que
1: ja.
10: I res, simplement que felicitats per aquest any i que sapigueu que quan torneu de vacances, almenys jo seguiré aquí. I segurament tots els altres també.
1: Home, espero que sí, no m'espantis, eh? No me'ls espantis ara.
10: Vull dir que aneu de vacances tranquils, que...
1: Que tu seràs aquí, perfecte. Doncs molt bé.
10: Jo i segurament tots els altres.
1: Segur que sí, segur que sí. David, doncs moltes gràcies. Gràcies, que vagi molt bé, bon estiu. Una abraçada.
10: Una abraçada.
1: Adéu-siau, bona nit. Va, algun altre moment que recordeu, divertit o no, o horrorós, o de dir... A veure, en Martí, que després té una sorpresa per nosaltres, però ara, sí. De moment, en Martí, què vols explicar? Martí?
11: Recordo una vegada que un oient, un senyor, va trucar i va preguntar si les pelles es podien posar en el rentavaixelles.
1: Sí.
11: I jo li vaig dir que no és convenient, evidentment, ell que faci el que vulgui, però jo li vaig dir que no era convenient, que el millor era agafar la paella, llavors agafar l'esponja, sobretot pel costat, que no rasca, i netejar-la amb mistol, això sí, amb el producte que tinguis de neteja, el que tinguis, no?, que sigui amb sabó líquid, i aleshores, després, doncs, ben esbandida, i que s'escorri a l'escorreplats, no a l'escorrepalla, a l'escorrepalla, allà on estigui. I em va fer molta il·lusió poder informar d'això, perquè fa 2 anys que estic, diguem-ne, divorciat, i ara, doncs, en aquest moment, doncs, evidentment, doncs, tinc una persona que també m'ajuda, però moltes vegades també estic sol a casa, i per tant, doncs, un s'ha d'espavilar com pot.
1: Tu diràs, i tant, que t'espaviles. No queda l'altre.
11: T'espaviles? Oh, i tant, que sí. T'espaviles.
1: Molt bé. Escolta, Martí, després tenim una sorpresa que ell ens farà.
11: Sí, Guillem, agafa'm el micro.
1: Doncs vinga. Sí, qui sigui ara. Va, el 93207474 tenim la Claudina des de la Granada del Penedès. Bona nit.
12: Sí, ara vaig trucar ahir, però sí. Tinc la veu fatal avui.
1: No, dona.
12: Tinc àcid aquí a la boca, de l'estómac.
1: Ai, bueno, mare de Déu.
12: Que vaig dir una carta certificada, però he parlat amb una empleada de correus i diu, millor un burofax, i llavors hi pots enviar la carta donant-te de baix i queda la carta registrada.
1: Un burofax, això de...
12: Un burofax
1: aquelles...
12: a correus té que anar.
1: D'acord.
12: I llavors et pots donar de baix en tot.
1: Molt bé, doncs ja està. Clarifiquem, a lloc de carta certificada, burofax. Perfecte, Claudina.
12: Sí, vale.
1: Moltes gràcies. Adéu-siau, bona nit. Cadascú, ja veieu, no? Jo també m'he quedat molt amb un senyor que ens va trucar, si ho recordeu, que el van estafar. Us en recordeu? Que el van estafar, li van prendre tots els estalvis i un préstec al seu nom de 50.000 euros i que vam aconseguir que ho solucionés. O sigui, aquelles coses que dius, un programa de ràdio, saps què vull dir? A través d'un expert i que ens el va dir un oient. Vull dir que va ser qui ens va dir el nom del Bruno, no vull dir-ho malament, Bruno Pérez Pagès? Jordà, Juncà. Imagina't, m'estic inventant tot el nom. Va, ens truca l'Anna des de Mirasol. Bona nit, Anna.
13: Bona nit, Marta. Només és per desitjar-te unes bones vacances, que aquest programa ha sigut estupendo, t'escolto sempre. No truco molt, però t'escolto sempre, m'agrada molt, i que passis unes bones vacances i un bon estiu i et puguem retrobar al setembre, si Déu vol.
1: I tant que sí, Anna. L'espero el 30 d'agost, si Déu vol.
13: El 30 d'agost.
1: Que és diumenge a la nit, que ja estarem aquí, d'acord?
13: Molt bé.
1: Doncs que descansi aquest estiu, Anna, gràcies.
13: Igualment, bon estiu.
1: Adéu-siau, bon estiu.
13: Per tots els oients i per tu també.
1: Igualment. És que és com... És realment... Ja m'ho deia el Solà al seu moment, eh? És com una família, però aquest any també ha passat una cosa molt xula, o que a mi m'ha impactat també molt, que és molta gent deia que trucava per primera vegada. No sé si vosaltres com a oients de fa temps ho heu sentit. I anava dient, ho escoltava, però fins ara no he trucat. I això, ostres, també et dona com una satisfacció de dir al final, aquest programa, si la gent no truca i no fa les seves aportacions, doncs és evident que deixa de tenir el sentit. I malgrat que tenim constants en respostes a tot arreu, crec que millor que algú et respongui o et recomani que no pas buscar-ho en el xat GPT. Estarem d'acord, no? Que sí. Doncs va, en Joan ens truca des de l'Hospitalet de Llobregat. Bona nit.
14: Bona nit.
1: Digues, Joan.
14: Mira, més que vull saludar-vos, felicitar-vos pel programa, l'escolto cada nit, però més que avui és perquè volia felicitar-vos per haver portat el Julen, a la seva mare, el Julen, i jo som cosins, germans.
1: Ah, molt bé, per tant, ets cosí del Julen, cosí segon, no?
14: Cosí del Julen, exactament, cosí segon del Julen. I per tant, volia felicitar-vos per aquesta idea de portar-ho i fer cantar aquesta cançó.
1: És que ha sigut molt bonica, o sigui que...
14: Exactament. Però ella es dedicava fa molt de temps que quan anava d'excursió amb els esplais ja feia això, ja cantava, feia cançons pels monitors i tot això.
1: Ja.
14: És un noi que sempre ha agradat molt aquestes coses i, per tant, val la pena que donar-li un suport perquè continuï fent-ho.
1: I tant que sí, doncs per això l'hem portat, a veure si li surten encara més actuacions i més bolos.
14: Molt bé, molt bé, Joan. Doncs... Bona nit i bones vacances.
1: Moltes gràcies, bones vacances, adéu-siau.
14: Adéu-siau.
1: A veure, avui que els oients d'aquest programa teniu més protagonisme que mai en aquest últim programa de la temporada... com que sempre, jo sempre dic que quan feu aportacions o ens doneu idees, jo prenc nota. A vegades, no sempre s'ha de fer el que dieu, però jo sempre prenc nota de les coses i intentem millorar, intentem pactar convidats que ens heu dit. A vegades hi ha gent que no li agrada una cosa. En definitiva, al final qui mana, no, diguéssim que sóc jo. Però les idees sempre les hem anat com una mica adaptant al programa. I justament hi va haver una oient de tota la vida d'aquest programa, que la tinc asseguda aquí, al meu costat, i ara hi posem una mica de música, Oriol. No? Que és la Maria Rosa de Sant Cugat. Bona nit, Maria Rosa, com estàs?
15: Bona nit, bé.
1: Acosta't al micro.
15: Bé, sí, no, està obert ara.
1: Aquesta veu no la sentirem. Bé, sí. Que ens va fer una proposta. Ens va parlar d'un llibre de poesia... Ara que ningú se m'ofengui, eh? Eròtica. Però, qui ha fet aquest llibre de poesia eròtica? És un llibre que es titula Poemes de la veu trencada. Està escrit per l'escriptora Carme Rovira, de 84 anys. Poesia eròtica i 84 anys són dos conceptes que poden ser plenament compatibles, i avui en tenim la prova, i que és veïna de Vilassar de Mar. Jo no sé si tu la coneixes o no.
15: Una vegada l'he vist.
1: Però tu ens vas recomanar el llibre.
15: Sí, bé, perquè jo ja en tenia un altre i em havia agradat molt. I llavors buscava el nou, perquè hi ha una coneguda que coneix que fa teatre amb mi i ens coneixíem, i ella em va donar el llibre que ella em va agradar molt i llavors vaig buscar aquest altre. I ella me'l va facilitar perquè no el trobava. En fi.
1: Doncs mira, tu ens vas parlar del llibre, nosaltres et vam fer cas i resulta que li hem dit a l'autora del llibre doncs que si pot ser en directe a la nit dels ignorants a aquesta hora de la matinada. Carme Rovira, bona nit.
16: Hola, bona nit, Marta i Maria Rosa.
1: I tots els oients que són avui a l'estudi, escolta'm...
16: Ah, bueno, clar, home, esclar, per suport, sí, home,
1: per suport,
16: clar, sí,
1: poemes,
16: sí.
1: De la veu trencada. Carme, escolta'm una cosa.
16: Sí.
1: Aquí hi trobarem alguna cosa que ens faci ser menys ignorants en erotisme?
16: Mira, són uns poemes, tu dius els 84 anys, és que realment no els hi he escrit tots quan he fet els 84 anys.
1: Ja m'ho penso.
16: Això és un cúmul d'experiències i és un trajecte pues, per tota una vida. I de fet, bueno, però també el sexe també té memòria, eh? Vull dir, no perquè tinguis 84 anys ja estàs arrovellat.
1: No, s'ha de reivindicar tot. Sí. Escolta'm, tu podríem dir que ets una mica pionera de la poesia eròtica al nostre país. Em sembla que l'Albert Guinovart fins i tot Ha musicat alguns poemes teus? Això és veritat?
16: Sí, sí, bueno, i mira, aquest llibre es titulava Entre llençols, poemes per la tauleta de nit, però bueno, aquest llibre ja té 25 o 27 anys, sí. I mira quina casualitat, a mi l'Albert no em coneixia de res, els canta la Carme Canela, uh-huh. I estan editats, junt a poemes de la Glòria Fuertes, bueno, molt bé. Llavors ell ho va estrenar, no t'ho perdis, en un festival de música de música de Vic, i llavors, o sigui, no sé si ells escollien el lloc o els hi tocava un lloc, en una església.
1: Vinga.
16: En una església. En una església, allà el poema aquell, si estàs dintre meu, si no estàs dintre,
1: ai,
16: i jo em moria.
1: Ai, que algú se'm desmaiarà.
16: Sí, oi, sí,
1: ai,
16: sí,
1: Carme,
16: sí, sí.
1: Ai, mare meva.
16: I la Carme Canela, amb aquella veu que té, que és de canela pura, sí. I jo deia, tierra, tràgame, que sortirà el mossèn aquí i sortirem tots a cop d'escombra.
1: Però no, no va passar.
16: No va passar res.
1: Escolta'm, de la ràdio nocturna, de la ràdio de nit, tipus aquest programa, també n'has fet un poema eròtic, no?
16: Sí. Aquest és en castellà, perquè abans d'aquest llibre de poemes de la veu trencada vaig fer un altre, que és Va de vida, que és en castellà. I sí, perquè jo entenc que la ràdio, sobretot a la nit, té com un misteri, una seducció, et recull. Aquesta és la meva visió de la ràdio per la nit. Et recull. I et sembla que la ràdio només et parla a tu. O sigui, tu te la sents com... Mira, te la dediquen a tu només. I està molt bé que pares atenció, ha sortit el Joan Pera. Per cert, felicitats perquè l'han nomenat el fill predilecte de Mataró, que s'ho mereix. S'ho mereix. Però tu te sentes aquí, et pots fer un cafè en llet o el que sigui, i sembla que, pues, que tu o un locutor és igual, t'està parlant a tu. És com recollit per la nit la ràdio. Mira, jo ho veig així. I sí, tinc un poema fet en castellà dedicat a la ràdio, sí.
1: Però hi ha més moltes coses. Hi ha poemes sobre fantasies a la cuina, amb el menjar,
16: fins
1: i tot un poema eròtic molt nostrat sobre el pa amb oli verge i el pa amb tomàquet. La gastronomia també és eròtica o què?
16: Pues també, sí, i tant, hombre, i tant. No és el mateix que et mengis, jo que sé, una paella aquí a casa sentada o a la cuina o al menjador, que no pas que te la mengis pues, amb un hotelet, amb la parella, sigui home o dona, o que sigui, i després vagis a fer la siesta pues, davant mirant el mar o la lluna. O tal. No és el mateix que diguis aquí, va, vinga, porta'm els plats a la cuina, va, ajuda. No és el mateix,
1: no.
16: O sigui que amb el menjar també hi ha un component eròtic, esclar que sí, i tant. Amb tot.
1: Amb tot.
16: Música, escolta'm, amb el menjar, amb tot.
1: Hi ha un moment que expliques. Per als qui busquen el gai saber, com es pot treure matrícula d'amor del cos de l'altre, i acabes dient amb ironia que, malgrat tot, sempre hi haurà dones tipus, que agarro sec al llit, i homes tipus conill ben ensupit. A veure, això què vol dir, exactament? Què vol dir, això?
16: Bueno, home, tu només has d'imaginar... La poesia és imaginació, coneixement de les paraules i sensibilitat, no? Pues tu tanques els ulls i imagina't una dona, en aquest cas tu imaginaries a l'home o la dona, és igual, un cagarro sec. Què pot haver-hi més sec que un cagarro? Pues això. I si te la trobes al llit, pitjor.
1: Pitjor encara.
16: Pitjor. Ara, un home conill... Com he dit? Conill què? Conill ràpid?
1: Ben ensupit.
16: Ben ensupit. També trobar-te al llit un conill ensupit també ha de ser molt trist, eh?
1: No, ja m'ho penso.
16: Aquí jo reparteixo sempre per tots, eh? O sigui,
1: ja ho veig. Fins i tot,
16: no són idíl·liques.
1: Fins i tot els psicòlegs en surten malparats perquè
16: també.
1: Dius, fer l'amor ho aconsellen fins i tot els loqueros col·legiats, aquells que amb un còmode divan per eina... Xafarders de menes s'assabenten de tot. A tu la poesia t'ha fet teràpia, també, o no?
16: Sí.
1: T'ha servit per això, també?
16: Sí. Sí. Sí, i és una cosa que jo recomanaria a totes les persones que tinguin pues, algun, ja no dic problema, perquè els problemes a vegades és una cosa que s'han de solventar. Però desgràcies o manques de persones... com a mi m'ha passat, jo vaig perdre una filla, i gràcies a haver-me dedicat de cap a escriure, doncs mira, en aquell moment vas una mica... no t'oblides, perquè no oblides, però bueno, vas buidant, i a poc sí que és una mica... És teràpia.
1: És terapèutic.
16: Sí, l'art, tot l'art, tot ho és. Mm-hmm. Sí,
1: poemes de la veu trencada de la Carme Rovira, i voldríem acabar aquesta conversa amb justament la lectura d'un dels teus poemes, i evidentment li hem demanat a l'oient, que ens va recomanar el teu llibre, la Maria Rosa de Sant Cugat, que en tries una i que ens el reciti. Per tant, gràcies. Et deixo que l'escoltis des de casa.
16: Una cosa, deixa'm dir una coseta només.
1: Digue'm.
16: Com que la poesia li agrada a tothom i és tan fantàstica i meravellosa, però ningú la compra, perquè aquesta és la veritat, tota persona que vulgui comprar el meu llibre ho pot demanar al punt volat, que els enviaran a casa.
1: D'acord, molt bé. Més fàcil impossible.
16: Poemes de la veu trencada.
1: Perfecte.
16: El busquin per internet i els enviaran a casa.
1: Perfecte.
16: Això mateix.
1: Moltíssimes gràcies, Carme. Enhorabona.
16: A vosaltres, i ara escolto la Maria Rosa, i moltes gràcies per pensar en mi.
1: Vinga, bona nit.
15: Carme.
16: I bon estiu.
1: Igualment. Anava a preguntar una cosa, però tu has vingut a llegir. Has vingut a fer el programa.
15: No, és que li volia dir veure quin...
1: No, no, el primer que et vingui de gust... Tenim dos minuts per tu.
15: Bé, vinga. Doncs, bé, és curt, no sé. Aquí un que diu: veïns i saludats.
1: Vinga.
15: I ja que estem a la nit, aquest va de nit.
1: Va.
15: Diu: murmuris de llit, brugit que traspassa la paret i sorprèn, i ensopega amb l'orella del veí, gemecs que inquieten i provoquen l'enveja d'aquell que dins el seu llit no és impitat als lúdics. Ara, aquí, sí. Ai, murmurar prominent de l'habitació veïna, bombolla i festa passional, decibels en potència de concert que travessen sostre i pis. Cossos enarborats pel desig gemeguen indiferents a l'home del replà, conegut de baixar el gos i deixar ferum de brossa l'ascensor, qui, encabronat pels gemecs juvenívols, irat, blasfema, mentrestant que, per manca de parella, ell acaba desvetllat, introduint-se, si més no, flocs de cotó dins a les orelles.
1: Gràcies, Maria Rosa.
15: Bé. Hi havia el de la fogassa i l'oli, n'hi havia altres més allò, però aquest m'ha semblat... És que és molt irònica, ella.
1: Ja
15: i per això he agafat aquest.
1: Està
15: I en té uns que són molt macos i molt poètics i molt bons. I amb l'altre llibre també,
1: Doncs...
15: El de la tauleta de nit, uns preciosos.
1: Ja ho he vist. Maria Rosa, moltes gràcies.
15: A vosaltres.
1: Va, que arribem a la una de la matinada. Nosaltres fem una petita pausa per sentir les notícies d'aquesta hora i tornem d'aquí uns minutets, no marxeu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Catalunya ha tancat el procés de regularització d'immigrants amb gairebé 260.000 sol·licituds. És la comunitat que més n'ha registrat. A tot l'estat, gairebé 1.200.000 persones han demanat acollir-se al procés i més de la meitat ja han obtingut un permís provisional de treball i residència. Les persones que tenen la sol·licitud aprovada encara han d'obtenir el número de la Seguretat Social i la targeta d'identificació d'estrangers perquè sense aquests documents continuen sense poder ser contractades. Des de la taula del tercer sector social reclamen reforços dels recursos perquè els tràmits siguin més ràpids. La vicepresidenta de Polítiques Socials de l'entitat, Natàlia Valenzuela, també demana facilitar l'accés a la feina per evitar que aquestes persones tornin a quedar en situació regular d'aquí un any.
2: Aquestes xifres també demostren, no, l'abast del repte que tenim per davant com a societat, que és garantir que totes les persones que han aconseguit papers no caiguin en la irregularitat d'aquí un any, quan hagin de renovar-los. Insistim que aquesta és la màxima prioritat que hem de tenir les administracions públiques com les entitats socials.
1: Dos de cada tres persones regularitzades són d'origen llatinoamericà. Repàs ara més breu altres informacions amb l'Anna Alfonso.
3: L'atur baixa al juny, però menys que els últims 6 anys. El mes passat es van registrar 37.000 treballadors més a la Seguretat Social i es van superar per primera vegada els 4 milions d'afiliats a Catalunya gràcies a la temporada d'estiu. El nombre d'aturats s'ha reduït de 450 persones, però a la demarcació de Lleida hi ha hagut 255 desocupats més. Pel ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ja es noten els efectes de la regularització de migrants.
4: Se ve la aceleración en la afiliación, se mantiene el pulso de actividad, pero ya se empiezan a ver los efectos positivos de esta regularización en sectores, por ejemplo, como la construcción o servicios, que eran algunos de los sectores que más demandaban mano de obra.
1: Juanma Moreno cedeix una vicepresidència a Vox i assumeix l'anomenada prioritat nacional per tornar a ser president d'Andalusia. El Parlament Autonòmic ha investit el candidat del PP amb els vots de l'extrema dreta després d'un acord que inclou 150 mesures, entre les quals assegurar que els estrangers seran els últims a la cua de les ajudes públiques. Les parts han anunciat l'entesa poc abans de la votació en segona volta.
3: Llum verda definitiva del Parlament als primers pressupostos del govern de Salvador Illa. Esquerra i els comuns han sumat els seus vots als del PSC per aprovar uns comptes que freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els de fa 3 anys. La votació suposa un baló d'oxigen per l'executiu just a l'equador del mandat. El president Illa s'ha compromès a complir amb les xifres aprovades i amb els acords amb els seus aliats parlamentaris.
5: Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat i el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar cada euro i executar cada política.
1: La primera setmana d'estiu, els serveis d'urgències dels hospitals i centres d'atenció primària catalans van atendre prop de 450 incidències per cops de calor o per deshidratació. A tot això s'hi ha d'afegir que en tot el juny hi ha hagut 218 morts prematures atribuïbles a les altes temperatures. Un nou estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona sobre el risc que suposa la calor per la salut calcula que per cada grau extra de temperatura la mortalitat augmenta un 35%.
6: Avui no tremolaré, tot i que sé que tremolar...
1: El Petit de Calarila ha inaugurat aquest dijous el Festival Vida de Vilanova i la Geltrú amb una processó metafísica, un espectacle poètic basat en la cultura popular que ha implicat més d'un centenar de músics. Anem fins a la capital de la Garraf, amb Montse Genarriba.
7: El Petit de Calarila ha inaugurat el Vida Festival amb un concert que ha implicat un centenar de persones, entre artistes dalt de l'escenari i grups de cultura popular, bastoners, balls de cintes o de gitanes, entre el públic. Altres concerts han estat el de la canadenca Charlotte Cardin.

0: I també el de Triquell, amb energia i compromís social. El grup britànic Saint Etienne i Ralph Fichu són altres propostes d'aquest primer dia de festival. Pel segon s'esperen Guitarrica de la Fuente o Lia Kali i per dissabte les cantants Amaya i Maria Hernal o Fatboy Slim. Molta gent i bon ambient, com sempre, en un entorn màgic, el decorat natural de la masia en cabanyes molt ben il·luminat.
1: Esports, la selecció espanyola de futbol ha avançat als vuitens de final del Mundial. El combinat de la Fuente s'ha imposat per 3-0 a Àustria en partits de setzens. Quatre catalans han estat titulars al conjunt espanyol: Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid. El rival d'Espanya vuitens sortirà del partit Portugal-Croàcia, que s'ha començat a disputar fa 5 minuts a Toronto. Al Canadà es manté de moment l'empat a 0.
2: Aquest dijous s'ha viscut el primer acte principal de la gran sortida del Tour de França des de Barcelona, amb la presentació dels equips des del recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau fins a la Sagrada Família, davant d'unes 50.000 persones.
3: Fins aquí les notícies.
4: Evitem el soroll.
5: Ens allunyem de les estridències.
4: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
5: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
3: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
4: Un informatiu sense presses.
5: Per donar context als grans titulars.
3: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.

0: De la matinada i 7 minuts. Va, que tornem a ser aquí, la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. De seguida, el 93207474, de seguida, els missatges que ens heu deixat al WhatsApp de la nit dels ignorants, el 667-220-148, però abans, apreta i té ganes d'explicar-nos cosetes la Sílvia Comet.
1: Un capítol i a dormir. Amb Sílvia Comet.
0: Cada setmana es trenen desenes de sèries i el que costa és triar-ne una. Per això, cada divendres, la nostra recomanadora oficial, la Sílvia Comet, ens n'ha recomanat un parell. I a veure què ens suggereix avui per tancar la temporada. Sílvia, bona nit.
2: Què tal, Marta? Bona nit. Doncs sí, fa una mica de ràbia això de malgastar l'estona llegint els arguments i quan finalment n'esculls una, resulta que no et satisfà i un cop vista l'oblides per sempre. Hem intentat una mica aturar-nos en algunes que valen la pena, encara que no surtin a la primera pàgina de la plataforma quan engegueu la tele, l'ordinador o la tauleta per mirar una sèrie. Perquè és que potser mirant religiosament el que s'estrena cada setmana, el que veieu quan enceneu la tele, ens podem perdre algunes joietes amagades. Vam arrencar aquesta aventura d'un capítol i a dormir amb una sèrie d'època, d'aquestes que ens transporten a l'Anglaterra de principis del segle XIX, i tancarem la paradeta també amb sèries de tassetes. Avui recuperem un dels personatges secundaris de la novel·la Orgull i prejudici de Jane Austen, i la sèrie és La otra hermana Bennet.
3: Mary is wearing spectacles.
4: Very good.
5: I do, Father.
3: But she is a woman.
5: In case she couldn't see them.
6: It is a sad fact of life that if a young woman is unlucky enough to come into the world without expectations, she had better do all she can to ensure that she is beautiful. Or so my mother taught us.
2: Aquesta sèrie parteix de la pregunta: què va passar amb la Mary Bennet? Orgull i prejudici se centra en la història de l'Elizabeth Bennet, intel·ligent, independent, irònica, en una època en què el futur de moltes dones depenia gairebé exclusivament d'aconseguir un bon matrimoni. Per si no heu llegit la novel·la o no heu vist les pel·lícules, que n'hi ha més d'una, no seré jo qui us expliqui la deliciosa història de l'Elizabeth i Mr. Darcy, però sí que us diré que l'Elizabeth té quatre germanes més que tenen menys pes a la novel·la, evidentment. La Mary és la tercera, la que està atrapada al mig. No és una heroïna ni és rebel com la seva germana Elizabeth. De fet, és bastant invisible a la història d'Orgull i prejudici. Jane Austen no li dona una trama pròpia. I aquesta sèrie ha vingut una mica per arreglar-ho. El que fa és expandir la història per centrar-se en aquesta jove seriosa, estudiosa, aficionada a la música i la lectura, i que porta ulleres, cosa que horroritza la seva mare i el seu entorn social. I això és el què de la sèrie, escoltar la veu de la germana que havia quedat a l'ombra. Aquesta sèrie de la BBC adapta la novel·la de Janis Hadlow del 2020 en forma de comèdia romàntica lleugera, però que és d'aquelles que també conviden a pensar.
0: En quin moment d'Orgull i prejudici se situa la història de la Mary?
2: Sé que ets fan de Jane Austen i segur que de seguida claves el moment en què se situa la història. Arrenca poc abans dels esdeveniments de la novel·la i continua un temps després del final. Si teniu al cap Orgull i prejudici, és inevitable pensar en l'odiosa senyora Bennet, la mare, a qui només preocupa com i amb qui casar les filles. Quan es veu des del punt de vista de la Mary, no només és prepotent i desagradable, és cruel. Desaprova qualsevol cosa que fa la seva filla. Mentre les seves germanes grans fan feliç la mare perquè van aconseguint bons matrimonis, la Mary es nega a acceptar qualsevol home. No és que no tingui algun pretendent, que el té, però entre que ha de seguir els desitjos de la seva mare i que els exemples de matrimonis acordats que té al seu voltant sap que no la farien gens feliç, doncs assumeix que serà una dona soltera. Tot canvia quan es trasllada del camp anglès a Londres per fer d'institutriu i se'n va a viure amb els seus tiets, que sí que aprecien el seu intel·lecte i les seves idees, justament el mateix que menyspreen a casa seva. La sèrie tampoc és amable, per

0: serà amb les germanes. En cap moment pensen en els sentiments de la Mary. Bé, pot ser una mica al final. La otra hermana Bennett té el plantejament clàssic de les sèries de l'època, no deixa de tenir punts de comèdia romàntica i de centrar-se en un món de salons, cartes manuscrites, rígides normes socials i una societat obsessionada amb el matrimoni i l'estatus, que són les bases de les novel·les d'Austen. Però en aquest cas, la sèrie també parla de la identitat pròpia i del creixement personal. En definitiva, del camí d'una jove per trobar-se a si mateixa. Es podria dir que és una mica una oda a les persones introvertides, les que no encaixen en el seu entorn. El paper de la Mary l'assumeix l'actriu britànica Ella Bruccolieri, formada en la interpretació teatral, i que aquí fa el seu primer paper protagonista molt i molt bé. Si sou fans de l'univers Austen, de les sèries ambientades a l'època de la Regència, o simplement de les històries de creixement personal que tracten les victòries de persones que no accepten les convencions socials perquè sí, segur que passareu una bona estona amb la otra hermana Bennett. I a més, al contrari del que passa amb aquest tipus de sèries, va bastant de cara a barraca. Capitulets ben curts, d'uns 30 minuts de durada. En té 10, que són unes 5 hores de sèrie, aproximadament. Busqueu-la a Movistar Plus, on també hi teniu, per cert, Miss Austen, una altra sèrie que expandeix l'univers de l'escriptora anglesa i que ja vam recomanar els primers programes de La nit dels ignorants quan es va estrenar l'any passat.
1: Sílvia, la segona recomanació que faràs també és una minissèrie?
0: Sí, també de Tassetes, aquesta etiqueta encantadora que es fa servir per descriure aquestes ficcions que transcorren en algun moment en un entorn burgès o salons aristocràtics, on els personatges van elegantment vestits i prenen te en tassetes de porcellana mentre tenen converses refinades sobre matrimoni, herències o normes socials. Però no tot és té, pastetes i xafarderies. Les bones sèries de tassetes també estan molt ben contextualitzades històricament. Aquesta ens porta a principis del segle XIX i a un dels barris més refinats del Londres de l'època, que és el que dona nom a la sèrie. És Belgravia.
2: We chose a life of lies. Now those lies have returned to haunt us.
3: Do we have a right to hide from her that she has a grandson?
4: We've hidden it for more than a quarter of a century.
5: He's been told his father died in battle and his mother in childbirth, all of which is true.
6: You look as if you've seen a ghost. Are you all right?
7: You remind me of someone I used to know.
0: Aquesta és una sèrie del 2020 del canal britànic ITV. Han passat només 6 anys des de l'estrena, però en el món de les sèries sembla una eternitat ja. Així com cada setmana s'estrenen com a mínim un parell de thrillers, les sèries d'època no són precisament abundants. Però n'hi ha, cal buscar-les per això. Belgravia arrenca basant-se en un fet real, el ball de la duquessa de Richmond a Brussel·les el 1815, la nit abans de la batalla de Waterloo. Allà, una família de nou rics, els Trenchard, veuen com la seva filla Sophie s'enamora del jove Edmund, que és l'hereu d'una de les famílies més poderoses de l'aristocràcia britànica. Les decisions que prenen aquella nit aquests dos joves tindran conseqüències a les seves respectives famílies durant generacions. Segurament aquest inici us farà pensar en la grandíssima sèrie Downton Abbey, la reina de les sèries de tassetes, on també es tenien molt presents esdeveniments importants per situar-nos bé a l'època. Si us recordeu, l'enfonsament del Titanic és un element clau a l'inici de la sèrie. Belgravia, però, ens porta a una època victoriana anterior a Downton Abbey. Després d'aquest ball de Brussel·les que comentàvem, la sèrie fa un salt en el temps de 25 anys. Ens porta al luxós barri londinenc. La Sophie i l'Edmund no hi són, però continua la història de les seves famílies. Les respectives mares dels joves creen una aliança inesperada quan ja són grans per protegir la reputació dels seus fills. I com en totes les sèries del gènere, a banda dels amors impossibles, hi ha trames sobre la decència social, les conseqüències del progrés creixent, les diferències de classe o els intents desesperats dels nous rics d'aconseguir fer-se un lloc a la societat. No estic explicant massa cosa perquè Belgravia té un altre element que és el nucli de les trames, un gran secret, un secret enorme. El secret que amaguen les mares de la Sophie i l'Edmond. I al centre de tot plegat apareix un nen molt talentós, el Charles Pope, que serà molt important per aquesta història. Una història bastant més fosca que Downton Abbey. Això sí, té la mateixa elegància i el mateix pedigrí.
1: Clar, potser perquè és del mateix creador.
0: Exactament. És Julian Fellowes, novel·lista, actor, creador, guionista, productor, director i un expert en l'aristocràcia britànica. De fet, en forma part, ja ho vam comentar quan vam parlar de Downton Abbey. El 2012 va ser nomenat Baron Fellows of West Stratford i, a més, se li pot atribuir el mèrit de fer arribar les anomenades pel·lícules i sèries de tassetes a un públic massiu. En el cas de Belgravia, ell mateix adapta la seva novel·la del 2016, que va ser un èxit, segurament també gràcies a la popularitat que va adquirir i amb Downton. És una sèrie força coral i amb bones interpretacions i sobretot les femenines. Formen part del repartiment, per exemple, la veterana actriu Harriet Walter, una de les grans del teatre britànic que el 2011 va ser nomenada Dama Comandant de l'Orde de l'Imperi Britànic pels seus serveis al teatre, justament, però que també hem pogut veure en una pila de sèries, recentment a Silo, per exemple. Un altre dels papers destacats recau en Tamsin Sig Greig. Fa ben poc també vam parlar d'ella quan vam comentar la sèrie Riot Woman. I destaquem també el paper que fa Ella Purnell, que és una actriu que podríem dir que està bastant de moda i que fa bastant poc ha participat en sèries força especials com Fallout o Yellow Jackets. Però tornem a Belgravia. És una sèrie que està molt ben ambientada, és molt elegant visualment i amb un vestuari cuidadíssim. A més, és molt entretinguda. Les intrigues aristocràtiques i els secrets afegeixen salsa al drama històric. Només té 6 capítols que podeu trobar a la plataforma Sky Showtime i també la podeu veure a Movistar Plus si teniu l'abonament de ficció total.
1: Molt bé, doncs avui per tancar drames històrics amb intriga i Idilis, l'altra hermana Bennett i Belgravia. Ens retrobem aviat, Sílvia.
0: Bona nit, bon estiu i aprofiteu per mirar moltes sèries.

0: Si vols guanyar un Gaudí o un Goya, vine a la nit dels ignorants. Llúcia García, Romeria.
1: M'ha agradat molt actuar, però ser actriu també és tota aquesta altra part de fer promoció i de que la gent et conegui i tot això. I no sé si això és el que vull o no.
2: Dir que aquest premi és per molta més gent a part de mi, és per la Carla, per haver confiat en mi.
0: Judit Colell, Frontera.
3: De sobte ha sigut com un canvi radical, sortir de la zona de confort meva.
4: I el Gaudí, la millor pel·lícula és per...
5: Quins nervis.
4: Frontera.
0: Clàudia Sadó, De Sucre.
6: Està sent un regal. I el reconeixement aquí, doncs, pues que ens hagin nominat els Gaudí i els Goya, és un reconeixement per tothom, no? Perquè és una feina molt d'equip.
7: Crec que necessitem més representació cultural de les persones amb diversitat funcional a les nostres ficcions.
0: Jordi Jiménez, Gilbert.
8: Som 5 finalistes, per tant, tinc un 20% de possibilitats.
9: Goya és para... Gilbert.
10: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
0: 1:21, última nit dels ignorants i de les ignorants de la temporada, en públic a l'estudi, amb vosaltres que ens truqueu al 932017474 i amb missatges de WhatsApp que encara no n'hem passat ni un. Però abans, la Irene, que ens truca des de Sants, a Barcelona. Bona nit, Irene.
11: Bona nit, Marta, i tota la gent que ens escolta. Miri, truco per explicar una petita historieta de Montserrat. En primer lloc, ens hem d'imaginar que anem a adorar la Mare de Déu. Un cop hem fet el recorregut de totes les escales, ens trobem l'últim replà, que allà hi ha el cambril, i hi ha les escaletes que pugen fins a la Verge. Al començament d'aquelles escaletes hi ha un escolanet, una imatge d'un escolanet. Doncs aquella imatge és la imatge verdadera d'un nen que va ser acceptat a estar a l'escolania per cantar la Verge. Això fa molts anys, no sé l'any que era. Doncs aquell nen, abans d'entrar, tot i haver estat acceptat, es va posar molt malalt i va morir. Llavors els seus pares tenien una pena molt gran. Clar, se'ls havia mort el fillet i, a més, no havia pogut entrar a l'escolania i estar al costat de la Verge. Llavors ells van fer construir aquella imatge del nen, que és la imatge verdadera del nen, amb el cabell i tot, perquè sempre el resto de la vida pogués estar al costat de la Verge. I és aquesta la historieta.
0: Però aquesta historieta és certa?
11: És certa. És certa.
0: Jo no ho sabia, això, Irene.
11: No, jo tampoc.
0: A veure, algú del públic és aquí? Sabia aquesta història? No,
11: el tampoc. El meu fill va estar a l'escolania de Montserrat.
0: Ostres. Sí. Espera, que el Martí diu que sí. Treballat. Després, Martí, que ara no tens el micro per poder parlar. Déu-n'hi-do, doncs gràcies per compartir-ho, perquè jo no ho sabia i he quedat bastant... És com si m'haguessis explicat un conte, Irene.
11: Sí, pues sí.
0: Doncs moltes gràcies per compartir-ho.
11: He pensat que al final de la temporada seria bonic saber aquesta historieta, perquè a més de la Verge, pues la història d'aquest nen.
0: Clar.
11: Sí.
0: Clar, si algú sabés la història d'aquests pares i tot això que va passar amb el nen, Déu-n'hi-do. Doncs, Irene, moltes gràcies per compartir-ho.
11: Aquesta història me la va explicar el meu fill, que va estar a Montserrat, a l'escolania.
0: A mi,
11: ara clar. Ja té la vora 50 anys, ja té 40, 49 anys.
0: I va cantar a l'escolania?
11: Sí.
0: Sí, clar, per tant, ell ho sabia perfectament.
11: Suposo això. Que clar. És veritat, me la va explicar ell.
0: Doncs molt bonica.
11: Els hi havíem dit.
0: Doncs moltes gràcies. Sí, sí, i tant, molt bonica. Gràcies, Irene.
11: Adéu, bona nit tinguin.
0: Adéu-siau. Igualment, adiós. Bona nit.
11: Adiós.
0: La Pietat ens ha deixat un missatge de WhatsApp al 667-220-148 que té a veure... Ahir vam parlar un oient que denunciava que es quedaven sense llum segons el dia de la setmana, ara un veí, ara un altre, en un bloc de pisos. Doncs la Pietat, des de Montgat, parla d'aquest tema.
12: He sentit aquesta senyora que parlava del tema de la llum. Justament aquesta tarda, que he anat a Barcelona, a casa del meu fill, s'ha marxat la llum a les 3 de la tarda i ha tornat a les 11:30 de la nit. He trucat diverses vegades i, com deia ella, surt la màquina. O sigui, no hi ha forma de parlar amb gent. No te donen cap explicació, simplement surt una màquina i diu que, bueno, que està previst que torni la llum, doncs a lo millor, jo què sé, te diuen a les 8, i arriben les 8 i res. I ahir tornes a trucar i te diuen a les 10. O sigui, un cachondeo. Per això que ha dit aquesta senyora, sí que jo crec que és un tema d'aquests, no sé què podríem fer.
0: Doncs no sé què podríem fer. No, jo tampoc, perquè amb les màquines poca cosa que pots fer. La Maria Àngels, des de Santa Eulàlia de Riu Primer, ens ha deixat aquest missatge.
5: Jo felicito pel programa, tu i tota la colla que es treballeu, tot l'equip. M'agrada molt tal com fas el programa, principalment el que expliques, el que t'ha passat al dematí, m'encanta tot això. Llavors, com fas allò de l'Isla del Pau, jo és el meu programa preferit. Perquè de 12 a 2 és la meva Isla de Pau. Sembla que em fa relaxar, sembla que m'escolto, mira, no sé, sembla que camini per aquests boscos que expliquen. I llavors és el que més. I la tercera generació també m'agrada molt, i les entrevistes que fan la gent també. Jo no truco un cop, vaig trucar pel març, no he trucat més, perquè tampoc sé què explicar. I, bueno, ja saps, el poble d'aquí on sóc jo, ja el coneixes, si un dia vols venir... A l'estiu pots venir, solament m'ho dius, anirem de parranda per aquí, anem a menjar. Llavors, m'agradaria molt avui, que és l'últim dia, si em poguessis posar de l'Orquestra Salvatana, que tantes festes majors que hi ha, Fantasia i Valls Jota, que és preciós.
0: Fantasia i no sé què dir, i Fantasia... I Valls Jota. Ah, per això dic, no ho entès. O sigui, tenim un munt de cançons que no sé pas si les podrem acabar de posar, perquè mira l'hora que és i anem tard. I anem tard fa estona. Va, encara més missatges, Oriol, que si no acabem els missatges no podem continuar amb el que tenim ara per sorpresa. La Margarita, des de Terrassa, ens ha deixat aquest missatge.
13: Avui, que és l'últim dia, volia acomiadar fins la tornada i donar-vos les gràcies per la companyia que m'heu fet, pel programa. Per mi ha estat una temporada renovadora, fresca, fantàstica. I res, només això. Moltes gràcies, felicitats, fins de tornada i repte superat, Marta.
0: Gràcies, Margarita. En Xavier diu, per al Josep Lluís, des del barri d'Horta, l'animal més gran és la balena blava, que hi deia quin era l'animal, és una de les preguntes que feia, doncs és aquesta, la balena blava. I aquest cas del Legalitas, que encara porta cua, hi ha molta gent que ens està dient, doncs l'Albert des de Barcelona, sobre aquesta qüestió també ha fet aquesta recomanació.
14: És referent a l'oient que demanava fer de baixa de Legalitas, perquè comenten a la seva web que has de donar de baixa un mes abans del venciment i diuen que pot ser per mail, tot i que he llegit en foros de que això no funciona. Tal com comenta un oient, un mètode podria ser per certificat, però sempre és millor fer un burofax amb certificació de text i acurs de rebut. En el burofax hauria de quedar clar que no vol renovar el seu número d'espòlissa i acompanyar-se amb una fotocòpia del DNI. He trobat un exemple de la seva web on hi ha una carta model i l'he escurçat en el vincle ja.cat/mktjz. És a dir, julietalfa.charliealfatango/mikekilotangojulietzulu. Per altra banda, si vol retornar rebuts, sempre té 2 mesos per fer-ho, si no va signar el CEPA. Però si ho fa i l'hagi signat o no, podrien reclamar-li càrrecs i potser s'embolica més la troca. Res més, bon estiu a tots i a totes. Us trobaré molt a faltar.
0: Doncs moltes gràcies i bon estiu. I acabo amb la Rosalia des de Vilanova i la Geltrú, que diu: aquest vespre he vist a TV3 l'anunci de Catalunya Ràdio, on hi van sortint els presentadors, directors dels diferents programes de la casa. I he trobat a faltar la Marta Romagosa. Algun oient que hagi vist l'anunci m'ho pot confirmar? Jo no l'he vist, l'anunci, Rosalia. O bé, potser és que no ho he vist bé. Si no hi surt, perquè ho ha decidit vés a saber qui, em semblaria molt fort. Jo faré un silenci. I ja està. No diré res més. No surto. Vaig gravar un anunci, però no surto. Diu la Rosalia, us desitjo unes merescudes vacances i a mi sí que m'agraden les entrevistes, com que us escolto poca estona, el que em manca ho complemento amb el podcast i que ho recupero l'endemà. Doncs dit tot això, pràcticament a 2:15 de la matinada hem començat la primera hora amb una sorpresa, el Joan Pere, amb una cançó, el Julen, i tenim una altra sorpresa, però una altra sorpresa d'un oient que venia al programa i de cop i volta ha aparegut amb una guitarra i amb una harmònica. Es diu, és oient de la Nit dels Ignorants, esclar, es diu Martí Batalla. Bona nit, Martí.
15: Molt bona nit.
0: Com estàs?
15: Fantàstic.
0: Com has vingut aquí amb una harmònica i una guitarra a veure? Per què has vingut aquí tan ben equipat?
15: Perquè jo em considero que sóc una persona que em dedico a comunicar-me. Durant molts anys vaig estar treballant en una empresa com a telefonista. Aleshores, per circumstàncies, vaig plegar d'aquesta empresa i vaig estar 2 anys a l'atur, em vaig jubilar i aleshores he seguit comunicant-me a través de l'art, a través de l'escriptura i a través de la música.
0: I a
15: través de l'esport, també.
0: Carai. I avui, què faràs? Perquè has vingut a cantar, a veure el programa, a escoltar el programa.
15: Exacte.
0: Però has vingut a cantar-nos alguna cançó, a oferir-nos una cançó, vaja.
15: Sí. He gravat 2 discos amb guitarra i harmònica, música clàssica, i ara jo vaig a interpretar la Gimnopédie número 1 d'Eric Satie.
0: Carai, tu!
15: I m'agradaria interpretar aquesta música per tots vosaltres.
0: Doncs vinga, us deixem amb aquesta peça que ens ofereix en Martí Batalla. Quan vulguis.

0: Moltes gràcies, Martí. Moltíssimes gràcies. És que realment tenim uns oients que el que no escriu canta, el que no toca la guitarra, el que no toca el piano i el que no fa poemes i el que no... Sou uns artistes, tots plegats.
1: No. És que està claríssim una cosa.
0: Què?
1: Que on no arriba la paraula oral, arriba la paraula escrita. I on no arriba la paraula escrita, la música hi arriba.
0: Sí, senyor. Tota la raó. Moltes gràcies, Martí.
1: De res.
0: Veus, aquí és que no hi ha res com tenir públic en directe perquè la gent t'acompanyi. Va, que ens truca el 93207474, la Montserrat des de Vallcarca. Bona nit.
2: No, només una cosa, que heu parlat de l'Escolanet, aquest que hi ha la figura,
0: sí,
2: en el cambrí. Aviam, hi ha una composició coral que va escriure mossèn Cinto Verdaguer i un tal Antoni... com era, Antoni Nicolau, que sí, es va estrenar el 1900. És preciosa i fa referència a que s'ha mort un escolar. Jo suposo que és el que
0: ha explicat l'oient, la Irene. Sí.
2: Sí.
0: Ostres.
2: Sí, sí. És molt bonica. Si teniu oportunitat algun dia de passar-la, és molt entranyable. No és una sardana, és una composició coral que es va inaugurar, estrenar el 1900. Només he deixat.
0: Torna'm a dir la persona que la va composar, diguéssim.
2: M'has dit? Jacín Verdaguer i Antoni... Mira.
0: Clar, això deu...
2: Antoni Nicolau i Jacín Verdaguer.
0: D'acord. Molt bé, doncs me l'apunto ja per la pròxima temporada. Perfecte.
2: Això mateix.
0: Molt bé, Montserrat.
2: Molt bé.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Bon descans, eh?
0: Sí, igualment.
2: I l'enhorabona per tota aquesta temporada primera, que no sabríem com aniria, i ja ho sabem. Ha anat fabulosa.
0: Que bé. Moltes gràcies, Montserrat. Que vagi molt bé, bon estiu.
2: Gràcies, igualment.
0: Adéu-siau.
2: Bona nit, adéu.
0: Adéu.
3: La nit dels ignorants. Amb Marta Romagosa.
4: Soc un sabadellenc que viu a Santiago de Xile i el meu missatge era per agrair-vos, perquè la meva mare va morir a Sabadell el juliol de l'any passat, l'Anna, i molts anys abans. Jo escoltava el vostre programa per les tardes, a aquesta hora, quarts de set, i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant, ella també, abans d'anar-se a dormir. Ella us escoltava totes les nits. Llavors era una manera ben indirecte d'estar en contacte amb ella, malgrat que no hi parlava ni res, però jo sabia que estava escoltant el mateix que jo. I li agradava molt, i jo també he après moltes coses. Així que moltes felicitats pel vostre programa i seguiu endavant.

0: Ara volem parlar un moment de les inquietuds, els drets i les il·lusions de les persones grans, però començarem fixant-nos en la dèria d'un nen de només 9 anys.
1: L'Enric és un nen de 9 anys que mai ha conegut els seus avis. Els seus dos germans ja tenen 17 i 20 anys i aquests, quan eren petits, els van poder conèixer i estimar. Ell, en canvi, no ha pogut fer-ho perquè, quan va néixer, els seus avis i iaies ja s'havien mort. Això sempre li ha provocat una enyorança i també tristesa. La seva infantesa es troba mancada d'unes figures familiars tan significatives i importants com són els avis. Els amics de l'escola, que en tenen, sempre expliquen històries i vivències que ell no les podrà viure mai, perquè no té uns avis per conèixer i estimar. A les tardes, sempre és el seu pare o els seus germans grans els qui el van a recollir a la sortida de l'escola per acompanyar-lo a fer activitats esportives o culturals. D'altres companys de classe tenen els seus avis que els esperen amb els braços oberts. Per altra banda, en les hores de joc al pati, l'Enric escoltava amb molta atenció com companys seus comentaven el conte que la seva iaia o avi els havia explicat al vespre quan els acompanyaven a l'hora de dormir. Ell sempre pensava, com m'agradaria que això em passés a mi. Gairebé sempre rumiava què podria fer per tenir algun avi o iaia que li expliqués contes i històries ben fantàstiques. Que mai et
0: diria. Així és com comença un relat que porta per títol L'Enric vol adoptar uns avis. És la història d'un nen que acabarà visitant un casal de gent gran i plantejant per sorpresa als seus pares que vol adoptar un avi i una àvia que hi ha conegut, igual que hi ha pares i mares que adopten els seus fills. Aquesta és una de les 5 històries que s'expliquen al llibre Vells, Relats Vells. La primera B és una B alta, la segona una B baixa, i que ha escrit un oient del programa, l'escriptora llicenciada en Filosofia i Ciències de l'Educació i activista en defensa dels drets de la gent gran, la Maria Carme Carrió. Bona nit, benvinguda, Maria Carme.
2: Hola, molt bona tarda. Perdó, molt bona nit.
0: Molt bona nit, sí, que la tarda ja l'hem deixat una mica fastoneta, eh? Aquí estem aguantant tots estoicament.
2: Marta, ha sigut un despiste.
0: No passa res. Escolta, Mari Carme, què volia transmetre o reivindicar amb aquest relat d'un nen que vol adoptar uns avis perquè no ha conegut els seus avis biològics?
2: Bueno, jo volia reivindicar que els avis fan un paper fonamental a la infantesa de les criatures i que és una figura estimada, tant un avi com una iaia. No només cuiden els nens, sinó que també els eduquen. I per això ho volia reivindicar, perquè reconegui el paper educatiu que fan els avis i les iaies d'arreu del món. I que quan no hi són, són figures que es troben molt a faltar.
0: Clar, i això ho sap bé, i ho diu en primera persona, perquè em sembla que tampoc va conèixer els seus avis, no, la Mari Carme?
2: No, exacte. Jo tampoc vaig tenir l'oportunitat de conèixer els meus avis, perquè era la petita de tota la família que hi havia nascut abans, i sempre ho vaig trobar a faltar. Sempre vaig trobar aquella imatge que m'explicaven les amigues o els amics, i jo no la podia gaudir. I em va semblar que era una bona manera de reivindicar, de donar importància i, sobretot, de recuperar la dignitat dels avis. A vegades els tenim molt devaluats i jo penso que és un valor de dignitat tenir uns avis que ajuden molt a les famílies.
0: Clar. Hi ha un altre relat que, déu-n'hi-do, sobre una àvia que té una bona salut mental i física, que està acostumada fins i tot a anar a la piscina, nedar cada dia, que els fills la porta a una residència i que al cap de poc li reclamen l'herència anticipada. I jo dic, ostres, és una situació molt bèstia, molt crua, però potser...
2: Però passa, Marta?
0: Passa, no? Clar.
2: Passa. I si anéssim a visitar residències, que algunes vegades hi vaig, t'hi trobes i passa. Llavors, en aquest me vaig voler donar un to d'optimisme, no? De que és una iaia engrescadora que té una situació econòmica que li permet, que vol sortir de la residència, que no vol morir ni viure en una residència i com que a nivell de salut té una salut òptima, acaba anant-se'n a vivint en els cohabitatges, formant part d'una altra comunitat. I, bueno, passa moltes vegades. Jo he conegut famílies en el meu barri, a la meva ciutat, que han estat abandonades i que només els demanen els diners, no? Vull dir, bueno, poder que tots plegats revisem una mica què estan fent amb la gent gran. Els enviem a una residència i els deixem allà sols i els nets i netes ni poden anar-los a veure? Vull dir, és una mica cruel, no? Pensem que tots podem arribar a un moment a ser molt grans i necessitar ajuda. Però també vaig voler posar en primera plana que no tots els avis ni totes les iaies tenen situacions de dependència i que poden fer una altra vida.
0: Clar. Jo, són, clar, relats de ficció, però trobo que hi ha molta base de realitat, no? Perquè em diu que coneix casos,
2: sí, sí,
0: per tant, deduixo
2: sí.
0: que moltes de les històries, que algunes són molt més divertides, altres són molt més crues, però tenen una base
2: sí.
0: real.
2: Totalment. Com, per exemple, la història dels avis que s'enamoren als 90 anys.
0: Als 90 anys,
2: això,
0: sí.
2: Això va passar al meu barri. Jo poso noms ficticis. Ho vam viure molta gent. La gent del barri ho vam viure. Ens vam enamorar d'aquesta parella tan valenta que a partir de 90 anys s'enamoren i decideixen viure junts. Penso que, no sé, és magnífic poder tenir aquestes vivències i reivindicar que tinguis l'edat que tinguis, sempre tens desitjos d'estimar i de ser estimat.
0: Mm.
2: I penso que és un valor.
0: És un valor. De fet, la Carme proposa, o veus a venir una mena de, diu, revolta dels cabells blancs contra
2: sí.
0: les discriminacions de la gent gran i l'edatisme. Que això
2: sí,
0: que em sembla que ja ens hi anem apuntant tots aquí, perquè
2: sí.
0: d'aquí 4 dies els cabells blancs tornen a sortir, i ja hi són, però estan tapats ara, parlo per mi, clar, però anem tots cap aquí, i només faltaria, perquè vol dir que vivim. Si anem cap aquí, vol dir que vivim, no?
2: Sí, no, jo penso, quan nosaltres parlem, o jo parlo de la revolta dels cabells blancs, és com una metàfora per posar en valor i a primera plana la importància de la gent gran i que la classe política ho tingui en compte. A més, som la població més nombrosa. Cada vegada hi ha més gent
0: sí.
2: per qualitat de vida i per canvis importants. La gent vivim més, també vivim amb més bona salut. Ja sabem que hi ha molta gent amb moltes malalties, etcètera, etcètera. Però al costat hi ha un gran volum de gent que té capacitat de viure i reivindiquem una altra mirada, no una mirada paternalista ni infantilitzada, com a vegades quan vas al metge no et diuen les coses a tu perquè ets grans i la poden dir si hi ha el fill, la filla, el net o la neta.
0: Uh-huh.
2: Vull dir, trencar aquest infantilisme, aquesta discriminació cap als valors de la gent gran. I és una reivindicació que hauríem de fer tots. I mira, si nosaltres, la gent gran, jo tinc 78 anys, val? Si nosaltres, que som grans, els que hem tingut l'oportunitat de tenir formació i estem, diríem, treballant a nivell actiu amb la gent, no reivindiquem la nostra dignitat, ningú ens la donarà.
0: Totalment.
2: Som nosaltres que hem de començar a fer-ho. I una mica és una invitació a engrescar a la gent que doncs hi ha tots cabells blancs, etcètera, etcètera, i que d'alguna manera agafi una actitud positiva davant la vida i que no es deixi aixecar, que no es deixi maltractar i que, bueno, formen part de la societat. Sí?
0: Sí, sí, tenia un moment el micro,
2: no
0: el micro
2: sé si
0: tancat. S'entès perfectament. Mari Carme Carrió, moltíssimes gràcies. Aquests vells, relats vells de Mari Carme Carrió Salabarnada, i és una aproximació
2: sí.
0: a les inquietuds de les persones grans d'Edicions Selectes Llibres per Sir. Moltíssimes gràcies i que tinguis un bon estiu.
2: Molt bon estiu a tots vosaltres. Gràcies i endavant amb el programa.
0: Moltes gràcies. Adéu-siau. Bona nit.
2: Val, adéu.
0: Mira, el aplaudiment del públic pel que acabes de dir, Mari Carme. Doncs va, que arribarem a l'hora del conte amb una peça que ens demanaven ahir, crec que va ser ahir, l'Aleix d'Esparreguera, diria que sí, que ens demanava una sardana que es diu Bons Amics.

0: El conte per anar a dormir.
1: Va, que arribem als minuts finals del darrer programa de la temporada. Tenim dues cosetes encara abans d'acabar. Una és aquest conte que ens llegirà l'Anna Maria Ricard. Deixem que la seva veu ens acaroni, explicant la història avui de la Marian, una altra de les dones protagonistes d'aquests Tots els noms del desig. I abans d'acabar, una altra sorpreseta. Però primer, l'Anna Maria.
2: De tant en tant, necessito posar en ordre els meus records. Aleshores vaig a buscar qualsevol àlbum de fotografies de la col·lecció que tinc i me'l miro, encara que sigui dret al mig del passadís, a la cuina davant dels fogons o al bany abans de dutxar-me. I aquest vici, com diu la meva filla gran, s'agreuja amb els anys. M'he mirat tantes vegades la història de la meva vida en imatges que gairebé la podria descriure amb els ulls tancats. Els viatges, els aniversaris de família, les estrenes de cotxe, els sopars d'amics... Res i curt, tots els moments dignes d'aturar-los per un instant. No tinc cap imatge de la lluna de mel. Ni una. Només els records que ara ja es fonen al costat de les arrugues. El meu marit i jo vam pagar la novetat dels nuvis feliços que es compren una càmera de fotos la vigília d'anar-se'n de viatge. Durant molt de temps vaig pensar que havíem tingut mala sort i que aquell fet tan trist i desagradable era el pitjor que ens podia passar després del nostre casament. La Toscana va quedar només en les nostres converses, primer entre llàgrimes de ràbia i amb els anys en el riure contingut de qui recorda l'episodi més anecdòtic de la seva vida. La càmera nova tenia un problema a l'obturador i totes les passejades per aquest paradís italià que tant de temps van portar les retines van sortir poc clares, com una pel·lícula muda en blanc i negre, però sense el piano de fons. Aquell dia l'Ernest i jo vam prometre que tornaríem a repetir el viatge al cap d'uns anys, però amb la mateixa il·lusió del primer dia. Compliríem l'àlbum de fotografies que ens faltava. I el viatge va arribar quan tots dos estàvem al llindar de la nostra bellesa. Havíem estalviat molts anys per poder reconstruir amb tot detall aquella lluna de mel, ara llunyana. Els palauets on ens allotjaríem, els restaurants on assaboriríem els grans plats de la cuina italiana, els trajectes amb taxi per tenir una estada sense preocupacions, tants luxes com poguessin tenir per fer del viatge a Florència l'últim regal d'una vida plegats. L'Ernest havia estat un home poruc. Sempre m'havia imposat el paper d'animadora oficial, de guia física i espiritual de la seva vida. Sempre necessitava el meu consell, la meva mà, el meu raonament per analitzar qualsevol aspecte de la seva vida. Si no em tenia al costat, res no era el mateix. La vida perdia valor. Els museus eren menys bonics, les cançons eren més tristes i el món es tornava d'un color de gos com fuig. Però aquesta vegada l'Ernest havia pres una de les decisions més importants i m'havia convençut amb arguments, val a dir que no gaire estudiats, per bé que d'una sinceritat absoluta. Havíem tingut una gran vida plegats. Havíem fet totes les coses que sempre havíem volgut. Teníem les facultats minvades, però encara érem capaços de sortir al carrer sols, de pujar i baixar les escales amb certa habilitat, de ser prou independents. Podíem entendre el que ens deia el metge. Jo feia el dinar sense socarrimar cap plat. L'Ernest gaudia conduint el cotxe cada cap de setmana, si bé a la tarda, després de dinar, era jo qui l'agafava, perquè la son sempre l'acabava vencent. Ens reuníem amb els amics un cop al mes com a mínim, amb els pocs que no s'havien separat pel camí. Anàvem a veure els fills uns dos cops l'any, ja fos a l'estranger, perquè el petit s'havia establert a Holanda, o a Girona, on s'havia traslladat la filla gran des de Barcelona, perquè ja de ben joveneta se sentia la mar de bé en aquella ciutat tan bonica. Cap dels dos no havien volgut tenir fills i això sí que ens havia fet trontollar una mica. Tant que havíem esperat el moment d'exercir d'avis i aquest regal mai no ens va arribar. Però mai no en vam dir res als fills per no interferir en les seves prioritats, la feina i la feina i després la feina una altra vegada. Vam callar i vam plorar sense dir-nos-ho. Però tots dos ho sabíem, que havíem plorat perquè no érem avis. Tots els dubtes i pors que l'Ernest havia tingut durant tota la vida al meu costat, ara havien desaparegut. Ell havia estat l'impulsor de la nostra nova lluna de mel a Florència i altres indrets de la Toscana. Jo primer no em volia sentir a parlar, però ell a poc em va fer reflexionar de la sort que havíem tingut a la vida. Sort, però també les ganes de viure que hi havíem posat. Compromís en tot el que havíem fet, ganes d'aprendre, de buscar noves il·lusions, de generar excuses, de fer cursos d'esquí als 50 anys, de canviar de casa als 60 o de pujar en un helicòpter als 70. Aquesta vegada havíem decidit no pujar un avió per anar a Florència. Faríem el viatge amb cotxe, gaudint del paisatge, aturant-nos on ens vingués de gust, amb una maleta i poques pertinences, les justes, per passar els dies que havíem calculat que trigaríem fins a arribar a la ciutat, que ens va veure units per primera vegada. Això sí, havíem decidit portar desenes de CDs per tenir assegurada la banda sonora dels 1.014 quilòmetres que, segons el Google Maps, separaven Calella de Palafrugell del bressol mundial de l'art i l'arquitectura del Renaixement. El viatge va ser llarg, en silenci, sense cap conversa massa abrandada, com les que fèiem sovint els darrers anys. Teníem ganes de delectar-nos amb el que vèiem, i els nostres pensaments eren lluny del frontal del cotxe i de la música que escoltàvem. De camí vaig trucar als nostres fills amb el mòbil que feia temps ens havien regalat per tenir-nos sempre localitzats. Els vam dir que ens feia molta il·lusió aquesta excursió que havíem decidit fer a les acaballes de novembre, quan el fred encara no et glaça les galtes. Però tampoc no ens amoïnava gaire el temps que faria. Portàvem la roba justa per poder fer-nos totes les fotos que la nostra lluna de mel ens havia estafat quan érem joves. Volíem tornar a somriure davant la plaça del Duomo, perdre la mirada al costat del Ponte Vecchio, badar a l'interior de les galeries de l'Acadèmia i dels Uffizi, o fer veure que compràvem menjar al Mercato Centrale. Havíem decidit que tornaríem a tots els racons de Florència i que, fins i tot, intentaríem trobar aquell restaurant on no es menjava pizza, situat, segons el difuminat record que en teníem, a prop de la plaça de la Signoria. Aquesta vegada faríem les fotografies amb una Nikon analògica, com les que ja no utilitza ningú. Ni mòbils, ni càmeres digitals, ni res de res. Fins i tot ens vam emportar dos rodets de foto en blanc i negre que teníem guardats a la nevera de feia temps. I ens va enamorar la idea que les instantànies fossin en dos colors, sense els filtres que ara embelleixen les fotos deliberadament. Les volíem amb personalitat. Després les enviaríem a revelar a una petita botiga del centre de Cornellà, propietat d'una amiga de la infància, i ella les faria arribar als nostres fills. Amb els dos carrets per revelar rebrien unes quantes indicacions. Crear un àlbum pòstum amb les imatges de la nostra lluna de mel, la de la Marianne i l'Ernest, que hem reviscut al cap de 50 anys en una Florència molt més pròxima que la que vam visitar quan ens vam casar. Hem caminat pels seus carrers, hem pres caputxinos, hem dormit en un palau petit i acollidor. Hem tornat a sentir dins els nostres cors el desig d'aquells dies d'intensa joventut. I després n'hem decidit aturar els batecs intencionadament. Ja no ens hem llevat del llit. Volíem que els nostres somriures es quedessin a Florència i que les fotografies tornessin soles a casa dels nostres fills.
1: I nosaltres el que volem és que tots els que sou aquí, que heu vingut a l'estudi de Catalunya Ràdio, els que ens heu escoltat des de casa i ens heu donat suport des de l'1 de setembre del 25, torneu a ser al nostre costat el 30 d'agost a les 12 de la nit, quan la Nit dels Ignorants tornarà després del període de vacances, amb ànims renovats, amb alguna nova secció, i com sempre amb les aportacions i les idees dels nostres oients ignorants, que cada dia ho són menys gràcies al treball en equip. Salut i bon estiu a tothom. I, per acabar, la que posarà la cirereta final és la Maria Rosa de Sant Cugat, que ens ha preparat un petit discurs, un petit text per dir-nos bon estiu. Tot teu.
3: Diu, és el primer curs de la Romagosa. Arromàs la Romagosa conduint els ignorants, un curs al peu del canó, amb un romanent molt bo, de manera prou gojosa, amb fermesa i convicció. Gràcies, Romagosa, per agafar aquest sceptre, amb escreix el repte, es complir zelosa, fent les nits amenes per les zones nostres. Mercè Romagosa i els que t'acompanyen, tasques com aquesta

0: escudes, teniu les vacances i podeu gaudir-les sense cap recança.
1: Bon estiu a tothom. Gràcies per venir.
2: Sí, adéu-siau a vosaltres.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Maten a trets un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona. Els fets han passat aquesta matinada, quan alguns testimonis han trucat al 112 per avisar que hi havia una baralla entre joves a la zona. La víctima ha rebut diversos impactes de bala i els serveis d'emergència no l'ha pogut reanimar. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona s'han desplaçat fins al lloc dels fets i la investigació continua oberta. Repassen altres informacions, Anna Alfonso.
2: La Guàrdia Civil investiga com a possible cas de violència masclista la mort d'una dona i la seva filla presumptament a mans del pare. Els fets han passat aquest dijous al vespre al municipi del Fenollar, Alacant. Els equips d'emergència han arribat al domicili familiar i han trobat les dues dones mortes a mans, a més del presumpte agressor, i una altra filla de la parella amb ferides d'arma blanca. Tant l'home com l'altra filla han estat traslladats a un hospital. Segons fonts policials, no constaven antecedents de violència masclista en aquesta parella.
1: Aquest divendres serà dia de dol oficial a la capital d'Ucraïna per les víctimes de l'atac rus de la matinada passada, que va causar almenys 25 morts i més de 80 ferits. Moscou va dur a terme un dels bombardejos més intensos de la guerra sobre Kiev, amb més de 70 míssils i 500 drons que van impactar en zones residencials. El president Zelensky demana als seus aliats que li enviïn amb urgència bateries antiaèries.
3: El més important, i per descomptat li demanem al president Trump i al seu equip, és: afanyeu-vos. Únicament això, no necessitem gaires paraules més. Ja veieu el que passa quan l'ajuda arriba a Ucraïna lentament.
2: Aquest divendres declaren nous testimonis davant la jutge de Martorell, que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, en un accident a Montserrat. Estan citades les dues filles de l'empresari i un psiquiatre en la causa contra el fill gran, Jonathan, davant les sospites dels Mossos que la caiguda mortal no va ser accidental.